0: manifestat 15.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 3.000. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era de més de 16 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
1: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
0: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, a 5:15, Ceuta-Sabadell, els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant dels Alguidis al Palau 81-88 en partit d'Eurolliga.
2: Fins aquí les notícies.
3: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
4: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
5: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
6: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
7: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
8: En moments excepcionals, sempre hi som.
9: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
8: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
10: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
11: Això és un desastre.
12: S'ha restablert la circulació per via única entre...
8: Rigorós amb la informació.
13: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
14: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
15: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
16: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
17: Que no voten, paguen deudes.
18: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
2: Catalunya Ràdio.
8: A tot hora i a tot arreu.
15: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
14: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
19: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
8: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
20: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
21: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
22: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.

I em vaig descobrir caminant per un sender d'alta muntanya precedit de dos homes que, vaig entendre, havien traspassat tot just uns segons abans. Un d'ells duia un vestit funerari dels més ordinaris i, cosa ben curiosa, taralejava una cançó, fet que manifestava una certa felicitat vacua, una ignorància obstinada. Era mort, però era com si la seva actitud fos... Ha-ha. Però llavors, què és tot això?

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació, amb més de 100.000 milions de persones de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta i la nostra preferida és aquesta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: I crec que a la nostra convidada d'avui també li agraden les preguntes sense resposta, els finals oberts i el desconcert en general, és així? Sí?
2: Sí, tant i tant, sí. Molt a favor.
0: Doncs ara ho descobrirem. Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Dani Jiménez dels Sons Celestials.
3: Llega la puerta del cielo, chimurri gran, y brinza un fombo. Coño, el Espíritu Santo de los cojones. Llama...

0: I hem volgut començar amb música ballable per rebre un dels grans talents actuals de les lletres catalanes, una persona que l'any 2020, mentre tots vivíem un any de merda i anàvem a comprar paper de vàter al supermercat, netejàvem les verdures amb lleixiu i fèiem no sé quants disbarats, ella no parava de guanyar premis. Premi Documenta el 2020 i Premi Ciutat de Barcelona per als Desperfectes, que de fet hem llegit el pròleg a l'inici del programa. I un d'aquests contes, el que ha donat títol al llibre, la convertiria al cap de 4 anys en la primera, a veure si ho dic bé, la primera escriptora catalana de ficció traduïda a The New Yorker.
1: Sí, sí, increïble.
0: I a partir d'aquí, moltes veus l'han definit com la Rodoreda del segle XXI. Fa cara que...
1: Susto.
0: A part d'això, també va ser cofundadora de la revista Branca i, en el seu moment, col·laboradora d'aquesta casa. Sembla

0: amb la mentida no té res a veure amb la mosca. En principi, no tens res a veure amb la mosca, no?
1: No. No.
0: Però sí amb el Jordi Puntí, amb el Jordi Puntí i amb el Miqui Otero.
1: I tant, sí,
0: que
1: sí.
0: Fèieu aquesta secció al suplement, que es va convertir en un llibre. I ens hem deixat per final explicar que ets autora de La Intrusa, millor llibre de l'any 25, segons alguns mitjans especialitzats, en català. És la Irene Pujades.
1: Què tal, bon dia?
0: Com estàs?
1: Quina presentació més ufanosa.
0: Home,
1: quin goig.
0: Hem dit veritats o no?
1: Escolta, molt de goig. No, no, i amb la cançó aquesta de Freed from Desire, que per mi és molt fundacional, també, la veritat.
0: Sí, és que he llegit un escrit teu que explicaves que en la residència, no? Que vas fer de finestres.
1: Sí, sí, és una cançó que vaig estar escoltant molt durant un mes, durant l'octubre del 23, diria, i llavors quan l'he escoltat aquí ha sigut com, buf, me n'he anat directe cap allà. Mm-hmm. Ben bé, sí, sí.
0: I com és que et vas obsessionar amb aquesta cançó?
1: No en tinc ni idea, tampoc. Vull dir, a més, era una cançó que no, la coneixem tots,
0: sí,
1: des de fa
0: sí,
1: 40.000 anys.
0: Sí,
1: vull dir que... Després vaig estar pensant molt en la trajectòria posterior d'aquesta dona, de la gala. Sí, que després ha tingut una vida com molt més tranquil·la i molt més fora dels focus, però no sé, crec que aquesta història... M'agradava la cançó i punt, però és veritat que mirant les lletres i tal, com aquesta idea d'alliberar-te del desig, em semblava bastant interessant. Però, bueno, res més que això, la veritat.
0: Potser et pot inspirar un conte.
1: Potser
0: no?
1: Sí, potser.
0: No sé si amb aquesta descripció, amb aquesta biografia tan ràpida, amb la biografia tampoc, perquè hem parlat del que has fet a nivell literari, sobretot dels últims 6-7 anys, ens hem deixat alguna cosa que tu consideraries important?
1: Clar, és que fa de mal dir, perquè en realitat, si penso en les coses que m'han format com a persona, no? Vull dir que n'hi hauria com 40.000 més, i també com altres feines, a part, no? A part de les publicacions o així, però clar, en cert sentit, sí, això seria el principal. O sigui, una cosa important, penso, és que vaig estar molts anys... Bueno, ara potser tampoc no té molt sentit, però sí que vaig estar bastants anys treballant a la revista Butxaca.
0: Sí.
1: Que per mi també va ser una experiència molt, molt formativa, tant a nivell de... a nivell humà, que diguem, perquè tenia uns companys meravellosos, com a nivell de aprendre sobre música, sobre art, sobre cine, això va ser, sí, van ser uns anys molt... això, com molt enriquidors en aquest sentit.
0: I ara com a periodista no exerceixes?
1: No, no. La veritat és que no.
0: Vius d'escriure?
1: Ni de conya.
0: No.
1: No, visc de... faig molts clubs de lectura, però una quantitat ingent de clubs de lectura. No només dels meus llibres, sinó sobretot d'altres llibres. Porto clubs de lectura... Curiosament, aquest any amb molts científics. Em faig com al Col·legi de Farmacèutics, a l'Hospital del Mar, com amb molta gent de ciències. Llavors faig cursos d'escriptura, encàrrecs, vull dir, faig ben bé autònoma del món del llibre. Però... en part està bé i en part temps per escriure, ara mateix tampoc no en tinc massa, que no. És l'etern problema, crec, però bueno.
0: Vius de les lletres.
1: Exactament.
0: No d'escriure, sí. Però sí de...
1: Sí, que ja està bé.
0: De les lletres.
1: Sí.
0: Abans parlàvem, no?, que vas guanyar aquests premis el 2020. Es pot viure d'escriure sense premi a Catalunya, almenys?
1: Jo crec que no, sincerament. Mm. És a dir, clar, si... sí que hi ha com autores, no? I autors que avui dia estan tenint com molt d'èxit i que entenc que deuen viure d'això, eh? Penso en la Irene Solà, Eva Baltasar, no? O sigui, tens com moltíssimes traduccions i vens moltíssim, entenc que sí que deus poder viure d'això, però si no és un cas així com molt sonat, em sembla completament impossible, sincerament. Vull dir que... clar, els pressupostos que hi ha al món del llibre són molt ajustadets. Llavors, com una manera... una de les maneres d'anar fent és que realment això puguis tenir com premis que et donguin, no, com uns milers d'euros i així com anar fent una mica de calaix. Si no, realment ho has de combinar amb moltes altres coses, que és el que fa pràcticament tothom, diria.
0: Anem a entrar una mica més a La Intrusa.
2: El Fidel va dir, puc olorar-la. La Diana va dir, el què? El Fidel va dir, la nostra mort lenta. La Diana li va dir, calla.
3: Quin pla!

0: Canto a la vida, sí.
1: Mare meva, quina cançó. Sí, sí. És que és increïble.
0: No, a més, és una cançó que l'has de deixar sonar, perquè és que trepitjar-la abans d'aquest esclat no té cap sentit.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: Hi ha costat prou trepitjar-la ara, sí. Però bé.
1: A més, és una hi ha com tanta esperança per la vida en aquesta cançó, però és sí. Com desesperant alhora, perquè és com aquesta idea com de l'ideal, no? En plan, esperes tant de la vida i al final la vida inevitablement et decep una mica, perquè la vida és una mica decepcionant.
0: La vida és una mica decepcionant, eh? Ens diu la Irene Pujades. Com t'ha inspirat la mort i la vida, tu? Perquè hem llegit aquell pròleg dels Desperfectes del principi. Hi ha moltes referències a la mort, als Desperfectes. També, d'alguna manera, sentíem la intrusa que també n'hi ha, no? I això...
1: Però és veritat que els Desperfectes, en concret, sí que és un recull amb
0: és com el fil, no?
1: Molta... Sí, sí, sí, realment sí que és bastant el fil conductor del llibre. Això va ser una mica accidental, he de dir. És a dir, que jo va ser una època, doncs, ben bé, el que deies, preconfinament. Bueno, el fragment que has llegit és d'un llibre que recomano amb tota la meva ànima, que es diu Lincoln al Bardo, de George Sanders, que va sobre tot un... Els protagonistes són com tota una munió de gent que en realitat estan morts però no ho estan acceptant. Llavors estan com en aquesta... Estan
0: sí,
1: en aquesta mena de llim en què...
0: A l'altre barri, una mica.
1: Exacte, completament.
0: La idea que tenim aquí.
1: I que estan com despistant, no? Ens hem mort però ja, no passa res. I fins que no ho accepten és com que no s'acaben de morir. I és un llibre com amb molt sentit de l'humor però alhora tracta molt, doncs això, no? Una cosa com tan complicada com és... acceptar la mort, que jo dic perquè jo no crec que la... No, ni la puc concebre, ni la puc acceptar, ni puc fer com res així. I llavors, doncs, amb els Desperfectes en concret, sí que va ser com una època que tenia més temps i que per diverses qüestions doncs, el tema de la mort m'interessava. I m'interessava també com una mica, no sé, com tots els protocols que tenim al voltant de la mort, no? Que al final... Avui dia l'hem com allunyat molt. Bueno, tu ho sabràs més bé que ningú perquè fas un programa sobre això.
0: Hi ha molta gent que li fa por aquest programa.
1: Sí, bueno, sí, clar.
0: Diu, ui, és que amb aquest títol, jo, aquests temes, a mi no...
1: Clar, l'hem apartat molt de la vida, realment, no?
0: I realment tampoc no és un programa que vagi sobre la mort. És com una cosa que ja...
1: No, però abans que parlàvem del tema dels informatius, no, que molt sovint es diu desapareguda tal persona en el sentit quan ha mort. I és com, no ha desaparegut, realment. Vull dir que, clar, hi ha com tots aquests eufemismes que fem servir per no parlar d'una cosa que ens passarà a tots, encara que la gent més rica del món estigui intentant fer coses absolutament hilarants i absurdes per intentar, no?, driblar la mort.
0: Abolir la mort, no?
1: Exacte.
0: També apareix als Desperfectes el concepte aquest.
1: Sí, sí, sí. Això seria un molt bon conte, també.
0: Seria una bona campanya electoral, un molt bon programa electoral, no? Abolirem la mort, llavors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Majoria absoluta,
1: sí.
0: Eh?
1: Però, bueno, m'interessava una mica aquesta idea dels protocols que hi ha al voltant de la mort, no? Com s'ha de viure un dol, no? Per exemple, avui dia que ho vivim tot com que tenim instruccions per tot, no? How to, 5 passos per viure un dol, no? Les 5 fases del dol, el tal, el qual, com et sentiràs, no? Aquestes instruccions per com ens hem de sentir amb tot, doncs m'interessava això, no? Maneres diferents de viure un dol, que, mira, jo per sort no n'he viscut mai cap de molt proper, he de dir, però m'imagino que els deus viure de maneres absolutament diferents, no? Vull dir, o per exemple, com la idea de no poder parlar malament d'un difunt, no? Que un dels contes dels Desperfectes es diu L'últim sopar i va sobre una família que estan acompanyant un moribund en les seves últimes hores, però aquest moribund ha sigut un patriarca bastant penques. Llavors, bueno, hi ha com aquesta cosa de... No sé, m'interessava també la idea de riure hasta el mort i del quilbet. Hi ha una mica la manera com vivim la mort i suposo que en aquest recull per mi hi havia un puntet de riure'm de la mort o de fer humor fosc, negre, sobre la mort, una mica perquè espanti menys, no? Perquè al final, aviam, és una cosa tan misteriosa pensar que deixaràs d'existir o que gent que t'estimes deixarà d'existir que si no hi posem una mica de broma, trobo que és com molt difícil acostar-s'hi. O com a mínim aquesta va ser la meva manera d'acostar-m'hi.
0: Els Desperfectes, La intrusa, l'altre editorial, molt diferents, tots dos, no?
1: Yeah, sí, sí, realment sí. O sigui, que els Desperfectes crec que és més fosc, perquè hi ha com temes una miqueta més... Això, no? Com l'amor, temes una miqueta més densos, i La intrusa, doncs, bueno, és el que és. Sí, sí.
0: És un viatge, Bé, no, millor no explicar res que la gent s'ho trobi, no? Perquè...
1: És un viatge cap a dins.
0: Cap a dins, un viatge, cap a dins. Interior, sí, sí. Va ser un viatge interior per tu, també, escriure? O no? Ara que ja fa una mica.
1: Sí, ara que ja fa una mica. És a dir, per mi no va ser un viatge transformador, en el sentit que per la protagonista tampoc és un viatge transformador. Ja. I, però és que jo volia que fos així, és a dir... Jo volia com criticar una mica com tota aquesta cosa de la, bueno, de l'autoajuda contemporània, sí, sí, i del conèixer-te a tu mateix i tal, però també és veritat que jo no havia pensat mai en escriure novel·les, vull dir, sempre havia escrit contes, i això sí que va ser un viatge important, perquè van ser anys d'estar convivint amb la Diana i amb tots aquests personatges estranys, i en aquest sentit sí que va ser una experiència que... Ara que ha passat un any, és com que ho trobo a faltar. O sigui, sí que trobo a faltar com la cosa de quan estàs com amb tot el teu... Amb tot el teu d'allò, no, perquè pel mig has de treballar, passar la vida, passant coses, tal, però amb una part molt important del teu interior com volcada en una història i que estàs com pensant, no?, en plan, com avançar-la, com tal, i com que hi ha com una alegria molt concreta de quan estàs com allà, tu amb els personatges fent lo teu i fent-los avançar i equivocant-te, havent de borrar capítols, tal qual, però quan tens com el cap tan posat en un projecte, això sí que, com ara que ja s'ha acabat, com no ho havia viscut mai amb un projecte tan gran, perquè els contes és com una altra cosa, i això sí que ho trobo a faltar, la veritat.
0: I ara en quin punt estàs?
1: Ara estic una mica dispersa.
0: Tens idees, allò, moltes idees, no, potser?
1: Sí,
0: o...
1: és com que hi ha com temes que m'interessen i que m'agradaria explorar, vull dir, hi ha com coses concretes que m'interessen, en plan, la idea de l'espera, per exemple, m'interessa molt, que també pot tenir potser una mica a veure amb la mort en el sentit de, jo què sé, l'eternitat, no? Com aquestes idees de l'avorriment en un lloc, no? Com en un lloc on no passa res, però m'estaria interessant com coses molt disperses, però de moment està com tot flotant en l'aire, que diguem.
0: Normalment és la idea que et ve a tu o ets tu que vas a buscar allò, que vas a llocs ja expressament per a veure si... Et veia l'eureka aquell definitiu per dir... No, és que ha d'anar sobre això.
1: No ho sé, o sigui... Per exemple, llegint, a mi em venen moltes idees. Vull dir que per mi és molt com una font de... A vegades com llegint autors que m'agraden o així, com només llegint-los és com, hòstia, hi ha com... Notes com que el cervell va fent una mica de bombolletes, però és molt més l'opció que deies d'anar buscant. O sigui... Això, com agafant com temes que m'interessen i quan tinc temps i quan en tinc ganes, també, doncs dir, val, vaig a llegir sobre aquest tema, no? Vaig a explorar sobre això, sobre la idea del paradís, no? En plan, com... I llavors, doncs, anar llegint per aquí, anar llegint per allà, amb l'esperança que en algun moment diguis com, no? Com de cop tinguis com una idea més... Que pugui ser alguna cosa, sigui el que sigui, sigui un conte, sigui una novel·la, sigui el que sigui. Però sí, és com anar buscant una mica amb l'esperança que sorgeixi alguna
0: cosa. Doncs parlant de lectures, farem una versió diferent de la secció que fem habitualment d'Espècies d'Espais, però l'adaptarem a la literatura. Ara t'ho explico.
2: Espècies d'Espais.

0: Aquí normalment el que fem és anem dient noms d'espais, des del més gran fins al més petit, i la persona convidada ens diu una idea que li vingui al cap.
1: Val.
0: Un concepte, una altra paraula, una història, el que sigui.
1: Val.
0: Llavors, el que farem avui, si et sembla bé, és jo aniré dient espais i tu em diràs un llibre, una escena literària, un personatge literari, un escriptor o escriptora.
1: Vale.
0: Que tingui al cap.
1: Val. Intentem-ho, el lio.
0: Vinga, va. Univers.
1: Univers. M'ha vingut Asimov, Isaac Asimov.
0: Asimov. Alguna obra en concret?
1: No, ni idea. Bueno, mira, ara de cop penso en Ray Bradbury, l'home il·lustrat.
0: Oh, my.
1: Increïble llibre de contes, no?
0: Sí.
1: Sí, un conte concret que es diu L'última nit del món, que justament, perdó, molt ràpid, és sobre una parella que de cop i volta saben que és l'última nit de la història, en plan que el món s'acaba realment, i ells ja estan com tranquil·lament sopant, i tot el conte és com ells sabent això i sabent que tothom ho sap, és a dir, hi ha consens sobre què és l'última nit del món i es queden com allà, com bevent la seva sopeta tranquil·lament i ja està.
0: És que Ray Bradbury té unes reflexions també sobre la mort, a Cròniques Marcianes també.
1: Sí.
0: També hi ha un conte que ara no me recordo ben bé com anava, però que troben els extraterrestres i els extraterrestres descobreixen, els marcians descobreixen que el punt feble de l'ésser humà és retrobar-se amb els morts.
1: Ah, uau.
0: I és la manera de...
1: Ja.
0: De conquerir-nos, no?
1: Home,
0: i d'acabar amb nosaltres.
1: Clar, Bradbury, amb les excuses galàctiques, realment era un escriptor molt... d'una humanitat molt gran, trobo. Mm.
0: Europa.
1: Europa.
0: També pots dir alguna cosa de literatura europea que...
1: Mira, Dubravka Ugresic. És una autora que ella va néixer a l'antiga Iugoslàvia, però es va haver d'exiliar quan hi va haver la Guerra dels Balcans i va viure molt de temps a Berlín i a Amsterdam, diria. I és una autora increïble, com bastant experimental, però que va escriure molt sobre l'exili, sobre la memòria, és a dir, com coses molt del segle XX i XXI europeus, i una autora que recomano moltíssim. Mm. La veritat, està publicada a Angle Editorial.
0: Molt bé. Espanya?
1: Buf. Espanya. Espanya. No ho sé, puc passar? És que ara no ho sé.
0: O sigui, home...
1: Ja era pensar alguna cosa relacionada amb Espanya.
0: Bueno, me la dius al final.
1: Sí, te la dic.
0: Catalunya.
1: Catalunya. Mare de Déu. Però t'he de dir escriptors.
0: O escriptors, escriptores, o llibres, o alguna cosa... No cal que sigui que tingui a veure amb l'espai geogràfic.
1: Ja. Catalunya, Víctor Català. Ja està. La millor escriptora de Catalunya.
0: Doncs vinga, ja està dit.
1: Espanya, no ho sé.
0: Vés pensant.
1: Barcelona. Vés-me dient. Ciutat de

0: Jo encara no entenc com no s'han fet samarretes, musicals, de tot, amb aquesta cançó i amb aquest disc de la Núria Feliu.
1: Oi que sí? És que és increïble. Mm. Vull dir, sí, és meravellosa aquesta senyora i aquesta cançó. Increïble. Barcelona, clar, es podrien dir 40.000 coses diferents. El primer que m'ha vingut al cap és una novel·la que vaig llegir fa molt poc, que es diu Si fos una sibil·la, de la Maria Canellas, que justament parla una mica, bueno, molt, de la construcció del relat sobre la ciutat de Barcelona, de com es va construir com un relat sobre la contracultura, que al final segurament no tenia res a veure amb com va ser la contracultura en realitat, sobre la institucionalització dels relats també, i com al final és una ciutat molt, no, com de... Això, que sempre hi ha com molta batalla de relats per explicar-la. No sé, pobra Barcelona. O sigui, bueno...
0: Podríem explicar moltes coses, eh?
1: Sí, relació d'amor-odi, completament. Mm.
0: Seguim a Barcelona.
2: Una altra via... La Diana es va dedicar a llistar, de memòria i a ulls clucs, tots i cada un dels barris de la ciutat de Barcelona.
3: De tornada a les mares,

0: N'enumeres a la intrusa més de 70 barris a Barcelona. Sí. No, jo, no, és que no m'imaginava que hi havia tants barris.
1: I són. I a més, aquest fragment concret de la intrusa, sincerament, va ser com una cosa d'una mena de primera broma que vaig posar el primer esborrany de la novel·la, que és aquest moment en què la Diana està dintre, no? Com molt ràpid, però la Diana com entra dintre del seu cos, no? I mm-hmm. està com viatjant per dintre del seu cos, i en aquest moment l'han empresonat, està empresonada, en realitat, dins del que jo penso que és el sistema limfàtic. I llavors es comencen a enumerar coses del món de fora, i llavors enumerar els 70 barris de Barcelona. Que això, jo quan ho vaig posar, va ser una mica en plan, vaig a fer aquesta brometa, però llavors van anar passant les versions de la novel·la, i de cop hi havia els 70 barris encara allà posats, i vaig decidir que els deixàvem. I de fet això va ser una miqueta lío a nivell d'edició després, perquè clar, els havies de posar bé, és a dir... Vaig com mirar molt que fossin realment... És tot, allò sí que és tot Barcelona. N'hi ha, bueno, 70 i pico, crec, 72...
0: Sí.
1: No ho tinc del tot clar.
0: En quin barri et quedes, d'aquests?
1: En quin barri em quedo?
0: Algun que sigui... Que tingui un espai al teu cor.
1: Aviam, clar, és que he viscut molts anys a Gràcia, llavors jo crec que em quedo amb aquest, amb totes les seves botigues d'empanades argentines i tallers de pintura i vi i coses que són completament hilarants, però és el lloc on visc i que m'estimo.
0: I alguna novel·la que et recordi a Gràcia, home... Jo crec que
1: tens
0: fàcil,
1: tenim,
0: no?
1: Tenim Rodoreda... clar, és la senyora de Gràcia, no? Bueno, sí. De Sant Gervasi, en realitat, sí. però clar, ella guanya.
0: Uh-huh. Si anem amb aquest joc dels espais més avall... Ah, ens hem saltat Sant Just d'Esvern, que tu vas néixer allà, no?
1: Sant Just... Sí, tant i tant.
0: És el teu poble.
1: I tant. Vaig passar-hi, tota la joventut. Sí,
0: alguna obra? Sí. Alguna obra literària?
1: Deixem-ho pel final, també.
0: És difícil, alguna obra que parli de casa?
1: Bueno, Sant Just d'Esvern, sí, la que també es va publicar... El que passa és que, clar... Ell és de Sant Just, però l'obra... Ell és argentina, també, és a dir, és l'obra de la Silvana Vogt, que es diu El fino arte de crear monstruos, que és la llibretera de Sant Just, ella.
0: I
1: és una novel·lassa situada a Argentina, però... Uh-huh. Que és com una mena de novel·la, com mig de realisme màgic, sobre... tot de coses estranyíssimes que passen en un poble que es diu Morteros, on de fet els morts conviuen amb els vius, també, amb molta
0: d'allò.
1: És que sempre anem al mateix lloc.
0: Sempre
1: anem al mateix lloc.
0: Una novel·la que parli d'una casa.
1: D'una casa?
0: D'una casa, o d'un carrer, o... Per anar acotant els espais. I anar...
1: Perec, no? George Perec.
0: És que, mira, clar. Ve d'aquí. Aquesta secció ve d'aquí.
1: Clar.
0: Espècies d'espais és...
1: Espècies d'espais és Perec. I també té l'altra novel·la de la vida, Instruccions d'ús, no?
0: Sí.
1: Que és tot un immoble i tot el que hi va passant.
0: Sí. I acabarem amb una habitació...
1: Una habitació. Mira, el viatge, ara no sé si diré bé el títol, però El viatge per la meva cambra, de Xavier de Maestre, que és un home que fa com tota una novel·la que només passa dins de la seva habitació.
0: Uh-huh. Molt bé, ens deixem pel final, Espanya, i ja està.
1: Espanya, només ens queda Espanya. No tinc res a dir sobre Espanya.
0: Per aprovar.
1: Sí, no, si em ve algun final del programa ho diré, però estic més bloquejat amb Espanya.
0: No passa res, no ets la primera que es bloqueja amb Espanya.
1: Mira.
0: Preguntes metafísiques.
2: On voudrà vivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: Doble pregunta habitual. La primera, si ara tornessis a néixer, des d'aquí a l'altre barri tinguessis l'oportunitat de tornar a néixer, a tornar al món dels vius, i tornar a néixer i tenir una vida a la carta, què posaries en aquesta vida a la carta? Tornar a ser Irene Pujades, tot igual, fer-ho tot igual, exactament, a Sant Just d'Esvern.
1: Sant Just d'Esvern, en concret.
0: Gràcies, Premi Documenta, etcètera, etcètera. O ser una persona totalment diferent?
1: És que, clar, sempre és una temptació molt gran ser una persona completament diferent, no? És a dir...
0: Només pots triar, eh?
1: Jo crec que he de triar una de les dues coses.
0: Pots triar època,
1: puc triar
0: país...
1: qualsevol època.
0: Gènere, no sé, professió futura, si vols.
1: Home, de cop estaria bé ser un home durant un rato, la veritat. veure com s'experimenta l'existència.
0: Biel Mesquida, fa una setmana...
1: Sí.
0: Ens va dir que en una altra vida voldria ser una dona i ser una barreja entre Víctor Català i Rodoreda.
1: Home, clar que voldria ser això.
0: No, però és que pràcticament tothom en aquest programa diu que vol tornar a ser la mateixa persona, tot igual, i no fer cap canvi.
1: Clar, però... O sigui,
0: tampoc
1: sí,
0: no sé si diuen la veritat.
1: Clar, suposo que és la versió com més segura. O sigui, jo crec que la temptació de ser algú altre i és tota l'estona, no? És que la ficció és això, de fet, com intents de fotre el camp de tu mateix, no? I d'intentar com ser algú altre. No sé ben bé en quina època em situaria. De cop i volta, no sé. Com, clar, estaria... Home, ara que has dit, clar, ser Víctor Català seria molt divertit. Bueno, seria molt divertit, seria molt interessant. No sé quina època em col·locaria. També m'interessaria bastant ser un home durant un rato, la veritat. Només per veure què passa.
0: Què és el primer que faries?
1: No, va dir alguna cosa horrible, però no.
0: Anar al lavabo d'homes i pixar dreta?
1: Bueno, deixem-ho. No sé gaire cap on anar, però... Ho hauria de pensar bé, però crec que no em quedaria amb mi, la veritat. O com a mínim durant un... Si sapigués que puc tornar després a ser jo... No? Com si poguessis fer una mica de viatges en el temps de... Ara me'n vaig una estona a ser, una dona a la illa de Safo, saps? Doncs me n'aniria cap allà una estona. Però crec que després voldria tornar, en realitat.
0: Cinc minutets, eh?
1: Exacte. Un parell de dies a Safo i un parell de dies sent un senyor durant els anys 70 i cap a casa.
0: I ja està. Serviria també per valorar més el que tenim, no?
1: Sí. Tot i que, bueno, sí. Tampoc... No crec que estiguem vivint en el millor dels mons possibles.
0: No, però potser sí que...
1: Ni en la millor època de la història, ni cap cosa així.
0: Però sí que som uns privilegiats.
1: I tant,
0: almenys
1: mare
0: tu,
1: de Déu.
0: Almenys tu i jo en aquest món,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ara de calaix, mateix. De calaix. Tenim, vull dir, això està claríssim. Mm-hmm. Sí.
0: Ara et faré dues preguntes, que no te les faig jo, sinó que te les fa la veu de... abans d'això, ara vindran aquestes dues preguntes, m'has de dir amb quin animal et reencarnaries, si volguessis. Si donés l'oportunitat o l'obligació.
1: Crec que em reencarnaria en una orca. En una orca.
0: Com aquesta? Sí? Per què una orca?
1: Escolta-la.
0: Sembla increïble, no? Que
1: per
0: això, que ho pugui fer un animal,
1: per
0: no?
1: Per fer això. Clar, si pogués anar a un altre barri, sí que... O sigui, el que dèiem abans de cap a quina època aniries, crec que sí que seria un animal durant una estona, també. Uh-huh. Sí. Home, les orques, vull dir, són animals enormes, ocupen una quantitat d'espai increïble, molt a favor, viuen en comunitat, crec, no? Vull dir que van així com una miqueta en manada...
0: Les que no estan en parcs aquàtics.
1: Exacte. La Gladys, no? La famosa orca que va estar com tombant iots allà. Sí. Vull dir, trobo que hi ha un punt d'activisme en l'orca, també, que em sembla interessant i reivindicable. Vull dir, no sé, em sembla un animal divertit, la veritat. Tot i que, bueno, clar, sí, si de cop i volta has d'acabar en un parc aquàtic seria més fotut.
0: Doncs ara sí, les dues preguntes.
2: Què li diries al teu jo del passat?
1: Què li diria al meu jo del passat? Companya, endavant. Vull dir, confiança i tu tiramilles. Diria això, la veritat.
2: Què li diries al teu jo del futur?
1: Companya, endavant. Confiança i tiramilles.
0: Està bé, no hem dit... És difícil. Sí, sí, no, no, serveix, sí,
1: és
0: sí.
1: Sempre endavant, saber, no? Sí, donar-se consells a un mateix, no? No ja. Sé. Però, bueno, sempre endavant, o no, no sé, però al final... No sé, crec que una cosa que sí que penso és intentar com no distreure't molt és a dir, que si tu tens com una idea de coses que vols fer o de coses que o d'una direcció cap a la que vols tirar, mira, crec que el consell seria més com intentar no distreure't. Mm-hmm. Intentar no distreure't amb no, com, jo què sé, amb opinions dels altres, expectatives dels altres, coses, el que es fa, el que no es fa, tal qual, no? O sigui, ara penso més en temes de creació, encara que em faci una mica de vergonya aquesta paraula, però com intentar com tirar milles en un sentit de com tu anar amb la teva idea i tirar cap allà i no distreure't ni amb modes, ni amb corrents del moment, ni amb què es porta, què no es porta, què funciona i què no funciona, no? Que això també és com molt pervers, crec, o una mica perillós, vull dir, sí, pensant molt en això concret, com de treballar, de feina.
0: Mm-hmm. Viatgem al passat. La Jukebox.
3: Aquest moment eufòric en què el duo alemany de música pop Milli Vanilli rebia el Premi Grammy als millors nous artistes de 1989 ha passat a la història per la seva falsedat. La veritat és que l'Acadèmia d'Arts Discogràfiques dels Estats Units de Nord-Amèrica els ha desposseït aquesta matinada, per primera vegada en 33 anys, del premi. El duo, format per Rob Pilatus i Van Morven, no havia cantat mai ni una sola cançó de l'àlbum Girl, You Know It's True, Nena, saps que és veritat, pel qual havien guanyat el guardó. L'afer es va destapar la setmana passada quan el productor del disc Frank Farian va fer públic que el duo no havia cantat ni una nota de les cançons, ni en l'enregistrament ni en les interpretacions posteriors, en què feien servir el playback. Milli Vanilli havia manifestat als seus fans que el pròxim àlbum el volien cantar ells. Ara caldrà saber si el productor estava espantat per la veu d'aquests nois, que podria fer ploure, o si l'any que ve poden guanyar de debò el Premi Grammy.
1: Quina meravella, no?
0: El dia que tu vas néixer, 19 de novembre del 1990, a TV3 explicàvem aquesta notícia.
1: Uau.
0: Que ens fa reflexionar molt sobre l'autenticitat.
1: És que, quina mentida, l'autenticitat.
0: Sí. Què és l'autenticitat,
1: prou,
0: Irene?
1: Prou, ja n'hi ha prou amb l'autenticitat. Sí. No, aviam, és un tema important. No ho sé, suposo que avui dia també... A mi una cosa que em fa una mica de por, una mica de reticència, una mica de sospita, és que hi ha com tot aquest discurs, no? Que el que es valora és, doncs això, no? Com el ser autèntic, el parlar molt de tu, també, i el no? Com tenir com una mena de vida personal molt, molt oberta i molt compartida, i com, no? Jo realment sóc això. O sigui, no ho compro gens, la veritat, perquè al final si el que mana és l'autenticitat, llavors tots estem sent artificials per ser autèntics. És a dir, que aquí ja es perd tot, no? Vull dir que... Vull dir que crec que és un discurs això que pot generar com coses bastant perverses, a més d'una obligació de compartir coses que tu potser no et ve de gust compartir. Per què? Pel fet de ser una persona ínfimament pública o el que sigui, has d'anar explicant com coses... No sé, és que clar, jo amb això també sóc molt reservada, llavors no... També és una part del discurs que em molesta una mica, la veritat. Però sí que pensant en l'autenticitat, no ho sé, me'n recordo un cop una amiga que deia... Com penso en els amics antics, no? Per exemple, en els amics que et coneixen des de l'institut o des de l'escola, allò que han vist, com totes les 40.000 facetes de tu, i ell sí que, no? Aquí sí que hi ha una cosa com que t'arrela. Vull dir, aquesta gent sí que sap qui ets, no? Encara que tu, no?, em vagis com disfressant-te una mica d'això, disfressant-te una mica d'allò, evidentment que han vist, perquè això sí que és com un altre tema com molt contemporani, no?, de tenir com una identitat molt fixa que no existeix, però sí que crec que hi ha com aquesta cosa de... dels amics que ens han conegut durant molts anys, jo penso com en les meves amigues de tota la vida, que elles, o sigui, et calen a...
0: De Sant Just.
1: Sí, a Sant Just, sí, tant.
0: És casa, això, no?
1: Sí, totalment.
0: Una altra data, que no és la teva data de naixement, però que potser ens en pots explicar alguna cosa.
4: Vas tenir 1:33 d'identitat fica i inamovible el 9 de juliol del 1994. Cada 9 de juliol el celebrem. Va amanyegar-li amorosament els cabells i va dir-li: "Eres una nena meravellosa."
5: Canta de la costa un guanyador, d'un sorteig el millor. Qui sap qui l'afortunat? On està i està ocultat?
6: Que la llala a la costa s'ha llevat un cop de fortuna massa gran. Bona notícia de portada, tota la premsa s'ha exaurit.
5: Periodistes i banquers.
0: Quan vas escoltar aquesta cançó, no sé si era l'any 94, jo crec que era una mica més tard, però eres una nena, no? Quan vas descobrir-la?
1: Completament, sí, sí. Aquesta cançó, o sigui, a mi em transporta molt el que escoltaven els meus germans quan jo era petita. Jo sóc la germana, la petita, que diguem. Bueno, que diguem, no, sóc la petita. I a més, sóc una sorpresa absoluta. És a dir, vull dir que...
0: Sóc, no buscada.
1: Sóc molt més petita que els meus germans. Bueno, com 7 i 8 anys més petita. I vaig ser una agradable sorpresa, en paraules de la meva mare. Llavors sí que recordo molt la cosa aquesta de quan era petita, de les habitacions de mons germans, que sonava molt no? el que ells escoltaven, i que jo, clar, se'm va quedar com molt gravat, i era allò, doncs Doctor Calypso, clarament, Scatolites, no? Com la cosa aquesta de l'esca, de l'època, Los Planetes, també, sí. Molt, no? Com Postal Service, com totes aquestes cançons que, clar, jo era petita i estava allà, en plan, mirant-los amb tota aquella admiració dels, no? dels germans petits i els germans grans. I això. I llavors aquesta cançó em porta com molt allà, realment. Sí.

0: I ara acabes de mencionar Postal Service. Aquest himne, el Such Great Hits.
1: Sí, o sigui, clar, és una cançó com molt tòpica, però és meravellosa. A més, també hi ha com aquesta idea, com, no?, com que de lluny tot es veu millor, no? Com que al final, que és una mica també el que... No sé, el que dèiem al principi de quan t'imagines com l'idea, no?, com fins i tot la cançó de la Maria Arnal, no?, de la vida, de com que tens com grans expectatives sobre les coses, mm-hmm, i després, evidentment, quan t'hi acostes, com tot és més complex, més complicat, també més interessant, en realitat, no?, però crec que hi ha algun moment de la cançó, ara no me'n recordo gaire, dels lírics, però
0: hi ha aquest punt. Escoltem-la.

0: Postal Service, passem a...
1: Dolça besada, te gusta que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.

0: Viure sense tu, Antònia Font. Això què, Irene?
1: És que, clar, per mi Antònia Font va ser un grup, no sé si per tu també, però com molt fundacional, realment.
0: Sí, i tant.
1: És a dir, com sí, com en la meva vintena i abans, i a més, realment, hi anàvem molt com amb la meva família, i anàvem com a... Vaig anar a moltíssims concerts d'Antònia Font, molts, abans que... Bueno, molts, realment, jo, bueno, bastants, no ho sé, ara no sé d'allò, però... I abans que ho deixessin i tal, i llavors com van tornar, però vull dir que realment és un grup que va formar part molt de la meva joventut. A més que trobo que tenen unes lletres meravelloses.
0: Fabuloses. Antònia Font, que esperem que puguin tornar en algun moment.
1: Van tornant, no?
0: Sí, però es va morir el Joan Roca, el baixista, cert, aquest estiu. Però esperem que malgrat això puguin tornar. Sortim de festa.
2: La festa morts.
0: Irene, si formessis una banda aquí a l'altre barri, a qui aniries a buscar?
1: Aniria a buscar la Núria Feliu, que ja m'ha escoltat durant aquest programa, només perquè trobo que ha de ser molt divertit passar una estona amb ella. Aniria a buscar a Peggy Lee.
0: Peggy Lee.
3: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

0: Quina meravella de cançó.
1: És que aquesta cançó, o sigui, ja està, és que ho és. És que, sí, sí, és que ho és tot. És a dir, a més, com aquesta elegància, no, que té la Peggy Lee a l'hora de parlar del desencantament del món, sí, sí, realment, sí. Però, bueno...
0: Sabies sí. que és la cançó favorita del Donald Trump?
1: Uau, no, això no ho sabia.
0: I molt decepcionant. No volia saber.
1: No volia saber-ho.
0: He estat buscant i de com,
1: sí?
0: és bo que ho va explicar en una entrevista. Que...
1: Clar, suposo que aquesta cosa... Com, vull dir, a mi m'agrada molt aquesta cançó per aquesta mena de com... cert desencant, no? De, no? I, doncs això, jo esperava molt de la vida i al final això és tot el que hi ha, però suposo que, clar, ara pensant-ho, com que potser també et pot portar una actitud molt nihilista, no? En plan, si això és tot,
0: sí, sí.
1: Vinga, guerra nuclear, no? Ja, perquè total, fatal. Doncs quina pena.
0: A qui t'emportaries al món dels vius?
1: A qui m'emportaria al món dels vius? Ja n'he parlat molt en aquest programa, trobo, però m'agradaria molt fer una... Fer un poder com xerrar una estona amb Víctor Català, realment.
0: Víctor Català.
1: I veure com era, realment.
0: Crec que comencem a sentir unes campanes de fons. Això vol dir que hem arribat ja al final. Mm-hmm. I aquí, com sempre, a l'altre barri, et donem tres opcions i tu tries.
1: Val.
0: I recorda que tenim allò d'Espanya pendent.
1: Espanya.
0: Opció A.
1: Sempre està per allà.
0: Et quedes aquí a l'altre barri rescatant aquelles històries que, de gent que va morir sense explicar a ningú i que el món dels vius mereixen saber.
1: Aviam, i pots tornar, perdó.
0: O sigui, aquelles històries que han mort amb la gent que s'ha mort, no? Però que no s'han explicat i que hi ha persones que se les van emportar a la tomba.
1: Val.
0: No? Seràs l'encarregada de parlar amb aquestes ànimes i escriure-les...
1: I tornar-ho al món dels vius.
0: I que el món dels vius doncs, puguin conèixer aquestes històries perdudes. No? Seria la teva feina.
1: Això molt, molt ràpid puc interrompre.
0: Sí.
1: Un dels contes que vam fer pel recull de Sembla Mentida anava sobre un... Bueno, els oients ens enviaven àudios i nosaltres havíem de fer contes a partir de les anècdotes que ens explicaven i una anava sobre un home que havia estat a l'altre barri. És a dir, que realment havia estat clínicament mort durant una estona. I tal, i que llavors després havia reviscut. I llavors vaig estar fent com tota una investigació sobre això i, clar, hi ha com coses molt boges de gent que, bueno, que evidentment que ha vist el seu cos des de lluny, que bah, ja està, només volia fer aquesta petita apreciació.
0: Molt bé. Opció B, reencarnar-te en una orca i a canvi d'aquesta reencarnació podràs fer realitat un desig col·lectiu, el que tu vulguis. I opció C, seguiràs igual, però tindràs el superpoder, que no sé si el vols, d'autorevisar-te quan vulguis i ser la intrusa de tu mateixa com la Diana i amb tot el que això comporta, Així que, tu mateixa?
1: Realment, o sigui, molt sòlidament em reencarnaria en una orca.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: T'he vist molt convençuda amb el tema de l'orca.
1: Em dones aquestes tres opcions i jo vaig cap a l'orca. Me'n vaig cap a l'orca.
0: I el desig?
1: Completament. El desig seria com... El desig seria ser concretament la Gladys i contribuir en l'eliminació dels superrics.
0: Doncs em sembla molt bé que et converteixis en orca i ja ens vindràs

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que capçali el Front Ampli per les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
2: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció d'Esquerra Republicana dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Més notícies. Centenars de persones s'han manifestat aquest divendres a Manhattan per protestar contra l'actuació dels agents antiimmigració, els coneguts com ICE, després que dijous ferissin un home durant una operació al Bronx. Els agents van disparar contra un conductor de 28 anys que viatjava amb un nen de 5 anys al seient del darrere. L'home va rebre una ferida lleu al coll i continua detingut. L'ICE defensa que l'afectat va intentar fugir i que va posar en perill la integritat dels agents. Diverses organitzacions de defensa dels drets dels migrants han denunciat l'actuació i alerten de l'impacte que aquest tipus d'intervencions tenen entre la població immigrant de la ciutat. Un terratrèmol de 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la capital del país. El president panameny ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre que ha esfondrat diversos edificis del sud del país i ha col·lapsat totalment les carreteres, però no ha indicat si hi ha víctimes. El jurat ha declarat culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent l'acusat del crim masclista de Girona de l'any 2023. El veredicte, per unanimitat, considera provat que el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. L'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal, tot i que la família de la noia va declarar durant el judici que l'home estava obsessionat per ella. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera per Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors. Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
3: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
1: El director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills. Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús als temps de descompte. Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanc i blau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu, a 5:15, Ceuta-Sabadell. Els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el

0: Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguidis al Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart. A la Lliga CB, a les 9, Breogán Bàsquet Girona.
1: Fins aquí les notícies.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
2: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
5: de la teva vida.
6: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
7: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
8: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
9: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
10: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
11: En moments excepcionals, sempre hi som.
12: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
11: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
13: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
14: Això és un desastre.
15: S'ha restablert la circulació per via única entre...
11: Rigorós amb la informació.
16: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
17: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
18: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
19: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
20: Que no voten, paguen deudes.
21: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
1: Catalunya Ràdio.
11: A tota hora i a tot arreu.
18: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
17: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
22: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
11: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: És divendres i ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Estupendament. Avui, i vostè?
1: Avui bé, molt bé. Avui és 9 d'octubre del 2026. No sé si existeix, però seria un bon moment perquè s'instaurés el Dia Internacional de la Conversa de l'Ascensor. No sé si insisteixo si existeix, perquè avui és el Dia Internacional de pronunciar aquestes frases. Fa més fred, ha refrescat. Avui m'he posat un anorac al sortir de casa.
0: Ho dius perquè quan ens hem vist, el primer que hem fet ha sigut dir exactament això, no? Hosti,
2: que ha caigut 10 graus, eh?
1: Hi havia gent que tenia moltes ganes que arribés el fred, perquè he vist autèntiques escenes amb persones amb plomons per la ciutat de Barcelona.
0: No exagerem, eh? Aquí a la ciutat de Barcelona. Altres contrades de Catalunya entenc que és diferent, però la ciutat de Barcelona, per favor.
1: A veure, on vas amb esquís pel carrer Aragó, si us plau, no.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasda i la Lívia Discipio.

0: I si avui és divendres, la solució es diu Malcom Otero, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui t'he arrencat el teu 50%, eh?
1: Sí, estic una mica trist.
0: He de dir que Marta Pontnou, pobreta, ha vingut fins aquí, perquè no l'havíem avisat a temps. Marta Pontnou vindrà dimecres amb Malcom Otero. Vull dir que no desfem la parella. Avui és perquè és un dia excepcional que necessitàvem rebre una altra persona, també.
1: Bueno.
0: Tot bé?
1: Tot bé, tot bé. Avui jo també m'he abrigat avui per primer cop.
0: Sí que és veritat que vens amb triple jersei, tu.
2: Però molt, eh?
1: Sí, sí.
0: Porta camisa, jersei i portes, vull pensar, samarreta Imperi.
1: No, però podria portar-la. Passa que no m'agrada perquè saps com es diuen en anglès, no?
0: Com es diuen?
1: Wife beater.
0: Què? Para-ho tot, Albert.
2: Un moment, un moment.
0: Wife beater.
1: Sí, que casca la teva dona. És una cosa que
0: portaven... Ah, beater de beat, de pagar.
1: Clar, perquè era el que portaven els italians als Estats Units.
0: Què?
1: Sí, sí, sí. És molt, saps, quan veig una samarreta d'aquestes, tipus Rocco i els seus germans i tal, penso sempre que com es diu en anglès i em fa molta ràbia.
0: Ah, quina... Jo pensava que era bitter d'agre, sí, saps? Sí, sí. Allò de la suor del Camacho,
1: sí, sí,
0: saps?
1: No, no.
0: Oh, lo que xungo, no?
1: Sí, sí.
0: White bitter, el qui pega la seva dona. Quin mal rotllo, per favor. Píndoles d'informació sempre amb en Malcom Otero. Avui no parlem d'aquest tipus d'història, però sí que parlem d'una solució històrica. I ben curiosa, avui volem saber... quan es va inventar el turisme. Per què i com comencen els viatges d'oci i altres països, a altres països, disculpeu, quines eren les destinacions de moda fa mil anys? Quin va ser el primer boom turístic de la història? I encara més, quan es comencen a vendre els primers souvenirs? Quin va ser el primer souvenir de la història? Això és el que volem saber. Com s'ha arribat fins a l'actual model de turisme de masses? La solució a aquestes i altres preguntes la té el nostre historiador de capçalera, Àngel Casals. Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs, estimat?
3: Bé, bé, bé, bé. Jo no passo fred, per tant, bé, no...
0: L'Àngel Casals, per qui no el coneguis, i sou nous a la solució, és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. Àngel, a veure, aquest tema me'l vas proposar tu, eh?
3: Sí.
0: Dius, tu saps quan es va inventar el turisme? I dic, no en tinc ni idea. Quina data li poses, Malcom?
3: No.
0: Va, mullet.
3: Ah, va, principis del 19.
0: Principis del 19, tu ho has fet millor. Jo vaig fer la resposta simple de això al 60, no? L'invent del turisme al 60. No és ben bé així. Àngel, perquè ara som en un moment de la història on el turisme, o millor dit, els turistes, estan mal vistos?
3: Perquè ara n'hi ha molts.
0: Mm-hmm.
3: I perquè el turisme era una activitat d'elits que s'ha acabat massificant, no? Bàsicament perquè la gent pogués tenir les sensacions que tenien aquells turistes de debò del segle XIX, com deia el Malcom, que és el turista, diguéssim.
0: El temps ho perverteix tot, al final. Les coses comencen xules i després s'esguerren.
1: Sí, de fet, ara turista és com una... Ara sembla que viatger és la paraula maca i turista és la paraula dolenta, no? Ningú... No volem ser turistes, volem ser viatgers. Però
0: tots, però al final acabem sent de turistes.
1: Però tots som turistes en algun moment. Mm-hmm. I ara, que jo aquest estiu que he estat a Nova York, m'ha donat una cosa terrible, que és que els mateixos neoyorquins són turistes a Nova York.
0: Com? Oh.
1: Perquè com tothom té aquesta sensació de que no viurà molt de temps allà, perquè és molt car, que haurà de marxar, porten samarretes d'I Love New York, vull dir, es comporta com turista. La gent que viu a Nova York es comporta com turista perquè ningú pensa que es farà gran allà.
0: Fem apostes, a veure quan ens arribarà aquest fenomen a les grans capitals catalanes.
1: Això, aquí estava molt a prop.
0: Tu recordes el teu primer viatge, Malcom, com a turista? O com a viatger, si t'agrada més dir-ho així?
1: Sí, o sigui, fora de les vacances que fèiem a l'estiu, sí, recordo el primer viatge que va ser així gran, que va ser als Estats Units, jo tenia com 13 anys o així, i recordo que vaig, i la gent no viatjava tant, que fa molts anys que hi havia dinosauris, i que quan vaig tornar a l'escola explicava a la gent flipava, has estat a Nova York, ara els nens han estat a Nova York, han estat a tot arreu, ja han viatjat molt, ara ja low cost, ara ja viatjar no és especial. En aquell moment era una oportunitat perquè el meu avi feia un curs allà i aleshores l'acompanyava i fèiem unes petites vacances al voltant d'aquest curs que feia el meu avi. I era una cosa especial. Ara ja, vull dir, ara no.
0: Ara no. Avui que parlem de turisme, viatges i vacances, com sempre, hi podeu dir la vostra vies de contacte habituals, Fran.
2: Doncs sí, encara que sigueu de viatge, per exemple, podeu trucar al 93207404. És més, si sou de viatge, ens farà il·lusió que ens truqueu al telèfon del directe, o podeu escriure, estigueu de viatge o estigueu a la feina, al WhatsApp de la solució, al 677-38-77-19. Mira, ara parlava el Malcom del viatge.
0: Que farem un invent avui, farem un invent que flipareu.
2: Ja. Quan viatgem, ens agrada endur-nos un lloc, un restaurant. record, perdó, no, el lloc no. Hi ha gent que sí, crec.
0: Bueno, hi ha gent que s'emporta parts del mur de Berlín,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, correcte. Mira, però ara els parts del mur de Berlín ja es venen com a souvenirs, no? Per tant, avui, evidentment. Us preguntem això. Quin és el souvenir més lleig, el més curiós, el més divertit que teniu? Aquella samarreta que posa I Love Malta, amb una fotografia del Cat Garfield, per exemple. Un saler amb un molí dels Països Baixos, el Malcolm va dient que sí. Uns mitjons amb una fotografia de la Torre Eiffel, per exemple. Oh. Aquest és el souvenir que teniu. I jo us demano que ens envieu la fotografia, també.
0: Oh, no? Fotos de souvenirs lletjos.
2: Home, seria fantàstic.
0: Volem fotos de souvenirs lletjos.
2: Endavant.
0: Avui us demanem això, senzill. Agafeu aquell imant tan horrorós que teniu, aquella sevillana a sobre de la tele, dels que tingueu tele de tub encara,
2: sí.
0: I ens feu una foto i ens l'envieu al 677-38-77-19. Si voleu, digues, perdó.
2: No, i que farem una compilació de totes les fotografies que rebem. Si tothom podrà veure les fotografies de tothom.
0: Tothom podrà veure les fotos de tothom. Per tant, si formeu part del club, us enviarem un enllaç perquè aneu veient les fotografies de tothom. Les anirem penjant una mica de paciència en aquest enllaç que només tindreu els membres del Club de la Solució, el 677-38-77-19.
1: Jo hauria dit que aquest estiu també, abans de Nadal, vam passar per París. I el meu, òbviament, nosaltres no volíem comprar souvenirs, però les meves criatures volien comprar petites Torre Eiffels pels amics, per casa, i aleshores, a casa tinc una Torre Eiffel com de color vermell que té llum.
2: No.
1: Potser és la cosa més horrorosa.
0: I encara la conserves, eh?
1: Clar, perquè aquest estiu...
0: Això és el típic que l'has d'enxufar una mica invisible aquest Nadal.
1: Sí, però clar, la meva filla li fa il·lusió perquè la va comprar ella, amb els seus calés. Perquè clar,
0: ai,
1: aquest,
0: no.
1: També és el consumisme aquest de que vas de viatge i has de consumir i comprar coses i tal. I, però bueno, jo li explicava, això no veus, que això és per estafar turistes, això és un enganyif, no has de fer, i me deia, sí, però la vull comprar.
0: Ai, senyor, abans de la publicitat us explicarem una cosa que té a veure amb vosaltres, amb tots aquells que esteu escoltant. Només us dono una dada.
2: Ui.
0: 21 d'octubre.
2: Ostres.
0: Guardem el 21 d'octubre, d'acord? Ho posem aquí al costat i de seguida us ho explico. Anem al tema, que l'Àngel ja ha escalfat prou la banda. Parlem de la invenció del turisme. A veure, qui podem dir que s'inventa el turisme, Àngel?
4: Els romans.
0: Els romans. S'inventen els romans.
2: Sí, no hi ha dret.
0: Trampa.
4: Els romans, el turisme i la segona residència. Ja ho inventen ells. Clar, els romans, sobretot, clar, ens hem d'imaginar els romans que vivien a la ciutat de Roma, una ciutat d'una mica més d'un milió d'habitants, bruta, allò massificada, etc. Per tant, la gent que tenia diners, allò, la seva aspiració era tocar el dos a la que arribaven les calors, diguéssim, no? Per no aguantar les olors del Tíber i tot això. I on se n'anaven? Van crear veritables, allò, resorts turístics. El més important és el de Baies, que estava, perquè està sota l'aigua, estava al golf de Nàpols.
0: Ah, amic.
4: I llavors,
0: tots
4: allò...
0: Tots no eren, eh?
4: Era una mena de centre de la Beautiful People de l'època. Juli César tenia casa allà, els emperadors tenien casa allà, si tothom qui era algú a Roma tenia...
0: Sempre el centre de la Beautiful People sempre és Itàlia, eh? T'has fixat?
4: Tenia una residència allà, però era tan així que... Era, es podria dir, sense exagerar gaire, que era una mena de precedent de Las Vegas.
0: Uau!
4: Perquè, a més, construïen edificis allò exòtics, una cosa així, uns temples que teòricament estaven dedicats a deesses, però en realitat eren balnearis i centres d'aigua espectaculars.
0: O sigui, així com ostentós i pompós i exagerat,
4: absolutament,
0: eh?
4: Absolutament. I fins i tot tenien una atracció que era una piscina suposadament de peixos ensinistrats.
0: M'encanta.
4: Com a molt al·lucinant.
0: Peixos ensinistrats.
4: Sí. I llavors, bueno, per això, grans cúpules, etc. Això, diguem-ho així, amb el pas del temps es van enfonsant. Avui està sota l'aigua, però avui encara es pot visitar com a turista si algú està disposat a fer una petita immersió a 4 metres de profunditat.
0: A 4 metres.
4: Allà es trobarà les restes dels palaus de Baies i tot això. O sigui, que és un viatge original i molt recomanable.
0: Malcolm, em pega molt per tu.
1: Sí, jo aniria.
0: No? Un escafandre, posar-t'hi allà a veure com era l'antiga Roma? Bueno, antiga Roma, els antics romans.
1: M'encantaria. No, de fet, no coneixia aquesta història i ara ja m'està picant.
0: Parlem de com evoluciona el turisme quan cau l'imperi romà, perquè, clar, els romans, ara ho dèiem, ho inventen una mica tot, el turisme, entre cometes, de masses, les segones residències, però, clar, acaba caient l'imperi romà. Segueix havent-hi viatges per esbarjo quan cau l'imperi romà?
4: En principi no, perquè, clar, quan cau l'imperi romà, primer apareixen les fronteres dins de l'imperi on hi havia, i segon desapareixen les vies romanes, que era el camí, la forma de moure's més segura i més ràpida, i per tant el turisme o el viatjar per al·licient desapareix, i el que començarà a aparèixer a partir del segle X és el turisme, el que avui en diríem turisme religiós. És anar,
0: turisme religiós.
4: És a dir, anar a veure relíquies religioses perquè la visita a aquests centres religiosos servien per eliminar anys de purgatori o per fer-se perdonar els pecats.
0: Que ens ha quedat una mica, a nosaltres, perquè ara quan visitem llocs, de seguida diuen, no, anem a veure aquella església romànica que hi ha, aquella església gòtica. Ens ha quedat allà en la cultura, això del turisme religiós. T'he tallat, explica'm.
4: Sí, i llavors, clar, el primer gran centre turístic, religiós turístic, de la cristianitat no és Roma, com ens podríem imaginar, sinó que és Santiago de Compostela, Sant Jaume.
0: Clar, Camí de Sant Jaume.
4: I llavors el Camí de Sant Jaume, que comença a dissenyar-se a partir del segle XI, segle XII, i que acaba sent la veritable ruta turística dels europeus.
0: Sí, m'estàs dient, perdona que busqui el titular, Àngel, que el primer boom turístic de la història és el Camí de Sant Jaume?
4: Sí.
0: De tota Europa?
4: De tota Europa.
0: Del tot el món, no?
4: Bueno, podríem dir tot el món,
0: també.
4: Clar. Sí. Perquè entorn d'aquest Camí de Santiago, clar, s'han de crear hostals, s'han de crear hospitals, s'han de crear passos perquè la gent pugui anar circulant, és a dir, llocs on els pelegrins puguin menjar.
0: Clar, s'estructura tota la base turística, no? Hostals...
4: Exacte, és a dir, tota la part nord de la península Ibèrica acaba convertida, bueno, o la faixa aquesta, acaba convertida en un lloc on viuen, en bona mesura, del turisme religiós, d'aquests pelegrins que hi van. I tant és així que podem dir que la primera guia turística que s'escriu a la història és una guia turística per anar a Santiago.
0: Què m'has dius? La primera guia turística és una guia per anar a Santiago, em flipa.
4: Sí, és a dir, i a més molt, molt, molt antiga, el 1135.
0: 1135.
4: S'escriu un llibre que porta el nom del Codis Calistí, que és un llibre que té 6 parts, no? I llavors les 4 primeres són oracions, coses devotes, etc. Però la cinquena són consells pràctics per fer la ruta de Sant Jaume.
0: Ah,
4: i llavors...
0: La Trotamundos, la històrica Trotamundos, no? La primera Trotamundos.
4: Sí. I a més amb la mateixa filosofia, que era llocs on pots anar a menjar sense que t'estafin.
0: M'encanta!
5: Lonely Planet.
4: Altres ermites o llocs on pel camí val la pena parar-se, perquè si hi ha elements de devoció, o restes de sants, etc. També, i molt important, aquells rius que es poden passar a peu, perquè si ho preguntes t'enganyaran i et cobraran per passar-te en barca.
0: És que també et dic, la història de la humanitat és que anem repetint patrons,
4: tampoc evolucionem massa, no? I fins i tot, com una part de la ruta passava pel que era Navarra i Euskadi per a la llegenda de Parrabousquera, i el que l'escriu, tot i que està en llatí, és francès, el que fa és allò, una mena de diccionari allò, euskera, francès-euskera, de les paraules bàsiques per demanar menjar, per demanar no sé què...
0: És que tal qual,
4: Sí, és una cosa com molt curiosa, però que es considera que, amb tota justícia, es pot anomenar la primera guia turística de la història.
0: La primera guia turística de la història, el Còdex Calixtí. Per cert, línies obertes, 93-201-7474. Malcom, et faré una pregunta molt concreta, que és la que formulem avui també als nostres oients. Tu has viatjat molt, has fet molt de turisme. Si t'haguessis de quedar amb un sol destí turístic, de tots els que coneixes, quin és?
5: Destí turístic.
0: Lloc.
5: Ja, sí.
0: 93-201-7474. Si de tots els llocs que heu trepitjat, que heu viatjat, heu de triar-ne un de sol, quin és? 93-201-7474. Només us dic que hi ha un regal associat entre tots els que participeu a través del telèfon. 93-201-7474. Truqueu per dir la vostra. Quin és el destí turístic d'entre tots els que coneixeu que triaríeu? Si només en podeu triar un, el millor, quin seria?
5: Jo seria Estambul, Santa Sofia.
0: Ah, sí, Istanbul, sí.
5: Jo crec que allò ara té un problema perquè ara l'han convertit en temple de culte i aleshores han dificultat, han posat unes teles per tapar els mosaics i tal, però crec que és un d'aquests llocs al món que hi ha molt pocs que arribes i t'entren ganes de plorar de pura bellesa.
0: 93-201-7474, línies que cremen, ja us ho dic, Per cert, em diu el Nil que el 2011 van robar el Còdex Calistí de la catedral de Santiago de Compostela i que el van acabar trobant?
4: Sí, el va robar, que era un lampista, un treballador de la pròpia catedral.
0: El van trobar en un pàrquing mesos després. Sí. Em sembla extraordinari, però quina mena de protecció tenen aquests còdex?
4: Això cal preguntar-ho.
5: També s'ha dit que no era una guia
1: de butxaca, eh?
0: Per això dic...
1: És voluminosa.
0: Ai, senyor, 93-201-7474, 93-201-7474. Hi ha regal associat, que de seguida us diré quin. Fins ara hem descobert que, evidentment, com tot, s'ho inventa l'imperi romà, que el camí, que, perdoneu, que el camí de Santiago és el primer lloc de viatge, de peregrinatge, el boom turístic, podríem dir, el primer boom turístic que es produeix al llarg de la història. I no sé si s'emportaven a souvenirs del camí de Santiago, ja estem parlant del 1300, em deies 1135, perdona.
3: Sí, no només de Santiago, és a dir, arriba un moment, i el que passa és que és molt complicat datar quan comencen, però ja a l'edat mitjana, la gent que feia aquestes rutes de peregrinatge, fos Santiago, fos Roma, fos Jerusalem, no? Una de les coses que s'enduien era una mena de segells de plom que es feien, que era la prova que havies estat. No?
0: Segells de plom, ara et fan, clar, com un passaport,
3: sí,
0: també.
3: Sí, sí, exacte, i llavors, que suposo que és perquè són allò recordant aquests primers, no? I llavors la gent el que anava era a buscar això. Quina era l'altra cosa que la gent s'enduia d'aquestes visites?
0: Què s'enduien?
3: Doncs, per exemple, objectes teòricament miraculosos, no? Ah. Per exemple, els que anaven a Canterbury, que anaven a buscar, que anaven a veure les restes de Becket, el que va ser assassinat pel rei, que és considerat un màrtir, allà s'explicava a Canterbury que els frares havien col·locat una gota de la sang de Becket en un gran barril d'aigua, i llavors venien flascons amb aquella aigua que tenia una infinitèsima quantitat de sang que teòricament era miraculosa. I llavors tant podies prendre-te-la per curar-te una malaltia com te la podies dur al damunt, no? Llavors la gent comprava aquests flascons, no?, per endur-se'ls a casa, etc.
0: Podem considerar que aquest és el primer souvenir de la història?
3: Seria els primers, no sé si els segells de plom segur i aquests també, i clar, i aquests, si ens hi fixem, avui en dia encara es fa, la gent que va a Lourdes, el que porta és les ampolletes d'aigua de Lourdes, no? L'aigua miraculosa de Lourdes. Per tant, fa mil anys, com a poc, que s'estan fent servir aquesta mena de productes.
0: Mare de Déu. Doncs mira, ara que deia souvenirs, avui us preguntem també a través del WhatsApp, aquesta crida és pel WhatsApp, el 677-387-19, quin és el souvenir més lleig, estrany o curiós que teniu, o a l'inrevés, quins souvenirs es poden endur els turistes que visiten Catalunya. Ha sortit a investigar aquesta segona pregunta la Lívia Discipio. Molt bon dia, Lívia, com estàs?
6: Bon dia, molt bé.
0: Avui, on has anat per investigar això?
6: Doncs mira, per investigar-ho, la millor opció sempre és viure-ho. Per això em vaig posar a la pell d'un turista a la meva pròpia ciutat i per poder descobrir quines opcions té quan arriba el moment aquest de buscar un record de Barcelona.
0: Mm-hmm.
6: Per això vaig anar a Bé de Barcelona, una botiga que es troba a l'Avinguda Gaudí i està especialitzada en records de la ciutat. La propietària, la Maite Guillem, em va explicar quin és el tipus de client que travessa la porta de la seva botiga, què és el que s'interessa per la cultura catalana i, sobretot, la ruta modernista. Mm-hmm. A Bé de Barcelona podem trobar els souvenirs més clàssics, imants, bosses, peces de ceràmica, peces decoratives, però també podem trobar productes locals.
7: Tot el que tingui vinculació amb la ciutat, el Mediterrani, des d'un souvenir potser més convencional a marques locals, de bolsos, de roba, que fan de souvenir també, que, no?, que t'emportes a casa teva i cada cop que la veus i la utilitzes, doncs te'n recordes de la ciutat.
0: Ha evolucionat molt, el món del souvenir. Ara hi ha bosses de tot, Malcolm? Tu què t'emportes?
8: Jo normalment...
0: Res.
8: No, res. O sigui, m'agraden els imants. Sí, m'agraden els imants aquests.
0: Amb els imants.
8: Els imants aquests, però m'agraden lletjos. Vull dir que no...
0: Expressament, eh?
8: Sí, han de ser una mica lletjos.
0: Ah, doncs ja m'ho apunto. Sí, a casa nostra, entre la família, també ens portem sempre imants.
8: Imants, perquè és una cosa que trobes, és barat i tal. Però és veritat que...
0: Algun dia als meus pares els hi caurà la porta de la nevera, de tants imants que tenen.
8: Però és veritat que ara ja el que no suporto és la roba que posa Barcelona, Nova York, això.
0: Doncs es ven, segons ha dit la Maite.
8: Sí, però bueno, ara també es ven, vull dir, els barrets aquests mexicans que te'ls trobes a tot arreu, perquè jo pensava que era una cosa de Barcelona, però la pots trobar a l'aeroport que vagis del món, la gent porta barrets mexicans, fora de Mèxic, em refereixo.
6: A la botiga, però, de la Maite, el que més es ven és això.
7: La flor de Barcelona, per descomptat, amb totes les seves versions. Aquí està amb tot, amb espelma, amb sotagot, és que de tot, amb mocadors, vanus, quadros, joia, per decoració, per la llar, amb tot. La flor de Barcelona agrada perquè suposo que quan arriben a la ciutat algú els hi explica, la majoria, hi ha alguns que no tenen ni idea i em pregunten el significat, però la majoria ja sap el que és. Jo trobo que és una icona cultural de la ciutat, que ja Barcelona s'ha encarregat de fer-la internacional, i és el souvenir i la icona més característica.
0: El Panot, el Panot de Barcelona, la Flor de Barcelona, i us he de dir que aquest és el regal que tindrem entre totes les trucades. El 93-201-7474, 93-201-7474, ens dieu quin és el destí que trieu entre tots els que heu visitat, entre tots aquells llocs que heu visitat per fer turisme, amb quin us quedeu. Fem una ronda ràpida. Va, Isabel, Barcelona, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb quin et quedes?
9: Em quedo amb Uzbekistan.
0: Uzbekistan, digue'm el per què breument.
9: Mira, jo sóc una enamorada de la Ruta de la Seda i aleshores és un país on hi ha molts caravansais, hi ha moltíssim monument pendent, o sigui, durant aquesta època, molt ben conservat. La gent és especialment amable, t'ajuda. Jo viatjo sola. I bueno, et trobes amabilitat per tot arreu. La gent té molta por de sortir de la seva zona de confort, com aquesta frase, no?
0: Doncs seguiu el consell de la Isabel. Isabel, Uzbekistan, apuntem els motius. Em sap supergreu, però hem d'anar breus perquè tenim un munt de trucades. Un altre dia ampliarem viatges, que això sempre és un tema que ens dona molt de recorregut. Uzbekistan, hi has estat, Malcolm?
8: Sí, té una cosa molt trista, que és el mar d'Aral, que cada cop és més petit, que s'està secant, i que veus les barques i els ports de terra. Sí, sí, però sí, és un lloc molt maco.
0: Isabel, gràcies per trucar, una abraçada bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Joana, Barcelona, bon dia.
10: Hola, bon dia, guapíssim.
0: Què em recomanes? Va, mira, amb quin destí et quedes?
10: A veure, jo vaig quedar molt, molt impressionada a les cascades del Niàgara.
0: Per què?
10: Perquè vaig tenir la sort de sopar en un restaurant que hi ha, o sigui, que per la nit les il·luminen de colors, i llavors hi ha un restaurant que va donant la volta i vas girant mentre estàs sopant i veus, i ha sigut de les impressions més maques, que mira que fa temps i encara me n'en recordo.
0: Doncs apuntadíssim, Joana, per aquesta impressionant, aquest impressionant ball de llums al sopar a les Cascades del Niàgara. Una abraçada, bonica, fins ara.
10: Niàgara, exacte, un sopar ja.
0: Adéu, bonica, fins ara. Paula, Girona, adéu. Molt bon dia. Hola, Paula. Hola, Rosa Maria.
11: Hola, què tal? Bon
0: ets la Rosa Maria, val, no passa res.
11: Hem... La Rosa Maria.
0: Rosa Maria, estimada, escolta'm, quin destí d'entre tots els que coneixes és el que tries com a favorit?
11: Doncs mira, fa uns anys t'agradi Bali, però ara ja no. Ara et diré Sri Lanka.
0: Uau!
11: Que és una barreja de cultures i de religions budistes, hinduistes. Bueno, fantàstic, i la gent s'entén molt bé, superamables. És una forma, parlen anglès, molt bo. I, bueno, la gent és bona encara, és amable i és bona.
0: Em quedo amb aquest titular. La gent és bona encara.
8: Encara.
11: Encara.
0: Mai millor dit. Rosa Maria, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonica, fins ara.
11: Tota abraçada.
0: I ara sí, Paula, Girona, bon dia. Com estàs, Paula?
12: Bé, bé, bé. Jo, la veritat, jo no vull desmereixer els grans viatges i les zones exòtiques, però francament em quedo amb el petit paradís que tinc al Baix Empordà, m'entens? Calella, Llafranc, Tamariu... M'estalvio avions, m'estalvio esperes, m'estalvio un munt de coses, disgustos, i la mar de tranquil·la.
0: Home, bueno, a veure, la mar de tranquil·la, Paula, diguéssim que hi ha molta gent, també, al Baix Empordà.
12: No hi aniré a l'agost, això sí que no.
0: Paula, apuntem al Baix Empordà, que sens dubte allà Franc, Calella, Tamariu, Palamós, Palafrugell, aquella zona és fantàstica. Gràcies per trucar-nos, Paula, una abraçada.
12: Vinga, merci.
0: Fins ara, adéu. I va, acabem aquesta ronda amb el Carlos de Rubí. Carlos, bon dia.
13: Mira, bon dia. Jo conec moltes parts del món, des de Canadà fins a la Tierra del Fuego, Xina, Japó, Argèlia, Líbia. Ara, primer, la gent m'estranya perquè la major part de gent no coneix Europa. La gent no coneix Europa, i Europa és fantàstica. I sí, també Espanya. I per mi, que he viatjat tantíssim, per mi em quedo un Guipúscoa.
0: Epa, epa, és que sembles vast tu, de veritat, eh? He viatjat per tot el món i em quedo un Guipúscoa. Per favor. Carlos, perdona. Ja que et tinc aquí, quin souvenir t'emportes o t'has emportat de Guipúscoa?
13: De Guipúscoa he menjat les cocotxes que són fantàstiques.
8: Se l'emporta emportat.
0: Ai, m'encanta, les cocotxes. M'emporto un souvenir posat.
8: Que digui un lloc de Guipúscoa. Hondarribia o, no sé,
13: Onda
8: Passaia.
13: Hondarribia és fantàstica. Hondarribia, Getària, Donosti. És meravellosa.
0: Un aplaudiment pel Carlos. Gràcies, bonic. Una abraçada.
13: I també la...
0: Clar que sí. I també, ara l'he perdut. Espera't, a veure, Carlos, què em deies? També?
13: I també a la Costa Brava i Girona, tota la província de Girona, que considero que és la província més més rica d'Espanya.
0: Que té
13: de tot.
0: Estic molt d'acord que Catalunya ho tenim tot. Gràcies, Carlos, una abraçada. Adéu, adéu. Ara sí, tu vés dient, Carlos, vés dient el Pirineu català, el Baix Ebre, i clar, el Montsià, vés dient tot arreu. En fi, de seguida seguim reprenent les vostres trucades, el 93-201-7474. Tenim molta gent que està trucant, tingueu una miqueta de paciència. Estàvem parlant amb la Líbia dels souvenirs que podem trobar a Barcelona en concret. Ens deien que triomfa la flor de Barcelona, que us deia que la sortejarem entre tots els que participeu, tant al telèfon com al WhatsApp, però hi ha més coses que t'han explicat.
14: Hi ha més coses. Un altre lloc per trobar souvenirs o records de Barcelona són els quioscos. A Barcelona encara en queden uns quants que, a banda de revistes i premsa, tenen souvenirs de la ciutat exposats. Quin creieu que és el disseny d'imant que és el més venut en aquest tipus d'establiment?
0: En aquest tipus d'establiments, a veure, juguem. Quioscos, jo diria... La paella. Jo dic paella.
14: La paella.
15: Sagrada Família?
0: Sagrada Família?
15: Sagrada Família.
0: Ai, sí, clar, és veritat, és Sagrada Família.
15: Serà la minya mal, eh?
14: Per descobrir-ho, vaig parlar amb el propietari del quiosc de l'Avinguda Gaudí.
16: A veces gente mucho le gusta el Sagrada Família y segundo el Animales. Y el tercero el Flamenca. Pero bueno, si viene alguno turista de Francia, de dentro de España, ellos sabían que esto se veía, no eran literalmente Cataluña.
0: Bueno, almenys ho sabien, està bé.
14: Sí,
0: o sigui,
14: sabien, sí.
0: La Sagrada Família i després Animales. Llavors,
14: sí,
0: toros,
14: eren uns
0: no?
14: imants que tenia exposats, que era doncs, la Sagrada Família o Motius de Barcelona, però en forma de gatet. O en forma de...
0: Però sí, sent...
15: com mosaic.
0: Amb el mosaic de Gaudí. Sí, sí, sí. O sigui, no ha sortit la paella, no?
14: No ha sortit la paella.
0: Una visió tan estratègica, per favor, eh? Per favor. A veure, què més, Lívia?
14: Seguim. Hem parlat dels souvenirs més convencionals, els imants, les tasses, les bosses, les postals, però si un turista busca una mica més enllà dels records típics, també hi ha altres opcions. Hi ha atenció, perquè al centre de Barcelona hi ha un souvenir molt venut, que en principi no associaríem mai amb un turista, i crec que vosaltres tampoc esperaríeu mai quin és.
0: Ai.
14: Cada vegada és més habitual veure botigues d'espardenyes i al carrer Vinyó, al centre
0: espera,
14: de Barcelona...
0: Espera, un moment, no facis espoll, no tiris endavant. Posa'm el tall, Aurora 1, per favor.
17: Per mi, per molta gent, la manual suposo que és cultura, és tradició, és la història d'un poble que va començar amb espardenyes de gent treballadora i també va ser un esglaó per al món de la moda.
14: L'Aurora treballa fa 10 anys a aquesta botiga, la Manual Alpargatera, que és una botiga d'espardenyes. I em va explicar per què els turistes...
0: Sí, ara es porta això, eh?
14: Ara es porta.
0: Es porta molt. De record, eh? No em sembla mala idea, eh?
14: Si tu vas a fer una volta per la ciutat, veuràs que n'hi ha un munt d'aquestes botigues.
0: Sí que és veritat que vaig voltar pel Born i vaig veure un munt d'espardenyes així com molt, perdoneu l'expressió de boomer, eh? Com molt fashions, no? Amb diferents motius, amb brodadets, amb coses brillants. I vaig pensar, mira quina bona idea. O sigui que això els turistes s'ho emporten, eh?
14: Això els turistes s'ho emporten i l'Aurora em va explicar perquè creu que és un bon record de la ciutat.
17: I rebem més turistes al dia que gent d'aquí, però molt més. El 80% seran turistes i un 20% de gent d'aquí. La meva percepció és que no és un souvenir, és un record de la nostra cultura. Souvenirs hi ha molts, no? I això per mi no és un souvenir, és algo cultural, perquè a més t'ho deien si les portava Salvador Dalí, per exemple, les que portava el papa, les que portava la dona del Michael Douglas, o sigui que per ells no és un souvenir. Són coses més ben culturals, perquè te les posaràs. Un imant no te lo pones en la nevera i punto. I l'espardenya pots portar-la, la pots lluir. Quan tu veus una cosa diferent que no la tens al teu país i t'agrada i veus que és còmoda, te la compraràs.
0: Doncs estic molt d'acord amb aquesta senyora, amb l'Aurora, que, per cert, on la podem trobar, l'Aurora?
14: Repeteix-me. La Manual Alpargatera, al carrer Vinyó, al centre de Barcelona.
0: Al centre. La Manual Alpargatera. A tot això, el 677-38-77-19, què ens estan ensenyant, Fran?
2: Bueno, doncs autèntiques aberracions. Jo diria que ara mateix, perquè ho farem extensible a tothom, podem fer un mosaic del Museu dels Horrors, sobretot perquè hi ha un aneguet de goma, de color groc amb Isle of London, amb una bandera, que ens han enviat diversos oients, per cert. El Carles diu que cada poble que va compra un mussol amb el nom del poble. En té més de 200.
0: Oh, que xulo, això.
2: Estic treballant i no us puc enviar cap fotografia. Li hem demanat que quan surti de la feina, sisplau, vagi a fotografiar aquests 200 mussols. La Marta ens envia una estàtua tamany miniatura, d'un pam, aproximadament uns 20 centímetres, de l'estàtua de Llibertat de Nova York. Molt bonica no és, sí, efectivament. És molt generosa amb aquest comentari. i l'Ariadna Batarra, que té un morter de marbre que va comprar a Romania, i el Josep Maria també un morter de Tunísia, que diu que és molt lleig. Jo diria que no és tan lleig com ell mateix sentencia. Però bé, la Isabel té una prestatgeria plena de més de 100 souvenirs petits. Diu, la prestatgeria té 3 centímetres de fondària i està plena de...
0: 3 centímetres?
2: Sí, sí, de tots aquest tipus de souvenirs.
0: Per rentar això, de veritat, per rentar això, ja m'estic posant nerviosa,
2: La pols, no? Anar traient de mica en mica, oi? El Marc tenia, malauradament no ho té ara mateix, li van portar de Florència uns pantalons curts d'esports amb les parts baixes del David de Miquel Àngel.
0: Hòstia, de veritat, eh?
2: El Valençà,
0: això m'hi foto, quina llàstima. Busquem-ho per internet, si no.
2: Sí, ho buscarem, a veure. Ara buscarem i a veure el preu, sobretot, que això també seria molt interessant.
0: Insisteixo, si sou part del Club de la Solució, tindreu un enllaç a una carpeta on podreu veure les imatges que ens esteu enviant. Heu de formar part del Club de la Solució, el 677-38-77-19. Vull formar part del club i allà us rebotem l'enllaç. Va, fem una altra ronda ràpida. Us demano brevetat, per favor, que em digueu quin és el destí que recomaneu i que em digueu el per què. Molt breu, una frase, com si fos un eslògan. A veure, anem a l'Andreu. Andreu, Rubí, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: A veure, què em recomanes tu? Amb què et quedes?
18: Home, jo, bàsicament, tots els viatges que he fet han sigut en moto, i he estat Pakistan, mitja Europa...
0: Uau.
18: Però, sens cap dubte, amb el que em quedo, amb la punta argentina. El Canadà em va agradar molt, però la punta argentina, el nord d'Argentina, tocant a Bolívia... És el que la paraula que el podia definir és immensitat.
0: Uau, punta argentina, tocant a Bolívia, eh? Immensitat, sí, m'ho apunto sí. Molt fort, això. Doncs molt ben venut, t'he de dir, que a mi m'has convençut, eh? Vull dir, m'estic apuntant a com a
15: també.
0: Proper viatge.
15: A mi també.
0: Andreu, Rubí, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada, fins ara.
18: Igualment, adéu.
0: Adéu. Lluís, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Lluís?
19: Molt bé.
0: Escolta'm, deixa'm que et vinculi amb la Carme d'Esparreguera. Carme, bon dia. Carme.
20: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Carme?
20: Bé, molt bé.
0: Escolta, us he posat junts perquè ja veureu. Heu de complementar l'un la proposta de l'altre. Lluís, comences tu. Què recomanes? Ai, s'ha perdut el Lluís. Mira que estava quedant maco. Recomana el camí de l'Inca al Perú. I Carme, què recomanes tu?
20: Jo el Machu Picchu.
0: El Machu Picchu, també al Perú, eh? Per què et va fascinar tant?
20: Sí.
0: Està al costat, no?
20: No sé, perquè feia molt de temps que teníem ganes d'anar i és allò de... Ho has vist en tantes fotos i tants llocs i que està allà al davant, no sé, em va... No sé, em va emocionar moltíssim.
15: A més, hi ha una cosa...
20: I, bueno, és un dels llocs que em va agradar molt.
15: A mi Machu Picchu té una cosa, perquè és maco, perquè hi ha el Huayna Picchu, que és la part que tu puges al costat i tal, és molt maco i és molt impressionant. És que cada cop hi ha menys tenen una quota de viatgers i cada cop és més petita, perquè vull dir que fa uns anys eren 500 persones al dia, ara són 200, vull dir
0: per
15: que
0: preservar
15: cada,
0: el terreny,
15: cada cop
0: no?
15: És més petit. Jo crec que això, ja m'estava sobtant que no sortís Machu Picchu, perquè és una cosa impressionant, quan arribes allà sí que realment dius, això sí que és viatjar en el sentit literal, perquè viatges en la història, viatges i veus ja un ambient, entens un altre món que no és el teu.
0: Lluís, que t'he recuperat, ets aquí, eh?
19: Sí, som aquí.
0: Lluís, que t'havíem perdut un momentet. A veure, camí de l'Inca al Perú, per què? Per què et va fascinar tant?
19: Mira, perquè, de fet, era per anar bàsicament al Machu Picchu, però des de la ciutat de Cusco t'ofereixen la possibilitat de, durant 4, 7 o 10 dies, anar caminant des de Cusco fins a arribar al Machu Picchu, travessant 3.000 i 4.000.
0: Mare meva.
19: Fins a arribar a dalt a la porta per veure sortir el sol a la ciutat de Machu Picchu.
0: Doncs molt bona propaganda del Perú, perdona'm que t'he tallat.
19: Una experiència interessantíssima i vas acompanyat amb gent del país. Sap una mica greu perquè nosaltres érem 11 i portàvem com 35 o 36 portejadors, però és la condició que tenen ells perquè... Si aconsegueixen arribar al camí, arribar a fer tot el recorregut, ascendeixen de classe social.
0: Ah, mira, un dia inspeccionarem també això. Lluís, gràcies per compartir la teva proposta, camí de l'Inca al Perú, i també la Carme Esparreguera. Gràcies, bonics, una abraçada. Va, que queden 4 minutets perquè siguin 3 quarts, anem tard, vol ploure, i acabarem el bloc de la Líbia, perquè has trobat un souvenir que s'emporten molts turistes que nosaltres no havíem ni contemplat, aquesta possibilitat.
2: Què dius ara?
21: Exacte, perquè nosaltres potser el tenim molt normalitzat, però els turistes els hi fascina. Són aquests.
22: Cada dia rebem moltíssims turistes d'arreu del món i venen a comprar regals per portar a les seves famílies. I és molt comú. Els encanta que hi hagi una foto de Barcelona. Quan més Barcelona hi hagi, més s'ho emporten. És un record molt maco.
0: És un record molt maco, però què és?
21: Els torrons.
0: Els torrons, oh. O sigui, s'emporten torrons de record.
21: Parlava amb la Sofi, la dependenta d'aquesta reconeguda botiga de torrons, però de torrons, clar, n'hi ha de mil tipus, però n'hi ha un que triomfa especialment.
22: El dur de tota la vida. Crema cremada, bastant també, el tou també. Sempre s'emporten els més tradicionals, proven, hi ha gent que no sap el que és un torró, li expliquem el que és el torró, i se'n van fascinats.
21: Per tant, si sou dels que sempre torneu d'un viatge amb algun record dins la maleta, Barcelona és una ciutat que ho posa molt fàcil. Només s'ha de decidir quin és el que millor representa l'esperit de la ciutat. Perdoneu.
0: Moltes gràcies, Lívia. Un aplaudiment per la Lívia Discípio. Fran Domènech, m'estàs ensenyant una foto que fa una miqueta de cosa.
2: Bueno, és que,
0: què és,
2: clar,
0: aquesta foto?
2: Abans has demanat que féssim un periodisme d'aquest d'investigació, aquesta investigació superficial que ens deia el Marc sobre els pantalons que tenia amb les parts
0: amb
2: nobles.
0: Amb els genitals
2: de Miquel Àngel. Ell ens ha enviat una fotografia, diu, més o menys serien aquests. Nosaltres hem trobat un enllaç on es poden comprar, efectivament, aquests pantalons curts amb els genitals de Miquel Àngel, entre 20 i 25 euros aproximadament. Si voleu veure aquest souvenir, doncs l'adjuntarem amb la resta de fotografies que ens seguiu enviant.
0: Ai, senyor, dos minutets i seran 3:45 del migdia. Estàvem parlant del camí de Sant Jaume, del camí de Santiago, el camí de Santiago, el coneixeu tots, però a banda del camí de Sant Jaume, també hi havia molts altres destins populars. Ens remuntem, estem parlant de l'any 1135 aproximadament, estem parlant amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. A veure, tira'm en tres, anem a la publicitat i entrarem a fons.
3: A Roma.
0: Roma.
3: A més, a Roma, un detall curiós, és a dir, Roma comença a ser un destí turístic a partir del 1300, quan els papes s'inventen el jubileu, que és la...
0: I s'ho inventen per fer calés, que vingui la gent a visitar la ciutat?
3: Absolutament, perquè Roma està en runes i l'han de...
0: Que m'estàs dient que l'Església s'inventa coses per fer quartos?
3: No!
0: Va, anem a la publicitat i de seguida hi aprofundim.
1: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució.
4: Perquè no podem tenir tot, esperarem a que ens dongueu la solució.
1: Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Doncs aquí estem, portant-vos la solució. Home, la setmana d'Oques Grasses, quin millor separador que tenia en Josep Montero, cantant per nosaltres, eh?
2: Gràcies, Josep, sí, perquè ha pogut trobar un forat 4 dies seguits de concert i mira, ha tingut aquest detall.
0: Per cert, deixeu de trucar, perquè ara mateix portem 15 trucades, no hi cabran més, em sap greu dir-vos-ho, al telèfon de directe. De seguida parlarem amb la Joana, el José i la Jasmine. Ja us aviso, si us plau, us demanaré destí i frase, perquè anem tardíssim de temps i volem sentir tot el que ens ha de dir l'Àngel Casals. A veure, Àngel, estàvem parlant de Roma, un altre d'aquests destins populars que es posa de moda al 1300, bàsicament perquè el Vaticà diuen...
3: Encara no
0: s'havia creat, no?
3: Els estats pontificis en deia llavors.
0: Els estats pontificis, encara no era formalment el Vaticà, van dir, calla, hem de portar quartos cap aquí.
3: Sí, perquè clar, hem de dir present que la Roma imperial va quedar destruïda i llavors tornar a refer la ciutat. Això no es va acabar de fer fins al segle XVII. I en bona... Per exemple, quan nosaltres anem a Roma i veiem Sant Pere és de Borromini del segle XVII, i això es va pagar en bona mesura amb els diners aquells dels pelegrins que anaven allà a veure la tomba de Sant Pere, justament, no?
0: Altres destins?
3: Jerusalem, clar.
0: Home, Jerusalem. Tu també has estat, no, Malcolm?
3: Aquest sí que era... ja per viatgers, molt viatgers, perquè era perillós, s'havia de fer per mar... allò quan ocupaven els musulmans, tot i que els musulmans permetien la presència de pelegrins, no era un destí massa segur, per tant, però era el viatge. I després n'hi havia un munt més, perquè esclar, cada ciutat important o cada rei important va buscar, vist que el negoci era aquesta atracció de les
0: relíquies,
3: anar a buscar relíquies que allò cridessin l'atenció. No? Una de les més famoses que tothom coneix és la Sabana Santa de Turí.
0: És veritat?
3: La Sabana Santa de Turí, que no estava a Turí originalment, que estava a França.
0: Ens l'han
3: robat? La compren. La compren els ducs de Savoia per poder-la exposar a Turí. Però es coneix des del segle XIV. I en el segle XIV es va dir que era falsa. Això ho ha dit la pròpia Església, no? Això no és de... I a més és falsa, és que no té massa recorregut, això, no? Encara que la gent va continuar creient-se-la i per això la van comprar els ducs de Savoia, per poder-la exhibir, que la gent anés a Turí a veure la Sabana Santa, i allà estava, o per exemple el Sant Grial, les històries Sant Grial. És a dir, ara mateix a Europa hi han comptabilitzats 200 Sants Grials, vull dir que tenim la cristalleria sencera de Jesús, no només una, no?
0: Però mira, és aquelles mentidetes o aquelles no veritats o aquelles coses no confirmades que dius, bueno, és igual, però a mi em fa curiositat de veure-ho, no?
3: Sí, però doncs no gaire lluny d'aquí en tenim un, a València. Ep. Hi ha un Sant Grial que era el que havien comprat els Reis de la Corona d'Aragó, i allà tenim un Sant Grial.
0: On està exposat?
3: A la catedral.
0: Ah, amic!
3: Sí, sí.
0: I ara si tothom no, a València.
3: Si algú vol fer una mica més, pot anar fins a Lleó i allà en trobarà una altra. O pot anar fins a Oviedo i en trobarà una altra. I si té ganes de viatjar, en França hi ha 4 o 5, i a Anglaterra uns quants més, i a Alemanya també. Vull dir que a Colònia pot anar a veure les tombes, les relíquies dels Reis Mags.
0: Com?
3: Sí, teòricament els Reis Mags, l'emperador Frederic Barbarossa les va comprar per exposar-les.
0: Ara m'has deixat morta. Podem anar a veure les relíquies dels Reis Mags a Colònia?
15: Sí. Són unes tombes, però sí.
0: Bueno, clar, però sí. Em sembla apassionant.
3: Sí, bueno, clar, si tu creus que són els Reis Mags...
0: Deixa'm creure, però... per favor, deixa'm creure.
3: Sí, no,
0: són dels Reis Mags i punt.
15: I la Meca? La Meca quan comença a ser aquest peregrinatge obligatori? Clar, és un destí turístic en el fons, també.
3: Sí, la Meca comença a ser-ho a partir del segle IX nostre. Sí. És a dir, quan es defineix el que és el dom ortodox de l'islam, i llavors es posen els llocs sagrats de l'islam, no? Primer, el més important és la Meca, perquè és el lloc de l'origen de Mahoma, i l'altre important és Jerusalem, perquè allà és sobre la roca de Jerusalem, on hi ha l'actual mesquita, és on Mahoma va veure Alà. I per això és també la ciutat sagrada dels musulmans.
0: No? 9 minuts i seran les 2 del migdia. De seguida anem cap al Renaixement. Després ens acostarem ja al segle XIX i acabarem avui en dia. Abans, però, Joana, Ripollet, ràpidament, molt bon dia.
5: Bon dia. Mira, jo he tingut la sort de travessar 4 continents, però me quedo amb el Monument Valley al Utah. Wow. Perquè sóc molt cinèfila, i veure aquells paisatges que John Ford va treure tantes pel·lícules em va fer plorar d'emoció, i a més vaig poder veure la sortida, la posada del sol, una meravella. Si t'agrada el cinema, has de visitar jo un cop a la vida.
0: Un aplaudiment per la Joana. Escolta'm, he donat una suggerència, anava a dir un ordre, una suggerència de sigueu breus, una frase tal, i ho has clavat. M'ho apunto moltíssim, Joana.
15: M'ha convençut. Sí,
0: endavant, sí. Si sou fans de John Ford, endavant. Joana, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, fins ara.
5: Gràcies, adiós.
0: Adéu, adéu. José, de Barcelona,
6: hola,
0: bon
6: hola,
0: dia.
6: Hola. Bon
0: José,
6: dia, bon
0: Foldi,
6: dia.
0: Foldi.
6: Felicidades por el programa.
0: Gràcies.
6: Mira, os digo, es que como aquí en Cataluña, en ningún sitio. En ningún sitio. Tomar nota porque, vamos, mira, tenemos el camí del Bon Somas, que es espectacular.
0: D'acord.
6: Tenemos el camí de Ronda, que ya es también toda la costa. Y luego tenemos la Traspi, la famosa Traspi de Naica, que como en un refugio no se come en ningún sitio. Yo se lo aconsejo a la gente.
0: Al José de Barcelona, que el resum és com a Catalunya no hi ha res. Gràcies, José, una abraçada.
6: Vinga, adéu.
0: Fins ara, adéu. I acabem amb la Jasmine de Tàrrega. Jasmine, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Va, acabes tu. Amb quin destí et quedes?
7: Quedo amb Jordània.
0: Jordània.
7: Perquè, sí, Jordània. Anava a dir també Jerusalem, però ja ho heu explicat vosaltres. Que també és preciosa la cúpula de la roca. Pues Jordània, jo recomano molt viatjar-hi, perquè Petra és espectacular visitar allò i ser conscient de la força de la naturalesa que ha esculpit aquella zona, i sobretot visitar el Wadi Rum, que és un desert espectacular. A més, si vas cap a la tarda o així, a fer una excursió que et porten a veure la posta de sol, i a més fer nit allà és increïble, perquè ens vam estar dormint en un hotel que són Jaimes, i jo vaig dormir a sota cel ras la nit de les Perseides, i allò és preciós.
0: Jasmine, nit de les Perseides, Petra, el Wadi Rum, ens apuntem tot. Gràcies per fer ser part de la solució. Una abraçada, bonica. Fins ara.
7: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Va, Àngel, ràpidament, anem cap al Renaixement, perquè tu dius que aquí apareix un model de viatger totalment diferent al que havíem parlat fins ara.
3: Sí, aquí apareix el viatger, que és la persona que té molts diners. Normalment són nobles. Són nobles que, com a culminació de la seva formació i abans de casar-se, fan un viatge per Europa, que en diuen el Gran Tour. Mm-hmm. I normalment són nobles del nord, anglesos sobretot, també del nord de França, escandinaus, que fan una ruta que gairebé tots feien la mateixa al final, que és començar per París, després de París anaven cap als Alps. Molts d'ells intentaven travessar els Alps en hivern, perquè sí, per lo d'Aníbal i els elefants, i així es quedava molt més xulo.
0: I ho aconseguien?
3: Sí, en aquella època bastants. I llavors arribaven fins a Roma.
0: Mm-hmm.
3: feien a Itàlia i després tornaven. I això és el que fixa, especialment en els nord-europeus, un seguit de punts que després es converteixen en autèntics punts carismàtics del turisme. Roma, Venècia... Perquè, a més, aquesta gent el que fa, quan se'n torna a casa, no compra un souvenir, no compra el segell, o no, compra o s'endú peces autèntiques de l'antiga Roma o de la...
0: Hi havia quartos, aquí.
3: Sí, clar. La robaven. Però això també va provocar que alguns d'aquests grans pintors, sobretot del barroc italians que nosaltres coneixem, allò, feien diners fent quadres per turistes.
0: O sigui que bàsicament feien souvenirs de pasta.
3: Sí, per exemple, Canaletto. Molts dels quadres de Canaletto, ell els feia perquè li compressin els viatgers britànics.
0: Em sembla extraordinari. I a quant es podia vendre?
3: Doncs no ho sé, però no eren especialment cars. Òbviament no estaven a l'abast de qualsevol butxaca, però aquest home anava pintant allò un darrere l'altre i passaven i compraven.
0: Aquest turisme, dius tu, que va molt marcat per dos conceptes. La burgesia, que ara ho dèiem, tenien quartos...
3: No, aquests no eren burgesos. Perquè aquests no els hi venia d'un dia. Aquests podien passar mesos, o un viatge aquests podia durar anys. Aquests anàvem fent. Quan el viatge als burgesos ja és una altra història.
0: Ah, val. Aquí hi ha un altre canvi. D'acord. Deixeu-me, és que l'Albert em diu, falta una publicitat i no me'n recordava. Anem a la publicitat, a la tornada. Us expliquem això dels burgesos i dels trens que hi tenen a veure i acabarem donant-vos aquesta notícia del 21 d'octubre. Apunteu la data, ara us ho explico. Pocs minuts i moltes coses que volem dir. Només us faig el llançament. Alerta, dimecres 21 d'octubre, la solució se'n va d'excursió. Estarem en directe a partir de la 1 del migdia a la Biblioteca Gabriel Ferrater de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Important, important. Obrim ara, així a contrarrellotge, les 10 primeres localitats. Només en tenim 60. Per tant, obrim les 10 primeres. Les 10 primeres. Ara podeu fer-ho de dues maneres. El nostre WhatsApp, el 677-38-77-19, o bé un correu electrònic a solucio@3cat.cat. El 3 amb número. solucio@3cat.cat o bé el 677-38-77-19. Vull venir això que feu el dia 21 del 10. 21 d'octubre. Dilluns us ho explicaré amb més calma. Per tant, queden obertes les 10 primeres localitats. Àngel, és que anem... Tenim 45 segons. Explica'm això de la burgesia.
3: Bé, quan arriba la burgesia, com ja no té tant temps com els nobles per fer turisme, ha d'anar més ràpid. I afortunadament s'inventa el tren. I això permet els viatges més curts. Però això obliga a una altra cosa, que és a la invenció dels hotels. Perquè aquests burgesos, és gent de calés, que es volen allotjar en llocs còmodes. I no n'hi havia.
0: O sigui que els hotels s'inventen gràcies als trens, en certa manera.
3: Fins a cert punt, sí, aquests burgesos que van viatjant, fins que arriba el senyor César Ritz i s'inventa l'hotel de luxe.
0: Haurem de parlar un dia de la inversió dels hotels, ens fem els temes a sobre. Malcom Otero, ens sentim dimecres. Fran Domènech, ens sentim dimarts, tot i que dilluns sí que hi ha solució, dia d'operació de tornada, i nosaltres parlem de com es gestiona la circulació, i dimarts tornem en directe amb la Marta Pérez Verge aquí a l'estudi per parlar de l'origen dels refranys. Àngel, gràcies.
3: A vosaltres.

0: general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa 3.000. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
1: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: En clau internacional, més d'un centenar de rèpliques han seguit el fort terratrèmol de magnitud 7,6 que aquest divendres ha sacsejat Panamà. El sisme, amb epicentre al sud del país i a 10 quilòmetres de profunditat, ha causat danys en carreteres, edificis públics, hotels, comerços, esglésies i bona part de les plantes potabilitzadores. De moment no consten víctimes mortals, tot i que els serveis d'emergència han informat de dos ferits i del rescat d'una persona atrapada entre les runes d'una església. El president panameny, José Raúl Mulino, ha declarat que el país s'enfronta a un gran desastre.
2: El desastre que estamos enfrentando es grande a nivel nacional, en algunos lugares más que otros, pero lo más importante aquí es preservar la calma, por favor. De aquí a mañana, pues no, llenaremos más recursos, más cosas que están pidiendo, agua, cosas para niños.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. Trump defensa que l'objectiu és reduir el preu dels carburants als Estats Units quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres en declaracions a la Sexta.
3: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
0: I la CUP decideix aquest dissabte en una reunió de la Mesa Nacional del Partit si es presenta a les pròximes eleccions generals. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer unes eleccions generals. Les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat. S'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Per això, el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
4: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. Al temps de descompte, Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte, 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, 4:45, Ceuta-Sabadell, els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. En motor, aquest dissabte, a les 9 del matí, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I a la Lliga Sobal, Ciudad Real 34, Granollers 33, primera derrota de la temporada de l'equip ballesà.
5: Fins aquí les notícies.
6: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10x10 cants a la Divina

0: comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer. 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
1: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
2: Lectures per a tots els gustos.
3: El menú del caníbal, la moda dels dejunis intermitents.
4: Si mengem desequilibradament, ja pots repartir-ho com vulguis i estar tanta estona com vulguis sense menjar, que al final el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
3: Un pagès de la Terra Alta...
5: El que no podem caure és en que tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques.
3: I un gastrònom sobre el tancament dels restaurants.
6: Si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix.
7: Un restaurant caníbal a Berlín, aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: A la fi de la Primera Guerra Mundial, l'art es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Roger Carandell, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: No hi ha ningú més.
2: No, no,
0: vull... Fas sol avui el programa?
1: De moment...
0: És un monòleg?
1: A les 6 i 7 minuts...
0: Perdona, sí. Potser és un format que descobreixes ara i pots anar fent monòlegs per Catalunya fent-ho una hora. De la tirada.
1: Bueno, si és sempre el mateix, potser sí, eh? Jo no em veig en cor d'escriure gaires monòlegs.
0: Ets de monòlegs? T'agraden els stand-ups?
1: No m'agraden.
0: No.
1: És a dir, no m'agraden.
0: No tinc la gent que no els agraden.
1: És a dir, aviam, no en sóc un gran consumidor, però els pocs cops que hi he anat, un cop sóc allà, m'agrada molt i m'ho passo molt bé.
0: És que a mi m'agraden molt. Tu, hi ha gent que no els agraden, o fins i tot allò, posar-te un d'aquests que saps que són bons a Netflix o a YouTube i
1: clar,
0: tal.
1: Si són bons,
0: ai,
1: sí.
0: Ai, no m'agrada.
1: Però
0: m'agrada.
1: Ha passat si alguna vegada que he anat a algun lloc d'aquests de microobert, em sembla que es diu, i jo ho passo molt malament. Quan veig que hi ha algú que no se n'acaba de sortir
0: o que
1: la gent no acaba de riure, i ho passo com molt malament.
0: Clar.
1: Saps? I penso, hòstia.
0: A veure, un moment, no, és que...
3: És que esteu aquí amb un rotllo de podcast conversacional que és
0: primer. Home, estàvem sols.
1: Obert els micros.
3: Estava fent caca, Francesc Garriga, puc! Home!
1: Sí, clar que pots.
0: No, home, dit així, que vols que et digui, que no.
3: Home, home sí. Ja ha dit assenyalador.
0: No, dit assenyalador no és per la caca. És pel que hi havia abans de la caca.
3: Francesc, mira, ja ho va dir John Lennon. Tu saps què va dir o no?
0: Let it be.
3: A part de let it be. I a part de imagina.
0: Doncs no sé què em queda ja.
3: Va dir, ens amaguem per fer l'amor i no per fer la guerra. I jo vaig amb aquesta frase fins la mort. I a mi mai em veuràs amagar-me de fer l'amor, Francesc. Ho sàpigues.
2: Ella ve del món de l'amor.
0: Ja, i aquí...
2: El món de la ràdio.
0: I aquí aquest senyor jo fent la guerra, clar. Ensenyant-la.
3: He de dir que jo també estic a favor de no amagar-se per fer la guerra. En general estic a favor de viure els sentiments de manera explosiva i cap enfora, perquè quedar-se'ls per tu segur que no és bo.
0: No, en aquest programa és que no surti és la clau de l'èxit.
3: El que passa és que tu, com que tens ganes d'enamorar-te, et fa enveja la gent que es morreja pel carrer.
1: Home. És que ara ve aquella època, eh? Jo entenc perfectament en Garriga.
0: Dius, home, jo què?
1: Bueno, la manteta, aquelles castanyes, aquells moniatos... Aquell panellet.
3: El Francesc ja estava així a l'agost, imagina't.
0: Tot l'any. És 365.
3: Ai, nen.
0: Com el forn de pa.
3: Però és que no és broma. És la típica frase que fa fàstic, però arriba quan menys t'ho esperes.
1: És horrible aquesta frase, però sempre ha estat així.
3: És que sempre ha estat així.
1: Sempre.
3: És que mai arriba quan t'ho esperes i quan ho vols. Mai, mai ha passat.
1: Gràcies a Déu, perquè és que no...
0: És la loteria de la vida.
3: Sí, i després quan ve i no ho... I és una merda també quan ve i no ho vols. Quan t'arriba una història d'amor que tu ara no t'encaixa i et va fatal enamorar-te...
0: T'ha passat a tu?
3: A mi sempre.
0: I a tu t'ha passat que et vingui en un moment que no t'interessa? No.
3: Jo sempre m'he enamorat a destemps, quan considero que d'estar a l'era de la solteria.
0: Jo ara ho penso, sí.
3: Ai, llavors, és en aquell moment on tu comences a estar còmode amb la teva solteria, que penses, tinc ganes de menjar-me el món, d'estar jo sola, de trobar... Pam.
0: És que I ara va i m'enamoro.
3: No falla.
0: I a sobre em corresponen. Si és que tot em passa a mi.
1: Quina merda, tio, l'amor.
0: Sí. És que la vida, Juliana, no està sent justa. Amb tu no està sent justa.
3: No, no ho està sent.
0: Mira, abans que ens posem a plorar...
1: S'ha patat tots els timings. Totes les mitja parts.
3: És tot una puta merda.
1: Ai... Bueno, ànims a la gent que està al cotxe, que sé que...
0: Sí, a veure, sembla que s'està arreglant.
3: Sí, una mica. Què passava?
0: Doncs que hi havia molts petits entrebancs a la carretera.
3: És una... O sigui, de veritat...
1: Digo, un atraso.
3: És que és un atraso. Jo ahir vaig trigar 2 hores i pico.
0: El pico és important,
3: home,
0: també.
3: Home, molt. Venint de Cardedeu, que són 40 minuts un dia normal.
0: Per entrar a Barcelona. I per sortir després?
3: Dic, no sé què regalen per sortir. No em puc queixar perquè vaig passar baratíssima.
1: Ah. No t'ho dic perquè jo venint 2 hores avui des de Vic.
3: És extrem, Francesc.
0: No, esclar, la Montse Mir, que venia també de...
1: A 2:15 he arribat a 2:15.
0: El Marc Güell també explicava
1: ja que anava sentint 2 hores.
3: Que baixin els lloguers, que la gent pugui viure a la ciutat. No? Que sí, vagin bé els trens, que no s'hagin de petar les carreteres.
1: Clar,
3: i si
1: et
3: bé.
0: Com si fos demanar molt.
3: Has de marxar de la ciutat perquè resulta que no pots pagar-te un lloguer aquí. Que també, sort si el pots pagar fora, perquè ara tot està caríssim. Perquè fora de Barcelona també està... Després no va el puto tren, no va l'autobús, no va res. No va res. Almenys que ens deixin fer teletreball. No, és que... No et pots demanar baixa per enamorament?
0: Encara.
3: Que se'n vagi a la merda.
0: Hem obert la negociació i el director s'ho està mirant.
3: Ja, però és que quan el director s'ho hagi mirat, jo ja no estaré enamorada, Francesc, perquè la merda de l'enamorament és que és fugisser.
0: Va, doncs ens hi posem. A veure si ha passat el pont, ho tenim.
1: Compte enrere, això de l'amor.
0: Sí, sí, són dos dies i un ja ha passat. I l'altre juga a l'Espanyol avui i tampoc no ens va bé.
3: Ah,
0: no.
3: Avui juga a l'Espanyol?
1: Sí. Contra el Màlaga. Ai,
3: quina merda.
1: A les 9.
3: Quina merda, això sí que em mata.
1: Faré una pizza, em fotré allà a casa.
0: Pots recuperar l'hora de la ràdio.
3: No, doncs ho faré.
1: A la carta.
3: No et pensis. No,
0: Màlaga, Espanyol, ha de venir.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Em piqui el director de Catalunya Ràdio morta de fred. Jordi Borda, baixa ja l'aire, o sigui, puja l'aire condicionat.
1: Que no trobem el... No trobem el termostat.
3: Perquè mai és culpa de ningú en aquesta casa. Doncs senyor Trescat. És que jo m'ho faré refredat.
1: És que està tot centralitzat, Juli, es veu.
3: La setmana que ve tota de baixa.
1: A mi una vegada em van dir, que no sé si és veritat, que si tu vols baixar la temperatura d'alguna habitació de Catalunya Ràdio, has d'enviar un mail a TV3.
3: Doncs enviem ja aquest mail, perquè jo fa dies que em congelo.
1: Bueno,
3: és que em diu el Jaume, vas Alba Paul? Perquè vaig amb dessuadora. Quan vas amb dessuadora vas Alba Paul.
1: I estàs molt guapa.
3: I dic, sí, vaig Alba Paul, perquè m'obliguen. Perquè jo portava, a més avui se m'ha fet slut-shaming, que ho sàpiga.
1: Ai, sí, no sé què és
3: slut-shaming. Perquè jo duc un top boníssim. Duc un top moníssim i se m'ha assenyalat com si jo fos una porca i una guilla. I ara a sobre m'he de tapar perquè fa fred.
1: Bé, passen 2:15, Jaume Miranda, molt bona tarda.
6: Bona tarda, i me sap greu perquè tot resideix en que s'ocupes de Trescat, per l'avís, no?
3: Sempre.
6: Està centralitzat allà.
3: Sempre, tot és culpa seva. O sigui, aquí se li acut fer una empresa amb tants treballadors, de veritat. I que no puguis regular la temperatura de cada habitació.
1: Marc Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Pandora.
1: Pot ser que ens hagin explicat que com a Trescat no s'ha fet com el canvi d'armari i encara anem amb aire condicionat perquè no hem passat el botó de la calefacció.
3: No, no t'ho perdis, després farà una calor.
7: Sí, horrorosa.
3: Després fa una calda.
6: Ah, no, i és millor tenir fred que tenir calor, per mi.
3: No, es nota que no estàs a la nostra redacció. Jo estic per comprar-me un anorac només per deixar-lo a l'oficina. He de treballar amb guants.
1: Bé,
3: jo ja demano, vaig a demanar-me la baixa ja per la setmana que ve, perquè estaré malaltíssima la setmana que ve. Clar, és el que volen, segurament.
7: Ell mai es queixa, de la temperatura.
3: Sí.
7: El Carles.
1: No, home, no, que és
3: Carles. No us imagineu en Carles molt com si fos el Ryan Gosling a La La Land?
1: Hòstia, me l'imagino com molt diferent.
3: De veritat?
6: Sí, jo me l'imaginava molt canviat.
1: Jo me l'imagino...
6: En plan Palomino, jo me l'imaginava, no?
1: Un home calb amb un bigotet. Sempre vestit en polo. Jo me l'imagino, sí. Bueno,
3: és que vine en Marc Andreu.
1: No, perquè he dit calp amb bigotet.
3: Home,
1: Marc Andreu...
3: Sempre en polo, i el Marc va en polo, calp. Porta bigotet i està calp.
1: No,
6: Marc Andreu, des que va descobrir que és polo, el fa sexy, no se'l treu, però és amb Mickey Mouse, eh? El seu armari és tot la mateixa camiseta.
3: L'estratègia d'en Roger.
6: Exacte.
3: I a tu avui també vas una mica Alba Paul, perquè vas amb dessuadora, que tampoc...
6: És que no és dolent ni pejoratiu, i s'ha de reivindicar més els looks d'en Alba Paul, que té molt d'estil per mi.
1: Ah, no, sí, a mi em sembla increïble com
3: jo
1: va.
3: Jo mai diria que té molt d'estil, que el seu
1: no,
3: està bé,
1: és
3: i jo
1: guapíssim.
3: Moltes vegades me n'apropio, vull dir que no el critico.
1: Escolteu-me, avui és l'aniversari de l'Anna Castillo, que fa 33 anys, per tant, la felicitem des d'aquí. I com no podia ser d'altra manera, el seu nòvio, l'Álvaro Mel, l'ha felicitat amb un reel d'Instagram que jo trobo preciós.
8: Penso que un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Sota el títol Per molts anys, l'amor de la meva vida i un cor blau, ha fet com un petit... És que jo diria com un documental, un recull d'imatges en vídeo de l'Anna Castillo de vacances a Itàlia, que jo no domino molt, però crec que està molt ben fet, no? Aquestes
3: Mira,
1: imatges.
3: El que sembla és, o sigui, sembla que sigui un tros de, sí, de Cuento Perfecto.
7: Sí,
3: és a dir,
7: 100%.
3: És,
7: viuen allà.
3: És ja meta.
7: Segona temporada.
3: És que és al·lucinant. La seva vida, efectivament, és una temporada eterna de Cuento Perfecto, perquè, a més, sempre estan al mar, sempre estan de vacances, sempre estan guapos, sempre estan enamorats.
1: Sempre estan al Mediterrani, llegint un llibre d'aigua.
3: És una falta de respecte per la resta de població. Tu, Roger, no veus així? Et poses malalt? Que necessita, que dius, vull això.
1: No, jo ja sé que no, això no ho viuré mai de la vida. Vull dir que jo ho veig com una ficció quan veig la vida d'aquests dos.
7: Ni amb aquesta noia que estàs xerrant tampoc.
3: No, aquesta noia té nòvia.
1: Un moment. No dono permís. Mira, ja està, he trigat 4 anys a marcar els meus límits i avui és el dia.
3: Mira, doncs aprofitaré per explicar una petita anècdota personal.
1: No dono permís, la teva.
3: Vale?
1: La teva m'és igual.
3: Bé, no és personal, és de fet un truc de psicologia.
1: Marcar límits.
3: La cosa és que tu, sempre que coneixes algú, des del primer moment has de marcar límits.
1: Ai.
3: Quan un nòvio, un dia en una discussió, et puja una mica la veu, tu què has de dir?
1: Marcar límits, clar.
3: Sí. A mi no em crides. Perquè si no, ja permets que et cridi, ja et cridarà la resta de la relació.
1: Sí.
3: Àngel Llàcer, que és una persona molt sàvia, ha explicat en diverses entrevistes que ell, estant enamorat, en parella estable, amb gent amb qui realment tenia una relació consolidada, ha arribat a trencar, només perquè en un moment, diguéssim, d'enfurismamenta, el nòvio poder li ha pujat una mica el to. I ella diria, està deixant.
1: Per qui no?
3: Per
1: prou,
3: qui no,
1: s'ha acabat.
3: Límit, perquè és que si tu comences a permetre, depèn de què, la cosa va pitjor, que és el que t'ha passat a tu amb mi. I això és com els nens. Si tu ja has acostumat aquell nen que allò ho pot fer,
1: llavors
3: que no
1: ja
3: passa
1: no
3: res si cada
1: rectificar.
3: Tarda es caga al menjador, ja no hi haurà qui ho corregeixi.
1: No, no, tens tota la roca.
3: Per tant, ara és igual el límit que em marquis, perquè ja sóc ingovernable. Estava xutejant amb una noia que tenia nòvio.
1: Escolta'm, perdona, jo t'estimo molt, però és que t'hauré de fer fora. T'hauré de fer fora de l'estudi si continues així, Poli.
3: Ja he acabat.
1: Ja està. És que no et dono permís.
3: És que li poses molt
1: de pitell. És que m'estàs assetjant.
3: Què?
1: Sí.
3: I la Marta on és, a tot això?
1: La Marta Montaner no ha pogut venir per assumptes propis personals seus.
3: Bueno, doncs això, que ens ho gesta.
1: Molt bé, anem al WhatsApp.
3: Està bé.
1: Mira, ara que parlàvem de... No dono permís a ningú per parlar fins que no us avisi. El 677-27...
3: Potser vols fer un podcast tu sol, aquests que parles sol.
1: Silenci, un moment.
3: Coses.
1: Que no vull parlar de mi. Hi ha moltes coses que hem d'explicar avui.
3: Estàs molt guapo. I ho has de saber.
1: Mira, ara vaig a llegir un... És que a mi em desmunta, sí, això, Juli.
6: És que ho fa ben aposta.
1: És que
3: ho estàs, és que ja t'ho deus notar.
1: És que jo em miro aquí la pantalla de les...
3: És que està guapo.
1: Sí.
3: Què vols que et digui?
1: I tu penses que no m'ho noto.
3: No, si t'ho dic perquè sé que dos ho estàs pensant, que estàs dient, ostres, crec que estic guapo. Dic, dóna-li com a amiga el veredicte final. Sí, estàs guapo.
1: Gràcies. El 677-27-58, ara que parlàvem de l'Anna Castillo, ens ha escrit una oient per dir-nos que ahir se'ls va trobar precisament a la ciutat de Barcelona, a ella i a l'Àlvaro Mel. Diu, hem vist a la nostra perfecta Anna Castillo amb l'Àlvaro passejant pel centre de Barcelona. Amb molta maleta, més enamorats que mai, caminant agafadets de la mà i fins i tot morrejant-se al semàfor.
3: Quina enveja.
1: Se'ls veia enamoradíssims. Creieu que han vingut a veure oques?
3: L'Anna no sap que oques existeix.
1: Anaven amb moltes maletes. No ens consta que anessin al concert d'oques d'ahir. Potser van al d'avui, però...
6: A mi no m'encaixa gens.
1: No acaba d'encaixar.
6: És que és molt madrilenya.
3: És que ella no sap que es pot cantar en català.
6: Clar.
3: No crec que hagi escoltat mai cap cançó en català.
6: I n'Alvaro Mel, que és com de Salamanca o una cosa així.
3: D'aquests no llocs d'Espanya.
6: Escolta, Salamanca està molt bé, eh?
3: No, segur que és preciós. Allà va haver-hi universitats importantíssimes, etc.
1: Per tant, no ens consta que ells dos vagin al concert d'oques, però sí que molts oients ens han confirmat el que ahir ens deien els panots de Barcelona. Bon dia. Ahir al Covarsí estava amb els seus amics al palco veient oques grasses. S'ha de dir que se sabia gairebé totes les cançons i tant ell com els seus amics les van cantar molt forts. Un altre oient que va coincidir a la mateixa zona que ells ens diu, bona nit, us volia informar que Pau Covarsí ha gaudit molt del concert i inclús hi ha hagut llagrimeta amb la gent que estimo, com no podia ser d'altra manera. Qui no va ser al concert d'ahir, o almenys no ens consta que hi anés, és Gerard Piqué, que els panots ens ho havien xivat, però al final no se'l va veure a la llotja.
6: Si hagués anat, ho sabríem segur.
1: Jo crec que sí.
6: Sí, perquè a més és un tio que tothom reconeix, és altíssim.
1: Absolutament.
6: Se va notar perquè ja li agrada que el mirin.
1: Se l'hauria vist, que potser és veritat que hi anirà avui. I segurament si hi va, serà amb la Clara Chia, que sabem que és molt fan d'Oques Grasses. Recordo, crec, un concert de la Mercè, que en Piqué va demanar, sisplau, d'entrar als camerinos.
6: No? Ah, cert.
1: A saludar a tot el grup.
3: Saps qui em trobo a faltar? Bé, el Juste.
1: A Oques, no?
3: A Oques, tot i que ens ho farà saber, quan hi veig, quan hi vagi. Perquè llavors
1: pot
3: sí que fa això
1: de demà.
3: Qui perd els orígens per la identitat, mentre suposo que està escrivint algun WhatsApp gestionant gorres d'Espanya.
6: Un WhatsApp en anglès.
1: Avui m'ha comentat un testimoni protegit que avui és possible que a la zona de convidats hi veiem Aitana Bonmatí.
3: I de fet, estem patint perquè ahir vam dir que l'Aitana Ocaña aniria a Oques i ara pensem que poder ens vam confondre perquè és veritat que el missatge només deia Aitana.
1: I que ens parlava de era el mateix missatge que ens parlava de jugadors del Barça, que ens deia que Cubarsí aniria, Piqué també, i que Aitana hi aniria avui. I té, o sigui que té molt sentit que parlés de l'Aitana Bonmatí, perquè a mi se m'ha explicat que tant Oques com la promotora del concert van parlar amb el Barça i van oferir invitacions a la primera plantilla, tant del masculí com del femení, per qui volgués anar al concert.
6: T'he de dir, però, que aquests missatges que deia Aitana no és per fer de menys a Aitana Bonmatí, però Aitana és Aitana, la cantant.
3: No és veritat, Jaume. Per molta gent Aitana és Aitana Bonmatí, eh? I és veritat que en un context on estàs ja parlant de jugadors de futbol, ja sé que en el nostre món on les pilotes
6: no, sé
3: no existeixen, costa d'entendre, però per molta gent és així.
6: Ja me disculpareu, eh?
3: Si Sònia és el mate sentit, deu estar-se posant les mans al cap.
6: Sant Pere de Ribes, ara mateix, sóc una persona non grata, no?
3: Exacte.
6: Ok.
1: També se m'ha explicat que els VIPs tenen truita del bar Bocata
3: en
1: una sala de l'estadi i que porten la truita cada dia, feta el mateix dia.
3: Bar Bocata, que a partir d'ara també tindrà un petit estand a l'aeroport. Eh que sí? O estic dient una mentida?
7: No, hi havia una imatge, no?
1: Ah. Que... I és una cosa cobren fixa,
6: és una cosa com temporal.
3: Això no t'ho sé dir, però sé que obren un petit establiment a l'aeroport i, efectivament, com diuen Roger, a partir de finals d'octubre obren Bar Bocata 3.
1: Travessera de Gràcia.
6: No para, no.
7: Bar Bocata Fly, es diu el d'aeroport.
3: Bé, té sentit.
6: El nom està bé, t'he de dir. Me recorda Fly, que era aquella companyia de jet lag.
1: Ah, boníssima.
6: La Fly.
3: Quin records de quan m'agradava l'Uri del Bar Bocata, eh? Tot passa. Quina merda, no? Tempos fugit.
1: Quant de temps et pot agradar una persona?
3: Depèn del que trigui a obrir la boca, de vegades.
1: Fins que et decepcioni, no? Una mica?
3: Ara sembla que...
1: No, ho dic per l'Uri, evidentment, que no.
3: És una monada de nano. No sé, a mi em pot agradar eternament. A mi el Jordi de Cardedeu em va agradar durant 10 anys. De veritat...
7: Anem no dropping, avui.
3: No us ha passat mai.
6: Em costa afegir informació perquè no sé qui és en Jordi de Cardedeu.
1: La Juli ho fa molt, que et diu nom, cognom de Cardedeu.
6: No sé qui és l'Aitana Bonmatí, imagina't per saber qui és en Jordi de Cardedeu.
3: Ja està. Un tio que històricament m'havia agradat sempre.
6: Mira que bé.
3: Però ara ja no... O sigui, tot passa, de veritat. És que fa una pena, no? A mi em va fer pena quan em vaig adonar que ja no m'agradava.
6: Si la vida és això, sí. Perds coses i en recuperes d'altres o no sé. No sé què estic dient.
3: No, però és veritat que quan tens... Clar, quan jo tenia 22 anys, que ara només en tinc 27 i sembla que tingui 100, però...
1: Sí,
3: no, però és veritat que passa, que jo pensava que hi havia coses que ja mai canviarien. De dir, en Jordi m'agradarà sempre, en Jordi. Més, menys, però m'agradarà. I no. Hi ha coses que ja passen. Però llavors, responent a la teva pregunta, a mi algú pot agradar molts i molts anys. A tu no t'ha passat mai que hi ha gent que t'agrada molts anys?
1: Hi ha molt poques persones que des del dia que em van començar a agradar em segueixen agradant, però la majoria m'han agradat en un moment concret de la vida i llavors de sobte no me n'adono i un dia recordo que ja no m'agrada aquesta persona que m'agradava abans.
6: Sí que passa que hi ha gent que potser la tornes a veure al cap de 5 anys i evidentment ja no t'agrada de la mateixa forma, però sempre tens com un cert nervi en pla, ostres, com m'agrada, no, aquesta persona.
3: Però saps què penso jo? Crec que, almenys en la meva experiència, que quan s'allarga tant en el temps que algú t'agrada, que normalment és bàsicament perquè no t'hi has embolicat.
6: Exacte.
3: O sigui, perquè
6: clar,
3: és com un amor...
6: Està zero resolt,
3: clar, és un amor que ha quedat com congelat, no? Moltes vegades és que en realitat el que et passa és que t'agradaria que t'agradés molt, però si no us heu embolicat o no ha acabat de passar res, potser és que no t'agrada lo suficient. És el que m'ha passat a mi amb en Jordi.
7: I amb en Roger?
3: No sé, amb en Roger, no. Amb en Roger em va agradar perquè era petita quan ens vam conèixer.
7: I encara t'agrada, no?
3: No és que m'agradi, és que me l'estimo, llavors les coses es confonen perquè és un noi guapo, atractiu, jo me l'estimo i a vegades les coses es barregen, però no m'agrada. No? És això, no?
1: No t'ho puc dir, sí, t'agrado o no. Vull dir, això ho has de saber tu, Juli. Jo et puc ajudar amb moltes coses. Amb aquesta, no.
3: És a dir, jo mai he estat amb en Roger i he pensat ara li menjaria els morros.
6: En Marc Andreu sí que ho ha pensat.
3: I tu també.
7: I tu també.
9: Anem cap a Madrid.

0: al Macondo Park de Madrid. Aquest és el megaespai construït pels concerts de Shakira, que dilluns farà el seu últim concert a la capital espanyola. Un Macondo Park on ahir s'hi va desplaçar David Broncano de La Revuelta per entrevistar la colombiana.
1: Lo conseguimos. Estamos con Shakira en el mundo Shakira, en el estadio Shakira gigantesco.
2: Oye, por fin, ¿eh?
1: Lo hemos conseguido.
2: Lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por venir aquí.
1: A ti, hemos venido con toda nuestra ilusión. Va a ser una entrevista corta. Lo estábamos hablando ahora aquí en privado.
2: Ya.
0: No sé si l'heu pogut veure, l'entrevista és una entrevista molt diferent a la que estem acostumats a veure a La Revuelta.
3: Sí, clar, no hi ha públic, que David Broncano no se creix molt amb el públic, i aquí se fa molt evident que és un pèssim entrevistador, no? Sí. No és una mala entrevista perquè ella és una tia molt internacional, és una estrella internacional que sempre serà simpàtica, no? Però ell és que és molt fluix.
0: És a dir, és una entrevista feta corrents i de pressa, sí, perquè no tenen temps, s'improvisa un set allà al Macondo Park. També a més que fa com molt de vent.
3: És com sa zona, no? VIP.
4: També té disculpa la Shakira en el sentit del seu equip de comunicació, que els hi va confirmar el dia abans. Vull dir que no van tenir suficient temps per preparar-ho i ho expliquen en una prèvia llarguíssima fins que no arriben a l'entrevista per omplir minuts de programa.
3: I ell ho dissimula una mica, però té pinta que està com cabrejat amb s'organització per part de la Shakira?
4: Sí.
3: Perquè va repetint molt rotllo com
0: no
3: tenim tiempo, perquè no nos han dado tiempo.
2: Però és
3: no
2: que
3: sé.
2: Estàs entrevistant a la Shakira, és que vull dir, també ho volem tot. Vull dir, i que tu has acceptat aquestes condicions, que jo entenc que és una merda, perquè és molt diferent poder entrevistar algú en la teva zona de confort, el teu estudi, que has lluit molt més, però en el moment on tu cedeixes, no et queixis.
3: Has d'assumir un cert punt d'esclavitud, que a mi ja m'agradaria. Jo sí que conec en Shakira, vull que me maltracti una mica.
2: És que a tu t'encanten les divas que et maltracten.
3: Sí, que m'insulti, que m'escupi. Saps? Sóc un petit gay.
2: Avui és un dia difícil per tothom.
4: No li molestaria tant si no tingués ell que marxar amb pressa. Vull dir que si hagués tingut tot el temps de rodatge al Broncano per poder estar-hi tranquil·lament, no estaria tan molest. Però com que ell a les 6 havia d'agafar un vol i ho explica també en el programa...
2: A més, on se n'anava?
0: No, és a dir, no ho diu en cap moment. La Shakira també li fa molta brometa dient-li no pots perdre aquest vol perquè és molt important per tu. I, bueno, en Marc Andreu comentàvem abans, segurament se'n va veure la seva nòvia a algun lloc.
3: Sí, té pinta de ser una cosa romàntica, no?
0: Sí, pel que diuen, sí.
2: Poder li passa això, això passa a vegades quan fa molt de temps que estàs en una relació, que has de fer family points. Que també quan ja no estàs en aquell moment d'efervescència màxima, ja estàs ja en un punt més estable, de vegades et passa que et deixes endur per la feina, sobretot quan hi ha vocació i quan t'agrada i quan estàs en un bon moment professional, i de sobte t'adones que poder has de dir... Aquest dissabte em toca sí, nòvio, perquè és que tinc un nòvio.
0: Ell ho diu contínuament, no puc perdre
2: family
0: aquest
2: points.
0: Vol.
3: I... És que, de fet, inclús li demana, en broma, però li demana si té un jet privat per poder allargar més entrevista
0: si
3: i agafar jet,
0: perd.
3: No?
0: Mm. Bé, com us podeu imaginar, les temàtiques de l'entrevista és com un descontrol total, van d'un tema a l'altre i són molt diverses.
1: ¿Qué has hecho todo el día por Madrid para liberar, digamos, esa energía... Esa energía intensa que tienes. Ayer, a pasar por la noche.
5: Ayer salí con unas amigas a una tienda.
1: ¿Sí?
5: Porque además es que ha venido todo el mundo. Ha venido todo el mundo de Colombia, sí, amigas, familia. Sí, y salí a una tiendecita ahí.
1: ¿Qué tienda?
5: Por ahí, por Madrid.
1: Una tienda de ropa.
5: La tienda, no, de ropa no.
1: Ah,
5: una tienda de minerales, de cristales.
1: Ah, ya sé por dónde vas. ¿De magias?
5: No, de magias no.
1: Sí, como de...
5: Es que una amiga quería ir a ver los cristales. No, tampoco, no. De minerales, porque es que el novio de mi amiga colecciona fósiles y colecciona...
1: Piedras, geología.
5: Piedras, exacto. Entonces fuimos ahí a ver las piedras.
1: Buena visita, ¿eh?
5: A ver piedras.
2: Mira que ahir vam comentar l'entrevista de la Rosalía amb Jimmy Fallon i tot era poc interessant, però
0: no,
2: tot ho supera.
0: No saps la feinada que he tingut de 12 minuts,
4: és que clar,
0: fa com moments.
4: Era promoció del concert que fa dilluns, vull dir que estava com desesperada per
2: promoció de què, a més si ha...
4: No, el dilluns aquest concert extra que va afegir.
2: Que no ho ha venut?
4: Entenc que no, perquè...
0: És que la Shakira ja al principi de l'entrevista, que li demana altres coses, li diu, escolta'm, aquí hem vingut a parlar del Macondo.
4: Hi ha un moment d'atenció,
0: Sí, el posa allò.
3: Sí, ella vol reconduir una mica l'entrevista a sa promo. No?
4: Exacte.
3: Com si no quedava prou clar que darrere hi ha un cartellot que posa Shakira a Macondo Park, també
2: t'ho diré. Però és que si tu fas el Macondo Park, la ciutat efímera basada en la novel·la de Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat, jo també estaria tota l'estona donant pel cul, perquè tu saps la pasta que ha valgut això.
3: Ja.
2: S'ha de mautitzar, bueno, s'ha de dir molt i molt.
3: Totes les 40 camions dels Estats Units, va dir ella, que havia suposat de transport.
6: Sí, sí.
2: Quants?
6: Sí, sí.
3: 40 camions.
6: Per muntar els escenaris i tot, i que valia tants calés.
2: Sí, i nosaltres preocupats, saps, per fer bé la recollida selectiva.
3: Exacte.
4: No hauríem
6: aquesta
4: carpeta. Porta a porta i aquestes coses.
2: Tu, perdona, a la Sagrera hi ha porta a porta? No. Que no? Pues calles. Perquè quan tinguis porta a porta... Ara ens vegem a venir.
0: Jo ara estic canviant una mica de...
2: A Sant Esteve de Palautordera, que pobres també tenen porta a porta, tu quan fa... Quantes vegades has hagut de viure el moment d'humiliació de baixar amb el pijama i les sabatilletes a baix a deixar la brossa a la porta de casa teva, que és fastigós? Quants cops a Sant Esteve, a Marc?
1: Pocs, molt pocs.
2: No passa res.
3: Ara mateix en Roger prefereix parlar de la seva vida personal.
2: Però mira,
6: l'altre dia parlàvem en privat del porta a porta i em va fotre uns arguments sobre la taula.
2: Et vaig desmuntar.
6: Que n'hi he comprat alguns.
2: Clar que sí.
6: Però bueno, que ja ho parlarem un altre dia.
3: Sí, aquesta conversa pot jugar que és pitjor que s'entrevista d'en Aixec.
6: Parlarem un altre dia.
3: Interessa zero.
2: Un altre, que, clar, com que Gràcia no tens porta a porta i pots baixar la brossa quan vulguis.
6: A comarca, Jaume, hi ha molt porta a porta.
3: És que no he tocat comarca en sa meva vida.
6: I llavors, bueno, hi ha gent que no pot adaptar-se al porta a porta.
2: Jo penso...
6: Que se'l menja la merda a casa.
2: Si tingués llavors, criatures, si treballes de nit, et fan tirar la brossa, resulta que toca el plàstic el dimarts de 8:30 a 10.
3: En un dels casos ets tu.
2: Saps a qui li encantaria el porta a porta? A Hitler.
6: Va.
2: És de dictadura.
6: Va.
2: Vale.
4: És que rebrem una de missatges, pobra Marta.
6: Tornem a la revuelta.
2: Sí, perquè la gent s'emprenya molt quan em poso amb el porta a porta.
4: Per això paro, i sisplau.
3: Sí, sí.
2: Perquè no és que estigui en contra de reciclar, si és que està genial reciclar.
4: Mira, a l'Elisenda Carot, un programa de La Solució, i vas allà a xerrar sobre això.
2: És que no he de donar jo la cara. Qui ha de donar la cara són els polítics d'aquest país. De veritat t'ho dic. I a mi que m'expliquin molt a poc els estudis que demostren que això és millor. I jo ho escoltaré encantada i atentament. Però com que tampoc t'expliquen perquè un dia tu has d'anar i canviar totalment el teu costum de tirar la brossa i perquè deixen de confiar en tu com a ciutadà.
6: És veritat que a mi també em falten dades, que no ho sé, que potser sí que amb el porta a porta...
2: Que ens ho expliquin. Es
6: recicla.
2: Som adults, no?
6: Home, si som adults.
2: La
6: d'anys que fot que sóc adult, Juli.
2: Home, tu el 2007 aquí estaves conduint un Seat Ibiza. Dic jo que ens poden donar informació.
6: 2005. 2005, amb la L, Seat Ibiza, el guapa, em vaig pillar, que tenia el CD de l'Oreja de Van Gogh.
4: Ostres, set!
6: Tornem a Shakira, perquè en Broncano li va demanar si ella troba a faltar una vida senzilla, perquè fa tants anys que és una superestrella, que potser sí que ho troba a faltar.
1: A vegades has echat de menos una vida más básica, tu ja en tu vida personal. ¿Sabes? Como de...
5: Mira, para mí...
1: Estar en el campo, tal, desayunar...
5: Me encanta la naturaleza, sí.
1: Matar una liebre...
5: Eso no, no, porque tengo un conejo en casa, entonces yo... Conejo en mi casa no se come, ni pato.
1: ¿Nunca?
5: No, eso está prohibido.
1: Está rico, ¿eh?
5: No, pero no me hables así de los conejos. Yo tengo un conejo que es como mi hijo, es mi hijo del mundo animal.
1: Lo retiro.
5: Se llama Toby.
6: Una entrevista amb molt emocionant, bons titulars, no? Un conill de, que es diu Toby allà a Miami.
3: I Toby perquè aparentava maco aire.
2: No sé, però com el Miqui Núñez, que també tenen aquell conill, molt.
3: I se diu Toby, també?
6: No ho sé, no.
3: Ho hauries de demanar a Roger com a biògraf.
6: Demanaré a...
4: Sí, que
6: en Miqui Núñez. Ara sí, anem al gran moment de l'entrevista. Molts oients ens han
3: escrit. Més moments boníssims.
6: No, aquest no, jo no. Crec que és un moment que sí que s'ha de comentar aquí, sí. Que és quan la Shakira se sorprèn que en Broncano sàpiga dir algunes paraules en català.
5: De puta mare, de puta mare, com dic en català.
1: De puta mare,
5: De puta mare.
1: Hables català?
5: Sí, parlo.
1: Jo parlo també.
5: Sí?
1: De català?
5: Sí, jo parlo també.
1: El meu segon idioma.
5: Jo parlo...
1: Si tu vols.
5: Els meus fills.
1: Ah, clar. Perquè els teus fills són catalans.
5: Sí, són catalans.
1: Parlen català?
5: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
1: Sí.
5: En Miami, també.
1: En català?
5: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que cuando vivía en Cataluña.
1: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami...
5: Sí.
1: Què t'hi faig?
5: Però què fas, tio?
1: Ah, Unido!
5: Què fas? Milan, parlem dos tres.
1: Milan, estic... molt enfadat amb tu.
5: Sí, molt enfadat.
1: Aquesta cosa que tu has fet, per mi, és una decepció.
5: Jo tenim que parlar d'això.
6: Estàs rient, eh, Juli?
2: Perdoneu, és que...
0: Fa molta gràcia.
2: No, és que tinc els mugrons durs com pedres.
0: Bueno, com tens els mugrons,
3: què dius?
1: Que no ho he sentit, quan ho deia.
3: No sabia què deies, pensava que parlaves de broncats.
2: Jo ja ho moca euforètic als dits, que ja no sento com si estigués a la Societat de la Nieve. Sí, en sèrio. Per sopar un piti, com feien allà. Escolta, això que diu del català, poca broma, que és molt depriment que digui que el parla més a Miami que quan vivia a Catalunya. Però vaja, per la resta no sé tampoc de què ens sorprenem. Els seus nens, és que clar, són, no? Vull dir, Gerard Piqué és Catalunya.
0: Però espera't, perquè... No, la cosa va pitjor. És a dir, comencem bé, pot fer
2: males notícies a Sibèria.
0: Pot fer com mitja gràcia sentir la Shakira parlant en català amb els seus fills a Miami. Però finalment la... Tu estàs passant molt malament, eh?
2: Molino.
3: Però no fa gens de fred.
2: Vaig amb pantalons llargs. És que m'esteu obligant a deixar de ser qui soc.
0: Bueno, va, prou. La Shakira confessa, Juli, una cosa que és una autèntica derrota nacional per aquest país.
5: Ellos, sí, ahí nadie se entera.
1: ¿Ellos hablan catalán?
5: No. Hablan mucho inglés entre ellos.
1: Sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
5: Sí. Hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
1: También que no pierdan tanto
5: el castellano. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
1: Muy bien. Bueno, a mí me pasa también, yo hablo en catalán también.
0: Ellos dos, al menos cuando son a Miami... parlen en anglès.
2: Ja ho sabíem, que perquè... aquests nens...
0: Bueno, perquè l'escola la fan en anglès, els amics d'allà...
3: Però, perdona,
0: parlen en anglès.
3: 4 anys, de fet menys, una mica menys, que viuen a Miami. Uh-huh. Tenen un pare que és catalanoparlant, que jo entenc que quasi tots els seus entorns sa comunicació és a través del català, i ella és castellanoparlant de forma natural, a pesar de que parla com de 7 idiomes, com la Rosalía Lux.
0: Clar,
3: però no entenc anglès.
0: Perquè viuen el 90% de l'any a Miami. Visiten molt poc Catalunya.
3: Bueno, a part de que a Miami també se parla molt de castellà.
2: Molt. Però clar, són uns nens que vull dir, que tu dius, fa 4 anys i 4 anys en la nostra vida de persones que el 2005 en Roger ja anava amb cotxe, és res, però 4 anys quan tens 11 anys és molt de temps.
0: Clar, és mitja vida, total. Bé, a tot això, a la Shakira no li acaba de quadrar que en Broncà no sàpiga català si no ha viscut mai a Catalunya.
5: Sí, perquè tu eres de Barcelona?
1: No.
5: No, tu d'on eres?
1: Jaén, Andalucía.
5: ¿Y tú por qué hablas catalán?
1: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español, me encantan.
5: ¿No sé, sí, que tuviste aprender... una novia catalana? ¿Alguna?
1: También ha pasado,
5: ah,
1: sí.
5: ¿Ves?
1: Nos ha pasado lo mismo los dos.
5: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
1: Los dos hemos pasado por eso.
2: Sordomuda.
0: Aquí està ben Broncano,
3: no?
0: Aprofita l'escletxeta per fotre-hi el peu.
2: Sí, la Shakira fa un bon comentari i me n'acabo de donar, a més que ella va apostar per uns pitillos estripats, eh?
3: Home, és que la Shakira d'estilisme és forta, no?
2: És extrema.
3: Així com a concepte.
2: És extrema, sí. I a mi em sembla bé. Si ets una estrella del pop, has de ser extrema.
3: O tot o res.
0: Bé, una entrevista molt curta, molt desangelada, però bueno, sentir Shakira sempre fa il·lusió. Fem una pausa i de seguida, Juli, prepara't, perquè sentirem les declaracions de Manu Guix parlant de... M'estàs badallant a la cara, eh?
3: És que té fred i son.
0: A la cara, se t'aparta.
2: Tu saps la llegenda urbana de Walt Disney?
0: A veure, quina
2: és? Quan va demanar que abans de morir el congelessin?
0: Sí, per si descobrien la cura.
2: Just allà quan estigués al llim de la mort,
0: sí.
2: Jo estic aquí.
0: Estàs per fer-te carpaccio, no? Que és aquell punt abans de la congelació.
2: Estic perquè ja directament em portin en un congelador i ja no em treguin, aviam si encara em poden salvar.
3: Ai, sí.
2: Perquè és impressionant,
0: va,
2: això.
0: Va, tira.
7: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Va, prou, nois. Sisplau, eh? Va. Sort que venen 3 dies de festa i la gent està per altres històries. Marc Andreu,
9: sí, aquesta setmana 3CAT, wow, més concretament Eva, ha estrenat un nou programa. Sí,
2: l'Eva?
9: Sí, l'Eva ha estrenat un programa.
2: Quina Eva?
9: Sí, la
2: Eva
9: Maria. Ja sabeu quina és, nois.
2: La Maria se
9: fue. Es diu El setè cel, aquest nou programa, i és com una evolució de Deus i Sim, és el format autoproduït del Marc Cadal Falc i de l'Albert Bazán. Per començar, han convidat a una de les estrelles de la nostra galàxia.

0: estàs entrant en calor, oi, Juliana?
1: Bueno.
0: Doncs ella anava a fer promoció...
1: Aquí no t'ho arregla ni un polvo amb en Manu Guix.
2: No,
1: vull...
2: És que avui va força, no, Juliana?
3: És que estàs com molt pesada, però molt bona al mateix temps, saps? Llavors és com que et vull fer callar i penso, no, home, no, que continuï. I no sé què dir-te ja, al final.
0: Doncs el Manu anava a fer promoció del bolo que fa presentant el disc Galàxies a l'Apolo el dissabte 24 d'octubre. I, evidentment, el primer que pregunten és sobre sexe.
4: Bueno, estaves molt en una època marrano guix. L'hem passat, aquesta època? Jo crec que una mica, eh? Et veig menys.
5: Mira, una de les cançons, la d'Astres, que parla una mica, doncs, això, d'una nit desinhibida, que acabes fent sexe en grup, tal, no sé què. No he fet mai sexe en grup, m'encantaria fer sexe en grup. La societat té, li encanta estigmatitzar d'aquesta manera la gent, pues que si tu dius que practiques sexe en grup, pues ets un degenerat. O si fas tres palles als dies, ets un pervertit. Si aquesta tia s'ho folla tot, és una puta. Si aquest tio s'ho folla tot, és un campeón. Què són aquestes putes merdes? O sigui, de gent a jutjar a la gent segons les seves pràctiques sexuals. Per què una persona que sexualment pues és desinhibida, té inquietuds, li agrada sempre i quan faci sexe d'una manera sana, sense fer mal a ningú, sempre consentit, quin mal hi ha que a una persona li agradi fer sexe en grup? El converteix en un degenerat?
6: Ell és un activista del sexe.
0: Sí, s'ha transformat en...
1: Vosaltres esteu sentint Manu Guix, jo sento, de veritat, un filòsof del nostre temps. O sigui, jo estic sentint Aristòtil parlar. Tot el que diu són perles.
2: Però a més ell ho sap, no? Perquè parla amb una contundència que ni tocantes piano quan el destrossa. Cada paraula que diu és una pedrada, un meteorit en el planeta Terra.
1: L'altre dia em van parlar d'un pianista que toca blues molt i molt fort.
2: De Laura Andrés.
6: Que fort com el
1: toca molt i molt fort perquè depèn de quina corrent del blues es veu que exigeix com aquesta contundència. Però que llavors es veu que les empreses de lloguer de piano ja li tenen por perquè saben que és prou que peti alguna corda, que és molt difícil quan toques el piano, però que pot passar. I jo ja vaig preguntar això, deu passar amb en Manu Guix, que quan troquen i diuen, truquen les empreses de piano... L'assegurança et dispara perquè saben que segur que el tornes amb alguna corda...
2: I deuen donar elèctric.
1: I està moreníssim en Manu Guix, no és normal.
0: Tampoc ajuda la llum aquesta que tenen.
1: I ells van disfressats, en Déu i en Simi.
0: Sí que és veritat que queda molt desangelat el programa perquè es veu com molt buit el teatre, la
1: realització...
2: I sempre serà a un teatre, estil La Revuelta?
0: Sempre en aquest mateix teatre, crec que sí, un cop al mes, però és veritat que canvia molt el format de quan estan a casa a quan aquí al teatre. Bé, en Manu, després d'aquest discurs, el que interessa, però, en el Déu i el Simi és això.
7: Si continuaves marrant.
5: Sí, sí. La veritat és que estic amb hores molt baixes.
7: Hores molt baixes, eh?
5: Sí.
7: Molta feina.
4: És per la calor de l'estiu que ha fet, eh?
5: Doncs no sé si és per la calor.
4: Jo crec que sí.
5: Podria ser.
7: Manu.
5: No em toco gens. Vosaltres us toqueu molt?
7: Bueno,
2: però no m'estava preguntant això, no?
4: Jo diria que no.
5: Esteu en època baixa, també?
4: Molt
7: baixa.
2: És que tu li fas una pregunta per intimidar-la una mica i t'acaba intimidant ella amb una pregunta pitjor.
6: L'efecte boomerant.
2: Acaba demanant si se masturben en els presentadors.
1: Però per què hauria d'incomodar-nos parlar de masturbació? Jo és que sóc el Manu Guix del programa.
2: A mi no m'incomoda parlar amb algú que conec, però amb en Manu Guix, que no sé qui és, de cop que m'ha demanat, tu te masturbes molt? I jo, hòstia, no sé, saps? Ara de cop he de contestar.
1: Vosaltres us masturbeu molt?
6: No, Juli, no. Però no, vull dir, no obridem ara. Ningú ha de fer res. Que Marc Andreu es repenta...
1: És vital parlar amb naturalitat de sexe i masturbació.
6: Tens tota la raó, però...
1: Després, quan aquests temes esdevenen tabú, és quan hi ha problemes.
6: No, i que és molt sa, també.
1: Home, és supersà fer sapalles.
0: A la conversa, Juliana...
1: En Manu Guix va molt passat de voltes, eh? Sí, jo em fa por quan Manu Guix diu que està en temporada baixa, perquè jo crec que és ja altíssima.
6: Clar,
1: sí. És la temporada alta,
6: la temporada baixa per nosaltres ja és de...
0: Doncs en tota aquesta conversa també surt el nom de la Juliana, perquè comenten que et van dir, Juli, d'anar al programa per sorprendre'l. No sé si vas rebre aquesta...
2: Però això se parla després de la masturbació?
0: Entremig, no, després, abans.
2: Ok.
0: Vas rebre algun...
1: Em van escriure en Déu i en Simi. Bé, en realitat crec que un dels dos, però no recordo quin. I jo vaig dir que no, perquè vaig dir que m'ho volia... Sincerament, primer perquè jo no vull sortir a res de Som Eva, perquè estic radicalment en contra d'aquesta plataforma i d'aquesta senyora, que encara no entenc molt bé. És el senyor Trescat i la senyora Eva. I jo la senyora Eva no la conec ni la vull conèixer. Ja he anat algun cop amb l'Alba Riera i així, que m'ha demanat. Ja he fet massa. Però sobretot perquè jo els hi vaig dir, jo vull guardar el moment, sí. Manu, Juliana... Digue'm boja, però per aquí, quan no surti.
0: Sí. Doncs ell diu això.
5: Soc molt fan de Juliana Canet.
4: No, no, ara és que
7: parlem d'això.
4: Hem vist que tenim una relació molt estreta. Ella no para també de mancar astres com nosaltres. Tot el rato no para de penjar i dir coses i portar samarretes.
7: Porta una samarreta amb la teva cara.
5: Sí. Em vaig morir quan ho vaig veure.
4: Quina relació tens amb Juliana Canet? Què?
5: És...
0: Quina relació tens tu, Juliana, amb en Manu?
1: Quina... cap. És a dir, una relació de fanatisme.
0: I què creus que dirà ell?
1: Que hi ha bon rotllo, no?
5: Jo, una relació absolutament platònica. Vull dir, no som amics, ni... No.
4: I què li passa?
5: Ni ens coneixem, no ho sé, té una samarreta amb la meva cara.
4: És raro, no?
7: Bueno, ja ho fa, això, he de tenir obsessions.
5: Pobreta, em sap com greu.
0: Platònica.
1: Bé, té raó amb el que s'ha dit.
6: És molt recíproc,
1: és una relació de fanatisme.
6: Molt recíproc.
1: De mi cap a ell.
0: De fet, ell també explica la trobada que vau tenir fa poc.
5: L'altre dia vam estar junts en un camerino.
4: Això t'ha de dir.
5: I em va demanar que li signés la samarreta.
7: És que ho va penjar.
5: Aleshores, sense pensar, em va sortir, Juliana, t'estimo.
7: No.
5: Però és que em va sortir així sense pensar.
4: Bueno, clar, platònic per amb dues bandes.
5: Això vol dir algo.
4: Ha fet molta teràpia el Manu, perquè respon les preguntes adientment.
5: Porto, amb 9 mesos, porto 5 psicòlegs i 2 psiquiatres.
7: Mira, i finalment
5: però ha reconegut a nosaltres. Però no acabo de trobar el que m'agrada. No és broma,
7: Sembla una obra de teatre, això.
4: Sí.
1: Fa molt bé en Manu d'anar provant psicòlegs diferents. Mm-hmm. S'ha de fer fins que algú que vegis que s'ajusta al que necessites.
2: Bueno, si és primer t'agrada ja està bé, també, no?
1: Bé, però vull dir que si tu veus que aquell...
6: No quedar-te amb el primer, sinó no,
2: s'ha de ser exigent amb això.
1: Sí, s'ha de ser seriós, no tots van bé.
2: És un fet.
1: Home, és caríssim.
6: Juli, va, agafa, que tens pressa.
1: Tinc pressa.
6: Ja he vist que anaves mirant el rellotge.
2: Que tens un vol com en Broncano.
1: Tinc literalment un vol com en Broncano, però tant de bo fos per veure un amor, és per veure algú millor, que és Marina Porres, perquè comencem exclusiva a gravar temporada 3 de Club Tàndem, i me n'he d'anar.
0: Tapa't, que la via fa fred.
6: Un vol cap a...
1: Es pot
6: dir cap a on? Voleu?
1: Me vaig a una ciutat que no he trepitjat mai encara. París.
6: La ciutat de l'amor. Minuts i arribem a les 7 de la tarda. A veure, Jaume, per què hem de tornar a parlar de la bola negra?
8: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón. Quiero que le vigile.
6: En aquest cas, el testimoni d'una persona que ha explicat que va rebutjar un paper en aquesta pel·lícula i ella no és altra que Estrella Morente.
2: Estrella Morente, vos la present, crec que ja la coneixeu una mica, però és una cantaora molt prestigiosa en el panorama contemporani, filla del gran Enrique Morente i pertanyent a una dinastia quasi mitològica del flamenc, i sí, també és una gran aficionada a la polèmica. La darrera va succeir en febrer d'aquest any. Com segurament sabeu, Estrella Morente apareix a l'àlbum Lux d'Ana Rosalía, a la cançó La rumba del perdón, on canta juntament amb sa pròpia Rosalía i na Sílvia Pérez Cruz. I de bé, Estrella no va quedar contenta amb el resultat final, considerant que se l'havia relegat a corista a sa mescla definitiva. Així se va queixar Estrella davant els micros de la tarda de Catalunya Ràdio.
9: Yo estoy muy disgustado porque no nos ha dejado cantar ninguna de las dos, ni a la Silvia ni a mí. Estoy sorprendidísima, me estoy avergonzada, avergüenza.
2: ¿Por qué?
9: Porque no me ha dejado cantar. Primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra. Nos ha castigado a las dos. Que te has metido a corista de Rosalía. No sabía que te habías metido a la corista de Rosalía. Tan mal te van las cosas, Estrella. El respeto que ella no me ha tenido a mí no lo he publicado. Es una llamada al respeto y al compañerismo, claro que sí.
2: Jo entenc que és molt poc ètic el que diu, però a mi aquestes divas que en qualsevol moment te poden escopir, com ja sabeu, a mi això m'agrada, perquè jo sóc esclau d'elles.
6: Ara les fa més divas, no? Això?
2: Sí, m'agrada. He de dir que a Estrella Morente li agrada protagonitzar una controvèrsia per trimestre i aquesta vegada ha parlat sobre La bola negra. Ho ha fet a Vanitatis, on ha afirmat que els Javis li varen oferir el paper de cupletista d'Ana Penélope Cruz i ella el va rebutjar i llavors la va substituir la seva segona suplent, que és Ana Penélope.
10: Ibas a fer el personaje de Penélope Cruz.
11: Sí.
10: Cuéntanos.
11: Me pilló trabajando. Llegué a hacer el casting, una prueba que los Javis necesitaban para poder ejecutar el papel. Luego no pude, por circunstancias de trabajo, no pude ejecutarlo. No me pillaba, no me vino bien. Realmente creo que es una obra que era necesaria en los tiempos en los que vivimos. Da igual si lo he hecho yo, si lo ha hecho otra persona, que seguro que Penélope ha sido una maravilla.
2: No me vino bien.
6: Ella diu que era la primera opció dels Javis, no?
2: Sí, sí, això diu, de fet, per qui no hagi vist la pel·lícula, el paper aquest en el que se refereixen és molt petit però molt rellevant i carismàtic dins el film.
6: Sí, sí.
2: I com tu bé dius, segons Nestrella, com que el va rebutjar, li van oferir a Penélope Cruz com a segon plat. Una versió que dista molt de lo que han explicat els Javis, perquè els directors sempre han narrat que varen rebre una trucada de Penélope Cruz interessada en fer feina amb ells i que varen desenvolupar el personatge de la tonadillera fet a mida per na Penélope.
12: En mitad del proceso de escritura de la película, anunciamos que vamos a hacer la bola negra y suena el teléfono. Nos cuentan que Penélope Cruz estaría interesada en saber si hay algún papel que pudiera encajar con ella en la bola negra.
13: Como, ¿hay algún papel? Sí, lo habrá. Y entonces que nos vamos a escribir la mejor frase que podamos. Y le dije, pero es muy pequeño. ¿Qué? Pequeño, llamándome el guión. Y lo ha hecho grande.
2: Bé, com veus, dues versions que difereixen una mica una de l'altra, però ara els mamaratzis han pogut contrastar.
0: Ai.
2: Na Lorena Vázquez.
0: Més opines ai, oi? És que se'm fa com molt raro ara tot això, perquè és veritat que sembla el butlletí informatiu ara, pobre, el Jaume. Tu i jo ni diem res.
6: Bueno, perquè ens està donant informació
0: ja,
6: i encara no sé qui és.
0: Normalment aquest programa està allà tota l'estona.
6: Bueno, doncs gràcies a Déu, un dia que podem sentir amb tranquil·litat la informació.
2: Sí. Na Julia Otero, Julián Laonda, comença sempre sola, i ara sóc ella, no? Una mica.
6: Totalment.
2: Me falten ses metges.
0: Per un moment pensava que estàvem a l'aeroport, tu i jo també, pobre Jaume.
2: I jo que era sa megafonia. Bé, na Lorena Vázquez, mitja de ses mamaratzis, és a dir, un 50% de ses mamaratzis, ha pogut parlar amb na Eva Leira i na Yolanda Serrano, ses directores de càsting d'aquest film, i confirmen que Estrella Morente va fer un càsting, això sí, per un personatge que no canta ni balla i molt més petit que es d'Ana Penélope.
1: Que el paper que hizo Penélope Cruz estava exclusivamente escrito para ella, però que Estrella Morente sí realizó un càsting para esa película. El papel era muy chiquitito, pero en el que Estrella Morente no tenía que mostrar sus dotes musicales, ni tenía en la película la relevancia que tiene el papel que hace Penélope Cruz.
2: Bé, en qualsevol cas, l'equip de càsting no determina que el paper fos per Nestrella si hagués tingut la disponibilitat, simplement que va fer el càsting i el va abandonar durant el procés, però potser no era ni tan sols la preferida.
6: Clar.
2: Vos he de dir que Nestrella Morente s'ha indignat molt en que la gent s'indignés, valgui la redundància, amb ella, i ha fet com una espècie de comunicat a Instagram dient que no sap per què s'ha fet tant d'enrenou amb les seves paraules. Home, senyora, t'has apropiat d'un personatge que no és ni per tu, que probablement tu feies de figurant sense frase, m'entens?
6: S'ha inventat, per tant.
2: S'ha inventat tot. Aquesta senyora
6: però va ser millor. El que et fa molta il·lusió amb el que vols, saps, que
0: a
6: passi.
0: A tu passa, oi, això?
6: I a vegades gairebé m'haig de controlar, perquè...
2: Sense Estrella Morente, el planeta seria un món molt més trist. A mi m'agrada moltíssim que la liï cada setmana.
0: Com sense la Juliana i el Manu Guix.
2: Exacte.
6: Nois, descanseu molt aquests dies amb aquest senyor, Marc Andreu. Demà ens anem a veure altres.
2: Ah, sí?
0: Jo vull saber
6: qui hi ha. Qui avui?
0: La Marta Montaner.
2: I el Víctor Navarro, que també m'ha preguntat. Sí, que va ser.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre.

0: i representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals. Als Estats Units, l'huracà Isaías de categoria 2 ha tocat terra aquesta matinada al nord-est de Florida amb vents sostinguts de 165 km per hora. Les autoritats nord-americanes han emès un avís per vent extrem que afecta més de mig milió de persones. També hi ha alertes per inundacions greus i risc de tornados a diverses zones de Florida i Geòrgia. En alguns punts s'han registrat ratxes de vents de fins a 187 km per hora. Més de mig milió d'abonats s'han quedat sense electricitat entre Florida i Alabama. Davant la situació, les autoritats han demanat als residents que es refugiïn immediatament i que actuïn com si es trobessin davant d'un tornado. El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, han acordat alliberar 300.000 tones de gasoil per incrementar l'oferta als mercats internacionals. L'entesa també preveu l'alleujament d'algunes sancions a Moscou, fet que permetria a Rússia posar en circulació fins a 3 milions de tones de dièsel durant les pròximes setmanes. La decisió ha provocat la reacció immediata del president ucraïnès, Vladimir Zelensky, que ha qualificat d'injusta i impròpia d'un aliat la decisió. Milers de persones es van tornar a manifestar ahir pel centre de Barcelona pel dret a l'habitatge. Els diferents col·lectius convocants van desplegar pancartes a la façana de l'edifici històric de la universitat per cridar la vaga general del dia 11 de novembre. Seguidament van fer un minut de silenci en record de Mari Carmen Abascal, però també de l'Olga i el Javier, que es van treure la vida després de ser desnonats. Segons els sindicats convocants, la manifestació va plegar 15.000 persones. La Guàrdia Urbana, però, rebaixa la xifra a 3.000. Avui ha de continuar l'operació sortida per carretera amb motiu del pont del 12 d'octubre. Segons el Servei Català de Trànsit, 280.000 vehicles han sortit fins ara de l'àrea metropolitana de Barcelona, la meitat dels 570.000 que s'ha previst que marxin fora. La tarda de divendres ha estat especialment complicada a les rondes de Barcelona i també a la P7, que va patir cues importants a l'altura del Vallès. També hi va haver molta densitat de circulació a les vies com la C32, la 2 i la C58. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest divendres al matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i també reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta Rosa Romà.
1: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
0: Esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús del temps de descompte. Brian Zaragoza ha fet la diana de l'equip blanquiblau. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. Més tard a 9:00, Real Madrid-Villarreal al Bernabéu. A segona, a 4:45, Ceuta-Sabadell, els arlequinats busquen la primera victòria com a visitants de la temporada. I el Barça de bàsquet ha perdut davant dels Alguiris al Palau 81-88 en un partit de l'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart. A la Lliga ACB, a 9:00, Breogán Bàsquet Girona. I en motor aquest dissabte a 9:00, cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. En directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
2: Fins aquí les notícies.
3: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
4: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
3: Però encara ens queden moltes...

0: històries per descobrir.
1: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
0: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
2: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
3: El suplement.
0: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
4: Com que em veig, em riu.
5: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
6: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
7: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
8: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
9: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
5: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
3: En moments excepcionals, sempre hi som.
10: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
3: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
11: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
12: Això és un desastre.
13: S'ha restablert la circulació per via única entre...
3: Rigorós amb la informació.
14: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
15: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
16: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
17: Convocar unes eleccions generales que se celebraran...
18: Que no voten, paguen deudes.
19: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
20: Catalunya Ràdio.
3: A tota hora i a tot arreu.
16: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
15: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
21: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
3: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: I avui és ben evident, tot el camp és un clam, avui el que toca és parlar d'oques grasses. Perquè pot ser que tinguis algun concert pendent, pot ser que ja hi hagis anat, o que ja ni te'n recordis, o que t'haguessis quedat sense entrades, o que no t'acabin d'interessar gaire. Llavors, en qualsevol d'aquests supòsits, jo crec que val la pena que avui ens aturem a repassar la discografia d'Oques Grasses. Són 6 àlbums, en uns 15 anys així comptats d'aquella manera. Llavors ens podem aturar en cada un dels discos, els situem en el seu context, també artísticament, què van suposar en l'evolució dels osonencs, i triem un parell de cançons per àlbum, no? I així fem com la foto de l'evolució d'Oques Grasses, que no se'n parla prou, de l'evolució, que va des del 2012 fins al 2026, gairebé ha tocat el 27. Comencem amb el primer, va.

I moment ara pel segon disc, el de la confirmació. Sortia l'hivern del 2014. Oques grasses seguien sumant públic, com demostra, per exemple, el fet que s'emportessin el Premi Enderroc 2014 per votació popular a la millor nova proposta de l'escena. Doncs bé, el segon àlbum el van titular Digue-ne com vulguis. I si m'he de quedar amb dues cançons, us selecciono clarament Coet i Sexy. Sexy.

2016, a la primavera, You Pony, el tercer disc d'Oques. El grup estava ja molt consolidat llavors, ara fa 10 anys, i ho era gràcies a la seva presència en el circuit de música en directe. Molts concerts, una proposta altament festiva i amb un flow que semblava que els venia directament de Jamaica. Del You Pony em quedo clarament amb Cara de cul, amb aires fortíssims dels Mumford & Sons i també amb Follar sempre, imprescindibles. I want...

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, avui edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, perquè no podia ser de cap altra manera. Estem sucant pa en la discografia d'Oques Grasses. Hem repassat des del primer, del 2012, un dia no sé com, fins, atenció, ja som el quart Fans del Sol, que us he de dir que per mi hi ha com dues eres d'Oques, els tres primers discos i els tres segons. Per tant, aquí a Fans del Sol alguna cosa va canviar. Amor.

sens dubte, el gran salt d'oques grasses. El van treure a l'hivern del 2019, després d'una miniaturada que els va servir per furgar en un so que s'enlairava cap a uns horitzons que els osonencs no havien pas trepitjat mai fins llavors. Els van caure un munt de premis a oques per fans del sol i ja comença a ser molt difícil, però molt, quedar-se només amb dues cançons d'aquest disc. Però suposo que hi vaig amb Serem ocells i amb Està guai?

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui fent fotos a la discografia El Cançoner d'Oques Grasses, perquè potser et queda un concert pendent encara per anar, o ja has anat a algun, o no t'acaba d'interessar gaire, o ja ni recordes el primer, el del dimecres, que era pel que tu tenies entrades. Doncs en qualsevol d'aquests supòsits, avui el que tu tens ganes de fer ara mateix és sentir algunes de les millors cançons d'Oques Grasses. Això és així. I anem amb el cinquè disc, el penúltim.
2: Porto amb mi

A veure, A tope amb la vida és el disc de la gent que estimo, de la mateixa manera que 10 milles per veure una bona armadura de Manel és el disc de Benvolgut. És una cançó que porta oques grasses cap a uns límits de popularitat molt i molt alts. És una d'aquelles que quan sona fa cantar i gairebé plorar a tota Catalunya. El grup segueix fent evolucionar el seu so i se situa en un espai privilegiat tant pel públic com també per la crítica. Una altra cançó d'aquest disc, a banda de La gent que estimo, doncs, sens dubte, em quedo amb Elefants, que és èpica pura.

i ja hi som, a l'últim disc d'Oques Grasses, fruit del deliri de l'abril del 2024. És, sens dubte, la gran evolució del grup. És com un Pokémon que ja sap que és a punt de passar-se el joc i la pantalla final un cop derroti a l'últim monstre. Doncs aquí se situa Oques amb el seu últim disc. Hi ha de tot, sobretot atreviment. Poc ens imaginàvem que acabaria sent el seu comiat, tot i que l'última cançó ja ens ho avança, en forma de coda. Posats a quedar-se amb un parell, que és exercici altament complicat, sort de tu, que jo diria que és la gent que estimo 2.0, per entendre'ns, i molta tralla. Tot i que demà, ja us ho dic, en triaria dues de diferents, segur.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I fins aquí, a moltes gràcies, que evidentment ha estat la seva setmana, és el seu cap de setmana, i aquest havia de ser el seu programa. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I coses del temps, que ja ho diuen, que és relatiu, deu ser la velocitat de lluç que portem, lol. Doncs que encara ens queden alguns minuts per acabar de paladejar hits d'oques grasses, que avui, òbviament, són els protagonistes. I mireu, com que som a la matinada de Catalunya Ràdio, a l'amplificador, amb aquest rodolí inclòs del separador, pensava, com el dia i la nit, perquè és aquella hora en la que som ara, no? Una mica de dia, una mica de nit, una mica que no saps on ets, ideal per curar la ressaca del concert d'oques o per la prèvia del concert que potser encara ets a punt de viure. Ara sí que marxem, eh? La definitiva penya, eh? Apa-li, fins d'aquí a 7 dies, com el dia i la nit, llarga vida als moments com aquests, de trobar-nos i cantar, plegats, a ple pulmó. Quina delícia.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. És dissabte 10 d'octubre del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I avui també un suplement molt musical.
2: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam. Tão alto que me entrega o meu bem.
1: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç. Surt la setmana que ve, però avui El Suplement el podrem escoltar en exclusiva, ja. Avui, que El Suplement, també coneixerem la història de Mario Vilau. Ell és un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó. Papa.

0: sí, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya ara m'està obrint que mai, i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
1: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal?
0: Clar que ho entenc, no? Hi ha tot tipus d'opinions, però hi ha que respectar-les, no? Igual que nosaltres respectem a ells, ells s'han de respectar a nosaltres. Que
1: a quarts d'onze, a quarts de dotze, la conversa, en aquest cas amb el Mario Vilau, de 20 anys, aquest català, que des de petit vol ser torero i que va fer honor a la cançó de l'Albert Pla. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I l'actualitat d'aquesta hora passa pels Estats Units. El president Donald Trump ha anunciat un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de forma immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible en els pròxims mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà les sancions contra Moscou, que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat als Estats Units. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar, diu, la guerra ucraïna.
4: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
3: Trump ha insistit que l'acord energètic amb el Kremlin serà molt beneficiós i ha agraït la col·laboració a Putin. Més coses. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona l'ha convidat a sumar-se a la candidatura d'Esquerres. Ho ha dit en declaracions a La Sexta.
5: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
3: L'oferiment de Colau arriba a les portes d'un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. La direcció dels republicans dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. I la CUP decideix avui, en una reunió de la Mesa Nacional del partit, si es presenta a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. La formació haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals. I el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. I els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Ahir a la tarda es van tornar a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que va plegar 15.000 persones, segons els organitzadors, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
6: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
3: I ahir es va celebrar el 9 d'octubre al País Valencià. La diada va transcórrer amb fortes mesures de seguretat, però amb tranquil·litat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Anem a València, Marta García.
7: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
8: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies que pugui governar, evidentment que parlen valencià.
7: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
3: I en esports, Marc Márquez sortirà des de la segona fila de la graella del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.

0: El campió s'ha classificat quart i tindrà al costat Jorge Martín, el líder, que ha estat cinquè. La pole l'ha fet Raúl Fernández. A les 9, curs sprint, que us oferirem en directe a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, de la 8a jornada de primera divisió de futbol, sense Rafinha. Més tard, a les 9 del vespre, Real Madrid-Villarreal. Ahir es van jugar al Màlaga 1, Espanyol 1. A segona, a 4:45, Ceuta-Sabadell. En bàsquet, el Barça va perdre davant els Alguiris al Palau per 81-88 en partit d'Eurolliga a la Lliga CB a les 9 del vespre. Avui, Breogán, bàsquet Girona. I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per a la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Per Catalunya!
1: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
3: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
1: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
4: La terra no és dolenta, no ho
1: creia. I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
6: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio i també som la gent del Mans. Quim Rutllant amb tota la cultura d'arrel cada dissabte ben d'hora al matí.
7: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. És dissabte, passen uns quants minuts de les 6 del matí i això vol dir que a Catalunya Ràdio comencem al Mans, la cultura popular i tradicional, l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui posarem la mirada a Manresa, al Bages, perquè dijous comença la 29a edició de la Fira Mediterrània, una edició que reunirà 85 propostes artístiques en 136 funcions al voltant de la música, la dansa, la cultura popular, la memòria i els nous llenguatges de l'arrel. Avançarem bona part de la programació d'aquesta mateixa setmana i també més enllà de Fira Mediterrània passarem per Alcover, a l'Alt Camp, amb la Fira dels Bandolers, per la Ràpid, al Montsià, on la Fira Orígens va batre el rècord Guinness de balladors de jota. I també passarem per la Massana, Andorra, amb el Contradans. Avançarem també al Festival Temuda de Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat. Tot plegat des d'ara i durant els propers minuts. Aquí mateix, al Mans, amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, l'Andy Franco a la producció i qui us parla, en Quim Rutllant.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Som-hi, doncs, en tot l'arrel a la Ràdio Nacional. I com sempre, començarem musicals. Una novetat de fa pocs dies són les Larenà, tanta mar per tan poca illa.

0: L'Aranna, amb l'Anna Magrinyà i l'Anna Sala, que segueixen avançant el futur turmerí, aquest treball que tenim moltes ganes de sentir ja complert. La setmana que ve, el dia 18, per cert, si els voleu sentir, seran al Festival Arrela't d'Esplugues de Llobregat.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí. A Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.

Entrem en matèria. Dijous que ve, dia 15, comença a Manresa, al Bages, la 29a edició de Fira Mediterrània. 4 dies de programació fins diumenge, amb 85 propostes artístiques, 136 funcions, 74 de les quals són gratuïtes. 6 de cada 10 propostes tenen, a més, caràcter d'estrena. La música suma 44 propostes, i les arts escèniques i la cultura popular 41. A més, 23 projectes que han crescut sota el paraigua de l'Obrador d'Arrel, el programa de suport a la creació de la Fira Mediterrània. Avui, per tant, us avançarem bona part del que passarà aquests dos primers dies, dijous i divendres, i comencem, en aquest cas, amb les propostes de dansa de dijous.

0: La primera proposta és Repic, de Radicela, un espectacle que parteix d'un gest molt present a les danses d'arrel, el repic. Repic de peus, d'objectes o instruments que es converteixen aquí en moviment, en ritme i diàleg entre els intèrprets. Aquest repic es podrà veure dijous que ve, a 6:45 de la tarda, a la plaça Europa de Manresa. Roger Cosidó i Eduard Roca són intèrprets de Radicela.
1: Un projecte creatiu contemporani d'arrel. El foc on l'hem posat ha sigut en el toc de la castanyola, treballar a partir dels seus sons des de la part més popular.
2: I llavors el que volíem fer és un procés d'investigació on realment la castanyola no és merament un element estètic i sonor, sinó investigar una mica en quins orígens i quin era l'element popular que el va convertir en element de les danses que es feien a plaça. Això és aquest procés d'investigar no només quins patrons rítmics hi ha, sinó com es va arribar.
1: I per això, no, vull dir que Radicela és el segon projecte, no, que engeguem, i per això ens hem posat amb les mans de Laia Santana, que ens acompanyi.
0: La direcció artística i la coreografia de Repic les comparteixen tant Radicela com Laia Santana. La proposta vol tractar la tradició com patrimoni viu, capaç de generar nous llenguatges escènics.
3: Estem fent la revisitació una mica també de la castanyola i per això estem utilitzant un material que és la fusta, i com amb la fusta, des d'una mirada contemporània, podem també investigar de quina manera es repicava la castanyola en moltes danses populars i de quina manera ara mateix ens ve de gust també a nosaltres com a col·lectiu.
0: Mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, l'Anònima acull el Catalan Washing, nova proposta de Pere Seda i de l'Esbor. El títol ja és tot una declaració d'intencions. Catalan Washing assenyala l'ús superficial de la cultura tradicional, l'exaltació de símbols i de la identitat quan aquesta queda deslligada de la realitat social al qual els hi dona sentit. Pere Seda posa paraules al punt de partida de l'espectacle.
4: En aquest cas hem volgut ja anar a fondo del tot, amb el vestuari, amb la música, amb el propi moviment. En aquest espectacle hi ha molt de tot el patrimoni aquest, sobretot de danses que venen del món dels esbarts i de totes les danses també populars, però amb aquesta forma de ballar tan catalana, que amb els altres espectacles hi havia una voluntat de portar-los cap a un context de moviment més contemporani, i en aquest no hem volgut anar com cap al propi moviment, i crec que ha sortit un treball molt xulo perquè estem agafant moltes referències també musicals de Montpou, de Clavé, de Morera també. Hi ha com tot un univers d'autors catalans de tot el noucentisme, no?, que hem agafat i hem volgut com reivindicar i també com fer-ne una oda d'alguna forma.
0: Catalan Washing, a 6:45 de la tarda de dijous, a l'Anònima.

0: Seguim amb dansa a les 8 del vespre, també dijous al Museu de Manresa, al Museu Barroc de Catalunya. Esther Contini presentarà Brida, una peça que parteix de la dansa tradicional dels cavallets i posa en paral·lel la doma del cavall i les coreografies codificades. El cos hi apareix com un espai de disciplina i de control, però també de resistència i potència expressiva. La creadora i coreògrafa Esther Contín ens acosta a aquest punt de partida.
1: Per explorar la relació que existeix entre la doma de cavall i la coreografia codificada com a metàfores de control sobre els cossos. I la dansa de cavallets el que té és que hi veia tot, però sobretot la idea de dominació. Sobretot la idea de dominació expressada des d'un lloc lúdic i popular. D'alguna manera el que em pregunto a Brida és què hi ha sota d'aquesta tradició, com les persones tendim a dominar, a voler controlar.
0: Brida, a més, compta amb la col·laboració vocal de Tartarre Helena i forma part del programa d'impuls de la dansa d'Arrel de l'Obrador. Dijous que ve, a les 8 del vespre, la podreu veure, per tant, al Museu Barroc de Catalunya.

0: Deixem la dansa, parlem de música. Aquests que sonen, el Poni Pissador, seran amb el format del Poni Menut aquest dijous i presentaran Batu a l'Olla, un viatge imaginari en tren per músiques i tradicions d'arreu. El bluegrass, tonades celtes, ioda l'alpí i l'humor habitual d'aquesta banda. En aquest cas faran dos passis per escoles al Teatre Conservatori aquest dijous, matí i tarda. Miquel Pérez, violinista i veu del Poni Pissador, ens parla d'aquest Batu a l'Olla.
1: I aquí s'hi sumen dues coses. Una d'elles que ens avorrim amb molta facilitat si les cançons són molt planes i massa repetitives, i a nosaltres avorrir-nos ens agrada més aviat poc. I la última cosa que et diria és que nosaltres, quan érem petits, la música que ens arribava a les orelles, que estava com pensada com a música infantil, normalment no ens cridava gaire l'atenció. Busca com un simplisme i un minimalisme que a la nostra orella doncs no li venia de gust. I vam arribar a la conclusió com a grup que si volíem fer música familiar no tenia per què deixar de ser una mica amb la complexitat harmònica i rítmica i aquestes coses que a nosaltres ens agraden tant.
2: Sí,

0: A les 12 del migdia arribarà el primer dels dos passis de Quan siguis gran i jo sigui velleta, de La Portera. El segon serà a 6:15 de la tarda. Tots dos a l'Auditori Miquel Blanc del Conservatori Municipal de Música de Manresa. Aquesta proposta de Laia Borràs i Pau Sensarric parla de la cura, del pas del temps, de com l'efecte es transmet entre generacions. Ho fa recuperant tradicions, cançons tradicionals i de bressol, però també a través d'instruments ceràmics de construcció pròpia que tenen un pes musical, visual i escènic. Aquesta és Laia Borràs.
1: Quan començàvem a crear l'espectacle, sobretot pensàvem molt en com la massificació i en com les ciutats i tot el soroll i la rapidesa de la vida en què vivim ara afecta el temps que ens dediquem a nosaltres o a les nostres famílies o als nostres amics, i com cada vegada tenim menys temps potser per la gent que ens estimem, i com de cop el fet d'estar tan junts i tan concentrats en una ciutat potser fa que en realitat estiguem menys a la vora que abans.
0: A 5:15 de la tarda, els carlins serà el torn de Luca, amb cançons que il·luminen els carrers. Magalí Sala, Gina Quatrecases i Miquel Gómez treballen només amb les veus, parteixen de la polifonia tradicional mediterrània. En aquesta nova proposta incorporen una mirada escènica sobre la llum, el moviment i la manera com les cançons poden passar d'una veu a l'altra. Miquel Gómez.
2: Som un grup que en si es defineix una mica per l'amistat viscuda a través de la música. Més enllà d'aquest tema de recuperació de patrimoni, que evidentment és la nostra base i és d'on venim nosaltres, el que estem fent en aquest procés és posar en el centre l'experiència humana que totes aquestes músiques han acompanyat, que totes aquestes cançons han acompanyat al llarg del temps. Projecte tan íntim, que és un projecte de una mica de buscar quina és la nostra identitat dins del món de la polifonia, que sí que ve de les sonoritats de la polifonia catalana, valenciana, d'altres llocs de la Mediterrània.
0: I també dijous, a la sala de la Plana de l'Om, Coloma Bertran presentarà Arrelalada.

0: La violinista pren com a referència els antics sonadors i els gèneres de ball de la música tradicional, però els fa dialogar amb l'improvisació, sintetitzadors, bucles i experimentació sonora.
1: Que parteix de la figura dels antics sonadors, aquests músics que tocaven doncs, l'acordió, flabiol o violí, i que anaven doncs, ells sols de poble en poble, fent ballar, explicant històries i cantant. M'interessa aquest esperit viu i itinerant de la música, i també sonador com a idea de fer sonar, no?, l'instrument i de jugar amb el so. Incorporo tota una part d'experimentació sonora, com també tota una part més d'experimentació d'un so natural propi de l'instrument. I a nivell de repertori, sobretot em baso en gèneres d'arrel catalana, d'arreu dels Països Catalans.
0: I també dijous, la Fira Mediterrània acull, en aquest cas, un concert de les Albèriques, amb Cantar és viure, una altra de les propostes de l'escenari de les Cases de la Música. Albèrica reuneix tres generacions de la família Albero Tàpia. Veus, gralles, sac de gemecs, flabiol, guitarres, castanyoles, petxines, percussions domèstiques, en aquest cas per revisar cants i balls populars de la península Ibèrica des de la festa i des de la transmissió de les generacions. Més

0: altra de les novetats, una presentació és la que farà Joana d'Arc, l'Ariadna Rotlló, amb Revolta, un projecte que fa conviure la cançó popular catalana amb sintetitzadors, amb bases electròniques, samplers i percussions. Revolta entén la tradició oral com un espai de resistència col·lectiva, una eina viva per respondre als conflictes del present. Ariadna Rotlló.
1: Revolta porta bastanta energia. Després d'haver estat així una miqueta paradets, la veritat és que, bueno, en el moment en el que estem a nivell de societat i a nivell de món, hem vist com bastant urgent recuperar cançons d'una miqueta de revolta o de moviments o col·lectius que van haver de reinventar la seva forma de viure per adaptar-se a un context diferent.
0: A les 8 del vespre d'aquest dijous, la Taverna Cervesa Guineu es convertirà en aquest cas amb la final de la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània. Tres propostes i tres maneres molt diferents d'entendre com pot sonar l'arrel avui en dia.

0: Obriran de Gairó, de Premià de Mar, al Maresme, el grup que revisa l'Havanera des dels codis musicals de la seva generació. Respecten la melanconia, també respecten el relat, les estructures, però incorporen composicions pròpies i sonoritats contemporànies. Luar Albert.
1: Com cada directe dius, ai, i si això ho fem així, no sé què, no sé quantos, i vas com rodant, i al final cada vegada ens sentim més còmodes, també, i creiem que pues, s'està com consolidant bastant el directe i la proposta per això mateix.
0: Tot seguit, a dos quarts de nou, els segons finalistes, en aquest cas el projecte Nastallat de la Laia Rius. Manté les mètriques i les estructures del ball de bot, amb d'altres gèneres tradicionals, però les trasllada a l'electrònica, amb sintetitzadors, bases, baixos, que permeten ballar les peces seguint els passos o deixant-se portar lliurement pel ritme. Laia Rius.
2: El que a mi més m'agrada del projecte i el que m'emociona més que estigui passant i que crec que és amb el que connecta més la gent, és que siguin cançons que es puguin ballar i que la gent les balli. I que estem fent concerts... És que a mi se'm fica l'obsèrie. Que estem fent concerts com aquí a Catalunya, que és un lloc on potser el ball de bot no hi té tanta presència, perquè sí que ara el directe, malgrat fem com balls de tots els països catalans, està molt centrat en el ball de bot. Allà a Mallorca, òbviament, funciona molt bé, perquè tothom balla. Però aquí a Catalunya també balla la gent. I mira, també en part, perquè jo sóc molt pesada i els meus amics ja els he fet fer 1.000 cursos de ball de bot i coses, i llavors venen als concerts i ballen.
3: Que ens queda quan tot fon i no s'entén què li passa al món. Quan res és clar i tot confon, quan s'acaba el dia i el sol es pon.
0: I tancarà la final la Mare del Tano, de la Garriga, al Vallès Oriental. El grup liderat per Joana Boisang, que parteix de la rumba catalana, el ventilador i les palmes, i que combina versions del repertori clàssic en composicions pròpies en català i en francès. Joana Boisang.
4: Guai, perquè és que no tenim res a veure els uns amb els altres. Llavors, bueno, que guai, no?, que la música d'arrel catalana, com pugui ser tan viva i diversa, crec que a vegades hi pot haver gent que diu és que no m'agrada, jo què sé, la música tradicional, és com, ostres, doncs mira, justament són tres propostes que crec que potser amb una pots connectar, saps? Perquè és molt... Sí, res a veure l'una amb l'altra.
0: El guanyador del concursons es farà públic en aquest cas l'endemà, divendres, dins la presentació de projectes de l'Obrador de

I més música, que segueix a la Fira Mediterrània. A 9:15 arribarà la inauguració oficial de la Fira amb Sandra Montfort, que presentarà Terra de Guapes a la Sala Gran del Teatre Cursal. Un espectacle de gran format amb música, dansa i performance que homenatja la cultura valenciana. I passaran cants de batre, malaguenyes, albaes, fandangos, dolçaina, tabal, el misteri d'Elx o el ball del Balatori, revisats des d'una mirada contemporània. Escolta.

0: Més música de dijous. La nit continuarà a 3:15 a la Taverna Cervesa Guineu amb Trèvol, folk d'Extra Radi, que presentaran aquest treball, el quartet que barreja la música d'arrel amb el pop i construeix un folk des de la perifèria, amb lletres que parlen de qüestions socials i de les preocupacions de les generacions joves. Laia Gluck és de Trèvol.
1: Sí que vam fer la reflexió de que volíem reivindicar la perifèria com a espai de creació, com a espai de barreja i com a espai de resistència cultural. Bé, primer perquè al fer música folk i fer música tradicional des de petites ens hem trobat que en aquesta perifèria, en aquest extraradi, a vegades costa una mica poder dir que fas música folk des d'aquesta banda, no? Perquè és el que sempre diem. Però sempre ens hem trobat que, ostres, que vens al Baix Llobregat, que vens a l'Hospitalet, vens a Sant Adrià, què has de fer? Què has de tocar la gralla, saps? Què has de fer música folk? I poder reivindicar aquesta perifèria com aquest espai...

0: Encara dues propostes més que eixamplen aquest primer dia de la fira cap a d'altres ribes de la Mediterrània. A un quart d'una del migdia, a la taverna Cervesa Guineu, Silvestres i Saurina posaran en diàleg la polifonia catalana i la corsa. En aquest cas, Silvestres, tres veus de Ponent, que recuperen cançons de Pandero, jotes, romansos, des d'una mirada contemporània, i de l'altra, Suarina, una formació femenina vinculada a la tradició polifònica de Còrsega. El projecte és fruit de dues residències creuades i vol explorar què passa quan dues maneres mediterrànies de cantar es troben. Arantxa Broto és de Silvestres.
1: La idea és treballar des del nostre coneixement sobre polifonia catalana i des del seu coneixement sobre polifonia corsa, i també trobem molt interessant, ara que ja coneixem més o menys lo d'aquí, anar a visitar lo de Còrsega, perquè és veritat que allà la polifonia tradicional està molt viva encara. Ens fa molta il·lusió fer aquest intercanvi i sobretot poder fer la mostra del que treballarem. Allà estarem al centre Boche i aquí també farem la mostra a Fira Mediterrània i a l'Auditori de Lleida.
0: La jornada de dijous s'allargarà fins ben entrada la matinada. A dos quarts d'una, ja tècnicament divendres, Kalashim aportarà Osmosis a la plaça Sant Domènec, una formació de la Pulla, al sud d'Itàlia, que fa conviure la taranta amb l'electrònica, amb gaites, buzuc i acordió, pandereta, veus i sintetitzadors en un directe potent i hipnòtic per tancar la primera nit de la Fira Mediterrània.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans.

0: Aquesta que acabem d'escoltar era la sardana Sa Pauma, de Josep Coll i Ferrando, amb la Copla Ciutat de Girona. I és que avui Tossa de Mar, a la Selva, hi haurà concert amb aquesta formació, amb aquesta copla, com a prèvia de l'aplec que celebraran demà diumenge.
1: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou al Manso a Catalunya Ràdio, en temps de suplement. Seguim ara, hem repassat la programació de dijous en aquesta Fira Mediterrània. Toca divendres. Segona jornada, per tant, d'aquesta Fira de Manresa al Bages. Repassem-ne les principals propostes. Començant per dansa. De bon matí, Brodes Bros presenten Bo. La companyia parteix del Ball de Bastons per posar-lo en diàleg amb la dansa contemporània, el hip-hop, el popping, el locking i el breakdance.

0: De l'itinerari Memòria i Llegat us destacarem que aquest divendres el Passa Major acollirà Clam, de la companyia Femut, circ contemporani, equilibris acrobàtics, perxa, dansa i música per reivindicar la vida senzilla, el joc, la llibertat i la resistència. Ens ho explica una de les creadores de la companyia Femut i intèrprets, la Júlia Clarà.
1: Posa en valor la vida senzilla com una vida plena. El joc, la llibertat i la resistència. I ens hem inspirat en danses populars i en els balls dels gegants. L'Anna Ferrer és qui ens ha fet la música, cercant cançons a l'arxiu del Cantut. I Clam és un espectacle pensat per les places, de format circular, és de circ.
0: I a 7:45, Perifèria Cimarrones iniciarà la plaça Gisbert, l'itinerari Ventús, que avançarà pels carrers del centre fins a la plaça Sant Domènec. Una acció escènica que activa la memòria de la diàspora africana i recupera les germandats afroandaluses i afrocatalanes documentades ja des del segle XV.

0: I seguim ara repassant més propostes per aquest divendres. Ara parlem del que protagonitzarà Xaluc, un grup que presenta Quan jo veja que ja no cante, un projecte liderat pel saxofonista alcoià Pau Jordà, que explora nous camins per les albaes de l'Horta, els romansos i els girs melòdics valencians, amb un paper important de la improvisació. Una de les músics que participa és la catalana Laia Escartín, violinista en aquest projecte Xaloc.
1: El Pau, que em va convidar a formar part del seu projecte, que és una reinterpretació de la música valenciana. Ell està a Rotterdam i com els que estem allà, doncs trobem a faltar les nostres arrels, trobem a faltar d'on venim. I ell va tenir una necessitat visceral de dir i de tenir necessitat, però espera, jo... D'on vinc? Estic aquí estudiant música nord-americana amb tot aquest xubirubirubirubirups i... però jo és que no vinc d'aquí. I llavors preguntar-se a ell, i això t'ho podria explicar ell, no? D'on vinc jo, des d'on vull fer la música jo, i llavors es va posar a fer la seva tesi del superior dedicada a la música tradicional valenciana i com fer una reinterpretació amb un context... doncs amb un grup de música jazzístic.
0: A 6:15 a l'auditori de la Sala Plana de l'OM, el violinista Apel Escarot estrenarà El llibre vermell, reinterpretant d'una manera lliure el cançoner medieval de Montserrat. A 6:00 PM a la taverna Cervesa Guineu, el jove cantador valencià Jorge Gumbau presentarà barreja, jotes, fandangos, romansos, malaguenyes i cançons populars recollides abans que no desapareguin de la memòria col·lectiva.

0: mal.
1: A les 8 del vespre, anant cap a les Illes, a la taverna Cervesa Guineu també, les Pitxorines presenten Safal de Girada, el segon treball d'aquest grup femení. Ens ho explica l'Aina Tramulles.
2: Amb el segon disc, el procés ha estat més planificat, que diguéssim. Hem pogut fer trobades intensives per assajar la música, cada una ha anat aportant més coses, i a mi el que m'agrada explicar també és que en el primer disc sí que pensava molt en instrumentació, però amb una instrumentació com a objectiu, no? Vale, les cordes faran això, i aquí hi ha una veu i la veu farà això, no? Però ara el manco, hem fet el disc pensant també en cada una de les membres del grup, és a dir, en el meu cas, que jo vaig arreglar estirar-li cosetes, pensava és que això li quedaria molt bé a Ana Sílvia, que és la pianista, no? Però pensava abans en la persona que en l'instrument.

0: A 9:45 de la nit, la Sala Gran del Cursal d'aquest divendres també acollirà l'estrena absoluta de Pau, la nova producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC. Ens ho explica el compositor d'aquest projecte, en Dani López.
1: Pau és un espectacle inspirat en la figura de Pau Casals, sobretot en la seva feina que va fer per la pau mundial i per als drets humans, no? Bàsicament jo estic estudiant, m'estic empapant, estic llegint tot el que trobo de Pau Casals, escoltant tota la seva música i tot això. I llavors la intenció d'aquest espectacle és, així com amb Trencadís i amb Cruy hi havia un gran pes de les veus i del que deien les veus, volem donar encara més pes a l'orquestra. Trencadís tenia molt pes la veu, Cruy tenia molt pes la veu i començava a tenir més pes l'orquestra. Ara la idea és donar tant pes com puguem a l'orquestra per fer-la brillar tant com puguem.
0: També divendres, els Carlins, Kiu i Mourad Boualadi estrenaran una trobada entre el trio català de jazz i el músic multiinstrumentista marroquí, un projecte que funciona com un laboratori euromediterrani que barreja tradició marroquina, jazz, improvisació i experimentació. L'Àngel Sorroche, un dels ideòlegs d'aquest projecte, ens dona les seves claus.
2: A mi m'agrada molt com va sorgir aquest projecte, perquè va sorgir de coses que passen quan et trobes gent a una fira. Precisament va ser al Mercat de Música Viva de Vic i va ser molt curiós, perquè va haver una trobada molt casual amb una persona de Fundació Riva i van començar a parlar de música, a parlar de projectes i va sorgir parlar del grup que nosaltres treballàvem, que era Kio, i ràpidament es van començar a entendre, van repetir trobaments aquí a Fira de Manresa també l'any passat i van connectar. Van trobar com una manera molt interessant de compartir el que era el jazz més contemporani que fan Kio i el que és la tradició del Mourad Boualadi, i jo crec que aquí sí que n'hi ha un punt, trobarem un punt que jo crec que la música parlarà per si mateixa.
0: A les 7 de la tarda, al Teatre Conservatori, aquest divendres, s'hi trobaran dues grans tradicions de la Mediterrània Occidental, la cultura occitana dels Alps i la música per a cobla. Sergio Berardo, fundador i ànima de Dudu Dolfín, actuarà amb la Copa Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, en un concert que vol explorar nous llenguatges sense perdre les arrels de cap de les dues formacions. Ens ho presenta d'aquesta manera el fiscornaire de la Copa Sant Jordi i representant Pep Moliner.
3: Ell té un grup que es diu L'Ou de Fin, que és un grup mític d'allà a Itàlia, que fan música folk. Vam dir, amb aquestes fusions, la clau és l'arranjament, és on hi ha la clau, i per tant vam anar al Segur i li vam encarregar en Xavi Guitó. Això ho vam estrenar ara la primera setmana d'agost, allà a Itàlia, amb un parell de concerts, a Cuneo i a Saluzzo. Va ser un èxit total i ara el proper serà Fira Mediterrània a Manresa.
0: I a 9:45 del vespre el Cielo acollirà Nuhara, un trio sicilià que parteix de gravacions d'arxiu i d'antics cants de treball de l'illa per construir una música contemporània en què els instruments tradicionals conviuen amb l'electrònica. Més propostes que hi haurà per divendres, per exemple, l'Occità Barrut, que presenta Contrafocs, i a les 11 de la nit a Sant Domènec, en Davide Ambrogio, que presentarà Maternulius. Aquestes són algunes de les propostes també internacionals que seran a Fira Mediterrània.
4: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllant.
0: I més enllà de Fira Mediterrània, aquest cap de setmana trobem altres cites de la cultura popular, la memòria i les arts d'arrel.

0: Comencem a Alcover, a l'Alt Camp, amb la 24a Fira del Bandoler, que mantindrà la vila ocupada fins dilluns. Els carrers recuperen les batusses entre Morells i Voltors, amb teatre, música tradicional, tavernes, gastronomia, artesania i activitats familiars. Avui, per exemple, a les 12 del migdia, la cuinera Carme Ruscalleda pronunciarà el pregó a l'Església Vella. Durant el cap de setmana també hi haurà espectacles itinerants, mostres d'oficis i actuacions de Juli Verd, Coi d'Encem, All Foll, Folk i Cendra i l'Art Foll. A la Ràpita al Montsià, aquest cap de setmana, s'hi celebra la desena edició d'Orígens. El barri del Chicago torna a principis del segle XX per recuperar la vida dels pescadors, els mariners, els pagesos, els ramaders, amb un conjunt de demostracions d'oficis, teatres, jocs, gastronomia i música. La Francina Molina, regidora d'identitat de la Ràpita, explica què és aquesta festa estretament lligada a la memòria del poble.
1: És una festa que, com sempre dic, és molt de poble. Per què? Perquè parla dels nostres orígens, com diu la mateixa paraula. Parla de com treballaven, com vivien, de què s'alimentaven els nostres avantpassats, els iaios i les iaies, no? Sobretot dels principis del segle XX.
0: Avui hi haurà, entre moltes activitats, una demostració de pesca al rosegall, balls tradicionals, jocs populars i música als carrers, però el gran repte arribarà demà diumenge a les 11 del matí a la plaça de l'1 d'octubre, quan Orígens vol reunir 500 parelles per aconseguir el rècord Guinness de més persones ballant simultàniament la Jota Vella de la Ràpita. Recordar-vos també que aquest cap de setmana se celebra a la Massana, Andorra, la 6a edició del Contradans, el festival que posa en relació la tradició, la dansa contemporània i que acompanya els espectacles amb una fira d'artesania i tallers d'oficis. Avui, per exemple, s'hi podrà veure Emma Riba, la companyia Marc Fernández, la companyia francesa La Zampa. A les 9 de la nit, Marea Danza presentarà On estàs, Alícia?, a l'Auditori Nacional d'Andorra. I demà, a les 11 del matí, 5 esbarts andorrans recuperaran conjuntament Meritxell, la patrona. Sandra Tudó, codirectora del Contradans, ens explica com va néixer aquest espectacle.
2: Meritxell, la patrona, surt també d'un projecte del Contradans, on juntem tots els esbarts per commemorar el 50è aniversari de la construcció del nostre santuari. I clar, va volar, les entrades van volar. És veritat que el recinte només acollia 300 persones, però bueno, vam dir, ho tornem a fer pel Contradans. Crec que és un molt bon espectacle per fer-ho al Contradans.
0: El programa d'avui continuarà amb Aukeran Dansa. Tots els espectacles són gratuïts i es concentren a la plaça de les Fontetes, tret del muntatge d'aquesta nit a l'Auditori Nacional.

0: Acabarem avançant una cita de la setmana que ve. Divendres comença Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat, el festival Temuda, dedicat al teatre, la música i la dansa d'arrel tradicional catalana. L'organitza l'associació cultural L'Empel. L'Àlex García Miguel ens explica què vol ser aquest festival.
1: Fa uns quants anys, a Sant Climent, més enllà de tota l'activitat social i cultural que organitzaven les entitats, no hi havia una programació ni teatral, ni de música, ni de dansa en equipaments públics, ni al carrer. I des de la nostra entitat, que treballem per la cultura popular i des de la cultura catalana, doncs vam pensar que fer un petit festival programant companyies professionals i semiprofessionals i amb aquesta visió de que treballessin des de l'arrel, doncs podia cobrir aquesta mancança a nivell cultural del nostre poble.
0: El primer acte serà divendres al vespre, un maridatge musical i gastronòmic que unirà el concert de Jou, un duet d'acordió diatònic, gralla i tenoret, amb una proposta culinària del xef Gerard Solís, del restaurant El Racó. Un recorregut per paisatges sonors i gastronòmics dels Països Catalans i el País Basc.
1: L'any passat ja vam fer aquesta col·laboració amb el restaurant El Racó de Sant Climent, que és un restaurant de referència, però podríem dir que, tot i que vam ajuntar un espectacle musical i un sopar, aquests no estaven maridats del tot. En canvi, aquest any, la programació del propi espectacle ens portarà per unes músiques i uns territoris i coincidiran amb els territoris amb els quals maridarem amb el sopar.
0: Dissabte, Folk a punt, posarà un ball a plaça amb la participació de les Bars Sant Jordi de Badalona, i després de sopar arribarà el cant improvisat amb glosa càustica. Diumenge el festival es tancarà amb Els Colors de la Martina, espectacle familiar de la companyia La Tremenda. Fins aquí aquest Mans d'avui. Per tant, gràcies per haver-nos fet companyia. Recordeu que dissabte que vi tornarem amb més música, més festa i més cultura popular. Abans de marxar, una cita per demà diumenge a Súria, al Bages, a les 4 de la tarda al Parc Municipal Macari Viader, acollirà la 55a edició de l'Aplec de la Sardana Vila de Súria amb les coples Súria, Berga Jove i la principal de la Bisbal. Una de les coples de l'Aplec serà la Berga Jove. Precisament amb ella tancarem el programa d'avui amb la sardana clàssica de Robert Agustina. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dissabte que ve. Com sempre, aquí al Mans, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
3: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
2: Recapta.
3: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
4: El cinema fantàstic torna a Sitges.
5: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
4: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
5: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
4: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
7: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
8: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, a l'Hora Negra, la Maica Navarro va donar-nos detalls impactants de la vida de la parella de Josep Joan Pera. A la dona l'investiguen ara per possible implicació en la mort de l'arquitecte, i la Maica ens va concretar d'on neixen les sospites judicials.
9: Amb un bon amic de l'arquitecte, del Josep Joan Pera, em va dir, sí, el deia que la Belén, doncs que, bueno, que parlava amb els espíritus i així feia servir la Ouija, bueno, en fi. Però, de fet, la defensa, el que sempre el que expliquen és que Mossos d'Esquadra, coneixedor d'aquestes inclinacions de Belén, havien fet, que tot aquest coneixement havia contaminat la mirada que havien fet cap a ella. Uh-huh. En qualsevol cas, també és cert que en el propi, aquesta estada a l'hospital, quan ell es dona el cop al radiador i passen aquestes hores a l'hospital de Viella, els Mossos també prenen declaració als metges de l'hospital i també expliquen que l'actitud d'ella és intrusiva i que no era molt racional. A més, asseguren que portava determinats fàrmacs al bolso.
8: Un dissabte en què vam parlar sobre por cobrint una guerra, vam fer-ho amb l'Albert Elfa a la tertúlia de corresponsals, una tertúlia on va venir acompanyat de Plàcid García Planas.
10: I clar, en el meu cas, jo entro a les guerres acollonit. De sobte em converteixo en un corresponsal de guerra sense haver estat mai en cap guerra i no saps què fer, no? I
11: dius, la pot salva a la vegada, per
10: la
11: això.
10: La pot salva, et fa previsor, et fa curós i et salva, sí.
11: Problema si la perds, segurament, que et poses més en risc del que hauries.
10: Sí. Hi ha gent que passa molta por, a les guerres. Jo he vist companys que els hi tremolava la mà el primer dia i que l'endemà tornaven amb un comboi de les Nacions Unides cap als llocs segurs, no? I no deixen de ser ni millors ni pitjors periodistes. També hi ha el periodista que és més agosarat i que se'n va al front, és el primer, no? Això de l'addicció al front de batalla o de ser el primer o addicte a l'acció, a mi em passava que jo no n'era addicte a això, el que passa és que mentre hi era, doncs estava gaudint de l'oportunitat d'explicar el que estava passant allà, no? I el problema el tenia quan tornava a casa.
8: I també ens van visitar el Marc Creuet i l'Alejandra Guimarà, parella i creadors de la sèrie In Vitro, inspirada en la seva història personal.
12: Vam buscar un adonant i llavors, bueno, vaig fer com dos tractaments més amb òvuls d'adonant.
11: I aquí entra en matèria tota aquesta història de l'ovodonació, que és el tractament de reproducció assistida, que consisteix a utilitzar els òvuls d'una dona donant per aconseguir un embaràs d'una altra dona, que en aquest cas com eres tu.
12: Exacte.
11: Però sigui amb la capacitat genètica del Marc, i això deu ser una, bueno, no sé si una discussió, però almenys de dir, escolta, més que clar, genèticament aquest
12: O sigui, hem d'entendre que és veritat que no és un dret ser pare o mare, és un desig. Això és, també s'ha d'entendre, s'ha de diferenciar una mica, llavors. Però és un desig tan gran que, clar, es torna una mica obsessiu quan tu vols ser... i no...
13: Bueno, perquè és important a la vida. Vull dir que hi ha gent, hi ha persones que no, però si el tens, el desig... És una cosa molt difícil de renunciar-hi.
8: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradi.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
14: Bon dia.
8: Als cinemes arriba una seqüela sorprenent, El precio de la red.
15: Do you have an interest in social media?
16: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
17: Start with a gentle nod to show engagement.
18: Yeah, not so much, a little softer. Yeah.
14: Aaron Sorkin escriu i dirigeix la seqüela al seu gran èxit, La red social, que narrava com Mark Zuckerberg creava Facebook. Doncs bé, ara salia amb la guanyadora de l'Oscar, Mikey Madison, Jeremy Allen White i Jeremy Strong, que agafa el relleu de Jesse Eisenberg per interpretar Zuckerberg, per fixar-se en la investigació periodística del Wall Street Journal, que va destapar el rol de la xarxa social en l'auge de l'extrema dreta i el seu paper en campanyes de desinformació.
8: A qui agradarà, Marta?
14: Els que sou fanàtics dels guions frenètics de Sorkin, a tots aquells que creieu que Jeremy Strong era el millor actor de Succession i els que ja no feu servir Facebook perquè és de boomer.
19: Pues sí, cuando estábamos en México lo único que querías era venirte. Ahí andabas. En ese avión va mamá. Ahí, en ese avión va mamá.
20: Si eras tú la que quería venirse. A ver si aquí en España se picó bien rico.
19: ¡Óyeme!
8: I encara als cinemes, Ceniza en la boca.
14: Diego Luna dirigeix aquesta història sobre una noia mexicana que emigra a Barcelona rere les passes de la seva mare per buscar un futur millor. Això implicarà, però, deixar enrere el seu germà petit, que està vivint una adolescència complicada.
8: Per què la recomanes?
14: Per la delicadesa que té Diego Luna per explicar una història d'immigració que ens toca de prop i perquè retrata una Barcelona que acull gent de tot arreu i on, per cert, s'hi parla molt català.
8: Molt bé, doncs demà Diego Luna, per cert, al suplement. I si el que preferiu és anar al teatre... El TNC, el Cadell.
14: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional de Catalunya amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diverses generacions.
8: Què diuen les crítiques?
14: A Time Out parlen d'un text amb una foscor en el retrat que remet a Víctor Català en jerarquies i violències amb el regust del millor drama rural de Guimarà. Tot un esdeveniment que s'aferra al negre com a to dominant, com en una pintura de Caravaggio. Per cert, la funció d'avui és a les 7 del vespre.
8: I si preferiu anar de concert, música. Ding!

0: potser hi ha algú que encara no ho sap, però avui últim concert d'Oques Grasses de l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Pels despistats, amb aquest, els d'Osona s'acomiaden dels escenaris i de tots els seus fans per sempre més. Ho faran amb un repertori especial ple d'èxits i amb un munt de sorpreses per posar punt final a una carrera històrica. Serà avui a 8:45 de la nit i no cal dir que les entrades estan exauridíssimes pràcticament des que es van posar a la venda.
0: Oques Grasses que s'acomiaden. Nosaltres no, nosaltres tornem de seguida al suplement fins les 7 amb aquests elefants d'Oques Grasses.

0: amunt.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. De fet, 21 si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals i europees que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també perquè governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles, com la de la Mari Carmen Abascal, que ho giren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, segurament hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adéu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys, i nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya, i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni al poder, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, això sí, fins i tot, tot i així, la maniobra pot no sortir bé a Pedro Sánchez, perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral. L'aposta de Front Ampli per Ada Colau va per aquí.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
1: Ada Colau ha afegit pressió a Gabriel Rufián en aquestes últimes hores oferint-li públicament que lideri el front ampli d'esquerres.
2: Mentrestant, Esquerra intenta convèncer Rufián que continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà al vespre sortirem de dubtes perquè és quan s'ha de fer públic el cap de llista d'Esquerra.
1: El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023.
2: Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi.
1: Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata.
2: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics, la Casa Blanca ha arribat a un acord amb Rússia a canvi d'aixecar sancions contra Moscou.
1: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit a les principals avingudes d'entrada de la ciutat.
2: Es tracta de la Diagonal, la Meridiana, els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral. L'augment del trànsit per carretera arran de la crisi de Rodalies ha portat el consistori a buscar com pot millorar la mobilitat per connectar la ciutat amb l'àrea metropolitana.
1: Els esports, per fi torna a la Lliga. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer amb el Brasil. Descansarà avui i també dimarts al camp del Galatasaray. Flick deixa entreveure la titularitat de Gabriel Jesús i també de Lamin Yamal. Després d'aquesta aturada, el Barça vol reconnectar-se i sumar la vuitena victòria, igualant el millor inici de Lliga de la història del club.
1: Qui ja ha jugat és l'Espanyol, empatat a 1 al camp del Màlaga.
3: Brian Zaragoza va avançar els blanquiblaus, però Adrián Niño va fer el gol de l'empat al temps de descompte. L'Espanyol suma 8 punts després de 8 jornades. Avui també juga el Madrid, que rep a les 9 el Villarreal al Bernabéu.
1: Després de la tempesta arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, tenim per endavant un cap de setmana ben estable, amb sol moltes hores, possiblement en alguns moments alguns núvols, cel mig enterbolit diumenge a la tarda, però bé, un cap de setmana tranquil i més el comparem amb el de la setmana passada, que va ser tan excepcional. Avui al migdia, pel que fa a les temperatures, pugen una mica més, les xifres més altes podrien arribar als 24-25 graus, on s'enfilin més. La tramuntana quedarà residual al cap de Creus, ja ha baixat intensitat, i també el mestral acabarà desapareixent, i la propera nit tornarà a ser fresca o freda en funció de la comarca i amb inversió tèrmica. Està fent més fred a les fondalades que no pas en zones més altes en alguns racons. El dia comença amb 12 graus a Girona, 16 a Barcelona, Lleida 9 i Tarragona marca una temperatura de 14 graus.
0: Avui el suplement...
1: Del xup-xup electoral, avui en parlarem a la tertúlia, acompanyats de l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'Hora Negra de Maica Navarro. I després...
5: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam. Tan alto que me entrega el meu bain.
1: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de Quique Nazaret, la jugadora del Barça. Avui ens visita Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la seva sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui a 11:15, Salvador Sobral, amb sorpresa inclosa, aquí al suplement. Avui que també descobrirem una història d'aquestes de pel·lícula que ens agraden aquí també en aquest programa. És la història de Mario Vilau, un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
6: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros.
1: El Mario Vilau només té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
7: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrena que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
1: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
7: Jo considero molt més animalista que moltes altres persones.
1: Per què? Explica'm això.
7: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal.
1: A 11:15, la conversa sencera amb el Mario Vilau, tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Passen 7 minuts de les 7.
0: L'informatiu del suplement.
1: Ada Colau sacseja un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre.
8: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir

0: totes aquestes propostes de la izquierda.
1: L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament, ha estat meridianament clara, a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, mentre que el partit d'Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat, els detalls, bon dia.
2: Bon dia, sí. La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
0: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
1: Doncs estarem ben pendents de com es resol aquest serial aquest cap de setmana. Mentrestant, Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles.
3: Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat, ahir a la tarda va signar l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull. L'osonenca va de la mateixa família política i va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit per discrepàncies amb Puigdemont. Ara, la formació, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts, no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció.
1: Mentrestant, el PSC ha acusat Junts de voler afavorir un nou govern del PP amb Vox a la Moncloa després de les eleccions generals del 29 de novembre.
3: Sí, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Són declaracions de Pedret al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
4: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijó i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
1: Doncs bé, també són hores decisives per la CUP per resoldre si es presenta o no es presenta a les generals del mes de novembre. El partit reuneix aquest matí de dissabte el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
1: Avui, tertúlia força divertida amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz i també, doncs, el que vagi sortint arran de totes aquestes negociacions contra rellotge per presentar les candidatures. Més notícies. El jurat ha declarat culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández a Girona.
3: El jurat popular ha declarat culpable l'exparella de la noia per l'assassinat de la jove a Girona, era el juliol del 2023. També l'ha considerat culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació demana per a l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran.
1: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que no pas els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% d'aquestes noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois, que se situen només en el 6%. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
3: I per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a Catalunya Ràdio. Ràdio.
6: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no. I després, tots els temes més de gènere, com serien, doncs, el tema de rols, el tema d'estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquests estereotips.
3: Els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen una ajuda que de vegades es menys té. Avui recordem que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
1: Encara amb salut mental, després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i que cal abordar la qüestió molt de rigor.
3: El Departament de Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb la salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes socials entre el 2020 i el 2026. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i apunta que vol ampliar el món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
7: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
1: Un quart de vuit del matí, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible aquests propers mesos.
3: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor nord-americà ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar, de fet, fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà, diu, per allargar la guerra a Ucraïna.
8: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
3: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou.
1: Mentrestant, Europa referma el seu suport a Ucraïna en plena escalada militar amb Rússia. En aquest context, Alemanya ha generat molta polèmica que s'hagi publicat una foto de l'excanceller Gerhard Schröder amb Vladimir Putin en la celebració del seu aniversari. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
10: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
9: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Tornem a parlar del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha criticat el Comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat amb ell.
3: En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
11: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
3: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navi Pillay va formar part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
12: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
1: Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país ahir. Ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. Els equips d'emergència inspeccionen les zones més afectades i, de moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus.
3: L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior.
1: Aquestes últimes hores hem sentit el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni de xantatges.
3: Mohamed VI també ha criticat la instrumentalització del conflicte per part de partits polítics i mitjans, que ha qualificat d'irresponsables, en al·lusió a les crítiques d'alguns sectors conservadors a la gestió marroquina de la crisi.
13: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Fa tot just un any de l'alto el foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La treva no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
14: Bon dia. Es compleix un any de l'alto el foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
1: De tornada a casa nostra, Barcelona es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la segona corona. Ja seria hora. En un moment en què la situació de Rodalies està com està, la gent ha portat que utilitzi més la carretera. L'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, la Diagonal, al nord de la Gran Via i l'eix Gran Via Sud i Ronda Litoral, Joan Garcia.
15: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular. Des de l'Ajuntament es promouran estudis de mobilitat als principals corredors d'entrada, la Diagonal, la Gran Via Nord i el sud de la Gran Via i Ronda Litoral. Ja n'hi ha un que s'està fent a la Meridiana. L'objectiu és reduir la congestió viària i millorar l'eficàcia del transport públic. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i regidora responsable de mobilitat.
16: Ja no només en la ciutat de Barcelona, sinó en el continu urbà de Barcelona, per tant, les ciutats de l'entorn, sinó fins i tot més enllà, a nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat.
15: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
1: I ara una de les cites d'aquest cap de setmana.
17: S'està començant a arribar al final, ja.
1: ICAT retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45 del vespre. A partir de les 8 arrencarà aquest programa especial per ICAT. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país.
3: Sí, la banda osonenca posa punt final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup format el 2010 s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu quedaran per sempre a la memòria musical de tota una generació.
1: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guasch, Àlex Uller, també Victòria Spunsberg, són els 7 reconeguts d'aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, la Montse Geni Riba ho ha seguit. Bon dia, Montse.
17: Hola, bon dia. La cantant Sílvia Pérez Cruz va ser premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal interpretativa. Ella ho va rebre així.
18: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
17: A l'actor Oriol Pla, premiat per una carrera brillant, amb un Emmy internacional inclòs, li costava creure-s'ho.
19: Una miqueta com un error. Vols dir? Sí. Però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
17: L'escriptor tarragoní Pol Guasch va ser premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària.
20: La veritat és que ho rebo molta alegria.
17: Un altre dels premiats, Àlex Uller, va ser per la seva visió creativa des de La Fura dels Baus fins a la seva reinterpretació actual dels muntatges operístics. Cabo San Roque, per la seva originalitat en muntatges basats en el so. La dramaturga Victòria Spunsberg, premiada per la seva capacitat de combinar humor amb situacions dramàtiques. I finalment, Jan de Editorial, que edita textos d'autors migrats.
1: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'actor nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
21: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar una vida entera y a sentir...
21: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
23: L'informatiu del suplement. Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
24: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
25: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
23: L'informatiu del suplement.
1: Ha tornat la Lliga de Primera Divisió. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries, això sí, amb la baixa de Rafinha, Roger Nau.
26: No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer fa 11 dies en un partit amistós amb el Brasil-Austràlia. Hansi Flick ha confirmat la baixa del davanter avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
27: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
28: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
26: Flick ha insinuat la titularitat de Gabriel Jesús en lloc de Rafinha i també la de Lamine Yamal. També ha dit que espera que Frenkie de Jong torni la convocatòria de la setmana que ve contra el Betis, mentre que Joan Garcia també està preparat per tornar. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades i igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club, el de la temporada de 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça-Getafe, recordem-ho, a 7:15, una hora abans, com sempre, a la TTT de Catalunya Ràdio. El servei d'honor del partit, per cert, el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista retira després d'haver jugat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9, el Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha tornat a parlar.
0: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y por eso que digo, ridículo, ridículo.
26: Al marge d'aquest partit, la jornada de primera l'ha obert l'Espanyol.
2: Compte el xut! El gol de Niño en una rematada.
26: Amb un empat a un al camp del Màlaga, amb el gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza havia avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, el 93, va deixar l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat.
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
26: El Sabadell, a segona, visita aquesta tarda al camp del Ceuta, a 4:45, en directe al Tot Gira, mentre que el Girona jugarà demà al camp del Tenerife. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la grella de sortida del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Al seu costat, el líder, Jorge Martín. El campió ha posat nerviós el pilot madrileny durant la classificació i Martín no ha estat capaç de completar una volta prou competitiva. A partir de les 9 del matí es disputarà a Indonèsia la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
23: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 2:15 del matí.

0: Ens hem passat amb el sucre del cafè aquest matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, Blai Mercè, Olga Ábalos. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Il·lustrant-nos...
1: Estàs plorant, Olga?
2: Tinc una cosa aquí a la gola.
0: No m'estranya.
2: Ara mateix.
0: Va, una mica més, Blai.

0: Sembla mentida que encara no haguéssim dedicat als meus ídols a Whitney Houston, i, de fet, si avui parlem d'ella, també és que perquè vam arrencar la temporada reivindicant Dolly Parton, que feia 4 dies que ens havia deixat, i precisament aquesta peça originalment, Olga, crec que és de la Dolly Parton.
1: Efectivament, i de fet, la va compondre Dolly Parton l'any 73, i era una peça que Dolly Parton va escriure per un dels seus mentors que va morir als anys 70, i no va ser fins a l'any 92, us en recordeu la pel·lícula El guardaespatlles, doncs que Whitney Houston la va

0: Imagineu-vos el que li va passar a la Dolly Parton, i és que el Kevin Costner i el seu equip li van demanar la cançó perquè creien que podria encaixar el guardaespatlles, i ella li va dir, sí, us la passo. I va seguir amb la seva vida fins que un dia anava conduint, va posar la ràdio i sent la versió de la Whitney Houston. Es veu que la Dolly Parton es va emocionar tant que va estar a punt de xocar amb el cotxe quan va sentir a la Whitney Houston cantant-la. No sé si per la qualitat de la cançó, sinó perquè potser es van sumar que això es traduiria en milions i milions i milions de drets d'autor. Tants diners va arribar a cobrar la Dolly Parton de drets d'autor que va construir un edifici a Nashville, en una zona afroamericana, que la va anomenar la casa que la Whitney va construir.
1: Avui els meus ídols del suplement, Whitney Houston.

0: Amb l'Olga Avalos i el Blai Mercè aparcant per uns instants l'actualitat frenètica per començar el cap de setmana d'una manera una mica diferent i refugiar-nos també amb grans cançons, no? Perquè la Winning té un pou de cançons.
1: Té moltíssims èxits i, de fet, hem escoltat abans I Will Always Love You, però aquest, el I Wanna Dance With You, podríem dir que va ser el seu primer gran hit, primer número 1, allò, totes les llistes, el Billboard, etc. I va ser el tema que la va col·locar en l'espectre de gran estrella de pop. És un tema que jo crec que tothom en algun moment de la seva vida ha ballat.
2: I crec que té tants èxits la Whitney Houston que és la quarta dona que ha venut més discos de la història. I si ens centrem en un disc en concret, el que escoltàvem abans, la banda sonora del Guardaespatlles, és el disc d'una cantant femenina que ha venut més discos de la història. Per tant, estem parlant aquí d'una llegenda absoluta.
1: I si després hi ha gent com David Byrne, el cantant dels Talking Heads, que fins i tot fa una versió en directe, doncs llavors ja et posen el segell de Approved.

0: costa quedar-te amb l'original o la versió, realment, eh?
1: És que
2: jo amb la versió, eh?
1: És molt xula. A més, David Byrne, la podem sentir que és una versió en directe, perquè és que només la toca en directe, David Byrne, aquest tema. O sigui, i és un moment àlgid del concert de David Byrne.
0: A veure, expliqueu-me què és això que sona.
2: Aquestes veuetes que sentiu de fons, eh? Mm. Ara hi haurà un raper que s'hi posarà a sobre. Un raper canadenc molt famós, que es diu Drake. Mira, yeah, yeah. Aquest és el Drake. All right. Yeah. Coming off the last record. I'm getting 20 million off the record just to off these. Ens quedarem amb aquestes veuetes que sembla com una cinta rebobinada ràpida de fons. Doncs això és un sampler... una mostra d'una cançó d'un altre hit de la Whitney Houston, I Have Nothing, i és una mostra de com la Whitney Houston segueix estant present en els nous creadors, en les figures més importants del món de la música de qualsevol estil, però el que volíem és posar l'original, que és I Have Nothing, i sona així.

0: Irreconeixible, eh? El sampleig de l'altra cançó
1: sí, que originalment és això. Si no ho haguessis dit, no ho hagués descobert mai, eh?
0: Sí, sí, no, a veure, jo vaig buscar informació, però si m'hi posen les dues i hagués d'apostar alguna cosa, jo diria que no és la mateixa cançó. Però bé, mira, m'ho han volgut fer així, el Drake i companyia.
1: Tu creus que Drake ha pagat drets d'autor per...
0: Home, sí.
1: Segurament sí, no?
0: Però és que no li és igual.
2: No. Veig que Whitney Houston va morir amb 48 anys només.
1: Només.
0: Sí, i farà 15 anys ara, el 2027, sí, per tant, en correcte. Tornarem a parlar bastant, suposo.
1: Sí, i va morir en circumstàncies una mica estranyes, perquè va morir, se la van trobar ofegada en la banyera, però després van fer l'autòpsia i llavors van veure que a la sang doncs, tenia diverses... un còctel de substàncies, tot i que semblava que els darrers anys havia aconseguit doncs, rehabilitar-se i netejar-se de l'addicció a les drogues. No se sap si va ser fortuït o va ser intencionat.
2: Quins finals tan tràgics, molt. Per tantes estrelles i tantes històries comunes, eh?
1: I a més, dona la casualitat que la seva filla, la única filla que va tenir amb Bobby Brown, que era aquest altre raper productor també dels anys 80 i 90, que es deia Bobby Christina Brown, va morir en circumstàncies gairebé iguals, és a dir, també va morir ofegada en una banyera amb un còctel de substàncies a la sang. És com, no sé, té un punt de destí, no? De destí tràgic, no? Fins i tot aquesta família Houston.
0: O potser que no havia pogut superar la tragèdia de la seva mare i al final va acabar seguint els seus passos per motius que se'ns escapen.
1: Sí, perquè a més a la Bobby Christina no se li coneix una professió, diguem, crec. O sigui, era un personatge televisiu, sortia, se li feien entrevistes, però suposo que no devia ser fàcil créixer en aquest ambient.
2: Déu-n'hi-do. Amb què continuem?
0: Continuem amb la que jo crec que és la gran hereva de les qualitats vocals de Whitney Houston a la música actual.

0: Jo recordo quan va arribar a la redacció d'ICAT el disc 21 d'Adele, que va ser aquest segon disc que va triomfar tant, i me'l vaig escoltar i vaig pensar, uah, és una que vol imitar la Whitney Houston, no farà gran cosa.
1: No farà gran cosa.
2: Mira la tornada.

0: I te la vas creure al cap de poc, per això ja.
1: Sí, sí, totalment. M'ha semblat tan ensucrat que vaig dir, va...
2: En sèrio? Jo vaig tenir la sensació totalment oposada. Vaig dir, sí? Aquesta noia recupera fins i tot l'esperit de les grans cantants de soul, no?, dels 60, la modernitza i ho porta una mica al seu terreny i sobretot amb un... A mi em va agradar molt que ella dignifiqués també el seu aspecte, no? Perquè llavors estava molt... tenia molt... Li sobraven uns quilos, podríem dir-ho així, i ella reivindicava també la seva imatge i poder ser cantant.
0: Va patir molt, per això, precisament.
2: Molt, sí, sí.
0: Vull dir que no crec que fos un camí fàcil per ella, precisament.
2: No, no.
0: I li van fer passar molt malament.
2: Però...
1: I és curiós perquè va ser un disc que va sortir el mateix any de la mort d'Amy Winehouse, perquè en aquell moment es deia molt que Amy Winehouse era la gran esperança del soul, de la música negra i tot plegat, i el mateix any, 2011, va sortir l'Adele i crec que s'ha emportat tot el pastís que es podria haver menjat Amy Winehouse si no s'hagués mort.

0: Doncs parlant de grans veus, aquí tenim l'altra gran veu del soul, que és Aretha Franklin, que
1: està
0: la reina fent aquest duet amb Whitney Houston. Oi, avui estic fatal, eh? És que tinc, des que he escoltat el Will Always Love You, tinc una cosa a la gola, Whitney Houston. I és un d'aquests temes, òbviament, en producció vuitantera, no? És una producció molt encaixada, no?, amb una època molt determinada del rhythm en blues, però és com aquests duets que és com la reina, no?, doncs passa el relleu a l'hereva, no?, en aquest cas Whitney Houston.

0: Sembla, i quina elegància, eh? Sembla... T'imagines aquí una dona desfilant, eh, realment?
1: Totalment, totalment. I a més, em fa molta pena aquesta cançó perquè va ser un dels seus últims èxits, això. Això va ser, forma part del aquest disc I Look to You del 2009, que semblava que revifava Whitney Houston, que tornaria a començar, que tornaria a fer coses interessants, i al cap de molt poc, doncs...
2: Sí, tres anys més tard va morir. És un disc, jo crec que és molt especial, perquè d'alguna forma hi va haver molts compositors que van contribuir a escriure totes aquestes cançons, entre elles Alicia Keys, que forma part de tot el grup de persones que van escriure les cançons d'aquest disc, per reflotar, no?, la cançó de la gran reina del soul americà, i desgraciadament doncs no van aconseguir-ho.
0: Olga Avalos, Blai Mercè, avui aquest recorregut a través de Whitney Houston, els meus ídols del suplement, per despertar-nos també en aquest dissabte. Farem una petita pausa, moltes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres,
2: una abraçada. Bon dia, bon dia.
0: I recuperem els titulars del dia, ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundacionfcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
4: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
12: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Ada Colau pressiona públicament Gabriel Rufián oferint-li que s'assumi al Front Ampli d'Esquerres.
14: Mentrestant, la direcció d'Esquerra intenta convèncer-lo perquè continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà s'acaba el termini per lliurar els avals dels candidats.
13: Per tant, cap de setmana de negociacions, n'estarem ben pendents aquí al suplement. Culpable d'assassinat, l'home que va estrangular Carla Fernández a Girona l'any 2023.
14: Així ho ha resolt el jurat popular. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència qui va ser la seva exparella, la fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable.
13: Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata, aixecant sancions contra Moscou.
14: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics i fer-ho abans de les eleccions de mig mandat. D'altra banda, Trump ha tornat a carregar contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per no haver-li lliurat a ell.
13: Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat Panamà i s'ha notat amb força a la capital del país.
14: El terratrèmol ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal. Segons les autoritats locals, ara mateix parlen d'una trentena de ferits.
13: El rei del Marroc, Mohamed VI, demana a l'estat espanyol que ni pressioni ni amenaci amb Ceuta.
14: És la primera vegada que el monarca es pronuncia sobre la crisi i ho ha fet per criticar la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics, paraules que arriben dies abans de la visita oficial dels reis a Ceuta.
13: Milers de manifestants van recórrer a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre.
14: Segons els organitzadors, hi van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a 3.000, es van concentrar a plaça Universitat i demanen als sindicats i a la ciutadania que s'organitzin de cara a la vaga general.
13: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat.
14: Ho diu un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Unes dades que coneixem avui, Dia Mundial de la Salut Mental.
13: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid limita el trànsit a les principals avingudes d'entrada a la ciutat.
14: Són la Diagonal, la Meridiana i els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral col·lapsades des de l'inici de la crisi de Rodalies.
13: Aquesta nit de divendres, Oques Grasses han fet el seu penúltim estadi olímpic.
14: I amb un públic de luxe a les grades, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana i el líder de Love of Lesbians, Santi Balmes.
13: Aquesta nit serà l'adéu definitiu del grup. Podreu seguir aquest concert en directe per TV3, per la plataforma 3CAT i per ICAT. A ICAT, el Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i tota aquesta nit. A més, el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Els esports, per fi, ha tornat la Lliga de Futbol. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries amb la baixa de Rafinha.
14: I el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Marina Laminos, les portades dels diaris, la mirada està posada a Gaza i a la crisi de l'habitatge.
15: A l'ara fotografia de la devastació a Gaza, edificis ensorrats i una dona enmig dempeus, destrucció del sistema sanitari de Gaza apunten, i a dalt en titular, en clau deies habitatge, Barcelona incrementa un 150% l'IBI als pisos turístics. També el periòdico titular sobre habitatge, grans tenidors frenen la seva oferta de lloguers fins al 29N, en imatge un assaig de l'Orfeo Català. A la Vanguardia, titular, Trump ataca el Tribunal Penal Internacional pel Nobel a una exjutgessa, i la fotografia també de la devastació dels edificis a Gaza. I al Punt Avui, entrevisten el president del Parlament, Josep Rull, que deixa aquest titular: l'autèntica normalitat vindrà quan puguem decidir el futur votant.
13: El País, la fotografia és pel rei del Marroc, Mohamed VI, durant el seu discurs en què s'ha pronunciat sobre la crisi migratòria.
15: Mohamed VI adverteix contra la pressió i xantatge des d'Espanya. Llegim el titular. Clima complet completament preelectoral a la premsa editada a Madrid. El Mundo Sánchez llança un front popular al Senat per lligar de mans al Partit Popular. A l'ABC, Sánchez pressiona perquè els seus socis no es presentin a diverses províncies. I a La Razón, entrevisten avui la portaveu de campanya del PP, Esther Muñoz, que afirma: volem una majoria, diu, per fer el que faci falta.
13: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 66 espelmes, Carra i Lejalde.
16: Cuidado con lo que dices, cigalitas o como hostias te llames. ¿Te he dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos?
17: Nascut a Vitoria, es va donar a conèixer l'any 2010 per la seva interpretació a També en la lluvia, amb la qual va guanyar un Goya, el millor actor de repartiment, un reconeixement que va reeditar el 2014 a Mocho Apellidos Vascos, la seva pel·lícula més coneguda.
13: Avui també bufarà 75 espelmes, Janet.
17: És la veu de grans èxits com aquest Soy Rebelde o Por qué te vas, una cantant que aquest 2026 ha celebrat els 50 anys als escenaris i que va passar l'adolescència a Barcelona, la ciutat que va marcar el seu rumb com a artista.
13: 72 espelmes, David Lee Roth.
17: Va ser el vocalista original de Van Halen, la famosa banda de rock estatunidenca, en dues etapes diferents, fins a la dissolució del grup l'any 2020 per la mort del guitarrista Eddie Van Halen. Entremig va intentar llançar una carrera en solitari, però no va tenir la mateixa repercussió.
13: Vida social. Diumenge sense drama. Hi ha vida més enllà d'Oques Grasses, Marta Ferrer. Els catarres celebraran avui la festa major de Santa Maria de Palautordera.
18: I seran amb la seva gira Sense Drama 2026, que acabaran aquest octubre abans de començar una petita gira trio per teatres a partir del novembre. Avui, però, de moment, actuaran a les barraques del Parc de Reguissol a 12:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
13: El TNC al Cadell.
18: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diferents generacions. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 28 euros.
13: I al Poligrama encara s'hi pot veure la truita.
18: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
13: I els amants de la gastronomia alemanya tenen una cita a l'Oktoberfest de Barcelona.
18: La 13a edició s'instal·la a la Fira de Barcelona fins demà per recrear la festa tradicional bavaresa amb grans taules compartides, música en directe i vestits típics. Aquest any, a més, s'estrena una ubicació més gran i opcions sense alcohol i sense gluten. S'hi pot assistir a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
13: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El final de la carretera.
20: Els enginyers més brillants de la zona han invertit els millors anys de la seva vida a fer una carretera nova. La vella era una autèntica calamitat. Aquesta, en canvi, compleix amb tots els estàndards de qualitat. Està ben anivellada, compta amb una fricció òptima per evitar derrapades indesitjables i presenta una senyalització que minimitza els pecats dels conductors. La carretera connectava una zona castigada per la misèria i les males decisions amb l'exterior, i per això la seva construcció va ser àmpliament celebrada. La carretera es va estrenar un dia de pluja i de boira espessa, d'aquesta que tot ho devora. Però això no va ser un impediment perquè centenars d'entusiastes traguessin del pàrquing els seus vehicles atrotinats i es llancessin a l'asfalt. De seguida van comprovar que la carretera era un prodigi de la tècnica. Ningú tenia la intenció de tornar. Hi ha fins i tot qui havia trencat els retrovisors perquè només pensaven a fer un quilòmetre més cap endavant. La carretera, més que per arribar a un lloc, s'havia creat per deixar enrere tota la resta. És per això que els últims metres conduïen a un precipici que amb la boira molts no van veure fins que va ser massa tard.
13: Música.

0: Camí de les 8 del matí, ho fem acompanyats del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb la cantant Remi Wolf. La nord-americana acaba de publicar Matt, el seu tercer àlbum. Un treball que mostra la seva faceta més íntima i vulnerable. Estem escoltant Champagne, un tema que parla de la seva addicció a l'alcohol i el procés de deixar de beure.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. 21, de fet, si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals, europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també per què governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles com la de Mari Carmen Abascal, que ho capgiren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adéu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys. I nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista més o menys empàtic amb Catalunya demana el seu suport perquè la dreta no torni a governar, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, però, la maniobra no pot no sortir-li bé a Pedro Sánchez perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral, l'aposta del Front Ampli, Parada Colau va per aquí, també que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián, i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Pedro Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen per la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, també es converteixen en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29 de novembre se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijóo de president i amb Abascal de ministre de l'Interior. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquest serà un cap de setmana d'alt voltatge en les negociacions dins d'Esquerra, que intenta organitzar-se esgotant tots els terminis davant d'una convocatòria electoral, que és evident que els agafa, com a mínim, poc preparats tant els republicans com a l'esquerra del PSOE. Mentre tots els ulls estan posats a Esquerra i en si finalment Gabriel Rufián serà candidat, aquestes últimes hores també ha estat Ada Colau qui ha sacsejat els moments clau pels republicans de cara al 29 de novembre.
2: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Declaracions a la Sexta, l'exalcaldessa de Barcelona va proposar ahir al vespre públicament a Rufián que s'assumi a la candidatura del Front Ampli. Veurem què vol dir exercir aquest lideratge que deia Colau, perquè al final, de candidat a la presidència del govern espanyol, només hi cap una persona. Mentrestant, el partit d'Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Per tant, ara mateix, tothom vol Rufián. Més detalls, Albert Prat, bon dia.
3: Bon dia, sí. La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
2: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara, la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
1: Aquest pla B passaria pel diputat al Parlament Jordi Albert. El que està clar és que aquest cap de setmana sabrem com acaben aquestes negociacions, almenys pel que fa a Esquerra Republicana. Avui Isabel García Pagán a La Vanguardia ja apunta que acabarà amb divorci. Diu que Rufián és el millor cartell electoral, però més que les condicions per la candidatura sembla que negociïn, diu, el repartiment de béns d'un divorci. Fa una analogia, diu que el matrimoni de Rufián amb Esquerra ha durat poc més que l'estada de Puigdemont a Waterloo. A tot això, és un dissabte també que viurà hores decisives per la CUP. Han de resoldre si es presenten o no es presenten a les generals aquest mes de novembre. El partit reuneix aquest matí el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giralt Robert, bon dia.
4: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
1: Gràcies, Àlex. Encara més notícies vinculades a l'univers polític, aquestes unions, desunions. Sorpresa, i és que Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions i no només a les espanyoles, això vol dir també a les municipals i a les eleccions al Parlament. Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont, de fet va marxar de Junts per discrepàncies amb el líder, però ara el seu partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció. Aquesta és la fotografia de les negociacions dins dels partits. En clau espanyola, el PSOE també aposta per la unitat, de fet es planteja crear una mena de front ampli, en aquest cas al Senat, per evitar que el PP tingui majoria absoluta i utilitzi la cambra alta contra el govern. De passada, també busca limitar les reformes que necessiten una majoria del Senat, com per exemple la renovació d'una part del Tribunal Constitucional. En tot cas, primer s'ha de posar d'acord l'esquerra del PSOE i després buscar un acord amb el PSOE. Encara sobre aquestes eleccions del 29 de novembre, la Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Des de Madrid, Laura Estrada.
5: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets.

0: A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
1: Parlant de tribunals, segons publiquen avui diversos diaris espanyols, hi ha malestar a la judicatura pel globus sonda llançat ahir pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sobre un possible indult a l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions del 29 de novembre. García Ortiz va ser condemnat pel Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets per haver filtrat un correu electrònic en què la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia un frau fiscal. Doncs bé, avui el diari L'Espanyol diu que els jutges consideren que aquest possible indult erosiona la imparcialitat de la justícia o que és un missatge profundament perjudicial per la igualtat davant la llei. També diuen que Pedro Sánchez els menysprea, com llegim al Confidencial. El jurat declara culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández de Girona el juliol del 2023, després de poc més d'una setmana de judici. El condemnat és l'exparella de la noia i el jurat també el considera culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar 2 targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li cap mal. L'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran. 5 minuts per arribar a 9:15. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne es van tornar a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, es van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Es van concentrar a la plaça de la Universitat, on van homenatjar Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar el mes de setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
3: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: Una manifestació que va acabar a la Via Laietana davant de l'edifici de Foment del Treball. Matinada activa per Donald Trump, que ha carregat contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Un cop més, Trump, la persona que acaba d'autoritzar en un judici militar una execució pel mètode de l'escamot d'afusellament, avui en parlarem amb la líder Edia, i que pretén retransmetre-la en directe a principis del mes de desembre, és el mateix home que ha tornat a reclamar el Premi Nobel de la Pau per ell. I've never heard
4: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
1: Elegant com sempre, Donald Trump, declaracions que arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual la flamant guanyadora del Nobel de la Pau va formar part com a jutge i com a presidenta. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
5: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
1: Sancions contra el Tribunal Penal Internacional i acord sorpresa amb Vladimir Putin. El món al revés, perquè aquestes últimes hores Trump ha sorprès anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials de manera immediata. En un post a les xarxes ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible aquests propers mesos.
6: This is diesel, which is what we need. So we're very happy to get it.
1: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dies als Estats Units i als mercats globals, 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Tot plegat s'ha de llegir com un moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
6: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Doncs bé, en plena escalada bèl·lica de Rússia contra Ucraïna i amb una Europa que intenta ajudar com pot a escalar l'escàndol, ha esclatat, volem dir, un escàndol a Alemanya per una polèmica fotografia de l'excanceller Gerhard Schröder, amic personal de Vladimir Putin de fa anys, encaixant la mà amb el mandatari rus durant la celebració del seu aniversari. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
7: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
8: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
7: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Un terratrèmol de magnitud 7,6 ha sacsejat Panamà i s'ha notat força a la capital del país. Ha provocat danys en alguns edificis, talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal, segons les autoritats locals, que parlen d'una trentena de ferits lleus i d'un gran desastre amb carreteres col·lapsades a les zones més afectades. Aquest és el moment en què el terratrèmol enganxava en directe un programa esportiu del canal de televisió Deportes RPC.
9: Cualquier cosa y mira, está temblando porque
10: tembló,
9: algo bueno está pasando y...
10: Es un statement fuerte que hiciste.
11: Cuidado.
12: Se formó.
11: Cuidado, compañero.
1: Déu-n'hi-do. El terratrèmol s'ha notat també a Costa Rica. S'ha activat una alerta per tsunami a diversos països del Pacífic, però poc després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. Sí que s'han registrat més d'un centenar de rèpliques. I a aquestes hores aquí hem sentit és el rei del Marroc, Mohamed VI, i això és notícia, s'ha pronunciat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. Ho ha fet per llançar un missatge a l'estat espanyol, ni pressions ni amenaces, demana. També ha criticat la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics a qui ha qualificat, sense donar noms, d'irresponsables.
13: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: Ja fa 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i fins ara el monarca marroquí no s'havia pronunciat. Ho ha fet durant l'obertura de la nova legislatura marroquina en un discurs en què no ha mencionat el viatge del rei espanyol Felip VI a Ceuta i Melilla la setmana que ve. Mohamed VI ha reconegut que el model de cooperació migratòria amb Espanya ha quedat esgotat i proposarà una nova estratègia per evitar les crisis recurrents. Reivindica el Marroc, això sí, com un soci responsable i fiable. Parlant de monarquies, l'emèrit, el rei emèrit, ha renunciat a recuperar els 65 milions d'euros que va donar a Corina Larsen. Segons explica avui el diari El País, Joan Carles I no presentarà cap demanda ni contra Corina ni contra l'advocat suís Dante Canonica, director de la Fundació Lucum, on, recordem-ho, es van ocultar els 65 milions de dòlars que l'emèrit va rebre de l'Aràbia Saudita l'any 2008. L'emèrit va anunciar que presentaria la demanda a l'abril del 2025, però ara s'ha fet enrere. Llegim al País que l'anunci d'aquesta nova batalla judicial va causar malestar a la Zarzuela i que persones properes a Joan Carles li van aconsellar que desistís, sobretot després d'haver-se vist immers en altres causes judicials dins i fora de l'Estat des de l'any 2018. El copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion a Tel Aviv. És una informació que ja havia aparegut a la premsa israeliana, però ara la confirmen els Emirats Àrabs Units. El fiscal general del país afirma que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran de víctimes possibles. A Jerusalem en té tots els detalls el Jordi Brascó.
12: Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, Al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: Continuem amb el Jordi Brascó des de Jerusalem, perquè avui fa exactament un any de l'alto el foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja, després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. Ara bé, aquest alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. De fet, Jordi, les xifres que acompanyen l'alto el foc fan dubtar moltes organitzacions humanitàries que aquest sigui el terme correcte per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza.
12: D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori, i segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat de moment un 1,5%.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, més notícies. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. Són dades que s'han fet públiques avui, que és Dia Mundial de la Salut Mental. Judit Usall, psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, reclama incorporar la perspectiva de gènere per millorar el diagnòstic.
14: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, el tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, i després tots els temes més de gènere, el tema de rols, el tema d'estereotips...
1: Encara relacionat amb aquesta qüestió, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors, tot plegat després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
15: Ho volem fer extensiu a l'àmbit de totes aquelles persones, doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
1: Entre el 2020 i el 2026, Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes. En alguns dels casos es va constatar que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. Manresa ampliarà el cos de la Guàrdia Urbana per reforçar la presència policial al carrer. L'anunci arriba un mes després d'un apunyalament mortal amb menors implicats. L'Ajuntament convocarà places noves, però, mentrestant, ha demanat al Departament d'Interior la incorporació immediata de 15 agents. Nàtia Dell.
0: Hi haurà més patrullatge a peu de carrer, més vigilància sobre els multireincidents, especialment entre els joves, i campanyes específiques per detectar armes blanques. També han anunciat més controls d'alcoholèmia, substàncies estupefaents i velocitat, i al mateix temps més inspeccions, activitats comercials que generen molèsties a l'espai públic i també més supervisió sobre l'absentisme escolar. Per l'alcalde Marc Eloi, la seguretat a la ciutat és una prioritat.
16: Incrementar el cos en 20 efectius més que estiguin al carrer, que ens permetin fer més feina, que puguem treballar amb la proximitat als barris, que puguem treballar amb les activitats en el compliment de les ordenances municipals.
0: El consistori traurà al gener una convocatòria de 10 places per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i al gener del 2028 10 places més. L'objectiu, arribar als 120 efectius. Ara són un centenar.
1: I ara anem fins a la demarcació de Tarragona. Unió de Pagesos demana ajudes urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, Alcanar, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat, Manel Sastre.
17: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
18: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
17: Alcanar, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
19: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
17: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El País Valencià ahir va celebrar la diada del 9 d'octubre amb tranquil·litat, tot i les fortes mesures de seguretat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Des de València, Marta García.
20: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
21: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies que pugui governar, evidentment, que parlen valencià.
20: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
1: I ara ens situem a Barcelona, que es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la Segona Corona. En un moment en què la situació de Rodalies ha portat molta gent a la carretera, l'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, a la Diagonal, al nord de la Gran Via i també l'eix Gran Via Sud i la Ronda Litoral, Joan Garcia.
22: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular.
23: A nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat?
22: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
1: 3:02 del matí, una de les cites del cap de setmana. Penúltim concert d'Oques Grasses. Aquesta nit de divendres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els d'Osona han tornat a omplir l'estadi amb un concert ple d'èxits i sorpreses.
24: Ens vam fer fans del sol ahir.
1: I amb un públic ple de cares conegudes a la graderia i a la llotja, el ministre de Cultura Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, el líder de la Pobles Vian Santi Balmes, no s'han volgut perdre aquest penúltim comiat de Josep Montero i companyia, s'uneixen a la llista de convidats que aquests últims dies han assistit als concerts, com el jugador del Barça Pau Cubarsí, que hi va anar dijous. Tot plegat en un show històric en què el grup ha repassat tots els seus grans èxits, com aquest Serem ocells.

0: I tampoc no hi ha faltat elefants.
1: Tinc un cel i un infern a dins.
0: Avui, últim concert de comiat d'Oques Grasses, l'adeu definitiu, i si no ho heu pogut seguir en directe a cap dels tres concerts que ja han fet o no heu aconseguit entrades, doncs sapigueu que el podreu seguir en directe per TV3 i la plataforma 3CAT i també ICAT, aquest últim concert, el d'avui dissabte. A ICAT, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i, a més, també el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Per cert, per anar escalfant motors per aquesta nit, per l'adeu definitiu, a la plataforma 3CAT també es pot recuperar el concert final de la gira La gent que estimo, d'Oques Grasses, que van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de gener de l'any 2023. I avui també serà un dia gran al Festival de Cine de Sitges. Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, aquests que sentim, i l'actor Kevin Bacon passaran per la mostra. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'intèrpret nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
2: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar la vida entera y a sentir...
2: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
1: Si pogués enfilar-me...
0: 8:45 del matí, aquesta que sentim és Sílvia Pérez Cruz, juntament amb l'Oriol Pla, amb el Pol Guasch, amb l'Àlex Uller, amb Cabo San Roque, amb Victòria Spumberg, amb Jan de Editorial, són els guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura d'aquest any. L'Oriol Pla ha assegurat que el reconeixement ha estat una autèntica sorpresa.
4: Una miqueta com un error. Vols dir? Sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
0: Discursos reivindicant la importància de la cultura i dels serveis públics, d'aquesta manera s'ha expressat l'escriptor premiat també Pol Guasch.
5: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant i em fa una llàstima profunda pensar que els nens i els adolescents d'avui dia no tindran ni la meitat de la sort ni la meitat de les oportunitats que vaig tenir jo. Cosa que em fa pensar que els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
0: Cada Premi Nacional de Cultura està dotat amb 20.000 euros. I aquest matí també serem a Lleida, on faran la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu en què podran participar tots aquells oients que s'hi vulguin apuntar o que s'hi hagin apuntat prèviament. Aquest matí a Lleida es podrà viure en primera persona al divan de la Sílvia Coppolo. La podem saludar a aquesta hora. Sílvia, què trobarem en aquesta experiència podcast?
6: Bon dia, Roger Escapa. Doncs mira, ja estem a punt. Avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'antic Hospital de Santa Maria de Lleida. Perquè vivim dins del certamen de Sant Miquel de les Lletres, el que és una experiència podcast. Fem el divan en viu i el titulem Lleida, un país dins del país. El volem conèixer més, què ens aporta de literatura, cultura en general, economia, noves tendències. Connectarem amb Nova York, amb molt de públic, que ha vingut també a compartir paraules i frases fetes específiques de Lleida amb actuacions en directe de l'Opardal, Roquer i l'Abril. Apunteu-vos que queden poques places. Aneu al home de Catalunya Ràdio i clic, clic, clic, clic, clac, i d'aquí no res. A les 11 comencem Lleida, un país dins el país. Experiència podcast.
0: Meravellós, Sílvia Còpolo, la millor com sempre. Ja ho sabeu, a partir de les 11, primera experiència podcast de Catalunya Ràdio a Lleida amb una edició especial del divan de la Còpolo. I connectarem al llarg d'aquest suplement cap al migdia i també saludarem l'Antoni Xalón, col·laborador habitual del programa i una de les persones importants també en l'esdeveniment del Sant Miquel de les Lletres. Pausa i els esports. Torna, per fi, ha tornat ja la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions. Aquesta tarda el Barça rep el Getafe sense Rafinha, però amb l'objectiu de sumar la 8ª victòria consecutiva, que es diu aviat. L'Espanyol ahir només va poder empatar al camp del Cué, el Màlaga va fer l'1-1 al descompte. Ara els detalls.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics, essència única, amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
9: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
9: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
9: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
13: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
12: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
13: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
12: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
14: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
15: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
16: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
15: La tradició es mou si la mous tu.
16: Tota la informació a firamediterrania.cat.
17: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
18: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
19: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
20: Per què ens cal avui desencadenar el present?
19: Atura't, pregunta't i reflexiona.
20: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
19: Ajuntament de Barcelona.
21: Ja hi tornem a ser.
22: 11a temporada del Tot Costa.
23: Por qué? Por qué?
21: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
22: Nova temporada amb els vells clàssics.
23: No sé si són muy simpáticos. No sé.
24: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
23: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Després de la llarga aturada de seleccions, torna a la Lliga de Primera. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Roger Nau.
25: A 6:45, això sí, sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. Hansi Flick ha confirmat que no serà avui, descansarà avui Rafinha i també descansarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
26: This is the national team for everyone. It's the biggest goal to play for you.
27: És la selecció i per cada jugador és sempre el repte més important. La mentalitat i actitud de Rafinha és sempre la de donar el 100%. Podem parlar de si és necessari anar fins a Austràlia i fer un viatge de milers i milers de quilòmetres, però han de jugar partits amistosos i a Europa no poden fer-ho.
26: Have to choose some friendly games and in Europe it's not possible.
0: Flick va avançar que Gabriel Jesús serà el substitut de Rafinha a l'eix de l'atac blaugrana.
25: Assegura que ha millorat molt i ja s'ha adaptat al joc de l'equip. També podria ser titular Lamine Yamal.
27: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
26: The best player in the world, if he's not now.
25: Avui contra el Getafe, Joan Garcia també podria tornar a jugar i Flick confia que Frenkie de Jong torni a la convocatòria el cap de setmana que ve per enfrontar-se al Betis.
0: Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades.
25: Igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta.
0: Esperem que al final de la temporada no sigui el mateix que el de Tata Martino, perquè allò va acabar malament. El servei d'honor del partit el farà Pedro Rodríguez,
25: que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista es retira després d'haver jugat al Barça, al Chelsea, a la Roma i a la Lazio. No defuig el jugador les comparacions entre el Barça de Flick i el de Guardiola.
1: Son generaciones y equipos diferentes, pero veo que están en un grandísimo camino, con muchísima proyección, como he dicho antes. Creo que pueden alargar incluso más quizá que nosotros esa época en el tiempo. Ojalá tengan suerte, como te digo, y puedan seguir jugando a este nivel y puedan seguir conquistando tantos títulos como sea posible.
25: El Barça-Getafe d'avui, recordem-ho, 6:45, un hora abans, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Avui també juga el Real Madrid, rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu.
25: Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, 6 punts per sota del Barça. El Madrid prepara el partit enmig de polèmiques. Primer, amb Mbappé, pels seus viatges a França i Suïssa, tot i haver tornat abans d'hora de l'aturada de seleccions per molèsties físiques. Mourinho, el defensa.
2: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: L'hem trobat a faltar, aquestes 3 setmanes a Mourinho, que veig que mica en mica va recuperant la fórmula i ja comença a semblar-se una caricatura del que va ser. A veure, sobre Vinícius, no comparteix els xiulets.
2: Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
0: No té gaire bona pinta, això. Endavant, Roger.
25: Sí, avui al marge d'aquest partit del Madrid, el Bernabéu contra el Villarreal, i evidentment també del Barça-Getafe, es disputen 2 partits més, el Rayo Atlètic de Club de Bilbao a les 2 i l'Alavés Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda.
0: La 8a jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga.
3: Javi Hernández, obertura a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, entra a l'àrea, Brian, entra, retall, xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: L'equip blanc i blau es va avançar a la primera part amb aquest gran gol de Brian Zaragoza, però al minut 93, temps de descompte, a la segona part...
3: Compte el xut! El gol de Niño en una rematada espectacular. Banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea. De primeres ha engaltat la pilota...
0: Quin canvi de to, pobre del Sergi Andreu. Va empatar el Màlaga al cue de primera.
25: Una autèntica galleda d'aigua freda per l'Espanyol, que suma 8 punts en 8 jornades. Manolo González, el tècnic, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
25: Manolo va arribar a fer 6 canvis respecte a l'11 que va perdre l'últim partit abans de l'aturada contra l'Elx per 1-3. Destaca la suplència del porter de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. El seu lloc el va ocupar Àngel Fortuño.
0: A segona, el Sabadell aquesta tarda visita el Ceuta.
25: A 4:45, en directe al Tot Gira, l'equip arlequinat busca la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife.
0: I amb motos, Marc Márquez sortirà des de la quarta posició al Gran Premi Premi d'Indonèsia.
25: D'aquí menys de mitja hora, a les 9 al matí, es disputarà la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Márquez, des de la segona línia de la graella al costat, ho farà el líder Jorge Martín, la pole estat, pel també madrileny Raúl Fernández.
0: Acabem en bàsquet. Derrota del Barça a l'Eurolliga.
25: Per 81-88 davant dels Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulić el va condemnar. Guanyaven de 10 al final del tercer quart.
0: Bon dia, Joan Anton Català.
5: Bon dia, Roger Escapa.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
5: Continuem amb Saturn, ben visible durant tota la nit, amb la seva llum pàl·lida, i de matinada el vermell Mart i el brillant Júpiter ben visibles en el cel de l'alba.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Deltebre, al Baix Ebre?
5: A les 8.02.
0: I a quina hora es pondrà?
5: A les 19.25.
0: Salut, Joan Anton.
5: Igualment.
0: Temperatura Deltebre a aquesta hora, Enric Agut?
6: Doncs mira, una mica de fresqueta, 14 graus, però hi ha valors molt més baixos. Les mínimes han caigut fins a 1 grau, tan sols a Prades, a Lleida 8, Manresa 7, un matí per abrigar-se, però al migdia guanyarem un parell o 3 de graus, i això farà que les màximes avui puguin arribar als 23, 24 graus a força indrets, per exemple, a Barcelona, Lleida, també 24 a Girona o 25 a Tortosa. És a dir, dies de contrast tèrmic amb anticicló que ha arribat per quedar-se no un dia, no dos, sinó gairebé tota la setmana entrant, i ens portarà això més aviat sol, estones alguns núvols, per exemple, que demà a la tarda podrien tenir un cel enterbolit, però en general calma, tranquil·litat i un últim aspecte, el vent de tramuntana que ha estat fort aquests últims dies, doncs bé, avui quedarà residual a l'àrea del Cap de Creus i el mestral acabarà desapareixent.
0: Fantàstic, gràcies Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
8: A la Roger.
0: Dissabte que ve
8: t'esperem
0: a l'estudi de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
8: A veure si aquesta vegada em porteu a esmorzar, com Déu mana.
9: Hi ha un moment que has d'anar a una saleta, que et donen un putet, i que hi ha una tele amb uns vídeos, i em sembla que ara ja no es permet, però abans jo, en el meu cas, t'ho deixaven fer a casa. I ho feies a casa i havies d'anar amb el putet, en el meu cas corrent, perquè arribava tard i tal, i anava al bus amb un putet que no tancava bé, amb por de tenir allà un moment tragicòmic.
10: Sí. Una discoteca que han obert i que bàsicament és per gent alta. És a dir, el requisit és que els homes han de mesurar més d'1,85 i les dones més d'1,72.
0: Tu, Pep, no podries entrar, no? Quan medeixes tu, Pep?
11: Jo feia 1,71 i ara ja faig 1,70. Vaig?
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 10 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ada Colau.
1: Jo crec que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha sacsejat les negociacions dins d'Esquerra, convidant públicament Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli i exercir el seu lideratge. Veurem quin. Mentrestant, els republicans estan intentant retenir-lo. El desenllaç demà a la tarda, perquè és el límit del partit per presentar candidats.
0: Donald Trump.
2: El president nord-americà torna a reclamar el Nobel de la Pau per ell i assegura que ha quedat desacreditat per sempre el premi per ideòlegs radicals. La resposta de la Casa Blanca ha estat sancionar el Tribunal Penal Internacional de la Haia pel lliurament del guardó a una exjutgessa, Navi Pillay.
0: Peter Jackson.
2: El director de la saga, El Senyor dels Anells, serà avui al Festival de Sitges per rebre el Gran Premi Honorífic. També hi serà l'actor Kevin Bacon per presentar la pel·lícula Family Movie.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 300.000.
2: Tones de dièsel són les que ha promès Donald Trump al seu país arran de l'acord amb Vladimir Putin per subministrar aquest carburant, una maniobra per abaixar els preus en màxims històrics als Estats Units.
0: 365.
2: Dies, un any exacte, és el que fa avui de l'alto el foc a Gaza i que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 23. Ara bé, l'alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori.
0: 3.000.
2: Els manifestants que, segons la Guàrdia Urbana, es van recórrer a Barcelona en favor del dret a l'habitatge i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, van ser 15.000 persones.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 10 d'octubre, però en aquest cas de l'any 1985, Lola Flores va actuar al Teatre Apolo de Barcelona, acompanyada de la seva germana Carmen. I l'endemà, a TV3, Julià Peiró en va fer aquesta crònica.
3: Lola Flores es va presentar ahir al Teatre Apolo en paral·lel a Barcelona amb la seva germana Carmen. Aquesta vegada, però, no veiem l'espectacle, el concierto de les Flores, la seva filla, Lolita.
4: Por supuesto que Lolita tiene un público que la sigue, que le gusta sus canciones.
0: La filla de Lola Flores, Lolita Flores, no va actuar amb elles en aquell espectacle, a diferència d'altres vegades. Ho explicava al micròfon del Peiró, la pròpia Lola Flores.
3: L'absència de Lolita ha fet canviar moltes coses de l'espectacle?
4: Pues bueno, es distinto. Ella tenía sus canciones, era una cosa como más particular.
0: Lola Flores, la faraona, va morir l'any 1995, se la recorda per la frase cèlebre atribuïda al New York Times: ni canta ni baila, però no se la pierdan. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Paral·lel de Barcelona, des de la redacció del New York Times o des del concert d'un reggaetoner que es fa dir el faraón, perquè tampoc canta ni balla.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Els diaris, Marina Laminos, a la contra de l'Ara, el Xavier Bosch es pregunta si potser no hem menys tingut Carles Puigdemont més del compte.
6: Tenint en compte que des de l'exili ha fet caure consecutivament un president del PP l'any 2018 i un del PSOE el 2026 amb els seus tripijocs tàctics que tant dominen els hereus de Convergència. Potser ens equivoquem, diu Tots Afegeix, si pensem que Puigdemont voldrà tenir una vida tranquil·la i de perfil polític baix, perquè ja ha avisat que torna per servir al país. Ara toca, però, esperar per saber des de quin àmbit ho farà i, sobretot, si el país realment ho vol, perquè tan cert és que ha marcat agent de l'Estat, com també que tota aquesta estratègia en clau espanyola no li ha servit per Catalunya i, durant l'exili, se li ha esmicolat el partit.
0: Una altra contra dedicada a Puigdemont, la del periòdico, en aquest cas la firma Josep Cuní.
6: Llegeixo: facilitada la seva tornada pel Constitucional, l'expresident ha celebrat la derrota de l'estratègia política i judicial espanyola com si el tribunal no respongués a la síntesi d'aquests dos poders. I enardit pel moment va obviar que l'amnistia va ser el resultat del pacte que li van permetre l'aritmètica parlamentària i també les ànsies del president, que ell va satisfer de seguir a la Moncloa fins i tot havent perdut les eleccions. Un article on Cuní cita Winston Churchill diverses vegades i on acaba amb aquesta reflexió: si quan feliçment hagi tornat, quan ell vulgui, Puigdemont manté, com va dir, que la seva primera intenció és recórrer Catalunya per escoltar la seva gent, que tingui present que per Churchill el millor argument contra la democràcia és 5 minuts de conversa amb el votant mitjà. I hi ha algú adverteix que ja els ha invertit.
0: També en clau preelectoral, a La Vanguardia, el Jordi Évole confessa que pensa que la dreta té la victòria electoral assegurada.
6: Sí, amb un matís, això sí. Ábalos, Cerdán, Koldo, Zapatero i Ceuta són cinc noms que ja haurien d'assegurar una derrota electoral. El desgast del govern de Sánchez, a més, és evident, reconeix Évole, i per tant no entén aquesta dèria per la tupinada electoral. Un curiós patriotisme de Feijó, possible futur del govern, que posa en dubte el funcionament net d'una empresa pública, ens hi va. Per tant, sí, la dreta podria tenir la victòria electoral assegurada, però hi ha un error, diu, de càlcul. No volen entendre que Mari Carmen s'ha convertit en símbol de lluita. Llegeixo la reflexió que fa. Continuo pensant, diu, que la victòria electoral la tenen assegurada, però com que els dirigents polítics que aspiren a governar no tenen ni idea del que pot remoure un tema com el de l'habitatge, han passat a l'atac de manera inhumana i no es permeten ni guardar un minut de silenci per la Mari Carmen. Deu ser la por, més que de perdre, de no guanyar.
0: Avui al New York Times es fan ressò d'un robatori de 30.000 ampolles de vi negre de primera qualitat d'un celler de la Toscana a Itàlia, Albert Postils.
7: Un grup de 10 homes es van dur aquestes 30.000 ampolles valorades en més de 4 milions d'euros. Els lladres van actuar durant la matinada del 2 d'octubre. Les càmeres de seguretat van captar 8 homes emmascarats que carregaven les ampolles en dos camions conduïts per dos individus més, tot plegat en una operació que es va allargar 3 hores. Encara no hi ha hagut detencions, però se sospita que algun treballador del mateix celler està implicat en els fets. D'una banda, les 30.000 ampolles sostretes estaven preparades al magatzem per ser exportades a l'estranger, com si els lladres ja ho sabessin, i de l'altra, el sistema d'alarmes no es va activar en cap moment. Amb tot, el celler tenia una assegurança, però només per robatoris de menys envergadura i, com a molt, els cobrirà una desena part del valor de les ampolles.
8: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia. El Bord Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
9: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam. Tão alto que me entrega.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui, a quarts d'11, Salvador Sobral, al suplement. Avui, que en aquest programa també descobrirem la història de Mario Vilau. És un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
10: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar els ruedos.
0: El Mario Vilau té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
11: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrent que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
11: Jo considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
11: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal i sé tot el que n'hi ha, no?, darrere d'una correguda de bous, tots els ecosistemes, totes les persones que viuen del món del bou i tot el que es cuida gràcies a que n'hi ha correguda de bous.
0: Clar, però al final el teu objectiu és matar-lo, no?, quan us enfronteu a la plaça.
11: Pues igual que un matadero, no?, quan els animals moran. De vegades n'hi ha que veure, no?, què porta atrás un animal. Igual el sofriment no és morir, sinó la vida que ha portat un animal.
0: Mm. Tu creus que el toro es diverteix a la plaça o pateix?
11: No ho sabem. No, mai ningú ser humà s'ha posat a la pell d'un bou al ser...
0: A quarts de 12, la conversa sencera amb Mario Vilau portarà cua, però crec que val la pena sentir aquesta història. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
12: L'avançament electoral no el provoca Junts. El decideix Pedro Sánchez, que és l'únic que ho pot fer.
13: Provocat
12: per una votació per que una ha perdut, votació... com tantes altres ha perdut durant la legislatura, sí, perquè n'ha perdut un munt.
13: Sempre hi ha
12: un motiu. Que...
13: Però dels socis que van facilitar la investidura, l'únic grup que es va manifestar
14: públicament de que no pensava votar va ser Junts.
15: Hablas català?
16: Sí, jo parlo també.
15: El meu segon idioma.
16: Parlo...
15: Si tu vols.
16: Els meus fills.
15: Perquè els teus fills són catalans.
16: Sí, són catalans.
15: Parlen català?
16: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami també. Para que no nos entiendan mucho. Si cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
17: Your dad's Dominican, your mom's Cuban. Yeah. I love when you talk about the differences culturally between those two things.
18: Yeah. In Cuban Spanish, there's like a, oye, Hugo, lo que está pasando es que nosotros somos de Cuba. Mm-hmm. And in Dominican Republic, it's a little higher and faster. Y nosotros, los dominicanos, somos un tipo de persona que como que nosotros no nos metemos en problemas si no hay problemas. Yo no quiero un problema, yo me quiero salir del problema.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per les 9 del matí, una mica més reposats. Arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les més originals sortegem un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de les 1.500 botigues de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
19: Enigmes criminals. La policia ha trobat el llapis de Pilarín Vallès amb les seves empremtes clavat a la jugular de la víctima. Què ha passat?
5: El suplement. Oi. Amb Roger Escapa.
20: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
21: I pot ser tot això sent professional.
20: I venir als Prodés de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
22: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
23: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
24: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
25: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
26: Aquí el tens.
25: Ja?
27: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
29: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
30: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
31: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
32: 78.408. 78408 de la sèrie 86.
31: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
5: Catalunya Ràdio.
33: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
0: Són les 9.
5: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Ha estat una setmana intensa en què no han pogut parar de passar coses. Aiguats, Rodalies, Amnistia, Mari Carmen, Oques Grasses, Colau, Rufián... Passen tantes notícies i tan ràpid que és impossible assimilar, pair i interpretar tanta informació. Les tempestes van quedar eclipsades per la convocatòria de Pedro Sánchez, que va quedar tapat per les inundacions de Granollers, que van quedar camuflades per l'amnistia i l'imminent retorn de Puigdemont, que va quedar esvaït per la mort sobtada de la Mari Carmen i així fins a l'infinit. La tempesta meteorològica ha passat de llarg, de fet venen uns dies de sol que coincideixen amb aquest cap de setmana, és festa dilluns, però la tempesta política està lluny d'extingir-se. Arrenca un cap de setmana clau per esbrinar si l'esquerra serà capaç de recompondre's. Gabriel Rufián ha de decidir si vol continuar sent el candidat dels republicans o si es deixa seduir per totes les decisions del Front Ampli i se suma a una candidatura a nivell estatal amb Ada Colau, Irene Montero, Mònica García i totes les filials barallades entre si. Com sempre, demanarem als nostres tertulians que es mullin i no ens cobrarem cap factura si s'equivoquen. No li recordarem, per exemple, al Jaume Clotet, que va ser l'únic tertulià que dissabte passat, a aquesta mateixa hora, en aquest mateix programa, en aquesta mateixa cadira, va pronosticar que Pedro Sánchez no s'atreviria a convocar eleccions. No li recordarem. De fet, es va quedar sol dissabte. Diumenge també es va quedar gairebé sol, tret d'Oriol Marc, que aquí tampoc li recordarem, que també va dir que Pedro Sánchez no s'atreviria a convocar eleccions. Com canta Oques Grasses, Jaume, Oriol, que no trepitgi mai ningú, no deixis mai de ser tu.

0: Avui a la tertúlia del suplement, Jaume Clotet, periodista i escriptor, Eduard Voltes, director de Pròxima Estació, i Olga Ruiz, que és periodista. Bon dia, bona hora a tots tres.
1: Bon dia, bona hora.
2: Què tal, bon dia.
1: Jo, que consti, que venia a fer un acte d'expiació de la meva culpa abans que ho diguessis.
3: Ja te l'han fet.
1: Ja me l'han fet, però venia aquí a fer un acte d'exorcisme i, per tant, no vaig encertar. I, per tant, no em preguntis res més d'aquest tipus de coses.
0: Estàs bé?
1: I tant.
0: Has anat a veure Cas Grasses? Tu, que ets poc de concerts i de...
1: No, jo vaig a un concert l'any, que és Mishima, el pollastre de Nadal, com tu saps, per cert.
0: Sí, sí.
1: I és el meu concert anual.
0: Sí, aquesta no te la saps. Tinc

0: És on diuen això de que no trepitzi mai ningú, no deixis mai de ser tu. Es diu la fans, aquesta, Jaume.
1: Mira, una cosa que hem après avui.
0: Hem après. Avui és l'últim dia de la història de Catalunya i del món que es podrà veure

0: És per això que ens acompanya primer la Núria Pujades, del suplement, que ens detallarà, Núria, hola de nou.
1: Hola, hola.
0: Com ha agafat, desprevingut, despistat, o com diu el refrinyer català, amb els pixats al ventre, aquesta convocatòria a algunes formacions que poden ser clau pel que passi el 29 de novembre. Esquerra, Sumar, l'òrbita dels comuns, la CUP, han de resoldre aquests propers dies, alguns aquest cap de setmana, les seves candidatures pel 29 de novembre. Segurament, qui té aquesta urgència és Esquerra, perquè demà diumenge, s'acaba el termini per presentar candidatures. A veure, Núria, Rufián està al focus des de fa molts dies i aquest cap de setmana podem dir que Gabriel Rufián és l'home del cap de setmana.
1: Clarament, és l'home del cap de setmana després que ahir al vespre Ada Colau el convidés públicament a sumar-se al Front Ampli.
2: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
1: Ho deia Ada Colau en una entrevista a La Sexta. Tots recordareu l'aposta de Rufián per un Front Ampli d'esquerres a nivell estatal, els actes que va fer al costat d'Irene Montero, de Podem. Doncs bé, Colau li aplaudeix la iniciativa que ha tingut fins ara i li suggereix també fer un pas més.
2: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Clar, aquest lideratge també veurem a què es refereix. De moment, fons dels comuns diuen que Rufián s'ha de sumar a aquest Front Ampli. Colau parlava d'aquest lideratge, veurem com queda tot això.
0: Però jo de les paraules de la Colau interpreto que li està cedint la primera posició, potser.
1: Fons dels comuns no interpreten exactament el mateix a hores d'ara.
0: O sigui, clar, no, és que... Bueno, ara ens hi aturarem, però allà hi ha molta primera espasa, molta persona que podria ser candidat, no? Mònica García de Més Madrid, que ja li ha cedit a Colau, però Irene Montero també aspira a ser candidata a la presidència del govern. Gabriel Rufián, per descomptat, si fes aquest salt, podria ser un número 1 i segurament aquesta enquesta que va fer a través de les xarxes el Pablo Iglesias aquesta setmana era el candidat més valorat, Rufián, per sobre de tota la resta. Ada Colau, jo tampoc me l'imagino d'una cosa que no sigui de número 1, vull dir que això també s'ha d'aclarir.
1: També saps que aquests espais, tots els espais que conformen aquestes coalicions, tothom hi ha de dir la seva, ha de passar tot, no?, per assemblea, i per tant Colau jo crec que ha llançat de moment el globus sonda i veurem a partir d'aquí què passa després. En quin punt ens trobem ara, per tant? De cara a la galeria a aquesta hora, la direcció del partit d'Esquerra aposta per Rufián i Rufián aposta per representar Esquerra. Així ho deia la secretària general Elisenda Alemany a principis de setmana.
3: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
1: Però han passat moltes coses, han passat molts dies i a hores d'ara pot ser que les coses hagin canviat. Ara mateix Rufián, segons el que seria la dialèctica oficial, està negociant un equip de confiança al grup parlamentari del Congrés, on ja han baixat del tren dos diputats i una senadora, recordem, i també més autonomia per decidir l'estratègia del partit a Madrid. I mentre ell rumia com seguir i el partit intenta concedir-li, alhora, i aquí es va començar a veure una mica el llautó segurament aquesta setmana, és que la direcció ha activat un pla B per si tot salta pels aires, per si hi ha trencadissa, i aquest pla B és Jordi Albert, diputat i portaveu adjunt al Parlament.
0: Aleshores, tot això s'ha de resoldre aquest diumenge.
1: Sí, demà a la tarda, a les 6 de la tarda, hauríem de tenir un comunicat i ho hem de saber perquè s'acaba el termini per presentar candidats i també els avals a la militància. Per tant, si hi ha un acord, també es podria evitar aquest pas, però en qualsevol cas ha de ser demà a la tarda. Per cert, Roger, deixa'm afegir que també hem sabut aquest matí que Esquerra i Bildu reeditaran la coalició al Senat, com ja van fer el 2023. En un comunicat parlen d'acumular forces com a eina per defensar els drets nacionals d'Euskal Herria i Catalunya, ampliar els drets socials i fer front al bloc reaccionari.
0: Molt bé. De seguida ens aturem també a saber com estan les negociacions dins del Front Ampli més enllà del cas Rufián, però abans, sobre el que ha de passar a Esquerra aquest cap de setmana. Eduard, Olga, Jaume.
4: Bueno, el primer que jo els diré als oients del suplement és la veritat, i és que no en tinc ni idea, val? No faré com alguns tertulians que fan veure que saben i que tenen contactes i que tal. No en tinc ni idea de què passarà, val? Ara bé, basant-me en el que els meus fills en dirien les vibes, el Gabriel Rufián és un polític que ja fa temps que a mi em transmet vibes de que Catalunya se li ha fet petita. I que

0: Esquerra se li ha fet petita i que necessita més, val? Aquestes són les vibes que em transmet. I si, per tant, m'he de refiar de l'instint, diria que a ell el que li fa il·lusió, que no vol dir que és el que acabi passant, el que li fa il·lusió és el del Frente Amplio. És realment insòlita la situació. Jo crec que no havia vist mai una situació en què un candidat, un polític, pràcticament està com en el draft de la NBA, a veure quin equip el fitxa, diguem-ne, no?
1: Realment tothom li tira la canya públicament, sí, aquests dies.
0: No? O sigui, és com si el Rodri, no? Que si fitxo pel Barça o pel Madrid, perquè l'important sóc jo, sóc Rodri, no? I llavors aquí s'estan barallant per mi el Barça i el Madrid, però l'important sóc jo. O una estrella del rock and roll, no? Que decideix per on farà la gira i ha de triar si aquesta ciutat o l'altra, però l'important és ell, perquè sap que qui ven entrades és ell. Val? Per tant, no faré pronòstic, per ser fidel al que he començat dient, però sí que crec que les vibres que ell transmet són clarament de que Catalunya se li ha fet petita.
1: Olga.
2: Sí, les vibes són les vibres, no? Com dius, jo m'apunto més a l'estil Shakira, aprofitant que aquests dies la tenim de concert. Hi ha tantes coses per comentar referides al tema Rufián. Començo per en Jordi Albert i després vaig a seguir el Rufián. Conec força bé el Jordi Albert i realment, dintre de les apostes que podia fer Esquerra, crec que és de les millors apostes. El que passa és que li falta temps. És a dir, jo crec que és una persona amb una empatia molt important, amb una forma de fer política molt pròxima, amb un tarannà personal que agrada molt amb el tracte de tu a tu, i crec que és una persona que pot fer un recorregut important a Esquerra, perquè s'allunya una mica d'aquella tradició dels polítics angulats, i vull dir, crec que és una persona molt adient per fer política en aquest país.
1: A la vegada que molt desconeguda pel públic general, a un mes i mig d'unes eleccions on has de substituir Gabriel Rufián, que no hi ha polític més mediàtic, no a Catalunya, sinó a tot l'Estat.
2: Efectivament. El que no va afegir és que li han fet la putada li han fet la jugarreta del segle, en Jordi Albert, perquè és una persona que té una trajectòria molt potent a Esquerra, i clar, la posen, en principi, si les coses no surten bé, ni més ni menys que substituir a la persona més valorada de tot l'espectre polític actualment, com és en Gabriel Rufián, no? I a més, amb totes les crítiques que hi haurien pel fet de deixar escapar Gabriel Rufián d'Esquerra, perquè això és una cosa mútua, és a dir, ell al final el que demana, entenc que el que demana és tenir més poder de decisió i poder envoltar-se de qui ell cregui convenient per seguir l'estratègia que ell coneix millor, segons el que crec que demana, per tal de fer una estratègia a Madrid sota el paraigües d'Esquerra, no? I aquí és on comencen els tires i afluixes amb el seu partit. De totes maneres, ara escoltava l'Eduard i diu perquè ell és el protagonista, perquè ell és qui ven entrades, i l'escoltava amb molta atenció perquè és veritat. És a dir, en aquests moments, si partim de la base que és un moment excepcional, que és un moment en el que la política d'esquerres s'hi juga molt, que el projecte d'esquerres està absolutament trontollant, pendent d'un fil, que no genera una il·lusió que fa anys generava, i a més intentem fer una mini enquesta per persones no sospitoses de votar Esquerra mai, amb un tarannà no independentista, i que et diguin, si haguessis de votar un partit d'esquerres en aquests moments o un lideratge d'esquerres, quin seria? Jo et dic que hi ha moltes persones que diran Gabriel Rufián. Perquè almenys, i et dirà el de sempre, diu les coses a la cara, no es talla, té un llenguatge planer...
1: I que segurament si hi ha una persona capaç, almenys de cara a aquestes eleccions, d'aglutinar i desbarallar totes aquestes confluències que conformen Front Ampli, que per qüestions d'ego i per com ha anat la política aquests últims anys no se suporten, malgrat que representen el mateix espai a l'esquerra del PSOE, pot ser aquest satèl·lit que cauria de fora, que és Gabriel Rufián. Per això també els interessa tant, i Colau crec que per això fa aquest gest, que fins i tot amb aquesta declaració, després ho veurem, jo interpreto que li cedeix el número 1, la candidatura.
2: Sí, jo crec que li està cedint la candidatura, però és que crec que realment és el moment. Vull dir, és que crec que és... Si realment nosaltres... si realment la gent d'Esquerres ha de fer un sacrifici, un exercici de responsabilitat perquè el moment ho demana, perquè el que els hi demanem a l'esquerra és que faci exactament el mateix, un exercici de responsabilitat.
1: Jaume Clotet.
3: El que vol Gabriel Rufián és impossible. És a dir, jo crec que el que voldria, estic d'acord amb l'Eduard, que ell el que voldria és anar, li agrada més, prefereix el Frente Amplio que Esquerra Republicana, només aniria per Esquerra Republicana si Esquerra Republicana es presentés a Catalunya com la marca, diguem-ho així, del Frente Amplio. I, per tant, no es presentés aquí ni Sumar, ni Podemos, ni els Comuns, ni ningú més, excepte una llista d'Esquerra Republicana encapçalada per ell, per sumar després, posteriorment, en un front ampli de l'esquerra espanyola. Això Esquerra Republicana ni ho pensa fer ni ho farà, perquè Esquerra diu una cosa que crec que té raó, que Esquerra no és un partit de l'esquerra del PSOE. Esquerra és el partit de l'esquerra catalana en disputa amb el PSC en aquest paper. I, per tant, Esquerra ni pot ni ha de convertir-se en un partit més de l'esquerra del PSOE, que es diu moltes vegades als mitjans. Per tant, allò que el Rufián vol, jo crec que és impossible. Per tant, hi ha dues possibilitats. Que se l'envaini i vagi per Esquerra Republicana i, per tant, a ulls de tothom és un fracàs personal. Dos, que salti del vaixell d'Esquerra i encapçali a Barcelona, entenc jo, a la província de Barcelona, una llista amb vocació de ser líder de la cosa del front ampli. Que no li aniria malament. El que passa és que jo crec que té ell unes perspectives electorals i un coneixement i una acceptació molt gran a Espanya, i a Catalunya també la té, evidentment, però potser no la té tant entre la gent que tradicionalment vota Esquerra Republicana. O sigui, la té, és el millor candidat possible, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana de tota la vida que no és el millor candidat segurament per moltes coses, tot i reconèixer-li, evidentment, un grandíssim lideratge. I, per tant, sabrem demà el que passarà. Jo tampoc faré una predicció, perquè ja està com un tema d'autodefensa personal, però és veritat que demà sabrem si guanya o perd ell a nivell personal. Després, Loga deia una cosa que té raó parlant del candidat d'Esquerra que s'ha presentat a les primàries, el Jordi Albert, del tema personal. És a dir, en una organització, la que sigui, és igual, una empresa, un partit polític, el tema personal hi fa molt. I aquesta setmana hem vist diputats d'Esquerra que han saltat de la llista amb una... deien coses amb una certa tensió que es demostrava, una cosa que sap tothom també, que és que el grup parlamentari d'Esquerra, la relació personal és molt dolenta, sí, a Madrid, i també amb la direcció d'Esquerra Republicana. També Gabriel Rufián fa mesos o molts mesos que no va a les executives d'Esquerra Republicana sent el president del grup parlamentari a Madrid. I, per tant, aquest tema sempre també té un impacte. I, per tant, segur que si finalment salta del vaixell, també hi ha molta gent d'Esquerra que, tot i voler-lo de candidat, és, mira, ja està, matem aquest tema perquè és insufrible.
1: Eduard.
4: Sí, lligant amb aquesta última part de la intervenció del Jaume, hi ha una cosa que s'ha d'entendre per analitzar tot això, i és que tot aquest espai que en diuen a la izquierda del PSOE és un espai que ha deixat de donar-li importància ja a les sigles. Val? És a dir, canvien de sigles a cada elecció. Avui em dic Podemos, demà em dic Sumar, demà em dic tal, Comuns...
1: Però al fons és Esquerra Unida.
4: Comuns, etcètera, no. I ja Izquierda Unida, ja no sé què. És a dir, és un mare magnum en què ja cada convocatòria electoral són perfectament capaços de canviar de sigles, etcètera. És a dir, no estan administrant un patrimoni polític. Val? És una mena de fugida endavant permanent de caràcter electoral. Esquerra Republicana és una altra cosa. Esquerra Republicana és un partit de 95 anys. És una institució. I els que dirigeixen Esquerra Republicana són conscients del que estan administrant un patrimoni d'un país. És el partit del president Companys, el partit del president Macià, és el partit més antic de Catalunya, més veterà, és un partit que d'aquí 95 anys hi vol ser Sumar. No està pensant d'aquí 95 anys.
3: Ni 10 anys.
4: Val? Esquerra Republicana d'aquí 95 anys hi vol ser. Val? Llavors, és una manera diferent de mirar-s'ho tot. I un partit així és molt difícil que es deixi vacilar per el que avui ven entrades, diguem-ne. Val? Es resisteix més.
1: Jo vull preguntar... d'on creieu que plora la criatura? És a dir, al final, això, aquest cap de setmana, ho han de resoldre Oriol Junqueras i Gabriel Rufián. I durant una pila d'anys, són dues persones que han fet pinya, s'han ajudat mútuament.
3: S'han barallat fa molt poc, sí.
1: Exacte, és molt recent aquesta baralla. D'on creieu que plora la criatura, tenint en compte també com de beligerant ha estat Gabriel Rufián amb Junts aquests últims anys i històricament sempre amb tot l'espai convergent, no? També fent pinya amb Tardà durant els seus primers anys, sent el deixeble de Tardà al Congrés dels Diputats, fent carrera, i Rufián durant una pila d'anys ha estat un gran defensor de Junqueras. D'on creieu que plora la criatura i si veieu encara capaç de que hi hagi una abraçada per fer un last dance almenys en aquesta convocatòria electoral? Perquè crec que també seria important aquest cap de setmana, a veure si algú es dona per al·ludit, sentir el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Olga.
2: Jo crec que la criatura plora d'un desequilibri d'egos. És a dir, crec que hi ha un dels dos lideratges amb pujada absoluta i un altre amb qüestionament des de fa un temps. I llavors, quan a tu, que fas política a la madrilenya, amb la qual cosa, o a l'espanyola, amb la qual cosa amplies el teu target de públic, veus que agrades, i en detriment veus que el líder del teu partit comença a trontollar en quant a les possibilitats de seguir liderant un projecte que ja en el seu moment va liderar sense arribar a l'objectiu final, promès, doncs te n'adones que tu tens més possibilitats que ell, i és així de senzill. Llavors comences a demanar, perquè veus quan a tu tot, cada dia et diuen que ets molt guapo i que ets el millor, al final et creus que ets molt guapo i que ets el millor.
1: Fins i tot, un petit incís, eh? Fins i tot, ara fa tot just un any, quan Esquerra s'estava esgarrinxant públicament, la persona més fidel a Oriol Junqueras dins de tots els pesos pesants del partit va ser Gabriel Rufián.
0: Vull dir que guanya el Congrés.
1: En aquell moment van estar junts. Vull dir que realment, si aquí s'acaba produint un divorci, serà un divorci, jo crec que també traumàtic per ells dos, perquè han estat junts molts anys.
2: Sí, el que passa és que jo crec que Gabriel Rufián també fa quelcom que Esquerra no és ben interpretat. Més enllà de tots els problemes que té amb el grup parlamentari, més enllà de les relacions tenses, ell comença a parlar d'un front ampli de les esquerres d'Espanya. Ell comença a introduir el factor Espanya en el seu discurs. I Esquerra, en clau electoral catalana, que com deien els companys, és un partit català per fer competència en clau catalana, comença a posar-se les mans al cap, a dir, però què estàs dient? Ell ho justifica parlant d'una necessitat extrema per tal d'impedir que la dreta i l'extrema dreta doncs arribi al poder, com pràcticament un sacrifici, no? Personal. Escolta'm, jo deixo de banda la meva aspiració d'una Catalunya independent perquè les esquerres espanyoles, sí, necessiten anar amb unió. I això que ell demana comença a veure que és un caldo de cultiu que té acceptació. No tant entre la crítica, no tant entre els opinadors polítics, però sí entre la societat. I aquí és on comença el problema des del meu punt de vista. De tota manera, Gabriel Rufián ho té complicat per una senzilla raó. I és que és ell qui impulsa aquesta idea. És a dir, originàriament, qui parla d'una unió de les esquerres per tal de... És que a més ho va dir claríssimament, és que o sumamos o nos vamos al garete. És ell l'impulsor, no és que ell l'hagin vingut a buscar i ell no sabia que... No, és que és ell qui diu això és el que hem de fer per tal d'intentar tenir possibilitats. Llavors ara està en un moment com si tu demanes un desig als Reis Mags que creus que no es complirà mai i de sobte et venen els Reis i diuen, vale, vinga, ara què has de fer?
1: Jaume.
3: Per entendre què ha passat, jo crec que hem d'anar a buscar d'on neix aquesta història. Aquesta història neix de quan Esquerra Republicana, segurament encertadament, decideix disputar el PSC l'hegemonia de l'esquerra catalana i ampliar o sortir del perímetre netament independentista i anar a buscar altres perfils. I, de fet, Esquerra porta molts anys i moltes dècades picant pedra al cinturó roig en alguns llocs amb un cert èxit. I Gabriel Rufián apareix en aquest context com la persona ideal per créixer per aquesta banda. És un senyor de Santa Coloma de Gramenet, s'implica a la plataforma Súmate, és un noi que...
1: Va anar de candidat fins i tot a l'alcaldia.
3: Sí, exacte, és castellanoparlant, per tant, apuntala perfectament aquest relat de sortir, diguem, del nacionalisme històric, no? I els hi funciona durant un temps, i els hi ha molt bé electoralment, i per ampliar el perímetre. Què passa? Que la criatura s'ha desmadrat i s'ha desbordat, i arriba a un punt en què és al revés, és a dir, no és un partit que desautoritza un candidat, sinó un candidat que desautoritza un partit. Quan diu, per exemple, treballaré perquè el meu partit mai a la vida, com deies tu fa un moment, Roger, pacti amb Junts, o treballaré, diu moltes coses que jo no sé si Esquerra les pensa o no les pensa de debò, i Esquerra mai li rebat perquè tenen por la seva reacció. És a dir, el tenen com un nen al qual se li permet que digui tot i mai se li ha rebat en públic, ell sí, però al revés no, I, per tant, crec que això és un factor important d'aquest desencontre, de la desautorització que té Gabriel Rufián en relació al president del partit, que és Oriol Junqueras. I després, aquesta, una cosa és ampliar el perímetre cap a sectors, diguem, no nacionalistes catalans, i l'altra és que el teu candidat acabi adoptant un perfil en el qual agrada molt més la política espanyola que la política catalana. I poso un exemple. Si Gabriel Rufián pogués triar, si prefereix ser ministre o conseller de la Generalitat, triaria ser ministre, sense cap tipus de dubte. I això en un partit com Esquerra Republicana, igual, com Junts, Convergència, el que vulgueu, no ha de ser així. Hi ha dos tipus de polítics, els que deixen la Generalitat, com per exemple el senyor Zaplana, per ser ministre, i els que deixen de ser ministres per ser presidents, com el senyor Montilla. I és molt important, això.
1: Llavors, el mateix Salvador Illa.
3: O Salvador Illa, exactament. I, per tant, el mapa mental de Gabriel Rufián, com deia l'Olga, és la política espanyola, i li encantaria ser ministre abans que conseller. I això, per Esquerra Republicana, que és un partit, com deia l'Eduard, que té gairebé 100 anys de vida i és un partit netament català, és una contradicció en els termes. I d'aquí a la part personal, amb dos egos del tamany d'Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, era una cosa previsible.
1: Eduard.
0: A veure, aquesta obertura que explicava el Jaume Clotet ara, que ha tingut Esquerra els darrers 10-15 anys, no?, cap a nous sectors, tal, l'àrea metropolitana, bla, bla, és l'únic partit independentista que ho ha fet, i sense això no hi ha independència. És a dir, si tu mires com és la demografia catalana, si tu mires com és la societat catalana, i parteixes del principi que per fer la independència necessites una majoria el més àmplia possible, és evident que sense fer aquest moviment d'obertura dins de Catalunya és impossible plantejar-se la independència. Val? La qüestió és que Esquerra tot aquest moviment l'ha fet sempre com a partit nacional català i com a partit catalanocèntric. És a dir, és un moviment d'obertura en el marc d'una estratègia nacional catalana. Val? Què passa amb el Rufián? Que el Rufián, hi ha un determinat moment en què desborda això. Desborda això i comença a fer propostes polítiques que no estan pensades ni per Esquerra Republicana, estan pensades per ell, personalment ell, no? Per entendre'ns, estan Calvàter, ho pensa i ho diu, no ho consensua amb el partit del qual forma part, i que són propostes hispanocèntriques. Es comença a referir a la izquierda del PSOE, ficant-se ell en aquest espai. Clar, Esquerra Republicana és un partit nacional català que mai s'ha definit en funció de si està a l'esquerra del PSOE o a la dreta del PSOE, o etc., perquè el PSOE no és la referència, no és el punt de referència a través del qual es medeixen els espais polítics per Esquerra Republicana. Llavors, aquesta ho lligo amb la primera intervenció, en el sentit que de sobte, a la que ell arriba a la conclusió que cal fer això, les propostes passen a ser hispanocèntriques i desconnecta completament del partit.
1: Olga.
2: Sí, un apunt només, perquè possiblement qui més pot fer per Catalunya és Gabriel Rufián des d'Espanya. És a dir, el que ell proposa en un moment determinat, que és o les esquerres s'uneixen o això se'n va a Norris, també té a veure amb l'independentisme. És a dir, jo crec que tothom és conscient que amb un govern de dreta i extrema dreta, les possibilitats, qualsevol tipus de possibilitat d'un avançament respecte a l'autonomia més gran de Catalunya o la independència és impossible. És a dir, potser ell també pot defensar dient, bueno, és que la feina la puc fer sumant per l'esquerra a Espanya per tal de que Catalunya pugui tirar endavant. Vull dir,
0: però és que això és perfectament possible, per exemple, com fa Bildu. És a dir, molta gent té la sensació que va votar el Rufián pensant que votava un Bildu i li ha tornat un Podemos, diguem-ne. Val? És a dir, hi ha una esquerra nacional basca que es comporta en clau nacional basca, que és un front ampli al País Basc i que contribuirà, ho ha dit obertament, contribuirà en el que calgui a que no hi hagi un govern de dreta o ultradreta a Espanya.
3: I el BNG igual.
0: És a dir, és perfectament possible.
2: Depèn, Eduard, perquè estem en l'era pura de la comunicació política. Llavors, al final també has de pensar en l'altra part. Hi ha molta gent que mai votaria el que anomeneu Podemos o aquestes confluències, i que potser si està Gabriel Rufián de líder, acaba votant aquesta opció.
0: Però és que ell ha decidit si vol això. És que, a més a més, ell és lliure.
2: No, ell va dir que volia això,
0: ell,
2: perdona.
0: O sigui, ell pot decidir, és una persona lliure. Ell pot decidir amb amb qui va a les eleccions. És una persona lliure, no és una persona que està encadenada, lligada, de mans i peus. No, és un home lliure. Per tant, si ell creu que el que toca és això del Frente Amplio i el que toca és anar a buscar vots a Extremadura, a Malassanya i a Getafe perquè ell pot arrossegar aquests vots i se sent cridat en aquesta missió històrica d'aturar l'ultradreta, fent... Escolta, endavant les atxes! Si cap problema.
1: Sobre Bildu i aquest acord amb Esquerra, Gabriel Rufián, potser el que us respondria és que Bildu ha votat aquesta última legislatura el 100% de les lleis del PSOE.
0: Sí.
1: Vull dir que li ha fet de crossa.
0: Però com a partit nacional basc, sempre el discurs mai ha sigut Bildu, no ha pretès mai liderar l'esquerra espanyola. És un partit nacional basc que té claríssim on té els dos peus posats i on té les arrels, i a partir d'aquí, si ha de contribuir a un front antifeixista a nivell d'estat, ho fa, perquè és la seva cultura política. Però ho fa com a partit nacional basc.
2: Aquí el problema principal és el que passa amb les esquerres. Vull dir, això no ens ho estaríem plantejant si les esquerres, que no són el Partit Socialista, estessin fortes. Mira, l'altre dia escoltava una entrevista amb Teresa Rodríguez, que per mi la veritat és que és una persona molt sensata i que parla de política d'una forma que a mi personalment m'agrada, i de la seva experiència política i de quines han estat les errades de l'esquerra en política. I ella ho deia de forma molt clara. Ara parlàveu de que Sumar, les confluències, no tenen un patrimoni polític. Jo crec que tampoc tenen un patrimoni social, perquè el que tenien el van desbaratar. És a dir, el problema de les esquerres és que no van ser, d'aquesta esquerra, és que no van ser capaços de continuar allò que havien començat al carrer. I la Teresa Rodríguez ho deia de forma molt clara. El nostre problema comença, de forma molt explícita, ella se'n va sortir, ja ho sabeu, en el moment en el que entrem en el govern, en el que entrem en el govern i som incapaços de qüestionar les decisions del govern. És a dir, si tu ets ministra de Treball, si tu ets vicepresidenta del govern, si tu ets ministra etc., tu has de ser capaç d'estar al govern i qüestionar que aquell govern, que també està format per un altre partit, del qual tu no ets, fa coses que a tu no t'agraden. I almenys dir-ho. Almenys dir-ho.
3: Perquè no saben gestionar les contradiccions, i la prova és Yolanda Díaz dient que la gent es manifesti ells també contra el govern.
2: Això
3: és
2: em dir, referia.
3: Tu has de poder ser d'un partit d'esquerres i d'esquerra radical i arribar a un punt i governes i tens un programa i l'has d'aplicar i has de renunciar a coses. Tu no pots voler-ho tot i menys quan estàs en coalició. I un últim punt molt breu. Lligat amb el que deia l'Eduarda, EH Bildu i Gabriel Rufián. EH Bildu té molt clar que és un partit basc, per damunt de tot, i alhora, després, com a segon pla, és evitar que pugi el PP i l'extrema dreta al govern espanyol. Em sembla molt bé. El tema és, quina és la teva prioritat? Si vas a les eleccions del 29 de novembre només per aturar l'extrema dreta, llavors la dinàmica Podemos-Front Ampli és perfectament coherent, o si la teva estratègia és, jo defensaré Catalunya i, en aquesta línia de defensa, ja evitar un govern del PP-Vox perquè és pitjor que un govern del PSOE, en teoria.
1: Passen 2 minuts de 9:45 del matí. Amb el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i també la Núria Pujades ajudant-nos a il·luminar una mica com estan les negociacions en cada front diferent. Farem una pausa i després explicarem què inclou el Front Ampli, què estan negociant exactament i també altres incògnites electorals, si la CUP es presenta o no, que ho ha de decidir avui, i candidats que sí que tenim certificat ja. Ara tornem.
5: El suplement amb Roger Escapa.
6: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
7: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
11: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
7: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
8: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
9: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
13: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en totes les càpsules de cafè. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només del 10 al 12 d'octubre a Carrefour.
16: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
18: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
19: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
20: Tot Catalunya està que crema.
21: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
19: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
22: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
19: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Sis minuts passen de 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també l'Olga Ruiz, i desgranant com pot anar aquest 29N, també en clau catalana. A veure, Núria Pujades, Front Ampli. Què inclou Front Ampli i, més enllà del cas i del nom Rufián, per on van els trets aquests dies?
23: Bé, ara mateix Front Ampli és un procés en construcció, és un work in progress, com deia abans l'Eduard, pot ser un mare magnum de sigles, no? El que està clar és que és una idea d'aglutinar l'esquerra del PSOE en clau estatal. I això què inclouria? Doncs Sumar, Izquierda Unida, Comuns, més Madrid, i la principal incògnita a hores d'ara és si inclou també Podem. Si anessin junts, llegint la premsa estatal aquest matí, alguns deien que podrien arribar a duplicar les seves opcions a les generals en lloc d'anar per separat. Amb tot aquest panorama, això s'ha de decidir a correcuita. Tenen més temps que Esquerra, però no gaire més, menys d'una setmana, perquè divendres que ve acaba el termini per registrar les coalicions. Després tindran encara uns dies més per decidir el lideratge que haurà de sortir d'unes primàries obertes. Per tant, encara queden molts passos per un acord que arribarà amb la precampanya, això sí, engegada tota màquina. En aquest espai, el nom que més Madrid ha airejat aquesta setmana per impulsar la negociació ha estat el d'Ada Colau com a candidata per liderar aquest Front Ampli, que aquesta setmana deia que estava disposada, si hi és tothom, també Podem.
24: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
23: I ara, Roger, ha començat el ball de bastons intern habitual de situar noms a les llistes.
1: Clar, aquí hi ha un element important, i és que l'espai de sumar, que la cara que més ha tingut aquests últims anys és Yolanda Díaz, que ja no repeteix, la vicepresidenta del govern espanyol, s'odia profundament amb tot l'espai de Podem que representa Irene Montero. Això és així, és un fet, i tampoc cal buscar-hi altres eufemismes. Colau pot servir de pont entre aquests dos espais, perquè té algun amic dins de Sumar i té algun amic dins de Podem. Aleshores, sí que era aquesta figura que podia servir per llimar algunes arestes. Després hi ha tot aquest espai de Més Madrid, amb un nom també que funciona, com és el de Mònica García. Vull dir que també hi ha molt ego aquí que s'ha de col·locar, no? Abans de l'arribada de Rufián, o potser simplement el que busquen és que qui aglutini tot això i ho pugui solucionar sigui la figura de Rufián. Olga, com ho veus?
0: Jo és que ho veig molt senzill, o molt més senzill del que ells i elles ho poden veure. És a dir, al final els hi demanaria responsabilitat. És que no hi ha una altra forma de demanar-ho. Els hi demanaria que, sisplau, deixessin de jugar amb els noms i els càrrecs, perquè hi ha molt poc a repartir. O sigui, partint d'una dada que és dolenta, que és, saben que el seu espai s'ha reduït. Per tant, tothom intenta colar-se amb aquesta llista de la forma més avançada possible, de la forma més alta possible, per tal de tenir una representació i un càrrec, parlant de forma clara, no? I els hi demanaria que fessin tot el contrari. És a dir, el que no pot ser és que li estiguin exigint o li estiguin demanant a la població d'esquerres que surtin, que vegin el que es juguen, que hem d'anar tots a una, que etc, etc, i després els dilemes interns siguin els que estan torpedinant aquesta formació abans inclús de néixer. Per tant, aquest exercici de responsabilitat, el primer que els hem de demanar és amb ells. Això és molt senzill. Qui pot sumar més? Qui pot sumar més? Aquesta persona. Ells tenen enquestes internes, no? Ells saben qui funciona i qui no funciona. Saben què significa el nom d'Irene Montero avui dia. Saben que no funciona. Ho saben. Saben que no funcionarà.
2: No n'hi ha cap que funcioni.
0: Amb Irene Montero.
2: De tots aquests, l'únic que se sap segur que funciona és Gabriel Rufián.
0: Doncs ja està. Però és que és molt senzill. O sigui, és que no es tracta, és que ens demanen un exercici que després és molt més senzill de fer. No és un moment extraordinari, no és un moment de màxima urgència, no ens hi estem jugant tant. Sí, per què estem jugant amb els noms? Perquè estem jugant amb els càrrecs.
1: A la pell de cada divisió petita, també les enquestes els que es diuen és que facin el que facin, se'n van a l'oposició perquè la suma no surt per enlloc i que aquí governarà PP i Vox. I, per tant, s'estan repartint les engrunes de l'oposició. I en aquestes engrunes de l'oposició tothom busca una cadira i cada 27.000 formacions que conformen el Front Ampli, Podem vol els seus dos diputats que li diuen algunes projeccions que tindrà, Més Madrid vol les seves quatre cadires, Sumar vol tenir alguna cosa a veure, clar.
0: Jo em perdonareu que sigui optimista, possiblement excessivament optimista, i ho sé i ho reconec, però hi ha un element que no teníem fins fa dues setmanes i que ara tenim, que és la indignació. El fet de que la gent està emprenyada, saturada, ofegada, i ara ja ho està demostrant al carrer. Això no existia, existia la indignació, però no es demostrava de forma evident. És a dir, aquest factor el tenim. I hi ha un factor que les esquerres, a l'esquerra del PSOE, no han aconseguit tornar a reactivar des del 15M, imaginem-nos si ens anem enrere amb els anys, que és la il·lusió de la gent. O sigui, aquest factor no existeix. El fet de tenir la il·lusió per votar, la il·lusió per veure un canvi, la il·lusió per que juguin a veure aquesta connexió amb la gent del carrer, que és qui vota, senyors i senyores, qui la pot aglutinar més. I s'ha acabat. I després, és que, et deia jo, em perdonareu que sigui tan optimista, és que jo crec que depèn qui presentin de número 1, número 2, jo crec que hi ha una possibilitat de que les esquerres tornin a governar. Evidentment, amb el Partit Socialista al capdavant, però amb
1: Junts,
0: una força...
1: I amb Junts, que és qui va fer possible la investidura de Pedro Sánchez fa 3 anys, i que Esquerra no seria Junts. Aleshores, també necessites Junts perquè la suma et surti. I Junts, de moment, el que diu és que ni investirà, ni participarà de la investidura de Feijóo ni de la de Pedro Sánchez.
0: Hi ha una part de l'esquerra que està absolutament desactivada, desmotivada, desil·lusionada. I si intentem, ja que està emprenyada i ho està demostrant, i si intentem tornar-la a incentivar, motivar, il·lusionar? Pregunto, no sé.
1: Jaume i Eduard.
3: Home, si hem d'arribar a aquesta coalició altra vegada, no calien eleccions, també t'ho dic. Jo crec que el Roger ho ha dit molt bé. Aquí hi ha massa líders i massa hiperlideratges per massa poques cadires. I això porta a situacions gairebé ofensives per mi, que diuen, no, Irene Montero que vagi per Barcelona. És a dir, primera, a Barcelona ja hi ha la Colau i, si m'apures, el Rufián i altra gent. Com perquè vingui una persona de Madrid a encapçalar o anar de dos o de tres a la llista de Catalunya o de Barcelona. Una persona que el mes de setembre d'aquest any, és a dir, fa un mes, va dir que els Mossos d'Esquadra volen competències en immigració per fer polítiques racistes.
1: La lògica de que vagi de segona o de candidata és per assegurar-se una cadira, entenc.
3: Efectivament.
1: Perquè la de Madrid no, perquè Madrid, com que els de més Madrid demanen les quatre cadires de després de la candidatura, no?
3: Sí, que això també deixa fora Esquerra Unida. És a dir, aquí no hi ha prou cadires per tanta gent. I al final el que passarà és el següent. Parlant, lligat amb la il·lusió que deia l'Olga. Si tu ets una persona espanyola que vol evitar un govern del PP i Vox a Madrid, el que fas és votar el PSOE. Perquè aquí l'únic que genera una mica d'il·lusió és el senyor Pedro Sánchez, que és un senyor audaç, valent, que inesperat, que és un tio que genera odis i amors extrems, i per tant, si tu realment vols impedir un govern del PP i Vox, estan com està l'esquerra, que sembla un gremlin, que li tires aigua i surten tres partits més, al final, el que és veritat, el que la gent al final diu, mira, diu, saps què? En comptes de votar Esquerra Unida o Sumar o el Front Ampli a no sé quina província, que igual no surt ningú...
1: I les marees i compromís...
3: I les marees i coses d'aquestes, diu, saps què? Vaig a votar el PSOE, que és la manera, millor manera, més directa d'evitar un govern del PP i Vox.
0: Mira, deixa'm fer un apunt només, un apunt molt breu. Parlant de gremlins, jo preferiria que els gremlins fossin els votants. És a dir, a lo millor amb un projecte... si l'aigua es llença bé, qui creix i qui es reprodueix són els votants.
3: Aquests dies llegim només propostes de qui va de dos, qui va de quatre,
0: i
3: no veig cap proposta concreta.
1: Eduard.
2: Ara el Jaume deia, home, si s'ha de repetir la coalició no calia que anéssim a eleccions. Hi ha una cosa que és clara, és a dir, si hi ha una possibilitat entre mil que Pedro Sánchez torni a ser president del govern d'Espanya, necessitarà els vots del PNB i de Junts. És a dir, PNB i Junts, per malament que els hi vagin les eleccions, entre tots dos, 10 diputats els tindran. Val? Sense aquests 10 diputats, no hi ha, Pedro Sánchez no serà president d'Espanya. Què passa? Que aleshores, tenint en compte que el principal problema del país, Espanya i Catalunya, és l'habitatge, i que aquest és el gran tema de les eleccions i de la propera legislatura, val? Com dona satisfacció en matèria d'habitatge, que és el principal problema de la gent, com dona satisfacció a l'esquerra i a la dreta al mateix temps? Això és impossible, és tan impossible que ha acabat provocant eleccions, aquest tema, no? Hi ha una manera d'aconseguir que PNB i Junts entrin en la lògica de l'esquerra en matèria d'habitatge. La manera que PNB i Junts entrin en la lògica de l'esquerra a l'habitatge és que el govern espanyol tingui un programa plurinacional, proactiu i ambiciós. És a dir, que PNB i Junts se sentin lligats al projecte de Pedro Sánchez perquè hi ha avenços reals importants en la qüestió plurinacional. Si hi ha avenços reals importants, PNB i Junts no tombaran les mesures progressistes d'un govern espanyol. El problema d'aquesta legislatura ha estat que Pedro Sánchez no ha complert res en l'agenda plurinacional. No ha complert cap acord. I no els hi ha donat, ni a PNB ni a Junts, res per ensenyar als seus electorats. Junts no ha tingut res per ensenyar, més enllà de l'amnistia. Absolutament. Cap triomf, cap victòria en matèria plurinacional, autogovern, etc. Per tant, si volia ser un partit útil, havia de ser un partit útil de classe. No de nació, sinó de classe. És a dir, defensant els propietaris... Perdó, els propietaris no. Els arrendadors, els rendistes, etc, etc, etc.
0: Sumar ha presentat la seva candidata ja a les llistes de Frente Amplio, que crec que era la pitjor valorada dintre de les possibilitats que
1: la
0: tenien.
1: La número 2 de Yolanda Díaz, no?
0: La Verónica Martínez Barbero. Sí. És a dir, que no sé si significa ser molt generós per tal que altres forces s'impliquin de forma més protagonista, o significa...
3: Que penten el partit per damunt de la cosa.
0: Sí.
1: A veure, més elements, va. Coses que sabem segur. Jordi Hereu, candidat del PSC, en aquest cas per Barcelona, un vell conegut, no cal que el presentem perquè el coneixem de sobres.
2: Més vell que conegut.
23: Vell conegut, però nou candidat, que l'últim candidat al 2023 va ser Meritxell Batet.
1: Efectivament. Després, Míriam Nogueras ha estat confirmada aquesta setmana per Junts. No hi ha sorpresa, sí que és veritat que hi havia l'element Puigdemont i també de Junqueras, que s'havia especulat amb la possibilitat, fins i tot, que poguessin ser candidats d'aplicar-se l'amnistia. Hi arribaven a temps, però s'han autodescartat tots dos, en principi. En el cas de Puigdemont, 100% segur, i en el cas de Junqueras, sembla que també, i que es reserva per les catalanes. D'acord, per tant, avui la CUP, no?
23: Avui qui ha de decidir si es presenta o no al Congrés és efectivament la CUP. El 2023 s'hi va presentar però no va obtenir prou suports per ocupar un escó. Dins la CUP hi ha opinions divergents. Qui creu que cal canalitzar el malestar de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta amb una candidatura i qui diu que l'espai polític no està prou fort com per entomar una campanya d'última hora. Altres veus alerten que la prioritat són les municipals d'aquí 8 mesos.
1: I el PP està confirmat al Biol?
23: El PP està confirmat al Biol, no oficialment, però noms potents del partit a Catalunya ho donen per fet, o almenys això és el que els agradaria. El Biol sí que ha dit que, passi el que passi, no deixarà l'alcaldia, i Feijóo veu en el Biol la possibilitat de frenar vots cap a Vox, que va disparat a les enquestes també aquí a Catalunya.
1: Molt bé. Veurem quin mal pot fer el Biol també, quin mal en el sentit de que és un gran reclam electoral, segurament, i que té molt públic, i ell ja ha deixat claríssim que l'alcaldia de Badalona no la deixa per res del món, però jo, pel que deia i com ho deia, jo dono per fet que serà el candidat del PP PP Catalunya en aquest cas. No?
0: Doncs és la jugada més intel·ligent que ha pogut fer el Partit Popular, tenint en compte aquesta pressió, aquest alè persistent de Vox, no? De fet, és que no, és impossible imaginar una jugada més intel·ligent que aquesta, amb la qual cosa crec que sí, que pot aglutinar vot que podia anar a Vox. La seva figura ja sabeu que sobrepassa qualsevol àmbit del partit, que va més enllà. De fet, el Biol a les municipals el vota gent d'esquerra, d'extrema esquerra i gent independentista, és a dir, que això no és cap secret, amb la qual cosa el fet de que el Partit Popular el situï com a cap visible de Barcelona em penso que és per aplaudir des del punt de vista del Partit Popular, en una jugada molt, molt, molt adient i molt, molt, molt, molt intel·ligent.
2: Des d'aquest punt de vista, l'Albiol és el rufián de la dreta catalana. És algú que
0: salva les distàncies.
2: Sí, de la dreta catalana, no de l'esquerra, sinó de la dreta. O sigui, és el que ven entrades de la dreta catalana, i ven entrades és a dir, els líders...
1: Està cap de cartella tot arreu, va passar pel Parlament de Catalunya en el seu moment. En el moment més delicat de l'1 d'octubre era el cap visible del PP al Parlament.
2: Mira, qualsevol altre candidat de la dreta catalana et fa un Sant Jordi, i l'Albiol et pot fer un estadi olímpic, i ja està. O sigui, i és exactament el mateix que el Rufián, són persones, són polítics que sobrepassen les sigles del seu partit.
0: Que passa molt poc, això, eh? És molt difícil que passi.
3: Però passa, Jordi Pujol li passava, Ada Colau li passava, perquè si no, Iniciativa mai hauria tingut l'alcaldia de Barcelona. El Biol igual, o sigui, des de quan el PP té l'alcaldia de Badalona? Coneixem Badalona, no és una ciutat del PP, és ell. I Rufián igual, per tant, jo també penso que és una jugada molt bona per part del PP, que arrossegarà moltíssim vot.
1: També mires els lideratges en clau catalana i Colau, Hereu, Albiol, no són noves fornades, que diguem.
2: No.
1: Vull dir que s'ha anat a assegurar...
2: Lo de l'Hereu m'ha sorprès.
0: Sí, a mi també. M'ha sorprès negativament.
1: És ministre, no? Vull dir que...
3: És la jugada que fa sempre Pedro Sánchez de posar ministres de tot arreu.
2: Sí, però no li funciona. I segon, ostres...
1: Però està bregat amb els debats, no? Vull dir que segurament...
2: Jordi Hereu, vols dir que si el gran tema és l'habitatge... I el gran tema és impedir un govern neofranquista i tal, que és el perfil per competir en aquestes eleccions? Bueno, a mi m'ha sorprès, sincerament.
1: I després, Jaume, com interpretes el fet que Aliança Catalana hagi decidit no presentar-se, no concórrer aquest 29 de novembre?
3: Sí, jo no compro les teories que diuen que això ho fa Aliança per afavorir que la gent voti Vox. Això no ho crec. En cap cas, simplement crec que és una obsessió de la seva màxima dirigent, de la Sílvia Orriols, que no s'hi vol presentar, i a mi em consta que molts altres quadres d'Aliança Catalana sí que voldrien presentar-s'hi, perquè farien un o dos diputats gairebé segur, i per tant renunciar a espais de poder gratuïtament no té gaire sentit. Evidentment aquí hi ha un beneficiat directe d'això, que és Junts per Catalunya, de manera molt clara, que recollirà un vot que podrien altres partits, i de fet, si la CUP tampoc es presenta, eventualment, això ho sabrem també de manera imminent, contra menys opcions independentistes hi hagi millor per Esquerra i per Junts, evidentment.
1: O sigui que, d'alguna manera, si m'ho deixes dir, sí, el resultat de Junts al Congrés pot estar dopat en comparació amb les catalanes, perquè tindrà menys fuga de vot.
3: Això passa sempre, també. Hi haurà molts municipis, de fet, a la immensa majoria de municipis no es presentarà l'Aliança Catalana, i això afavorirà altres partits. Igual, per cert, que si no es presenta Vox en un municipi, hi haurà partits més o menys propers que tindran més vots. Això és una evidència, no? Però, evidentment, a efectes òptics, de lectura òptica dels resultats, a Junts li aniran millor les eleccions si no es presenta l'Aliança, i, per tant, aquesta teoria de que Junts sempre està molt malament, però és un malalt amb una salut de ferro, es confirmarà, perquè li anirà una mica millor que si l'Aliança es presentés.
0: Jo crec que és intel·ligent des del punt de vista d'Aliança Catalana també, perquè que cap mig camí t'acabi trepitjant el titular gran, i el titular gran que busca Sílvia Orriols, i que de ben segur es produirà, bé, o tot apunta que es produirà, és unes eleccions al Parlament amb un sorpasso d'aquells espectaculars d'Aliança Catalana.
1: Molt, eh?
0: Falta molt, però tot apunta que, o si seguim l'instint, o si creiem que... Sí, però jo crec que el plat fort d'Aliança no són les municipals, és a dir, el titular gran que vol és aquell Parlament amb un gir radical i amb una presència molt preponderant d'Aliança Catalana, no? I aquesta és la posada de llarg d'Aliança. Per tant, jo crec que no vol que cap mig camí, que cap... Sí, ha estat un bon resultat, pugui tacar aquest gran titular d'unes autonòmiques.
2: Jo, sincerament, si fos Sílvia Orriols, tampoc... o sigui, apostaria per no presentar-me en aquestes eleccions. Crec que Aliança no és el seu debat, no són les seves eleccions, no és el seu moment, i pot... probablement, organitzativament, no està preparada per unes eleccions espanyoles. En fi, crec que és intel·ligent no presentar-se.
1: 5 minuts per les 10. Eduard Voltes, Jaume Clotet, Olga Ruiz, Núria Pujadas, gràcies a tots quatre. Farem una pausa i de seguida l'Hora Negra amb la Maica Navarro al suplement, amb novetats al voltant de l'assassinat d'Helena Jubany, perquè sembla que molt aviat sortirem de dubtes amb si s'obre judici o no hi ha judici. Divendres que ve podríem tenir novetats al voltant d'això. De seguida ens les explica la Maica Navarro i també Salvador Sobral. D'aquí uns instants al suplement, escoltant en exclusiva les cançons del nou disc.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Aquest supercap de setmana Lidl batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. Tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 500 grams de mozzarella ratllada a 2,99 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
12: Renoi. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
27: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
28: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
7: no és només un reality.
8: A què hem vingut aquí?
9: A guanyar!
7: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
10: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
15: increïble.
14: Platòric.
15: Kiwi.
14: Eh?
15: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
14: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport a els infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
17: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linka.
17: A Catalunya Ràdio. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.

0: Your husband is coming.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passa un minut de les 10.
1: L'hora negra. Maika Navarro.
2: Maika Navarro, bon dia i bona hora.
3: Bon dia i bona hora, Roger Escapa.
2: Com estàs, Maika? Trobem a faltar, eh?
3: Ai, no cal que em trobis a faltar.
2: Home, fa molts dies, fa 3 setmanes. Escolta'm, quan tornaràs?
3: Escolta'm, la gent fa vacances, no?
2: Tant,
3: pues,
2: sí. Pues
3: jo també.
2: I tant, merescudes.
3: Avui és hora negra amb un cel negre, negre. O sigui, estic amb... He passat una nit de trons i empecs, pluja... Semblava que la casa on estic se'm sortia volant.
2: On pares ara, Maika?
3: Doncs estic en una ciutat que vaig arribar ja a la tarda... I em vaig quedar absolutament bocabadada, és Ragusa, que és l'escenari de la sèrie del Montalbano, del comissari de l'Andrea Camilleri. I és molts dels escenaris... El Montalbano és anecdòtic, aquí l'important és tota la riquesa barroca que hi ha, i és absolutament impressionant. Estic en un palazzo que quan vaig entrar per la porta quasi em desmaio i res, aquí estic com una princesa sense corona.
2: T'està agradant Sicília,
3: Sí que m'està agradant, és que el que no entenc és com he trigat 57 anys en venir a Sicília. O sigui, no ho puc entendre. Tu has estat?
2: No he estat mai. No. Mira que a vegades he trepitjat a Itàlia, però... I has fet una mica de submarinisme, també, i...
3: He fet submarinisme a les illes que estan al davant de... les que estan al davant de Palermo. Vaig trobar una illa que es diu Favignana, que és bastant més coneguda, però de Favignana, el dia que marxava, una parella d'homes grans em van recomanar que no podia sortir d'aquelles illes sense saltar amb una altra molt més petita, que es diu Marítimo. I ho vaig xalar, o sigui, és 500 habitants... amb un nucli molt petit, que viuen... no hi ha hotels, no hi ha cotxes, i enclavada en una mena com de muntanya, són 22 quilòmetres de tota la illa, només hi ha una platja molt petita, tota la fase amb embarcacions, i on, fora de l'època turista, que és ara, doncs la gent deixa les claus a la porta de casa, i les dones es reuneixen i els homes a les portes amb unes taules de plàstic a jugar a una mena de bingo inventat allà per elles, i on es menja un peix fantàstic i on la gent xarra fins que li entren ganes de dormir. O sigui, un autèntic paradís. I allà vaig... És tota aquesta zona, és per marítim natural, i vaig fer caminades, perquè hi ha com una mena de camí de ronda...

0: musical que t'hagués encantat, perquè el tenim aquí esperant, que ha vingut amb la família. Salvador Sobral, que sona així.
1: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam. Tão alto que me entrega o meu bem.
0: Que ha fet un disc que és una meravella, pensant en Brasil, ell saps que és portuguès, i és que, a més, li hem fet una sorpresa, que encara no té ni idea de què ha vingut avui. Salvador Sobral ve aquí a presentar aquest nou disc, el sentirem en exclusiva.
2: Sí.
0: Perquè surt la setmana que ve, però avançarem les cançons del disc. Però és que el que ell no sap és que es toparà amb una sorpresa que jo crec que li dibuixarà un somriure important. O sigui que...
2: Algú que a ell li agrada molt.
0: Ah, com em coneixes, Maica? és que sóc molt previsible, ja. Després de 9 anys ja ens coneixem tots.
2: No, home, no, que segur que tens algun secret.
0: Algun secret, sí, encara per descobrir amb tu.
2: Encara tens capacitat de sorprendre'm, segur.
0: Vinga, va, passen 5 minuts de les 10, això és l'Hora Negra de la Maica Navarro. Aquesta setmana vinent, les mirades estaran posades al jutjat de Sabadell, 25 anys després de l'assassinat d'Helena Jubany, a Sabadell. Som a les portes de saber si Santi la Iglesia s'asseurà o no al banc dels acusats. Han passat 25 anys. Recordem que aquest cas va canviar just abans de prescriure's gràcies a un crims del Carles Porta. I tot aquest procés judicial que ha apuntat de nou cap a aquests personatges que estaven dins del focus, finalment... Santi la Iglesia, divendres que ve sabrem si s'asseu o no s'asseu al banc dels acusats. Maica.
2: Sí, després dedicarem un petit moment a ampliar aquestes... O sigui, tota aquesta gent que ha fet possible arribar a aquest divendres, que jo crec que és importantíssim. Com deies, les parts, i les parts són Fiscalia, l'acusació, que és amb Benet Salellas, en nom de la família d'Helena Jubany, i Santi la Iglesia, l'única persona que és l'únic investigat sobre el que s'ha acabat formulant un escrit d'acusació, es veuran a les 10, estan citats als jutjats de Sabadell, i allà doncs cada una de les parts es pondrà els seus posicionaments. I en acabar, doncs, el jutge decidirà doncs, si remet o no la causa a l'Audiència de Barcelona per celebrar el judici. Aquesta audiència preliminar és com el que pretén una mica, és que quan es va reformular tot el sistema judicial per fer més garantista la justícia i optimitzar recursos, és una mica un pas previ davant la possibilitat de que les parts puguin arribar a un acord de conformitat. Acord de conformitat que jo crec que ja tots els nostres oients poden entendre que és absolutament inviable. El Santi Iglesias no té per què assistir. Jo no crec que es presenti.
0: Tu creus que anem a judici, Maica?
2: No tinc cap mena de dubte. Un cop hem arribat aquí, jo no tinc cap dubte que el divendres tindrem la notícia de que el cas va a judici. Després faltarà saber quan l'audiència en el seu calendari prova encabeix aquest judici a l'Audiència de Barcelona, però no tinc cap mena de dubte. I a més, jo crec que hi ha una reflexió important perquè injecta esperança en totes les víctimes i totes les famílies de víctimes i tots els protagonistes dels casos que han vist com les investigacions, pel que sigui, es dilataven, semblava que estava tot perdut, però que finalment, i el cas de l'Helena Jubany és un paradigma, 25 anys després s'arriba a un judici. I això, doncs, injecta esperança que hi ha un moment que sí que es pot. I és veritat que en aquesta ocasió sí que es pot, doncs, per la feina incombustible de tot un seguit de gent. És cert que Carles Porta i l'equip de Carles Porta, perquè aquí és el Carles Porta, és la cara visible d'un seguit de gent que treballa al seu costat i sota les seves ordres, evidentment, però va fer que el cas d'Helena Jubany formés part una mica de les nostres vides i que tots fóssim una mica... L'Helena es convertís en part de les nostres vides i ens sentéssim com involucrats en saber el que havia passat, que és una mica el que ha demanat sempre la família Jubany. I també a més de crims i tota la factura

0: categoria crims, doncs la feina dels mitjans de comunicació, la ràdio pública, les ràdios privades, els mitjans de comunicació, la premsa, les televisions, tots aquells que també han fet, han posat el seu granet de sorra perquè això... I no em deixo la Policia Nacional, en aquest cas, tot el Departament de Policia Científica, que va aconseguir aquest ADN que és clau per arribar on hem arribat. I això què vol dir? Doncs que les policies científiques necessiten investigació, necessiten mitjans, i allò que s'ha trobat ara no es va poder trobar fa 25 anys. I s'ha pogut trobar ara doncs perquè hi ha, perquè la investigació i les noves tecnologies s'apliquen també a les investigacions judicials. I aquest ADN serà la peça fonamental d'aquest judici. I jo crec que tot rondarà a partir de les relacions, els testimonis, què feia cadascú en aquells dies previs, qui va mentir, qui no va mentir, però sobretot, com a prova, aquest ADN. Quin valor té aquest ADN?
1: Mira, fa uns mesos, aquí al Suplement, al mes de juny, vam poder parlar amb el Joan Jubany, el germà de l'Helena Jubany, i una de les cares visibles aquests últims anys de la lluita de la família durant més de dues dècades. Recordo que era una entrevista just després que el pare de l'Helena i del Joan Jubany morís. Que, evidentment, aquest pare se'n va anar d'aquesta terra sense conèixer la veritat sobre l'assassinat de la seva filla. I sobre la mort de l'Helena i sobre la veritat del cas, el Joan Jubany, fill, ens va explicar això.
2: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. O sigui, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
1: No sabem... Tu confies que la sabràs?
2: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Ens hi acostarem tant com puguem. Espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no, bueno, ja tenim prous elements com per fer-nos una idea bastant precisa, que ara no és el moment d'explicar-los, però vaja, hi estem molt a prop.
1: Ells diuen saber què va passar, però és evident que els testimonis i els culpables, si és que n'hi ha, doncs no l'han volgut explicar encara, aquesta veritat. Recordem que... li van preguntar també a Joan Jubany sobre la figura de Santi Laiglesia. Durant aquestes dues dècades, Santi Laiglesia ha pogut fer vida relativament normal a Sabadell.
2: A mi me la porta fluixa. O sigui, el que hagin fet, deixin de fer, o els hi pugui passar, no?, quan hi hagi una probable sentència, no em... Me la porto bastant fluixa. No és aquest el meu objectiu. No busquem la revenja, el càstig. Volem saber la veritat. I que qui ho va fer, si és una mica persona, doncs que ens ho expliqui i que ens deixi tancar el cercle.
1: Maica, endavant.
0: Clar, sí, és que és una reflexió d'una maduresa i d'una integritat que commou. Però és veritat, 25 anys després, què esperes? Doncs esperes això, esperes acostar-te a la veritat. Tot i que ell ho explica molt bé, jo crec que l'actitud del Santi Laiglesia durant tots aquests 25 anys ja ha donat prou evidències doncs per sospitar que no trobarem, que no esperem, jo no crec que esperin res d'una actitud activa per part de Santa Iglesia en ajudar la família a tancar aquest cercle. Ha mantingut el seu dia a dia amb absoluta normalitat i a més amb zero assenyalament ni amb zero qüestionament per part del seu entorn, que li ha continuat donant suport. Fins fa quatre dies continuava fins i tot participant a les activitats de l'OES, que és aquesta unitat, bueno, el cercle excursionista, que és una mica l'eix vertebrador d'aquests personatges allà on l'Helena coneix els seus presumptes assassins. Doncs ell ni tan sols ha tingut la... Ell no canvia de vorera quan s'ha trobat en aquests anys o ha coincidit a Sabadell amb la família de l'Helena. Qui ha canviat de vorera ha sigut ni tampoc la família de l'Helena, però no ha baixat tampoc el cap. Per tant, ara, com molt bé diu el Joan, ells ja han aconseguit durant tot aquest temps fer-se una idea bastant clara del que va passar. La van doncs van estar provant quina mena de fàrmac la podria adormir.
1: Primer la van enverinar durant uns quants dies.
0: Sí, aquests recipients amb sucs i amb coses que es van anar trobant durant dos dies a casa seva, i la perícia també de l'Helena, d'aquest últim suc de no trobar-se bé i portar-lo a una farmàcia del barri per analitzar-la, i que ja que un cop després ja morta, les analítiques aquestes demostressin que l'estaven drogant. I un cop a la casa, doncs bueno, ja no es podrà determinar, però no són poques les veus que sempre han apuntat que allò va ser doncs un segrest per una agressió amb una finalitat sexual acompanyat de tortures per finalment doncs acabar amb la seva vida d'aquesta manera tan, tan terrible i tan, tan cruel i deshonesta.
1: La història de Helena Jubany, que torna també ben aviat a casa nostra, amb el desenllaç del que pugui passar divendres que ve, que sortirem de dubtes amb el jutjat de Sabadell, tan bon punt es pronunciï sobre si aixeca judici. Digues, Maica, per tancar.
0: Divendres serà tothom allà, tota la gent fent costat al Joan, fent costat al Benet Salellas, i una mica doncs amb aquest convenciment de que 25 anys després anirà la família Jubany anirà a judici.
1: Una abraçada cap a Sicília, Maica, cuida't molt, gaudeix molt d'aquestes vacances, saluda els taurons.
0: Estic taurons, gaudint.
1: Taurons no n'hi deuen haver, Sicília.
0: Hi ha taurons...
1: Alguna tintorera, alguna tintorera.
0: De dos pates hi ha taurons per aquí, però... Ah. Però
1: has ligat o no? Has ligat?
0: Sí que he lligat, sí.
1: Ei.
0: Sí que he lligat.
1: I què tal, els italians?
0: Bueno, som curiosos, sí, som guaps, sí.
1: Però amb qui has lligat?
0: Bueno, he lligat, però no... He despertat curiositat i he trencat algun cor, sí.
1: O sigui, estàs en aquell moment tan bonic que és com la prèvia, us esteu coneixent?
0: No, jo no he estat correspós.
1: Ah,
0: No, les dues intents per part de dos sicilians no han estat correspos per part meva. Jo és que crec que el meu cor està al carrer Beethoven i no em deixa alliberar-me.
1: Així m'agrada,
0: no,
1: clar que sí.
0: No em sento lliure.
1: Escolta'm, però ja saps que tenim una relació oberta, eh? Amb tu sí.
0: Vale, pren nota.
1: Maica Navarro, una abraçada, va, fins la setmana que ve. Salut.
0: Vaig a esmorzar.
1: Fem adeu, una pausa i Salvador Sobre al suplement.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
6: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
7: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
8: Tisores a punt, pintes ben alineades i tupè? Perfecte.
9: Ja podem obrir!
10: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
14: Estàs posant a tots al límit.
15: Tendreu tots mal.
13: Gènesi.
16: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
9: Ocasión
15: Plus. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Rent Inflexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a Northgate.es i descobreix l'autèntic Rent Inflexible.
19: Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.

0: El nostre portuguès preferit està d'estrena. Salvador Sobral ens convida a viatjar al Brasil amb A Flor do Recomenso, el disc que publicarà aquest divendres. Avui en primícia el suplement Un deliciós tastet. Salvador, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies. Eh?
0: Com estàs?
1: Això del portuguès preferit, mira que n'hi ha de portuguesos.
0: Sí, saps? Que en tenim de preferits aquí. Ha canviat una mica, no? Jo crec que tu i la Quica Natzaret, segurament.
1: Som els preferits.
0: Bueno, és que clar, veníem de Figo, veníem de Mourinho, veníem de Cristiano Ronaldo, que pels catalans potser no...
1: Bueno, però ara teniu Cancelo, eh?
0: Cancelo.
1: Està jugant molt bé.
0: Què, Cancelo? Déu-n'hi-do, eh?
1: Oh, increïble. Has vist el gol que...
0: Sí, uau. Sí, escolta'm, està en forma, està en forma.
1: Sí, sí, sí. Ara que ja no té Cristiano, ja podran jugar amb tranquil·litat, finalment.
0: Sempre que hem parlat de futbol, eh?
1: Sí, és vera.
0: El jugues, no, encara, o què?
1: M'encanta, sí, tots els dies. Estic una mica viciat, però bueno.
0: M'han dit que jugues amb el cap d'esports d'aquesta casa, el Xavi Campos?
1: Sí.
0: Que també té... Exactament. Crec que està... A quina lliga jugues
1: té
0: tu?
1: Té un caràcter, eh?
0: Sí,
1: a
0: té.
1: A la canxa.
0: I tant, no.
1: Dios mío, ara quan...
0: Però jugueu al mateix equip o us enfronteu?
1: Sí, no, és com... Depèn, no? Perquè això és una aplicació de futbol i jugues amb qui toca. I crec que vaig jugar amb ell ahir. I ell sempre té molt caràcter. Ara crec que està més tranquil, però sí, té caràcter i t'amana. I diu, no has d'anar davant si després no sé què. I jo, vale, Xavi.
0: O sigui, jugueu junts?
1: Sí, sí.
0: Tu de què jugues?
1: Jo de central.
0: Ah?
1: De central sempre. És curiós perquè al futbol sóc molt racional, tot el contrari del que sóc a la vida i a la música. Al futbol sóc 100% racional i vull que no es noti molt, saps? Vull passar sempre bé la pilota, fer les coses molt bé, tot el contrari de l'escenari, no?
0: Mm. Tornarem al futbol d'aquí una estona, si et sembla bé, d'acord?
1: Vale.
0: Però avui vens per parlar de música.
1: Sí.
0: I això que sentim, a veure, puja'm aquest bam-bam, Blai, sisplau.

0: sona bé, fa cap de setmana això, Salvador.
1: Que bé, que bé.
0: A veure, explica'm, aquest disc surt el dia divendres que ve, que és el dia 16. Uh-huh. Has fet alguns avançaments, ara en tastarem encara alguna cançó més en exclusiva.
1: Sí.
0: I te n'has anat fins al Brasil.
1: Sí, vaig anar a Brasil perquè, saps què passa? Jo estava, després de la gira que vaig fer amb la Sílvia Pérez Cruz, estava molt cansat. Havia sigut una gira molt exhaustiva. I també tenia com crisis d'inspiració i creativitat per la situació del món, no? La fascització del món, la crisi de la gasolina, en fi, tot em deixava molt sense creativitat. I després vaig recordar un director artístic brasiler que es diu Marcos Prieto, que és director artístic de Gal Costa, que m'havia dit, has de fer un disc brasiler, però no amb versions de cançó brasilera, cançons inèdites fetes per a tu, i hem de fer un disc 100% brasiler. I com estava? Sense saber què fer, li vaig cridar i diu, hòstia, encara lo vols fer? De una, clar. I bueno, 60.000 euros després que em vaig gastar el disc, Dios mío.
0: T'has gastat 60.000 euros per fer el disco?
1: Crec que sí,
0: en però total. Però què, amb viatges al Brasil, moltes amb pagar els coses. Músics, amb què?
1: Tot això que dius, més videoclips, més això, ai, ara hem de fer en els concerts, ara hem de fer llums, ara hem de fer roba, ara hem de fer tal.
0: I això surt de la teva butxaca?
1: Clar, perquè jo tinc un contracte que vull que la música sigui meva, no? Si els drets de la música són de la companyia, paguen el disc. Però com jo vull tenir els drets i tal, doncs el pago jo.
0: O sigui, que ets empresari, també.
1: Suposo, sí. Ara mateix tinc una empresa a Portugal, però sóc autònom a Espanya, o sigui que pago impostos a dos països per socialista.
0: Escolta'm, ho he de pronunciar això a flor do recomenso? Com ho he de dir? Com? A veure, digue'm-ho tu, això.
1: M'agrada com ho dius, però
0: per això t'ho demano, sisplau.
1: Jo diria a flor do recomeso.
0: Fantàstic. I hem d'anar a aquests orígens. Quan

0: Qui és aquest, Salvador?
1: Aquest és el Xic César. Una gran inspiració des de sempre, des del cotxe de mon pare quan érem nens, fins i tot el cotxe de mon mare també era cançons de Xic César cantades per altres, com a Maria Petanya, però Xic César per jo és infància.
0: Per tant, tu això ja et sonava el cotxe dels teus pares, potser?
1: Sí. Sempre que fèiem viatges fins a l'Algarve, que abans trigava 5 hores en arribar de Lisboa a l'Algarve, ara ja no, ara és molt ràpid, però sempre escoltàvem música brasilera i el Xic César era, sempre hi era.
0: I ara que ets tu qui tens la criatura de 4 anys, què sona el cotxe? Què li poses?
1: El Patufet.
0: Sí?
1: Malogradament. No. Jo faig un equilibri, saps? Jo era molt snob i deia, no entenc els pares que li posen música de nens. La meva filla sempre escoltarà música d'adults perquè no m'agrada la infantilització de la música tal. I, xau, ara estem escoltant en Bauk aquests, com es diu en aquest grup català molt famós, també de nens. En fi, escoltem de tot un poc, però també música adulta i música brasilera i americana i de tot, però de nens també. I el Patufet és un hit.
0: El Patufet, eh? Qui t'ho havia de dir, tu, eh?
1: Sí, ningú. Saps? Encara quan escolto xerrar català a la meva filla, dic, per què? Com és possible?
0: Clar, tu parles 7 idiomes, tinc apuntat aquí, no?
1: No sé.
0: Portuguès, castellà, anglès, català, francès, italià i una mica de suec. La teva filla quants idiomes parla? Ja. Yeah.
1: Jo li xerro en portuguès 100%, la meva parella li xerro en francès i català. El castellà he de dir que no xerra molt bé, per molt orgull de...
0: No pateixis
1: als catalans li agrada molt això, diu, no, que bé que no xerra castellà.
0: No pateixis que l'aprendrà ràpid.
1: M'ha dit l'altre dia, m'ha dit, mucho bien, diu, ai, de mucho bien no, por favor, saps? Fa 3 anys que vius supostament en Espanya, saps? Mucho bien.
0: Poc a poc.
1: Sí.
0: I per tant, d'alguna manera, tot aquest idioma que per tu és el portuguès, un portuguès anant al Brasil a fer cançons, això per Portugal com es paeix també per tot el teu fan d'allà? Perquè no sé si també hi ha aquesta petita rivalitat entre Portugal i Brasil.
1: Uau, rivalitat no. Hi ha una història, no?, colonialista, però rivalitat no. És que el Brasil és un país molt... És una potència econòmica molt gran. El Portugal li queda molt petit. És que ells, quan venen a Portugal, diuen com, ah, no, vaig allà a Europa, hi ha un país allà que xerra portuguès, crec, però ni s'enteren. Molt sovint, quan vaig allà, me xerren en castellà. Perquè vegis el lluny que estan d'aquesta qüestió. Doncs, l'important, o sigui, jo volia fer aquest disc, però volia cantar en portuguès de Portugal, el meu portuguès de sempre.
0: Clar, perquè els accents deuen ser molt diferents.
1: Molt diferents. Jo he hagut d'adaptar moltes lletres de cançons, però l'única arma que tinc, l'única cosa que em distingueix és el meu portuguès, que és diferent del portuguès d'ells. Doncs, vàrem fer un treball de... una mica de desbrasilificar les cançons, tant a nivell rítmic, melòdic i harmònic, com a nivell de paraula i de lletra, sí.
0: Va, anem a fer sonar, torna-ho a dir tu, sisplau, el títol del disc.
1: A flor do começo.

0: Això ja es veu que és una gran cançó, eh? O sigui, això quan ho estaves fent dius, ui, aquí tinc un tresor.
1: Sí, sí, sí. Quan la vaig rebre vaig dir, uau, aquesta cançó és boníssima. També saps per què? Perquè és molt brasilera, de Chico César, molt del camp de Brasil, però a la vegada l'arranjament que vàrem fer és molt italiano. Doncs aquí es pot veure perfectament, és una il·lustració perfecta d'aquesta desbrasilificació que te deia, perquè és un tema molt brasiler, però un arranjament que sembla com el I Got a Feeling dels Beatles. Doncs això, per això era un single de cares, no? Era el primer single. El que passa és que no estava en Spotify i ningú l'ho ha escoltat, però ara ja sí.
0: Escolta'm, com ho has fet? Perquè crec que fins i tot has anat a buscar artistes brasilers, no? Uh-huh. Que et proposessin el seu material, uh-huh, i tu després l'agafaves i donaves forma.
1: Sí, o sigui, abans de tot vaig fer una llista gegant de tots els artistes de la vella música brasilera fins a la música contemporània. Vaig fer una llista gegant i després amb el director artístic, que teia, el Marcos, ell va començar a contactar gent i jo del meu costat també gent que coneixia com el Tim Bernards o Adriana Calcanyot, i ell va contactar altra gent i vam començar a rebre cançons guapíssimes.
0: Clar, devia coincidir també com preparàveu tot aquest disc amb el Mundial de Futbol.
1: No, perquè el disc ja fa temps que està preparat, saps, per aquestes coses de la indústria de la música. No, hem de rebre el disc a maig. A maig ja tenia tot tancat, saps? Perquè volen fer les coses amb temps, perquè tinguin temps de quadrar entrevistes com aquesta, saps? Fer les coses bé amb calma. Doncs a maig ja estava fet.
0: El vas veure, el Mundial?
1: Clar que sí, i tant.
0: Doncs Brasil, i tant Brasil com Portugal...
1: Ja,
0: van palmar relativament aviat, eh?
1: Sí, no entenc per què el Brasil, perquè tenen una equipa tan bona. El Portugal sí, sé perfectament l'origen del problema, però...
0: Escolta'm, m'ha sorprès que quan has arribat portaves la jaqueta vintage, però molt vintage,
1: sí,
0: de l'època pràcticament de Cruyff, el xandall aquell famós del Johan Cruyff del Barça.
1: Sí, m'encanta aquesta jaqueta, però he de dir que veig pel carrer molts turistes i expats amb aquesta...
0: Mira, bueno, és que tu ets un d'ells, però tu ets un expat.
1: Totalment.
0: També. Totalment. Tu ets un expat.
1: És que no sé el que distingueix un expat d'un immigrant, però crec que un immigrant...
0: El poder adquisitiu,
1: sí,
0: bàsicament.
1: Sí, no, però l'immigrant paga impuestos i l'expat paga impuestos en el seu país. Crec que és això.
0: Tu els pagues a tot arreu, per tant, ja, compleixes tots els requisits, eh?
1: I doncs començo a veure al carrer i dic, ai, no sé si m'agrada tant ara aquesta jaqueta, però bueno, avui...
0: Escolta'm, qui és la jugadora preferida o el jugador preferit de la teva filla?
1: La Kika Nazaré, sense dubte. Kika, Kika, Kika Nazaré, Kika Nazaré, Kika, Kika Nazaré. Sempre l'estem cantant a casa.
0: Què dius ara?
1: T'ho juro.
0: Tu t'imagines que la Kika Nazaré ens estigués sentint avui?
1: Si tu l'haguessis cridat, potser que sí.
0: A veure, prova-ho, va, saluda-la.
1: Kika, t'has deïn, eh?
2: Estou aqui há uma hora à espera de entrar para te dizer olá.
1: Que vergonha, meu, desculpa.
2: Não, mas gostei do Kika Kika Kika Nazaré.
1: Gostaste? Como no concerto.
2: Adorei.
1: Está aquí Aida, ela está com o vídeo.
2: Olá, Roger, que tal?
0: Hola, no, escolta'm, continueu. Jo com si no hi fos. Endavant, Quica, Salvador, en portuguès.
2: No, a veure, hem de parlar català.
0: No, però, és que sona preciós. Fem un parell de minuts de salutacions de la Quica i el Salvador en portuguès i després ja m'hi posaré jo, Quica.
2: Vale.
1: No, ser só para dizer que está Aida aquí a ouvir-te do outro lado, porque hoje é sábado.
2: Ah, está aqui.
1: Yeah, hoje é sábado e eu não tinha com quem deixar, então ela veio comigo aqui à rádio e está a ouvir, portanto.
2: Olá, Aida.
1: Olha, está tudo bem contigo?
2: Está tudo e contigo. Hoje é dia livre, por isso é que tive o privilégio de receber este convite e fizeram-me acordar mais cedo, só para te dizer olá.
1: Desculpa.
2: Esta parte não traduzes, que é para eles não perceberem.
1: Claro, é melhor. Olha, tu falaste em catalão nesta entrevista inteira com ele, não, uh-huh, foi? Com o Roger? Com o Rogério?
2: Sobre o amor. Ou seja, falar de futebol, já o catalão já me sai, mas quando o tema... Ou seja, foi a primeira vez que falei de alguma coisa de fora do futebol. En català.
0: Va ser, saps, molt generosa, la Quica, va ser molt generosa.
1: És molt diferent, bueno, xerrar de clar, ella ja tot ho té controladíssim, el lèxic del sí, futbol, però és diferent.
0: Va ser molt generosa, la Quica. Quica Nazaret, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bon dia.
0: I moltes gràcies.
2: No, a tu, gràcies per trucar-me.
0: He entès, crec, i si no em corregireu, que estàveu parlant de l'Aida, que és la filla del Salvador, que està embobada amb la Quica i està darrere de la peixera mirant una pantalla a la Quica a través d'aquest Zoom i que, clar, com que era una sorpresa, s'ha quedat parada, no?
1: Ah, sí?
2: Sí, a veure, però després, quan estem juntes, no parla amb mi. No. A què no, Salvador? Clar.
1: Té molta vergonya i no para. L'altre dia vam anar a sopar a casa seva i no diu res. Clar, però va flipar amb la pantalla que tenia, que el Barça li va donar una pantalla gegant de televisió, una televisió gegant, i estava flipant allà amb la pantalla canina.
0: Mira, la tenim aquí, la veuràs a través d'aquesta pantalla, Salvador, la Quica.
1: El canal 11.
0: El canal 11. Aquí tenim.
2: On estaves tu sentado?
0: Quica, com estàs? Com et trobes? Perquè sé que estàs lesionada, però queda poc ja per recuperar-te,
2: oi? No, queda molt poc. O sigui, ja estic bé, les meves companyes estan amb la selecció i ara quan... A veure, em queda 2 dies i després ja entrenaré amb elles i ja estic bé, estic tranquil·la, estic contenta, amb ganes de tornar, amb ganes de jugar al futbol.
0: Realment tinc davant meu els dos portuguesos més estimats per aquest país i us disputeu el podi, segurament, perquè jo crec que aquests últims anys, Salvador, la Quica t'ha avançat per la dreta, eh?
1: Sí, perquè ella està xerrant molt bé el català, tio. És increïble com xerra.
0: No només per com xerra el català, sinó per què transmet dins del terreny de joc, la comunió que aconsegueix amb el públic, no, Quica? Estàs feliç, no?
2: Sí, a veure, vull dir que sí. A vegades... He de dir que sí. Però... He de dir, estic al millor equip del món, jugant amb les millors, no puc, a veure, no puc demanar res més, saps? Hi ha dies més difícils, hi ha dies més... Hi ha de tot, estic feliç. Al final estic on sempre volia estar. Tinc una família ja dins del club, a l'equip, fora també. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer el Salvador i altres amigues portugueses que estan aquí i estic bé. No tinc la meva mare i el meu pare i la meva germana, però...
0: O sigui, Salvador, doncs... us vau conèixer aquí a Barcelona amb la Quica, vosaltres?
1: Sí,
2: a veure, partit. El Salvador, i jo des de petita sé quin és el Salvador, no?
1: Des de petita, Dios mío, com que
2: des de petita? És el nou... un dels homes més grans del nostre país. Així que tothom sap quin és el Salvador. I ara... poder parlar de la meva vida, de la seva vida, poder viure con él, no? Compartir una mica de la meva vida, de la seva vida, mai havia pensat que això podia passar, no? I és el més important, més allà del cantant que és per mi, que és el més important, és la persona que és. I no, és veritat, no?
1: És molt
2: sempre curiós. Ho parlem. O sigui, hi ha persones... hi ha artistes que només són artistes i després hi ha doncs, el Salvador, qui és més que un artista. És una persona molt, molt bona.
1: Uau, Quica...
0: Quina ensabonada, Salvador, hòstia, que t'ha fet. A veure,
1: no,
0: home...
1: Jo m'agradaria... O sigui, no m'agrada gens aquesta cosa de... Il·lusius puxen il·lusius i pareix una cosa obligada, però...
2: No,
1: de veres he de dir una cosa, que és que la Quica diu que està bé allà al Barça i que no sé què, però el que m'agrada més és que és el que encara li queda. Perquè quan la veig... L'altre dia no sé què joc que gent viu, Quica... un partit que vam veure contra l'Atlètic de Madrid.
2: Madrid, sí.
1: I allà la veig com a Déu, que jo crec que ella és una Déu, i com juga i el cap que té, com pensa el futbol, jo crec que encara li queden molts anys de brillar allà i de tenir l'espai que té.
2: Tant.
1: I després, no, jo te dic el futur pròxim, però el futur llunyant, quan ja després del futbol, perquè la Quica és molt més que el futbol, la capacitat que té de comunicació, mm-hmm. és una comunicadora nata, jo crec que que ella tindrà altres feines i serà molt bona, perquè ella és molt polivalent. Jo només sé cantar, bueno, ja està, no passa res, però ella té moltes capacitats i tinc ganes i il·lusió de veure què farà després del futbol també, i això que encara li queda molt de futbol.
0: D'aquí molt de temps.
1: Sí.
0: Quica, una pregunta, va. Figaflaues o Salvador Sobral?
2: És que ja em van preguntar això fa molt temps. Crec que amb tu, no.
0: Sí, sí, va ser mi.
2: Tu.
0: Però ara no. te la faig davant d'ell, la pregunta, clar.
2: A veure, m'encanta Figaflaues, eh? I l'altre dia vaig anar al Ocas Grasses i estaven ahí i, bueno, vam parlar una mica, però Salvador és Salvador. Sí.
0: La que sí, home.
2: Sí. Hòstia,
1: Ocas Grasses, sí que és catalana la Quica.
0: I tant, mira, avui últim concert d'aquests quatre que han fet a l'Estadi Olímpic. Ja has pogut anar, Quica, aquests dies? T'ha agradat?
2: Sí, sí, jo vaig anar el primer dia.
1: Uau.
2: Molt bonic, molt bonic.
0: Molt bé. I
1: que li donen ja nacionalitat, tio. Saps? Catalana. Ja se la mereix, eh?
2: Bueno.
1: Hòstia.
0: Clar, Quica, tu dius que el Salvador el coneixes des de petit perquè per edat és una mica més gran i el recorregut que ha fet és molt més llarg, no? Recordem que el Salvador va passar per Eurovisió, porta una carrera llarguíssima, porta gires, no? Què representa el Salvador dins de Portugal? Perquè aquí tenim aquesta mirada catalana, però dins de Portugal, el Salvador qui és?
2: He de dir una cosa, Salvador, això no ho saps, crec. Quan vas guanyar l'Eurovisió, jo estava al Marquès Pombal celebrant la victòria de la Liga del Benfica. I em recordo que van posar a la pantalla,
0: sí,
2: no sé com
0: sí.
2: es diu en català.
0: La pantalla.
2: Bueno, la teva victòria, no? I em recordo perfectament perquè Benfica i música, el futbol i música, que són les meves coses favorites del món, i la família també, òbviament, i em recordo perquè estava celebrant el Benfica amb la meva família i el Salvador Sobral, així que va ser un dia molt, molt, molt, molt bonic i jo estava molt contenta, em recordo perfectament. No, al final el Salvador és el que he dit abans. No només és un artista que sent el que diu i que tot el que diu i com canta. A veure, jo no entenc molt de música, i, bueno, una mica igual pot ser, sí. Però el que vull dir és que nosaltres podem sentir el que ell vol dir amb la música, saps? I fora de música, és el que he dit abans, és una persona que no li importa si està parlant amb el president, la Quica, la dona aquesta que treballa on sigui. És una persona de tothom i no canvia només perquè és el Salvador. I això és el que m'agrada més, perquè li dona igual on està, com quin està. És ell. És ell en tot. Purament ell, purament Salvador Sobral. I això és el que més m'agrada quan coneixo algú, és que siguin...
0: Autèntic.
2: Autèntics, sí.
0: 11:15. Sí. Quica Natzaret, una abraçada enorme. Molta sort. Pren-t'ho amb calma, però torna. I t'animarem des de la grada en aquest terreny sí. de joc, amb aquest Barça que tant promet. Un comiat en portuguès, Salvador, va.
1: Olha, obrigado, Quica, mais uma vez.
2: Obrigada,
1: eu. Acordar tão cedo.
2: Não, e nunca tinha tido a oportunidade, eventualmente por vergonha também, de dizer estas coisas, mas eu sinto mesmo isto.
1: Obrigado,
2: e é bom ter um bocadinho de casa num sítio que não é a nossa casa.
1: Sim.
2: E falar o nosso idioma não há melhor que isto.
1: Vamos combinar esta semana.
2: Vamos combinar. Tchau, Aida.
1: Tchau.
0: Uma abraçada aqui, Quica Natzaret. Gracias.

0: Això ha sonat en exclusiva per primera vegada en aquests moments a la ràdio. S'ha estrenat el suplement de Catalunya Ràdio i és Estrella Cadente, forma part d'aquest nou disc que està a punt de sortir del forn del Salvador Sobral, que actuarà a Catalunya amb aquesta gira que el portarà per tot el món. Confirmat, veig, 27 de novembre, Auditori de Girona, i 19 de gener al Palau de la Música de Barcelona. Parla'ns d'aquesta cançó, Salvador.
1: Aquesta cançó, com dius tu, molt bé, és exclusiva al món, eh? Mai s'havia sentit aquesta cançó. Es diu Estrella Cadente i és una cançó de Joyce i do Paulo César Pinheiro, que són tots dos de cera dorada de la música brasilera, de MPB, anys 60, anys 70, és com... aquesta gent mítica i com llegendes de la música brasilera. I és tan, tan bonica que volia cantar-la amb la veu més celestial de Brasil, que és Dora Murelenbau, filla de Jacques Murelenbau, cellista que va tocar amb tothom, o Caetano i tot, arranjador també, però ella ja no és nepo, no és filla de ningú, perquè ella té la seva pròpia identitat i té una veu sublime. Jo crec que és la veu més celestial de Brasil contemporani. O sigui que tenim en contra de generacions aquí els compositors i la cantant que fa el dueto amb mi.
0: Una altra estrena, va. Entre setes e...
1: sentimentos.

0: És un disc, Salvador, que no sé si hi ha alguna temàtica que englobi totes les cançons. És un recomençar o...?
1: Una temàtica, un concepte, sí, per dir, no, de lletres ni... El que és important en aquest disc, jo crec que és com... crec que és quasi revolucionari, que és gravar tots junts, fer els arranjaments tots junts. És una cosa col·lectiva, és un disc col·lectiu i és un disc humà. I avui en dia que es fa tot a l'habitació, no?
0: I cadascú, el guitarra en un lloc, no? Sí. El bateria en un altre país.
1: Clar.
0: Quan dius gravar tots junts, què vol
1: tot
0: dir
1: junts,
0: això?
1: Tots junts en sa mateixa sala.
0: En un estudi?
1: En un estudi, tots junts, tocant ses cançons que hem arranjat tots junts també. Picant pedra allà, pensant, hòstia, com podem anar d'aquí allà? O sigui, és
0: per tant, l'error d'un anul·la tota la gravació, no?
1: O abracem l'error i es queda allà a la gravació. És un disc col·lectiu i que abraça l'error, que abraça l'improvís, l'imprevist també. És un disc lliure i és un disc això, analògic i humà, que és una, crec que és un crit de resistència també, això, avui en dia.
0: Què guanyes fent el disc així? Entenc que autenticitat, no? I què perds? Per què tanta gent adopta el model individual?
1: Sí, quan dius tanta gent, jo mateix, o sigui, el darrer disc, abans, l'ho havia gravat tothom per separat i jo tinc més oportunitats per gravar la veu, puc provar coses diferents, timbres diferents. Aquí no. Aquí estem tots junts allà i està comptant, no? I el que guanyes és, com dius tu, espontaneïtat, autenticitat. Hi ha coses que passen només en el moment que quan estàs pensant massa no passen. I això, perds perfecció, però guanyes espontaneïtat, sí.
0: Més estrenes. He de ser estimar.
2: He de ser estimar, por tanto apreço, mas un corazón espesso no tolera ese lugar común. Yo prefiero que você

0: He de trepitjar la deixaria sencera, però no em deixen. No em deixen perquè aquest és l'acord.
1: Sí.
0: Escolta'm, tu quants instruments toques?
1: Jo només és piano.
0: Piano i prou. O sigui, sí. Compons amb el piano.
1: M'encantaria tocar
0: la guitarra. La guitarra?
1: No. Res, però ni un sol major, saps què t'ho vull dir?
0: Ho has intentat o...?
1: No, mai. Mai. Tinc un piano que ja em dona un treball desgraciat, saps?
0: Va, i la veu, no?
1: Sí, suposo. La bateria m'encanta tocar, però no puc dir que toco la bateria, saps?
0: I la teva filla quins instruments té?
1: Té un saxo de joguina, toques piano també. Ara té classes de música, doncs...
0: Ja l'heu apuntat a música?
1: Sí, sí, aquest any.
0: I a futbol?
1: Encara no, però gimnàstica sí.

0: Això es titula Fique Bontade. Què vol dir en portuguès?
1: Posa't com a casa o sent com a casa, no? Com diríeu vosaltres aquí?
0: Sí, trobar-se com a casa en lloc.
1: Sí, o sigui, quan arriba algú i dius... Entra, senta...
0: Casa teva és casa meva, sí, si és que hi ha cases
1: que
0: d'algú.
1: Els catalans no senten mai això.
0: Són poc solidaris, no? Sí, mira, ara que tenim el debat de l'habitatge, eh?
1: Total.
0: Diries que són poc hospitalaris?
1: No, no, és una
0: que,
1: cosa...
0: Que ens costa obrir les portes de casa, d'acollir o de fer entre els altres?
1: Crec que el català és més genuí en aquest aspecte, no? El portuguès o l'andalús, per exemple, és més com... No, entra tal, i pot ser que no sigui tan genuí. Jo crec que els catalans només obren la porta de casa i de la casa del seu cor, també, quan senten de veritat que poden obrir-la, saps? I això també l'ho agraeixo, eh? L'ho agraeixo.

0: El nou disc de Salvador Sobral, que l'hem estrenat al suplement, a partir de divendres que ve, disponible a totes les plataformes, i una gira que el portarà a partir del 25 d'octubre, Bilbao, Portugal, Països Baixos, Lituània, Regne Unit, Brasil, Catalunya, Auditori de Girona, el dia 27 de novembre, Auditori de Girona, i el 19 de gener, Palau de la Música de Barcelona. Molta sort,
1: sí,
0: amb el
1: favor,
0: que vindrà.
1: Veniu, veniu, veniu. Compreu entrades perquè vaig gastar tant diners que ara... Girona i el Palau. El Palau sempre és guapíssim.
0: Salvador, moltes gràcies una altra vegada, com sempre.
1: A tu,
0: un plaer.
1: Gràcies a la Quica i gràcies per convidar la Quica.
0: 5 minuts per arribar a les 11. Ho fem amb Salvador Sobral, aquest Bam Bam, un dels singles d'aquest nou disc. Fem una pausa i de seguida marxem fins a Washington. Allà ens espera Lídia Heredia.

0: meu coração faz bam bam bam bam.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
6: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut?
8: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Abdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
11: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
12: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
11: La tradició es mou si la mous tu.
12: Tota la informació a firamediterrania.cat.
13: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
14: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
15: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
16: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
13: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
17: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
19: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
20: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua. Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
21: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
22: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
23: Linkat. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linka. A Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
25: Bon dia, us informa Eva Comte Martí.
0: La Generalitat ha fet des del 2020 fins ara 66 inspeccions relacionades amb la salut mental dels treballadors de centres de moderació de continguts de xarxes socials de Catalunya. Precisament la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, és partidària de regular l'ús de les xarxes socials per protegir els més joves. Ho ha dit en una entrevista a 3Cat Info.
1: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar totes les barreres i línies vermelles i garanties perquè s'acompleixin i perquè realment no es vegi ningú condicionat.
0: Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Més notícies que repassem amb Joan Aleix Mata. Quan es compleix un any de la firma d'alto el foc a Gaza, continuen els bombardejos a la franja palestina.
3: L'acord va acabar formalment amb la invasió israeliana a Gaza, però les organitzacions humanitàries denuncien que Israel ha atacat pràcticament cada dia el territori i l'últim any ha matat més de 1.400 palestins, 4 cada dia de mitjana.
0: I Metges Sense Fronteres alerta de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza.
3: Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, l'ONG fa una acció artística a la plaça de les Glòries de Barcelona. Maria Guixà, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Metges Sense Fronteres vol fer visible aquestes ferides que sovint estan amagades i que pateixen els infants de Gaza arran de la guerra, amb una acció plàstica aquí a Glòries, on l'artista Toni Horti reprodueix el dibuix que va fer la Raf, una nena palestina d'11 anys. Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina, reclama més presència mèdica i protecció psicològica a la població de la zona.
9: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir totes aquestes històries, recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
4: Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: A Ucraïna, almenys 7 morts per un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia, a uns 30 quilòmetres de la línia del front. Les autoritats ucraïneses també han informat d'una desena de ferits i busquen més supervivents sota la runa.
3: Per la seva banda, Rússia assegura que aquesta nit ha interceptat més de 500 drons ucraïnesos. L'ofensiva ucraïnesa d'aquesta matinada s'ha centrat a la regió de Rostov. Diversos drons han atacat una instal·lació petroliera russa poques hores després de l'acord entre Trump i Putin per subministrar dièsel rus als Estats Units.
0: Incidència Rodalies.
3: Hi ha hagut un robatori de cable entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Montmeló que ha provocat que els trens de les línies R2 Nord, R2, R8 i R11 arrosseguessin retards importants. A aquesta hora la incidència ja s'ha resolt i els horaris es normalitzen de mica en mica.
0: A l'Índia, la policia ha detingut avui el fundador del moviment juvenil anomenat Partit Popular de les Paneroles. A hores abans l'han detingut de les protestes convocades a Nova Delhi. La policia l'ha arrestat a ell i d'altres líders del moviment a l'avió amb què acabaven d'aterrar la capital índia. També han detingut centenars de simpatitzants que es dirigien a les mobilitzacions. Per evitar noves concentracions, s'han suspès els serveis d'internet mòbil en algunes zones del centre i s'han tancat també diverses estacions de metro. El moviment del Partit Popular de les Paneroles va començar, recordem, a les xarxes socials el maig passat per canalitzar les queixes contra l'atur, la corrupció i les irregularitats en els exàmens oficials. Les protestes van adquirir notorietat nacional el juliol fins al punt de provocar la dimissió del llavors ministre d'Educació. Ara el moviment també ha alimentat la indignació contra el govern nacionalista hindú del primer ministre Narendra Modi i contra les autoritats electorals. I esports, Roger Arnau.
25: Victòria contra pronòstic de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. El pilot de Cervera se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial amb 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Demà a les 9 es disputarà la cursa llarga. En futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou, jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts contra el Galatasaray. El Barça, si guanya, sumarà la 8a victòria a la Lliga amb 8 partits. Avui també es disputen 3 partits més de primera, Rayo Atlètic Club de Bilbao a les 2, Alavés Atlètic de Madrid a 4:15 i Real Madrid-Vilareal a les 9 del vespre al Bernabéu. Qui ja ha jugat és l'Espanyol, que hi va empatar un al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. I a segona, el Sabadell visita aquesta tarda el camp del Ceuta.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 6 minuts de les 11.

0: I gotta carry him. Play. This
1: is America. A Washington ja ens hi espera Lídia Heredia. Lídia, bon dia, bona hora.
2: Bon dia i bona hora, com esteu?
1: Doncs molt bé. Aquí als Estats Units sou especialistes, Lídia, en celebrar les coses molt abans que passin. Sabem que quan sona Mariah Carey deu estar a punt de sonar ja, Mariah Carey, però abans del Christmas, el que arriba sempre és Halloween, i sí que Halloween ja el tenim aquí, eh? Tu també l'has cantat aquests dies, eh?
2: Mira, l'he cantat per primera vegada. Efectivament, Halloween és aquí, tot està ple de carbasses, ja pots comprar tot el que vulguis de disfressa, i aquest any, el meu quart any al país, per fi he aconseguit participar d'una de les tradicions que es fan aquests dies, que és la projecció d'aquesta pel·lícula, del Rocky Horror Picture Show, que no és una projecció normal. Això no només es fa als Estats Units. Tu hi has anat alguna vegada, una d'aquestes projeccions, o no?
1: No, no hi he anat mai. No, de fet, no sabia que mai. Hi havia tanta tradició de... Bé, es veu que és... o sigui, que està molt arrelat el fet d'anar al cinema i veure aquesta pel·lícula, no?
2: Sí, sí. Aquesta és una pel·lícula amb una comèdia musical estranyíssima, de terror, ciència-ficció, de paròdia, una mica de les coses de sèrie B, que es veu que no va tenir gaire èxit quan es va estrenar, als anys 80, i perquè s'ha convertit en una pel·lícula de culte. No? Es va començar a projectar en sessions golfes a Nova York i tot el col·lectiu en aquell moment homosexual i transexual, bueno, s'hi van agafar, perquè és que és bastant delirant, eh? Jo quasi que no l'explico i animo la gent a veure-la. I ara això s'ha convertit en que als voltants de Halloween hi ha uns quants cinemes repartits pels Estats Units, i aquí a Washington hi ha uns quants, en què la projecten. Però el tema no és la pel·lícula. Tu, si no l'has vist mai, la pel·lícula no la seguiràs en aquestes projeccions, perquè hi ha una mena de grup d'actors que recrea disfressats les escenes de la pel·lícula allà a la primera fila del cinema, uh-huh. I després hi ha un públic absolutament entregat, professional i fanàtic de la pel·lícula, que es dediquen a dialogar amb els diàlegs de la pel·lícula. Per tant, o sigui, jo la pel·lícula la vaig ni sentir.
1: Clar, que hi van cada any, que se la saben de memòria i que et fan tota la performance, tot el show.
2: Tot. I van disfressats. I a més és un moment una mica fora dels baus, eh? Tu has d'estar preparat perquè et pot tocar sortir en qualsevol moment, i només et dic que una de les coses que proposen és que la gent es despulli i doni voltes pel cinema. Sí, sí, sí, sí.
1: Li va tocar a Lídia Heredia aquest paper?
2: No, jo vaig fer una mica com que no sentia res en aquell moment. No, després tot està passat pel sedàs i ara la cosa... Això quan es feia als anys 80, m'imagino que allò devia ser, vamos, un festival. Però ara no, ara et diuen no, i sobretot perquè hi ha un moment que has de tirar arròs a la pantalla perquè hi ha un casament. Llavors et diuen no, sapigueu que els cinemes ara no ens deixen tirar arròs. Llavors quan et demanen despullar-se també diuen que no et despullis del tot. Diguéssim que la versió anys 80 devia ser bastant més punk i divertida.
1: Una bacanal, sí.
2: Exacte, però ja està fet. És diver, eh?
1: O sigui, que tu vas passar bé, vas poder...
2: Sí. Com,
1: o sigui, estàs integrada ja 100% al país, eh, Lídia?
2: No. Però això ho tenia pendent, perquè gent que viu aquí des de fa temps m'ho havia recomanat, i mira, no havia trobat el moment. Jo hi vaig anar-hi una mica... És a dir, jo no vaig anar disfressada.
1: Com a experiència social.
2: Exacte, mira, anem a veure què és això. Però vaja, estic segura que algun lloc de Barcelona es deu fer, vull dir que si ho trobes, vés-hi.
1: I aleshores tu ja tens la carbassa, has buidat la carbassa, has posat l'espelma dins i tot això?
2: O... Mira, no he fet res d'això.
1: O els expliques castanyes, moniatos i...
2: No comptàvem que estem en tardor electoral i no m'ha donat temps de buidar la carbassa, Roger. Aquest any no m'ha donat temps.
1: Si només haguéssiu estat pendents de les midterm, mira, encara, però és que clar, el Pete Hepset aquestes últimes hores ha estat notícia perquè ha dit això.
3: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal, i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
1: En ple debat sobre la fallida execució de Krista Pike, ara hi entrarem, aquestes últimes hores hem sabut que Donald Trump ha

0: autoritzat una altra execució, en aquest cas amb el mètode de l'escamot d'afusellament. I el més sorprenent de tot és que té la intenció, l'administració Trump, de retransmetre-la en directe a través de les xarxes. Ho anunciava d'aquesta manera el secretari de Defensa, Pete Hegseth. Clar, és una execució que es faria el 3 de desembre a un ex-psiquiatre de l'exèrcit, per això és competència federal, per assassinar premeditadament 13 persones i ferir-ne una trentena més en una base militar de Texas el 2009, on treballava, Lídia.
1: Sí, aquest és un cas de justícia militar, és a dir, això va tenir un consell de guerra, perquè ell, a més, era un soldat, era membre de l'exèrcit. Ell va explicar que ho feia en nom de la Guerra Santa, en aquell moment estava en plena guerra contra el terror, no?, després dels atemptats de l'11S, amb les guerres de l'Afganistan i de l'Iraq, i ell va dir que això era una protesta pel paper d'Estats Units en aquestes guerres. Mai se'n va penedir i va arribar a dir que ell preferiria haver mort en aquest assassinat col·lectiu, perquè així tindria la condició de màrtir. Aquest afusellament públic l'ha d'autoritzar el president dels Estats Units, ho ha fet, i a més Hegseth, quan ho ha explicat, ha dit que ho fan així perquè volen que sigui un símbol, un exemple, i que tothom tingui clar que aquestes coses tenen conseqüències. Aquí la gent està, en general, esgarrifada en tot l'espectre polític. Hi ha hagut moltes crítiques, per descomptat, de les ONGs, dels grups de defensa dels drets humans, però també entre les files republicanes. O sigui, el fet de que sigui un afusellament, que això no se'n veu cap des de... És un mètode, És un mètode legal. No se'n veu cap des de la Segona Guerra Mundial, però Trump el va posar en el catàleg de mètodes possibles, i que a més sigui retransmès. És que d'això no hi ha precedents, perquè l'última execució pública s'explica que t'has de remuntar 90 anys enrere, i clar, en aquell moment es veu que 20.000 persones es van acostar a veure com es penjava públicament un home negre que havia estat condemnat per violar una àvia. Ara no recordo on era, Roger, però... I llavors, 20.000 persones ho van anar a veure, però el concepte de retransmetre en directe per internet doncs no existia. Per tant, hi ha una indignació pública bastant evident. Veurem com acaba, veurem si s'acaba retransmetent o no. Hi ha qui en qüestiona fins i tot la legalitat, però és un canvi de paradigma. I clar, doncs, o sigui, a l'Iran s'executen execucions públiques, a Corea del Nord hi ha execucions públiques, l'Estat Islàmic, no?, quan assassinava hostatges en feia públics els vídeos. Està tothom una mica amb aquella sensació de dir, ostres, semblava que ja ho havíem vist tot en aquest Estats Units de Donald Trump, doncs no.
0: Però és que, clar, això és ja, el 3 de desembre ja, per tant, passa allò que passa amb Trump, que és que primer fa l'anunci i després, si s'acaba executant o no executant, en aquest cas mai millor fet servir el verb, ja ho veurem. Però bé, el mal d'entrada, és a dir, traspassar la línia ja ho ha tornat a fer una altra vegada, no?
1: Efectivament.
0: Veurem si realment acaba passant o no, però que n'és capaç no en tenim cap dubte, perquè si és una cosa que ja havia preparat el terreny d'alguna manera perquè aquests afusellaments, que clar, és que és un concepte, com dius, no? El precedent és 90 anys enrere. I a més la retransmissió televisada, que aquí és la novetat, no? La retransmissió de fer un càstig públic, clar, un gest més de poder absolut, Lídia.
1: Veurem si et serà televisada. És a dir, jo no em puc imaginar les televisions per cable del país donant això. L'altra cosa és que tu, no sé què farà.
0: A través de YouTube.
1: Si el Pentàgon, exacte, ho farà a través del seu canal de YouTube. Això serà després de les eleccions. Per tant, a mi m'agradarà veure
0: que hi ha un càlcul electoral en aquest anunci,
1: si s'acaba complint. No sé si electoral, home, de distracció del munt de problemes que estan tenint els republicans per fer arribar el seu missatge d'aquestes eleccions, segur, perquè Trump té una popularitat molt baixa, els preus de la benzina estan molt alts, hi ha una guerra amb l'Iran molt impopular, i això, vulguis que no, doncs és apa, no? Un carnassa, no? Un titular més. Ara, això no li treu gravetat i no li treu la sensació de dir... quina línia vermella més es pot trepitjar, no?, en aquest país sota aquesta administració. Quina necessitat hi ha de... O sigui, la pena de mort existeix, s'executa, i tot i que el seu suport ha baixat els últims anys, li continuen donant suport un 50% dels ciutadans nord-americans. Vull dir, això és així i ho hem de tenir clar, per més estrany que a nosaltres ens pugui semblar. Ara, una retransmissió pública, efectivament...
0: I Lídia, tu creus que ara Trump surti amb això té alguna cosa a veure amb el fet que aquests últims dies la societat americana estigui tan perplexa, no només ell, sinó tot el món, per aquesta doble execució fallida a Krista Pike, la dona de 50 anys condemnada a pena de mort per l'assassinat al 95 d'una jove de només 19 anys. En aquest cas, la història és que Pike va sobreviure a aquesta doble injecció letal, un fet molt, molt excepcional, i és que, a més, fins i tot ha recuperat part d'aquesta consciència. Aleshores, el fet que la injecció fallés pot ser un motiu pel qual busqui alternatives per aplicar la pena de mort?
1: Tot això sempre és més complicat del que a vegades, no?, amb el primer titular ja. És a dir, justament el fet d'ampliar el catàleg de mètodes d'execució, tot això és una mica macabre, explicat així, però és així, té una mica a veure amb el fet que aquestes injeccions letals fa molts anys que donen problemes i et donen per diverses qüestions. El cas més extrem és aquest que estem vivint aquests dies, però les farmacèutiques tenen molts problemes amb els seus comitès ètics per subministrar les drogues que s'utilitzen per executar persones. Per tant, hi ha com una manca, no?, d'estoc d'aquestes drogues. Això fa que aquests centres penitenciaris les tinguin, potser, que és una de les coses que s'està investigant en aquest cas, fetes malbé, en mal estat, caducades, no? A Tennessee és la segona injecció letal que falla en un any, no? Després hi ha molt també metges que es neguen a ser part, no?, d'aquestes execucions. Per tant, el personal que administra aquestes injeccions a vegades no és el millor preparat. Per tant, com que aquest mètode estava donant molts problemes, aquest va ser un dels arguments de quan Trump va signar una de les seves ordres executives per promoure la pena de mort, no?, tant com es pugui, tot i que això no és una competència federal, o és només en pocs casos, no?, quan els delictes són federals, però això és una competència dels estats i, per tant, Trump no té influència més enllà d'animar els fiscals generals dels estats a que intentin casos de pena capital com més millor. Ell sí que va dir que no ens faltin mètodes, no?, si aquest falla. Això ens porta al cas de Krista Pike, que deies, clar, encara s'està investigant què ha fallat, perquè pot ser tot això que dèiem, i també se sap que ella mateixa havia advertit que tenia unes venes molt difícils de punxar, que tenia una malaltia, que seria molt difícil. En algun lloc he arribat a llegir que ella havia demanat, escolta, millor que em pengeu, perquè això serà difícil, no? Vull dir que és així de dramàtic tot això. I una de les coses que s'estan veient és que no li hagi quedat la droga, no?, aquest pentobarbital, no li hagi quedat subcutani, se li hagi quedat sota de la pell i que no li arribés a la sang, no?, que hagués estat la manera que li hagués fet efecte. En tot cas, ella continua a l'hospital. Hi ha poca transparència, els advocats es queixen de poca transparència per conèixer el seu estat. Diuen que efectivament ha recuperat la consciència, que ha parlat, que el primer que va dir és on sóc i vostès qui són, que sembla que hauria començat a caminar, però que té molta confusió i que, a més, ara l'últim que s'ha dit és que tenia una pneumònia. Vull dir que està també per veure quina és la seva recuperació.
0: I què passa amb aquesta dona, no? Perquè ella continua condemnada a mort, continua sent una convicta, no sé si està amanirada al llit mentre recupera la consciència a l'hospital, però clar, al capdavall entenc que no sé si serà a través d'una injecció, però d'aquí un temps passarà un procediment i s'haurà d'executar tot això.
1: Clar, aquest ara és el gran debat, eh? Què passa amb Krista Pike? D'una banda, això que deies, els seus advocats, com a mínim la primera vegada que la van veure o que algun testimoni la va poder veure, va dir que sí, que s'estava recuperant lligada, eh? O sigui, amb manilles a l'hospital. Després, ells han demanat que es commuti la pena de mort per una cadena perpètua. Penseu que aquesta dona portava 30 anys, el corredor de la mort, perquè això és un crim comès quan ella en tenia 18, i ara en té 50. El governador de Tennessee ha suspès les execucions i ha dit que s'ha d'investigar, però també ha dit la meva feina és fer complir les condemnes i per més difícil que siguin els casos, aquest és un cas. I la família de la víctima, no?, que és una cosa que també val la pena recordar, perquè estem aquí també, aquesta dona va assassinar juntament amb un altre estudiant una companya de classe, la companya tenia 19 anys, la va assassinar a més amb tortura, i d'una manera també molt, molt salvatge, eh? I aquesta família vol tancar aquest capítol i diu que ells fa 30 anys que esperen aquesta execució. A més, resulta que les lleis de Tennessee diuen que una pena de mort s'ha d'executar sempre sobre algú que sigui conscient del que li passa. Mm. És a dir, que fins i tot el seu propi estat de salut pot acabar determinant quin és el seu destí, no? Perquè si resulta que ara ella queda, no queda bé, i veurem com queda a nivell de consciència, potser això també influirà en què es determina què ha de passar amb Krista Pike.
0: Mm. Realment és un tema que té moltes arestes i de tant en tant la pena de mort ho és, no? Vull dir que surt també com a debat polític. És un país dividit sobre aquesta qüestió perquè té molts detractors, però a la vegada hi ha molts estats que continuen mantenint aquesta pena de mort. I precisament amb els mandats de Trump, pel que veig a les dades, les execucions han anat creixent. Vull dir que no van a menys, eh?
1: No van a menys. És el que et deia. La influència de Trump, més enllà d'encoratjar-la, no? I més enllà de fer aquest missatge a tots els fiscals generals d'escolta'm, sempre que sigui possible i creieu que, no, que el cas s'ho mereixi, demaneu la pena capital. Per tant, això, en aquells estats on la pena capital està en vigor, pot haver fet un efecte, eh? Però els casos federals de pena de mort són els menys respecte al total. Per tant, ell no té un... No? En aquest sentit, no té més poder d'encoratjar-la. I pel que fa al suport de la societat, això va pujar molt, no? S'explica aquí als anys 80-90 que hi havia uns índexs de criminalitat violenta molt alta, no? I la societat nord-americana tenia la sensació que alguna cosa es va haver de fer, s'havia de fer, i va fer que la pena de mort fos un càstig acceptable, no? Entre cometes. I després la baixada de l'acceptació popular coincideix amb que la criminalitat va baixar, amb la consciència que a més aquests processos de pena de mort són molt cars, costen molts diners a l'erari públic, no? Perquè són molt llargs, vol dir mantenir la gent a la presó també durant molts anys, és a dir, hi ha un cost econòmic. I després, escoltava l'altre dia que havia un factor que va ser determinant perquè baixés el suport, que és quan les proves de l'ADN es van començar a fer molt habituals en les investigacions criminals, perquè aleshores es va començar, va haver-hi com un augment de molts casos en què es va demostrar que la persona condemnada era innocent. Mm-hmm. Clar, això de cop va fer molt conscient a molta gent de dir, home, ja és fort haver de reconèixer que has tingut tancat algú durant 15, 20, 30 anys i no era l'autor del crim, però clar, si l'has matat, ja no hi ha reparació possible, no? I una mica aquests factors van ser els que van contribuir a fer baixar el suport popular per la pena de mort, però insisteixo, està dividit, eh? No és que tingui un suport minoritari, té el suport del 50% de la població. Vull dir que aquests dos casos, la pena de mort és un tema molt nord-americà en aquest sentit i és un tema de debat recurrent, però ara mateix estem en un moment en què dos casos concrets molt diferents l'han tornat als titulars.
0: I enmig d'una campanya electoral, perquè és evident que el 3 de novembre hi ha aquestes midterm i que també tot això s'està jugant cadascú a favor seu. Lídia, mira, al final Pedro Sánchez també ha convocat eleccions el mes de novembre. Eh?
1: Sí, noi. Per un moment vaig pensar a veure si coincidiran.
0: Mira, aquí tenim eleccions, tenim mini-huracans, vull dir que al final no calia marxar tan lluny, perquè a veure, el mini-huracan no es va acabar produint, però aquestes tempestes d'aquesta setmana, quan els meteoròlegs ens van començar a sortir amb aquest concepte, vam dir, però bueno, on vivim, no? I en què ens estem convertint? Vull dir que realment el cap de setmana passat va ser una bogeria, eh? Bogeria.
1: Veient la tele i escoltant-vos, veig que no us falten temes.
0: No ens falta de res, perquè és que aquesta setmana ha estat una bogeria. Tempesta, convocatòria electoral, amnistia, Mari Carmen, el debat dels noms, que si Rufián, que si Colau... Vull dir que ja veus que estem distrets. I a sobre ara vindran les midterm per fer l'escalfament de també les eleccions espanyoles. Vull dir que...
1: Sí, i ja veig que, a més, algú ja comença a obrir el meló de si el vot per correu és segur o no. Ja et vaig dir jo.
0: Et sona això, no? Clar, és
1: nosaltres som el futur.
0: Sí, doncs tal qual. Mira, Donald Trump ja ho va insinuar. No, ho va dir amb totes les lletres. I aquí, doncs... els més copions de la classe, que també intenten avançar per la dreta. Lídia Heredia, des de Washington, una abraçada ben forta i fins aviat. Cuida't.
1: Ànims.
0: Fem una pausa i ara tornem al suplement.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les seves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
4: Peugeot.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: Al, ja t'has menjat nou panetones?
9: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
8: I ja l'has trobat?
9: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
8: Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
8: Més info a aldi.es.
10: Anar-me'n a viure al camp. Veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
11: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
12: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
13: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
14: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
15: Entendre és obrir els ulls.
16: Obrir la ment.
17: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
14: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
19: Com et dius?
20: Josep.
19: On vius?
20: Blanes.
19: 2 + 2?
20: 4.
19: Capital de França?
20: París.
19: Qui sóc?
20: En Peyu, no?
19: Amb qui tens el mòbil?
20: El mòbil...
19: La fibra?
20: La fibra?
19: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
20: Ah, això.
19: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
21: Catalunya Ràdio.
22: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
23: A Catalunya Ràdio... Postdates.
24: La cultura és l'arribada de la paraula. Quan al voltant del foc o de la taula dues persones parlen... Quan en un escriptori o sobre una pedra, algú escriu i més tard algú altre ho llegeix. Quan un es troba amb la diferència. Quan s'alça amb força el misteri de l'altre. Pol Guasch, Premi Nacional de Cultura 2026.
23: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som
25: 3CAT.
0: Són 2:15, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ara una cançó que explica moltes coses. Papa.

0: Ara el suplement, la història d'un noi de l'Hospitalet de Llobregat que un bon dia va ficar la banya en el món de la tauromàquia. Un jove de només 20 anys que es va prendre el peu de la lletra, l'Albert Pla, quan cantava això de Papa, jo vull ser torero. Ara el suplement ens visita per primera vegada un torero català que va pel camí de convertir-se en una promesa i que ve acompanyat del seu pare. Una conversa que esperem que no acabi mastocada final. Mario Vilau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs, Mario?
1: Bueno, mica en mica anem millor.
0: Surs d'una lesió.
1: Sí, ara mateix estic una miqueta mal físicament, però bueno.
0: Què va passar?
1: Bueno, pues fa ja uns dies, el 27 de setembre, precisament el meu aniversari, pues bueno, pues vaig torellar i va passar, no?, la cara B del toreig i em va ficar una cornada en bou.
0: Un bou, o sigui, et van vestir un toro?
1: Sí.
0: A on?
1: A la cuixa, aquí a darrere.
0: Quants centímetres?
1: 20 centímetres.
0: 20 centímetres?
1: Sí, sí.
0: I què va passar després?
1: Bueno, pues, lo normal, ¿no? Quan
0: et van operar?
1: Sí, només sortia a la plaça, hi havia un quiròfan mòbil i m'operen i ja cap a l'hospital.
0: Què se sent quan una banya d'un bou et penetra 20 centímetres la cuixa?
1: Bueno, és complicat d'explicar-ho, no? Perquè, per exemple, la primera sempre dic que no vaig ni sentir-la, no? Però, bueno, mica en mica van passant una darrere l'altra, pues, ja et dones compte, no?, del que passa i ja saps, no?, quan t'agafen i t'ha ficat la banya que saps, no?, que vas ferit i la veritat que és complicat, no?, saber reaccionar mentalment, però, bueno, ja ho tinc més que assimilat i quan passen aquestes coses, pues, intento sempre tomar-m'ho de millor manera.
0: Clar, són 20 centímetres en una cuixa d'un noi de 20 anys. Entenc que si estàs aquí i ho estàs explicant tan panxo, vol dir que no et va enganxar cap artèria vital.
1: No, la veritat que per sort no em va agafar, sí que veritat que em va partir algun muscle que altre, però bueno, per sort va estar a punt, no?, de tocar el nervi ciàtic i tot això, però vaig tindre sort que només, com dic, no?, va partir algun muscle, però bueno.
0: Quantes vegades t'han vestit un toro, un bou?
1: Tinc sis cornades.
0: Sis cornades, ja?
1: Sí. Tres l'any passat i tres aquest, i bueno, totes a la zona de la cama, de la cuixa, menys una aquí a... Déjamelo.
0: El cul, també?
1: El cul, bueno, la zona baixa del cul sí, tinc dues aquí, i aquesta una mica més. Més a baix.
0: Pregunta molt òbvia. No tens por?
1: Bueno, sempre, no?, hi ha por davant d'un bou, òbviament. Saps que és una cosa que pot treure la vida... i quan ho fas, pues, òbviament surt aquest sentiment, no? Però bueno, nosaltres treballem dia a dia i estem molt, molt mentalitzats per poder fer-ho i aquesta por, pues, transformar-la en així dir-ho, no? Perquè al final i al cap és el que volem, pues, transformar-ho el que volem fer.
0: Clar, un toro, què pesa? 600, 700 quilos?
1: Hi ha de tot, no? Per exemple, aquest estiu he matat fins i tot a 640, no? Que ni en bous encara es poden veure, no? Però bueno, sí que és veritat que pot variar molt el pes.
0: En què consisteix el toreig i què va fallar perquè una d'aquestes cornades t'enganxés la cama? Què vas fer malament?
1: Bueno, moltes vegades no depèn de nosaltres, no?, sinó dels animals. Els animals fan els que ells tenen dins i moltes vegades, pues, no són adequats, no?, per fer el toreig i, bueno, pues, quan una es posa de veritat davant del bou i es posa a fer les coses bé i el bou no vol fer les coses bé, pues passen aquestes coses.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Mario Vilau, ell és torero, només té 20 anys i avui ve acompanyat del seu pare, que és el Jaume Vilau. Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
2: Bé, aquí.
0: Tu hi eres el dia que el van lesionar?
2: No, aquesta vegada no.
0: Altres vegades ho has vist?
2: Una altra vegada sí.
0: I què?
2: Bueno, ho veus, a l'ai... com està, i en seguida el porten a l'hospital, vas tu cap allí, i en seguida quan l'operen, en seguida et diuen que ha passat i com està, i tot això ja...
0: A tu t'han agradat mai els toros?
2: A mi no és que ni m'agradin ni m'hagin d'agradar, és que no...
0: No sabies de què anava això dels toros?
2: No, sí, sabia de què anava, però és que una cosa que no m'ha tirat mai.
0: No t'ha cridat mai l'atenció?
2: No.
0: I a la família hi havia antecedents?
2: No.
0: No?
2: No.
0: Tu, Mario, d'on et ve aquesta afició pels toros?
1: Bueno, pues, d'una casualitat que un germà seu es va casar i se'ls van a viure a un poble de Castelló i que allà, pues, fan bous al carrer, no? Com aquí a la zona de Tarragona. I, pues, bueno, pues, nosaltres cada any anaven a les festes d'estiu i va ser, no? On va interessar el bou dins de mi, i cada any pues, que anàvem, pues, aquesta locura anava creixent.
0: Des de molt petit?
1: Des de que vaig néixer.
0: Aquesta bogeria, dius, anava creixent. És a dir, no sé, què m'he d'imaginar? Un nen de 2, 3, 4 anys que ja comença a jugar en comptes de girafes, elefants i tigres amb bous?
1: Pues exactament.
0: Sí?
1: Exactament.
0: Jaume, explica'm això.
2: El pastís del seu tercer aniversari...
0: El pastís de l'aniversari?
2: El pastís d'aniversari era el pastís i portava ja un bou.
0: Ja us l'havia demanat, de petits. Sí. Com t'ho expliques, això, Jaume? T'ho vas entendre mai?
2: No, perquè no hagués ningú aficionat a la família ni res. Diu, no sé, la que està ambició amb els bros i tot això, és que no... Però bueno...
0: I a la classe, per exemple, els teus companys d'escola ho entenien? Que juguessis amb bous ja de tan petit, Mario?
1: Jo tinc la sort, no?, que des de ben petit sempre he anat amb els mateixos companys, i bueno, pues, des de ben petit pues, ja sabien, no?, qual era la meva afició, i inclús de vegades feia jugar els bous, no?, als meus amics, perquè bueno, pues, era el que jo necessitava i ells ho entendien perfectament.
0: Mm. Entenc, Jaume, que el teu fill et va agafar un dia i et va dir la frase de l'Albert Pla de «Papa, jo vull ser torero».
2: Jo me vull apuntar a l'Escola Taurina de Catalunya.
0: I tu què li vas dir?
2: En principi intenta escampar, però bueno, al final diu «O me'n porteu o vaig jo». I el vam portar en salto.
0: Tot i així, tinc entès que com que estava tan obsessionat amb tota la qüestió dels bous i dels toros i del toreig, el va portar al psicòleg.
2: Sí, bueno, a part del tot, una altra cosa, però pels toros també.
0: Com va anar això, Mario?
1: Bueno, pues jo no ho sabia, no? Jo anava al psicòleg perquè em portaven. Jo era petit, no sé si tenia 8 o 9 anys, no me'n recordo.
2: Sí, més o menys.
1: I fixa't que fins i tot jo anava al psicòleg i hi havia joguines, no?, un psicòleg de nens, i hi havia justament una figureta d'un bou, i jo jugava els bous al psicòleg. I llavors, pues, ni ell mateix entendia, no?, què em passava.
0: I el psicòleg va dir, escolta'm, apunteu-lo els toros, perquè si no això...
2: No sé què té, ja li sortirà.
0: Mm. Tothom ha entès aquesta afició o aquest model de vida que has decidit adoptar, Mario?
1: Sí.
0: Tot sí, el sí, teu sí. Entorn, la família... Perquè sí. Si el teu pare tampoc d'això dels bous i els toros ni li va ni li ve...
1: Pensa que quan una persona com jo, no, entrega tota la seva vida a algú, el que sigui, la gent del seu voltant ho ha de respectar. I sobretot una professió com la meva, no, que pràcticament... Bueno, pràcticament no, em jugo la vida, no, cada dia. I llavors pues, totes les persones que li he explicat, que ha vist, no, la meva forma de vida, no li s'ha quedat una altra cosa que apoyar-me i fins i tot interessar-se al tema.

0: A ritme del Salses Nabur, amb aquest torejador, amb el Mario Vilau i el Jaume Vilau, pare i fill, pare d'un torero de només 20 anys, el Mario. Escolta, Mario, quina reputació creus que té la teva feina aquí a Catalunya?
1: Bueno, jo crec que és important. Jo crec que ara mateix el que estic capant de que estic sent capaç de viure, crec que és impressionant, no? Mai imaginava quan era petit que n'hi hagués la quantitat d'afició que estic descobrint. Cada vegada veig que n'hi ha més, i sobretot pues, la afició que té la gent de Catalunya crec que no l'ha vist en ningun lloc, no? El que és capaç de fer la gent d'aquí, de viatjar, de fer hores a cotxe, i sobretot pues, per veure'm a mi, la veritat que és un orgull, i que és molt bonic el que estic sent capaç de viure en l'afició de Catalunya.
0: A tu t'agrada reivindicar que ets un torero català?
1: Sí, a mi m'agrada, no? Que la gent sàpiga que sí que català, que estic orgullós, no?, de la meva terra, i que jo sempre que he anat per fora d'aquí, bueno, òbviament no per fora d'aquí, però bueno, que sempre que ho he pogut reivindicar, ho he fet, i amb tot l'orgull del món.
0: És habitual a vegades que en el món de la tauromàquia el públic llenci banderes, no?, al torero. Què et llencen? Banderes espanyoles, banderes catalanes, senyeres?
1: Jo sempre, com saben, no?, que soc català, perquè la veu s'escolta, pues, em porten banderes de Catalunya, no? De fet, a la final de... Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera de Catalunya, i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrina que mai, i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: L'univers dels toros sí que és veritat, però, que està envoltat de tòpics o de prejudicis, a vegades, d'uns valors associats a una ideologia, doncs, més conservadora, a un fort sentiment d'espanyolitat. Diries que són tòpics o són prejudicis o són certs?
1: Són totalment tòpics, no? Tu vas a una plaça de bous i pots encontrar-te amb tot tipus de persones d'ideologies diferents, no? I la veritat que és un món on aquestes idees no importen, perquè al final el que importa és que una persona s'està jugant la vida davant d'un animal, i importa el que ets capaç de sentir veient això. Mm.
0: Formalment, les corrides de toros no estan prohibides a Catalunya. De fet, el Parlament les va abolir el 2010, però el 2016 el Constitucional va anul·lar la llei. Ara bé, l'última corrida que es va celebrar a casa nostra va ser el 25 de setembre del 2011 a la Monumental. Tu entens que no hi hagin toros a Catalunya, Mario?
1: Jo era molt petit, no?, per saber el que estava passant. Jo, vamos, ni quan era petit sabia ni que havia, no?, corregudes de bous a Barcelona, però, bueno, no entenc, no?, per què no es va solucionar la cosa més ràpid. No entenc per què quizá el nostre sistema no es va mobilitzar abans, però, bueno, quan ja es va anul·lar la prohibició, pues, bueno, crec que ja és una porta oberta, no?, per poder tornar, i ojalà per nosaltres, pues, podem tornar a disfrutar el que més volem a la nostra plaça.
0: Tu, entenc que el teu somni deu ser poder torejar un dia a Catalunya.
1: Doncs sí, de Catalunya, no? Sí que és veritat, no? És el meu somni, és el poder torejar amb la meva gent, la meva terra, la meva plaça, i disfrutar, no?, del que estimo, que tant m'estan traient.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal?
1: Clar que ho entenc, no? Hi ha tot tipus d'opinions, però hi ha que respectar-les, no? Igual que nosaltres respectem a ells, ells ens han de respectar a nosaltres, que crec que és el més important.
0: Tu et consideres animalista?
1: Jo sí.
0: Tu et consideres animalista?
1: Jo em considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
1: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal, i sé tot el que hi ha, no?, darrere d'una correguda de bous, tots els ecosistemes, totes les persones que viuen del món del bou, i tot el que es cuida gràcies a que n'hi ha corregudes de bous.
0: Clar, però al final el teu objectiu és matar-lo, no?, quan us enfronteu a la plaça?
1: Doncs pues igual que un matadero, no? Quan els animals moren, de vegades n'hi ha que veure, no?, què porta atrás un animal. Igual el sofriment no és morir, sinó la vida que ha portat un animal. Mm.
0: Tu creus que el toro es diverteix a la plaça o pateix?
1: No ho sabem. No, mai ningú ser humà s'ha posat a la pell d'un bou al ser torellat, o sigui que no ho podem saber.
0: Explica'm què passa amb... Jo mai he assistit a una corrida de toros, no ho he vist mai. Vaig veure la pel·lícula d'Albert Serra, De fet, tenim la banda sonora de la pel·lícula de l'Albert. No sé si vas tenir l'oportunitat de veure-la.
1: Jo l'he vist unes quantes vegades.
0: Unes quantes vegades, és així. Això és Tardes de Soledad, aquesta famosa pel·lícula documental sobre toros de l'Albert Serra, que va ser molt aplaudida i també molt criticada. L'Albert Serra és així. I a tu què et va semblar la pel·li?
1: A mi és veritat que, hombre, òbviament em va agradar, no? que un director com Albert Serra català aposti, no? Per com la tauromàquia, pues important, no? I però sobretot va mostrar la realitat dins del que viu un torero, no? Del que pot patir a l'hotel a l'hora de canviar-se, el que pot patir de canviar la plaça a la furgoneta, tot aquest tipus de coses que quizá l'aficionat no pot veure, pues ho va mostrar.
0: Mm. I tot el ritual també de vestir-se, no? Tu també el deus haver viscut, aquest ritual, la vestimenta.
1: Unes quantes vegades.
0: Quanta estona trigues a vestir-te?
1: Bueno, pues depèn, no? Cadascú les manies que tingui. Però bueno, jo soc un torero que la veritat no tinc moltes i tardo... Encara així es triga, no? Pot trigar, pues, no sé, pues 40-45 minuts.
0: Mm. Jaume, què? El patiment va per dins o va per fora? O com el processeu? També amb la teva dona.
2: El patiment va per dins i per fora.
0: Perquè entenc que sou una família, pel que expliqueu, que mai havíeu tingut tradició. Tu havies assistit mai a una corrida de toros?
2: Mai.
0: Ni a Catalunya ni fora de Catalunya?
2: Mai, ni a Catalunya ni fora.
0: Per tant, la primera corrida de toros que veus a la teva vida és la del teu fill.
2: El meu fill.
0: Davant, amb 16 anys, davant d'un animal de 500 quilos.
2: Sí, sí.
0: Tot això, què?
2: Va per dintre.
0: Tens més fills?
2: Sí, una filla.
0: I la seva germana, la teva filla, ho entén, el que fa el Mario?
2: No acaba d'entendre-ho.
0: Li costa una mica més.
2: Li costa una mica, sí.
0: Mario, explica-m'ho. Que és més gran o més petita, ella?
1: Bueno, és més gran. Ella té 4 anys, és més gran que jo.
0: A què es dedica, ella?
1: Ella és higienista bucodental.
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, mai hem tingut aquesta afició en comú.
0: T'ha vingut mai a veure, ella?
1: No.
0: Ella no t'ha vingut a veure.
1: No ha vingut mai a veure-me.
0: Et sap greu?
1: Home, no m'agrada dir-ho, no?, perquè la meva germana, però sí que em sap greu perquè no entén, no?, el que és la vida del seu germà.
0: Discutiu?
1: Sí.
0: Què et diu?
1: Bueno, ja no m'agrada, no?, entrar al tema de discutir amb ella perquè, òbviament, l'estimo. Però, bueno, és complicat perquè ella ho ve, pues, totalment contrari a mi.
0: Tu et guanyes bé la vida? Pots viure del toreig?
1: Ara mateix sí, puc viure del toreig.
0: I quina projecció tens? Perquè hi ha toreros que es guanyen molt bé la vida, no?
1: Bueno, mai es pot dir això, no? Perquè no ho saps. Però, bueno, per sort i pel que estic incapaç de viure, pues, gràcies, pues, puc dir que no, tinc una projecció important que ojalà que sigui veritat, però, bueno, mai es pot dir.
0: Explica'm què passa amb les orelles del toro. El ritual aquest de les orelles.
1: Bueno, es tallen a moda de trofeus, no?
0: O sigui, un cop el toro ha caigut, no? Se li tallen les orelles i se li entreguen al torero com a un trofeu?
1: Sí.
0: I després es mostren al públic o com va
1: això? Clar, és la forma, no?, de valorar una feina i les demana, de fet, al públic. Les demana al públic.
0: Qui et va acompanyar aquella primera vegada a l'escola taurina?
1: La meva mare.
0: Quants anys tenies?
1: Tenia 14.
0: 14 anys. I amb 14 anys tu i la teva mare us planteu a l'escola taurina.
1: Exactament.
0: Que suposo que l'ambient era una mica més veterà.
1: Sí, bueno, era una època, bueno, ja més endintrant-se, no? El tema de l'escola va ser una època de canvi, va entrar una nova directiva i els meus companys, pues, eren ja més majors, no? Tenien 17, 18, 19 anys, ja eren més majors que jo.
0: Què s'hi fa en una escola taurina?
1: Bueno, pues es fa una mica, com he dit abans, no? Un teatre, es fa entrenar, no?
0: Un teatre, un teatre. Clar, perquè entenc que, evidentment, no podeu entrenar amb bous allà.
1: Exactament, pues fem com si hi hagués un bou, una persona fa de bou i l'altra, pues, s'imagina, no?, fent una feina a una plaça i per automatitzar els moviments.
0: Són moviments molt automàtics? És una coreografia bastant repetitiva?
1: No, perquè cada animal no són igual, no? Tots els animals són diferents i llavors, pues, aplicant la tècnica, no?, i torellant cada vegada, vas agafant aquests diferents moviments. Però, bueno, sí que és veritat que entrenant, pues, intentem agafar la perfecció perquè davant dels animals, encara que no hi sigui perfecta, per la nostra composició corporal i moviment sigui el més perfecte possible.
0: Recordes la primera vegada que et vas posar davant d'un toro de debò?
1: D'un toro de debò, sí.
0: Quants anys tenies?
1: Jo tindria 15 o 16, com a molt.
0: Tu, Jaume, què, aquell dia? les tenies totes? S'ha no. de patir molt, no?
2: Molt, es pateix molt. Es pateix molt. Un criu de 15 anys, amb un bitxo ja, bueno, no som molt gran, però és un petitès, però bueno, que l'enganxa i fa la voltereta. I no s'ha de caure.
0: Què vas sentir tu aquella primera vegada de tenir un toro davant?
1: Bueno, a veure, n'hi ha dues parts, no? Ja quan vaig posar la primera vegada, que va ser un animal molt més petit, que sí que és veritat que em va impressionar molt, no? Perquè jo ho veia i tot, però no sabia, no?, el que era posar-se davant. I bueno, quan ja em vaig posar davant d'un bou gran, no?, pues sí que és veritat que vaig sentir, no?, vaig sentir sobretot la força, no?, que tenia un animal que podia agafar-te i podia fer-te mal, no?, i sobretot amb el volum, amb tot, pues era impressionava molt, més del que me llenava.
0: Quin any t'espera? És a dir, viatges amunt i avall, toreges arreu de l'estat, o crec que també a França, no?
1: A França, a Mèxic, ara la setmana que ve anem a Perú. Sí que veig que, bueno, pues és un, aquest any ha sigut un any molt mogut, no?, perquè hem treballat per totes parts i bueno, pues és una vida complicada, no?, perquè són molts viatges, moltes hores de cotxe, i després d'aturallar, no?, tant dies seguits es fa dur, però bueno, al final és el que vull viure.
0: L'acompanya sempre tu, Jaume, o hi va pel seu compte ja?
2: No, nosaltres poqueta vegada podem acompanyar.
0: Esteu treballant i...
2: Sí, estem treballant i és impossible.
0: A què et dediques, Jaume, tu?
2: Jo soc encarregat d'un magatzem.
0: Molt bé. Volia preguntar si el públic és gaire diferent, el de França, el del Perú, el de Mèxic, el de Madrid. Com
1: sí,
0: reacciona?
1: Sí, és diferent, no? Cada públic és el que ha viscut la història, no? Per exemple, a Mèxic són, bueno, més com una festa, no? A Espanya sí que veritat que n'hi ha de tot, per la festa dels pobles i les places importants, i a França sí que veritat que guarda un respecte també especial, no? A França n'hi ha molt respecte pel bou, molt respecte pel torero, i la veritat que són aficions que n'hi ha que entendre, no?, cadascuna per fer-la agradar, però que gràcies per ser pogut entendre-les a totes.
0: Avui al suplement la història del Mario Vilau, torero de només 20 anys, català, de l'Hospitalet, i del seu pare, el Jaume Vilau, company d'aventures, amb una història sorprenent, que no havíem conegut encara aquí el suplement, però que segur que també ens planteja molts interrogants i algunes respostes. Jo, ja em perdonareu, però no puc acabar aquesta entrevista sense que soni aquesta cançó. Mario Vilau i Jaume Vilau, moltes gràcies. No heu torejat gaire les preguntes, o sigui que us hem de donar les gràcies. I molta sort i cuida't de la lesió i que hagi de ser el que hagi de passar. Gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Ara tornem al suplement.
3: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Anar-me'n a viure al camp. Veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
7: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
8: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop.
10: Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
11: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
12: Tot Catalunya està que crema.
13: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
11: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
14: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
11: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
15: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
16: Que llarga la pilota, continua això.
17: Tot és possible un dia de partit.
18: Quin golaç!
17: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
19: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
20: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
21: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
22: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per arribar a les 12. Aquesta tarda torna la Lliga a partir de 6:45. Torna el Barça, si més no. La Lliga va tornar ahir ja, amb aquest empat de l'Espanyol contra el Màlaga. A 6:45, al Camp Nou, Barça-Getafe, possibilitat de 8 victòries consecutives. Jordi Puntí, bon dia.
23: Bon dia, què tal?
0: S'ha fet llarg, això, eh?
23: Buf, 3 setmanes. No havia passat, jo crec que no havia passat mai. Generalment eren 2, però 3. Aquest punt extra, aquesta setmana extra, realment s'ha fet molt llarg. I a més passa una cosa, que és que, clar, hi ha gent que li agrada la selecció i que la segueix i té la sensació que, que li van donant una mica de caldo, no? Una mica de menjar, però els que no la seguim, diguem, realment es fa llarg. Sí.
0: Del pH del virus de les seleccions, bé, podria haver estat pitjor, també una mica millor, perquè el Barça torna sense Rafinha, que estava en ratxa, tot i que sembla que el que fa Flick és reservar-lo, també no només avui contra el Getafe, ha dit que tampoc jugarà contra el Galatasaray per aquest cop que va rebre.
23: Sí, és que aquí, a veure, jo crec que el virus FIFA potser no ens ha arribat, per sort, a atacar fort, però pensa que hem tingut Olmo, Pedri, Lamin, Rodri, Coversió una mica menys, que han estat jugant tots els partits i jugant molts minuts. Vull dir, no els reservava gens ni mica. Per tant, estem parlant de la columna vertebral de l'equip que ve cansada, que podrà jugar segurament, però jo m'imagino que hi haurà canvis, hi haurà moviments. I el cas de Rafinha, doncs sí, evidentment, és un problema, perquè fins ara era el màxim golejador, estava en ratxa i tot l'equip funcionava una mica a partir d'aquesta idea del fals nou, del no davanter centre. Per tant, veurem que també és veritat que ve un octubre que quan mires el calendari espanta una mica. O sigui, fins ara hem vist un Barça extraordinari que ens ha sorprès molt, molt positivament. Poden batre un rècord avui guanyant el Getafe, però pensa que després d'avui anem a Istanbul a jugar amb el Galatasaray, al camp del Betis, al camp del PSG i a casa amb el Madrid, el Clàssico. O sigui, és un octubre complicat que jo crec que acabarà definint realment les aspiracions i el nivell d'aquest equip.
0: I que l'aturada va arribar en un moment tan dolç pel Barça i tan dolent pel Madrid, que clar, fa la sensació que aquest moment potser s'hagi trencat segur, perquè has estat 3 setmanes sense l'equip reunit. Però bé, a veure en quines condicions tornen tots, no?
23: A veure, és que digue'm conspiranoic, però a vegades sembla fet expressament. O sigui, el De La Fuente, l'entrenador d'Espanya, no se'n guarda ni un. Vull dir, pensa en el seu equip i els fa jugar com si el Barça no... com si no fossin tots del Barça, no? L'Ancelotti en Brasil igual. O sigui, el Rafinha ha tornat tocat perquè és que no va deixar-lo i el feia jugar a cada moment. Cosa que no feia amb Vinícius, eh? Vull dir que hi ha un punt, ja et dic, digue'm conspiranoic. I després el partit d'avui contra el Getafe és un partit d'aquells que en diuen trampa, perquè en teoria no és un rival difícil, tampoc estan jugant gaire bé, però és que cada any, quan ve el Getafe de Bordalàs, és aquella mena de mal de queixal que costa molt arrencar els partits, perquè es tanca molt. Jo espero avui canvis, i espero renovació, i espero veure... Clar, Gordon, per exemple, l'hem vist amb la selecció anglesa jugant de nou i fent molts gols, també, doncs potser per aquí hem d'anar. Gabriel Jesús, que cada vegada que ha sortit ha marcat, potser li hem de donar l'oportunitat també, no ho sé. En tot cas, és fascinant, el moment, i serà, jo crec que serà un gran partit.
0: Jordi, demà hi tornem una mica més i a veure si podem explicar una altra victòria del Barça. Una abraçada ben forta.
23: Que vagi molt bé, gràcies.
0: Les 12 del migdia, notícies, i tornem amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez parlant de Shakira i de Piqué, sobretot més de Shakira, també parlant en català. I passem per Lleida, perquè allà s'està vivint aquesta experiència podcast amb la Sílvia Coppola. De seguida la saludem.
21: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri immediatament centenars de milers de barrils de dièsel als Estats Units. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys, des de l'inici de la guerra a Ucraïna, i que justament es van ampliar fa 3 setmanes. Una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant i que Volodymyr Zelensky ha criticat amb duresa perquè considera que servirà per finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna.
2: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou. Han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, Josep Xifra, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto.
3: Els fets van passar a finals d'agost i avui ho ha avançat el diari de Girona. Els Mossos d'Esquadra feien un control rutinari a l'autovia C-65 i el van aturar. El resultat de la prova d'alcoholèmia va superar els 0,6 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire, quan el límit permès és de 0,25. Els agents el van sancionar i Xifra ha assumit la responsabilitat dels fets i ha assegurat que es considera que els controls policials són perfectes i necessaris.
1: Bona ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans.
3: Les cases rurals de l'interior freguen el ple. Són declaracions a aquesta emissora del president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.
18: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
3: També als hotels i càmpings s'hi espera una bona ocupació durant aquest cap de setmana llarg que permet estendre la temporada turística.
1: I 8 persones han estat detingudes acusades de robatoris amb força en habitatges de Catalunya i Madrid.
3: L'operació conjunta de Mossos i Guàrdia Civil ha permès desarticular 2 grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis. Els presumptes lladres van entrar en domicilis d'Alpicat, Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona. Els detinguts són 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys. Se'ls atribueixen els delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental.
1: Després de l'expectació que va crear l'eclipsi de l'estiu, ara és l'estació Vall de Núria, al Ripollès, que ofereix els caps de setmana d'aquest octubre la possibilitat de gaudir del cel de nit per poder-hi anar a veure estels i planetes. Ho fa juntament amb el Parc Astronòmic del Montsec. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
4: Sí, bon dia. Just avui dissabte es pot fer. El gerent del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, reconeix que cada vegada hi ha més interès a gaudir de les experiències del que s'anomena astroturisme. I un bon exemple seria aquest de fer les visites de nit enmig del Pirineu.
5: I ho hem vist en general, és a dir, doncs, no només de venir doncs, als llocs on hi ha un centre astronòmic, com és el cas del Parc Astronòmic del Montsec, sinó també doncs, en poder doncs, portar aquestes activitats a altres territoris. Això hi ha un creixement. I jo diria que és més enllà, va més enllà del tema de l'eclipsi, sinó fins i tot va una miqueta doncs, amb la idea de que fem un turisme més d'experiència, més de vivència. No?
4: Es complementa l'observació del cel amb una oferta gastronòmica i no cal estar allotjats a l'hotel de l'estació de Vall de Núria. Es pot tornar amb el tren cremallera cap a Ribes de Freser a les 11 de la nit.
3: I esports, en Roger Arnau.
6: Marc Márquez se situa per primera vegada aquesta temporada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que aquest matí ha acabat quart. Aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. Des de 11:45 està en marxa també la cursa sprint, que ha començat amb retard a causa de la intensa pluja. Ara mateix, quan s'han disputat ja més de 10 voltes, Max Verstappen lidera la cursa seguit de Lewis Hamilton. I en futbol, el Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Jugarà sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça, si guanya, sumarà la 8a victòria a la Lliga en 8 partits. Avui també es disputen 3 partits més de primera. Rayo Athletic Club a les 2, Alavés Atlètic de Madrid a 4:45 i Real Madrid-Villarreal a les 9 del vespre al Bernabéu. Qui ja ha jugat és l'Espanyol, que ahir va empatar 1 al Camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús l'ús al temps de descompte. Mentrestant, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, disputarà aquesta matinada la final del Mundial contra l'Argentina. A les semifinals, el combinat espanyol ha superat Portugal per 2-1.
7: Fins aquí les notícies.
24: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: Des de primera hora, el suplement, avui explicant-vos que estem d'estrena també a Catalunya Ràdio perquè a les 11 ha arrencat l'experiència podcast del Divan en viu des de Lleida. A Lleida hi tenim avui Sílvia Coppolo. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia, què tal? Com estem fora de Lleida?
0: Això vosaltres, perquè m'han ensenyat unes fotografies d'on sou. Escolta, em fa patxoc, sí. Això, eh?
1: Oh, bé, és que, diríem, aquí estem la mar de bé a l'Institut d'Estudis Irlandencs en aquest festival de Sant Miquel de les Lletres, que és un xou brutal! Bravo! Per la cultura!
0: Clar que sí, Coppolo.
1: Bravo per Lleida, un país dins del país.
0: Aquest és l'eslògan, eh? Un país dins del país. Explica'ns això que és aquesta experiència podcast, Coppolo, perquè és una novetat d'aquesta casa, eh?
1: Sí, això no us ho havia dit. I és que nosaltres ara, a Catalunya Ràdio, diríem, hem empès una nova experiència. La nostra directora adjunta, Vanessa Ferrer, té molt clar que el servei públic també passa per crear comunitat, per fer que la comunitat es conegui, que es trobi, que s'estimi. I és el que fem avui. Avui, aquest xou que estem vivint, aquest programa que vivim en directe, després anirà a la plataforma i posteriorment farem i podrà anar a l'antena. Això s'ha entès molt bé, eh?
0: I tant que sí. Diríem,
1: doncs és el que estem fent avui, però jo vull venir cada dia.
0: Clar que sí. Escolta'm, Coppolo, i he vist que hi ha molt públic, sí? Molts oients del Divan, molts oients del suplement. Hola, estimats lleidatans, també. Una abraçada ben forta des de l'estudi de Catalunya Ràdio. I entenc també, Coppolo, molts convidats, perquè he vist que anava desfilant gent, també actuacions, no?, per aquí.
1: Sí, tenim moltes persones convidades de tots els àmbits de la cultura. També tenim les autoritats, entrem la mare amb l'economia. Acabem de sentir a l'Opardal Roquer, que l'hem de punxar cada dia sí, cada dia també, i després sentirem a l'abril. I aquí tinc l'Antoni Jalong, que és l'ànima de la festa.
0: Home, Antoni Jalong, col·laborador del suplement, avui l'hem trobat a faltar a la tertúlia perquè la cosa va fent xup-xup. Jalong, sí? Què tal? Bon dia, com anem?
2: Bon dia, molt content. Mira, un home feliç.
0: Avui Lleida al mapa i al món, d'alguna manera, Jalong?
2: Cada dia hem de posar Lleida al mapa i al món perquè és l'única salvació que tenim.
0: Escolta'm, això de la Coppolo i aquesta experiència podcast de Catalunya Ràdio, entenc que s'emmarca, Antoni, també amb el Sant Miquel de les Lletres. Explica'm què és això del Sant Miquel de les Lletres, tenint en compte que això no només va d'avui, que són uns quants dies, eh?
2: Oh, Sant Miquel de les Lletres són 6 dies, més de 50 activitats, i és posar el llibre i la literatura i la cultura en català a tota la ciutat. Perquè no esperem que vinguin a veure'ns. També hem tingut 5 taules rodones magnífiques sobre temes molt interessants, però hem fet activitats a les escoles, als instituts, a les residències de gent gran, hem fet cantonades poètiques, hem fet mercat de llibre, hem fet de tot. 50 activitats que han omplert la ciutat de cultura i de literatura.
1: I llavors, Roger, et volia demanar una cosa. Mira, aquí al meu costat hi ha l'Amat Baró, que és filòleg, poeta, professor de normalització lingüística de Lleida, coordina l'aula de poesia i fa uns poemes sensacionals. Tu creus que ara el suplement...
0: Som-hi. Tenim... Home, escolta'm, Coppolo, hi ha una cosa que és, el suplement també és teu, vull dir que això és patrimoni de tota l'emissora i la gent que és fidel a aquest programa sap que pel suplement hi han passat un munt de presentadors, una institució d'aquest programa, Sílvia Coppolo, per tant, el que tu manis.
1: Moltes gràcies per aquesta amabilitat, Amat Baró, t'escoltem amb el poema.
3: Passeig pel Segre. Si de fosc tombo pel riu, la calor es fa insuportable, no he tingut un dia amable, he estat tot meditatiu. Si de fos tombo pel riu, castanyetes de cigonya, campanetes de mil grills, en jocs tornen els perills i encoratge la vergonya, castanyetes de cigonya. Entre els arbres i una canya, aromes d'orà i alger, sota un salze ploraner una mora ja s'hi afanya. Entre els arbres i una canya. A la llum d'una clariana, uns prínceps de Bangladesh, els daus tiren cap a l'eix d'una mística rotllana. A la llum d'una clariana. Més enllà en una banqueta, toca rigui una guitarra. Uns negrets sota una parra encenen una trompeta. Més enllà en una banqueta, l'equip de l'imperi Azteca juga un partit de futbol. Quan el més petit fa un gol, rebrote la mata seca. L'equip de l'imperi Azteca branda amb força la mangala, un gitano romanès, una russa s'alce més, la mitgeta dalt l'escala. Branda amb força la mangala dins d'aquest

0: dansa fina, no hi ressone to nadiu. L'Ilerget no balla al riu, és maldestre i ja no afina dins d'aquesta dansa fina.
1: Bravo, Amat Baró. Roger, porta auriculars, et sent.
2: L'enhorabona, Déu-n'hi-do, quina demostració, no només de poesia, sinó també de recitar, eh? Quin rapsoda, eh? L'enhorabona, moltes gràcies per dedicar-nos a aquest poema.
1: Què li diries al Roger Escapa i a tots els oients del suplement?
0: Doncs que moltes gràcies per les paraules.
1: Gràcies.
2: Còpolo, jo faré un anunci també. Em tiro a la piscina, no he demanat permís a ningú, però com que m'han dit que està confirmat, som-hi. El dia 13 de desembre, la marató que arrencarà el suplement, aquest any la farem des de Lleida.
1: Uau!
2: Serem al claustre de la Universitat de Lleida, per tant, aquesta marató dedicada a les malalties neurodegeneratives, a tot el que depèn del suplement, hi serem, i esperem també que tots aquests oients que avui heu anat a veure la Còpolo, doncs ens animeu també amb aquest programa especial que estem començant a dissenyar.
1: I tant que sí, però avui el que hem vingut és això, a fer país, diríem, a fer comunitat, perquè Lleida és això, un país des del país. Roger Escapa, moltes gràcies.
2: Una abraçada ben forta, cuideu-vos, fins aviat.
1: Gràcies, adéu-siau.
2: Dos minuts per arribar a un quart d'una del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Joan Callarissa, amb la Rebeca Rodríguez i amb la Shakira.

0: Shakira ha estat notícia una altra vegada, en aquest cas amb Broncano a La Revuelta, per aquest moment.
1: De puta mare, com és en català.
2: De puta mare, eh?
1: De puta mare.
2: Hables català?
1: Sí, parlo.
2: Jo parlo també.
1: Sí?
2: En català?
1: Sí, jo parlo també.
2: El meu segon idioma.
1: Jo parlo...
2: Si tu vols...
1: Els meus fills.
2: Ah, cal? Perquè els teus fills són catalans.
1: Sí, són catalans.
2: Parlen català?
1: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells...
2: Sí.
1: En Miami, també.
2: En català?
1: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
2: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos
1: sí.
2: En Miami.
1: Sí.
2: ¿Crees que es este patch?
1: ¿Pero qué fas, tío?
2: ¡Ah, dormido!
1: ¿Pero qué fas?
2: Y la gente sí, en Miami sí, está, sí, está gente... poseída. ¡Ay, Virgen Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
1: Milan, Milan, parlem dos tres. Parlem dos tres.
2: Milan, estic... Molt enfadat amb tu.
1: Sí, sí, molt enfadat.
2: Aquesta cosa que tu has fet, per mi, és una decepció.
1: Però tenim que parlar d'això,
2: i així ja s'entén. Els teus hablen català?
1: No, hablen mucho inglés entre ellos.
2: Sí,
1: sí, sí. Sí.
2: Muchas cosas, muchos idiomas, ¿eh?
1: Sí, hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
2: También que no pierdan tanto
1: en castellano. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
2: Muy bien. Bueno, a mí pasa también, yo hablo en catalán también.
1: Sí.
2: Sí,
1: porque tú eres de Barcelona.
2: No.
1: No, ¿tú dónde eres?
2: Jaén, Andalucía.
1: ¿Y tú por qué hablas catalán?
2: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español, me encantan.
1: ¿Tú tuviste aprender... una novia catalana? ¿Alguna?
2: También ha pasado,
1: ah,
2: sí.
1: Ah, ¿ves?
2: Nos ha pasado lo mismo los dos.
1: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
2: Los dos hemos pasado por eso.
3: Te felicito que bien actúas.
0: Moltes coses a comentar. Jo no sé si ho hem d'aplaudir o ens hem d'enfadar, sincerament. Perquè
4: no.
0: Hi ha moments que sembla que se n'enfoti de la llengua i d'altres que celebrem que sap dir bon dia. Vull
4: que sap dir bon dia i parlar, que és l'únic verb que utilitza, perquè el que sí que el parla més fluid realment és Broncano. Ella, si te n'adones, quan ha d'explicar que a Miami els seus fills parlen català perquè no els entenguin, no ho diu en català. O sigui, ella diu tres paraules. El que passa que nosaltres, és cert que ens acontentem amb bon poc, ens va cantar el boig per tu i ja sembla que això ja sigui tot el català que es mereix Shakira i nosaltres. Jo, tothom que s'esforci a parlar-lo, trobo que s'ha d'aplaudir. Però aquí ella passa del català
0: totalment. Bueno, perquè queda com un retrat folclòric, no? Com una cosa de ai, mira.
4: Ai, mira.
0: Vaig a fer la gracieta i dir dues paraules en català.
5: Jo vaig a portar una dada ara mateix, que és que ella va viure 12 anys en una relació a Catalunya. Llavors això pot ser fa que la demostració que va fer de català sigui considerada precària. Molt precària,
4: molt precària,
5: no?
4: Sí.
5: Perquè és que, clar, hi ha gent, mira, tinc uns amics que van arribar al març i el parlen millor que ella, saps? I...
0: Bueno, i que el conflicte ara d'en Piqué, perquè han passat els jutjats una altra vegada, precisament és per l'arrelament dels fills a Catalunya, no? O sigui, d'aquí plora la criatura, ara, amb aquest últim conflicte.
5: Que, diríem que si el català dels fills depèn del català que els ha de parlar ella, pobres criatures han quedat servits, perquè és que, ja, insistixo, o sigui, és una persona
0: home,
5: que...
0: Home, però, a veure, lògicament, qui parla català als fills no ha de ser Shakira.
4: És Piqué, evidentment.
5: Sens dubte.
0: I tota la
5: no, però que ella diu que...
4: Però, clar, si els nens no poden venir aquí a Barcelona perquè ella considera que les estades curtes, els nens ho passen molt malament amb aquests vols transatlàntics i tal, i que jo crec que no li fa cap gràcia que vinguin, els nens, evidentment, el català no el parlaran mai, però ja no és el pel català, és perquè al final té una família aquí. O sigui, jo crec que el benestar emocional dels nens ja és més important que el català o no el català. O sigui, al final no ens oblidem que aquí té doncs, uns avis, té uns cosins, té gent amb aquests que han anat a escola amb amics...
5: És que tenen el país on van néixer i on se van criar.
4: Durant, no, el que dius tu, durant molts anys,
5: broma,
4: a més a més.
5: Les seues arrels van començar aquí. Vull dir, hauria de ser de l'interès d'ella, independentment de si està casada o divorciada del pare de les criatures, que poguessin seguir en contacte en la terra que els ha vist néixer i a la qual li deuen el 50% del seu ADN. Vull dir que... Però bé, si ella ja diu... intento hablarles en castellano, intento, imagina't, oye, aquesta frase ja, imagina't, no?, lo que li importarà al català.
0: De seguida tornem al conflicte amb Piqué sí. I perquè aquesta setmana han tornat als jutjats, perquè hi ha la fotografia de tots dos sortint per separat. Però abans, expliqueu-me aquesta entrevista perquè va portar cua i més enllà d'aquest moment hi ha altres també històries al voltant de l'entrevista que van generar controvèrsia.
4: Sí, aviam, és cert que Televisió Espanyola li ha fet una promoció bestial a Shakira justament per poder aconseguir aquesta entrevista a plató, no al Macondo Park, que és on l'han fet, sinó a plató amb Broncano, i no 10 minuts, sinó que l'entrevista hauria d'haver durat una hora. Llavors, què passa? A Bronca no l'avisen un dia abans de que finalment pot entrevistar Shakira, no al seu plató, sinó a Macondo Park, que és on ella està donant els concerts. Ella explica que com l'avisen tan tard i que a més ella grava un altre programa aquell mateix dia, no té temps per preparar-se-la i que tampoc les té totes de que li acabi donant l'entrevista.
0: Llavors, ell més marxa... el típic artista que a última hora et pot deixar tirat.
4: Ah, exacte. Llavors ell acaba gravant un altre programa per si les mosques, que fa bé, i després, a més, grava des de que surt de... dels estudis fins que arriba a Macondo Park tot el trajecte amb cotxe, amb un mòbil, perquè diu, no puc gravar amb càmeres perquè no tindré temps ni d'editar-ho, llavors ho grava tot amb un mòbil per anar ràpid, i on ell explica, doncs, tota la part del darrere que no explicaria cap altre programa, perquè ells al final s'acaben enrient d'això que fa Shakira, que és, ens avisa a la darrera hora, ho expliquen tot, expliquen que, a més, diu, bueno, ens pot deixar tirats, per això que potser de tot això acabarem fent un reel, acaben dient, no?, perquè potser no acabaran ni amb entrevista. Els veus quan arriben ja al Macondo Park que ella, que els havia citat a les 5, no està, que no se l'espera.
5: Fa una hora tard.
4: Fa una hora tard, agafen un buggy i comencen a preguntar-li a la gent que treballa en Macondo Park. O sigui, al final graven, ja et dic, amb el mòbil durant 20 minuts.
0: A favor de Shakira t'he de dir que el col·lectiu que més et fa esperar en aquestes entrevistes pactades i enregistrades no són ni els actors ni els músics, són els esportistes. És a dir, jo les vegades que més m'he hagut d'esperar sempre són futbolistes.
4: Ja, el que passava en aquesta ocasió...
0: Que surten d'un entrenament, que s'han de dutxar, que s'han de pentinar, que s'han de posar la gomina... doncs tot això a vegades
5: es demora. De fet, hi ha un moment molt curiós a l'entrevista de Shakira, que és que ella ja ha arribat una hora tard i llavors ell està allí esperant per a fer-se l'entrevista, perquè, clar, com ensenyen tota la part del darrere, tu pots anar, tu quan portes moltes entrevistes a la teva vida a l'esquena, pots anar traient conclusions i se la veu en ella asseguda al taburet al qual serà entrevistada en un equip de 4 o 5 persones recol·locant-se les llums, o sigui que arriba tard i a més té zero empatia en la persona que porta esperant-lo una hora,
4: I no només això, ella està esperant una hora i a més ella explica, ja quan va cap allà en cotxe, que ella a més tenia programat un viatge familiar, entenc que per veure la seva parella, que potser està gravant fora, desconec.
0: El Broncano, això.
4: Broncano, sí. I que per tant ell a les 6:30 com a tard ha de marxar d'aquella entrevista, l'hagi fet o no. O sigui, en plan, ja m'és igual. O sigui, jo crec que li ha deixat tirat en més d'una ocasió i deu pensar, doncs ja per aquí no passo. O sigui, tu, tindrem 10 minuts? Donarem 10 minuts. Tindrem 5? 5. No tindré res, faré un reel d'això que t'estic dient. I així va ser, Al final, l'entrevista i el programa dura només uns 40 minuts, o sigui, una
0: perquè
4: versió...
0: Perquè el Broncano ha de marxar.
4: Molt més reduïda, perquè el Broncano agafa un avió i quan està fent l'entrevista amb ella, que dura exactament 10 minuts, li va dient, me queden 5, me queda 1, i li és igual. O sigui, li és totalment igual, perquè al final...
0: Et dic una cosa, em sembla bastant bé.
4: A mi també. Home, és que aquesta noia potser li haurien de fer més, això. Això i els futbolistes, perquè veiessin que al final el nostre també és una feina i s'ha de ser professionals.
5: Ells i
4: nosaltres. Perquè li estàs fent una promoció a la Shakira. O sigui, jo el que al·lucino després és... Tu veus el reels i els comentaris de la gent? Shakira és humilde, és una diosa. Home, doncs no tenia cap pinta. Veient l'entrevista, la gent no sé què mira.
0: I el feeling durant l'entrevista, més enllà d'aquest moment del català, entre ells dos, què tal?
4: Bueno, incòmode.
5: Jo crec que sincerament hi ha una incomoditat bastant palpable per part de Broncano especialment i per part d'ella, que no té cap tipus d'interès, i es nota i és evident perquè porta 3 setmanes a Madrid i s'ha esperat fins a l'últim dia per aconseguir l'entrevista. Hi ha un desinterès absolut per part d'ella, perquè no és el tipus d'entrevistes que a ella li agraden. A ella li agrada tindre-ho tot molt sota control i que t'entreviste Broncano és exactament el contrari. I ella està tota l'estona resistint-se i medint-ho tot per a no dir res que no vulgui dir, i és molt incòmode, perquè és que ell no li fa les típiques preguntes de ara ets una dona empoderada, no? Com t'ha ajudat això a compondre el teu nou disc? Que és el que ella somiaria, que li fessin les preguntes que venen de carril per la promoció.
4: Que
5: és el que li va fer Nara Álvarez, perquè és un programa on la temàtica femenina és habitual, i ella allí estava pues, com
4: més
5: un peix a l'aigua.
4: Home, bàsicament, perquè va ser una... Aquí va ser, allà va ser una ensabonada total, i aquí ell li acaba dient, mientras te estaba esperando, me he dado un paseo con los buggies, he visto unos policlins, tu ahí meas? Clar, sí, sí. Ella, això no s'ho... Llavors, ella li acaba, li contesta, perquè és educada i és cert que contesta, amb un somriure d'aquests que no m'agrada la pregunta, i li acaba dient, jo aquí he vingut a fer promoció.
0: Però clar, és que ella és un artista...
5: En aquest moment he venido a hablar de mi libro molt fort, eh?
0: Sí. Jo crec que ella és un artista tan universal, tan mainstream, que sortir del guió preestablert, com que tampoc està acostumat a fer promocions que surtin del guió, que la deu desencaixar. La meva pregunta és, la típica de la revolta del sexe i els diners, a qui li pregunta?
5: No li van preguntar això, i estic segur que estava pactadíssim que això no se li preguntaria. O sigui, és que me jugo les dues mans i no les perdo.
0: Pues, aleshores, no em sembla bé que el Broncano accepti l'entrevista si li posen això per condició, perquè si tu sempre acabes les entrevistes amb aquestes dues preguntes i forma part del teu format, doncs no, que, no entenc que no jugui això.
5: És que això que va passar a la revolta no s'hauria de dir ni entrevista, perquè no és una entrevista. O sigui, jo he tingut converses als ascensors en els meus veïns o en gent desconeguda infinitament més interessant que el que va passar allí. O sigui, és una vergonya. És avorrit. O sigui, és que t'arribes a avorrir, ell està incòmode, somriures tota l'estona incòmodes. Ell, notes que és un personatge que a ella, després de tot el calvari que els ha fet passar fins a arribar allí ja de dies i dies, perquè és que insistixo, el fet que ella concedeix que l'entrevista els últims dies de la seva estadia a Madrid, significa que no volia trepitjar cap ull de poll per si això li podia provocar una repercussió. És a dir, si ella, parlant malament, la caga durant l'entrevista, els concerts ja s'hauran acabat. I això jo crec que és simptomàtic.
4: Hi ha un moment també de l'entrevista que veus clarament la incomoditat, i és que ella, quan veu que Broncano no li cau gaire simpàtica, dona aquesta sensació, li diu, t'he traït un regalo, que molts convidats li fan a Broncano, no? I el Broncano llavors agafa el regal, i és una bossa, obre la bossa i ja. L'impermeable aquest de los caminantes que van, que surten amb ella.
5: El disfraz de kebab.
4: Ell fa com que no sap ni què li està ensenyant. Tothom ho sap, ho hem vist a tot arreu. O sigui, qualsevol persona, hagi vist o no vist la tele, ha vist això. I ell li diu, però esto yo puedo cortar una manga y hacerme y envolverme un bocadillo de chorizo.
5: I ell li diu... Ell,
0: si la faltada del respecte és guapa, eh?
4: No, i després li diu, bueno, també t'he traído una camiseta, on posa Team Shakira, és com una samarreta de futbol. I ell li diu, però esto es que tú tienes un equipo? I ella li diu... No, esto me lo he inventado, y fa ell. Ah, muy bien.
0: Sí, el marxandatge típic de...
4: Si li ensorra tots els regals...
5: Si els regals li va rebregar.
3: Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
0: Doncs Shakira, aquesta notícia per partida doble aquesta setmana. Visita express a Catalunya, en concret a la Ciutat de la Justícia, en aquest cas per temes relacionats ja no amb Hisenda, sinó amb la custòdia dels fills i amb Gerard Piqué. A veure, què ha passat aquí?
4: Els he demanat doncs, la revisió del règim de visites, perquè ella considerava que aquests viatges que feien curs de 4 a 5 dies amb vols transatlàntics, els nens doncs, al final estaven molt cansats pel jet lag, d'alguna manera els hi afectava també a l'escola, amb els seus amics, amb el seu entorn, no? Que trencava com...
5: Sí, el pacte que havien arribat després del divorci, no? Que no va ser fàcil arribar-hi, però al final van arribar un pacte, resulta que ara ella el vol revisar, cosa que doncs, quan canvien les condicions se pot entendre i aquestes coses sempre passen. Però és veritat que és una mica contradictori que ella argumente que el fet de que, entre cometes, sempre hagin de ser els nens qui viatja a Catalunya per a veure a son pare...
0: Però és que no és veritat. El pare ha estat anant a Miami.
5: Sí, però que considera ella que ho fan massa... que són massa vegades les que ells venen a Catalunya a veure un pare, no, comparat amb els que el pare...
0: Tenen tota la família paterna aquí, no? Tots els avis.
5: Efectivament. El que estic intentant dir és que ella... Tot això comença perquè considera que els nens viatgen massa a Catalunya i, en canvi... Perquè, i això els provoca un trastorn social, físic i de tota mena...
4: Bueno, vol demostrar que realment hi ha una fatiga...
5: Hi ha una fatiga en les criatures perquè viatgen molt. Però és que al mateix temps ella, simultàniament, mentre demana això, s'han portat els nens de gira.
4: No, macrogira.
0: Un moment, hi ha una altra cosa. Aquests nens són catalans, són nascuts a Catalunya. És a dir, tenen un arrelament aquí dels primers 10 anys de la seva vida. És a dir, no només la família. Entenc que parlen català amb el pare i que els amics els van formar aquí.
5: Efectivament, és que és una postura absolutament incomprensible. En el sentit que, evidentment, tu t'has de preocupar-te d'uns fills que no visquen situacions estressants, però hi has d'intentar disminuir-ho com sigui, però és veritat que no és el mateix que la família els vagi a veure allí que ells vinguen aquí, en el sentit de que aquí tenen tota una sèrie de família que allí no els poden anar a veure i que aquí tenen el seu país, tenen, entenc, amics de classe que van conèixer durant aquell temps i tenen la cultura en la qual van néixer. Vull dir que té un valor afegit que els nens vinguin aquí. Entenc
0: que aquest acord que tenien passava perquè Gerard Piqué tot sovint viatjava a Miami i passava uns dies allà, no sé quants dies al mes, amb ell, no?
4: Tenia un règim de visites que havia d'estar 10 dies al mes amb els nens. Ell es va agafar un pis, recordem que
0: aquí
4: ho vam comentar...
0: I ell això entenc que ho ha respectat i ha anat sovint a veure'l.
4: No, ell ha acabat deixant el pis perquè ella fa aquesta macrogira en la que, com explicava el Joan, s'emporta els nens, a més s'emporta uns professors particulars, per tant, la qui trenca totes les rutines escolars, d'amics...
5: Les rutines socials dels crios,
4: és ella,
5: no existeixen.
4: De primeres. Claro. I llavors, clar, ell el que argumenta l'entorn de Piqué és justament que ell deixa aquest pis a Miami perquè els nens estan de gira. O sigui, ell allà no té res a veure. Després també és cert que tenien les vacances escolars, crec que estaven més amb Piqué, i fins i tot les vacances d'estiu també les passaven més temps amb ell. Ella vol fer una revisió de tot això i ella argumenta que venir aquí constantment a Catalunya pels nens els hi genera una fatiga que no pot ser i els hi trenca el rendiment escolar i tot. Clar, no té cap sentit. És el que diu ella, és totalment, el Joan, és totalment incoherent. I el que és el que també està dient Gerard Piqué. Ja veurem què acaba dient un jutge, no?, de tot això.
5: Clar, aquí el problema és que després s'han de presentar... És a dir, que aquests canvis han d'estar molt motivats i veurem exactament qui té capacitat de cantar la balança, no? Però és veritat que si tu, és a dir, al llarg de l'any... O sigui, si ella considera que quan hi ha 4 o 5 dies de vacances, que seria quan els nens poden anar o tornar... és massa pocs dies i que els genera molt de trastorn, això significa que només podem vindre a Nadal i a l'estiu.
4: I a vacances, sí,
5: claro, llavors és aïllar, diríem, Catalunya. O sigui, jo crec que a son pare no el perjudica personalment perquè son pare pues, té la possibilitat d'anar allí quan sigui tal, però és veritat que la resta de la família, per exemple, els avis, no? La senyora a la qual ella li va posar una bruixa al balcó, pues, jo crec que això és una venjança, la venjança és un plat que se serveix fred. Eh?
4: Per mi el més trist, al final, és que acaben pagant els plats trencats són els nens. O sigui,
5: totalment.
4: Surten ells perdent. O sigui, jo crec que ella s'ha de posar o que ella pensa que és totalment tòxic pels seus fills veure la família del pare, perquè al final ja no acabes entenent perquè ella no vol que tinguin cap tipus de relació.
5: Clar, és que aquí hi ha també hi ha una altra cosa que tindré en compte, que és com ella és de Colòmbia, el 50% d'estos nens és Colòmbia, llavors estos nens van a Colòmbia, és a dir, perquè si ella no fa l'esforç, a lo millor de portar-los tot sovint a la seva cultura originària, al lloc d'on provenen els seus 50%, imagina't com permetrà que facin l'esforç per anar a conèixer la cultura de son pare, encara menys, o sigui que jo crec que seran dos nens de Miami 100%.
0: Dos quarts d'una. Una altra de les entrevistes més comentades d'aquestes setmanes, la de la catalana Rosalía al programa de Jimmy Fallon, on ha dit coses com aquesta.
6: A ver, when you are on tour, just to give context, okay? Basically, when you are on tour, you kind of like need to make it fun, you know, because otherwise it could be un poco rutinario, you know, you're always with the same people, and you're always every night doing the same show, the only thing that changes is the country maybe that you are in.
7: Yeah.
6: So basically, I have a bodyguard que se llama Víctor. Sometimes I hide from Víctor.
7: You can't do that. You can't. You pay him to protect you. You can't hide from Víctor. That's very bad.
6: No.
7: That's very the opposite of what he's supposed to do. I feel bad for Víctor. He's dressing nuts. You can't hide anymore.
6: No, pero es la chispa de la vida.
0: Va colant coses en castellà, veig. Se l'entén perfectament.
5: Rosalía, sí. Diu... més catalana, és de Gibraltar.
0: Sí, que la rutina del tour es feixuga i se li fa pesada i que el que ha fet en aquest últim tour és escapar-se del seu guardaespatlles de tant en tant perquè surti l'espurna.
5: El pobre Víctor, no? És que ara l'entrevista la té Víctor, o sigui, volem saber quines putades li fa Rosalía a Víctor.
0: Ara, el to i la manera com s'interpel·len entrevistat i entrevistada és una altra, aquí.
5: Home...
4: Ella sap d'un espectacle, sap ser divertida, total. Sap el que vol Jimmy Fallon, que són anècdotes. Li explica també que això ens ha passat a tots, eh? Si tu vas a Harlem i vols anar a veure una missa de gospel, tu has de demanar entrades... però un mes abans gairebé.
5: Exacte.
6: Sunday I woke up and I'm like, I got ready. And when I got ready.
7: Wow.
6: Okay?
7: Really?
6: Yes, I showered, yes. I did my makeup, I did my hair, I put on perfume, oils, all kinds of moisturizers, guapa para Dios.
7: Yes.
6: Hot for God, ¿me entiendes?
0: Hot for God, wow.
6: And I make this look, I put on my...
0: Que s'arregla per anar a missa, vaja, no?
4: Sí, sí, sí.
0: Puja, puja.
6: My happy pants, my cardigan, ¿sabes? Little modest one. And I'm giving, like, I'm here to hear the word of the Lord.
7: Wow.
4: Exacte. I ella volia anar a escoltar la paraula de Déu i quan va arribar allà li van dir... no estàs a la llista, així que no has pagat per entrar aquí. Vés-te'n cap a casa.
5: Ella se va ficar tota hot per anar a conèixer a God i va resultar que es va quedar al carrer. Però, segons ha explicat, per al disgust, cosa que tots han fet alguna vegada, se'n va anar de compres. Perquè com no va poder entrar a escoltar la missa, pues, bueno, no passa res. Sempre hi ha un pla alternatiu, especialment a la ciutat que mai dorm. Dit tot això, a la pobra església esta, que ja estava molt plena, que ella no va poder entrar per límit d'aforament... me veig ara ja a tots els fans de Rosalía en la mantellina blanca al cap esta del Tour Lux fent cola a l'Església Baptista Abissínia.
4: Jo veia l'entrevista amb Jimmy Fallon, que ja crec que és la tercera o la quarta vegada que va. Recordem que una li va ensenyar a tocar les palmes,
5: sí,
4: no?
5: Va ballar allí.
4: L'altra també, no? Li va ensenyar a cantar La Perla, en castellà, i ell anava cantant. És una mica Salma Hayek. O sigui, cada cop em recorda més, no?
5: Sí,
4: i a més, el fet de que jugui a parlar en castellà i anglès és molt, molt típic, sí, també de la Salma.
5: Llavors, és que se'ls veu com una relació ja que són com col·legues, no? Una mica.
4: És que en aquests programes a mi em fa gràcia a vegades que veus gent d'aquí que van allà i entren al joc i en canvi venen entrevistes d'aquí i fan unes entrevistes. Què dius? Escolta, el que ha de promocionar,
5: no?
4: Ets tu, no? La teva pel·lícula, el teu,
5: exacte,
4: llibre o el que sigui. Allà, en canvi, saben que van a jugar i ho fan bé. Perquè Shakira, anat a Jimmy Fallon, era una altra, eh?
0: Passen 4 minuts de 2:15 del migdia. Fins aquí avui la xocolar del Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Ens queden més coses pendents, però abans de marxar hem de resoldre l'enigma criminal.
5: Ai, ai, ai.
8: Enigmes criminals. La policia ha trobat el llapis de Pilarín Vallès amb les seves empremtes clavat a la jugular de la víctima. Què ha passat?
9: Oi!
0: Què ha passat, nois i noies?
5: Pues mira, jo crec sincerament que això és una falsa incriminació perquè Pilarín Vallès mai faria res dolent. I això ho sap tot Catalunya.
0: Doncs no vas gaire ben encaminat.
5: Ah! Jesús.
0: Mira, tenim guanyador d'entre totes les respostes que hem rebut a suplement@carradio.cat, que en són moltes. La més original és la de la Leonor, que diu això. La víctima era el president de l'Associació de Persones que no suporten els dibuixos infantils. Havia amenaçat de denunciar la Pilarín per haver traumatitzat generacions senceres. La nit del crim va aparèixer amb el llapis clavat a la jugular i un somriure d'orella a orella. La policia va descobrir el secret. La víctima havia tornat a llegir els contes de la seva infantesa, s'havia emocionat tant que havia abraçat la Pilarín i s'havia clavat el llapis ell mateix mentre li demanava un autògraf. La Pilarín va quedar absolta i el forense va concloure mort per excés de tendresa. El llapis era innocent. Per tu, l'honor, per aquesta fantàstica resposta, un premi talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la comerciada. Felicitats, l'honor. Gràcies, Joan. Gràcies, Rebeca. Pausa i un altre Pilarín. La Pilarín Noguer, el suplement parlant de xocolata. Fins ara.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Peugeot.
13: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
14: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
15: Torna la competició més boja del curs.
16: Comença la nova temporada de FAR. Proves noves.
17: Granota, Forquilla, Plana.
18: I un nou terreny de joc.
19: La diversió està més que garantida.
20: Torna FAR!
21: FAR. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
22: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
23: La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
24: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
25: Entrades ja a la venda.
26: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions. Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
1: Lectures per a tots els gustos.
2: Bon dia, són les dues.
3: Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
26: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
26: Ja farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
26: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
26: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
26: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
25: Ara sí, la Lliga ha tornat. I el Tot Gira ja estem a punt. Aquest dissabte obrim a les 4 amb el Ceuta Sabadell.
27: Rematada a Ton Ripoll.
26: I amb la prèvia del Barça-Getafe. El retorn dels de Flick després de l'aturada de la Lliga.
25: I després de la TDT del Barça.
26: Madrid-Vilareal, en directe al Tot Gira.
25: La lluita pel títol de Lliga amb Sergi Camps des del Bernabéu.
26: I diumenge, dos partits de bàsquet del màxim nivell.
25: A les 5, Baskonia-Penya. I a les 7, Barça-València. Amb Ernest Macià i Carme Llobera.
26: Aquest cap de setmana també seguirem el Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme, el Mundial d'Hoquei Patins i tot l'esport en directe.
25: Tot Gira, dissabte i diumenge a partir de les 4. Amb David López.
28: Tenim passió per l'esport.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 5 minuts per 3 quarts d'una.
0: L'Arca de Noguer.
1: Hola, Pep Noguer, bon dia.
2: Hola, què tal, com esteu?
1: Bé, i tu?
2: Bé, fantàstic, mira aquí, fent escudir carrandolla, tu.
1: Mira, ha arribat el fred i t'hi fet, eh?
2: Home, no, jo ja fa 3 setmanes que em faig escudir carrandolla.
1: També et dic que fa 3 setmanes que fa fred aquí, Dàlia, eh?
2: Ah, bueno, tampoc tant. El que passa que tu, que ets d'aquests que només mengeu escudella el dia de Nadal, saps? Clar, això ho trobeu com extraordinari. I l'escudella és un plat de dia a dia.
1: Mira, nosaltres avui et portarem les postres.
2: Va, fet.
1: Perquè d'aquí 15 dies es farà una nova edició del World Chocolate Masters. És el dia 26 i 27 d'octubre a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica, a l'estudi de Catalunya Ràdio, reunit el present i el futur de la pastisseria creativa del nostre país. Dos grans mestres xocolaters de renom internacional que saben tot el sacrifici que cal per ser el millor del món. D'una banda, el Lluc Crusellas, l'últim guanyador del concurs el 2022, i per tant no l'han deixat presentar, perquè tothom recorda aquell elefant gegant i sap que allò és insuperable, i per tant li han dit, Lluc, aparta't, que si no, no volem que tornis a guanyar. I de l'altre costat tenim un aspirant que tot pinta molt bé, és el Jesús Quirós, candidat a escollir representar Espanya al certamen d'aquest any. Bon dia i bona hora a tots dos.
3: Bon dia, molt content.
1: Com esteu?
4: Buenos días.
1: Tu ets de Ciudad Real, Jesús, eh?
4: Sí.
1: Vas estudiar aquí a Barcelona?
4: Sí. Empecé aquí con 16 años en la Escuela de Pastelería del Gremio. Y desde ahí ya me pusieron la inyección de Barcelona y cogí todo lo mejor vuestro.
1: ¿Y el Lluc cómo lo vas a conocer?
4: Pues bien, muy bien.
1: ¿Cómo os vas a conocer tú, Lluc, amb el...?
5: Pues realment jo vaig conèixer en Jesús a la preselecció de que es va fer aquí a Espanya. Jo estava de jurat, a la preselecció d'aquí de l'Estat, que hi havia més participants, i sí que havia sentit a parlar d'ell, i llavors allà va ser on realment vaig veure la seva feina i sobretot la passió que hi posa per l'ofici.
1: Quan et van dir que no et podies tornar a presentar, què, Lluc?
5: Bueno, va ser entre desil·lusió i un favor, també, perquè la veritat és que la preparació és duríssima, i va ser un, bueno, pues, seré allà igualment a disfrutar-ho i a veure-ho.
1: Realment aquell elefant et va canviar la vida, segurament.
5: Una mica sí, vista a toro passat, jo crec que sí. En un inici deia que no, però realment sí, fa 4 anys i ha estat tot un camí molt bonic, al qual hem tingut moltes oportunitats, les hem intentat aprofitar tan bé com hem sapigut, coses millors i coses pitjors, però sí, realment està sent bonic.
1: Jesús, a tu tota la història de la cuina i de la xocolata et ve per part familiar?
4: Sí. Hay mucha... Allí en Castilla-La Mancha hay menos arraigo chocolatero, porque aquí entre la Mona, la Pascua y tal, pero sí que es verdad que de siempre los abuelos, luego mis padres y ahora yo, pues los chocolates, los bombones, siempre han sido tradición hacerlo en la casa.
1: O sigui, els teus pares, la teva mare, també es dedica, és pastissera de xocolata?
4: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí?
4: Sí, sí, sí. Nosotros llevamos desde 1917. Vamos a hacer 110 años de pastelería ahora.
1: Per tant, et vas criar ja envoltat de xocolata allí, i coneixes l'ofici.
4: Sí, sí, sí, totalmente. Yo tengo fotos allí escribiendo en cajas de pequeño. Pues nada, es que entre harinas.
1: Escolta'm, i com et prepares per aquest certamen, per aquest concurs? Què? Perquè, clar, ell va fer un elefant. Tu què portaràs allà?
4: Pues, bueno, la preparación, como ha dicho Lluc, es lo más importante, los tiempos, la organización del trabajo, luego sobre todo pues estar muy centrado en a la hora de tener todo como muy preparado, ¿no? Que todos los movimientos cuentan, y luego pues robarle al tiempo y al cronómetro, ya no minutos, estamos robándole segundos, un simple movimiento, abrir un cajón, todo eso cuenta, porque allí los tiempos en el campeonato te los dan ellos, entonces hay un tiempo que está muy limitado y en muy poco tiempo tienes que demostrar mucho.
1: Com funciona això? Com que es valora exactament? Doncs, tot això que diu de l'organització, en el món de la xocolata, què vol dir ser organitzat?
5: Realment, o sigui, es valora absolutament tot. Des de tot el moment, la competició són 2 o 3 dies, depèn de l'edició, i des de que tu el moment arribes amb el teu camió per descarregar, allà hi ha el jurat, i ells es fixen doncs, en l'ordenat que ets, l'onet que ets, com treballes, com et mous, si el teu espai pues, està tot ben ordenat o està descol·locat. Llavors, evidentment, també la finesa i la delicadesa, com treballes i com acabes el producte, i llavors també el sabor. Però si miréssim la valoració total, el sabor potser és un 55-60%. La resta, tu has d'estar a l'altura. Si algú acaba la competició i allò ho té tot desmanegat i ha fet un drama, al final tu com a jurat, al final això et genera, saps, com una mica de desconfiança de dir, vale, fa un molt bon producte, però és un drama treballant.
1: Però aquell elefant, per exemple, entrava per la vista, no? D'entrada, més enllà del gust, que devia sí. estar extraordinàriament bo, tot i que crec que no us el vau menjar, l'original.
5: No.
1: El teniu exposat, encara existeix?
5: Està al Museu de la Xocolata, sí.
1: Veus? Aleshores, suposo, Jesús, que estàs preparant una cosa espectacular, també. O vols guardar-te la carta o la pots ensenyar?
4: No, la vamos a guardar hasta
1: el último minuto. És un animal?
4: No és un animal.
1: No és un animal.
4: No podia ir quitándole el protagonismo al elefante de Yuk. No es un animal, te digo también por qué, porque el tema del campeonato es totalmente diferente.
1: ¿Ah, sí? ¿Y hay una temática?
4: Sí, hay una temática.
1: ¿Y quién
4: cada
1: es,
4: año.
1: Aquest any?
4: Es play, es jugar. Cada uno cogerá su tema que más le guste, que seguro que está más cómodo, y bueno, pues preparando esa carta que vamos a enseñar de aquí a nada, pero bueno, sí, estamos preparando algo muy, ese efecto wow, que también es importante, como dice Yu, que es muy importante el sabor. Prácticamente lo hemos llevado todo al sabor y a la terminación y al acabado, porque es que estamos hablando de que somos 15 participantes y en un bocado hay que mostrar todo lo que podamos. Entonces,
1: ¿tú por qué dirías que el Lluc es un bon chocolate?
4: Yo creo que compró al jurado. Yo creo que... No. Bueno, porque es fino, es ahora un referente para mí. Es muy fino, tiene unas grandes ideas, combina, pues yo te diría que combina casi los mismos ingredientes que yo. Somos unos chocolateros o pasteleros que prácticamente nos gustan los mismos chocolates, las mismas combinaciones, y a lo mejor me siento muy reflejado también en su trabajo. Y luego porque bueno, es una persona que ha sido constante, si está hasta aquí es que eres constante, eres trabajador, eres muy humilde y aceptas la gente que lo ve desde fuera, aceptas esas cosas que te nutren, ¿no? Que a lo mejor lo estás haciendo mal y te dicen, este es el camino.
1: És una feina dura, ¿no?, a nivell d'horaris. Lluc, tu quina hora sona el despertador?
5: Sona cada dia a 5:45.
1: 5:45,
5: bé. Sí, no, encara.
1: Encara. Tu, Noguer, quina hora sona el despertador, Pep?
2: Mira, a mi em sona a la mateixa hora que el Lluc, però saps què passa? Que jo m'hi giro de costat.
4: Tu l'apagues.
5: Pensaré en tu, demà al matí pensaré en tu.
2: Clar.
1: Diumenge també, Lluc, diumenge també.
5: Ah, mira, avui vaig a Oques i
1: home, avui demà, vas a Oques,
5: demà
1: ja
5: veurem
1: està.
5: El que passa.
1: Clar, home, demà agafa't un calma. Però, Pep, aquí tenim una generació que apunta maneres i realment la xocolata no la descobrim avui, però sembla que té una segona joventut, d'alguna manera, no, Pep?
2: Home, és que, a veure, aquí hi ha una cosa, és a dir, aquí estem parlant dos pastissers i un cuiner. A la cuina es parla molt, no?, amb aquesta cuina d'avantguarda, aquesta alta cuina que hem parlat sempre, que parlem molt de la tècnica, parlem molt de les petites diferències que hi ha de temperatures, però tot això, la xocolata li ve de llarg. És a dir, jo crec que no podem arribar a imaginar tota la feina que porten aquesta parella en 3 dies que tindran d'aquest concurs, tots els mesos, totes les hores que porten de treballant. Només perquè te'n donis compte d'una cosa, és a dir, jo m'enfado quan vols anar a comprar, per exemple, a nivell d'usuari, allò d'una persona que vol anar a comprar una xocolata en un supermercat per fer una cosa determinada i que trobes allò un tipus de cobertura. Clar, penseu que, i vosaltres us veu molt bé, no? És a dir, quina xocolata utilitzareu o heu de fer servir per fer totes les peces? A quina temperatura estarà el local al qual estareu? Clar, 2 graus de temperatura, Jesús i Lluc, suposo que això us canvia també la percepció a l'hora de tot aquest temps que dieu de robar segons en el concurs, no?
5: Total, total. I a més, has dit una cosa que crec que és superimportant i que posem en valor. Al final, quan parlem de formatges, o sobretot de formatges, no parlem de formatges i ja està, no? Parlem de quin tipus, no? Camembert, mental, el que sigui. Quan parlem de xocolata, i és un error, perquè al final cada origen, cada percentatge, cada procés com s'ha elaborat aquella xocolata, és una referència organolèptica totalment diferent a una altra, no? I crec que és molt important que cada cop més fem aquesta pedagogia sobre el món de la xocolata, de parlar, doncs, en propietat de cada tipus de xocolata i cada producte.
1: Amb quina treballeu més vosaltres, Lluc, Anna?
5: Realment, al final, cada recepta, cada producte, doncs, t'adaptes una miqueta i, per exemple, si treballem doncs, amb un origen Madagascar, que és superàcida, molt afruitada, sembla que tingui fruits vermells, doncs, per una recepta que faràs amb fruits vermells, etc., doncs, et queda superbé. Si vols una Indonèsia que té un punt fumat, doncs jugues amb això, però d'una a l'altra canvia totalment.
1: Pep, tu no tens la sensació també que durant uns anys hem arribat massa lluny amb el percentatge del cacau i que, per sort, ara ja aplaudim una mica un percentatge una mica més baixet, també, si cal?
2: Jo crec que no, jo crec, a l'enrevés, és a dir, jo crec que portem molts anys, clar, els que ja tenim una certa edat, que els que ja passem dels 50, la nostra infància va estar carregada de xocolates molt bàsiques, amb molt sucre, i amb poc gust de xocolata. Llavors, clar, jo sóc d'aquells que aplaudeixo que avui en dia tinguem aquest món de la xocolata del Vintobar, en el qual cada xocolater o xocolatera que tenim a tot Espanya, podríem dir, fa la seva xocolata. És a dir, el que diu en Lluc, és a dir, avui en dia, dir xocolata, vaig a comprar xocolata, jo quan vaig aquí a Olot, aquí a la plaça Major, que hi ha un xocolater que fa 20 bar, i dius, hosti, tu, és que et tornes boig, és a dir, si jo a casa només tinc, per exemple, 7 tipus d'oli, tinc 4 tipus de vinagre, 8 tipus de mel, ostres, a casa no pots tenir una xocolata i prou. Clar, una xocolata per menjar, però quan cuines, és a dir, jo crec que avui en dia, de la mateixa manera que hi ha gent que té armaris per posar les seves 14, 15 ampolles de vi, aquell mateix armari guarda un espai per tenir la xocolata. És a dir, jo crec que encara falta, com diu en Lluc, molta pedagogia, no només de consum, sinó després també de la part de la cuina dolça de la xocolata, no? I avui en dia jo crec que tenim tots aquests elements per tractar bé i per valorar bé la xocolata i, sobretot, tota aquesta gent que fa 20 bar i totes les xocolates que tenim a casa nostra, que aquí a Catalunya tenim xocolates, tenim marques molt bones.
1: Mira, sentia l'altre dia el Lluc a la Renaixença, en un moment que es va fer bastant viral, que deia que beure una llauna de refresc és el mateix que menjar una taula sencera de xocolata del 70%.
5: No, realment és així. Al final, una rajola de 70%, una rajola de 100 grams té 30 grams de sucre i un refresc té 30 grams de sucre. Però és que, a més, crec que, i també enllaçant una mica amb el que comentàveu ara, crec que hem d'agafar una mica el rebuf i ho hem de reconèixer perquè ho han fet superbé. El món del cafè, fa 10 anys o 15, ningú sabia que era el cafè d'especialitat i a dia d'avui tothom parla d'orígens, de torrats, i amb la xocolata passa igual. Provaràs, una de les rajoles que he portat és un 90% a Madagascar, que per res del món és dolç, perquè pues, està superpoc torrada i realment pues, hem intentat que estigui superpoca estona al molí també, i això fa que sigui molt lleugera en boca. Molts cops aquesta amargor sobrepassada de xocolates que a vegades tenen les xocolates comercials és per un excés de torrat i passa una mica amb el mateix amb el món del cafè.
1: Jesús, qui hi ha el jurat d'aquest World Chocolate? Quin està el jurado?
4: Pues está Jordi Roca, está Mauri Guixón, está Kristen Trebals también, que es... hay tres jurados, degustación, jurado técnico para esta manera de trabajo, limpieza, organización y tal, y yo creo que a Mauri Guixón es el presidente del jurado, como también cuando Lluc, que yo creo que es son tres o cuatro, aunque luego... Los jurados, hay 28 jurados de cada país donde el World Chocolate Master pues cita o llama a los mejores de cada país. Grecia, China, Japón.
1: Home, Noguer, ja podríem anar a fer un tastet, no?, al jurat, allà.
2: Home, Lluc, tu que hi tens número, jo crec que ens podries portar...
5: em pots acompanyar, si vols. Jo hi vaig i vull que, si voleu, veniu allà a disfrutar.
2: Pugem amb la iaia Angeleta, no?
5: Va, tots mira, cap allà. Mira. Fem un mínim.
1: Escolta'm, Lluc, què n'esperes avui de Doques Grasses?
5: Avui, disfrutar. Sobretot
1: els has vist,
5: disfrutar.
1: Els has vist gaires vegades?
5: Bastant.
1: Vull dir, fas cara de ser-ne fanàtic, eh?
5: Sí, realment és molt bonic i també falta il·lusió perquè ja anem a dinar ara amb els amics per aquí a Barcelona. Pujarem, disfrutar, tinc ganes de deixar el mòbil a la butxaca i disfrutar-ho i viure-ho i gaudir del que han fet, que és increïble.
1: I aquí som, on aneu a dinar?
5: On anem a dinar? Doncs pues mira, anem per aquí prop, anirem a la Cret Nova d'aquí baix, una bona colla i...
1: Doncs a passar-ho bé, a gaudir d'aquest dia de festa i demà la contracrònica d'aquest concert d'Oques Grasses la trobareu aquí al suplement, evidentment. Pep Noguer, moltes, moltes gràcies. Jesús Quirós, molta sort.
4: Moltes gràcies.
1: Tant de bo et puguem entrevistar d'aquí uns dies també i ens presentes aquesta figura que tens amagada, aquest play.
4: Moltes gràcies.
1: Lluc, fins la propera.
5: Moltes gràcies.
1: Ara tornem. Gràcies, Pep.
2: Adéu-siau, Rosalia.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Vinga, tots, cap amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
6: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tots els vins de Rioja, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només del 10 al 12 d'octubre, a Carrefour.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
12: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
13: Llarga la pilota, continua això.
14: Tot és possible un dia de partit.
15: Quin golaç!
14: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
16: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
17: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
19: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
20: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026 al millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
20: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. A Catalunya Ràdio. Sense fronteres.
21: Tornem a activar el GPS del català.
22: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
21: Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
19: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
21: La llengua diu qui som, aquí i al món.
19: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
1: Un minut per la una, el suplement s'acaba aquí. Tornem demà a les 6 del matí. Avui a la coordinació d'informatius, Àngels López i Eva Compte. Redacció, Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Ismael Ibrahimi. A la producció, Sònia Olufeu i Eva Catalán. Control tècnic, Blai Iniesta i Conchi Vecino. I el control central, Júlia Aparicio. Ara us deixem amb el David Guzmán i el seu Ciutat Maragda. Avui conversa amb Josep Girós per parlar del seu últim llibre, Teoria de Gèneres. Demà, més suplement, ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement i també a les xarxes amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Després que ahir l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, proposés públicament a Gabriel Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, avui els comuns també conviden a sumar-se a aquest espai d'esquerres amb forces d'àmbit estatal de cara a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha dit aquest matí el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú, l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pissarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Rufián manté el silenci i encara no ha confirmat si repetirà com a cap de cartell dels republicans. Sí que hi comença a haver moviments, també entre el PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat i intentar arrabassar al PP la majoria absoluta en aquesta cambra. Més notícies amb la Maite Curto. Almenys 7 morts a Ucraïna per un bombardeig rus contra la ciutat de Zaporíjia, a uns 30 quilòmetres de la línia del front. Les autoritats ucraïneses també han informat d'una desena de ferits i busquen més supervivents sota la runa.
3: L'atac arriba en plena escalada contra infraestructures energètiques i civils. Rússia assegura que només aquesta nit ha interceptat més de 500 drons ucraïnesos sobre 16 regions russes. L'ofensiva ucraïnesa d'aquesta matinada s'ha centrat a la regió de Rostov, ha tocat el mar d'Azov. Diversos drons han aconseguit impactar contra una terminal petrolera d'una refineria russa i també han malmès un pont ferroviari. L'atac contra la instal·lació petrolera russa ha tingut lloc poques hores després de l'acord entre Trump i Putin per subministrar dièsel rus als Estats Units.
1: El Departament de Treball ha fet en 6 anys una 60 d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials.
3: La Generalitat constata que en alguns casos no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar aquestes imatges als empleats. De fet, diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. La directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, s'ha mostrat partidària de regular l'ús de les xarxes socials per protegir els més joves. Ho ha dit en una entrevista a 3 que tinc.
4: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar tots a les barreres i línies vermelles i garanties perquè s'acompleixin i perquè realment no es vegi ningú condicionat.
1: Els Mossos han detingut dues persones en una plantació de marihuana en una urbanització de Maspujols, això és el Baix Camp.
3: La detenció es va fer ahir al vespre, poc abans de les 10. Durant l'operació policial, els Mossos van intervenir armes de foc i una persona va quedar ferida lleu per un perdigó. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
1: I en marxa a Barcelona la fira de videojocs més important del sud d'Europa. Fins demà la Fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest. Neix de la unió de tres iniciatives que durant els darrers anys han contribuït a fer créixer l'ecosistema del videojoc a Catalunya. Són el BCN Game Fest, impulsat per l'Institut Català de l'Oci Alternatiu i Noves Tecnologies, el Retro Barcelona i el Saga Saló del Gaming, organitzat per Plataforma per la Llengua. L'edició d'aquest any ocupa 14.000 metres quadrats i espera rebre uns 20.000 assistents. El país convidat d'aquest any és el Japó i un dels plats forts és l'estand oficial de Nintendo, tal com explica la portaveu de la Fira, Tina Font.
5: Tenim una novetat importantíssima i és que comptarem amb 192 metres quadrats a l'espai oficial de Nintendo, que és un referent internacional i que poques vegades té presència a l'estat.
1: Esports, Oriol Rodríguez.
6: El futbol a Barça rep aquesta tarda a quarts de set a Getafe al Camp Nou. Jugarà sense Rafinha, que també es perd el partit de Champions de dimarts contra el Galatasaray. En canvi, Joan Garcia ha rebut l'alta mèdica. Aquest matí, d'altra banda, se li ha fet un homenatge a Sitges a Joan Laporta. Catalunya Ràdio, Sitges. Roger Bosa, bon dia.
7: Bon dia. El president blaugrana critica durament el Madrid, a qui acusa de desviar l'atenció i desacreditar el Barça. Segons Laporta, el club blanc està perdent prestigi.
8: No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos. Y esto pues dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal i internacional.
7: Laporta es resigna amb la lesió de Rafinha i diu que és de justícia que Lamine Yamal guanyi la pilota d'or i que seria molt feliç si se l'acaben duent. Roger Bosà, Catalunya Ràdio, Sitges.
6: Avui a primera divisió també a les 9 al Bernabéu, Real Madrid-Villarreal. A segona, el Sabadell visita aquesta tarda Camp del Ceuta a partir d'un quart de 5 en directe al Tot Gira Mar. Marc ha guanyat el Gran Premi d'Indonèsia, la cursa sprint, i es situa com a líder en solitari de la categoria de MotoGP, també en Fórmula 1, victòria de Max Verstappen, la cursa sprint al Gran Premi de Singapur.
0: Fins aquí les notícies.
9: El cinema fantàstic torna a Sitges.
10: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
9: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
10: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
9: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
14: Estàs posant a tots al límit.

0: Es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Novel·la, drama, assaig, poemari, biografia, memòries, èpica, sàtira, faula, elegia, dietari, epistolari, breviari o calvari. Sembla inevitable tenir ben guardat el calaix a la crítica un munt d'etiquetes, una pila d'arxius classificatoris que ens faciliti la lectura i la interpretació d'un text. Però sabem, des de Fowler, que els gèneres no són compartiments immutables, sinó categories històriques i, per tant, susceptibles de qüestionament i de canvi. Per combatre la falera taxonòmica, l'escriptor Josep Girós ha publicat a la segona perifèria un llibre imprescindible, Teoria dels gèneres literaris, un volum que recull més d'una vintena de tipologies de narració, potser per acabar demostrant que en realitat la xifra tendeix a infinit. Avui, en aquesta desena temporada, tornem a orquestrar un programa al voltant del 10, i per això amb Josep Girós triarem 10 categories per comentar, debatre o fins i tot rebatre. En parlem amb en Girós i en companyia d'en Jordi Puntí, l'Anna Vallbona, en Borja Begunyà i també amb els amics de Llegir, l'Oriol Gilibets i l'Eduard Jané, que avui arriben amb 10 noves teories sota el braç. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
0: Som i obrim, per tant, saludant en Josep Girós. Què tal? Benvingut al programa.
2: Hola,
0: I a Nino Rota també, que Nino Rota el convoques tu, eh? És culpa teva que soni aquesta passarel·la d'Otto Mezzo. Borja Begunyà, com estàs?
3: Hola, hola.
0: Jordi Puntí.
4: Què tal?
0: I Anna Vallbona.
5: Hola, com anem?
0: Ja ho sabeu, avui reprenem aquest d'octubre la xifra que ens acompanyarà tota la temporada, el número 10. Avui, amb aquests gèneres literaris tan singulars que ens ha ofert en Josep Girós. Per tant, benvinguts a l'octubre, al segon programa del 10.
1: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura.
0: Som-hi, dic 10 de gèneres, però com m'explicava abans, el llibre, Josep, hi ha una proposta que va més enllà, 20 i escaig, i sí, uns quants, eh? I l'última, de tot el que falta, aquí sí que la llista és enormement feliç i calviniana. Aquí comences a comentar narracions admirablement confuses, narracions que només són final, narracions excessivament meticuloses, narracions on l'autor es presenta com a víctima d'un món injust i despietat que no li reconeix els seus indubtables mèrits, i així suma i segueix, podríem fer 10 per 10 per 10 programes sobre aquests gèneres literaris que tu comparteixes, amb una idea de gairebé de, no, de conferència acadèmica, però que en realitat és molt seriosa, és a dir, és una proposta enjugassada, per descomptat, però on hi ha tot de lectures literals, títols de llibres, trobareu aquí molts títols de llibres, i propostes de lectura, algunes les compartireu, d'altres conviden, com farem avui en part, doncs això, a comentar-les, no? I a refutar-les, si convé. N'hem triat 10, com podríem haver-ne triat 50, i d'altres en sortiran. Jo començo molt directament amb una que és de les bones narracions, no? Que és aquesta, un gènere de les bones narracions, on ja apareix un consell basat i inspirat en l'Eclesiastès, que és aquesta idea tan nostrada de hi ha un moment per cada cosa, no? Per collir, per sembrar, per, en fi, també per cada llibre hi ha un moment. És a dir, si un llibre no t'entra a la primera, en fi, si el Quixot o amb Ausias Marc no pots als 14, no defalleixis, potser no és el teu moment, potser la culpa no és el llibre, sinó que tu no has madurat prou. Això seria el...
2: Sí, de fet a mi em va passar, potser amb un dels llibres que més m'agraden, que és el Jacob von Kunten, que el primer cop, després d'un inici enlluernador, de cop i volta se'm va fer bola i el vaig deixar, i uns anys després hi vaig tornar, i aleshores ja sí, va ser un festival, ja va ser tota una altra cosa.
0: Veus? Què és una bona narració, Josep?
2: Una bona narració és aquella que el lector decideix que és una bona narració, és a dir, el lector

0: no té per què esperar que algú li digui que és una bona narració i que no és una bona narració, perquè aquell qui li dirà potser té els seus interessos, té els seus motius, té les seves manies.
1: Per tant, estètica, recepció màxima, eh? Aquí, sí. La dictadura del lector.
0: Sí. Al cap de la fi, és a dir, al lector què li ha d'importar? Les altres coses, què li ha d'importar a l'autor, què li ha d'importar el que li pugui dir l'acadèmia, què li ha d'importar que li hagi de dir ningú? És el lector amb l'obra i ja està.
1: Molt bé, secundem.
2: Completament, d'acord. De fet, jo crec que el llibre Teoria de gèneres en realitat és un joc irònic sobre el fet que cadascú té els seus gèneres i té les seves tries, i per tant esperar que alguna cosa, perquè a algú altre li ha agradat, perquè un algoritme l'ha decidit, no, és absurd, no? Tot i que és veritat que hi ha les afinitats electives, això també és veritat, no? I a vegades, segons qui et recomana una cosa, li dones l'oportunitat, no? Menys jo, eh?
3: I tant, i tant. No, i a més, aquí hi ha una tensió clàssica amb la teoria mateix, no? Ara no parlo del gènere, sinó amb la part més teòrica, que és que sempre que s'ha preguntat o s'ha interrogat sobre el gènere, al final, quan tu mires tots els que han escrit sobre teoria de gèneres, diguem-ne, hi ha la vessant més idealista, més Benedetto Croce, diguem-ne, que acaba dient els gèneres no existeixen, només existeixen a les obres concretes i puntuals, i per tant, qualsevol cosa que intentem dir o quan volem agrupar aquesta obra en un gènere, el que estem fent és, el que tu adverteixes, Josep, simplificar-la, agafar-ne quatre o cinc trets, oblidar tot el que el fa diferent i singular i particular, i diu, en aquest moment el gènere passa a ser una abstracció que no té cap fonament, no? I per altra banda, hi ha tota la part més teòrica que diu, no, els gèneres gairebé existeixen i precedeixen a les obres, fins i tot, no? Una mena de platonisme estrany que diu, abans de res ja hi ha la poesia i ja hi ha la prosa, no? Per dir-ho així, hi ha l'èpica, i d'aquí doncs anem baixant i d'alguna manera llegim els textos concrets com si fossin encarnacions o actualitzacions d'aquesta idea, no? I em feia gràcia, a mi m'has portat, Josep, a repassar com aquestes quatre nocions de generologia, que se'n diu, per dir, vale, el debat segueix obert, no? Jo crec que tu, en teoria de gèneres, et posiciones molt clarament cap al costat, diguem-ne, de l'obra singular, no? I després, a partir d'aquí, podem abstreure i jugar en els gèneres orienten, ens permeten llegir, ens permeten fer una sèrie d'operacions, com ara deies, com a lectors, però al final el que acaba, m'ha semblat, emergint és la relació amb el text, no?
0: Sí, perquè al final qualsevol teoria del coneixement que tenim és una cosa contingent, és a dir, les teories han variat al llarg del temps, el cànon ha variat al llarg del temps, amb la qual tampoc tenim per què confiar en que el cànon que tinguem ara perdurarà més enllà del temps, inclús en autors, no sé, penso en Shakespeare, que han sigut llegits de maneres molt diferents en diferents moments i dels quals s'han valorat unes obres i unes altres en diferents moments, simplement pel moment en què hi eren. És a dir, per què hem de ser esclaus d'aquesta contingència?
1: No, no és clau de res.
3: En això, i ara, David, tu que destacaves un dels gèneres i un destacava un altre, una mica en la línia del que estem parlant, que és el de les obres que han estat traduïdes diverses vegades al català, de les narracions que han estat traduïdes més d'un cop al català, vull dir exactament, que em semblava una molt bona manera. Tu ho tractes com un gènere menor, però que no vol dir que no siguin grans obres, però sí que em semblava que connectava molt amb aquest esperit, diguem-ne, d'atenció al lector, no? Perquè, i tu ho dius molt bé, quan una obra ha estat diverses vegades traduït a una llengua, en aquest cas en el català, també s'indica una mica el que dius de la contingència històrica, és a dir, que durant força temps, diverses generacions, èpoques variables, aquella obra ha seguit suscitant un interès. Que això no vol dir que l'hagi de suscitar per sempre, no? Però que com a mínim l'índex, no? d'una sèrie de traduccions diverses vol dir que, en el cas del català, per exemple, amb l'Odissea, que és el cas que comentes, hi ha alguna cosa entre la nostra societat o la nostra cultura i el text d'Homer que encara està obert, no? Que aquest diàleg, com deia Calvino, encara està en marxa.
1: És l'any de l'Odissea, ens la trobem a tot arreu i encara no ha acabat el 2026. Anna, sí. Bona narració necessita tenir gènere, pot ser gènere fluid, com ho veus?
4: Clar, jo crec que aquí advoquem per la fluïdesa, no? Jo crec que hi ha una idea que sobrevola la teoria tan antiteòrica d'en Josep Girós, que és també la idea de la literatura i és per jugar, i no ens n'oblidem, no? I a partir d'aquí anem-hi a jugar, i jo crec que, és a dir, ens proposa en certa manera, i trobem un itinerari de lectura superlliure, però també una mirada molt lliure i imaginativa, que em sembla una cosa important, que de vegades és veritat que els grans calaixos teòrics s'obliden de la imaginació, doncs una manera molt imaginativa de llegir, i clar, el llibre, doncs, en el fons jo l'he trobat una invitació a jugar, perquè com, bueno, està començant a passar, crec que hi ha lectors que comencen a inventar ells mateixos calaixos, gèneres, no? Com el llibreter del meu poble, en Jordi de l'Estrogoff, de la llibreria Estrogoff de la Garriga, però això és una invitació també a dir, ostres, clar, no sé, el primer dels gèneres a mi m'ha fet molta gràcia, que és per començar, les narracions protagonitzades per personatges que caminen. Doncs clar, se't comencen a acudir subgèneres, no? I contrafigures, no? Que són justament els que mai caminen, o els que sempre agafen el cotxe, o els que fan dit. I a partir d'aquí vas estirant. Això, al mateix temps, quan passem en aquest camí, en aquest viatge, per dir-ho així, passem, per dir-ho utòpicament, per les parts de pensar o de reflexionar què és una gran obra, què no, què és bona, què no, què és llegidor, què no, doncs clar, també sí, ens trobem amb aquesta llibertat que penso que és una cosa bona d'encomanar. Sí, sí, absolutament.
2: Jo crec que el que... O sigui, una de les grans alegries que dona aquest llibre és que et permet dialogar, o sigui, et permet... anar buscant. És veritat que els de Flaner t'enviaran una panera per Nadal?
1: Sí, perquè
2: surten molts llibres, sí, de Flaner, però bueno, té una lògica també, i crec que està molt bé això, que vagis pensant en els teus llibres. I també és veritat que la idea que hi hagi un to acadèmic, que evidentment, almenys jo ho he llegit des del punt de vista irònic, i fins i tot hi ha algun moment on el narrador de que fa la conferència se't fa una mica repel·lent, però ja ha de ser això, jo penso, no? I aleshores et porta constantment a pensar, ai, doncs jo hauria dit això, a mi, ara que deies això del caminar o de quedar-se quiet o els canvis de, o les traduccions, no? Pensar, ara mateix pensar, bueno, doncs mira, hi ha una traducció de Kerouac, del Pedrolo, no? Que és de Dharma Bums, que es va traduir com els pirats del Dharma i com els pòtols místics, no?
1: Pòtols místics és un dels grans títols mai.
2: És un títol meravellós.
1: Sí, sí.
2: I a més és del Pedrolo, que també surt al llibre, sí, però se'l deixa de banda per massa... Per
3: inabastable.
2: Per inabastable, sí, que és un altre dels escriptors que està molt bé, que siguin inabastables, no? Perdona, eh?
0: No, sí, sí. A més, en el cas de Pedrolo, a mi em fascinava la capacitat que tenia aquest home de fer-ho tot a la vegada. És a dir, traduïa, escrivia dietaris, feia poesia, feia teatre, escrivia una novel·la en 15 dies... És una cosa que costa d'imaginar.
1: Sí, sí.
0: Realment.
1: No, crec que dius a més, no? Segur que Pedrolo va tractar-ho en algun conte, però ara no, sí, recordo quin. Si hi ha algun, no, algun pedrolià a la sala que ho expliqui. Afegiré un altre gènere, perquè si no, no ens els acabarem, no arribarem ni a 10, que és el de les narracions protagonitzades pels personatges que malbaraten les seves vides en espera d'un gran esdeveniment que mai no arriba, que això pot ser molt paraquià, no? O també crec que Nathaniel Hawthorne, a les seves notes als quants americans, té idees de conte que una va per aquí, una cosa que li agradava molt a Borges, i m'agrada molt que citis, al marge d'un dels grans clàssics de l'espera infinita que és Godot, no? Que citis El desert dels tàrtars a Butsati, que també és una narració, això, pràcticament fundacional, i que fa molta gràcia perquè tot aquest grup de narració, tot aquest gènere, és bastant contrari, com deia l'Anna, no? al moviment, és a dir, un altre dels teus preferits, que és el de caminar, no? Estatisme i dinamisme.
0: Bé, de fet, per una banda sí que és cert que el meu gènere preferit seria el de caminar, però si som sincers, en el que m'hauria d'identificar més és en el dels personatges que esperen allò que no s'esdevé, perquè al final tots esperem el que mai no se'ns esdevé, i ens passem la vida esperant, lamentablement.
2: Adéu, me'n vaig a suicidar.
4: I amb això ja...
3: El programa.
1: No, és veritat, el perill d'aquests tipus de narracions no és el cas de Butsati, que no, però té un punt de fascinació enigmàtica també, aquesta cosa de què estem esperant, no? Sabem que estem esperant. Quin és l'enemic, o qui és aquest Godot, o quin és l'enemic que esperem, o què passarà, tot això, hi ha narracions, vaja, magnètiques en aquest sentit, però un altre dels perills, i per anar a un altre dels gèneres, que seria el tercer, són les narracions admirablement incomprensibles, amb aquesta mena d'oxímoron de que siguin admirables i també incomprensibles, i aquí tu aboques el David Lynch de Mulholland Drive, però vaja, molts David Lynch que podríem anar per aquí, i m'agrada molt que fa referència o recomanes com a actitud lectora l'actitud del babau, no? És a dir, de deixar-nos-hi portar com hem de fer això, Josep? Sí, no ho entenem, però no passa res? Sí, i fem veure que...
0: No, això li vaig sentir explicar al Joan Brossa. Jo el Brossa el veia molt sovint quan anava a la Filmoteca, quan la teníem a Travessera de Gràcia, i jo explicava que quan tu vas a un espectacle de màgia, si intentes descobrir el truc del mag, el millor que pot passar és que t'arruïni l'espectacle. És a dir, no... Diràs, hòstia, per què ho he endevinat? És a dir, no hi havia cap necessitat. I de fet, aquest, en principi, aquest gènere no estava inclòs en el llibre, però va passar que David Lynch es va morir. I el mateix dia que va morir se'm va acudir el gènere i el vaig afegir.
1: Algun títol preferit de David Lynch?
0: El Mulholland Drive, potser també el Lost Highway, però n'hi ha tants.
1: I
0: Eraserhead, evidentment. La primera, que potser és la que he vist més.
2: Curiosament, ahir vaig veure...
1: No.
2: De veritat, Mulholland Drive, i probablement devia ser a causa d'haver llegit el llibre, que em devia quedar al cap, i vaig pensar, ostres, jo la vaig veure quan la van fer al cinema, sí, fa 25 anys, i me la vaig tornar a mirar. I t'he de dir que, d'una banda, la sensació és que amb algunes coses han envellit, però que el misteri continua intacte, i la incomprensió, i fins i tot, com que me l'estava mirant en Filmin, tirava enrere alguns cops per tornar a veure la mateixa escena, a veure si captava alguna cosa. I sí que hi ha algun moment que doncs, vale, ja sé per on vas, ja sé què em vols explicar, però et sorprèn sempre. O sigui,
3: Està molt bé en aquest sentit la distinció entre una obra incomprensible, o sigui, misteriosa, com deies, i una obra difícil, no?, que et fa treballar, però que si treballes i li poses la feina, l'acabes desxifrant, no? De vegades confonem una amb l'altra,
2: sí,
3: no? Que,
2: sí.
3: Jo què sé, és una narrativament és més enrevessada o està desendreçada, però si tu fas la feina d'endreçar-la, la obra o la pel·lícula es comprèn, no? La narrativa es comprèn. I en canvi, aquesta altra que esteu comentant, el nucli de la qual hi ha un misteri, i tu has d'abraçar-lo, o això que dèiem, no? De dir, bueno, accepto que allò és un misteri i no m'he de... Puc dedicar-me a intentar explicar-lo, però en realitat no té cap sentit.
2: No, és com deixar-te portar per l'abstracció, quan vas...
4: Sí, com una pintura abstracta,
2: sí, no?
4: Clar, això em feia pensar en l'actitud lectora per la qual tu, diguem-ne, advoques, també en aquella cosa de quan sorties dels instituts, vull dir, de l'exàmens d'institut de fa molts anys, vull dir, que ara no sé tampoc com es fan, però... i que, o d'universitat, no?, i que tothom es comentava què havia posat a les respostes, no? Jo preferia
1: moment.
4: No saber-ho, perquè, i penso que és aquesta l'actitud.
0: Sí, absolutament, no?
4: Preferia no saber-ho, perquè dius, te'n vas amb la teva sensació de que has fet un examen triomfal o no, això ha estat un desastre, però te la quedes tu i és la teva, no?
0: Sí. I aquí hi ha un altre tema, que és que, clar, ser incomprensible, és a dir, és difícil perquè molts autors no s'atreveixen, és a dir, ho plantegen molt bé, però al final sempre t'acaben ficant un final on tot lligui. De fet, a mi és una cosa que em passa molt, sobretot al cinema, de pel·lícules que comencen molt bé, que et plantegen situacions que trobes fascinants, però al final l'autor s'entesta a resoldre-les i la resolució, doncs, la veritat és que moltes vegades falla bastant.
1: Això dona la raó al Joan Ferrarons, el traductor, que tu el cites, parlant en un altre capítol de les narracions sense final, no? O dels llibres inacabats, o de les inacabades, parlant del procés, o del castell, crec, que quan ell fa referència...
0: El castell.
1: Diu, és molt millor com acaba, és a dir, com no acaba, que amb un possible desenllaç, no?
0: Sí, a part que, evidentment, el que és sempre és poca cosa al costat del que podria ser.
2: Aquí tinc la frase, perquè era una de les que m'havia apuntat, que ell diu en el seu postfaci al castell, no?, de Kafka, diu, i bé es podria arribar a pensar que el no final de la narració és més grandiós que cap desenllaç possible. I això m'ha fet pensar que en realitat hi ha en aquesta taxonomia podríem afegir-hi subgèneres, no?, que és el subgènere de les obres involuntàriament inacabades i que de fet no les acaba el lector, que hi ha un moment on el lector decideix ja en tinc prou. Això, hi havia un article del Tim Parks que m'agradava molt perquè deia exactament això, deia per què cal acabar els llibres, diu, moltes vegades, i és una mica el que tu deies, que al final està posat en calçador o està forçat, i ell citava un exemple molt molt clar per mi, que és Amor perdurable de Ian McEwan, que és una novel·la que comença de manera meravellosa, no sé si la recordeu, que és un xicot que està a dalt d'un globus que està volant i cau una persona del globus i hi ha un noi al cubeu i va atendre en aquella persona que cau del globus i es mor, i a partir d'aquí s'inicia una relació entre aquesta persona que ha vist i la persona que ha sobreviscut. I
1: aquest és l'inici, eh?
2: Aquest és el començament, si cada un sé 30 o 40 pàgines, alguna cosa així, i és una, i realment és fascinant, i després va avançant, i al final ja, i no, no l'explicaré per si el llegiu, però hi surt una pistola quan és totalment inversemblant, és un ex màquina absurd, sí, sí. Dius, no cal, no? I això, pensava que estava molt bé la idea de que dels llibres voluntàriament inacabats pel lector, que al final el lector és sobirà, no? Això es diu, sí, sí. El públic és sobirà, es diu amb el futbol, no? És que el públic és sobirà i pot xiular qui doni la gana, doncs amb literatura també el lector és sobirà, no?
0: De fet, el lector que també pot fer és inventar-se el seu propi final.
1: Sí, sí.
0: Si no està conforme, exacte, amb el final que li proposen. Jo de fet, de petit ho feia molt.
4: El triga la teva aventura, no?
2: Clar.
0: Sí, però triar-la, no perquè t'ofereixin triar-la, la triar és perquè la tries.
4: Tu,
1: quin final, exacte, vas canviar d'un llibre que no t'agradés com acabava?
0: Hòstia, perquè fa temps, ara em poses en un destret, eh?
1: No passa res, no m'hi cal música per pensar-t'ho.
5: Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Medio sin gracia, le causaba mucha gracia, me dijo...

0: vida.
1: Immortal, Kevin Johansen, sempre va estar convidat intel·lectual. Avui a Ciutat Maragda ja ho sabeu, repassant amb en Josep Girós aquests gèneres, teoria dels gèneres literaris, el llibre La Segona Perifèria, on hi ha més d'una vintena de propostes de lectura i de gèneres i de metaclassificacions. Avui n'hem triat unes 10, sent fidels a aquesta idea de fer programes al voltant del 10, i ara parlàvem de finals, de llibres acabats, de llibres no acabats. Bé, hi ha un, lligant amb això, amb el lector sobirà i l'autor que no ho és tant, hi ha un gènere que m'entusiasma, amb el qual acabarem el programa, que és de les que són molt més del que l'autor es pensa que són. I ho dic, Josep, perquè tu dius literalment, no hem d'escoltar mai un autor parlar del que ha escrit. Per tant, ha estat un plaer, gràcies per venir. No hem d'escoltar mai un autor, eh? És a dir, no, és veritat aquesta cosa de... Umberto Eco tenia, quan ell feia els límits de la interpretació, diu, sempre hi ha una part, no?, de la interpretació dels lectors que a l'autor se li escapa, que diu, ah, mira, potser tens raó, això no ho havia pensat així, o no ho havia vist, o no ho havia fet amb aquesta intenció, però vaja, la intenció de l'autor, com sempre, és secundària, ja ho sabem.
2: Sí, però és a dir, una cosa és que l'autor, o sigui, el lector és el que no ha d'escoltar l'autor, perquè els autors ja se sap que tenim la mania de parlar i no callar, és a dir, o sigui, aquí el que ha de fer el lector és immediatament apagar la ràdio.
3: Vaja, gràcies, m'has tornat
1: la pilota enverinada, i de manera molt hàbil i molt àgil.
4: Jo amb això estic d'acord, en el sentit que no s'ha d'escoltar el lector com si el lector fos la paraula revelada, no? De dir, bueno, ell té la veritat sobre el llibre, per tant, el que sigui que ell diu val més que el que jo he vist com a lector, no? Jo amb això estic d'acord que no s'ha d'escoltar. Però un cop l'hem retirat d'aquesta posició de poder, el que és molt interessant és, bueno, jo no tinc la veritat sobre el llibre, però puc fer coses amb aquest llibre. I en realitat els autors que trobo més interessants quan xerren del que escriuen tenen molt a veure amb dir, bueno, jo vaig fent una altra cosa, com que no puc tornar a fer el llibre perquè el llibre ja està fet, podem anar fent més coses, puc donar-li voltes, puc en realitat contradir-lo o reimaginar-lo o parlar de qualsevol altra cosa, no? Vull dir que també és una tangent a la qual et pots adherir ara, Josep, si vols, a dir, mira, no parlaré d'aquest llibre, però us vull explicar una història de quan jo tenia 17 anys. Vull dir que hi ha un punt en el qual, si intentem explicar el llibre en l'entrevista o en la promoció, on sigui que xerres el llibre, crec que aquí estic molt d'acord amb tu, que es torna redundant, que és una qüestió... Però, en canvi, si tu com a autor dius, no, mira, escolta, jo aprofito per seguir parlant, com ara molt bé deies, no? Per seguiré parlant el llibre, més enllà del llibre, a través del llibre, tangencialment, crec que allà es pot tornar un art molt divertit. De fet, crec que Borges... part d'un dels seus llegats va ser justament el d'art de l'entrevista, no? De que allà deia de l'altura d'un campanar, i era igual. Llavors ell mateix s'inventava la seva mitologia, s'inventava la història de com va acabar d'escriure el llibre. No, vaig escriure aquest conte, me vino en... És mentida. Després hi ha hagut tota una colla de crítics i biògrafs que s'han dedicat a dir, no, això que va dir de que Pierre Ménard se l'ocorriu després d'un guat, tota una mitologia, no? Es va donar un cop, se li va infectar, i ell deia que per dir, bueno, per veure si no havia perdut facultats, vaig composar una petita prosa que va ser un dels millors contes del segle XX, no? I després hi ha els crítics que han anat a dir, no, aquesta idea feia anys que l'estava assajant, que la va escriure, reescriure i treballar.
1: Això és la falsa humilitat, que també...
4: I l'automitologització, per exemple, és una cosa que tu pots fer com a autor, no?
3: Em fas pensar dues coses. Una,
4: seria Beckett, un altre gènere, perdó.
3: Beckett, quan li preguntaven per què parlava poc, deia que havia tingut una mica, tenia càncer de llengua, i que havia vist coses tan horribles que era millor no parlar.
4: Que era millor parlar.
3: I l'altra és això dels lectors, m'has fet pensar en el Monterroso, que com a lector és molt bo, i té un moment, a la letra E, té un moment on diu, en la carta del pare de Kafka, jo estic a favor del pare. I clar, et fa immediatament penses, hosti, l'he de tornar a llegir, l'he de mirar, per què aquest home, que és un home entenimentat, racional, de cop està a favor del pare, d'on li ve això, no?
5: Clar, jo la idea aquesta del consell, perquè clar, al capdavall el llibre està ple com de consells bastant, també bastant divertits, aquesta idea de consell als escriptors, que no cal que parleu, que expliqueu els llibres i parleu tant. Mira, aquests dies he estat per altres històries mirant-me un volum que recull les entrevistes a la Rodoreda, un volum de la Fundació Rodoreda, i clar, te n'adones que una mica, és a dir, a la Rodoreda sempre s'ha dit, o se sol dir, doncs, que ella s'havia emmascarat, no? I sí, i que a més no responia o tirava pilotes fora quan se li preguntava, lògicament, per la vida privada. Però, Però en les entrevistes veus dues coses. Una, que el tram final de la seva vida la van deixar poc en pau. Vull dir que quina sort que, jo que sé, que escrivís quanta guerra i viatges i flors amb tota aquella colla de gent que l'anava a veure a Romanyà i que realment, perquè algunes entrevistes ella ho diu, que ara m'ha de venir a veure la tele, ara m'ha dit... I després t'adones que va inventant la seva mitologia com li dona la gana, i que ara poso aquests autors que m'interessen i ara poso aquests altres i vaig jugant, perquè una mica em aneu deixant en pau. I sobre el gènere aquest de l'autor que... Bueno, el consell i l'escriptor que no sap que el llibre és més coses del que es pensa. A mi em feies pensar, bueno, i per moltes raons hi he anat a petar, amb L'any del mico de la Patti Smith. Perquè primer, em preguntava com Patti Smith explicaria aquest llibre. Segurament a la manera burgiana de tornar-lo a fer, de tornar-lo a escriure. Què és aquest llibre? A quin gènere el posaríem? Seria un subgènere de, és a dir, contrari als que caminen, seria més aviat els que fan dit i pugen als cotxes. Això d'una banda, tindria estona, semblaria un dietari, però no ho és, i pertany a aquest ampli gènere, crec jo, de llibres una mica inclassificables, no? que també al capdavall aquí en poques, per això, llibres que poden estar a molts llocs, a moltes etiquetes o descripcions, crec que en dius, o descriptibles, no? I això, és a dir, i quan llegeixes Patti Smith amb L'any del mico, els ressons i cap on et portes a molts llocs.
1: Un altre escriptor brillant a l'hora de no parlar dels seus llibres quan els presenta, almenys ho va fer durant la gira de la Junil, és en Joan Lluís Lluís, llibre molt premiat. Doncs ell deia, avui en la presentació del llibre era un one man show, ell sol, no? Parlaré d'aquest llibre, però no parlaré d'aquest llibre, i es passava, i faré una presentació en tres actes, i el més llarg dels quals era explicar perquè és el seu punt de vista Odisseu a la Ilíada, és un personatge reprovable, no? I per tant era
5: va ser brillant, conferència com... conta de tot.
1: Ja, performàticament, no, Josep?
2: Sí, aquesta... el que passa que et dona feina perquè t'has de preparar la conferència també.
1: Sí.
3: Però si la fas 30 vegades, que és el que va fer.
5: Clar, tu en el cas d'aquest llibre d'ara, pots començar la conferència, no? Dius, no parlo del llibre, començo una conferència, i és la conferència del llibre.
2: De fet, clar, jo el tema de les gèneres feia molts anys que el portava desenvolupant, i quan ens plantegem fer això, clar, en un principi se'm va acudir una altra forma, que era una carta per optar a una plaça de professor de teoria literària a una universitat nord-americana. I aleshores aquesta carta de presentació se li acompanyava tot un seguit d'articles on es desenvolupaven a tall d'exemple, doncs, algun dels gèneres. Però del moment que ho vaig començar a desenvolupar, trobava que els gèneres per si sols, separats els uns dels altres, al final era allò que el conjunt era menys que la suma de les parts.
1: Sí.
2: I aleshores, aprofitant que el senyor editor em va posar en el mal tràngol d'haver de donar la conferència a Solsona sobre l'antipatia, no sé per què van pensar en mi sobre l'antipatia, i l'experiència d'aquella conferència, doncs, d'alguna manera em va servir per dir, doncs, mira, se li podria potser donar la forma d'una conferència, i va acabar funcionant.
1: Mm-hmm. A l'octubre del 2024,
2: sí.
1: Aquella conferència, té una carta a l'editor que explica, jo ara que té un gran record d'aquella conferència.
2: Sí, sobretot de com em van tractar allà, sobretot el Víctor i la seva família.
1: Sí, Víctor Pérez, factòtum local, com bé diu. Mira, ara em fas pensar una cosa, parlant de Solsona i de gent de Solsona, que aquesta temporada tenim la sort també de reincorporar en aquest programa, si els coneixeu, a Llegir, no?, que són l'Oriol Gilibets i l'Eduard Gené, que ens els anirem trobant també en aquesta celebració dels 10 anys, i també han volgut dir-hi la seva a propòsit, en aquest cas, de 10 gèneres literaris.
0: Torna a llegir, torna a parlar de literatura sense conèixer molt la literatura.
6: I torna com aquell que no ha marxat mai, com l'amic que està més estona acomiadant-se que estan en un lloc.
0: Aquest any jugarem amb el número 10 celebrant aquests 10 anys de Ciutat Maragda.
6: Originalitat per bandera, com sempre.
0: Avui us portem 10 gèneres literaris que potser encara no n'heu sentit a xerrar mai.
6: Avui, literatura i descoberta, literatura i aventura.
0: Comencem repassant aquest gènere tan desconegut, que és la literatura del tu, que es caracteritza per parlar molt poc de l'autor o l'autora qui l'escriu, i per una tendència, a voltes insufrible i cansada, de dirigir-se constantment al lector amb frases com «Ei, tu, estàs aquí o què?» o la típica «Què és aquesta cara? T'agrada el que escric o no? Si no, paro, eh?»
6: Algunes obres destacades d'aquest gènere són «Tu, robot», «Tu, Claudi», o tu confessa.
0: Recomanem aquests llibres a tu, per exemple.
6: Continuem el repàs de gèneres encara una mica desconeguts parlant de les obres de desnutrició. Novel·les on en cap moment s'explica què mengen els personatges. No hi ha cap escena que se'ns mostri els protagonistes menjant o bevent. I en cap moment ningú, absolutament ningú, diu «Tinc gana».
0: Recomanem aquestes obres d'aquest gènere, sobretot l'obra «Jo no cuino, jo descobreixo crims» de l'escriptora africana Ganusa Gana.
6: Literatura recomanada per a gent amb molta carpanta.
0: I, òbviament, no ens podem oblidar de la literatura de les cagarrines, és a dir, totes aquelles obres, o monuments literaris, també en podem dir així, que s'han escrit amb el cul sobre una tassa de vàter durant un episodi gastroenterític intens. Obres, molts cops, que tenen la llargada d'un rotllo de paper de vàter, és a dir, arguments enrevessats i finals dràstics.
6: Obres destacades d'aquest gènere són Els papers de vàter del Club de Pickwick o Guerra i paper.
0: Literatura recomanada bàsicament per gent amb estranyiment. La cinquena recomanació, un gènere que sempre hi ha sigut present, poques vegades dominant el panorama, més dominant, ni les primeres lleixes, però no podem no dir res de les narracions d'arbres, on els protagonistes són arbres que neixen, creixen, es fan arbres, es moren i cauen. Literatura contemplativa i silenciosa que posa la resina de punta.
6: Obres destacades d'aquest gènere, doncs, són Roure, Alzina o Memòries d'una taula, de Pi i Margall.
0: Literatura per gent que té molt i molt temps i que té previst viure molts i molts anys.
1: Oriol Gilibets i Eduard Jané, de llegir la primera tongada. Aquests cinc gèneres que ens han proposat, després en escoltarem cinc més. Josep, alguna, veus, tens propostes d'afegitons? En una segona edició pots incloure personatges que mengin o que no mengin durant els llibres, que és una cosa que es troba a faltar, efectivament.
2: Sí, jo estava pensant en un Patufet.
1: Un Patufet, veus?
2: Sí, sí.
1: Exacte, no? La literatura del tu, que és veritat que en un país tan acostumat durant tants anys de forma molt esgotadora a parlar del jo, doncs ja convindria la segona, el singular, que ha tallat relegada, no?
2: Sí, sí, de fet era que hi penso, la novel·la que vaig fer abans, el No robaràs, començava precisament dient jo.
1: Veus?
2: Sí, sí.
5: Clar,
2: sí.
5: I ara...
2: Sí. Mea culpa.
5: Jo també pensava, la Patti Smith, a l'any del mico, es fa un fart de menjar malament. Vull dir que
1: jo ho explica.
5: Sí, sí, bueno, per ella és el seu menjar, però tu veus que deixa't ja els ous ferrats i aquestes torrades, tu.
3: En Vázquez Montalbán parlava els llibres del Carballo, sí, sobretot, i sortia molt menjar, sí, sí, que feia venir gana. A mi em feia, sí, jo llegir, però o sigui, una gana que tinc. Sí.
1: És, sí, més, sí, fins i tot va editar un receptari de Pepe Carballo, sí, les receptes, veus, de Pepe Carballo, molt difícil, sí, de fer. Sí. No ho intentaré a casa. Sí, sí, alguna vegada m'hi vaig trobar. Sí.
4: Bueno, s'ha de dir que un dels efectes de llegir teoria de gèneres del Josep Girós és que et convida a inventar tu més gèneres, no?
3: Sí.
4: I a mi feia pensar molt en una cosa que es deia també del gènere, que és aquesta funció orientadora que té, no? Existeixin o no els gèneres orienten l'escriptura i orienten la lectura, no? És a dir, el cas paradigmàtic potser sigui el policial, no? Diguem, això és una novel·la policial i, o de detectivesca, i més o menys ja tots sabem cap on va la novel·la, no? O què podem esperar, malgrat els detalls concrets, no? Tant com a lector, llavors després la gràcia de l'autor és que trenqui justament les expectatives que ell mateix et suggereix, o com a escriptor, perquè dius, bueno, si jo m'instal·lo en un gènere, com a mínim ja m'instal·lo en un sistema de coordenades amb el qual puc jugar, no? No sé si diguem-ne, aquesta part del gènere encara la salvem.
1: Les convencions.
4: Bueno, aquesta funció que té, no? D'endreçar, encara que sigui, perquè convida a desendreçar.
2: Evidentment, sempre és un perill, és a dir, per una banda està bé perquè et dona una estructura que et fa més fàcil la feina, però per l'altra banda et limita. Però clar, per una segona banda també et dona la possibilitat de trencar el que el lector es pot pensar que estàs fent. Al final tot depèn, jo crec, de l'actitud amb què ho enfoques. És a dir, amb unes bones mans un gènere pot ser molt productiu, però en segons quines mans, al final el que pot fer és simplement anar limitant i escapçant el que s'està fent, i surt el que surt.
4: Clar, tu t'has instal·lat en el gènere de conferència, no?
2: Sí.
5: Però no és el que sembla, no? Clar, a mi em feies pensar en un gènere, vull dir, en la línia d'inventar gèneres del llegir, en el gènere, un gènere personal meu, el que m'has fet recordar és els llibres que no tornen, dels llibres que no tornen, perquè vaig recordar
1: un programa sencer, això.
5: Que que n'hi ha dos de la Amin Maalouf que no tinc. Jardins de Llum i Samarcanda.
1: Que no tens, no tens perquè el vas,
5: perquè els havia tingut, perquè els havia tingut.
1: Presta, que
5: els
1: sí, deixar,
5: eren els dos sí. llibres que els dos llibres d'Amin Maalouf que tenia. Sí. De retruc d'això, perquè Jardins de Llum no el vaig arribar a llegir mai. Per tant, això, vull dir, aquest subgènere té els seus efectes.
1: Que tens un servei públic i una ràdio pública i per tant, ets convidada a dir els noms de les persones que van segrestar aquests llibres per si mai tenen a bé tornar-te'ls,
5: eh? És que me n'he oblidat, a més, que passa això, me n'he oblidat.
2: Jo els tinc els dos. I si vols, te'ls puc, te'l puc deixar perquè no tornin.
5: Seguim allargant el gènere.
3: Jo, amb això d'inventar gèneres, a mi em venia al cap un gènere que és Josep Pla, directament. I de fet, sí, perquè a més no tots els llibres d'en Josep Pla... O sigui, és molt curiós perquè en Josep Pla compleix, evidentment, en les perspectives del gènere, però també hi ha autors que compleixen amb el gènere, que és aquells autors que poden fer servir d'una manera així inesperada, colossal, adjectius com colossal, o aquells autors que es donen de menys, que diuen, no, jo no he fet res, jo estic escrivint, no? Literatura del jo menys tinguda. I alhora, en realitat pensava que hi havia molts gèneres d'aquests que surten a teoria que compleixen amb en Josep Pla. O sigui, en Josep Pla és un tutòleg. Ho ha escrit sobre tot i sobre tantes coses que és que pot parlar de presó, pot parlar de sanitat,
1: salut?
3: No. Ai, és que ara no em surt la paraula. Bueno,
5: higiene.
3: D'higiene, sí, de tot el que calgui, no? Vull dir que realment...
5: sí, prostitució,
3: sí, evidentment, sí. Viatges, sí. Quedar-se quiet al llit, perquè es quedava hores i hores quiet al llit, vull dir que hi ha mil alternatives. Sanatoris, perdó, no em surt d'ahir, sanitaris, volia dir sanatoris, ara.
2: Perquè el més curiós és que parli del que parli, sempre parla del mateix.
3: D'ell.
2: D'ell.
3: Exacte. Sí, sí.
2: Bueno, més que d'ell, de la imatge que vol donar d'ell.
3: I curiosament el fa servir molt to, poc tu. Surt t'hi refereix al final a partir d'un llibre bastant tardà, que és Notes del Cap Vesprol, que és un molt bon llibre també, però que també compleix amb aquesta perspectiva de que són notes de dietari, parla de tot i de gairebé res.
2: Sí, sí, mira que a Pla l'he llegit molt, però clar, és que dir, si Pla hagués tingut més espai se l'hagués menjat tot.
3: Tot, sí, sí, clar.
5: Sí, és el perill.
2: Sí, sí, i potser m'hagués acabat repetint una mica.

0: Russo perquè el privat és un fum.
1: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda amb Josep Girós, avui parlant d'aquesta teoria dels gèneres literaris publicada a la segona Perifèria, i en les quals trobareu gairebé totes les possibilitats narratives, sense extingir-les. Possibilitats narratives és una cosa que jo deia, citava a l'inici, no? Si recordeu Si una nit d'hivern un viatger, és un llibre on Calvino explora molt això, i també hi ha un munt de pàgines dedicades a les possibles narracions i subgèneres de narracions més enllà de les 10, crec que en són 10, que intenta el lector de manera interrompuda, no? Perquè és un llibre també que és un coitus interruptus literari constant. Bé, hi ha una altra categoria, Josep, que es diu de les narracions, els protagonistes de les quals es lamenten de com se li fa difícil escriure, que a mi em genera una certa antipatia, aquí sí, no? Perquè, sì, perquè tu cites aquí el Fellini d'Otto Mezzo, sì, no? I aquella cosa, aquest mastroianni que adorem d'una banda, però és veritat que també detestem estones perquè és allò, he perdut la inspiració. Bé, potser no cal que m'ho expliquis, si et perds la inspiració no cal que escriguis el llibre, no? I tu dones un consell, és un llibre, hem de dir-ho, que cada gènere conté consells, no? D'en Girós, o del conferenciant del llibre, perdó, que diu, no facin mai cas a cap veu interior, no sigui que els tanquin en un psiquiàtric, no?
2: Home, sí, és un lloc lleig estar en un psiquiàtric, sí. Jo, per motius que no venen al cas, algun cop he hagut d'anar a visitar algú a un psiquiàtric, i és molt desagradable, o sigui, és molt millor que s'ho estalviïn, sí, sí, facin-me en cas.
1: Sí, no, ja estarem en cas. En tot cas, és veritat que aquesta figura d'escriptor que comparteix dubtes i dificultats durant el procés d'escriptura també està molt suada, no?
2: Sí, és veritat que sí.
1: Que està bé, ja, com
2: sí,
1: sempre.
2: Qui ho fa bé, realment, dona molt. Però, home, jo crec que Git, en l'exemple que poso, ho fa bé, sobretot per la brevetat que mostra, que sempre és d'agrair. Però clar, la gent ja té prou problemes com per a sobre atabalar-se pels problemes del senyor amb qui s'ha gastat uns diners comprant el seu llibre. És a dir, ara només falta que també m'atabali jo per aquest. És a dir...
1: Compartiu aquesta visió del...
3: Bueno, jo penso que sí, que estic molt d'acord que la carta que et treu de qualsevol presó és fer-ho bé. Sí, si ho fas bé, pot ser qualsevol cosa. El problema és que si ho fas malament o si no ho fas prou bé, aquest gènere en concret es fa particularment pesat. És a dir, dius, hòstia, sobre, no ho escriu bé, no és prou interessant i no fa res més que queixar-se, adéu, un altre dels llibres voluntàriament inacabat, llavors saltes un altre gènere i l'abandones feliçment, no? Però sí que és veritat que la queixa, una mica més general, no? El lament de la seva pròpia condició, en realitat és arriscat en qualsevol cas, trobo, eh? És a dir, qualsevol personatge que, o qualsevol narrador que faci de la seva queixa, no? El tema del seu llibre... depèn de com la porti, es pot fer molt feixuc.
2: Sí, ara seré una mica irreverent.
3: Irreverent.
1: Sí, sisplau, hem vingut aquí.
2: Que és Bergman.
3: Mira.
2: No el suporto. No, vaig començar a llegir aquells petits llibres autobiogràfics que té, i se'n feia, hòstia, però ja està
3: molta
2: bé.
3: Bola,
2: és a dir, que no ets l'únic, és a dir, que no, el món no s'ha creat per perjudicar-te a tu. És a dir, se'n va fer molt carregós. Potser si torno d'aquí uns quants anys, potser ho veuré d'una altra manera, però per un quant temps m'ha allunyat, és a dir, Berhard no he pogut amb ell de moment.
4: Clar, és que jo crec que hi ha alguna cosa de... Ara que se'n parla tant de totes aquestes etiquetes, perquè l'etiquetatge és l'esport nacional, l'etiqueta del narcisista, no? Doncs penso que depèn, no? del fenomen, diguem-ne, psicològic de... Estàs al costat d'un narcisista. Doncs clar, a estones, un autor narcisista que fa un drama de si mateix constantment, i quan tu dius, ostres, doncs la resta del món és bastant pitjor, és una arma de doble full, o et sedueix, però molt clarament, no? O et sedueix o l'engegues a pastar fang.
1: És que un narcisista enfadós ja és psicopatia,
2: sí,
1: gairebé.
2: Sí, sí. És com l'autor que també exagera, hi ha autors que exageren magníficament bé, com Lorca, però molts altres autors que penses, hòstia, ja prou, eh?
5: Jo, en aquest gènere dels escriptors que es queixen, diguem-ne, ara estava buscant, perquè el vaig llegir fa un parell d'anys, que és la novel·la luminosa de Mario Lebrero. No sé si la coneixeu, sí, que és una novel·la...
3: Hi he pensat en els escriptors.
5: Veus, és la novel·la de l'escriptor que no li surt la novel·la i t'acaba escrivint 500 pàgines sobre per què no li surt la novel·la i per què no és capaç de trobar allò, però alhora és fascinant i realment és lluminós, en el sentit que et descobreix i et porta a reflexions sobre la creació i sobre com observes el món, que són meravellosos, no?
3: Ho fa bé, ells els que ho fa bé,
5: exacte.
1: Contràriament a això, a l'altra banda de la riba, tindríem una altra categoria que apareix en el llibre en Josep Girós, que és de les narracions que fan de bon llegir. Anunciat d'aquesta forma, dius, home, doncs que bé, dona man, no? Dona man moltes, i aquí en cites unes quantes: Guerra i Pau, Bovary Pécuchet, Orgull i Prejudici, la il·lustre casa del Ramírez, però la pregunta és prèvia. Què és el que defineix que un llibre faci de bon llegir? És a dir, que ens en quedi un regust amable, al final que ens faci somriure, que ens ho passem bé, que estigui ben escrit. Quin és el secret? És una recepta?
2: El secret no el sé, però que sé és l'efecte. L'efecte és que no el pots deixar al llibre.
1: Ah, això.
2: O sigui, has de continuar. O sigui, tu comences a llegir l'Orgull i Prejudici i no pots parar. O sigui, potser perquè vols saber què passarà, pel que sigui, no pots parar. Tu llegeixes Dickens i no pots parar. És igual que et diguin mil pàgines, o voldries dues mil.
1: Guerra i Pau, conec gent que l'ha deixat a mitges, eh? Vull dir que...
2: Jo conec algú que el va deixar que faltaven ben poques pàgines. I a més ho explico.
1: Però, Bovary Pécuchet també inacabada.
2: Que
1: també,
2: sí. Però clar, aquí cal pensar que Flaubert segurament tenia un trastorn d'obsessió compulsiu, és a dir...
1: La categoria de...
4: Però clar, els exemples que poses de... A mi m'agrada l'atenció que eren, que els llibres de bon llegir semblava que havien de ser gruixuts tots.
5: I que, o és que eren dos noms amb una I al mig. Guerra i Pau, Orgull i Prejudici, Teobar i Pécuchet.
1: I Sentiment.
2: Sí. Això és com aquells anys que es van posar de moda les pel·lícules que eren dues paraules, Sospechosos Habituales, i van sortir una tongada de pel·lícules que eren dues paraules.
1: Mm-hmm. Això ho explica també, parlant-ne el dia que, parlant de Julian Barnes, no? El Llordo de Flaubert. Diu, sense saber-ho, vaig inventar un gènere que era substantiu més animal o qualsevol cosa, no? La maleta de Blatov, el Nesgueta, sí, que hi ha una sèrie...
5: El violí d'Auschwitz.
1: El violí d'Auschwitz, sí, exacte. Doncs,
3: El que està molt bé amb la selecció que fas de llibres de bon llegir és que emfasitzen que són grans llibres. I que el que fa que facin bon llegir és que estan molt ben fets, que són llibres d'un talent extraordinari. I no, jo crec, que jo he pensat tota l'estona, aquesta línia de flotació secreta que era els llibres dissenyats per ser llegits de pressa, o pensats per no deixar-te anar, no el podràs deixar...
1: No deixar indiferent.
3: Aquestes coses molt prefabricades que normalment, almenys amb certs lectors, aconsegueixen l'efecte contrari. Vull dir que aquí em semblava una mica això dels totxos que dèieu, que m'agrada trencar la llança o que trenquessis la llança a favor de llibres que potser poden intimidar des de la prevenció, de dir ui, això és difícil, és un clàssic, és llarg, i que al contrari, reivindiquen com els més llegidors de
2: és que a més ningú neix fet un lector, és a dir, tu de cop i volta no et pots posar a llegir segons què, és a dir, tu necessites doncs rodar, i aquest gènere jo crec que són uns llibres magnífics que t'ajuden a entrar i anar a la roda.
1: Incorporem 5 gèneres més, tornem a Solsona amb Llegir, per tant, Oriol Gilibets i Eduard Jané, endavant.
6: Continuem amb aquests gèneres literaris poc estudiats o oblidats per qüestions ideològiques. Menció especial es mereixen les narracions que només pots llegir borratxo en el moment en què et volta el cap al llit i tot sembla que s'hagi de precipitar per un barranc molt i molt profund i el menjat puja a l'esòfag amunt i tu ja no pots fer-hi res. Un gènere de nínxol, bossa de plàstic i fragona que poca gent coneix.
7: I és estrany que no es conegui perquè l'obra El vol de l'helicòpter del francès Vomitor la fondí i A les portes del vàter de l'ucraïnesa Tralla de tot són obres molt i molt necessàries per entendre la nova Europa en què vivim.
6: Literatura per gent que no sap veure, però ho va provant.
7: Un altre gènere que no ens podem deixar, les novel·les i les narracions de residències literàries. Novel·les d'escriptors que pràcticament estan empadronats en residències literàries, que s'han quedat sense idees de tantes novel·les que han de fer per justificar les residències literàries, que acaben escrivint novel·les que passen en residències literàries sobre autors que s'han quedat sense idees per culpa d'anar a moltes residències literàries.
6: Els tòtems d'aquesta literatura són No ens mouran, de tot inclòs, i 100 anys de tot pagat, de beca consensual.
7: Literatura per autors que vulguin començar a anar a residències literàries.
6: I encarem la recta final amb un gènere que agrada molt, i cada vegada més, per cert, el gènere comercial, o també anomenat literatura de corbata verda. Aquesta nova literatura, que s'està obrint camí i que s'omple d'anuncis enmig de la narració oferint cotxes de segona mà, allargaments de penis, potenciadors de penis o inhibidors de penis.
7: Destaquem els primers representants d'aquest gènere, que són Canto jo i Som de confiança, Som d'aquí i La muntanya balla. El per què és en Picó qui us ho diu, de tot plegat, escrits per autors anònims que són els nous trobadors del món modern.
6: Literatura per a gent que estigui buscant un cotxe de segona mà o tingui humitats a casa.
7: I per acabar aquestes 10 recomanacions de gèneres literaris mai estudiats, destaquem el gènere de narracions que encara mai s'han escrit.
6: Destaquem el document Word Projecte Novela 2.doc de Ladislau Raurau i Idees de merda.pdf publicat per Paperera del Reciclatge d'un editor anomenat Ja et diré alguna cosa, maco.
7: Literatura que no recomanem a ningú. I fins aquí els 10 gèneres literaris que mai has estudiat.
6: Un plaer, i tornem la setmana vinent amb els 10 escriptors i escriptores que no heu de convidar mai a dinar.
7: A reveure.
1: Som-hi, 5 propostes més de l'Oriol Gilibets i l'Eduard Gené des de Llegit. Per tant, jo, de les... Vaja, totes són molt bones. Em quedaria, Josep, amb els llibres patrocinats, que inclouen un anunci així, un pop-up, que jo crec que no, la precarització dels escriptors... Aquí tenim una escletxa, una oportunitat.
2: Que això ja ha de ser una cosa ja molt, molt utilitzada. Jo m'imagino que igual que les sèries de televisió incorporen a les imatges tot d'anuncis, jo estic convençut que ja hi ha.
1: Product placement, en novel·les, sí.
2: Segur.
5: Fa... Digues, perdona.
2: No, a mi m'ha agradat més potser la de recents sí, literàries, perquè si vas muntant l'espiral amb la mateixa frase tens tota la novel·la.
1: Sí. Tu hi has anat mai a la residència literària?
2: No. Valga'm Déu.
3: Déu me'n guardi.
2: Sí.
1: Administrades amb prudència tenen
5: mira,
1: interès.
5: Jo hi he estat, però és molt curiós perquè hi ha una residència literària en concret, que és l'Edic House d'Estats Units, de l'estat de Nova York, que ha donat... Un dia pensava i feia una llista dels llibres que han sortit on apareixen escriptors que van anar en aquella residència i parlen de la residència i surten, i n'hi ha uns quants, eh? Un dia podríem fer la llista.
4: Podríem fer una mena d'antologia.
5: Podríem fer una antologia. Hi ha uns quants, sí. Vallbona.
4: Grinch, no, per fer servir un adjectiu d'ara.
5: Sí.
8: T'has ficat els levis nous i les Ray-Ban de fa anys, unes botes de cowboy estil xic atemporal, i has sortit així al carrer com qui ja ho té tot guanyat, un cigarro de paper per fer-te l'interessant.
1: Som-hi, que acabem avui amb Blanca Campins. Aquesta teoria dels gèneres, heu vist que amb en Josep Girós, de 20, 30, 40, 50 gèneres, sobretot per aquesta idea que els gèneres com a tals, i com citàvem a l'inici en Fowler, no són compartiments estancs i mutables, sinó categories que ens hem inventat per anar funcionant pel món, però que la idea del lector lliure i sobirà doncs ha de imposar-se a l'hora sempre de disfrutar d'això que en diem literatura. Gràcies, Josep, per aquesta conferència fantàstica que ens ha donat tant de joc
2: a vosaltres.
1: Un plaer. Fins ben aviat. Borja Begunyà,
3: fins a propera.
1: Anna Vallbona,
4: que vagi bé.
1: Jordi Puntí,
5: fins una altra.
1: Avui amb en Xavi Llaurador, el control tècnic, i com sempre amb la Bena Miquel. Fins la setmana que ve.
6: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: però aquest cop no has trobat res, aquest cop en el rapla. Només un paper que diu, escolta, xato, s'ha acabat, i la roba no està estesa ni els mitjons.
1: Catalunya Ràdio.
2: Sánchez i Feijó engeguen avui la precampanya electoral amb l'habitatge en el punt de mira, o bé com a bandera o bé per omissió. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Conca.
2: El president espanyol assegura que convertirà en llei la protecció de l'accés a l'habitatge i que el seu objectiu, diu, és servir la ciutadania.
3: En la fábula de Pedro y el lobo son ellos, son ellos. Yo en todo caso seré un perro que no tiene amo.
2: I el líder de l'oposició, Feijó, apel·la al vot moderat, i això sí, ni una paraula sobre què farà amb la crisi de l'habitatge. Però el protagonista del cap de setmana és Gabriel Rufián, que manté la incògnita sobre si repetirà com a candidat d'Esquerra al Congrés o si es deixarà seduir per la proposta dels partits a l'esquerra del PSOE per liderar el Front Ampli. Del món, Donald Trump ha anunciat aquesta matinada un acord amb Putin per posar al mercat 5 milions de tones de dièsel rus.
4: Necessitem petroli per al món, i això és dièsel, que és el que necessitem. Per tant, estem molt contents d'haver arribat a aquest acord.
2: Una mesura que Washington espera que serveixi per abaixar els preus rècord del carburant als Estats Units i que Zelensky rebutja perquè creu que ajudarà a finançar i allargar l'ofensiva russa a Ucraïna. Al front de guerra, atacs ucraïnesos han apuntat avui precisament contra una refineria russa. I avui, 10 d'octubre, fa un any de l'alto al foc a Gaza, però en aquest temps Israel no ha aturat els bombardejos. Repassarem les xifres que ens deixa aquest any, que tot i que sobre el paper va acabar amb la invasió israeliana a la franja, sobre el terreny deixa 1.400 palestins morts. I avui, ahir us explicàvem que una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona es va suïcidar diumenge passat, i avui hem sabut que la Generalitat ha fet en 6 anys una 60ena d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials i ha constatat que en alguns casos no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar aquestes imatges als empleats. Experts com la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, aposta per posar límits a les xarxes socials.
5: I, per tant, hem de tenir, insisteixo, consciència d'aquest concepte que hem d'anar construint entre tots del benestar digital, especialment per tot el que refereix als nostres joves.
2: I avui sí, l'adeu definitiu d'Oques Grasses.
6: Porto amb mi les coses que fas dir.
2: Aquest vespre els d'Osona fan l'últim dels 4 concerts de comiat. Es podrà seguir en directe per ICAT, TV3 i el canal de YouTube de 3CAT. I a partir de 2:45 els esports, Lluís Rodríguez, de què estem pendents avui?
7: Veurem com està el pati avui al Camp Nou, que torna a la Lliga després de l'aturada per seleccions. Avui Barça-Getafe sense Rafinha, però sí amb Joan Garcia, que ha rebut l'alta. La porta, per cert, en un homenatge que li han fet avui a Sitges, ha dit que el Madrid està perdent prestigi. També el sentirem aquí d'aquí uns minuts. Aquesta tarda, a partir d'un 4:45, Ceuta-Sabadell. I aquest matí l'alegria ens l'ha donat també Marc Márquez amb la seva victòria al Gran Premi d'Indonèsia. La cursa sprint és nou líder.
2: Tot això en un cap de setmana llarg amb molt bona ocupació turística, tant a la costa com a l'interior. Un exemple, als càmpings. Miquel Gotanegra és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
8: Les ocupacions d'aquest pont seran bones. Hi ha càmpings que podran arribar al 70, al 80, al 85% d'ocupació, no?
2: I aquestes escapades comporten molta mobilitat i ha estat, doncs, un matí de cues a les carreteres. Aquest viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
9: Bon dia, Eva. Sí, després d'un matí amb força mobilitat, especialment a la C-17 i a la C-16, ara la situació és força més tranquil·la. L'AP-7 no ha tingut grans problemes, tampoc la C-32, que són les vies tradicionalment amb més afluència. Les retencions més importants ara es continuen produint a la C-16 de Berga a la Nou de Berguedà en sentit nord i la C-17 a Ripoll en sentit nord. També hi ha cues a la C-58 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, la B-10 entre el nus de la Trinitat i Sant Adrià de Besòs en tots dos sentits, la ronda de dalt de la Trinitat a Hort en sentit Llobregat i també la ronda litoral del Fòrum al Poblenou en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: I quin temps farà aquest pont, Enric Agut? Bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs bé, serà en general tranquil. Avui, una tarda de cel serè, plàcida. La temperatura és un parell de graus més alta que la d'ahir. Ja tenim xifres de 25 o 26, per exemple, Cabrils, 26. Barcelona, una màxima de 25, déu-n'hi-do. La tramuntana es mantindrà moderada al voltant del Cap de Creus. I la nit tornarà a ser fresca o freda amb una mica d'inversió tèrmica. És a dir, és un dia de contrast tèrmic. Demà diumenge el cel quedarà mig ennuvolat amb el pas de les hores, però el temps aguantarà. La temperatura serà similar, arribaran núvols procedents del Cantàbric, de l'Aragó, i dilluns sembla que tindrem una jornada en sol, però normalment alguns intervals de núvols a comarques de Girona i Barcelona hi ha una temperatura diurna que podria pujar algun grau més.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Ara passen 6 minuts de les dues. PSOE i PP han posat en marxa aquest cap de setmana la seva maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris i s'han rodejat dels seus principals actius, Pedro Sánchez a Andalusia, amb María Jesús Montero, i Alberto Núñez Feijóo a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació. L'habitatge centrarà la campanya del líder dels socialistes, Pedro Sánchez, mentre que Feijóo no hi ha fet cap referència al seu discurs. D'altra banda, aquest cap de setmana, però, també és decisiu per Esquerra Republicana, que ha d'anunciar el seu cap de llista pel 29N. Però anem a PAMS. Montse García, bon dia.
13: Bon dia. Des de Dos Hermanes a Sevilla, Pedro Sánchez s'ha compromès que la política d'habitatge no tingui data de caducitat i demana una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
14: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
2: Des de Madrid, acompanyat per l'alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez Almeida, volem dir, i la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha apel·lat al vot moderat proposant un canvi si arriba al govern. Seré, però moderat, ha dit. En cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha dit que el 29 de novembre és la seva última oportunitat. Madrid, Alba Gil, bon dia.

0: de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
1: Cap paraula, però, sobre habitatge a la carpeta que ha precipitat l'avançament electoral. Sí que ho ha fet, en canvi, Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sacsejar el fantasma del vot per correu.
2: Nosotros ganamos las elecciones otra vez. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
1: Un vot per correu que, per cert, es pot demanar des d'aquesta mateixa setmana i fins al 19 de novembre.
3: I un altre front d'aquesta precampanya és Gabriel Rufián. Aquest cap de setmana Oriol Junqueras ha de decidir qui serà el candidat dels republicans a Madrid, mentre des dels comuns insisteixen a demanar-li que s'assumi al front ampli.
4: Avui ha sigut el portaveu de la formació i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, qui ha animat Rufián a fer el pas, tot i afegir que la decisió és seva i d'Esquerra.
5: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
4: I des d'Esquerra, la portaveu del partit al Parlament, Esther Capella, ha dit que pujaran el preu per investir Pedro Sánchez. També s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la General. Són declaracions a Ràdio 4.
6: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana. Té, doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també, doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
4: Sí que hi comença a haver moviments entre el PSOE i el Front Ampli, que es reuniran demà per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat, i també Esquerra i Bildu han acordat reeditar la coalició al Senat.
3: Les 2:10, obrim ara Crònica Internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord amb Vladimir Putin perquè Rússia subministri combustible dièsel als Estats Units i al mercat global. En un missatge a les xarxes, Trump ha assegurat que Moscou alliberarà 300.000 tones de gasoil de manera immediata i 4.500.000 de tones més en els pròxims mesos. D'aquesta manera, el president nord-americà aspira a rebaixar el preu del dièsel de cara a les eleccions de mig mandat i garantir, diu, més subministrament mundial.
7: No, we need oil for the world, and this is diesel, which is what we need.
3: Alhora, però, aquest acord és una victòria per a Putin, que veu com els Estats Units li aixeca sancions sense haver de fer concessions a Ucraïna. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. Per a Putin és una jugada més política que econòmica. De fet, els analistes no veuen clar que el Kremlin pugui exportar aquestes quantitats de gasoil perquè els atacs ucraïnesos contra les seves refineries fa mesos que provoquen escassetat de combustible. Però el que sí que aconsegueix el president rus és el que buscava des que Trump va tornar a la Casa Blanca, és a dir, reprendre els negocis amb els Estats Units sense haver d'arribar abans a un acord de pau a Ucraïna. Una cooperació que, segons l'assessor presidencial rus Yuri Ushakov, pot anar més enllà.
9: Els dirigents de tots dos països van debatre detalladament els preparatius de grans iniciatives econòmiques, incloent-hi possibles subministraments de productes petrolífers russos als mercats nord-americà i mundial.
8: A més, Putin permet a Trump penjar-se una medalla quan més ho necessita i alhora presenta Zelensky com el culpable de l'augment dels preus mundials del dièsel. D'aquesta manera, cada cop que Ucraïna ataqui les seves instal·lacions petrolieres, com ha passat aquesta matinada, Rússia pot acusar-los d'anar en contra dels interessos dels Estats Units.
3: Gràcies, Cristina. I per la seva banda, Volodymyr Zelensky ha criticat durament l'anunci. El president ucraïnès s'ha mostrat molt molest i considera que l'acord és un regal per a Putin, que el premia econòmicament sense que hi hagi una contrapartida en la guerra d'Ucraïna.
10: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
3: I precisament a Ucraïna, aquest matí, un bombardeig rus contra un edifici residencial a la ciutat de Zaporíjia ha provocat la mort d'almenys 15 persones, entre els quals 3 menors d'edat, Joan Aleix Mata.
10: Sí, ho ha anunciat el president Zelensky, que també ha explicat que hi ha almenys 16 persones ferides per l'atac i es continuen buscant supervivents sota la runa. Mentrestant, Rússia continua avançant poc a poc la línia del front. Aquest matí, el Ministeri de Defensa rus ha anunciat la conquesta de dues poblacions a la regió de Kharkiv, al nord-est del país. També

0: informat que la mort de quatre ciutadans russos en un atac ucraïnès al territori ocupat de Lugansk.
1: I la falta de subministrament i els atacs contra instal·lacions energètiques concentren gran part també dels esforços bèl·lics en la guerra.
0: Sí, el ministre d'Energia ucraïnès ha informat que bona part de la capital i la rodalia de Kiev s'han quedat sense electricitat després d'un atac rus. També preocupa la situació a la central nuclear de Zaporizhia, la més gran d'Europa, on fa temps que tenen dificultats per abastir-se de dièsel, que és necessari per refredar els generadors de reserva. Estem que si no arriba aquest combustible hi pugui haver un accident nuclear. Per la seva banda, Ucraïna també ha atacat aquesta matinada una instal·lació petroliera russa al mar d'Azov, una agressió que ha tingut lloc poques hores després de l'anunci entre Trump i Putin per alliberar dièsel rus als mercats globals.
1: I els experts pronostiquen que aquest anunci no farà que el dièsel s'abarateixi gaire. Maria López, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
2: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat. No s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
1: I Donald Trump també ha carregat de matinada contra el comitè del Premi Nobel de la Pau. El president dels Estats Units s'ha mostrat descontent amb el fet que s'hagi reconegut la magistrada pels drets humans, Navi Pillay, amb el guardó en comptes de donar-li a ell, Marta Sánchez.
3: Sí, dramàtic ja la decisió de vergonyosa i indignant. En un míting del Partit Republicà assegura que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
4: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec amb molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
3: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Pillay en va formar part.
1: 10 d'octubre, oficialment avui fa un any de l'alto el foc a la Franja de Gaza, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut autèntica treva, sense atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, en Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia. Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
6: 36.
5: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina, Wafa, ha registrat com a mínim un atac.
6: 1.471.
5: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
6: 63%.
5: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
6: 1.300.000.
5: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
6: 1.099.
5: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
1: I encara relacionat amb Gaza, avui que és el Dia Mundial de la Salut, des de Metges Sense Fronteres denuncien les ferides psicològiques de la guerra en els infants. Per això avui han impulsat una acció reivindicativa a Barcelona amb l'art i la pintura com a protagonistes. Hi ha anat la Maria Guixà. Maria, què t'hi has trobat?
7: Doncs mira, sí, m'hi he trobat un escenari on el dibuixar o el pintar també poden ser vehicles per canalitzar la ràbia, l'agressivitat i la dificultat relacional que tenen molts d'aquests nens i nenes a Gaza per culpa de la guerra que ja fa 3 anys que dura. Avui Metges Sense Fronteres ha volgut fer visible aquesta realitat, aquestes ferides psicològiques, a través del mural de 50 metres quadrats que ha pintat l'artista plàstic Toni Ortí i que reprodueix el dibuix que va fer la Raf, una nena palestina d'11 anys. Ara, tot just fa un any que va entrar també l'alto al foc en vigor i les ferides psicològiques, en comptes d'apagar-se, continuen ben vives. Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina, reclama més protecció mèdica i assistència psicològica.
8: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol, en els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
7: L'acte s'ha fet a la plaça de les Glòries de Barcelona.
1: I el Departament de Treball ha fet en 6 anys, ara que parlem de salut mental, una 60 d'inspeccions en centres de moderació de continguts de xarxes socials. La Generalitat constata que, en alguns casos, no s'han pres prou mesures per evitar els riscos psicosocials que poden provocar les imatges que veuen aquests treballadors durant la jornada laboral. Gemma Bonet.
9: De fet, es dona el cas que diumenge passat es va suïcidar una jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, assegura que volen garantir la protecció dels qui treballen en entorns digitals.
10: Ho volem fer extensiu de totes aquelles persones, doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
9: Per la seva banda, la directora del Pacte Nacional de Salut Mental, Laia Arnal, creu que s'ha de regular i posar límits a les xarxes socials i a la intel·ligència artificial per protegir adolescents i joves. Ho ha dit en una entrevista a 3cat Info.
11: Haurem de posar tots aquells recursos, també legislatius, d'inspecció, de penalització i sobretot de prevenció. No es tracta de prohibir l'ús, sinó es tracta de regular-los i de posar tots a les barreres i línies vermelles.
1: Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora cada 10 d'octubre, avui també hem sabut que les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més pensaments suïcides que els nois de la mateixa edat. Com en el cas de la Cristina, a qui li van caldre 300 ingressos hospitalaris per obtenir un diagnòstic.
12: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis padres me entendían.
9: Un 40% de les noies participants en aquest estudi fet pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu havien tingut idees suïcides, mentre que els nois el percentatge era del 25%. Si parlem dels intents de suïcidi, la diferència es manté. Elles ho havien intentat en un 17% dels casos, mentre que en els nois el percentatge era del 6%. Per això els experts reclamen incorporar la perspectiva de gènere tant en les teràpies com en la recerca. Sentim Judit Usall, psiquiatra del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en declaracions a 3cat Info.
13: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal. El tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, el tema de rols, el tema d'estereotips.
9: Per aquesta experta, els estereotips de gènere també influeixen en com s'escolta les noies que demanen ajuda.
1: Ara 2 minuts per la publicitat i tornem.
14: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
16: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, el celler de Sanui, màgia i humor amb filigranes, Tandor and Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
17: O els 10 dies Nissan.
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
21: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
1: Set minuts i arribarem a 2:45. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Maite Curto.
2: Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
22: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment, la tardor, els caps de setmana, i a més, amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
2: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
23: Setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70-80%. Aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, l'utilitza per sortir.
2: I els càmpings també estan força plens, com explica Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
24: El pont haurà millorat l'ocupació, però nosaltres, aquest mes d'octubre, ara ja és una tendència d'uns anys, països com Alemanya o Suïssa fan vacances de tardor, i aquest és un client molt interessant per nosaltres, i fa que els càmpings puguin tenir una bona ocupació.
2: Gotanegre calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació.
25: Passa el temps i tot serveix. Molt bona nit, Catalunya!
1: I avui és el dia on Cas Grasses s'acomiada amb el seu darrer concert. La banda osonenca ho fa l'últim concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Tots els qui no hi pugueu ser tindreu l'oportunitat de seguir-lo per ICAT. El concert és a 8:45 del vespre. La programació especial d'ICAT ja començarà mitja hora abans, a les 8. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també el retransmetant en directe, en un dia que passarà a la història de la música d'aquest país, on Oques Grasses posaran el punt final a aquesta trajectòria on han omplert de gom a gom l'estadi amb aquests quatre concerts. Recordem que van començar el 2010 i el 2012 ja van publicar el seu primer treball, Un dia no sé com. Des d'aleshores fins ara han acumulat èxits que han marcat generacions senceres com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu. I ara cinema. El públic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges ovaciona Kevin Bacon, que ha vingut a recollir un gran premi honorífic juntament amb la seva dona, Keira Sedgwick. Amb ella i els seus dos fills han rodat Family Movie, la pel·lícula que també han vingut a presentar a Sitges. Allà hi tenim en Marc Garriga.
26: Kevin Bacon, famós per films com Mystic River, Apollo 13, JFK o Footloose, és també una estrella del terror del cinema fantàstic. Va estar a Temblores, Línia Mortal o La primera divendres 13. I ara un altre slasher, aquesta Family Movie, una comèdia terrorífica rodada precisament en família i, com ha dit a Catalunya Ràdio, inspirada en part en ells.
27: Quan ens van passar el primer esborrany del guió vam quedar petrificats, perquè els personatges no som nosaltres, però hi ha moltes coses nostres, extretes de conversa prèvies, no específicament sobre els personatges, però sí sobre la nostra dinàmica familiar.
26: És una pel·lícula divertida i plena de picades d'ullet a clàssics del gènere.
28: When you go to a festival that has a pedigree of genre.
27: Quan vas a un festival amb aquest pedigrí en el cinema de gènere i sobretot en el de terror i portes una pel·lícula com aquesta, està molt bé, perquè és un film molt respectuós i transmet molt pel gènere. Espero que el públic ho sàpiga apreciar.
26: Family Movie està previst que s'estreni l'any vinent.
29: Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental. Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
1: 2 minuts i arribarem a 2:45. 2 minuts, encetem ara nova temporada de La Proposta, avui amb la Maria Guixà. Bon dia.
30: Bon dia.
31: La Proposta.
1: I avui, Maria, ens portes un molt bon pla per aquest cap de setmana, que ja sabeu que es fan les Jornades Europees de Patrimoni. És una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que a casa nostra se celebra des de l'any 1991 i és l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural. Ja tenim el context, Maria, ara, però quina proposta ens presentes?
0: No una, sinó quatre. Fem-ne una per demarcació, és una tria aleatòria entre les 450 activitats gratuïtes que es fan arreu del país, fins demà repartides en 190 municipis. D'entrada, situem-nos al Ripollès, a Rocabruna, concretament al municipi de Camprodon. Ja ho sentim, so de bestiar, de cavalls. L'activitat és Camins de Bestiar, Frontera i Llegendes. És una caminada narrada per Rocabruna, resseguint els passos del bestiar de les persones, de les històries i de les llegendes de la zona. L'activitat és gratuïta, es fa demà de 9 del matí a 2 del migdia.
1: I de la demarcació de Girona a la de Lleida.
0: Ara ens hem de situar, en aquest cas, a Os de Balaguer, a la Noguera.
3: A cabanes de pedra seca, una plaça de Tàrrega, un bon lloc...
0: I el que us proposem és la visita guiada per les cabanes dels Monts de Tragó. L'activitat el que fa és descobrir les cabanes del municipi de Tragó, com la del Miquel, que encara té una part visible i permet entendre el territori de secà amb conreus de cereals treballats amb eines com, per exemple, l'arada romana o la sega, amb, en aquest cas, feta amb dalla.
1: I de Lleida cap a Tarragona?
0: Concretament a Constantí, el tarragonès, per descobrir la vila romana de Sencelles.
4: Els seus murs de pedra conserven un dels testimonis de l'art paleocristià.
0: És l'activitat Enigma de Sencelles que descobreix el conjunt romà de Sencelles a través d'una visita guiada per les empremtes de Tàrraco a través d'aquest conjunt arquitectònic d'època tardoromana.
1: I acabem a la demarcació de Barcelona.
0: Al Vallès Occidental, a Terrassa. Acabem amb una visita teatralitzada, 1909, un passeig per la fàbrica, a través dels espais de l'antiga fàbrica tèxtil, vaixell, vapor, Aymarí, Camati i Jové, es podrà descobrir com funcionava el tèxtil d'aquell moment.
1: Gràcies, Maria. Són 2:43, arriben els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda, de la il·lusió vivim, i aquest cap de setmana ha tornat la Lliga de Futbol a la Primera Divisió. S'ha fet llarga aquesta pausa, s'ha fet molt llarga, i el Barça, per exemple, paga les conseqüències del virus FIFA amb la baixa de Rafinha avui contra el Getafe. És una baixa per precaució, això sí, tenint en compte l'octubre que li espera a Can Barça. En canvi, a Madrid, avui Mourinho recupera sense problemes Mbappé i Valverde després de les seves lesions, unes lesions entre cometes. Sigui com sigui, després de tres setmanes que s'han fet més llargues que l'espera pels concerts d'Oques Grasses, torna per fi la Lliga.
6: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
5: Som els del Catalunya Esports, som els dels esports, volíem dir, dins del Catalunya migdia. Ara sí, avui amb la Nadia Roig a la producció, amb la Conxi Vecino al control de so, i amb en Xavi Vallarder i en Manel Gil al control central. Us acompanyarem fins a les 3 de la tarda per explicar-vos tot el que dona de si la informació esportiva. Ara, per exemple, ens fixem en el que està passant al camp del Rayo a Vallecas, on el partit s'hauria d'estar jugant ara mateix. Hi hauríem de ser al minut 31 de la primera part entre el Rayo i l'Atlètic. De moment el partit aturat per la protesta de l'afició del Rayo contra el president Martín Presa. Per tant, de moment el partit que s'ha aturat per el llançament de papers de vàter, de papers de rotllos de vàter, i per tant, de moment el partit amb empat a zero. I com diem, torna a la Lliga al Camp Nou, després de l'eterna aturada per seleccions, avui amb un Barça-Getafe. Laia Tudel, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
5: Com està el pati?
7: Està per fer una party.
5: Una party. Una party en forma,
7: vaja, una party
5: en forma de party.
7: Sí, el que és el que li agradaria fer que hi hagués a l'afició del Barça avui al Camp Nou, perquè, com deies, fa molts dies que no juga una partida al Camp Nou i un partit, i per tant la gent té ganes. És el 16 de setembre, el Barça Racing va ser l'últim partit que jugava al Camp Nou, hi ha hagut aquesta llarga aturada, i per tant, doncs, els culers avui que aniran a l'estadi amb ganes de veure si el Barça segueix amb la mateixa bona dinàmica i bona ratxa amb què va deixar la Lliga abans de l'aturada.
5: Des del 16 de setembre, que no jugava el Barça, evidentment l'aturada és molt llarga. Avui hi ha un davanter que estava en un gran estat de forma abans d'aquesta aturada, avui no hi serà, en canvi sí que serà el porter titular, no?
7: Joan García, que ha rebut l'alta mèdica després que s'hagi quedat aquesta aturada aquí a la Ciutat Esportiva, no va anar amb la selecció espanyola per una petita lesió que va tenir al genoll, està recuperat entre la convocatòria i, per tant, avui tornarà a l'11 titular Joan García. I, en canvi, Rafinha, doncs, serà baixa. Ahir ho deia Flick, no només pel partit d'avui, sinó també pel Galatasaray, el de Champions de la setmana que ve. I Rafinha té una petita lesió que es va fer amb el Brasil, també, el que passa que, clar, és a la mateixa zona, a la cuixa dreta, on ja es va lesionar 3 vegades la temporada passada, per tant volen tenir molta prudència amb aquesta petita lesió. I a més, el que tu comentaves abans, també hem de tenir en compte el calendari que ve en aquest mes d'octubre, en partits sobretot, hi ha una setmana que és amb el PSG, amb el Madrid, i tota una sèrie de partits seguits, i per tant han decidit una mica tenir prudència i intentar recuperar-lo bé a Rafinha. Però clar, és una baixa molt destacada, perquè és que és el jugador que està sent més determinant en aquest inici de Lliga pel Barça, és el màxim golejador de l'equip amb 12 gols, i per tant serà una baixa que la substituirà evidentment per segurament Gabriel Jesús, però que és difícil de substituir ara mateix pel l'alt rendiment que tenia Rafinha.
5: Estava en un gran estat de forma, en canvi qui torna a la porteria després de ser baixa perquè ell petit problema que va tenir a físic és en Joan García.
7: Sí, Joan García, que també li ha anat molt bé aquesta aturada, està recuperat al 100% i per tant podrà estar en l'11 titular a la porteria, i per tant també és una garantia per a aquest equip, que veurem, com dèiem, a veure com torna d'aquesta aturada i si manté doncs aquella dinàmica de victòries. I avui, doncs, per exemple, si aconsegueix la victòria, serien 8 victòries consecutives en aquest inici de Lliga, que això seria igualar el rècord que tenia Tata Martino. El Barça Tata Martino va tenir aquest rècord, va començar així de bé a la temporada 13-14, 8 jornades consecutives de la Lliga guanyant. Doncs si avui ho fa el Barça, que recordem, va arribar a l'aturada i segueix sent líder amb 5 punts més que el segon, que és l'Atlètic de Madrid, que tot i que juga d'aquí una estona, 6 més que el Madrid, i sobretot amb la dada golejadora, que és amb molta diferència respecte als altres rivals, 31 gols a favor al Barça. El segon equip de la Lliga que més gols ha fet és el Madrid, amb 18, vull dir, la diferència és molt gran. I si ja mirem el rival que té avui, que és el Getafe, doncs només ha marcat 4 gols el Getafe en aquestes jornades de Lliga pels 31 que ha fet el Barça.
5: Aquest partit a 6:45 de la tarda, una hora abans a la TDT, amb aquest Barça-Getafe, torna a la Lliga després d'aquesta aturada llarguíssima per les seleccions. Veurem si avui hi ha una partida o no al Camp Nou. El Barça podria aconseguir aquesta 8a victòria. Gràcies, Laia, fins ara.
7: Adéu.
5: D'altra banda, que migdia també el president del Barça, Joan Laporta, ha rebut un homenatge. Aquest homenatge ha estat a Sitges, allà hi ha anat en Roger Bosà. Roger, bona tarda.
8: Hola, Oriol.
5: Déu-n'hi-do, un Joan Laporta avui amb declaracions força explosives a Sitges.
8: Sí, allà a l'Associació de Veterans li han fet un homenatge, una placa d'homenatge amb el seu nom, al camp de futbol, i també des d'allà ha criticat durament el Real Madrid. Laporta acusa el Club Blanc de desviar l'atenció i de desacreditar el Barça aquests dies, durant tots aquests dies en què des de Madrid s'han centrat més a parlar d'arbitratges i també del cas Negreira, i per ell tot això és símptoma que el club presidit per Florentino Pérez està perdent prestigi.
9: No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga, y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos. Y esto, pues... dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
8: I dos noms propis dels quals ha parlat Joan Laporta avui en aquest acte a Sitges. El primer, Lamine Yamal, de qui el president del Barça se n'alegraria molt si guanyés la pilota d'or.
9: Sería muy feliz si Lamine es Balón de Oro. Ya veremos cómo va, porque es un secretismo absoluto el que hay. Todos hemos intentado hablar con France Football y con el grupo Amour y todos estos, y no hay manera de que filtren nada.
10: No hay pistas.
9: No. Bueno, hay alguna pista, pero bueno, ya tampoco tenemos. No. Y en este sentido, bueno, estamos expectantes.
8: I l'altre nom, el de Rafinha, ara en parlava, el protagonista en els últims dies, en les últimes hores, ja hem vist que finalment sí que està lesionat, que té aquesta petita lesió, que no podrà jugar ni avui ni dimecres, i mentrestant Laporta es resigna davant una situació que el club no pot controlar.
9: Són situacions que les hem d'acceptar. Em va agradar molt ahir el Flick, com deia, que no podem canviar-les. Nosaltres des del club i en els estaments internacionals, en organismes, intentem doncs, fer-los entendre que és un greu perjudici pels clubs a aquestes aturades, que són gairebé com una pretemporada, però bé, per aquest any s'ha decidit així i aquest any no podem canviar. Per tant, nosaltres hem de lluitar amb el que tenim.
5: Bé, doncs Joan Laporta, president del Barça, avui des de Sitges, on li han fet aquest homenatge amb aquesta crítica directa, evidentment, al Real Madrid. Arbus, alguna cosa més?
8: Res més.
5: Perfecte. Passen 8 minuts de 2:15 de la tarda. Ara mateix a Vallecas el partit està suspès perquè hi ha hagut llançament d'objectes al terreny de joc per protestar per la gestió de Martín Presa com a president del Rayo per part de bona part de l'afició. De fet, l'àrbitre Sánchez Martínez, que és qui dirigeix aquest partit, ha enviat els jugadors al vestidor. I bé, veurem si això s'acaba suspenent de manera definitiva, si bé el partit ha de reprendre'ns d'aquí uns minutets, i en cas que reprengui, si torna aquesta protesta per part de l'afició del Rayo, que ha llançat papers de vàter i també algunes pilotes petites al terreny de joc, si s'acaba finalment suspenent definitivament aquest partit. Empat a 0 al minut 22 de la primera part és quan s'ha ajornat de moment aquest partit. Ho mirem de reull aquí a Catalunya Ràdio. Avui també juga el Madrid i, com sempre, el seguirem amb en Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
5: Quan comenci el partit del Real Madrid a les 9 de la nit, el Madrid de Mourinho ja sabrà la distància a la qual té el Barça. Poden ser 6 punts si el Barça perd, 7 si empata, o 9 si el conjunt d'Àfrica avui guanya el Getafe. Per tant, el Madrid que podria començar aquest partit contra la Villarreal una mica amb l'aigua al coll.
10: Sí, podria començar en el pitjor dels casos pel Madrid, a 9 punts de diferència del Barça, aquest Madrid-Villarreal a les 9 al Bernabéu. Un Villarreal que, escolta, no havia començat massa bé la temporada, però ve de dues victòries seguides, abans de l'aturada, això sí, amb el projecte d'Íñigo Pérez, després de l'adeu de Marcelino. I bé, és un camp, el Bernabéu, que pel Villarreal no se li dona massa bé, a 3 derrotes seguides i només dues victòries els anys 2018 i 2023.
5: Molt bé, se sap quin 11 planteja Mourinho per aquest partit, tenint en compte que hi ha aquesta recuperació una mica com un miracle, no?, de Mbappé, també de Valverde, jugadors que en aquesta pausa de selecció semblava que estaven molt tocats i a l'hora de la veritat s'han recuperat.
10: Jo crec que Mourinho presentarà l'11 de gala, només té les baixes ja sabudes de Militao, Asensio, Rodrigo, Mendy i Huijsen, la de Huijsen per sanció, per tant, presentarà l'11 de gala segurament Mourinho. Valverde podrà jugar amb aquesta recuperació miraculosa que en feia befa ahir l'Atlètic de Madrid a les xarxes, i a la punta d'atac, doncs, Vinícius i Mbappé també ha recuperat aquesta lesió que es va fer en França, i després de baixa de la bicicleta, recordem la polèmica del jugador francès agafar una bicicleta, cosa que, òbviament, un futbolista doncs no hauria de fer.
5: Tu el veus, Valverde, avui el titular del Madrid, tenint en compte que tenim partit de Champions a la cantonada?
10: Jo crec que el partit d'avui és interessant pel Madrid, no és un partit fàcil, el Villarreal està millor del que ho estava ara fa unes setmanes, i si Valverde ha de jugar, jugarà. Jo crec que avui el Madrid, fàcil que faci el Barça, es presentarà al Bernabéu amb l'11 de gala.
5: Aquest partit a partir de les 9 el seguirem, avui farem un poti-poti, perquè
10: sí,
5: seguiràs la primera part dins del final de la TDT, i després ho expliquem en directe al Tot Gira de 10 a 11, eh?
10: Molt bé, sí. No em fas la pregunta clàssica de l'àrbitre, Oriol?
5: L'àrbitre,
10: la casa,
5: si fa il·lusió, a veure qui xiula avui al Bernabéu.
10: Clar, jo no, normalment la faig, aquesta pregunta, avui la contesto. Doncs mira, serà el senyor Díaz de Mera, l'àrbitre a la gespa, auxiliat des del VAR pel senyor Alejandro Muñiz.
5: Perfecte, Sergi, fins després. Bona tarda.
10: Vinga, fins ara.
5: 3 minuts i arribarem a 3:15. Som els dels esports dins de Catalunya a migdia. Avui aquests partits de la primera divisió. I a la segona divisió també avui jugarà el Sabadell. Francesc Ripoll, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
5: És a Ceuta, en un dels desplaçaments. Sí. Vaja, el desplaçament més complicat de la temporada. Els de Ferran Costa volen treure petroli de visitar, això sí, un dels pitjors equips de, com a mínim, per classificació de la categoria.
11: Sí, són penúltims, tot i que van perdre els primers 5 partits i han puntuat en els últims 3. De fet, van acabar empatant en el camp del Castelló l'última jornada. El Sabadell, que buscarà la primera victòria com a visitant aquesta temporada, encara no ho ha aconseguit, tot i que només ha perdut un partit lluny de la Creu Alta, va ser contra el Mallorca, i el Sabadell, que es vol refer de 2 empats consecutius al camp del Celta Fortuna i a casa contra l'Andorra. L'equip de Ferran Costa, que va sortir dijous cap a Ceuta i va arribar ahir i tornarà demà al matí cap a Sabadell, amb 4 baixes, Noa Machai Moreno, Gerard Fornés i també la del màxim golejador, Gio Aquini.
5: Aquest partit el podrem seguir en directe dins del Tot Gira a partir d'un 4:45 de la tarda, i després el que farem serà continuar la transmissió pel canal digital i explicar si el Sabadell és capaç de sumar aquests 3 punts o no. Per tant, Ripoll, avui a aquest Ceuta Sabadell que seguirem aquí a Catalunya Ràdio. I ahir l'Espanyol va perdre 2 punts, ho va fer en temps afegit.
12: Compte el xut! El gol de Niño en una rematada espectacular, banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea, de primeres ha engaltat la pilota.
5: Amb aquest gol del Màlaga, al minut 92, un gol que va tirar per terra la feina feta abans dels catalans. Sergi Andreu, bona tarda.
13: Què tal, Oriol? Bona tarda.
5: L'Espanyol que ha tornat a Màlaga, segurament amb el regust d'haver perdut 2 punts que poden ser importants.
13: Absolutament. L'Espanyol que va deixar escapar una gran oportunitat per endur-se la victòria ahir a la Rosaleda, especialment després de veure com va anar la primera part, on l'equip de Manolo va ser molt superior al rival, va ser capaç de marxar al descans amb el gol d'avantatge de Brian Saragossa, el 0-1, i de fet, sobretot, haver creat un parell o tres ocasions més com per haver sentenciat en els primers 45 minuts. Després del descans, la segona part, la cosa va canviar moltíssim. La cara de l'Espanyol va capgirar com un mitjó, molt mala, molt dolenta, segona part. Va cedir terreny l'equip blanquiblau, pilota al Màlaga, que va augmentar la intensitat, es va veure sotmès l'Espanyol i superat per l'equip andalús, que va acabar obtenint el premi del gol ja en el temps afegit per mitjà de Niño, aquest xut engaltat des del cor de l'àrea que sentíem ara, Manolo disgustat, decebut a la sala de premsa.
14: I a la segona sembla que, pues, que no volíem la pilota i que no volíem perdre la pilota, com qui diu, no tenir responsabilitat de perdre aquesta pilota, que potser torna amb una ocasió de gol. I és una cosa és defensar bé, que ho hem fet, i una altra cosa és no atacar, que també ho hem fet, perquè hem atacat tres vegades en condicions a la segona part.
13: Tres noms propis del dia d'ahir. Brian Saragossa, gol i xiulat, molt xiulat ahir. Ell és malagueny, però no ha jugat mai al Màlaga. La celebració del gol tampoc no va agradar a l'afició local. Roberto, en canvi, que va jugar al Màlaga i va ser clau en l'ascens de la primera ref a la segona divisió, va sortir del camp absolutament ovacionat pels seguidors del Màlaga. I Àngel Fortuño, que ahir va jugar de titular al sota dels pals per substituir Dimitrovic, que tenia molèsties i que va acabar fent un partit molt solvent. Bé, la qüestió ara és que l'Espanyol té 8 punts en 8 partits, mitjana insuficient, que deixen l'equip amb símptomes evidents de preocupació de que hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar a les portes del proper compromís dissabte que ve contra l'Atlètic de Madrid a casa.
5: És un partit pelut aquest contra l'Atlètic de Madrid, però ja sabem que la temporada passada l'Espanyol va ser capaç de guanyar l'Atlètic de Madrid a la primera jornada, per tant, a veure si repeteix aquesta temporada el mateix. Sergi, gràcies, bona tarda.
13: Adéu.
5: Hi ha altres equips que juguen avui, hi ha un altre equip que va jugar ahir i n'hi ha un altre dels catalans que li arribarà a torn demà passat, també en un desplaçament important, també lluny, és a Tenerife. Eduard Solà, bona tarda.
15: Hola, bona tarda, Oriol.
5: El Girona jugarà a l'Heliodoro Rodríguez López. Aquest desplaçament és complicat. Què dic i què, Álvarez, a la prèvia?
15: Doncs mira, sí, abans que res, Camps que porta molt bons records perquè el 2022 el Girona hi va aconseguir el seu ascens a primera divisió. Doncs ha dit que amb la recuperació de jugadors com ara Esprilla, Benat i Júnior, que recordem no van poder ser la setmana passada en el partit contra el Mallorca, va recuperant jugadors i que amb la tornada de tots els jugadors internacionals, només hi ha la baixa d'Estuani i Justin, doncs va afegint competència a l'equip.
16: Ens donen possibilitats de plantilla més àmplia. La meva sensació és que està havent una competència bona, que estem arribant a aquest punt que necessita qualsevol equip, que és que hi hagi una competència interna per jugar, i el que ens donen la tornada d'aquests jugadors o la recuperació d'altres que estaven lesionats és això, pues competència interna i possibilitats per mi per poder escollir, no?
15: El Girona torna a la Lliga abans de començar la jornada quarta a la classificació i s'enfrontarà a un Tenerife que fa 3 partits que no guanya.
5: Ja us ho hem repetit 30 vegades, però és obvi que torna a la Lliga de Primera després d'aquesta aturada de seleccions. I ara mateix, Xavi, tenim un partit en joc, però estan passant moltes coses.
17: El que passa és surrealista perquè el partit s'ha reanudat, aquest Rayo Vallecano Athletic Club. Recordeu que s'havia anul·lat, ho has explicat a l'inici, per al llançament massiu de coses. Primer avions de paper, després pilotes de tenis taula, molts papers. El partit s'ha reanudat al minut 24, després de veure que el camp tornava a estar net, que a priori semblava que els aficionats s'havien calmat, tot mitjançant que els dos capitans del Rayo Vallecano, Isi Palazón i Óscar Valentín, han anat a parlar amb els ultres de l'equip de Vallecas. a priori semblava que no hi havia d'haver-hi llançaments, però quan al minut 24 s'ha tornat a reanudar el partit, un altre cop, darrere de la porteria que defensa el Rayo Vallecano, ha tornat a caure, no tan massivament, però han tornat a caure objectes. L'àrbitre José María Sánchez Martínez, que ha tornat a anul·lar el partit, torna a estar en suspensió, i ara sí que pot ser ja el detonant definitiu perquè s'acabi suspenent aquest partit. Prèvia multa al Rayo Vallecano, cosa que em sembla que els seus ultras ja n'estaran contents, perquè això voldrà dir que el president Martín Presa haurà d'apoquinar i posar-hi els calés. Ara mateix encara no hi ha decisió, però tot apunta, després d'aquesta segona aturada, que s'haurà de suspendre definitivament aquest partit.
5: També en quart de cinc estem pendents del partit que juga un dels rivals en la lluita pel títol, l'Atlètic de Madrid.
17: Sí, el camp de l'Alavés, de Mendy Sorrotza, serà a partir, com dius, d'un quart de cinc, recordem, l'equip del Xolo Simeone, que du 5-4 partits sense guanyar. A segona divisió, després d'aquest Ceuta-Sabadell, que viurem aquí al Tot Gira de Catalunya Ràdio, l'Aldelm Còrdoba, 6:45, i el Celta Fortuna Real Societat B, duel de filials, per cert, a segona divisió, a les 9.
5: En futbol internacional, què destaquem?
17: A la Premier hi ha els últims instants d'un partit de l'Arsenal-Leeds. S'ha avançat el Leeds al camp de l'Arsenal, salta la relativa sorpresa, Arsenal 0, Leeds 1. També destaquem el Chelsea-Bournemouth a les 4, amb Cole Palmer acabat de renovar fins al 2034, i el Manchester United Tottenham a 6:45. Clàssic anglès entre gegants en hores baixes, els Red Devils són 12ens classificats i els Spurs són últims amb només 2 punts. A França, el PSG, rival del Barça a la Champions, d'aquí 2 setmanes rep avui el Le Mans a 8:45, a la mateixa hora el Mónaco d'Ansu Fati, líder de la competició, s'enfrontarà al Toulouse. El Galatasaray, pròxim rival de la Champions del Barça, va guanyar ahir per 3-1 amb assistència d'Oshimen, que va tornar a jugar després de superar una lesió lengonal. S'acaba l'aturada masculina i comença també la femenina. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga F. Avui 8:45 la selecció espanyola jugarà el primer dels dos amistosos programats contra els Estats Units, avui a Washington, sense Clàudia Pina, que ha abandonat la concentració per unes molèsties físiques. Qui també ha abandonat avui mateix la concentració espanyola és l'ex del Barça, Mapi León, també lesionada.
5: Passen 5 minuts de 3:45 de la tarda. Fem una petita pausa per la publicitat i tornem amb més coses.
2: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:45, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
18: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
20: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
21: A la Finestra Indiscreta t'ajudem a triar.
20: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
2: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
21: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
22: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: 3 quarts i mig a 3 de la tarda. De seguida parlem de motos i de Marc Márquez, però ja tenim sentència del que passa a Vallecas.
1: Suspensió definitiva del partit. Els jugadors que ja enfilen camí de vestidors, els de l'Atlètic Club aplaudint els seus aficionats desplaçats. No s'ha pogut jugar per aquest llançament extens de molts objectes a la gespa de Vallecas.
0: Va passar ara mateix a Vallecas i aquest matí ha passat també això.
2: És un cop de teatre, és la sorpresa del tro de Cervera, és nou líder del Mundial, qui ho hauria dit? Ell volia tancar la tendència, serà la seva primera victòria, sigui sprint, sigui llarga, en aquest circuit. Marc Márquez guanya la cursa sprint d'Indonèsia.
0: Avui hem assistit a la cursa sprint més esbojarrada de la temporada, el Mundial de MotoGP. Marc Márquez ha aconseguit la victòria contra pronòstic i se situa líder en solitari del campionat. Damià Aguilar, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Dos favorits fora, primer revolt i problemes per a Jorge Martín derivats d'una errada del seu equip.
3: I entremig de tot això, el més llest, Marc Márquez, que ha pescat la victòria sprint i els 12 punts per posar-se líder amb més 4 sobre Jorge Martín.
4: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
3: Anem a la cursa. El primer revolt, Marco Bezzecchi, se'n va llarg, cau i arrossega Raúl Fernández, que tenia la pole. Se'n deslliuren Marc Márquez i Dijan Antonio i, sobretot, Jorge Martín, que de cinquè es posa primer. Era una cursa de 13 voltes. Martín ha anat sempre al davant i Marc darrere seu, però a falta de 5, Martín ha frenat i s'ha deixat avançar. Tenia problemes de pressió de pneumàtics. En aquell moment, Marc Márquez ha passat a liderar i s'ha posat líder del Mundial per un punt, però a falta de 2 voltes, Martín ha sortit de pista y ha quedado fuera del podi.
5: Digo, bueno, a falta de 5 dejo pasar a Marc e intento luego atacar otra vez, ¿no? Y es lo que he hecho. Al final estaba en presión ya para la última vuelta y pensaba hacer un adelantamiento, pero bueno, he hecho un error y me he ido fuera. La verdad que me encontraba bien, me encontraba rápido.
3: Al podi, Marc Márquez, Ogura y Dija, amb Martín quart y Àlex Márquez cinquè. Els altres catalans, Rins, Viñales i Aleix Espargaró, no han puntuat. El campió, per cert, ha necessitat uns minuts per recuperar-se de la calor, ha acabat marejat. I la polèmica, doncs, que ha vingut per aquesta caiguda de Bezzecchi i Raúl Fernández. El pilot espanyol acusa l'italià d'haver-lo fet fora. Marco ha dit que és un incident de cursa. Podem sentir Fernández també en declaracions a DAZN.
6: Para mí lo peor que llevo es la frustración de saber que Marco ha hecho algo adrede que no tendría que haber hecho. Es muy feo que nosotros lleguemos a una frenada sabiendo que somos las dos Aprilia, que a priori en ritmo estamos un pasito por delante de todos, y él solo se ha centrado en empujarme fuera del piano, en la frenada. No es profesional lo que ha hecho. Al final, el mensaje antes de carrera es no molestéis, que tenéis los dos muy buen ritmo. Me ha pegado una hostia y me ha dejado fuera de la línea.
3: Raúl Fernández té una fissura al dit índex de la mà dreta i no sap si podrà córrer, perquè és el dit que fa servir per frenar. Aprilia, un cop més, està perdent el Mundial per errades pròpies de la fàbrica o dels seus pilots. Això allunya Bezzecchi de la lluita pel Mundial i acosta el campionat a una lluita només de 2, Marc Márquez contra Jorge Martín. Demà, cursa de Gran Premi a les 9 del matí, des de 3 quarts de 9 a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: D'altra banda, avui l'Albert Arenas també pot ser campió del món, en aquest cas de les supermotos, de les superbikes, i també la Fórmula 1. S'ha disputat aquest matí curs sprint de Singapur amb victòria de Max Verstappen. També en waterpolo, el Sabadell ha passat a la fase de grups de la Champions femenina, ha golejat el Lilla per 29-10. Aquest partit hi ha estat avui també en Francesc Ripoll, que després ha parlat amb una jugadora vallesana.
7: Sí, amb la Martina Terré, la portera del Sabadell, després d'aquesta victòria. Martina, primer objectiu de la temporada, podríem dir, complert?
8: Jo crec que sí, al final també és bo, no?, valorar tots els objectius, classificar-nos per Champions. Era un objectiu, òbviament, que estàvem obligades, no?, a assolir, però bueno, s'havia de jugar i havíem d'estar, i jo crec que demà tenim, no?, un passet més per ficar-nos primeres de grup, i s'haurà de lluitar i intentarem, no?, que així sigui. Però sí, primer objectiu, no?, competir a la millor lliga d'Europa.
7: Martina, primera temporada a Sabadell, després d'una pila d'anys a Sant Andreu. Com està sent el teu primer any aquí? Com t'estàs sentint amb l'equip a la piscina?
8: La veritat, supercòmode, supergratificant. Al final Ells volen que jo faci el meu treball, que és simplement parar i ajudar-les des de la defensa. I per la meva part, molt còmode, amb l'entrenador molt bé, amb l'equip molt bé, un equip molt ambiciós, molt competitiu i amb moltes ganes de créixer amb elles.
7: I ganes de derbi demà?
8: Ganes de derbi. El primer derbi, no? Jo he jugat molts anys contra el Terrassa, però mai he sentit, no, aquesta sensació de derbi, o sigui que primer derbi del Vallès i espero que es quedi en la nostra banda.
7: Gràcies, Martina.
8: Moltes gràcies.
0: Aquest Sabadell Terrassa demà al matí, amb el Terrassa probablement també classificat perquè està guanyant per 16-9 al Donca al darrer quart. Per tant, demà Terrassa i Sabadell que faran serà jugar la primera plaça d'aquest grup. També el Catalunya, si vull guanyar l'Etnikos, aquesta tarda també estaran classificades. I en hoquei patins, Xavi, aquesta nit també estarem pendents de la final del Mundial Femení al Paraguai.
1: Sí, la selecció espanyola busca revalidar davant Argentina el títol que va aconseguir fa 2 anys. El combinat espanyol amb 7 jugadores catalanes i tècnic també català ha derrotat aquesta matinada Portugal per un ajustat 2-1. La segona finalista, l'Argentina, ha golejat Itàlia a la segona semi per 4-0. Recordem, les dues seleccions ja es van veure les cares dimecres. Va golejar Espanya contundentment a l'Argentina per 7-1. El Mundial Masculí arrencarà dilluns. En la primera jornada, Espanya s'enfrontarà a Itàlia. I aquest cap de setmana juga, per cert, la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina. Aquesta tarda, la primera semifinal, s'enfrontaran les campiones de l'última edició, Palau, contra l'equip anfitrió Vigues i Riells. A la segona semifinal, a les 9, Voltregà Cerdanyola. Cal destacar que el Vilassana, vigent campió de la Lliga, no ha pogut disputar la competició per falta de jugadores. 12 són al Paraguai disputant el Mundial. La final d'aquesta Lliga Catalana serà demà a la 1. I a la Lliga Catalana Masculina estem pendents dels últims partits de la fase de grups que definiran els protagonistes de la final a 4 del cap de setmana que ve. Avui s'han enfrontat el Barça i el Voltregà, victòria blaugrana 2-1, aquesta tarda Calafell-Reus i Xum Caldes.
0: Doncs res, mig minut i arribem a les 3 de la tarda. Ja ho sabem, els del Tot Gira tornem a partir de les 4 amb la transmissió del Ceuta Sabadell, que per cert que Cristiano Ronaldo l'han suspès provisionalment per part de la Federació Portuguesa amb el seu enfrontament amb el seleccionador. Ja ho veieu, la setmana en què Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina, així pot acabar també el periple de Cristiano Ronaldo amb la selecció portuguesa. I tornem a partir de les 4. No, Nadia Roig, que la veig allà a la peixera, nerviosa, perquè avui ha d'anar a veure les oques grasses. Va, Nadia, res, unes horetes i cap a Montjuïc. Ara tornem, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El PSOE i el Partit Popular posen en marxa la maquinària electoral. Les dues formacions han fet actes multitudinaris aquest dissabte i s'han rodejat dels seus principals actius. Pedro Sánchez, a Andalusia, amb María Jesús Montero, ha posat la crisi de l'habitatge al centre del seu discurs. El president espanyol demana una majoria absoluta per tirar-ho endavant.
2: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España, para llevar a ley lo que siente la gente y lo que quiere en relación con la política de vivienda.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Madrid, acompanyat dels principals barons de la formació, en cap moment s'ha referit a la crisi de l'habitatge, però sí que ha apel·lat al vot moderat, proposant un canvi si arriba al govern. D'altra banda, comença a haver-hi moviments també entre els socialistes i el Front Ampli, que es reuniran, recordem, demà diumenge per explorar l'opció de fer una llista única d'esquerres al Senat. També Esquerra Republicana i Bildu han acordat reeditar la coalició a la Cambra Alta. Més notícies amb la Montse Mir.
3: A l'Índia, la policia ha detingut més d'un miler de manifestants i el fundador del moviment juvenil de les Paneroles durant una massiva manifestació a la capital, Nova Delhi, frustrada per l'ampli desplegament de les forces de seguretat. Milers de policies i personal paramilitar han ocupat grans parts de la ciutat per contenir la protesta. Desenes d'estacions de metro i els mercats s'han hagut de tancar per la participació de milers de manifestants que exigeixen la dimissió del cap de la Comissió Electoral de l'Índia. La protesta considera que el cap de la Comissió Electoral, Giannis Kumar, va fer una revisió de les llistes de votants que, segons els manifestants, beneficia desproporcionadament al partit del primer ministre Narendra Modi. Diversos manifestants han expressat el seu desig de continuar la concentració malgrat la repressió policial.
4: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
1: Mor als 93 anys l'advocat Joan Piqué Vidal, que va defensar l'expresident Jordi Pujol en el cas Banca Catalana i que, recordem, no va arribar a anar a judici. Posteriorment, Piqué Vidal va ser condemnat a 7 anys de presó l'any 2005 per extorquir empresaris al costat del llavors jutge Lluís Pasqual Estivill. Els exigeixen altes sumes de diners per evitar que anessin a presó. Estivill va ser designat membre del Consell General del Poder Judicial proposat per Convergència i Unió. La sentència va atribuir avui a Piqué Vidal i a Estivill diversos delictes de prevaricació, suborn, detenció il·legal i amenaces condicionals que s'haurien comès en la primera meitat dels anys 90. Joan Piqué Vidal ha mort aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat.
3: El PP porta la Fiscalia a l'esvoranc del Putxet perquè s'investiguin les possibles responsabilitats penals. El president de la formació a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, reclama que s'investiguin els fets i s'aclareixi per què no es van prendre mesures, tot i els avisos previs que s'havien fet. El PP demana que s'aclareixi si es va cometre un delicte contra la seguretat col·lectiva i si s'ha comès algun delicte de prevaricació administrativa. Recordem que els veïns de tres de les finques properes a la zona de l'incident no podran tornar a casa fins l'any que ve.

0: Els Catarres fan parada avui al Vallès Oriental. Actuen aquesta nit a Santa Maria de Palautordera, una actuació que s'emmarca en la festa major del municipi. Es fa a la zona de Barraques, amb entrada gratuïta, i la cita està inclosa a la gira Sense Drama, que inclou els grans èxits de la seva trajectòria. I ara els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Jugarà sense Rafinha, que també es perd el partit de Champions dimarts que ve contra el Galatasaray. I la novetat a la llista de convocats és Joan Garcia, que ha rebut l'alta mèdica. S'ha hagut de suspendre a Vallecas el partit entre el Rayo i l'Atlètic Club de Bilbao pel llançament d'objectes per part dels aficionats. Protesten contra la gestió del president del Rayo, Martín Presa. També a partir d'un quart de cinc de la tarda juga l'Atlètic de Madrid al camp de l'Alavés. A partir de les 9 al Santiago Bernabéu juga el Real Madrid contra el Villarreal. A segona divisió, també, a partir d'un quart de cinc de la tarda, el Sabadell jugarà al camp del Ceuta. En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, i el Sabadell i el Terrassa amb waterpolo femení classificats per la fase de Lliga de la Champions de waterpolo.
2: Fins aquí les notícies.
3: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
4: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
5: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
6: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
7: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
8: En moments excepcionals sempre hi som.
9: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
8: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
10: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
11: Això és un desastre.
12: S'ha restablert la circulació per via única entre...
8: Rigorós amb la informació.
13: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes
14: gràcies. Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
15: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
16: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
17: Que no voten, paguen deudes.
18: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
2: Catalunya Ràdio.
8: A tot hora i a tot arreu.
15: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
14: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
19: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
8: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
20: Sara Sors és dramaturga. La burocràcia l'esgota.
21: Tota la part burocràtica que acompanya qualsevol projecte, ja sigui amb subvencions, justificacions, factures, contractes...
20: És el mateix que li passa a Josep Maria Beltrán, que és pagès.
22: Perquè ja és molt complicat tirar endavant el projecte i tota aquesta càrrega burocràtica t'agota, té treu l'energia.
20: Metges i professors també viuen ofegats pels tràmits.
23: Docents que comencen, que truquen i diuen és que no puc més, que m'han fet fer 7 programacions.
20: La investigadora Remedios Zafra ha analitzat aquest malestar.
24: Normalizando que antidepressivos, que ansiolíticos sirvan para no perder el ritmo productivo. Estamos locos.
2: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
20: Cremats per la burocràcia.
8: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
25: Blanquerna Extenda us ofereix En Guàrdia amb Enric Calpena.
8: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia amb Enric Calpena.

0: Des de l'inici del segle XX ja havien sorgit moviments artístics que rebutjaven el llenguatge tradicional de l'art més acadèmic i es volien adaptar als nous temps. El cubisme a França, l'expressionisme a Alemanya, el futurisme a Itàlia... En paral·lel, el cinema, que havia nascut gairebé com una curiositat de fira, no va trigar a evolucionar. Quan va acabar la Primera Guerra, a Europa no hi havia una indústria tan potent com als Estats Units. L'existència de les avantguardes artístiques van fer que el cinema europeu es plantegés quina havia ser de la funció, a diferència de Hollywood, que tenia com a objectiu l'entreteniment popular. A Europa convergien els que veien el cinema com un nou mitjà d'expressió artística i els que el consideraven un element de lluita ideològica o revolucionària. És en aquest context que l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic ofereixen alternatives que s'allunyen del model nord-americà pel que fa a la posada en escena i a la construcció. S'inspiraven en els moviments d'avantguarda sorgits a França i Itàlia uns anys abans. Els alemanys apostaven per la distorsió de la realitat amb decorats extremats i jocs de llums i ombres, mentre que els soviètics van revolucionar el muntatge. Encara que algunes propostes experimentals no han resistit pas al pas del temps, l'apropament al cinema més rupturista i radical d'aquella època va contribuir a enriquir el seu llenguatge de cara al futur. Són els anys del cinema de Cocteau, de René Clair, de Murnau, de Lang, d'Einstein, de Buñuel i de tants d'altres que li va fer dir a l'escriptor francès Marcel Proust: no estimem tant el cinema pel que és com pel que serà. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui cinema d'avantguarda, revolucionari, cinema molt diferent. Clar, habitualment, quan pensem en els principis del cinema, aquells primers 30 anys, per dir alguna cosa, sí. De cinema, els primers 30 anys del segle XX, clar, recordem aquelles pel·lícules mudes de les comèdies típiques nord-americanes, d'esquetxos i de slapstick i tot això, o aquells grans pel·lículots del Griffith, però no sé, o Charlotte, etc. Però no sé si el cinema d'avantguarda, que també té molta importància, el recordem tant.
1: No, però el que és curiós és que en pocs anys, perquè estem parlant dels anys 18, 19, 20 en endavant, i el cinema que fa que ha aparegut 20 anys, el canvi tan extraordinari que s'ha fet com a art. És a dir, amb totes les possibilitats que té, no? Això explica que certa gent digués: escolta, si jo hagués, aquest tal persona hagués viscut en aquest període, no faria teatre, em sembla que ho deien de Shakespeare, sinó que faria cinema, no? Em sembla que diu això, no? Però sí que és veritat que, diguem, totes aquestes noves característiques del cinema tenen com una mena de defensa gairebé a priorística, defensa inicial del que creuen que vindrà del cinema americà dels Estats Units, no? De Hollywood. Tot és aventura i és festa. I aleshores, com que no poden competir, és la meva opinió, en l'aventura i la festa pels grans recursos d'un país amb el qual està creixent d'una forma extraordinària, no ha tingut totes les destrosses sinó les avantatges d'haver participat a nivell econòmic, a part, en la part final de la Primera Guerra Mundial, no dic a nivell de vides humanes i tot això, que això sempre és una desgràcia, sigui com sigui. Clar, de cop i volta veus que el cinema europeu, amb un aspecte al servei de la revolució, com és el cas rus, o bé amb el cinema més de l'Europa occidental, amb característiques d'art, no? Amb característiques molt psicològiques, molt personals, molt emotives, amb plans curts i tot això, que lliguen una mica amb el món que està tenint Europa en aquells anys. Clar, són els anys amb els quals hi ha el principal anàlisi, la recerca més profunda que molta gent diu que ha fet el ser humà, que és la psicologia sobre si mateix. Mm. És a dir, el cinema s'inventa si mateix, no? Es reinventa, fa coses extraordinàries. Doncs realment és un art que, en fi, que pensàvem que no es podia avançar molt més i sempre
0: però a vegades no ens adonem de coses tan simples com el que ara trobem ben natural, allò que es diu el llenguatge cinematogràfic. O sigui, hi ha un senyor que baixa d'un cotxe. El següent plano que veus és que obre ja la porta de casa. El següent plano acaba de pujar les escales, el quart plano entra a l'habitació. Clar, han passat moltes coses entremig que la pel·lícula no necessàriament explica, des de abaixar la porta, la tancar, camina uns passos, agafa la jaqueta, se la posa camina el tros. Tot això, i en canvi, al cinema ja l'hem vist tot tallat i ho trobem del tot natural. No ens resulta estrany que hi hagi uns salts tan bèsties entre que tanca la porta del cotxe i entra a l'habitació, com ho ha explicat, amb tres imatges seguides,

0: Això, al principi, no, ningú estava acostumat amb aquests talls, això que es diu l'elipsi, no?
1: Sí, sí, sí. I totes aquestes característiques, doncs, és el que fan és que t'apropa molt al que està passant, no? Sobretot aquestes imatges que, amb el qual, diguem, amb aquests anys, del cinema dels anys 20 i 30, que recorden molt encara el teatre.
0: Clar, perquè, perquè la càmera, diguéssim, clar, té dificultats. En aquells moments comencen a plantejar-se com s'ha de moure la càmera, però clar, dificultats per moure's, diguéssim.
1: I no solament això, sinó que, a més, com que molt encara no és cinema sonor, tot ho han de fer per la gestualització. En fi, representar l'odi, l'amor, la passió, la por, totes aquestes coses, no? És a dir, el cinema és un art que sempre està en etern creixement. Ara, darrere sempre hi ha, sempre, la capacitat dels països de tirar endavant un projecte cultural i social.
0: I industrial.
1: I industrial, també, i en aquell moment França, Alemanya ha perdut la guerra i França l'ha guanyat.
0: Però l'ha guanyat...
1: Rússia ha fet la revolució i els altres han perdut. Però França ha guanyat la guerra, sí, perquè ha recuperat el Sassi Lorena, ha guanyat la guerra. Ha guanyat l'armistici, no sé quin nom dir-li,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però el que és indiscutible és que ha sortit delmada d'una forma que encara quan vas a qualsevol poble d'estat francès encara veus tota la relació dels caiguts per la patria, sí, que dius, mare de Déu, molts homenatges, però sí, quin desastre, quina tragèdia.
0: Qui ens acompanyarà avui per parlar d'això, de les avantguardes que cinematogràfiques, i hem tingut la sort de tenir-lo al programa, és el doctor Jaume Duran, doctor en cinema audiovisuals, professor de cinema de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, doctor Duran, per ser un altre cop aquí amb nosaltres.
2: Al contrari, Enric, gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre, estar aquí.
0: Això que comentàvem de les avantguardes, clar, el cinema, des del principi, des de que comença, des de Méliès, no és que comenci exactament amb Méliès, ni molt menys, però ja per algú que comença a construir una mica històries, ja fa coses estranyes amb les imatges, vull dir que se salta, doncs, una certa lògica d'explicació, això que dèiem de l'elipsi cinematogràfica, de menjar-se trossos, això no és normal, o sigui, per explicar una cosa, això de canviar el plano, això encara serà una mica més posterior, però ara només veig un ull i ara el veig tot des de molt lluny. Aquest tipus de coses que l'ull humà no fa, ni que el cervell humà troba natural, suposo que és una mena d'aperitiu de les avantguardes, no?, en definitiva, encara que sigui convencional.
2: A veure, en part sí, sí.
0: Han sortit... I en part no, parlem-ne.
2: Han sortit diversos temes. Simplement, potser alguna reflexió prèvia arrel del que dèieu, i és que en els orígens el cinema no es plantejava, per exemple, moure la càmera o fer plans curts, etc, perquè, tot i que tècnicament és una tecnologia, per bé que ja hi ha altres artilugis i enginys que busquen la imatge en moviment, bàsicament al llarg del XIX, i finalment es constata amb el kinetoscopi d'Edison o amb el cinematògraf dels Lumière, la idea que fan aquests primers cineastes és copiar allò que, d'alguna manera, es porta segles treballant, que és, en definitiva, una imatge fixa, el món de la pintura, un quadre, i després les arts escèniques.
0: Sí, el teatre a l'italiana, o sigui, veure des de la platea, diguéssim, veure les coses. Sí.
2: I aleshores, els primers, per dir-ho així, els films dels Lumière i companyia, realment no es plantegen moure la càmera, ja no perquè aquesta és un artilugi relativament complicat, amb una, sinó perquè no hi ha tradició a través del que ha estat en segles anteriors el treball de la imatge, de que aquesta imatge estigui en moviment o que es desplaci, etc. Llavors, aquests autors, bàsicament, en un inici, treballen amb plans fixos, amb plans generals, etc, etc, que és el que els permet la primera tecnologia, per entendre's. Què passa és que, des d'un punt de vista, de vegades s'explica fortuït, aquell operador dels Lumière que posa una càmera damunt d'una gòndola quan està enregistrant els festivals de Venècia, se li desenganxa la gòndola, ell continua enregistrant amb la maneta i llavors apareix el primer travelling, que no és ben bé el primer,
0: però passa.
2: Aquests primers enginys són els que comencen a conformar la idea que la proposta del cinema pot ser molt més rica o pot tenir molts més atractius. I a poc s'anirà conformant, molt a poc, el llenguatge cinematogràfic, que amb moltes coses, que, però potser un dels qui realment, des d'un punt de vista d'indústria, que ara en parlaves, etcètera, de fet, sincerament, i pot ser un tòpic, però és així, qui el transformarà completament és David Gore Griffith, el nord-americà, la indústria hollywoodiana, que realment treballa amb els apunts que feies. Uns anys abans jo volia arribar a un primer ull d'un personatge i necessitava un pla general, un pla mig, un primer pla...
0: Anar aproximant mica en mica. Exacte. Perquè l'espectador entengués que estàs aproximant amb aquell ull,
2: exacte,
0: no?
2: I Griffith tot això ho acaba treballant molt bé.
0: I s'ho menja també, vull dir, també. No és que fora.
2: També. Als inicis, en aquests primers espectacles cinematogràfics, veure un ull gegant, estic absolutament convençut que sorprenia l'espectador. Hosti, això què és?
0: Sí, sí, Paula, no.
2: Però gràcies a tots aquests treballs, s'acaba conformant això que entenem com a llenguatge cinematogràfic.
0: Això, just després de la guerra devastadora, no és casualitat que la Primera Guerra Mundial, nosaltres li diguem Primera Guerra Mundial, però ells, a l'època, li deien la Gran Guerra. No,
3: la Gran Guerra.
0: No és una cosa menor, aquesta, ni molt menys. Nosaltres li diem Primera Guerra Mundial, per desgràcia, perquè vam saber que després hi havia una segona. Però el concepte de Gran Guerra, la guerra que havia d'acabar amb totes les guerres, clar, el drama que produeix afecta tot, i també en el cinema, m'imagino.
2: Per descomptat. Ja un tema previ, si també em permeteu, sí, que és, des d'un punt de vista del que seria... la idea de l'art o dels moviments artístics. Esclar, si jo miro enrere, em trobo que hi ha certs moviments, com el romànic o el gòtic, etc., que realment tenen una durada temporalment molt extensa, no? El romànic, 10, 11, 150 anys, no sé, el gòtic, 350... Però arriba un moment en què, al llarg de tots aquests moviments, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà ha acabat aprenent a pintar, a crear una mímesi de la realitat, a pintar uns quadres que semblen talment la realitat, i és quan apareix el moviment realista, el realisme, no? Mm-hmm. Abans hem après, doncs, no sé, la perspectiva naturalis, tots els renaixentistes, doncs, la perspectiva...
0: Sí,
2: la
0: de fons, sí, aquells fons renaixentistes tan bonics que no existien amb el gòtic.
2: Llavors, clar, aquí el sorprenent és que quan realment... És com una paradoxa, no? Quan realment, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà aprèn a pintar, i els acadèmics han acabat posant-li com a etiqueta aquell conjunt de realisme, apareix la fotografia. Llavors, la fotografia, de fet, provoca una crisi en el món de la pintura.
3: Clar, clar.
2: I aquell camí que ha estat únic, el camí de la raó, no?, del romànic, hem passat al gòtic, després al barroc, manierisme, etcètera. Sí. Clar, que era un únic camí, era el camí de la raó, no?, d'anar a buscar... En el moment en què tu tens la fotografia que fa competència a tota aquesta... Doncs els pintors, clar, molts d'ells deixen de pintar. És una cosa que s'explica poc, però hi ha pintors que feien retrats, paisatges, que van deixar de pintar.
1: Aquesta realitat ja no cal, ja no cal. Ja la tinc amb una fotografia.
0: Sí.
2: N'hi ha d'altres que continuen fent el mateix, òbviament, perquè també... Però, i aquí és on entra el tema dels ismes, hi ha d'altres que diuen, bé, ara ja no cal anar a buscar aquest únic camí... Ara puc fer el que vulgui. Llavors, aquest camí de la raó es trenca per un conjunt d'uns camins, jo dic, irracionals o incoherents, on cadascú fa el que vol o el que pot. Un se'n va pels mons dels somnis, un altre se'n va pel món de... I és quan apareixen tants ismes, no? És a dir, molt sovint ens preguntem com és que hi ha aquests períodes de 350 anys en moviments...
0: Tot amb, amb una certa consolidació, exacte, amb un... amb un mainstream, una manera de mirar molt similar arreu, amb matisos, però molt similar. Matisos. Però, esclar, a partir d'un cert moment, sobretot després de la Primera Guerra Mundial, sembla que esclati això.
1: Ja, ja. O sigui, estàs dient de que accelera el cinema, accelera tots aquests ismes?
2: També. És a dir, jo penso que tots aquests ismes comencen, sobretot, amb les arts, ho diré així, plàstiques, visuals, però realment la fotografia és el detonant perquè fotografia nits d'aquest...
0: I el d'agarrotí, etc. Tot el que ara diem per simplificar fotografia, encara que tècnicament de vegades és una mica diferent.
2: Exacte. Clar, no? En un inici, en fi, l'exposició era molt llarga, però un cop això es consolida, i a més tenim els Lumière, que acaben fent imatge en moviment, adreçada a un públic en general, realment el cinema, tot i que l'evolució dels ismes és un pèl... és contemporània a la proposta. I jo, sincerament, crec que el cinema ajuda al que és la difusió, la propagació, ja no d'autors que potser avui dia els acadèmics han acabat etiquetant com membres d'un moviment X, sinó que els mateixos autors acaben creant manifestos, no? Uns decàlegs...
0: Molt de l'època.
2: Molt de l'època. De, doncs, no ho sé, mira, a partir d'aquí el moviment, no sé, surrealista.
0: Hem de mirar la realitat d'aquesta manera, perquè mirar-la d'una altra manera és de traïdors. Tan exagerades que deien, no? Però...
2: Llavors hi ha aquesta multiplicitat d'ismes que anteriorment això no s'havia donat de cap manera. Que tampoc és ben bé cert, perquè dins del gòtic o poden haver...
0: No, i tant, i tant, i tant, i tant. Sí, però el romànic, per exemple, no, això s'ha vist, el romànic català, per exemple, sí, del segle IX, és pastat del romànic noruec del segle IX. Sí, jo no tenia en contacte, però clar, la potència icònica que hi havia a l'època, tota Europa pintava, entre cometes, igual, eh?
2: Sí, sí.
0: Entre cometes, sempre hi ha matisos, sí, però... Vull dir que això, en canvi, amb el temps varia. Precisament l'esclat d'aquests ismes i d'aquest moviment de rerefons poc racional o d'una racionalitat diferent, s'explica també per la... o s'explica per la tragèdia que ha viscut Europa? No ho sé, eh? És sí, difícil d'afirmar taxativament, però...
2: Sí, de fet, molts d'aquests ismes proliferen al llarg del període d'entreguerres, per entendre'ns, no? Si bé alguns d'ells, els seus postulats o alguns dels seus autors han partit de l'àmbit principalment pictòric uns anys abans fins i tot de la Gran Guerra. Però sí que és veritat que el cinema fa, ho diria així, explotar aquests moviments després d'aquesta tragèdia que significa la guerra, i a partir d'aquí hi haurà grans moviments, potser l'impressionisme, però sobretot l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic, que en aquest període d'entreguerres donarà unes visions molt diferents al que és la realitat, i comparteixo la idea de que sí, que la Gran Guerra...
0: catalitza tot. Total. És el llevat que fa que tot això, que ja, sí, evidentment no és un bolet estrany, però que ja es veia venir, però que allò ho desencadena.
2: Sí, i disculpa, Enric, no sí, solament sí, crec jo que catalitza, sinó que a més al seu temps aquests moviments esquitxaran a certs, per exemple, gèneres cinematogràfics posteriors. Per exemple, l'expressionisme alemany es pot veure posteriorment, entre cometes, en el gènere del cinema negre nord-americà, per exemple. No? Tot aquest llum de jocs...
0: El noir francès, també.
2: Noir francès,
0: també. Sí, que també, no?, ho toca.
2: És molt interessant, tot aquest treball, perquè és una arribada i un punt de partida.
0: I el constructivisme, te'n pots anar al neorealisme italià, que hi és diferent, però, però sí, aquesta aproximació constant a la gent, sí, el que passa, el patiment, sí, molt directe, no? Molt, pel·lícules en què notes la suor dels... Sí, sí, sí, allò els veus suar. Sí. Vull dir que això, aquest tipus de coses, les influències són prou clares, en tot cas.
1: I influenciant-se molt un dels altres, no?
2: Sí, sí, molt. Fins i tot l'influència en sentit, com ho diria, totalment negatiu. És a dir, com que aquest fa això, jo faig l'inversa.
0: Sí,
2: no?
1: I això fa molt al cinema.
2: Ah, exacte.
0: Com de populars eren aquests moviments? O sigui, aquestes pel·lícules que es produeixen... Després parlarem dels gèneres, però dels diversos tipus. Però la gent anava a veure aquestes pel·lícules?
2: A veure, una part, diguem-ho així, del públic, i sobretot aquest públic més... No diria un públic, doncs, que va a les fires, als espectacles, a les sales de cinema... Jo diria que aquest cinema no la tenia, si més no, abans de ser consolidat, per exemple, a Alemanya, amb l'expressionisme. Però, evidentment, el públic de l'època està clarament influenciat pel cinema nord-americà. El cinema nord-americà és un cinema d'indústria, és un cinema que explica històries, narracions, és un cinema molt continuista pel que fa a l'espai i el temps. Després d'un pla en ve un altre, després en ve un altre.
0: Sí, sí, no tira enrere. El flashback és posterior, no és en aquell moment no se'n fan.
2: N'hi ha algun,
0: però... Sí, però
2: no és un... Sí. I, en tot cas, ho diré així, per un espectador de l'època, veure que repeteix un pla per un nord-americà seria un error. Hosti, però si aquest pla ja l'he vist, sí. No? En canvi, els soviètics, no? Einstein i companyia, això ho promocionen, no? Insisteixen en repetir el mateix pla, perquè això, si de cas en parlarem després, però d'alguna manera fa crear una opinió, genera una intenció en l'espectador.

0: En el període d'entreguerres a França van conviure els cineastes impressionistes amb els que van crear les seves obres influïts pel dadaïsme i el surrealisme. El pintor Fernand Léger, que va arribar a crear decorats futuristes i cubistes per d'altres directors, també va rodar un curt on mostrava la seva visió d'aquell nou art que era el cinema. El va fer juntament amb Dudley Murphy el 1924 i es titulava Ballet Mecànic. Destaca per la fragmentació de les imatges d'objectes quotidians i per un ritme vertiginós. En els seus escrits, Léger es va referir sovint a la seva concepció del cinema d'una manera que haurien subscrit molts surrealistes. Per ell, era un art modern que s'havia d'allunyar de la narrativa clàssica.
1: Per mi està molt clar. El futur del cinema, com el de la pintura, rau en l'interès que atorgui als objectes. Els fragments d'aquests objectes o a les invencions purament fantàstiques o imaginatives. La bellesa és a tot arreu. Potser fins i tot és possible que la trobi més en la disposició d'unes cassoles que no pas en un saló del segle XVIII.
2: A veure, Monsieur Léger, no es pot perdre mai de vista el tema que volem fer arribar a l'espectador.
1: Ai, amic meu, no sap vostè com s'equivoca. El gran error de la pintura és el tema. I el gran error del cinema és l'argument.
2: No sé si l'entenc.
1: Si el desprenem d'aquest pes negatiu, el del guió, el cinema pot esdevenir un microscopi gegant de les coses mai vistes i mai experimentades. Això és el que hem volgut demostrar amb el nostre ballet mecànic. És la prova que les màquines i els fragments, així com els objectes quotidians que es fabriquen, són possibles i plàstics.
2: Per vostè no hi ha res més modern que el cinema?
1: Pensi que el cinema i l'aviació van de la mà. Van néixer el mateix dia. Però perquè funcioni, cal mantenir la seva naturalesa mecànica, allunyar-lo tant de l'ofici pictòric com de la solemnitat teatral. El cinema representa l'era de la màquina, mentre que el teatre és l'era del cavall.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jaume Duran i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de les avantguardes cinematogràfiques, especialment en el període d'entreguerres del segle XX. Doctor Duran, acabem de sentir aquesta entrevista en què Léger explica una mica les seves idees, però una cosa que potser no m'ha quedat clara és que parlem al principi de les diferències entre els impressionistes, jo pensava que això era una cosa del segle XIX de pintura, i els surrealistes i dadaistes, que em semblava que era més de després... O sigui, hi ha una diferència de 20-30 anys entre impressionistes i dadaistes / surrealistes. En cinema, no?
4: També una vegada
5: anem, anem a part.
4: De manera relativa. A veure, l'impressionisme sí que és un moviment, de fet dins del mateix impressionisme hi ha el postimpressionisme, o és a dir, una cosa és Van Gogh, Gauguin, i l'altra és Manet, etc. Sí. Bueno, Manet no va voler, penso, però sí. Monet i companyia, sí. No? Però quan això arriba al cinema, aquests principis del moviment impressionista en el cinema francès, això és rebut a com una manera de treballar precisament aquesta posada en escena amb el que seria bàsicament el treball sobre la llum, etc. Llavors, alguns autors, principalment francesos, s'aboquen a aquest tipus de cinema. De fet, alguns cineastes com Jean Renoir, per exemple,
0: el que
4: gran
0: sempre diu,
4: cineasta sí, sí. De,
0: fill de pintor impressionista de primer ordre.
4: Renoir, no?
6: Sí, sí. D'un artista, ja.
4: I és un dels grans directors, ja no de la història del cinema, de la història del cinema, no? Films extraordinaris, però aquest home era el fill, no? De qui dèiem. Renoir. I, per tant, ja hi ha certes connexions, no en aquest extrem, però sí, sí. Hi ha molta relació del cinema francès amb un moviment que ha calat molt profundament a França. I llavors això té una certa extensió. Ara bé, de la mateixa manera que hi ha molts autors que s'avessen a aquest moviment, ràpidament aquests autors acabaran fent la seva. Renoir sí que es podria dir en un inici que té trets impressionistes, però acabarà fent coses molt, molt diverses. Per bé que, de tant en tant, acabarà fent alguna obra que homenatge al seu pare o al moviment, etc. L'impressionisme al capdavall és un moviment, des del meu punt de vista, que té una certa lògica que hi sigui, en aquests moments. El que és verdaderament revolucionari és l'expressionisme o el constructivisme, que aquests sí que són resposta, com deia.
0: Però no es produeix a França, aquest, ni expressionisme ni constructivista.
4: No.
0: Evidentment, posteriorment influenciarien, influenciaran, sí, etc. No? Però no neix de la tradició cinematogràfica francesa, que és molt rica.
4: No. L'expressionisme, per bé que també aglutina autors nord-americans com Man Ray, etc., però és un moviment gestat en aquest període d'entre... De fet, a finals de l'ècada dels 10, perquè sovint es parla que la primera pel·lícula expressionista és El gabinet del doctor Caligari, del Robert Vina, de l'any 19, o si més no, és el German. I a partir d'aquí, el moviment expressionista, no solament a Alemanya, sinó també a Àustria, no? Tot aquest món agafarà molta força. Hi haurà autors com Friedrich Wilhelm Murnau o el mateix Fritz Lang, etc., que el treballaran abastament, jo m'atreviria a dir, al llarg de tots els 20. Mm. El que passa és que, amb l'arribada al poder de Hitler, que d'alguna manera acaben fent aquell any 38 aquella famosa exposició en contra
5: de l'art degenerat.
0: Art degenerat, li diuen, sí.
4: Tot això, qui no se'n va, en fi, no entro en molts detalls, però queda més i podríem dir que desapareix. El cas soviètic és molt interessant perquè és el mateix... podríem dir el mateix estat, no? O Lenin i companyia, qui promou un tipus de moviment, un tipus de proposta visual o audiovisual que defensi els seus postulats.
5: Amb molta llibertat per part del creador, molta llibertat en aquest període.
4: Sí, molta llibertat, sí, perquè en tot cas hi ha molta confiança amb directors com Eisenstein o Pudovkin o el mateix Kuleshov perquè facin treballs... De fet, ells estan molt, en un inici, molts d'ells, relacionats amb el règim.
0: Són de la colla.
4: Són de la colla.
0: Diguem-ho així.
4: Lenin té uns treballs molt curiosos sobre aquests postulats del món cinematogràfic, però també és veritat que en els primers anys... se sap que hi ha projeccions privades a la Unió Soviètica, en cert fet serà principi.
5: O sigui, vols dir que el Kremlin abans es veuen pel·lícules abans de passar-les al públic?
4: Sí, des d'un punt de vista, com ho diria, aquestes pel·lícules que venen de fora. Mm-hmm. És a dir, hi ha visionats que, tot i que ja estem en el nou règim, encara en cercles privats s'estan passant... provenint dels Estats Units. Per bé que el cinema del règim és el cinema d'aquests directors, Eisenstein i companyia, que fan un cinema que a ells els agrada i que arriba a tots els públics.
5: Jo recordo que sempre que em vaig apuntar a la història del cinema amb Miquel Porter, assignatura que feia tal i qual. I recordo el Potemkin, que passava en Miquel Porter, el gran historiador inicial del cinema...
0: Miquel Porter Moix.
5: Sí. Miquel Porter Moix, del cinema universal i català.
4: Dels grans.
5: Potemkin.
4: Octubre.
5: Octubre.
0: Sí.
5: I quin mes?
0: Ivan el Terrible.
5: Ivan el Terrible. Sí, sí. Després, no sé, tu.
0: La conjura del Cuiart.
5: I llavors, a partir d'aquí, entraves en tot un món que és el que tu ara estàs explicant, no? És a dir, la llibertat, la creació, què passaria, etcètera. O sigui, això sempre és constant. És constant la història del cinema.
4: Totalment. El que sí que és veritat és que hi ha hagut períodes on aquesta indústria cinematogràfica nord-americana ha estat tan punyent que s'ha menjat completament, ho lamento, amb patates, altres possibles propostes d'arreu del món amb un esperit més experimental. I bé, la dècada dels 50, 40, part dels 60, no estem avasats a aquest tipus de cinema. En canvi, en períodes crítics, entre guerres, l'època dels 60, que neixen unes noves avantguardes, etc., tot això sí que té molt de cost.

0: Al llarg dels anys 20 i 30, cineastes de tradicions culturals diferents arribaven a conclusions similars sobre les necessitats del cinema. Un dels cineastes que va partir de l'expressionisme i va acabar evolucionant cap a altres estils va ser Fritz Lang. El 1924 va publicar les seves reflexions del moment al diari Der Kinematograph amb el títol Els camins del gran cinema alemany.
1: Potser mai no hi ha hagut una època en què s'hagin buscat noves formes d'expressió amb una determinació tan irreverent com ara. Canvis fonamentals en els camps de la pintura i l'escultura, l'arquitectura i la música parlen amb eloqüència a favor de la possibilitat que es té avui dia de cercar i trobar els mitjans per donar forma als nostres sentiments. El cinema té un avantatge sobre les altres formes d'expressió: la llibertat respecte a l'espai, el temps i el lloc. El que ho fa més ric és la naturalesa expressionista dels seus mitjans de composició. Considero que el cinema, amb prou feines, ha fet els primers passos en el seu desenvolupament i que es tornarà encara més personal, més fort i més artístic en la mesura que renunciï a les formes d'expressió tradicionals o prestades i s'endinsi en les possibilitats il·limitades del purament cinematogràfic. La velocitat amb què el cinema s'ha desenvolupat aquests darrers 5 anys fa que tota la predicció sigui temerària, ja que és probable que la superi de cop. El cinema no sap aturar-se. El que ahir es va descobrir, avui sembla passat de moda. L'impuls de constant renovació, l'experimentació amb l'esperit, combinat amb l'alegria a l'excés de treball, que és tan característic dels alemanys, em sembla una garantia per a la meva afirmació que el cinema com a obra d'art trobarà primer la seva forma a Alemanya. Perquè no ho aconseguirà sense el desig d'experimentar, sense la contínua necessitat de refer i, sobretot, sense una feina ininterrompuda, que només es pot aconseguir amb l'obsessió en el treball alemany. Alemanya mai no ha tingut ni mai tindrà els recursos humans i monetaris de la indústria cinematogràfica nord-americana. Per sort, perquè és precisament això el que ens obliga a compensar l'absència material amb l'element espiritual.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
3: Els 10 dies Nissan.
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Torna la competició més boja del curs.
7: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
8: Granota. Forquilla plana.
9: I un nou terreny de joc.
10: La diversió està més que garantida.
11: Torna fang!
12: Fang! Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Jaume Durant, en Fritz Lang, que és una mica rara avis, comença com a expressionista, després se'n va cap a altres costats, sobretot perquè treballa amb el cinema nord-americà, que suposo que demana altres coses, però que té una gran influència en personatges com Hitchcock, que també toca les pel·lícules de Hitchcock, sobretot abans de la Primera Guerra Mundial, tenen una influència expressionista important en decorats, en fons, en col·locació de càmeres, és una cosa xocant. L'expressionisme són pel·lícules sempre molt fosques, molt complicades, amb uns decorats poc realistes. Recordem aquella imatge tan famosa del Nosferatu, no? D'aquell monstre que va pujant en una escala i la seva ombra es queda projectada a la paret.
13: Sí, sí,
0: i
13: bueno, sí.
0: Això em sembla que és una de les imatges mítiques. Per què l'expressionisme feia això tan fosc? S'ha dit moltes vegades, també molt simple, els traumes de la guerra. No sé si potser era una mica més profund que tot això.
13: No, segur que hi ha relació, òbviament, amb aquest apunt que fas, però sí que és cert que aquests autors també estan molt relacionats amb el que és aquest caràcter més de moviments artístics de l'època i han fet coses diferents que s'allunyin del que és el que dèiem abans, aquest cinema nord-americà. I aquest cinema de la gran indústria, aquest cinema que explica narracions molt convencionals, i aleshores aquesta proposta d'anar a buscar altres, no sé, de routers, com treballar en el que serien certs, doncs, no sé, certs jocs de llums i ombres, treballar tot el que serien decorats, doncs, que geomètricament no estan... I sobretot també la temàtica, els temes,
0: sí,
13: no?
0: El Caligari és una cosa terrible, l'assassí és una cosa horrible.
13: Un boig. Que després, per cert, el Robert Vina afegeix un principi i un final on acaba dient, bé, tot això és un somni.
0: Ja.
13: No, és allò de dir, potser...
0: Afluixem-ho,
13: no? Però després, Nosferatu i tants d'altres films, són films, o el Mabuse, del Lang, són films que realment estan anant una mica més enllà, ja no solament a nivell lingüístic del que és la proposta, sinó també a nivell narratiu. Ens allunyem d'aquest cinema nord-americà per fer un cinema més casolà o més propi, més interessat en d'altres idees.
0: I menys, no és que el cinema nord-americà fos ser ben realista, però menys versemblant. O sigui, les històries d'aquestes tres que comentàvem, el Mabuse, el Caligari, el Nosferatu, són històries que s'allunyen de la versemblança i que és una tradició literària molt típica, vull dir que tampoc no cal que tot sigui versemblant, però que realment fa un salt. En canvi, els nord-americans, malgrat que també toquen la fantasia, normalment tendeix a ser aproximadament versemblant. Tu creuràs o no si allò tan dolç és cert o allò tan dramàtic que s'ha produït així. Però, en tot cas, simulen la versemblança, cosa que els alemanys passen bastant.
13: Sí, molt d'acord. I, a més, el cinema nord-americà, amb moltes excepcions, però acabarà sent aquest cinema dels happy end, no? Dels finals feliços...
0: Sí.
13: I clar, aquí els alemanys o certes propostes de cinema expressionista alemany, tot això, diguem-ho
0: que... Sí, el happy end no ho toquen.
13: El happy end no el toquen gaire.
0: No el toquen gaire.
13: En
0: tot
13: cas, no és molt habitual.
0: Com es rebia el cinema expressionista fora d'Alemanya?
13: Amb molt interès, certament.
0: O sigui, no era una proposta, de clar, és una proposta complicada, eh?
14: És l'enemic.
0: Més enllà del tema, és visualment, encara que no sàpigues que jo són alemanys i tu no siguis francès, per entendre'ns, ostres, allò no és tan simple de veure, Has d'entrar-hi.
14: Et fa pensar.
0: Sí.
13: Per un públic en general és possible que no tingués un cert... Però aquest món de les arts, aquestes connexions avantguardistes entre països, no? Alemanya, Àustria, Itàlia, França, sempre estan una mica...
0: Movent-se,
13: no? I hi ha autors que, no sé... Hi ha autors, per exemple, Buñuel se'n va a França a fer cinema, el seu temps acaba fent... És a dir, hi ha tot un seguit...
0: És una barreja constant.
13: I això està a l'ordre del dia.
0: I amb els soviètics? Perquè, clar, el constructivisme és una cosa ben diferent. Així com el... sí que té alguns punts de connexió, òbviament el trencament amb les normes és un punt de connexió evident, de vegades el poc realisme, de vegades, però en canvi la tendència a ser molt més realista dels soviètics, malgrat la construcció de vegades no ho sembla, és diferent dels... No sé com connecten tots dos.
13: Jo, en aquest sentit, penso que el constructivisme no tindrà... Posteriorment sí... Però en el temps aquest és un tipus de cinema que està pensat per la persona, diguem-ho així, d'aquests estats russos o soviètics, no? Llavors, Lenin té aquella famosa frase que diu el cinema ha de ser i serà l'arma del proletariat, no? I ell té molt clar, per tant, que el cinema és el principal mitjà de comunicació, però aquesta comunicació va adreçada al seu públic, als seus habitants. Llavors, no hi ha aquesta voluntat de treballar molt sovint amb unes arts que puguin estendre's a la resta de països, sinó que hi ha una voluntat d'utilitzar el cinema com a una mena de material propagandístic ideològic, etc, on els seus autors, és cert, acaben explicant fets del passat, no? Ara parlàvem d'Octubre, o el cuirassat Potemkin, o, per exemple, altres autors, no? Podopkin, d'altres, no? Amb la mare, la revolució de 1905, sí, expliquen la història de russa, soviètica, però on ells realment fan un trencament, diguem-ho així, avantguardista, és en la posada en escena, és en el llenguatge. Llavors, sobretot, ells treballen molt la construcció, el muntatge. Perquè és el que explicàvem abans. Se n'adonen que podem explicar el que va passar l'any 17, però ho podem explicar d'una manera en què l'espectador se senti captivat per les imatges. I a partir d'aquí apareixen fins i tot molts experiments duts a terme pels mateixos soviètics, sense voler-me estendre molt, però un dels més famosos són tots els experiments que fa Lev Kuleshov. Kuleshov és un autor que acabarà també fent els seus films, també en relació amb el món soviètic, però que experimentarà prèviament amb certs espectadors. Llavors és molt conegut, és el número 20 i tants, però és molt conegut el famós efecte Kuleshov. Insisteixo que és el 20 i tants, però aquest és el que ha quedat, que suposo que molta gent coneix, és aquesta idea de posar un plat de sopa, un primer pla d'un actor molt important a l'època, que era Mujukin, després posar una dona estirada en un divà, una forma molt sensual, posar un pla del Mujukin, i finalment hi posa un taüt amb una nena morta, i posa un pla del Mujukin. I aleshores demana al públic assistent a la sala què opinen d'aquell treball. I llavors el públic respon, això està recollit per ell mateix, diu, mira, no ho sé, però Mujukin és un tros d'actor, perquè resulta que no ha mogut ni una cella quan ha vist el plat de sopa, però ha demostrat que tenia gana, quan ha vist la dona ha demostrat que tenia desig, no? I realment aquest actor és extraordinari, i Kuleshov diu, bé, doncs sapigueu que els tres plans són el mateix.
0: Sí, per tant, s'ha repetit.
13: Per tant, Mujukin no sap en cap moment què és el que està veient, i per si fos poc, aquest pla està extret d'una altra pel·lícula que ja vau veure. Llavors, què s'està d'alguna manera demostrant? Que el muntatge, la construcció d'aquell nom, de les imatges, genera en l'espectador diverses, no sé, reflexions i interessos.

0: Una de les figures més importants del cinema soviètic va ser Ziga Vertov, creador de la teoria revolucionària del cinema ull i de pel·lícules documentals tan experimentals com L'home de la càmera. En diversos manifestos, Vertov es mostrava molt crític amb el rumb que havia pres el cinema. És el cas d'aquest que va publicar la revista Kinofot l'any 1922, el primer programa publicat a la premsa pel grup dels Kinok documentalistes, fundat 3 anys enrere.
1: Adoptem la denominació de Kinox per diferenciar-nos dels cineastes. Un ramat de drapaires que furguen amb certa habilitat en les seves antigalles. No veiem cap relació entre la picardia i els càlculs dels quincallers i l'autèntic kinoquisme. El cinema drama psicològic rus i alemany, entorpit per les visions i records d'infància, se'ns apareix com una incapacitat. El film d'aventures americà, aquest film farcit de dinamisme espectacular, el Kinok li agraeix la velocitat de les imatges, els primers plans. Està bé, però desordenat. No es funda en un estudi precís del moviment. Té un grau superior al drama psicològic, però li falta, malgrat tot, una base. És trivial. Còpia d'una còpia. Nosaltres declarem que els vells films novel·lats, teatralitzats, tenen la lepra. No us hi acosteu, no el toqueu amb els ulls. Perill de mort, contagiosos. Nosaltres afirmem que el futur de l'art cinematogràfic és la negació del seu present. La mort de la cinematografia resulta indispensable perquè pugui viure l'art cinematogràfic. Nosaltres fem una crida amb l'objectiu d'accelerar la seva mort. Nosaltres depurem d'intrusos el cinema dels Kinoks. Música, literatura i teatre. Busquem el nostre propi ritme, que no haurem robat a ningú. El trobem en els moviments de les coses. El kinokisme és l'art d'organitzar els moviments necessaris de les coses en l'espai gràcies a la utilització d'un conjunt artístic rítmic conforme a les propietats del material i el ritme interior de cada cosa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Duran, Vertov és documentalista i és una època també de grans documentalistes, però també ell enfoca el documental d'una manera una mica diferent. S'ha de dir que en aquella època documental barra reportatge, que intentem separar-ho, no estava tan separat. Era el tema de la realitat, el tractament de la realitat, però Vertov sí que intenta fer una cosa una mica diferent dels reportatges que s'havien fet molts.
3: És cert. Aquesta idea de documental versus experimental, des del meu punt de vista té un molt atractiu, perquè hi ha una mica la llibertat d'explicar la realitat sense voler incidir en ella, per bé que sí experimentar amb ella, no? I Vertov treballa una mica amb aquesta idea, i d'altres autors, perquè estic pensant, per exemple, en Walter Ruttmann, que és un alemany que fa propostes de cinema molt experimental, formes, colors, so, que es mouen a la pantalla i on l'espectador no... Simplement es tracta de que l'espectador experimenti amb les imatges, però no se li narra res i tampoc ha d'entendre res, perquè no hi ha res a entendre. I Ruttmann també fa un film com Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, sí, que és una mirada documental del Berlín de finals dels anys 20, però també amb una manera molt personal d'explicar les coses amb les imatges.
0: Tots aquests es poden trobar gratuïtament a internet. Ho dic perquè si algú vol dir aviam com anava això, ho pot trobar molt fàcilment.
3: I algunes d'aquestes pel·lícules són extraordinàries. Llavors, en el cas d'aquest treball documental, sí que és cert que quan a mitjans dels 30 entrem, o finals ja, entrem a la Segona Guerra Mundial, clar, tot això es dissiparà, tot això acabarà relegant-se, i si apareixen documentals seran, doncs, no sé, en el cas d'Alemanya, doncs de la Leni Riefenstahl, etcètera, etcètera, no? que expliquen o que estan molt avançades al règim. No obstant, després de la Segona Guerra Mundial, sí que és cert que apareixen algunes escoles o estudis. Per exemple, al Canadà apareix el National Film Board, o l'Office National du Film.
0: Encara existeix.
3: Encara existeix, sí, sí senyor. Sí. Amb autors com Norman McLaren, que és un dels grans cineastes de tots els temps.
0: Val molt la pena de veure el McLaren avui en dia, eh? No és només un tema arqueològic del cinema, no. Continuen funcionant molt bé.
3: Extraordinari.
0: Sí.
3: Que McLaren agafarà aquesta mena de recull del que seria el testimoni i acabarà fent coses d'un caràcter, també farà propostes amb pixilació, etc. Però treballarà amb fets o amb propostes fílmiques com el fet de ratllar la pel·lícula fotosensible, esquitxar-la, etc, etc. No? I això, curiosament, serà gràcies a la direcció d'aquest estudi que els canadencs han fet portar a John Grierson, de Gran Bretanya, un altre dels grans documentalistes, per dirigir tot això. I per fer un apunt sobre Grierson és aquest fa altres coses, però és aquest documentalista britànic que té aquella famosa obra de les Churchill Barriers, no? Les barreres d'en Churchill, que explica els vaixells que enfonsava el Churchill a les Illes Orcades, al nord d'Escòcia, són més de 200 illes, una cosa així, perquè els submarins alemanys
0: no poguessin
3: passar entremig de les illes escapolint-se dels radars. No? Llavors, aquesta persona que té aquest tipus de documentals és el director d'aquesta futura escola canadenca amb gent com McLaren, que torna a revolucionar l'art cinematogràfic des d'un punt de vista comunitari.
0: El que no s'ha revolucionat és el pas del temps. Doctor Jaume Duran, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia per explicar-nos aquestes coses tan apassionants de la història del cinema, que van tan lligades al segle XX, en aquest cas. Algun dia en parlarem també del segle XXI. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater...
4: Sembla que parles de cinema, sempre ens quedem curts.
0: Home, clar.
4: No pots parlar de... Clar,
0: perquè ara les pel·lícules estan deixant de ser de 3 hores i nosaltres fem aquest programa que dura menys d'una.
4: Però és així. Vull dir que són tantes les corrents
0: tant,
4: que
0: si... Que I si, tant. Això és així.
4: Exacte.
0: Això és l'Enguàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Gemma Compte. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Martín.
7: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: CaixaBank patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Campió, campió, campió, campió.
2: Se'ns fa gran, se'ns fa gran.

0: El Madrid i el seu entorn han aprofitat l'aturada per treure la pols al cas Negreira. Una reacció previsible per tapar l'inici regular de Lliga, sabent que tenen el clàssic del Camp Nou a tocar. La porta avui ha passat al contraatac.
1: Tu vas a les institucions, vas a UEFA, vas a l'Euroliga, i estan en contra de tot. Estan en contra de tot i de tots. I esto, pues... dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal y internacional.
0: S'acosta al clàssic del 25 d'octubre, un dia en què el Barça té l'oportunitat de tancar boques a la gespa, perquè el cas Negreira no ho pot justificar tot eternament.
2: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 11 de la nit, esport sense pausa a Catalunya Ràdio. Ara sí, l'aturada eterna de seleccions s'ha acabat. I torna la Lliga a primera amb el Barça-Getafe i el Madrid-Vilareal. Els dos partits avui, aquí a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Però també de seguida el Ceuta-Sabadell de segona i tot l'esport en directe. Ràdio i esport en directe, aquí al Tot Gira. Comencem.

0: Tot gira amb el Marçal Turo al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall i el Manel Gil al control central i l'Oriol Rodríguez de Vistaire al control de xarxes. Què tal, Oriol?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui últim concert de Cas Grasses, Oriol. Ai, sí. Tu hi seràs, no?
1: Sí.
0: Avui és el bo, no?
1: Avui és el bo perquè és el que...
0: Perquè és el bo.
1: És el bo perquè les primeres entrades que van sortir a la venda pel primer concert, en teoria, les Oques Grasses només havien de fer un concert d'acomiadat a l'Estadi
0: Olímpic. Sí, avui aneu els fans de veritat.
1: Aleshores, això es va desbordar de tal manera que al cap de 4 concerts van dir que ja aquí s'acabava, perquè si no, potser n'haurien fet 5, 6, 7, 8, 9, 10, a vés a saber quants.
0: Mitja redacció hi va, eh? Hi va l'Oriol Rodríguez, hi va la Nàdia Roig, hi va el Marçal Turo, quan acabi la feina, eh? No es deixi sense control tècnic. Qui més hi va? El Ripo també hi va. Bé, hi serem tots menys jo. Segurament l'únic que no té entrada d'aquí de Catalunya Ràdio.
1: El pots escoltar perquè
0: aquest és el tema. Això és el que volia explicar. Per aquells que no hi podrem ser, el podreu escoltar en directe a ICAT. Avui a ICAT, a quina hora comença el concert?
1: A 8:45, ICAT hi connecta des de les 8 de vespre.
0: Doncs podeu escoltar-ho a ICAT, també el podeu veure en directe per TV3. Per cert, que ara ho pensava, el Tot Gira, el 2015, el dia que vam celebrar el programa número 1000, vam tenir Oques Grasses en directe per fer un concert on també hi va tocar Miquel del Roig, vam tenir també els Strombers, sí, sí. Oques Grasses, per tant...
1: Ara vist en perspectiva, sí, sí. Penses, carai.
0: Ja eren famosos, però no tant com ara. De seguida anem cap a Ceuta amb el partit del Sabadell, però abans obrim ja enquesta a les nostres xarxes. Avui torna la Lliga, ja ho sabeu, torna el Barça avui contra el Getafe al Camp Nou. El Barça va marxar l'aturada com un tro, 21 punts de 21 possibles, golejada rere golejada. Enquesta a x.com/totgira. Quin Barça espereu avui?
1: Mira, tenim 4 opcions: golejada contra Getafe, sense Rafinha, ai, curiositat pel 9-9. Em fa una mica de por. I hi ha bastant de poti-poti, perquè el 36,8% diu que hi haurà avui golejada contra el Getafe, el 34,2% diu que tenen curiositat per saber qui serà el 9-9, el 21,1% diuen que aquest partit fa una mica de por, i el 8,6% sense Rafinha, ai...
0: Bé, doncs a x.com/totgira deixeu les nostres impressions. Quin Barça espereu avui? Avui que torna al futbol 3 setmanes després. Avui la TDT del Barça-Getafe, 6:45. I al Totgira avui podreu seguir el Madrid-Vilareal. I serà el Sergi Camps del Santiago Bernabéu. Avui aquest partit comença a les 9. Barça i Madrid avui en directe a Catalunya Ràdio. Qui juga ara a 4:45 és el segon classificat de la Lliga, no hem d'oblidar. No és el Madrid, és l'Atlètic de Madrid, Oriol. Ara de seguida Mendy Sorrosa comença l'Alavés Atlètic de Madrid.
1: Amoula que la portaríem, Llorente, el Cuti Romero, Lenormand i Grimaldo en defensa, Johnny, que torna a ser titular avui al mig del camp, amb Coque i Barrios, que torna després de la seva lesió, avui seran al mig del camp, Juliano Lukman i Jonathan David en atac. Per tant, Juliano Alvarez, de moment el partit ha començat des de la banqueta i tampoc hi ha Can Guindí.
0: Qui també juga ara a 4:45 és el Sabadell, a Ceuta. Obrim transmissió.
2: Som història. Som passió arlequinada.
3: El quart del Sabadell que rodoneix aquest partidàs.
2: Honor.
3: Final, final, final del partit.
2: Hem tornat.
3: De la manera més èpica possible, el Sabadell és de segona.
2: Aquí comença la transmissió del Centre d'Esports Sabadell.
0: Novena jornada de Lliga Segona, avui els tres primers partits, Ceuta-Sabadell ara 4:45, el Denc Còrdoba més tard a 6:45 i a les 9 es jugarà el Celta Fortuna Reial Societat B. Dilluns jugarà el Girona al camp del Tenerife, partit que podreu seguir en directe al Tot Gira. El Sabadell avui amb 4 baixes i encara bo perquè un virus ha afectat el vestidor aquesta setmana. Un Sabadell que és 7è amb 13 punts a un del play-off que marca el Burgos, rival precisament dels arlequinats la setmana que ve. La setmana que ve tindrem un Burgos-Sabadell. Avui visita el camp del Ceuta, el penúltim classificat amb només 5 punts i un equip que, juntament amb el Sabadell, té el pressupost més baix de la categoria. Avui, per tant, oportunitat perquè el Sabadell aconsegueixi la primera victòria fora de casa de la temporada. Transmissió d'aquest Ceuta-Sabadell amb el Francesc Ripoll i el Carles Fiter. Què tal, com esteu? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Hola, què tal? Molt bones.
0: Què tal, Fiti? Com va això?
5: Bé, molt bé, bé. Contents i il·lusionats amb el partit.
0: Molt bé, aquest partit que és a punt de començar, aquest Ceuta-Sabadell. Vinga, Ripoll, anem amb els 11.
6: De les 4 baixes, n'hi ha 4 més.
0: 4 més?
6: És a dir, 4 no han viatjat a Ceuta i hi ha 4 jugadors més que no estan a la convocatòria. Un dels és Pipa. El Sabadell ha tingut un virus aquesta setmana. Pipa ha estat un dels que ha estat pitjor parats amb aquest virus i no està a la convocatòria. Javi López Pinto, que té molèsties al bassó, que també té molèsties. I Obusu, que era fitxatge d'última hora del mercat, encara no té la seva fitxa en condicions per jugar. Per tant, quatre baixes que ja no han viatjat, més quatre més que tampoc estan a la convocatòria. Dit això, l'11 del Sabadell.
0: 11 del Sabadell avui per jugar al camp del Ceuta.
6: Fuori la porteria, Ton Ripoll, Oscar Sanz, Edgar, Bonaldo i Mick Godín a la defensa. Al mig del camp, Urri, Quadri, veurem a dalt com es situen, Baena i Joel Priego a les bandes, mitges puntes, i ara el Ribeiro.
0: Molt bé, és l'11 del Sabadell, ara el comentem abans, l'11 del Ceuta, d'aquest rival, que fins fa no res era el CUE, que ara el tenim penúltim en la classificació.
6: Guille Vallejo a la porteria, cap a Carlos Hernández, Daniel Matos a la defensa, Joaquín Salazar i Ocon al mig del camp, Àlex Camacho i Seriquian al...

0: avui torna a entrar de titular. Miqui Codina va descansar la setmana passada, avui torna a l'11. Jo crec que el que intenta també fer és intentar donar minuts, i sobretot a davant. A davant jo crec que també és una qüestió de buscar diferents coses. Gaston Valles no va funcionar en el partit contra el Celta B, Obolski no va funcionar l'altre dia, i avui provem amb Alan Ribeiro.
1: Bé, doncs veurem si avui també tenim un Sabadell més encertat que ara porta, perquè ara estava pensant quan fa que no marca un gol al Sabadell. La setmana passada no va marcar, 0-0.
0: Fa dues setmanes a Vigo va marcar de cap Edgar. El va marcar fa dues setmanes després, fa tres setmanes Gaston Valles, a casa. Però vaja, sí, el problema és que pocs gols, i els davanters, sobretot, és que la setmana passada no van marcar, i fa dues tampoc.
1: Bé, doncs això és a punt de començar, de seguida aquest Ceuta-Sabadell. Per cert, aquesta hora, Xevi Soler, què tal? Bona tarda. Ciclisme en directe. Ara et sentim, Xevi, hola.
2: Hola.
1: Ara sí que et sentim. Tenim Giro de Llombardia en marxa. És el cinquè monument ciclista de la temporada.
2: El cinquè i últim,
1: exacte, perquè ja sabeu que sempre amb Giro de Llombardia tanquem la temporada ciclista, almenys pel que fa a clàssiques importants, sense Tadej Pogacar, el gran rei del Giro de Llombardia, la clàssica de les fulles mortes, així l'anomenen a Itàlia, perquè recordeu, amb la seva caiguda a la Vuelta encara el tenim de baixa. Ha guanyat, de fet, del 21 al 25 les ha guanyat totes.
2: Les cinc últimes ens hem de remuntar fa molts anys, que ja no ens en recordem pràcticament qui guanyava quan no hi era Pogacar. Doncs avui hi ha tota la resta d'elencs de favorits, hi ha Del Toro, hi ha Benepul, hi ha Sexas, hi ha Enric Mas, hi ha Julio Chicone, etcètera. Ara mateix a 34 quilòmetres pel final, encara els hi falten tres ascensions, l'escapada que encara continua viva a un minut i 23 segons. Hi ha algun home important en aquesta escapada, com per exemple Ben O'Connor o George Bennett. Tot i això, fa tants quilòmetres que estan escapats que sembla que se'ls ha d'acabar la benzina. Ara l'equip Ineos, que pren la capdavantera en el gran grup, també l'equip Visma i també l'equip Red Bull, 34.6 pel final, encara no es mouen els favorits.
1: Per tu, Evenpool, el gran favorit, ve de guanyar l'europeu, eh?
2: I Del Toro, i compta amb McNulty, que avui estrena dorsal número 1, no estrena el mallot de campió del món, perquè ja el va estrenar l'altre dia amb una clàssica italiana, però avui és la primera prova World Tour on McNulty lluirà el mallot que fins ara era de Tadej Pogacar.
1: I abans d'anar cap al partit del Sabadell, Fórmula 1, estem pendents dels oficials, s'han acabat ja aquesta tanda d'oficials, recordem, gran premi en marxa, negra nit, i per tant de seguida coneixerem la graella de sortida d'aquest gran premi.
3: Ara s'ha acabat la segona tanda de classificació, això va una mica més tard del que estava previst, amb Hamilton que marca el millor registre per davant de Verstappen, que aquest matí s'ha imposat a la cursa sprint, Norris, Leclerc, Antonelli, Russell, tots els favorits que passen ronda per lluitar per la pole position, i és un clàssic que Carlos Sainz i Alonso hagin caigut, una a la 17a posició i l'altra a la 14a. Recordem que Verstappen aquest matí s'ha imposat a la cursa sprint, acostuma a haver-hi sempre caos a Singapur, i així ja està.
1: Hi ha 6 hores de diferència en Singapur, ara mateix passen 12 minuts de les 10 de la nit a Singapur. Pausa ràpida i ja des de Ceuta amb la transmissió d'aquest partit del Sabadell.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
7: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
8: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
9: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
10: No és només un reality.
11: A què he vingut aquí?
12: A guanyar!
10: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres dits al límit.
13: Vaig al límit amb tu.
14: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
15: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
16: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
17: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
18: 2018. Prades. Baix Camp.

0: Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
1: Honor al Sabadell.
2: El Sabadell és de segona.
1: Passió arlequinada.
2: Gol, gol, gol, gol, gol del Sabadell.
1: Els partits del Sabadell, el tot gir.
3: Un quart de cinc i just ara comença el partit Ceuta-Sabadell al camp del Ceuta. Ripo.
4: La primera possessió que serà pel Ceuta per l'equip local. Ara sí, comença el partit al camp del Ceuta al Sabadell, buscant la primera victòria com a visitant aquesta temporada. El Sabadell avui que juga amb la segona equipació de color negre. Molt mal que el Sabadell juga, el Ceuta volíem dir, juga amb la primera. Juga l'equip local per la banda esquerra, recupera bé la pilota del Sabadell. Ha caigut Quadri, pilota, pals arlequinats. Serà la primera possessió per l'equip de Ferran Costa.
5: T'agrada la segona equipació del Sabadell, Fite?
6: Sí, és molt xula. Ja va lluir la primera jornada contra l'Sporting de Gijón i hi havia la novetat aquesta, que és negra, però dintre hi ha com en trames diferents coses de Sabadell, tot del tèxtil, la Torre de l'Aigua, etc etc. És molt xula. De prop té detalls molt, molt xulos.
5: La primera arribada a la porteria del Sabadell, central per no rematar ningú. Per cert, ha començat també partit de l'Atlètic de Madrid, també en Dissarrosa, Vitoria.
7: Minut de joc, de moment, evidentment, no es mou el marcador. A la B 0, l'Atlètic de Madrid 0.
5: I tenim també en joc, segona federació, partit del Barça Atlètic i el Granollers, sí. El Johan.
7: No, i el Barça Atlètic i el Logroñés.
5: El Logroñés, sí. Perdó.
7: El senyor Gol.
4: Compte la centrada, perdona, de Miqui Codina, la treu Guille Vallejo amb les mans, la centrada enverinada. Em sembla que l'ha tocat algun jugador del Ceuta, però anava dins i s'ha hagut d'estirar el porter del Ceuta per evitar el primer gol del Sabadell.
5: I anava, Fiti.
6: Sí, sí, bona jugada de Miqui Codina, que a més està avui tornant a la titularitat i la veritat és que de moment es nota, eh? És un jugador que l'altre dia Eneko va fer el màxim de bé que va poder per entendre'ns, però es nota que el titular és Miqui Codina.
5: Deies Soriol, sí, empat a 0, el Johan?
7: Sí, el set de la primera part, de moment empat a 0.
4: A Ceuta té la pilota l'equip local. A la defensa, dos minuts de la primera meitat, 100 segons del Sabadell. Ja ha fet el primer avís a la porteria de Guille Vallejo. Recupera la pilota l'equip Vallesara, ho fa molt bé Joel Prego, avança metres, és de la zona 3 quarts. La passada filtrada buscava la incorporació de Baena. Aplaudeix, serà corna pel Sabadell el primer del partit.
5: Veig que hi envien, sí, Ripo, al camp del Ceuta.
4: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És un camp que colla.
6: Ha començat bé, m'agrada com ha començat el Sabadell, sobretot perquè ve d'un partit on contra l'Andorra també va tenir moltes ocasions, però no va aconseguir el gol. A veure si avui, justament això, alguna de les ocasions es transforma en gol, però almenys l'actitud és la reconeixible.
5: A veure el corna, va.
4: El picarà Tom Ripoll, el màxim assistent del Sabadell aquesta temporada. Tres assistències ja. Mira com anima el gol Ceuta, eh?
5: Tens el del bombo prop,
4: Sí, noi. Haureu mal de cap. Aviam, el corn, el pica Ton Ripoll, saltarà Edgar, que remata, havia caigut un jugador del Ceuta, l'àrbitre deixa seguir, i torna el Sabadell, la centrada de Ton Ripoll, la torna a refusar la defensa del Ceuta, que vol començar el contraatac, i torna el Sabadell, la toca amb la bota esquerra, Miqui Codina, se l'acaba quedant l'equip de Ferran Costa, Òscar Sanz, a la zona de tres quarts, de zona, fa mitja volta, Òscar Sanz, fa un xut llunyà, acaba rebotant en Ribeiro. Per tant, pilota pel Ceuta.
5: Em fa la sensació que hi ha una zona del camp que la gespa està una mica pelada, eh? Ara un atac al Sabadell en aquesta primera part. Zona de tres quarts, banda esquerra.
6: Sí, i
4: segurament... La gespa no està en les millors condicions, No és només en aquella zona. Espera't, perquè s'està atacant el Ceuta des de la banda esquerra, vèrtex de l'àrea, fora de joc.
6: Va dir que el Ceuta, no hem tingut temps de parlar-ho, és un equip que va començar molt malament, de fet va començar com a cué, però a mesura que ha anat avançant, ha anat recuperant confiança i de fet ve d'empatar ni més ni menys al camp del Castelló, que estava dalt de tot.
4: De fet, el Castelló només ha deixat punts contra el Ceuta i contra el Sabadell.
6: Sí,
4: els jornadors de Castàlia. Recupera la pilota el Sabadell, ara pugnarà Miqui Codina, compte que se l'endú el Ceuta dins de l'àrea. Aguanta la pilota i defensa bé el Sabadell. Juga enrere el Ceuta, Ocono, protegint la pilota, fa una finta, torna a jugar al mig del camp, recupera molt bé la pilota Burri, que li han fet falta, deixa seguir l'àrbitre, vol començar el contraatac al Sabadell. Quadri, La passada per Ribeiro, a la banda dreta, intentarà fent la central amb la cama esquerra, la buscava Casabaena, ha posat la bota, la defensa del Ceuta l'ha posat Daniel Mas providencial, perquè estava allà a prop Baena amb la canya a punt, intentant rematar la pilota, era una caiguda d'un jugador del Ceuta, deixa seguir l'àrbitre, mira la passada, és perillosa, compta perill, dins de l'àrea el Sabadell. Fa el retall Baena, fa el xut, però no, era fora,
8: hi havia fora de joc. Hi havia fora de joc, sí.
4: Ha marcat l'àrbitre.
8: Bon inici al Sabadell.
4: Sí, de moment trepitjant més a camp contrari que no pas al Ceuta, era ben la repetició, doncs bé, per ben poc, eh?
8: Si ho era,
4: per ben poc al fora de joc, sí, per molt poc. Per cert, som a la recta final d'aquest Giro de Llombardia, cinquè monument ciclista de la temporada, 28 quilòmetres pel final i comença a haver-hi moviment, entre els favorits.
9: Ara Julio Pellizziari, el corredor Red Bull, el gregari de luxe de Remco Evenepoel, que marxa primer, però ja té Evenepoel a la seva roda amb aquest mallot de campió europeu. Ens haurem d'acostumar als nous mallots. També veiem per allà a Brandon McNulty, a Christian Scaroni, de moment els favorits en els primers llocs del gran grup, a 1:15 encara de l'escapada de Ben O'Connor, de George Benner, etc, que encara continuen viu.
4: Ara estava pensant, Xevi, dels quatre monuments precedents, Pogacar va guanyar París-Niça.
9: No, París-Niça.
4: Perdó, París-Niça.
9: Va guanyar...
4: Milà-San Remo, tampoc és monument. Milà-San Remo va guanyar-la.
9: I Lieja.
4: I li va faltar...
9: I el Wout Van Aert va guanyar
4: París-Roubaix. Li va faltar la París-Roubaix, exacte, que la va guanyar Van Aert, i no podrà guanyar avui perquè no hi és, perquè està lesionat.
9: Correcte. I Van Aert tampoc hi és, o sigui que avui el guanyador serà un monument que guanya un ciclista.
8: A Ceuta es queixa l'afició perquè han estrenat una falta de Carlos Hernández sobre Urri al camp contrari, la falta que s'ha picat ràpid, però l'àrbitre obliga a repetir aquesta acció. 6 i mig de la primera, sense gols, a l'Alfonso Morube de Ceuta. Ceuta 0, Sabadell 0.
4: Ui, van, els del Ceuta.
6: Sí. I de fet, Carlos Hernández, per ser exjugador del Sabadell, un vell conegut de la parròquia Arlequinada.
8: És central i és el màxim golejador del Ceuta, amb 4 gols. Tots de cap, evidentment.
4: La falta la picarà Ton Ripoll, uns quants jugadors esperant la centrada dins l'àrea, aixeca les dues mans al lateral dret del Sabadell, també està per allà a prop Joel Priego, xiularà l'àrbitre i veurem qui fa la centrada. Es pren el seu temps, serà finalment Ton Ripoll. La centrada al segon pal, la refusa la defensa del Ceuta, però encara és viva, acaba fent falta. Ho ha fet bé per tallar un possible contraatac Baena, per tant, serà falta i possessió pel Ceuta.
8: Et deies que l'àrbitre, Olats, com es diu, el cognom?
4: Olats Rivera.
8: Olats Rivera és debutant a la categoria,
4: basca,
8: oi?
4: Basca i debutant a segona.
8: Sí. Quantes dones d'àrbitre hi ha a la segona divisió aquesta temporada? O és l'única?
4: No,
6: No. Explica, perdona.
4: No,
6: anava a dir que aquesta... Jo vam comentar, crec que el play-off...
4: Contra el Castilla.
6: Sí. Aquesta noia és la que està, diguéssim, disposada o protegida, o sigui, assenyalada, aquesta és la paraula, per arribar a primera divisió.
4: D'acord.
6: Una noia que físicament està molt bé, diguéssim, en el sentit de que, ostres, segueix molt bé la jugada, és jove, i és la que clarament, diguéssim, que estan, és la gran esperança al futbol espanyol de que arribi a primera divisió.
4: Perquè hi ha Marta Huerta de Aza, oi? Que és l'altra que hi ha a la categoria.
6: Però que ja és més gran, diguéssim, que ja no pujarà, li ha passat una miqueta l'arròs, per entendre'ns, acabarà, no sé quants anys li quedaran, a segona divisió, però ja no donarà el salt a primera. I la gran esperança és aquesta.
4: Marta Huerta de Aza, que va arbitrar, ja va xular el Sabadell al camp del Castelló.
8: Correcte, me'n recordo.
4: Sí.
6: Ah,
8: que és del col·legi Tinerfeny, si no recordo malament, és canària, Marta Huerta de Aza, i Olats Rivera, que és del col·legi basc.
4: És que les proves físiques per fer d'àrbitre de primera són les mateixes per si és home o dona.
6: Escolí femení,
4: per
6: correcte.
4: Tant, és molt complicat, això ens ho explicava Inara Acevedo fa un temps sobre taula, és molt complicat per una dona passar les proves físiques per ser àrbitre de primera.
8: Va sonant el timbal a Ceuta i sona també el xiulet de l'àrbitre per una falta que ha fet Ribeiro al cercle central. Van passant els minuts, 9 de la primera, sense gols a Ceuta, el Sabadell però un pèl millor. Ha tocat la pilota amb la Mar Ribeiro, que avui s'estrena com a titular amb el Sabadell. Ha estat uns quants partits lesionat, es va lesionar la pretemporada. Ja n'ha tenint alguns minuts. i avui com a titular amb el Fité en algun d'aquests dinars que hem fet. Jo sempre dic que Ribeiro farà feina. I el Fité també està d'acord.
6: Bueno, també és allò que no l'hem vist gaire i confiem molt. És un jugador que l'any passat va destacar molt a Primera Federació i, per tant, el Cell també és d'aquests, no?, que ha fet, que ha fitxat el milloret de Primera Federació. Va començar lesionat i espera que...
8: Demana penal al Sabadell i veurem què és el que xiula l'àrbitre.
5: Doncs que
8: jo crec que xiulat
5: penal... al VAR, eh? És el que diu Olat Rivera, que s'ho estan mirant al VAR.
8: Sí. Ha estat una centrada amb l'exterior de Baena, al lateral de l'àrea, si podeu veure la repetició...
5: No, i un braç una mica obert, eh? Del dorsal 6 del seu, que és Carlos Hernández.
6: Sí, penal ha xiulat. Penal ha xiulat. En tot cas, el que farà el VAR és dir-li que no, però penal està xiulat.
5: Però tinc la sensació que el dorsal 6, qui és el dorsal 6?
8: Carlos Hernández.
5: Que Carlos Hernández la toca amb la part, diguem-ne, més alta del braç, eh?
8: Sí.
5: Amb l'espatlla, pràcticament. No ho sé,
6: a mi em sembla penal, eh?
5: Sí?
6: Sí, sí, a mi m'ho sembla.
8: Doncs a veure què...
6: És a dir,
8: no ho va ni veure encara, eh? Li estan dient. És a dir, s'està posant la mà a l'auricular.
5: Jo crec que el dubte està en si realment és a la zona, diguem-ne, d'espatlla o més avall i, per tant, és braç.
6: Sí.
5: Perquè és veritat que el braç està separat, eh? En una posició antinatural, per entendre's. Tallant la trajectòria de la centrada.
6: Allò que deien de la màniga curta, no? Ara acaba la màniga curta, seria aquí. Aquest és, o sigui, que li va la mà i que allò que la té desenganxada és segur. El dubte és la màniga curta on acaba, no?
5: De moment no tenim repetició.
8: Mira, ho va veure.
5: Sí, doncs ho va veure.
6: Malament, si ho va veure malament.
5: Exacte. és el que estàvem pensant.
6: Sí, és el punt de dubte aquest, de, just és el, un punt molt delicat, per entendre'ns. Hi ha alguna repetició que ho sembla clar i una altra que no ho sembla tant.
8: Jo no tinc clar que el xiuli, eh?
6: No, si el va veure difícilment.
8: Però igualment, és a dir, segurament no el xiularà, eh? Però les sensacions del Sabadell
6: són bones.
8: El Ceuta sí. Pràcticament no ha trepitjat l'àrea de Foli. El Sabadell està arribant amb més perill.
5: Sí, ara veiem la repetició
6: semblava,
5: i...
6: És que primer semblava que era colze i llavors semblava una mica més amunt, oi? Perquè és...
5: Home, ara veient la jugada congelada sí que és més avall de la màniga i fa la sensació que és
8: a la zona
5: molt a prop del colze, no? I efectivament està el braç totalment separat tallant la trajectòria de la centrada. Aquí jo crec que l'únic que hem de determinar és si és zona màniga, per entendre'ns, o una mica més avall. I és difícil de veure, la veritat.
6: És a dir, veient clarament ara amb la televisió, sóc incapaç de dir-te si això és penal o no.
5: Sí, sí, totalment.
6: Perquè és just allà.
8: Mira, aviam,
6: per mi sí que ho és.
5: I en cas de dubte...
6: Està, jo crec que dirà que no.
8: En cas de dubte és... Hola, Rivera diu que res. Que no és penal.
6: Però per mi està entre la màniga i el colze, per entendre'n. Saps aquest trosset? És aquest trosset,
5: sí, sí.
6: No és tan amunt.
5: La Carla Borràs sempre ens ho diu. Quan hi ha dubte, en aquest cas, el més normal és que no assenyalin una pena màxima, com és el que ha passat. És molt difícil de veure amb la jugada. I tinc la sensació que potser sí que és zona màniga, eh? Però bé, difícil. Bé, doncs s'escapa la primera oportunitat en un partit que encara no té xuts a porteria. Ceuta 0, Sabadell 0. Mentrestant, ha passat res a Mendy Sorrosa, a Vitoria, on juguen a l'Alavés i a l'Atlètic de Madrid.
7: Un parell de xuts de Gel Pérez, que és el jugador que per la dreta està portant més perill per part de l'Alavés, per part de l'Atlètic de Madrid poca cosa. 13 a la primera, empat a 0.
5: A tot això, recordeu que el partit de les dues, el que jugaven avui a Vallecas, el Rayo i l'Atlètic Club, s'ha suspès, perquè ha caigut de tot a Vallecas. Manera peculiar de l'afició del Rayo per protestar contra el seu president, contra Martín Presa. Partit suspès, i ara mateix l'única cosa que sabem segur, Oriol, és que demà no es juga,
7: demà
5: partit, no s'acaba el partit demà.
7: Demà no jugarà aquest partit, que s'ha hagut de suspendre al minut 24 de la primera part, perquè al minut 13 ja han caigut objectes, perquè després quan s'ha reprès encara n'han caigut més, llançament d'avions, de baletes, per tant al final l'àrbitre ha explicat que no es podia jugar de cap de les maneres, i les penyes del Rayo, per exemple, diuen que aquesta suspensió el que fa és mostrar que la gent està frustrada, està emprenyada i que ja n'estan farts d'aquesta directiva del Rayo Vallecano.
5: Veiem com acaba tot plegat, eh? Perquè era el dia que tornava el Rayo, de fet, a Vallecas, després de jugar a l'exili, a votar que els primers partits. Què passa a Ceuta?
8: Reclamant una falta i una targeta que veurà un jugador del Sabadell, em sembla que és Bonaldo. No, és Ton Ripoll. Ton Ripoll veu targeta groga per una falta a la zona del mig del camp, enganxat a la banda, intentava marxar en perill Àlex Camacho, ha caigut i Ton Ripoll, per tant, que veu la primera targeta groga del partit.
6: Ton Ripoll, que
8: És la segona groga que veu.
6: Ah, exactament.
8: Edgar sí que en té 4 ja. Per sí, tant, sí, si Edgar veu la groga avui, no estarà a Burgos el diumenge que ve.
5: Per cert, Giro de Llombardia, els ciclistes passen per la línia de la meta, perquè això és un circuit tancat. Serà, per tant, l'última volta del circuit de 22, pràcticament 22 quilòmetres,
9: que hauran
5: d'afrontar.
9: Dues ascensions, la que ve ara és la de Chivillo, que és la més dura que hi ha en aquesta prova. Després hi haurà la de San Fermo, que l'acaben de passar. Ja només són 48 els segons dels escapats respecte al gran grup. Ja veiem que el Red Bull de Remco Evenepoel és l'equip que hi està posant més interès per reduir la diferència.
8: A Ceuta arribem tot just ara al quart d'hora de la primera meitat, sense gols a Ceuta. Ceuta 0, Sabadell 0. Cap ocasió clara de gol, aquella centrada de Miqui Codina que s'ha enverenat i poca cosa més. El Sabadell, però, em fa l'efecte que amb més pilota de possessió, no sé com deuen anar, però
5: ara t'ho dic.
8: Deu tenir més el Sabadell.
5: Carai.
7: Hi ha més possessió pel Ceuta, 54-46.
5: Molt igualada.
7: Sí.
5: Pocs, aquest senyor del bombo es deixarà la veu, eh?
9: Pocs puros, eh? S'ha fumat aquest senyor.
5: I el Ripo acabarà amb el cap com un timbal.
8: I amb olor a puro. Ataca per la banda dreta el Sabadell, la centrada dins l'àrea, la refusa la defensa del Ceuta i recupera la pilota Urri. Òscar Sanz, Anton Ripoll, que pot fer la centrada, la fa, toca en el cos d'un defensa del Ceuta, intenta recuperar la pilota, Quadri ho aconsegueix, aviam si la salva, si que ho fa, està al córner dret, farà la centrada Quadri, la centrada al punt de penal, acaba xutant com pot Baena, pilota un altre cop pel Sabadell, Miqui Codina. Per la pilota, la recupera Camacho,
5: equip,
8: torna a jugar el Priego.
5: Equip justet, el Ceuta. Jo crec que avui el Sabadell té una gran oportunitat que no hauria de deixar escapar a Fiti de puntuar, de guanyar.
6: Però estem en el mateix, de moment.
8: Mira, Priego, línia de fons, continua Priego, acaba posant bé el cos Carlos Hernández. Serà corna, sí, corna pel Sabadell, el segon.
6: Tornem al mateix, dic, el que ens costa és fer gols. A Gijón no se'n va fer cap, a Castelló no se'n va fer cap, a Mallorca no se'n va fer cap, i se'n va fer una contra el Celta, però perquè va ser de jugada assajada de corna, d'estratègia. És que els gols fora de casa costa moltíssim.
8: I aquell partit de contra el Celta per mi ha estat el pitjor al Sabadell aquesta temporada. I sí, és l'únic que ha marcat.
6: Que està més a prop de guanyar, sí, sí. Sí, sí. L'únic punt que has tret.
8: Aviam el corn, el pica Ton Ripoll, la treu la defensa del Ceuta, que vol sortir al contraatac. Ha posat molt bé el cos Òscar Sanz i torna el Sabadell, centrada des de la banda dreta, no pot rematar Ribeiro, ara compta per ella el contraatac, la controla Jordi Escobar, davanter català que està jugant al Ceuta, acaba perdent la pilota, però l'equip local, i torna el Sabadell, i torna Baena, que ho ha fet dins de l'àrea Baena, continua Baena rodejat de dos jugadors. Okoro pressionant a Baena, se la continua quedant el 10 del Sabadell. La té Urri a la frontal, continua Urri, la passada per Joel Priego, que volia carregar la cama per xutar, i torna el Sabadell, és Edgar Ritz de l'àrea, la passada al punt de penal, la torna a treure la defensa del Ceuta, i a poc, Vité,
5: sí, sí,
8: es mastega el gol.
6: Tant de bo. De poc a poc el que fa el Sabadell és arribar, trepitjar-hi. És veritat que a més a més està enfonsant el Ceuta, però és que jo fins que no ho vegi no m'ho creuré, perquè necessito veure gols del Sabadell fora de casa. És importantíssim.
8: Ara hi ha una falta d'Urri al mig del camp, deixa seguir l'àrbitre. Pilota pel Ceuta, 18 de la primera, Ceuta 0, Sabadell 0.
5: I mentrestant,
8: Fórmula 1, Fórmula 1.
7: Mentrestant, a Singapur, Max Verstappen acaba d'aconseguir la segona pole position de la temporada i és la segona consecutiva després de la que va aconseguir el Gran Premi de Bahrain a Kuala Lumpur fa uns dies. Verstappen, que celebra aquesta pole position, avui ja s'ha imposat a la cursa sprint aquest matí, compartirà la primera fila amb Leclerc, amb el Ferrari, a la segona Hamilton, amb el líder Antonelli, mentre que la tercera hi haurà el McLaren de Norris, no amb Russell, que ha estat sisè, sinó que Russell haurà sortit des de la darrera posició perquè canvia la unitat de potència. Per tant, Verstappen, que amb Red Bull torna a treure el cap en aquesta fase del campionat. Ja ho va fer l'any passat, va ser el monoplaça que més va evolucionar, però evidentment encara és molt lluny de la classificació general. Mira, els separen 133 punts d'Antonelli, per tant ho té molt complicat per poder lluitar pel títol.
5: Molt bé, doncs tenim ja graella d'aquest Gran Premi de Fórmula 1 de Singapur demà. Quina hora dius la cursa?
7: A partir de les 2 de la tarda.
5: A les 2 de la tarda. Empatant a 0 el Ceuta i el Sabadell, som al 19 de la primera part. Compte que hi va el Sabadell.
8: Ataca Joel Prego per la banda esquerra, incansable. Joel fa la centrada passadíssima al segon pal. S'enverinava una mica, marxa per sobre del travesser. 19 i mig de la primera, sense gols a Ceuta.
10: I qui ja comença també el seu partit, ara 4:45, estava marcat l'hora d'inici del partit, és el Nàstic. Primera federació, avui al camp del Torremolinos. Torremolinos, Nàstic, partit que seguirem amb l'Alfons Gorina. Hola, Alfons.
9: Què tal? Bona tarda.
10: El Nàstic està en una situació complicada, perquè va començar com un tro, però ara fa dies que no guanya.
9: Sí, tres derrotes seguides contra Múrcia, Sant Andreu i Alcorcón, però vaja, és que hem de mesurar les crisis que hi ha avui sobre el terreny de joc. La del Torremolinos és pitjor, és el darrer equip a la primera ref amb un sol punt, un empat a la primera jornada, després tot derrotes, 5 derrotes consecutives. De fet, estrenen avui entrenador, per tant, a veure si el Nàstic pot aprofitar que el Torremolinos ha d'estar encara més nerviós.
10: Bé, doncs el Nàstic és 13 amb 8 punts davant del CUE de la classificació, el Torremolinos, partit a domicili. A veure si el Nàstic avui troba de nou el camí de la victòria. Veig que hi ha joc aturat a Ceuta, per què?
8: Sí, hi ha un jugador del Ceuta que ha pres mal, aprofiten els entrenadors per donar instruccions, refrescar-se. Veig algun ventall, fins i tot l'agradaria.
11: Aprofito per passar per la Giro de la Llombardia, perquè moment important, ataca Pol Sexas, el gran grup, el segueix McNulty, Del Toro, Chicone, Pipcock, per tant, els millors de 19 quilòmetres pel final, pujant Chivillo a 14 segons, ja només els escapats, ara atrapen a Ben O'Connor, a Sylvain Moniquet, per tant, ja quedaran només els favorits amb el primer atac important, el de Pol Sexas, el francès, que de moment no ha aconseguit deixar de roda els altres grans favorits.
10: Pol Sexas, que va ser el Mundial amb un Real, però no l'europeu a Eslovenia, oi?
11: Correcte, el Mundial va acabar amb males sensacions, amb rampes a les cames, l'europeu va preferir descansar, i ara és el qui està marcant el ritme del grup dels favoritíssims d'aquest Giro de Llombardia.
10: Per cert, fa estona que l'Oriol no ens diu res del partit de Vitòria, primera divisió, d'aquest partit de l'Atlètic de Madrid, que no hem d'oblidar que és el segon classificat darrere el Barça. Alguna jugada destacada?
7: Mira, ara ja tinc un parell de bones ocasions l'Atlètic de Madrid, un xut de Jonathan David des de la frontal de l'àrea, després un altre de Marcos Llorente, els ha aturat bé el porter Sivera, per tant, ara és l'Atlètic de Madrid qui s'acosta una miqueta més al gol, 21 de la primera, empat a 0.
10: Molt bé. Per cert, aquí no ha vingut a intentar jugar, rascar algun minut Cristiano Ronaldo, oi? Ho dic no, perquè va bons no. Per tenir minuts allà on sigui.
7: Acabarà malament.
10: Avui hem sabut que després d'abandonar la concentració de Portugal, perquè sí, perquè no li havien donat els minuts que ell pretenia o que havia pactat amb Jorge Jesús, el seleccionador, li han obert expedient disciplinari,
7: sí,
10: a la federació portuguesa.
7: S'ha de veure com s'acabarà tot plegat després de l'enfrontament amb el seleccionador. I el que és curiós és que aquesta setmana hem vist a Messi com s'acomiadava de la selecció argentina amb tots els honors, i en canvi com a Cristiano Ronaldo està immers en una crisi evidentment completament fora de si.
10: En el comunicat que ha fet la federació portuguesa, el que expliquen és que li han obert expedient, que està en situació de suspensió preventiva amb la selecció portuguesa i que se li ha otorgat a caràcter d'urgència tot el procés. Veurem com acaba tot plegat. Estem parlant de, evidentment, l'icona del futbol portuguès.
7: És lleig també que acabi d'aquesta manera,
10: sí, sí,
7: l'enfrontament amb el
10: no
7: seu propi país.
10: No deixa de ser notori que li obri un expedient disciplinari a la federació del seu propi país. Veurem com acaba. Va, ens quedem a l'Alfonso Moribe, on està jugant el Sabadell, que busca el gol, però de moment no el troba.
8: La té Ton Ripoll, jugant a la banda esquerra, farà la centrada al punt de penal, la rematada de Baena a les mans de Guille Vallejo, reclamen fora de joc molts jugadors del Ceuta, l'àrbitre ni l'assistent ho han assenyalat, i podem comptar la primera ocasió perillosa del Sabadell, cop de cap fluixet, però almenys a porteria.
10: Si no m'equivoco, és la primera rematada entre els tres pals.
12: També? Sí, ha arribat bé, eh? Llàstima que no ha pogut impactar bé la pilota Baena, però està actiu.
8: Baena segurament tindrà moltes coses bones, però veient la seva estatura no crec que la rematada de cap sigui un dels seus punts forts.
7: En futbol internacional controlem el que està fent el Bayern de Munic, que és un dels primers equips que de moment paga aquesta ressaca després del virus FIFA, perquè està perdent al camp de l'Augsburg 1-0, ha encaixat el gol al minut 1, ha marcat Feloyer. Per tant, el Bayern, tot i que avui hi ha Olise, hi ha Kane, hi ha Luis Díaz i Kimmich i companyia, i Neuer i Upamecano i tots els titulars, està caient 1-0 ja als 3 minuts de la segona part.
10: Veig que també que Anglaterra, la Premier, està jugant un dels rivals que tindrà el Barça a la Champions, l'Aston Villa.
7: Sí, de moment empat a 1 al 39 de la primera part contra el Brentford. Està empatant a 1.
8: A Ceuta xiula el públic de l'Alfonso Moribe per una falta, i veurà una targeta groga per les protestes d'un jugador del Ceuta. Em sembla que és Jordi Escobar. Veu la primera groga del partit per Ceuta. Ha fet una falta, no li ha agradat i ha fet picar la pilota contra la gespa. I l'àrbitre, doncs, li ha tret la tercera groga.
12: Semblava falta l'empanteta, però evidentment aquestes accions tan descarades d'impactar la pilota a terra és desconsideració i, per tant, ben assenyalada la groga. De moment no creiem amb el temps, però la millor part positiva del partit, igual que la setmana passada i una setmana més insistint, és que el servei concedeix molt poc. És a dir, ens queixem que igual li falta una miqueta més a davant, però almenys a darrere, que és la part més important de no rebre gols, és que ni tan sols t'arriben a porteries, que gairebé ni ha trepitjat l'àrea el Ceuta.
10: Per cert, Fiti, estàs ja començant a estudiar-te l'Utebo? Tu i el Ara. Ripoll. El rival que tindrà el Sabadell a la Copa.
12: La veritat és que no. Si t'he de ser sincer,
10: però
12: només m'he mirat...
10: Una cosa, però què, anireu a Utebo amb una mà al davant i l'altra al darrere?
12: No, no. Ja et dic jo que Ferran posarà 11 titular, eh? Si el va posar a la final de la Copa Catalunya, el posarà a la Copa del Rei.
10: Això serà
12: el
10: que passa... 26 d'octubre.
8: Primer Burgos.
10: Primer Burgos,
12: sí. És dimecres, sí. A les 7 de la tarda.
10: Diumenge que ve, Lliga, Burgos, Sabadell, diumenge a les 9, al Plantío, i aquella setmana següent, és a dir, el dimecres 26, que no, si no recordo malament, és el 26 d'octubre? Sí.
12: 26 o 27.
7: No, 26 no, perquè és un dilluns, hauria de ser
12: 27.
10: 28. Dimecres 28.
9: Mira, compte, que pot arribar el nou de Sabadell! Gol! L'anula o no? El dona, marca Baena. Gol del Sabadell, 25 de la primera, la passada filtrada. Anem parlant de dies que el Sabadell va per feina Ceuta, pica la pilota Baena per sobre de Guille Vallejo i golaç del Sabadell a Ceuta. Arriba un altre gol a domicili de l'equip de Ferran Costa, marca el Sabadell, marca Baena, 26 de la primera, Ceuta 0, Sabadell 1. Quina passada de quadri.
10: De quadri, fantàstica. Ha dubtat el Ripo perquè l'àrbitre ha fet un gest, sí, amb la mà, i és veritat que anava justet, però no. Veient la repetició, arrenca perfectament Baena, que jo crec que fa una definició fantàstica. Amb l'exterior del peu, supera el porter, la passada a l'espai de quadri, excepcional, Fiti, però és que la definició de Baena encara millor. La primera ja la tenim dins.
12: Tercera assistència de quadri aquesta temporada, i la veritat és que amb els pocs gols que fa el Sabadell, fer tres assistències té molt mèrit. La passada és boníssima, com li pica l'espai Baena, l'aposta avui de Ferran Costa li està funcionant, i després molt bé com la creu a la sortida del porter i sense problemes per fer el primer. Molt bona notícia, primer gol de jugada fora de la nova Creu Alta, i ara el Sabadell ja s'ha avançat al marcador, ha fet el més difícil, ara queda potser... també difícil, que és mantenir-lo, o almenys augmentar-lo.
10: Perquè el Sabadell fora de casa només havia fet un gol, oi?
8: A Ceuta fa dues setmanes.
12: A Ceuta. De cap.
8: A un
10: a Vigo, a Balaïdo, sí.
8: Una mica Núñez, això, a Ceuta.
10: A Ceuta.
12: A Balaïdo. Sí, a Balaïdo. De fet, va ser un partit, el que dèiem, que el Sabadell va regalar el gol al 1-0, i després la primera part va fer l'1-1, però va tenir molt poques ocasions.
10: Mira, el del Bombo ja calla, eh? T'hi has fixat? Home, o no?
8: Només faltaria.
7: Hi ha algun altre equip que sigui Ceuta, Celta, Cèltic, que pugui ser rival del Sabadell per marcar gols? Perquè si no...
12: En principi no, Però bona qualitat a Baena, eh? Com defineix Baena? És un dels jugadors també que està tenint minuts. Avui és el segon partit de titular de tota la temporada i mica en mica va agafant ja... ritme.
10: Bé, doncs ha marcat el Sabadell. S'avança el Sabadell, 0-1. Acaba de marcar Baena i compta perquè Girona Llombardia estem en el moment decisiu, el moment en què es decideix qui guanya aquesta última clàssica, aquest últim monument de la temporada.
9: Si no és que s'ha decidit ja, perquè ha trencat a tothom, ha rebentat a tothom, Pol Sexàs, que marxa en solitari amb 27 segons de marge respecte un duet que formen ara Enric Mas i Julio Ciccone, enfonsadíssim Evenepoel, enfonsadíssim Del Toro, que no aconseguirà ni tan sols podi en aquesta cursa. Ja són a més d'un minut de moment Pol Sexàs a punt de coronar Chivillo, haurà de baixar, tornar a coronar San Fermo i baixada cap a la meta, 16 quilòmetres pel final.
10: A punt de decidir-se aquesta clàssica, aquest monument, el Giro de Llombardia. Recordeu, primera divisió, acostant-nos mitja hora de joc, no hi ha gols, a Vitoria?
7: No, a la B0, l'Atlètic de Madrid 0, ara mateix el conjunt del Xole Simeone se deixaria un parell de punts.
10: I ara ens ensenyen, en el camp del Ceuta, aquesta jugada, Baena arrenca perfectament, sí, trenca perfectament el fora de joc, i la passada filtrada de quadri és deliciosa per després ell definir i fer el primer i únic gol del partit. 0-1 guanya el Sabadell.
8: I segon gol de Baena aquesta temporada. El primer va fer contra l'Oviedo, va ser el tercer, el 3-1. Avui fa el segon Baena, que a poc, Fiter, va picar a la porta per ser un dels fixes a l'11 titular de Ferran Costa.
12: Sí, jo el veia com a revulsiu, perquè els minuts que havia jugat ho havia fet bé, en canvi el dia que va ser titular no va destacar, i avui, en canvi, m'agrada aquesta funció de Baena. Amb un Alain Ribeiro, perquè sou una idea, eh? Alain Ribeiro, que és avui, en teoria, el nou del Sabadell, ha jugat fins i tot a central, amb bona part de la temporada passada, per exemple, eh? Per tant, és un jugador que és molt, molt polivalent, per tant, no juga el Sabadell amb un nou pur, i li està funcionant amb aquestes arribades de segona línia d'altres jugadors com Baena.
8: Ara es comença, s'escalfa una miqueta el partit, perquè Pierre González ha agafat la pilota, l'han fet caure, bé. Veurem si arriba als moments que parlem sempre a Fiteda, que quan el Sabadell marca sap els pròxims 10-15 minuts aconseguir i adormir molt el partit,
10: jugar que no passi res, això que sap fer també el Sabadell.
12: Correcte, i sobretot en aquest moment de partit en el que estem, és a dir, el Sabadell realment està aprofitant molt els pocs gols que ha fet aquesta temporada, i ara és aquell moment ideal, al minut 30 més o menys de la primera part, de dir, anem a calmar, anem a que no es revolucioni el partit, perquè segurament és el que buscarà el Ceuta, buscar un moment de ruptura de partit, perquè fins ara en la primera mitja hora realment no ha fet res el Ceuta,
8: Perquè arribem ara a la mitja hora de joc, guanya el Sabadell per 0 gols a 1. Tot això mentre parlàvem de les aventures de Copa del Sabadell, que haurà d'anar a Utebo, que això és a prop de Saragossa.
10: Sí, és en província de Terol, oi?
8: Sí.
12: No, és Saragossa. Està a 10 minuts de l'estació de Saragossa.
10: No és província de Terol?
12: Ostres, és que està a 10 minuts.
8: Jo crec que potser és Calamotxa, que és Terol.
12: Clar,
10: Calamotxa. No, és que saps què passa? Aquí ve el meu error. El Ripo, compte.
8: Un xut d'Urri des de la frontal, Tuet, a les mans de Guille Vallejo.
10: Ja us aviso, la setmana de la Copa farem tots els partits dels catalans a la Copa aquí al Tot Gira. Tots. I el Ripo farà una tournée perquè dimarts comença fent el Calamotxa a Europa. Calamotxa és a Terol, aquest és el partit que es juga a la província de Terol. I de Calamotxa te'n vas a Utebo, que està a una hora de distància en cotxe, per carretera. O sigui que faràs un intensiu de...
8: Ràdio Ripoll.
10: Territori aragonès.
8: A Calamotxa hi ha el Museu del Pernil.
10: Ah, sí?
8: Sí.
7: Pensava que hi havia el Museu de Calimotxo.
8: Sí, si és avís al Ripoll.
12: Jo el que ja tinc al restaurant és... Ripo, el restaurant ja tinc,
10: Per quan?
8: A Burgos.
12: No, a Burgos està reservat, però a Utebo ja tinc també on hem d'anar.
10: Sí? M'ho dius de veritat?
12: Sí, t'ho dic de veritat.
10: Ara estava mirant aquí, home, és petit, Utebo.
12: Sí.
10: Veig que hi ha la pizzeria La Palmera.
8: Allà no anem. Compte, ataca el Ceuta, compte perill. Molt bé, Bonaldo, posant la bota i evitant que remati Àlex Camacho. Serà corna pel Ceuta.
12: Busca el cocinero.
10: El cocinero.
8: Vale, no tot lloc per mi, fiteu, no?
10: Ara el busco.
12: Si et portes bé, deixarem sobre la taula els grans.
10: Ah, ja l'he trobat. Sí, és al centre, això,
8: Deu ser l'únic restaurant que hi ha.
10: Va, té bona puntuació.
12: Home, clar, penses.
8: El Fiter veu que veu el rival ja sap on anirà a dinar.
7: Empat al Bayern de Múnich a la Bundesliga. Ha marcat a Saibari al minut 10 de la segona part. Assistència a Kane. Per tant, Augsburg 1, Bayern de Múnich 1, 11 de la segona part.
10: Guanya el Sabadell 0-1. Empat a l'Atlètic de Madrid 0-0 a Mendizorroza. Què fa el Nàstic al camp del Torremolinos?
13: Doncs empat a 0 quan portem 15 minuts de la primera part, en un partit que costa molt jugar, perquè la veritat és que la gespa està fatal i el Torremolinos ho està entenent millor fent un futbol més directe. Al Nàstic li està costant més trenar les seves jugades. De moment, molt poques ocasions. Alguna aproximació molt perillosa del Torremolinos i un xut de falta d'Eugeni per part del Nàstic sense cap perill.
7: També arriba el descans de partit de la segona ref entre el Barça, l'Atlètic i el Logroñés, que al revés Xavi és
10: senyor gol.
7: Senyor gol, de moment Barça 0, a Logroñés 0.
10: Xavi, per cert, Seixas disparat cap a la victòria,
8: Sí, ho té molt bé, el que passa és molt mal baixador, Ara sí que ho estic veient, que en aquesta baixada està patint molt i estan retallant una mica. Ara són 23 segons respecte al duet de darrere, que és Chicone i Mas, i mira que Mas tampoc és gens bon baixador, està sempre a rebuf de l'italià del Lidl. 11 quilòmetres pel final, ara pujarà en San Fermo per veure si Seixas certifica la victòria.
10: Compte, primera divisió, novetats a Vitoria.
7: Avança l'Atlètic de Madrid amb un gol de Grimaldo, amb un teva meva amb Jonathan David, que habilita el lateral esquerre, torna a marcar per segona o tercera jornada consecutiva, ja va marcar contra el Real Madrid, amb la seva celebració típica d'emular un golfista, al 34 a la primera part, a la B0, l'Atlètic de Madrid.
10: I prepara canvis al Ceuta. En fa dos.
8: El 33 de la primera meitat.
10: Déu-n'hi-do, no crec que hi hagi dos jugadors amb molèsties. No. Això són canvis tàctics, eh?
8: Mira, marxa Daniel Mas i entra Echa Román. I ara veurem l'altre...
10: Déu-n'hi-do, eh?
8: L'altre jugador.
10: Si té dos canvis...
12: No, aquest és un entrenador amb molta personalitat, és un entrenador que els ha pujat a segona divisió, no només els va pujar, sinó que els va mantenir, diguéssim que té la confiança absoluta i no s'amaga o no s'arruga a l'hora de fer aquestes coses, eh?
8: Ha marxat Joaquín i entra Marino.
12: A veure, una cosa està clara.
10: Dos canvis a la primera part, jo no ho havia vist mai.
12: En 35 minuts el Ceuta no ha fet res.
10: Ja, ho sé.
12: També tindrà mèrit del Sabadell, evident,
10: que sí.
12: Però és que no ha fet res.
10: Però vull dir que estaràs d'acord amb mi que un canvi potser sí que l'has vist una primera part, però dos...
8: No voldria jo ser jugador del Ceuta al descans.
10: No,
8: perquè la bronca hi clavarà aquest tio.
10: Ja et dic, el del bombo ha callat.
8: Imagina't.
10: Ja no et llença el fum del cigar a sobre, oi?
8: No, ja està.
7: Les estadístiques són 7 rematades del Sabadell, dues entre els 3 pals, dues grans ocasions, dos cornes, 51% de possessió, i en canvi el Ceuta és tot 0-0-0-0-0-0. No, res.
10: Ara et dic una cosa, s'ha de fer el segon, Fiter.
12: Sí, calma. No.
10: Bueno, ja m'ho conec, això. Fem el segon i respirem.
12: Jo et dic, jo estic tranquil amb l'1-0, perquè el Sabadell és un equip que, és el que estem dient, concedeix molt poc. Ah, si fem el segon serà meravellós i el que faci falta. Però, coneixent el que ens costa fer gols, escolta, si hem d'aguantar el 0-1 fins al final, l'aguantem, eh?
8: El 36 de la primera meitat, Ceuta 0, Sabadell 2, el Ceuta acaba de fer dos canvis perquè el Sabadell està sent molt millor que l'equip local, que recordem està en zona de descens. No diré quina posició el Sabadell encara, Fiter.
12: No, ni se t'ocorreix. No. Això sí que seria pitjor que...
8: Pitjor que un empat.
12: Exacte, no.
8: Serà pilota ara pel Ceuta, últims minuts de la primera meitat. Ben poca cosa està passant al fons a Morube, però l'important és que ha marcat el Sabadell, ha marcat Baena, i això fa que estigui guanyant el Sabadell.
12: Fixa't que des que el Sabadell ha fet el gol, que hem dit allò, han passat 6 minuts, el canvi, el no sé què, el d'allò, el rebuig, i ja està, eh?
8: Sí, no ha passat res. No passarà la història, aquest partit.
12: No cal, tampoc.
10: Per cert, què hem de fer amb la Copa, Fiter?
12: Fer-la per Catalunya Ràdio, no? Sincera?
10: Sí, això sí, però em refereixo al Sabadell, com ens l'hem de prendre?
12: Seriosament, segur.
10: El Solà sempre ho diu, que per una segona divisió és una competició una mica desagraïda, perquè trigues molt a poder jugar contra un primera. I, ostres, et pot desgastar molt, saps?
12: Jo el que et dic és que el que farà Ferran, que és posar titulars. Abans els farà descansar contra el Burgos que el partit de Copa.
8: És que si a la Copa Catalunya, al camp del Ripollet, també juguen jugadors titulars.
12: Sí, l'any passat el Sabadell, que estava a primera rep, va jugar la primera eliminatòria contra un equip de... jo diria de segona rep, Balears, algun de Balears, i no va fer rotacions, va posar els bons. I després ja va jugar contra el Depor a casa, que va ser el primera. No, aquest cop el Depor estava a segona, perdona.
8: Sí.
12: I també va posar els bons. Vull dir que Ferran no negocia res. Tot el partit, ell sempre van el discurs, no? Qualsevol partit que jugui aquest escut s'ha de jugar com si fos una final. Per tant, la jugarem. Amb tot.
8: I a guanyar, i clar, la següent ronda segurament tampoc tocarà un primera, no? Depèn dels que...
12: No, molt difícil. Sí. Molt difícil perquè encara no entren els 4 de dalt. I llavors és molt difícil.
8: Primer guanyar el camp del Ceuta. Mira, que torna a atacar el Sabadell. Torna Baena, el sol contra el món. Arriba a la frontal. Carlos Hernández, que posa molt bé el cos. S'anticipa bé a Baena i talla aquesta acció ofensiva del Sabadell. A la pilota pel porter, 38 de la primera, Ceuta 0, Sabadell 1.
10: De tot el que ha provat fins ara Ferran Costa des que es va lesionar Joaquini, que era el davanter centre cridat a ser titular i que es va trencar els lligaments, què és el que t'ha agradat més, l'opció que t'ha agradat més, Fiter?
12: Quina
10: pregunta,
12: difícil,
10: No, sí. Ha provat diverses coses, Ferran Costa.
12: Et puc respondre la que m'ha agradat, menys? No, la que no m'ha agradat, la que m'ha desagradat més, o... És que no m'ha agradat cap, no sé com dir-t'ho. És a dir, Gastón Valle semblava bé el primer dia, just el dia que sabem que es lesiona Joaquini, però és veritat que el dia del Celta va estar horrorós, amb coses de no estar. Després, potser Obolski, la setmana passada ho va intentar, però li falta gol. I avui m'està agradant l'en Ribeiro, però igual Obolski, et diria. però no em convenç cap del 100%, eh? Mm. I també l'altre dia, per exemple, em va agradar Rahmani, que sabeu que la primera jornada Rahmani és el davanter que va fallar el penal contra l'Esporti de Gijón, i des d'aquell dia ja no ha sigut més titular. I l'altre dia va tornar a jugar uns minuts i va entrar en bona actitud. Per tant, estaria bé també si recupera Rahmani, que pugui ser una altra opció.
10: Per cert, l'ha tingut el Nàstic, el camp del Torremolinos, 22 de la primera, una falta que ha estat a punt de convertir-se en el primer gol de l'equip grana.
13: Sí, veiem ara com es lamenta Eugeni, que és qui ha xutat la falta. N'ha tingut un abans, però estava molt lluny i l'ha aturat fàcilment el porter. Aquesta era molt més clara i, novament, el porter l'ha tret. Totes les ocasions venen o per corners o per pilota aturada, perquè costa molt jugar a futbol avui en aquest camp.
10: Compte la recuperació del Sabadell.
8: La recupera és un 3-2 i que malament ho ha fet Baena. Llàstima. No ha donat la pilota i s'ha anticipat la defensa. Era un 3-2 pel Sabadell.
10: Claríssima.
8: Un contraatac claríssim des del mig del camp i em sembla que el control potser ha estat un pèl llarg i ha acabat perdent la pilota.
12: Em ve d'una recuperació de pressió brutal, perquè és el Ceuta que intentava sortir, es fa un embolic, no sé quin jugador era, però llavors Baena s'equivoca la decisió que pren.
8: Ataca el Ceuta, Okoro perd la pilota, la torna a recuperar el Sabadell. Falta clara d'Okoro sobre Baena, sobre el golejador. 40 de la primera, serà pilota del Sabadell.
12: I crec que Ferran Costa
8: no vol que passi res més. 0-1.
12: 10 minutets que han passat i en queden 5 més.
7: Va, Uri, el futbol internacional encaixa el segon al Bayern de Munic contra l'Osburg, que està fent realment una gran temporada. Ara mateix és quart, Osburg 2, Bayern de Munic 1, 25 de la segona part.
11: I el giro de Llombardia, un quilòmetre i mig per coronar Sant Fermo, perquè Pol Sexes ho tingui tot de cara i només tingui una baixada pel mig per guanyar el giro de Llombardia. Ja són 40 segons respecte a Chicón i Mas, més d'un minut respecte a la resta de favorits, on ara ataca l'irlandès Ben Hill.
10: Ara estava mirant Pol Sexes, que és un ciclista molt jove, que ja no podem dir que sigui futur, ja és present, però que, clar, tampoc ha tingut molt temps per guanyar moltes curses. Recordo que va guanyar una Fletxa Valona.
11: Va guanyar l'Itzúlia.
10: L'Itzúlia.
11: I va fer tres etapes, una exhibició allà.
10: Itzúlia i Fletxa Valona, estic veient. Però
11: sí,
10: no té cap altre gran èxit. Per tant, aquesta victòria, si la confirma, que pinta que sí, seria segurament el seu èxit més important com a ciclista professional.
11: Segur, segur.
8: I et farem expert en ciclisme, eh?
12: No, anava a preguntar, això ja no és la Volta a Espanya, no? Ja va acabar la Volta a Espanya, no?
11: Sí, encara.
10: I has fixat que sempre que estàs aquí sempre tenim alguna cosa de ciclisme?
12: No, sempre que sigui aquí no. Sempre hi ha ciclisme.
10: No, home, no.
8: Ara s'acaba.
10: Com que sé que t'agrada el ciclisme, sempre seguim alguna cosa perquè vagis aprenent una mica.
11: Clar,
10: del bo i millor.
7: I el rugby t'agrada, Fite, o no?
12: El rugby prou bé, sí.
7: Bé, doncs la Samboyana
12: està... No, he anat a veure l'USAP de Perpinyà, però és que no crec que parlis de l'USAP ara, no?
7: No en puc parlar, si vols, però també parlaré del Samboyana, que està perdent el descans contra el Liceu Francès, de moment 15-18 al Valdivialeu.
10: Lliga de rugby, que si no recordo malament és tercera jornada.
7: Sí.
10: Només tenim Samboyana com a equip català,
7: Sí, perquè l'ha passat el Barça, va perdre la categoria. Recorda que la Samboyana, de fet, la va salvar contra el Barça l'última jornada, en aquella jornada agònica, en què els catalans, bé, els catalans no vaig jugar dos catalans, però la Samboyana va acabar salvant-se in extremis.
10: Cap de setmana, on també comença, en aquest cas, la Lliga de Rugbi Femenina, primera jornada, i tindrem el Sant Cugat, que ja hi era la temporada passada, però no el Buc, que ha aconseguit l'ascens, però per un embolic sideral de despatxos. Està a l'espera de saber si li donen l'okay o no per poder competir. S'està jugant la plaça amb el Pozuelo. Bé, ara no ho explicarem perquè és un embolic d'aquells difícils d'explicar.
7: I l'USAP està jugant també el seu partit. De moment està empatant a 0 contra el Banes als 20 minuts de joc.
10: L'ha tornat a tenir el Nàstic al fons, que està rondant el gol, eh?
13: Sí, estan desesperats ara ja amb el porter Belmán del Torremolinos perquè acaba de treure una de claríssima, una de les poques jugades de contraatac que ha tingut el Nàstic i que ha acabat rematant el Mansa i amb la punteta del peu ha acabat traient el porter del Torremolinos, resisteix el primer gol del Nàstic, compta ara que està contra Pot Sibona, i va Eugeni, i ara sí, marca el Nàstic per fi a la tercera que ha tingut el 10 del Nàstic, aconsegueix marcar amb una altra contra, ho estava mereixent els darrers minuts, s'avança el Nàstic, victòria importantíssima en aquest moment.
10: Bé, queda molt partit, però el Nàstic de moment s'avança el marcador, també guanya el Sabadell, marxarem aviat al descans.
8: D'aquí a un minut i mig, més el que vulgui afegir l'àrbitre, que entre el penal, els dos canvis del Ceuta, no serà un ni dos.
12: Està tocat Miqui Codina, m'ho sembla a mi. Vine a Miqui Codina una mica tocat i no sé si... Ara. Crec que està intentant aguantar, però potser la segona part l'acabarà canviant. Però veig una mica tocat a...
8: És que Miqui Codina també és dels jugadors que més minuts ha disputat. L'altre dia va ser suplent, que no tingués alguna cosa allà i per prevenció el fes descansar. però hi ha jugadors que ja comencen a tenir molèsties. Javi López Pinto, que ja va venir tocat, no està a la convocatòria. És el que diem, que al final juguen pràcticament sempre els mateixos titulars, càrrega molt alta de minuts, i en una categoria tan exigent com és la segona divisió...
12: No, i un Ferran sigui... tan exigent, també.
8: També, clar, no, perquè els entrenaments sempre ho diuen, que són de dues hores, són molt intensos. Mira, hi ha vist una groga Edgar... que es perdrà el proper partit perquè és la cinquena que ha vist.
5: A Burgos, no hi serà, per tant, jugador important, clau de l'equip de Ferran Costa.
13: I compte que estan revisant el gol, del Nàstic, pot ser fora de joc. No, no ho acabo de veure bé perquè en aquesta presa de...
5: No, no m'ho sembla.
13: De la primera ref, no ho sembla, però...
8: L'haurà demanat al Torremolinos.
13: Sí, no, ja sabem. Que... No, aquí no, segur que no n'hi ha.
5: No és fora de joc.
13: Aquí segur que no, és l'anterior la que em fa dubtar.
5: Almenys del golejador, segur que no.
13: Sí, sí. És potser la primera passada, abans d'arribar en aquesta.
8: Compte que ataca el Ceuta, la rematada fora. La rematada fora claríssima de Matos. Ha rematat des de dins de l'àrea amb la cama esquerra i ha marxat per sobre el travesser quan arriba al 45 de la primera meitat. Una jugada des de la banda esquerra del Ceuta. La passada, el primer toc d'Escobar, és boníssima. I ha marxat per poc la rematada des de l'àrea petita de Mato.
5: S'ha salvat el Sabadell, perquè l'ocasió és claríssima. És una bona triangulació del Ceuta i Matos, que està absolutament sol, vol xutar de cop al bot, però li surt molt desviada per damunt del travesser.
12: La primera que ha tingut, sí, primera, havien de tenir, ha xutat amb l'esquerra, desviat, i escolta'm, ja estem afegit, per tant, que xiuli el final de la primera part i pensem.
8: Trigarà perquè s'han afegit 6 minuts.
5: Per cert, tenim decisió ja a Torremolinos?
13: Sí, però ens han posat en el Cairon, que era gol, però jo crec que el Torremolinos ha servit del fora de joc.
5: No, el donen.
13: Sí, l'han donat? Doncs sí, no els he vist ni treure de centre.
5: Saps què passa? Que la realització no t'ha ensenyat com servien de centre, però sí, el gol...
13: Val, doncs perfecte. Bones notícies. Minut 29, 0-1 pel Nàstic.
7: I al camp de l'Alavés hi ha penal favorable a l'Atlètic de Madrid, penal de Lenormand, amb una pica baralla després de la sortida d'un corna, i tot això ve precedit de Lukman, s'ha salvat de la targeta vermella perquè li ha fet una trepitjada a Ángel Pérez, l'hauríem pogut revisar, finalment ha quedat en groga. Ara estan protestant els jugadors de l'Atlètic de Madrid, protesta Coque, protesta també a Simeone, això ja no és cap novetat. Ara som al 46 de joc, encara s'ha d'afegir un, i veurem si l'àrbitre m'acaba retractant-se o no d'aquesta decisió.
5: Veurem, ho estan mirant, ho estan revisant, ara veiem la repetició.
7: Bé, és una falta com n'hi ha moltes, és a dir, hi ha dos jugadors de l'Atlètic de Madrid que acaben a terra.
5: És d'aquelles caigudes, sí, en què dos jugadors s'agafen esperant la rematada. Fa la sensació...
7: És com una melee i bé, veurem què decideix, però és que hi ha una atracció que Tenalla, quan remata, la pilota no ha acabat entrant, perquè l'ha aturat Oblak i després no ha acabat entrant tot, i veurem si l'àrbitre decideix mantenir el penal o bé si veu que bé que és una acció de joc.
5: Veurem. Mentre decideixen, busquem descans al camp del Ceuta, l'Alfonso Morubé.
8: S'han jugat ja dos minuts del sis que ha afegit l'àrbitre i em fa l'efecte fité que el Ceuta ha fet una passa endavant en aquests últims minuts i està atacant i torna a la frontal de l'àrea. La passada cap a Matos no ha estat gens bona, però una altra jugada d'atac del Ceuta.
12: Ara se'ns estan fent llargs, aquest afegit s'està fent llarg. És veritat que havies tingut la primera mitja hora molt bona, però ells han reaccionat, era també de preveure, juguen a casa, ha fet canvis i ha tocat coses l'entrenador, però ara falta seguir apretant les dents per arribar al descans així, com sigui, i a la segona part que Ferran torni a fer màgia.
5: Entrarem a l'últim quilòmetre de seguida al Giro de Llombardia, ciclisme.
9: I ara sí que ha acabat la baixada, per tant, respira tranquil, Pol Sexas i tota la seva afició, perquè guanyarà el francès de 20 anys del seu primer monument ciclista al Giro de Llombardia, el que diuen que és el monument més per escaladors que hi ha d'aquí, 1.3, Sexas, que aixecarà els braços i guanyarà aquest primer monument de la seva carrera esportiva.
5: Insisteix el Ceuta.
8: Amb una passada filtrada que ha blocat Foli amb les mans. Li recordo poques pilotes tocades a Foli amb la mà en aquesta primera meitat.
12: Sí, perquè la més clara ha anat fora, És veritat que a vegades diuen no, pocs xuts a porteria o no xuts a porteria, però a vegades un xut com l'ocasió que han tingut el Ceuta, que no va a porteria, però en canvi és una ocasió molt, molt clara.
5: De fet, no ha fet cap aturada, perquè l'únic xut a porteria del Ceuta és aquella de Matos que hem explicat, la més clara, i l'única que ha tingut el Ceuta, que surt per damunt del travesser i on Foli no ha intervingut.
8: Ara té la pilota la defensa del Sabadell, que ha d'intentar dormir el que falta de primera meitat, que no passi res de res i marxar al descans amb avantatge al marcador. I encara en farà un altre, Ribeiro, des de la banda esquerra, retalla molt bé Ribeiro, volia fer la centrada, aguanta la pilota, continua Ribeiro, línia de fons, intentarà rascar un servei de cantonada, no ho aconsegueix, recupera la pilota al Ceuta, però la perd i torna al Sabadell. Joel Priego fa el xut, va a terra Carlos Hernández, defensa del Ceuta, ara compta la passada llarga de Falazar, buscant el Jordi Escobar, compta que es plantarà sol Jordi, el xut i el gol. El gol del Ceuta, estava fent passes endavant l'equip local i en una passada llarga de Falazar, Jordi Escobar, la veritat és que controla molt bé, li guanya la partida a Edgar González i xut creuat amb la cama dreta, que ha entrat després de picar el pal. Empat el Ceuta abans del descans, marca Jordi Escobar, Ceuta 1, Sabadell 1.
10: Una llàstima, perquè és tot just la segona arribada del Ceuta, que, val a dir-ho, feia estona que estava avisant en aquest tram final de primera part. El Sabadell no ha estat fins a aquest tram final de primera part, i ara veiem la repetició, la passada és molt llarga,
12: i jo crec que també Foli vol fer alguna cosa més, s'ajunten dues coses. Edgar, que ve de fer un partit brutal l'altre dia contra l'Andorra, aquí se la menja, no sé per què, ja té targeta, el que sigui,
10: jo crec que ha d'influir-hi, perquè no va fort.
12: A més que és una passada que no té més, és a dir, com li poden guanyar l'esquena, espero que sigui, no sé si hi ha opcions que pugui estar fora de joc, però és una errada d'Edgar. I també entenc que Foli, el Foli de l'any passat temparava alguna d'aquestes. Aquest any Foli no para res extraordinari.
10: Bé, ha començat de nou, perquè el partit estava molt de cara pel Sabadell, però no l'estàvem acabant bé en aquesta primera part. Empat a un, quan queda per arribar al descans?
8: Res, 20 segons.
10: Per cert, us havien deixat a Vitòria amb aquell penal que estaven revisant al VAR. L'han donat per bo o no?
7: Sí, el donen per bo i ara d'aquí uns instants el xutarà Lucas Boye sota els pals a Oblak, a porter de l'Atlètic de Madrid. Lucas Boye va cap a la pilota, el xut i el gol. El gol de la Alavés, gol, acaba d'empatar l'Alavés contra l'Atlètic de Madrid pel centre de la porteria, gol de Lucas Boye d'un penal que ha estat revisant-se durant 3 o 4 minuts al 6 del temps afegit de la primera part, empata l'Alavés, Alavés 1, Atlètic de Madrid 1.
11: I el Giro de Llombardia aixeca els braços pel Sexàs, que guanya el seu primer monument, ho fa en solitari, ho fa després d'una exhibició, li treu més de 40 segons al segon classificat, que serà Enric Mas, tercer entrarà Julio Ciccone, podi de luxe sense Pogacar, però amb el que podria ser el seu successor, Pol Sexàs, guanyant el Giro de Llombardia.
10: Quan no hi és Pogacar, els que hi són tenen l'oportunitat de guanyar, de recollir les engrunes. És el que ha fet el jove prometedor i ja present ciclista francès, Pol Sexàs, 20 anyets, el seu primer gran èxit al ciclisme professional. Gràcies, Xevi. Va, ens quedem a Ceuta perquè les coses no van tan bé com esperàvem. Empat al Ceuta, Ceuta 1, Sabadell 1.
8: I arribem al set de l'afegit de la primera meitat. El partit, la primera meitat, ja s'hauria d'haver acabat. Ara reclama l'afició del Ceuta una falta sobre Ribeiro, que s'ha endut una puntada amb el peu de capa. Ribeiro buscava controlar la pilota, evidentment en cap cas és intencional, l'àrbitre no assenyala targeta i ja s'han complert els 6 d'afegit.
12: Entenc que n'hi ha un més pel gol, però bé, el Sabadell tot el que havia fet bé la primera part, la primera mitja hora, no ho ha fet bé l'últim quart d'hora, i sobretot a la jugada del gol. A la jugada del gol no pots permetre que en dues passades et plantin davant del porter. Tot allò que treus pit de ser absolutament fort en defensa, on se n'ha anat en orris amb una jugada.
8: Mira, s'acaba ara la primera meitat a l'Alfonso Murueva de Ceuta, Ceuta 1, Sabadell 1.
10: Bé, doncs empat a 1. Segurament hem vist una primera part que ens ha fet ser optimistes, perquè el Sabadell fora de casa li costa. Només havia fet un gol aquesta temporada, l'havia fet a Balaïdos, avui ha fet el segon, l'ha fet Baena, bon gol del Sabadell, i quan potser veiem més a prop el segon, ha arribat el gol de l'empat que ha fet el Ceuta. Bé, hi ha marge per la recuperació, Fiter, si ens refiem del que ha passat en aquesta primera part.
12: Clar, és fàcil, t'has d'assemblar el Sabadell de la primera mitja hora i no el de l'últim quart d'hora. Llavors aquí és on ara Ferran suposo que s'encarregarà de fer el que ha hagut de fer l'entrenador del Ceuta la primera mitja hora, fent dos canvis perquè no veia gens clar el que estava passant. Per tant, jo crec que ara tocarà el moment de fer canvis al Sabadell. Per exemple, tens Pere Pons, tens un munt d'opcions que podrà fer la segona part.
10: Empat a un al descans, el camp del Ceuta també de descans, primera divisió, el partit que juga l'Atlètic de Madrid, el segon classificat a Vitoria.
7: Ho fa amb empat a 1, a l'Alavés 1, l'Atlètic de Madrid 1. S'havia avançat l'Atlètic de Madrid amb un gol de Grimaldo, al minut 33, i després d'estar-ho revisant 5 o 6 minuts, Lucas Boye de penal ha fet el gol de l'empat, a l'Alavés 1, l'Atlètic 1.
10: Primera Federació, encara primera part, ha començat a 4:45 el partit del Nàstic al fons.
13: Doncs sí, minut 37 de la primera part, segueix guanyant el Nàstic, que després del gol n'ha tingut alguna més. S'ha notat que el Torremolinos li ha afectat, però des de llavors poca cosa més ha passat ja,
10: I a la segona federació ja ha començat segona part entre Barça Atlètic i Logroñés.
7: I de moment aquí no es mou el marcador, som al 6 de la segona part, Barça Atlètic 0, Logroñés 0.
10: De seguida anirem al Camp Nou i saludarem el Bernat Soler. Buscarem l'última hora d'aquest partit que juga avui al Barça. Avui el Barça torna a la Lliga. Tres setmanes que s'han fet llarguíssimes. Avui Barça-Getafe, 6:45 en directe aquí a Catalunya.

0: Satisfacció entre el sector turístic en aquest cap de setmana llarg del Pilar, on els allotjaments turístics catalans, els hotels o les cases rurals i càmpings han fregat el ple d'ocupació. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies. Escoltem Oriol Baños, que és el president de l'Associació d'Agroturisme.
1: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment, la tardor, els caps de setmana, i a més, amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: En plana internacional, destaquem que la Unió Europea ha criticat l'acord de Donald Trump amb Vladimir Putin perquè Rússia proporcioni 300.000 tones de gasoil als mercats nord-americà i mundial. Un pacte que, recordem, implicarà aixecar algunes sancions a Moscou i que ha estat criticat durament també per Zelensky. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha dit en un missatge a la xarxes socials que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Rússia perquè, diu, proporcionarà a Moscou més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. I acabem recordant que aquesta nit Oques Grasses s'acomiada dels escenaris. La banda osonenca que posa punt final a 16 anys de trajectòria. Els que no pugueu ser-hi presencialment podeu seguir el concert en directe per ICAT, TV3 i també el canal de YouTube 3CAT.
2: Tu hi vas?
0: Hi vaig
2: anar ahir. O ja has anat?
0: Hi vaig anar ahir.
2: L'Oriol hi va anar ahir i avui hi torna.
0: Sí, per l'Oriol li agrada repetir i perquè val la pena realment,
3: A mi em va semblar un gran espectacle i un concert emotiu. Hi ha gent que critica, que diuen que en Josep Montero és molt fred. Home, no és en Pepe Rubianes, però ja ho sabíem.
2: Després, però dels castells, després dels castells, el que més t'agrada és Oques Grasses?
3: No, no, hi ha altres coses que
2: estan... Gira.
3: No, primer la família, primer la família i després
2: ara,
3: castells.
2: Ara has estat bé.
3: Castells, pirotècnia, festes majors, aquestes coses.
2: Gràcies, Berta.
0: Vinga, fins ara.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
6: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
7: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
8: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la Festa Solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
9: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
10: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
11: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
12: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
13: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
14: Sí. És una central ja de nova generació.
11: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
17: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més inundacions, més morts climàtiques, més nits roents.
18: Tot Catalunya està que crema.
19: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
17: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
20: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
17: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
4: Estàs escoltant el Tot Gira.
21: Amb David López.
2: Un quart de 6, cap al Camp Nou. 2:15, Barça-Getafe.

0: Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I em sembla que acaba de sortir l'11 de Hansi Flick.
1: Doncs sí, acaba de sortir l'11 amb alguna novetat. Passem ràpidament a anunciar aquest 11 titular del Barça avui per jugar contra el Getafe, jornada 8 de la Lliga. Amb Joan García a la porteria, recuperat ja de les seves molèsties al genoll. Defensa, atenció, amb Jules Koundé al lateral esquerre, al dret, lateral dret per Jules Koundé. Eric García de central al costat de Gerard Martín i Xavi Espart de lateral esquerre. Al mig del camp, Rodri, tot i els minuts amb la selecció espanyola, titular al costat de Gavi i de Dani Olmo. I en punta d'atac, Lamine Yamal, que ho juga tot. Gabriel Jesús, com ja va mig anunciar i Hansi Flick, que avui substituiria el lesionat Rafinha. I Anthony Gordon com a extrem esquerre. Per tant, repeteixo, Joan García, Koundé, Eric, Gerard Martín, Xavi Espart, Rodri, Gavi, Olmo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Anthony Flash Gordon.
0: Com ja era de preveure, Flash Gordon, sí. Com ja era de preveure, és Gabriel Jesús l'home escollit per fer de Rafinha. És la primera titularitat, de Gabriel Jesús.
1: Sí, s'estrena com a titular. Els minutets que ha tingut fins ara ho ha fet prou bé, amb algun golet, fins i tot, i per tant és natural que ara que el nou titular del Barça, el davanter centre titular Rafinha, doncs no està a disposició de l'entrenador, qui ocupi la seva plaça sigui doncs el fitxatge d'aquesta temporada per ocupar aquesta posició, doncs de moment com a suplent, però avui li toca.
0: Molt bé, doncs ja tenim 11 de Hansi Flick. Ara estava pensant en la càrrega de minuts de la selecció espanyola. Rodri, igualment titular, que és dels homes que ha tingut més minuts.
1: Sí, és estrany, perquè a més ahir Hansi Flick a la roda de premsa diferenciava entre jugadors que havien tingut minuts amb la selecció espanyola, entre Lamine Yamal i Rodri. De la seva resposta es podia deduir que Lamine sí que jugaré i Rodri no, però al final juguen tots dos. Rodri, que ha tingut molts minuts, Gavi no tants i per això avui juga, bé, no tants perquè no hi ha anat, i Pedri, en canvi, sí que descansa.
0: Molt bé, doncs me'l repeteixes, 11, avui, el primer 11, després d'aquesta macroaturada, se'ns ha fet llarguíssim això, i teníem ganes de sentir la veu del Bernat una altra vegada, narrant gols del Barça, que esperem avui en narrar molts. 11 de Hansi Flick després de l'aturada, contra el Getafe.
1: Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín, Xavi Espart en defensa, Rodri, Gavi, Olmo, mig del camp, Lamine Yamal, Gabriel Jesús, Gordon en atac.
0: Gràcies, Bernat. Bona transmissió, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Per cert, sense deixar el Barça, avui Joan Laporta, l'hem sentit a Sitges, on li han fet un acte d'homenatge. L'ha seguit el Roger Bosà. Hola, Arbo.
2: Com esteu? Bona tarda.
0: I a 15 dies del Clàssic, perquè això serà el diumenge 25 d'octubre, ja ha començat a escalfar-lo el president Laporta i ha contraatacat. Recordeu que el Madrid ha aprofitat aquesta aturada per tornar a treure Lila Pols al cas Negreira. Doncs bé, avui Laporta ha tornat a contraatacar.
2: Sí, ha estat molt crític Laporta avui amb el Madrid, Acusa el club blanc de desviar l'atenció i de desacreditar el Barça durant tots aquests dies en què, com dius, des de Madrid s'han centrat més en els arbitratges i en el cas Negreira.
3: Madrid hablan de otros temas para desviar la atención. En este sentido, el Barça está en ese momento dulce que dices. Estamos disfrutando del fútbol, estamos disfrutando del club, estamos disfrutando de un momento muy bonito en nuestra historia, de un reconocimiento a nivel mundial importante, un equipo que enamora jugando a fútbol, jugadores de determinadas posiciones que son referencia en el mundo del fútbol. Desde Madrid pues intentan de alguna manera minimizar todo esto, ¿no?
2: Bé, Laporta insisteix que amb el cas Negreira això acabarà en res, que acabarà en absolució, i encara ha anat més enllà avui. Diu que el Madrid ha adoptat una actitud prepotent i de supèrbia, i que per ell tot això, tot plegat, es tradueix en una pèrdua de prestigi per part del club blanc.
3: No creo que quieran hacerlo inocentemente, también perjudicar al fútbol, porque además están en contra de todo. Tú vas a las instituciones, vas a UEFA, vas a la Euroliga y están en contra de todo, están en contra de todo y de todos, y esto pues dice mucho de una actitud de un club que está perdiendo prestigio y reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal i internacional.
0: Molt bé, doncs Laporta ja començant a escalfar aquest clàssic i d'alguna manera defensant-se també amb aquells que des de Madrid han utilitzat l'aturada per tornar a parlar del cas Negreira. Arbo, alguna cosa més?
2: No, que diu que és de justícia que Lamin Yamal guanyi la pilota d'or i es resigna amb Rafinha amb la seva lesió. Diu que, home, que fa pena, està greu, però que això són coses que aquí no hi podem fer res, que el club això no ho pot controlar.
0: Gràcies, Arbo.
2: Fins després.
0: Recordeu, pregunta oberta al nostre compte dxx.com/totgira. Com creieu que tornarà el Barça després de l'aturada? Donem quatre opcions. Golejada contra el Getafe, sense Rafinha. Ai, curiositat pel nou. Em fa una mica de por.
4: Gran enquesta perquè està bastant igualada, eh? El 35,8% diuen que tenen curiositat pel 9-9. El 32,8% diuen que avui hi haurà una golejada contra el Getafe. El 22,4% diuen que fa una mica de por aquest partit. I el 9% sense Rafinha ahir.
0: Ja sabeu que el 9, ho haguem de saber, ens ho ha explicat el Bernat Soler, avui és Gabriel Jesús. I abans de tornar cap a Ceuta, on el Sabadell empata 1, parlem de motos. Avui, aquest matí, ben d'hora, ha passat això a Indonèsia.
5: És un cop de teatre, és la sorpresa del tro de Cervera, és nou líder del Mundial, qui ho hauria dit? Ell volia tancar la tendència, serà la seva primera victòria, sigui sprint, sigui llarga, en aquest circuit. Marc Márquez guanya la cursa sprint.
0: Marc Márquez ha guanyat avui, aquest matí, la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, quan no ho tenia previst ni tan sols ell mateix. Ha estat la cursa sprint més boja de la temporada. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Deus estar a punt d'anar a dormir, oi?
6: No, no encara. No.
0: A quina hora t'has llevat avui?
6: A les 4.
0: A les 4. Per explicar en directe a Univers MotoGP, a l'exclusiu digital, aquesta cursa sprint, que ha guanyat Marc Márquez amb Jorge Martín, el que fins avui era líder del Mundial, en quarta posició. Jorge Martín ha acabat quart, per la qual cosa el Marc torna a ser, Damià, líder.
6: Sí, van ser co-líders el 13 de setembre, sortint del Gran Premi de San Marino, i avui és líder en solitari per primera vegada aquesta temporada amb 4 punts més sobre Jorge Martín.
0: Què ha passat a la cursa d'avui i com queda aquesta classificació general?
6: Mira, el primer revolt, Bezzecchi i Raúl Fernández van a terra, Márquez se'n lliura i Martín passa de cinquè a primer. És una cursa de 13 voltes, 8 voltes amb Martín primer i Márquez segon, però de sobte Martín es deixa passar. Faltaven 5 voltes. I a falta de dues, el passen a més dos pilots més i queda fora del podi. Guanya Márquez, segon Ogura, tercer Dijan Antonio, quart Martín, cinquè Àlex Márquez, els altres catalans Rins, Viñales i Aleix Espargaró sense punts i tampoc, evidentment, els que han caigut Bezzecchi i Raúl. A la general, traduït a la general, Marc Márquez per primera vegada aquesta temporada líder en solitari, a 4 punts Martín, a 59 Bezzecchi. I a l'hora de sentir les declaracions dels protagonistes, comencem pel tro de Cervera, ha acabat marejat, atenció, i ha criticat l'organització per tenir-los exposats a la calor tanta estona amb la granota posada un cop acabada la cursa. El tro ha reconegut que guanya per errades dels rivals i demà aspira a no perdre.
7: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
6: Bé, hem de dir, evidentment, que si Jorge Martín s'ha deixat passar és perquè tenia problemes de pressió dels pneumàtics i que la segona vegada que el passen ha estat, jo ha reconegut ell, una errada pròpia. A partir d'aquí canvia una mica la perspectiva. Márquez diu que demà va a defensar-se, veurem
0: sí.
6: Què passa.
0: Molt bé, doncs demà aquesta cursa de Gran Premi a 8:45 del matí, ens hi posarem, els de l'Univers, en directe a l'exclusiu digital. Per cert, una molt bona notícia de motor. Albert Arenas, Damià, ja és campió del món de Supersport 600, que és la segona categoria de Superbikes, oi?
6: Sí. Això ha sigut amb una quarta posició al circuit d'Estoril. És el primer campió català del món de Supersport 600. Sí. És el seu segon títol després del que va aconseguir el 2020, que va ser el de Moto3.
0: Molt bé, mira, el tinc al telèfon i el vull saludar abans no comenci la segona part del Sabadell. Hola, Albert, què tal?
8: Hola, què tal?
0: Moltes felicitats.
8: Moltes gràcies.
0: Escolta'm, diries que has tingut una temporada somiada?
8: Sí, la veritat és que ha sigut increïble. Ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació i feliç per l'equip, feliç per Yamaha i feliç per aconseguir un altre títol.
0: Escolta, tu vas ser campió de Moto3 el 2020, eh? I ara aquest títol no ho pot dir qualsevol, que és dos vegades campió del món.
8: Sí, sí, la veritat és que sona bé i realment crec que hem fet una bona feina. Hem estat al 100% totes les curses, hem pogut ser constants, hem aconseguit 16 podis i encara queden 3 curses, intentarem anar per més, però la veritat és que molt satisfet d'aconseguir el títol la primera temporada i, òbviament, amb ganes de més.
0: Faràs Superbike l'any que ve, a la màxima categoria?
8: Bueno, ho estem treballant i pinta que sí. Espero aviat doncs, poder fer un anunci oficial i veurem. Però bueno, ara toca disfrutar el moment, disfrutar d'aquests moments amb Yamaha que m'han donat una oportunitat increïble de poder competir amb aquesta moto i realment content de lo que hem aconseguit.
0: Albert Arenas, és un plaer poder-te saludar en directe, felicitar-te. Tu mereixes, campió del món d'aquest Supersport 600, la segona categoria del Mundial de Superbikes, un català que és campió del món i això sempre s'ha de elogiar. Que vagi molt bé a celebrar-ho.
8: Gràcies, moltes gràcies.
0: I gràcies també al Damià. Demà et sentim a Univers MotoGP. Una abraçada, Damià.
9: Adéu.
0: Sento ja en Renau, en Alfonso Morube de Ceuta, perquè just ara comença segona part d'aquest Ceuta 1, Sabadell 1, amb algun canvi, Ripo?
10: Sí, n'ha fet un al Sabadell. Recordem que abans del descans dèiem que Miqui Codina, que s'està tocant la cama, que s'ha fet mal, doncs mira, Miqui Codina substituït, entra Eneco en el seu lloc.
11: Canvi obligat, jo crec, eh? Ho dèiem que no el veiem fi i, per tant, abans que es compliqui la cosa, ha fet aquest canvi i veurem a la segona part si el Sabadell torna a sortir amb xupat com ho ha fet a la primera.
0: Per cert, ara de seguida, 6:15, de seguida connectem amb la TDT, amb la prèvia d'aquest Barça-Getafe. Recordeu que Gabriel Jesús titular, però aquells que vulgueu sentir i escoltar el desenllaç, la segona part d'aquest partit del Sabadell, no patiu, que ho podreu fer de seguida, podreu continuar escoltant el partit del Sabadell al digital de Catalunya Ràdio. L'exclusiu digital, ara de seguida 2:15, a l'FM, a la prèvia del Barça, i al digital, la segona part del Sabadell.
10: Ara hi ha hagut una jugada al Sabadell, que per cert, he vist gent del Sabadell a Ceuta, aficionats, una vintena potser,
11: desplaçats
10: a l'Alfonso Morube, déu-n'hi-do el viatge que han hagut de fer per arribar fins aquí.
11: Sí, sí, i de fet era bé, és un desplaçament curiós, i per això molta gent el volia aprofitar per fer, el Sabadell juga en un altre continent, físicament parlant, i per tant és una cosa novedosa. Ja ho va fer, jo hi vaig anar amb el Barça el 2001, i no hi vaig anar, però el Sevilla hi va jugar un play-off.
0: Sí. El
11: 2011, si no, i el 2001 també, si no recordo malament.
10: El 2001, sí.
11: El 2001 contra el Burgos, precisament. Burgos, Orense i Ceuta.
0: Al fons, per cert, descans, primera ref, el partit del Nàstic.
12: Sí, i val el gol del Nàstic que guanya per 0-1. I ha tingut un petit ensurt, han reclamat un penal al Torremolinos, però aquest VAR de la primera ref, ja sabem, era difícil veure si realment tocaven o no la pilota amb la mà. L'àrbitre no l'ha xiulat, per tant, el Nàstic s'ha emportat de moment una victòria importantíssima d'aquesta visita al camp del Torremolinos.
4: També comença la segona part a Mendizorroza. De moment continua l'empat a un entre l'Alavés i l'Atlètic de Madrid, que mou la banqueta. A Simeone ha fet entrar Baena i Julen Álvarez. Han marxat David i Lukman.
10: I a Ceuta té la pilota el Sabadell. Bonaldo endarrereix cap a Foli. 3 de la segona. Ceuta 1, Sabadell 1. El Sabadell buscant la primera victòria com a visita en aquesta temporada. Pilota pel porter, per Guille Vallejo, que fa una puntada llarga, la recaba recuperant Òscar Sanz, reclama mans la gent del Ceuta, l'àrbitre diu que res, continua atacant el Sabadell, el xut desviat, el xut de Baena des de la frontal, marxa desviat, era Joel Preo que ho ha intentat amb la cama dreta, nova rematada del Sabadell.
11: Que sembla que allò que li demanàvem, que tornés a tenir l'esperit dels primera mitja hora, l'està tenint, almenys tornat a acostar-se a la porteria del Ceuta, que no ho havia fet durant l'últim quart d'hora.
10: 4 de la segona meitat, ha tornat el bombo, eh?
11: Jo, aquesta temporada, qui li demanaria una miqueta més és a Foli, eh? El porter del Sabadell l'any passat va ser clau. És un porter que, a més, doncs, va acabar la temporada amb efectes extraesportius. Se li ha volgut perdonar en el sentit que professionalment rendia bé, però que en el moment en què no és diferencial, tens un problema a la porteria, eh?
0: Bé, doncs, de seguida, el desenllaç. Aquesta segona part, encara tota per endavant. Aquest Ceuta 1, Sabadell 1, que podeu seguir en directe a l'exclusiu digital amb els del Tot Gira. Ara, aquí, a l'FM, a Catalunya Ràdio, comença la TDT d'aquest Barça de Flick, que torna després de 3 setmanes sense futbol, amb canvis a l'11, Cubarsí i Pedri seran a la banqueta, amb Condé de titular, en Gabriel Jesús fent de nou, tot plegat ho podeu seguir escoltant ara aquí a la TDT d'aquest Barça-Getafe.

0: Catalunya Ràdio comença la TDT. La TDT, la transmissió d'en Torquemada.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
0: La TDT. Endavant, Ricard Torquemada.
3: Bona tarda des de Barcelona, 10 d'octubre, Camp Nou, 23 graus, vuitena jornada de Lliga. Barça líder contra Getafe 11è, televisat per DAZN. Ha estat una espera molt llarga, des del 19 de setembre al 10 d'octubre, sense Barça per les seleccions. Avui torna la dolça normalitat i ara se succeiran els capítols de Lliga i Champions. Comencem amb el Getafe de Bordalàs, per intentar retrobar la fluïdesa de l'inici de campanya, la passió per la pressió, la sorpresa del desequilibri inesperat i la voracitat golejadora. Potser no es recupera tot de cop, és probable, però veure el Barça actualment necessita sempre el pitet com a part de l'uniforme. Bernat Soler, què n'esperes del retorn de la Lliga?
4: Si el partit no fos a casa i contra el Getafe, estaria més preocupat. Però a casa i amb el Getafe, avui guanyem.
3: Mireia Ruiz, tenim 11 del Barça?
5: Sí, però avui descansen Cubarsí, Fermín i Pedri. El Barça jugarà amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa. Al mig del camp, Rodri, Gavi i Dani Olmo. I al davant, Lamine, Gabriel Jesús i Anthony Gordon.
3: Laia Tudel, hi ha ganes de Barça al Camp Nou?
6: Sí, moltes ganes de veure el Barça i de tornar a celebrar molts gols. Avui s'espera la millor entrada de la temporada.
3: Marc Domènech, Carles Domènech, al laboratori, on posarem avui la lupa?
7: En el central dret, en Gavi a la segona alçada i en Gabriel Jesús.
3: Bernat Coll, què detecta l'escàner del rival?
8: El futbol directe del Getafe, l'equip que més juga en llarg de tota la Lliga.
3: Laura Colell, quin resultat destaca l'aparador de la jornada?
9: L'empat a Mendizorroza, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 1, al minut 11 de la segona part.
3: Xavi Campos, què miraràs avui amb especial atenció?
10: Si la pressió del Barça comença funcionant, continua funcionant sense Rafinha contra un rival que arrisca poc en la sortida de pilota.
3: En aquesta temporada del 50 aniversari de les transmissions de ràdio en català, la d'avui la dediquem a la Marta Carreras, micròfon autònom durant 12 temporades, des del 2009 fins al 2021. Descarada, desinhibida i responsable, sempre predisposada a continuar aprenent, va fer les seves primeres passes professionals amb nosaltres i no ha deixat de créixer mai, tant professionalment com personalment, al costat del nostre estimat Artur Vilalta, per crear una gran família. Gràcies, Marta, per ensenyar-nos tantes coses, per enriquir la figura del micròfon autònom a les transmissions, un dels rols que més ens defineixen. Passa els anys, però la TDT continua sent casa teva.
1: La TDT compta amb l'assistència de
0: Dani Batxiller i Ricard Luque al terreny de joc,
1: Manel Gil i Xavi Vall al control central,
0: Elie Planchart a la producció operativa
1: i Raül Orgales a la realització sonora.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
0: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
3: Ja som aquí, tornem a ser-hi, torna el Barça al Camp Nou, torna a la Lliga, s'acaba aquestes setmanes sense futbol del Barça, amb futbol de seleccions, aquesta sensació de desconcert perquè no hi havia mai, no hi havia hagut mai una aturada tan llarga de tants dies, hi ha aquesta sensació de retrobar-nos amb un equip que ens ha impressionat en aquest inici de temporada, que ens ha agradat, que ens ha alegrat les tardes de futbol i que ens promet grans coses. Avui el Camp Nou té ganes de recuperar el Barça, de veure'l tornar a jugar. Som en aquelles èpoques que gairebé el rival, doncs sí, importa, però no tant. Com quan érem petits, pels que som petits passarà ara, però pels que hem estat petits, aquella sensació de vaig a veure el Barça, Bernat.
4: És un moment d'un gran benestar emocional, des del punt de vista futbolístic. El Barça va bé, el Barça diverteix, el Barça guanya, com dius tu, és igual si és el Getafe, si és el Llevant, ja veurem el dia del Madrid. Però a més, parlant del Madrid, s'ajunta que el Madrid viu una situació, des del meu punt de vista, tan esperpèntica i alhora tan poc amenaçadora, que vivim tranquil·líssims. És a dir, jo tinc, per exemple, ganes d'aquest Barça-Madrid del dia 25 d'octubre.
3: Ja perquè... tens ganes del Barça-Madrid?
4: Sí, perquè veig que... és
3: abans
4: un...
3: han de passar moltes
4: home,
3: coses.
4: Sí, hem d'anar al camp del PSG, anar al camp del Galatasaray aquest dimarts que ve. No, han de passar coses. Però estem vivint un moment general, des del punt de vista anímic del culer, jo crec que de gran alegria, però també de gran tranquil·litat. Hi ha com un benestar, saps? Allò quan estàs còmode, i vinga, va, t'asseus i a veure un partit i a veure si veiem golets.
3: Com has passat aquestes setmanes?
4: Bé, he aprofitat per fer una mica de vacances pendents que tenia, però crec que és una aturada incomprensiblement llarga. No ho dic jo, ho diuen els seleccionadors, els entrenadors, els jugadors, evidentment els aficionats. No he entès aquest canvi que ha fet la FIFA en el calendari, que, per cert, la temporada que més manté...
3: Per no aturar-se tan ràpid, que començaves la temporada i s'aturava de seguida, no?
4: Sí, però ja, gairebé un mes d'aturada és... A veure, no es veia tant que havíem començat, S'havien jugat 7 jornades a Alemanya, crec que n'havien jugat 4 de jornades.
3: Sí, perquè van començar més tard...
4: No, per mi no té gaire sentit.
3: Tu és que ha arribat un moment que el negoci del futbol vaig adaptant-me tal com me'l posen i intento...
4: A més, venint d'una cita internacional tan grossa com és un Mundial.
3: Clar,
4: vull dir que feia molt poc que s'havia jugat al Mundial com per de sobte començar a tenir aquesta sobredosi de partits de seleccions.
3: Ara tindrem sobredosi de Barça.
4: Sí, perquè tenim molts partits.
3: Partits de Lliga, partits de Champions, el Clàssic, fins al novembre, que tornarem a aturar-nos, però ja amb una aturada,
4: convencional.
3: Regular.
4: Sí, sí.
3: Molt bé, doncs el Barça que juga contra el Getafe, aquí al Camp Nou, Mireia, amb quin 11?
5: Amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Eric, Gerard Martín i Xavi Espar per jugar a la defensa al mig del camp, amb Rodri, Gavi i Dani Olmo, i al davant, Lamin, Gabriel Jesús i Anthony Gordon.
0: La TDT a Catalunya Ràdio.
12: Ei, perdona, una estrella.
13: Ei, una estrella.
12: Perdona, una estrella.
13: Una estrella.
12: Què? Un crit valent?
13: Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.

0: La setmana d'oques grasses, eh? Que avui ha acabat, no? Avui és l'últim concert, sí. L'últim dels últims, no?
1: Sí, el faran directe a ICAT, eh? A dos quarts de nou, en directe.
0: Home,
1: a ICAT, l'últim concert d'oques grasses.
0: Mira, gairebé...
1: Sí, amb el final del partit del Barça.
0: Clar, sí, el tercer temps que ja el poden escoltar demà, si volen. Que sempre entra bé, no hi ha problema. Pots triar entre una cosa i l'altra. També pots recuperar, m'imagino, el concert, no? Demà, Xavi, o no? O
1: no, només... ho sé. Ah, això no ho sé, sap, això. Ara ho investigo, perquè hi ha qüestions de drets i tal.
2: Sí. Demà que recuperin el 3CAT.
0: El què?
3: Però vaja...
2: Fan part TV3, també sembla,
0: per tant, recuperin el
3: 3CAT, sí. Però dic que deu quedar poca gent.
0: Què?
3: Deu quedar poca gent a Catalunya que no... Estàs avui, que no hagi anat al concert. A la TDT hi ha uns quants membres que han anat.
2: I uns quants que no.
3: I uns quants que no. Bé, no tants.
0: No, i si ampliem a famílies dels membres, aleshores ja sí que ja ompliríem gairebé un estadi olímpic. Avui no hi va ningú, eh? En principi acabeu tots la transmissió en condicions, eh?
2: Sí. S'han hagut de vendre entrades.
3: Passa llista. Per si de casa a les 8 comença a passar llista si hi ha tothom o marxa
0: algú. Molt bé. Bé, doncs nit d'oques grasses, l'última, i tarda de Barça, una combinació ideal per aquest dissabte.
4: Mira,
0: 10 d'octubre.
4: Oques també està sonant aquí.
0: Clar, és que és la setmana, Mireia.
4: Aquesta sí que la van tocar.
0: Sí, jo porto una barreja de cançons d'oques que m'apareixen per tot arreu, que si no me n'havia assabentat, que sí que me n'havia assabentat, evidentment, era difícil no saber-ho. Bé, Mireia.
5: Però si no hi vas no passa res, no?
0: No. Bé, però escolta'm...
5: No, pregunto, perquè... No, perquè arriba un moment on sembla que...
0: Et sents exclòs?
5: Assenyalat.
0: No, jo no sé.
5: Sí, exclòs també.
0: Sí, no, home, no,
5: sí.
0: Escolta'm...
5: No, però ho visc
0: amb... Ja espai per tothom.
5: Tranquil, sí.
0: Ah, no, a mi, jo no m'he sentit... Jo no m'he sentit observat perquè no hi hagi anat. I avui potser, quan arribi a casa... A la nit m'ho poso una estoneta i tot. Aviam, avui hi ha rotacions, ja s'esperava... I no sé si us ha sorprès... La de Gabriel Jesús no ens ha sorprès, perquè ja la va anunciar Flick, oi? Ahir?
5: Sí.
0: La de Rodri sí que sorprèn, que no sigui rotació.
1: La no rotació, exacte.
0: Oi,
1: és el més sorprenent, que no descansi Rodri, perquè...
0: Perquè ahir, a més, el va incloure a la roda de premsa, vaig sentir el Tot Costa, i feia la sensació, va dir, no és el mateix Rodri que la Min, no?
1: Sí. Sí, sí, i continuarà sumant minuts. Ha sumat uns quants minuts... Rodri amb la selecció espanyola en aquesta temporada.
0: Perquè Mireia, entre Rodri i Lamine amb la selecció, quina diferència hi ha?
4: Hi ha 25 minuts de diferència entre un i altre. Lamine ha jugat 281 dels 360 minuts amb Espanya. Rodri n'ha jugat 256.
0: Home, doncs n'ha jugat molts també, com diu el Xavi. Jo em pensava que no havia jugat tant. Doncs no és el mateix Rodri que Lamine, però avui sí que és el mateix Rodri que Lamine, eh?
1: Sí, sí. Avui juguen tots dos i és veritat que Lamine està en un moment i sempre ha tingut aquesta voracitat per voler jugar-ho tot i que no el treguis ni 5 minuts. Però Rodri, home, la temporada és llarga, és veritat que vaja, els 3 punts d'avui valen el mateix que qualsevol altres i els
5: altres... Però no valen el mateix que els 3 punts de dimarts, potser, no?
1: No.
5: Els 3 punts de Turquia, del camp del Galatasaray, no sé si dir que són més importants, però són més decisius. Perquè n'hi ha menys per disputar.
0: Hi ha teories diferents, no?
5: Sí, hi ha moltes
0: teories. Jo vaig sentir el Ferran Martínez que deia
5: que l'octubre la Champions no importava.
0: Que la Champions no importava. Que era més important la Lliga que la Champions, per fer-ho bé.
2: El que és gairebé segur és que Rodríguez deu trobar bé. Vull dir que això deu estar parlat.
0: Home, segur.
2: I físicament, sí. I possiblement ell mateix demana que vol tenir minuts per estar amb aquest grup, per trobar-se bé, per trobar-se a gust, que no. També ja hi haurà altres moments per descansar. Jo crec que és veritat que he tingut molts minuts amb la selecció espanyola, però que és, jo crec que és clau que contra un Getafe és perquè ahir li diu a Flick que està bé per jugar, està perfectament.
6: Des que va ser titular Rodri contra el València ja fa més d'un mes, no ha tornat a la banqueta. Són 6 titularitats consecutives.
0: I recordem que dimarts hi ha Champions a Istanbul, eh? Avui descansen Pedri, Cubarsí, Cancelo,
2: Fermín,
0: Adeyemi i Rafinha lesionat. Per tant, entren jugadors com Xavi Espart, que havia perdut presència a l'11 titular els dies previs a l'aturada.
4: I que juguen només 90 minuts aquesta aturada de seleccions.
0: Amb la selecció sub-21,
4: exacte.
0: Gordon juga, que també ha jugat molt amb Anglaterra.
5: I bé, oi?
4: Sí, mira, ha fet 3 gols, ha donat una passada de gol, 220 minuts dels 360 possibles de Gordon.
0: 220 són menys que Rodri i Lamin, eh?
4: Condés, sí, una miqueta menys.
1: Condés titular, que també ho havia estat poc en el primer tram de la temporada. Heu dit que jugarà lateral dret, eh?
0: Bé, aquest és un dubte fixat que el Carles al laboratori ha dit que estaran pendents del central dret.
1: De qui sigui, no?
0: Qui penseu que serà?
1: Doncs, tot i que li van dir a Eric que aquest any jugaria de lateral dret, a mi em fa l'efecte que amb l'11 d'avui seria positiu veure Eric de central i Condé de lateral dret per no perdre tanta eficiència a la sortida de pilota sense cobrir-s'hi.
0: Jo, Xavi, també penso que seria bo perquè amb la baixa de Christensen ens enfrontem al primer problema i potser el problema principal de la temporada pel que fa a la planificació de plantilla, que és l'eix de la defensa. I jo crec que Koundé pot ser una emergència, però Koundé convertir-se de cop i volta en un pilar sostenible de la defensa, de la rotació, perquè el Barça tres centrals els ha de tenir en actiu. Fins ara havia tingut Cubarsí, Gerard Martín, Christensen, Cau Christensen, n'ha d'entrar un altre, sigui Eric o Koundé. El més lògic és que entre Eric en aquest trio, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, i no pas Koundé. Ara bé, no podem oblidar el principi original de la temporada, que és aquella conversa Eric-Flick.
5: Sí, el que passa jo crec que Flick considera que Eric futbolísticament és més intel·ligent que Koundé i això li permet amb més facilitat canviar d'ubicació. I que Koundé fa molt temps que no fa de central, no?
0: Va ser el Gamper que el van veure aquells
2: sí,
0: minuts?
2: Sí, però avui tampoc seria un mal dia. És que,
0: contra el Getafe, vols dir, no?
2: Sí, jo també crec que és el problema més gran que tenim durant tota la temporada serà els centrals.
7: Koundé, que ja serà el jugador francès amb més partits al Barça, 194 partits amb el d'avui.
0: Avui?
7: Avui.
0: Home, o sigui,
5: superant a Vidal, eh?
7: Superant a Vidal, correcte.
0: Oye, li donaran una samarreta d'aquelles, no?
5: Haurien, perquè li van donar de Jong.
0: Clar, no? Avui al final del partit.
5: Doncs no està anunciat, em sembla, aquest acte.
0: Però no s'ha anunciat,
4: no ho està. És que n'hi ha molts d'actes ara al principi.
0: No, però és al final. El de Jong li van donar al final.
4: Sí, el de Jong li van donar al final, és veritat.
0: Sí, sí. Això
5: potser
0: no.
5: Estem donant la idea ara i estan corrent cap a la botiga a imprimir
0: 194.
5: Sí. Koundé.
2: És que mai es pot fer abans perquè has de jugar-lo.
0: Clar.
4: Surten ara a escalfar-se els porters del Barça. Surt Joan Garcia, darrere seu Livakovic i Stenzel.
0: I entra Gavi, que feia dies que no era titular perquè es va lesionar, crec, la primera jornada, no?
4: Doncs des de llavors que no és titular, des de la primera jornada de Lliga.
1: Ha estat entrenant-se tot. Bé, totes aquestes setmanes no, perquè la setmana passada van fer vacances tots els jugadors, però ha estat a Barcelona,
0: sí,
1: al costat de Flick.
0: Té sentit, oi? Per trobar l'equilibri també de la plantilla, tenir tothom endollat, no tenir ningú despenjat, tenir tothom relativament content. Era important que Gavi entri en dinàmica, més que Marc Bernal, que també, però que ha anat amb la selecció sub-21 i que, per tant, a més que té Rodri per davant, diríem que no ha estat aturat aquí a Barcelona entrenant-se. Marc Bernal, que ha jugat dos partits, també? Xavi Espart has dit un, però Marc Bernal...
4: Marc Bernal ha jugat 120 minuts.
0: O sigui,
4: ells en tenien 3, sí.
0: Sí, 120. I Xavi Espart has dit?
4: 90.
0: 90, eh? Una miqueta més Marc Bernal. Molt bé, doncs aquest és l'11 del Barça avui contra el Getafe, un 11 que té molts punts d'interès i que anirem recollint-los durant el partit amb l'ajuda del laboratori. Mireia, el Getafe de la Bordalàs.
4: Avui amb David Soria a la porteria, tres centrals amb Jen, Gudel i Romero. Femenia i Mojica, els laterals, al mig del camp Andrés García, Francho, Mario Martín i Terrats, i al davant Ivan Azón.
0: Bé, doncs amb un 11 amb novetats d'aquesta temporada, com Ivan Azón, Francho, Andrés García,
5: molts canvis,
0: Gudel,
5: molts.
0: Hi ha jugadors que els coneixem d'haver estat a la Lliga Mojica,
1: també, no? Exacte. Terrats l'han recuperat.
0: Clar, que han estat a molts clubs de la Lliga, és a dir, són jugadors que els tenim vistos, però no els tenim relacionats amb el Getafe i menys de Bordalàs, però ja sabeu que el Getafe ha de fer equilibri sempre amb els límits salarials per intentar tenir un equip arregladet, al qual Bordalàs sempre li treu rendiment. Ara descobrirem un dels jugadors, no sé si nou o vell.
8: El jugador encriptat.
0: Oriol Corral, bona tarda.
9: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Aquí hem fet una repassada superficial del que és la plantilla del Getafe aquesta temporada, però l'Oriol, com sempre, tria algú encriptat perquè el descobrim una miqueta millor. Vinga, primera pista.
9: És Dratà.
0: Dratà, eh? És Dratà. Molt bé, doncs ja cauen alguns. Però no sé si teniu molt clars els tratats i els carrats del Getafe.
4: Mojica no pot ser, no?
5: Molt ni Ramon Terrat, ni Ramon Terrat.
0: Ja, molt bé, ja n'heu descartat un parell. Ves a saber que, com continuarem. La segona.
9: És el jugador que més pilotes dividides en atac disputa de tota la Lliga.
0: Disputa, eh?
9: Disputa, disputa.
0: Pilotes dividides, o sigui, deu ser una mica treballador, valent, no? Balduel, m'imagino un jugador així.
4: Ja sabeu que em despisten.
1: Avui el veurem.
4: Ja t'estan intentant robar informació.
5: No responguis. Avui és droga dura, això. Aquest concurs, aquest joc, avui és droga dura.
0: Sí? Avui necessitarem les quatre pistes.
5: El Getafe...
0: Doncs la tercera.
9: És el fitxatge més car del Getafe en els últims 4 anys.
0: En els últims 4 anys. És fitxatge, per tant vol dir que és de tots aquests nous que hem dit.
1: Però potser no juga avui.
0: Però clar, hi ha de ser de mig camp cap endavant, clar.
1: Ara m'has fet... Jo dubto entre dos.
0: Jo en tinc un de favorit, però m'esperaré la quarta pista.
5: Home, no, dispara. Juga-te, va.
0: Vols que m'elimini, ja?
5: No, vull que...
7: Sí.
5: Que juguem.
0: Voleu que m'elimini?
7: Sí, home, per un dia...
0: Enés un alt.
9: Incorrecte.
0: Oh,
1: Cristantos-Utxe.
9: Incorrecte.
0: Dos eliminats, va la quarta.
9: Última pista. El Getafe ha jugat com a davanter centre i també a l'extrem esquerra.
6: El nou guitarrista.
4: El guitarrista, exacte.
5: Satriano.
9: Correcte, Satriano.
0: Molt bé, avui l'has portat molt bé.
5: Jo hagués afegit la pista. La temporada passada...
1: Gran protagonista.
5: Va generar una allau de missatges.
7: Molts.
5: La comparació del nom, perquè sí, recordem que hi ha un guitarrista nord-americà que és Joe Satriani.
0: Tu ens els vas proposar, el Carles Domènech el coneixia.
5: Però a mi em va flipar, perquè... Perdona, que t'esvigui del tema futbolístic, però Joe Satriani és un guitarrista, però que no és mega conegut.
0: Però és que els nostres oients...
5: Ja, però vaig al·lucinar molt. La gent amb Joe Satriani va embogir. Sí, sí.
0: Carles, tu tens molts amics que el coneixen, Satriani.
5: Això, i tant.
0: Veus? Però, sí, a tu no et sorprèn la llau de...
5: Però no, el 4 estadis olímpics, Joe Satriani.
6: No, home, no, evidentment. Ni Sant Jordi's. Però el que és possible és que tot vagi per edats. Llavors, potser tenim públic... És que no,
0: què vols dir?
6: Que estic convençut que tenim públics de totes les edats. Ja. I això vol dir que si tenim públic una mica granadets, com puc ser jo...
0: Sí,
6: doncs, tota
0: tu
6: aquesta
0: el
6: gent,
0: Bernat, eh?
6: Si doncs, Bernat, partir, tota aquesta gent sap qui és. Potser preguntes quin disc... No, però jo és Satriani. Satriani és un tio
0: molt conegut. Està sonant, no? És aquest? Aviam.
6: Això ja no està de moda.
5: Ell no fa cançons, és tot instrumental. Ja. Aquest, tot, aquest,
0: com Marc Nofle.
5: Bé, Marc Nofle cantava.
0: Ah, també cantava.
5: Sí, sí.
6: Deixa-ho estar, Ricard.
0: Sí. Jo, Carles,
6: perquè ara sí que hi haurà missatges.
0: Carles, jo com que sóc jove...
6: Sí, exacte.
0: No conec a Satriani, saps què vull dir?
6: Tu només has vist a Marc Nofle tocar la guitarra.
0: Exacte. Deien que era molt bo, no?, com a guitarrista.
6: És molt bo.
5: És molt bo.
0: Sí,
5: amb un estil molt
0: aviam
5: personal.
0: Si ara he trobat un trompetista, no, un guitarrista.
5: Escolta, Martín Satriano, es diu, no? Més que res per centrar un altre cop el tema.
0: Sí, Oriol, tornem a centrar.
5: Però aquest jugador ja hi era l'any passat, però l'han fitxat aquest,
4: no? Sí,
5: té trampa,
4: exacte. Va arribar cedit el mes de gener i ara el Getafe ha pagat 6 milions i mig d'euros.
0: Va fer molt bona segona part de la campanya, l'any passat, de ser un jugador clau en la salvació. I no l'has nomenat a l'11 titular, avui, Mireia, o sí?
4: No, a l'11 no hi és a la banqueta.
5: Crec que venia, tenia molèsties.
9: Sí.
4: De fet, sí, exacte. Molts diaris del Madrid també apostaven que potser no entrava a convocatòria i tot.
5: Perquè crec que ha viatjat amb... Deu haver anat amb Uruguai o no?
9: Sí, ha anat amb la selecció de l'Uruguai des del 2022, que no hi anava, però no ha pogut jugar cap partit per aquestes molèsties que ha patit amb l'Uruguai. Ja,
5: i s'ha tancat a l'habitació a tocar la guitarra, no?
0: Oriol, avui 10 d'octubre pot estar al radar del Barça, Satriano, o no?
9: No, ja ho dèieu, és enèrgic, intens, amb recursos també l'1 contra 1, però també molt, molt lluny de poder jugar al Barça.
0: I no sé si és gaire jove, però d'aquí 2 anys, per exemple, pot estar al radar?
4: 25 anys té.
9: Sí, té 25 anys. Jo crec que el sostre de Satriano és establir-se com una opció per la selecció de l'Uruguai i prou més.
6: Algú ha entrat a l'òrbita del Barça en aquesta temporada?
0: No, dels que han presentat l'Oriol, encara no.
6: Molt estricte, l'Oriol, eh?
0: Arribarà el dia. Ves que desencripta jugadors. Sí, sí, sí. Bé, els encripta, ell els encripta, nosaltres els desencriptem. Gràcies, Oriol.
9: A vosaltres, adeu.
10: La TDT a Catalunya Ràdio.
11: A Epsilon Physio no tractem només lesions. Ens fixem objectius amb tu, com ara tornar a competir, tornar a caminar sense dolor o recuperar la confiança en el propi cos, perquè darrere de cada lesió hi ha una persona diferent. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
0: Avui es juga la 8a jornada de Lliga.
6: Ahir es va jugar el primer partit a la Rosaleda, on l'Espanyol deixa escapar 2 punts al temps afegit.
7: Màlaga 1, Espanyol 1.
6: Avui a Vallecas el partit s'ha suspès pel minut 22 per llançament d'objectes en protesta contra la propietat.
7: S'ha suspès el Rayo Vallecano Athletic Club.
6: En joc ara mateix amb Endesa Roja, l'Alavés juga amb 10.
7: Al minut 32 de la segona part continua l'empat a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 1.
6: A 2:15, al Camp Nou, Gabriel Jesús serà el 9.
7: Barça-Getafe.
6: I a les 9, el Bernabéu arriba al quart classificat.
7: Madrid-Villarreal.
6: Demà 4 partits. A les 2, el Martínez Valero, l'Elx busca sortir del descens.
7: Elx-Celta.
6: A 4:05, a Noeta, 7è contra 8è.
7: Real Societat-Depor.
6: A 6:45, a la Cartuja, el Betis vol mantenir-se en posicions Champions.
7: Betis-Osasuna.
6: I a les 9, al Sardinero, duel de la part baixa.
7: Racing-València.
6: I ara sí, dilluns a les 9, al Ciutat de València, es tanca la jornada.
7: Amb el Llevant-Sevilla.
10: Futbol internacional.
0: Bernat Goll, començo per ahir. El Galatasaray, que és el rival del Barça dimarts a Istanbul. Què va fer?
6: Victòria. Galatasaray 3, que s'impassa 1.
0: No ha començat platòric el Galatasaray, la Lliga Turca, eh?
6: Bé, líder, després de 7 jornades. Ah, sí, ja? 16 punts de 21 possibles.
0: 16 de 21.
6: No està tan malament.
0: Però avui vols dir que ningú no li pot prendre el lideratge?
6: Té la Mezzosport a cada 2 punts, això sí. En tot cas, deixa'm dir-te en la línia que tu dius,
0: Qui té? Qui té?
6: La Esport, 14 punts.
0: El primer cop que sento que està aquí, que sí. És la revelació, no?
6: Deu ser-ho. El Trabzon Esport, que sí que el coneixes, és tercer.
0: Sí, el Trabzon Esport, sí.
6: I el Besiktas, quart, que també és
0: o
6: més
0: sigui,
6: conegut.
0: O sigui, el Barça anirà a Istanbul i jugarà contra el líder de la Lliga Turca, pel que dius, no?
6: Sí.
0: No pinta? Molt bé. Bé, doncs, no sé, la sensació que tenia és que no havia començat gaire bé. Ahir va guanyar patint molt.
6: Sí, va fer el segon gol el 2-1 al minut 90. Li van expulsar Lucas Torreira, tot sigui dit, al 65, per tant, molts minuts jugant amb 10, ja. Però el partit ratllit fins al final, sí.
4: Surten els jugadors del Barça a escalfar-se.
5: Tu saps, Bernat Coll, com a especialista en futbol internacional, que quan el Barça es va enfrontar al Trabzonspor,
6: sí,
5: a la Recopa de principis dels anys 90 amb el Dream Team, l'equip de l'Alfons Arús feia força Barça, com que tenien dificultats, o deien que tenien dificultats per pronunciar el nom d'aquest equip, el van rebatejar i deien el Porrón Pompero.
6: No ho sabia. Jo recordo d'aquest equip, crec, un gol de Koeman.
0: Home, increïble.
6: Un golaç de Koeman.
5: Perdona, sí, sí. Koeman va fer un hat-trick,
6: sí,
5: aquell dia.
6: Sí. Van fer un vídeo de l'aquella temporada al Mundo Deportivo.
12: El Barça va fer l'anada a Trebisonda 1-0 en un partit que es va jugar a l'hora de dinar,
0: sí,
12: una mica,
0: sí,
12: més tard.
0: Sí, el recordo.
12: I la tornada al Camp Nou va començar perdent la 0-1.
5: Sí.
12: Jo recordo enfadat, vaig apagar la tele, vaig...
6: ja t'empalaves,
12: sempre.
0: És que aleshores, Xavi, el Trabzonspor no el coneixíem, ara ja el coneixem una miqueta més, ja tenim una miqueta més cultura.
5: Era el Porro Pompero, realment. 7-2 va acabar aquell partit, amb hat-trick de Ronald Koeman, que fa un gol amb un doble barret.
0: Sí, sí, espectacular aquell gol. Bé, a la Premier, l'Arsenal, que és un dels que disputa el lideratge, ha jugat ja.
6: Sí, ha jugat a cap girat al marcador, Arsenal 2, Leeds 1.
0: Vull saber què ha fet el Brighton, perquè ja us aviso ara.
6: És el teu equip de la Premier aquest any?
0: Home, equip de capçalera. Si vaig veure... No, és que he aprofitat l'aturada per recuperar coses. I he vist el Brighton Arsenal. O sigui, us dic una cosa.
6: Ha guanyat, ja t'ho avanço.
0: Avui també. Crec que no he vist el Barça cap partit aquesta temporada que ha jugat tan rodó com el que va jugar el Brighton, que no deu jugar sempre així, vaja. Mineu a pensar-ho. Increïble.
12: Doncs sí, la remenada... que hagi jugat millor que el Barça en les primeres 7-8
0: jornades... La remenada que li va fer a l'Arsenal. Com pressionen aquells bèsties, home a home, tot el camp. O sigui, és un equip que ja fa molts anys que té una gran captació de talent jove, que va renovant l'equip i que està instal·lat en aquesta segona línia de la Premier, però em va impressionar i des d'aleshores vaig pensar que n'estaria pendent. Avui què ha fet, doncs?
6: Sunderland 0, Brighton 2.
0: Això vol dir que el Brighton és entre els tres primers.
6: Tercer, dos punts del City, que juga demà, i dos punts també de l'Arsenal, que ha jugat avui.
5: Qui l'entrena, el Brighton?
6: Furzeller. L'alemany.
0: Un noi molt jove, sí, que va arribar aquí amb 30 anys al Brighton, i ara en deu tenir 33 o 34.
5: El Brighton, Fabian Furzeller, és aquell club que fitxava molt amb intel·ligència artificial. Total,
6: 33 anys.
0: Sí, sí, fitxa molt i té un entrenador de 33 anys que el deuríem buscar també amb la intel·ligència artificial perquè si no, amb 30 anys ja em diràs tu, no sé d'on venia Hurzeller, però venia de... pots comptar que d'una lliga menor.
6: Ara t'ho mirem.
0: Ara m'ho mires. I aquesta tarda, per tancar, hi ha partit del United,
6: A dos quarts de set, Manchester United, Tottenham, recordem el Tottenham, QE de la competició.
0: Molt bé. A Alemanya, el Bayern jugava a Augsburg.
6: I ha empatat a Augsburg 2, Bayern de Múnich 2.
0: Això deixa el Dortmund líder?
6: Sí, amb molt 13 bé. Punts, sí.
0: I el Leverkusen de Carles Martínez també jugava.
6: Que també ha guanyat, Mainz 3, Bayer Leverkusen 4.
0: A Itàlia, l'Inter juga a casa.
6: Està a punt de començar aquest Inter Parma a les 6.
0: I a França, aquest vespre, juga el líder, el Mónaco, i juga el PSG, contra que serà arribat del Barça d'aquí 10 dies.
6: A partir de 3:15, Mónaco líder, com bé deies, contra el Tolosa. A partir de 3:15 també, PSG Le Mans.
0: Molt bé, mentre el Bernat ens descobreix...
7: Venia del Sant Paulí.
0: Molt bé. Veus que venia d'un equip...
5: És un equip, a més el Sant Paulí molt... Porta
12: càrrega ideològica, molt d'esquerra.
5: Amb poca, diríem, referència futbolística.
0: Amb poc ressò futbolístic.
5: Sí, parlem més del Sant Paulí per tota la seva vessant més...
0: La intel·ligència artificial va arribar per fitxar Hurzeller. Laura, seguim amb el futbol perquè el Barça Atlètic jugava aquesta tarda.
7: I ha guanyat Barça 1, Logroñés 0, ha marcat Juan Ibarra al minut 90. El Barça és líder de la segona ref amb 16 punts.
0: Contra la Sociedad Deportiva Logroñés, sí. Perquè aquest tema del Logroñés no entrarem ara, però hi ha dos o tres equips entre primera i segona federació que has de saber ben bé quin era l'hereu del Logroñés de sempre. Bé, és difícil, necessita gairebé una hora prèvia sencera.
7: I acaba de marcar el Sabadell, Ricard Ceuta 1, Sabadell 2, al minut 36 de la segona part, segon gol d'Ankel Baena, guanya el Sabadell. Sabadell 1-2.
0: Home, victòria molt important, perquè el Sabadell ja és a la part alta, aquesta victòria...
7: Amb aquesta victòria ara seria provisionalment quart.
0: Ceuta seria important tancar-la, queden encara 10 minuts més l'afegit, però el Sabadell que s'avança al camp del Ceuta. Bàsquet, avui el Girona juga a CB.
7: A les 9, Breogán, Girona, tercera jornada a la CB.
0: A la mateixa hora, aquí al Palau, per si algú vol, no vol veure el concert d'Ocas Grasses, vol sortir del Camp Nou i anar al Palau a veure futbol sala, juga el Barça també.
7: Barça-Xota, sí, cinquena jornada.
0: I a la final del Mundial Femení d'Hockey Patins.
7: Sí, al Paraguai, aquesta matinada, a la 1, Espanya-Argentina, el combinat espanyol amb 7 jugadores catalanes.
0: Espanya-Argentina,
7: Sí.
0: Avui he sentit que el Xevi explicava el Giro de Llombardia.
7: Sí, victòria de Pol Saxàs, el francès ha estat el més jove de la història en guanyar a Llombardia, ho ha fet amb 20 anys, i 16 dies. Enric Mas ha estat segon.
0: I tanquem amb motor, perquè hi ha MotoGP a Indonèsia i Fórmula 1 a Singapur.
7: A Indonèsia, victòria de Marc Márquez, que es torna a situar líder del Mundial amb 4 punts més que Jorge Martín. Demà la cursa llarga a les 9 i en Fórmula 1, victòria de Max Verstappen a l'última cursa sprint de la temporada. Demà la graella de sortida, Verstappen sortirà primer, la cursa que serà a les 2 del, a les 2 de la tarda.
0: I estem d'acord que avui estem contents que torna el Barça.
10: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
13: Què us poso?
14: Per mi una estrella.
13: I per tu?
15: Jo també una estrella.
14: Ara estem d'acord.
15: Estem d'acord.
16: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
7: Avui el Getafe visita el Camp Nou, on mai ha guanyat. Més ben dit, el Barça no ha perdut mai com a local contra el Getafe. 19 victòries i 4 empats. L'equip blaugrana encadena 8 victòries consecutives a casa contra l'equip madrileny.
5: I amb ganes de veure si aquesta ratxa s'amplia i, evidentment, no només no guanya el Getafe, sinó que, a més, perd. Això voldrà dir que el Barça haurà guanyat i serà, doncs, 8 jornades després, líder indiscutible i, a més, guanyant tots els partits que haurà jugat en aquesta lliga. I això ho ve a veure molta gent i ho ve a viure molta gent. La Laia Tudel avui crec que ens porta un testimoni ben especial.
17: Sí, sí, és una història i un testimoni que em fa moltíssima il·lusió saludar i que el torneu a sentir a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio, perquè és una persona, un soci del Barça amb qui vam parlar fa 11 anys, és a dir, no era la TDT, era la TDP. Jaume Oliveres, bona tarda.
18: Hola, què tal? Bona tarda.
17: Soci des de fa 40 anys, i jo dic fa 11 anys, avui ens retrobem 11 anys després. Mm. Per què? Per què ens retrobem? Doncs perquè el Jaume té una història que us diré i us recordaré, però el seu fill, l'Oriol, ens va enviar abans de l'aturada, quan fèiem els 50 anys de futbol a Catalunya Ràdio, un missatge i va dir, el meu pare té un record molt bonic d'aquests 50 anys, que és quan el veu entrevistar a la TDP. I vam fer, ostres, doncs tens raó. Jo, ja ves, el vaig entrevistar jo i me'n recordava perfectament del Jaume. I fa 11 anys, Jaume, per què et vam entrevistar a la TDP?
18: Home, deixa'm dir que em fa molta il·lusió haver-me retrobat. Jo no sabia res.
17: És veritat, és una sorpresa això del seu fill.
18: M'ha fet venir abans i dic, per què anem tan d'hora? I arribo aquí i em trobo la Laia. I una il·lusió extraordinària, eh? Bé, què em preguntava?
17: Que fa uns anys a la TDP et vam entrevistar.
18: Sí, sí.
17: Per explicar una mica la teva història. Que la teva història, és, ja he dit que és soci de fa molts anys, i el Jaume, a partir dels 8 anys, des dels 8 anys vas començar a perdre visió.
18: Sí.
17: Fins als 12, que ja, llavors des dels 12 ja no hi veus.
18: Exacte. Jo sóc invident total des dels 12 anys, una atròfia bilateral nervi òptic, i fa 11 anys em veu entrevistar, vas pujar allà al Gol Sud, a la tercera graderia allà dalt, a veure'm i vam parlar, perquè jo... Era quan havia començat la TDT, no l'altra, la de la televisió digital terrestre, i els partits, doncs, a les emissores de ràdio, entre altres Catalunya Ràdio, sincronitzaven amb la televisió.
17: Llavors, clar, perquè abans es feia amb la FM, venies al camp i podies sentir perfectament sincronitzada la transmissió de ràdio amb el camp. És cert que en aquest moment es va fer un canvi, i llavors el Jaume va escriure una carta als mitjans i va dir, una carta que va llegir, qui la va llegir?
18: El Joaquim Maria Puyal.
17: I què deies allà? Bàsicament, què demanaves?
18: Que el títol era... Em sembla que deia una cosa així, és com els invidents ja no podem anar a l'estadi, una cosa així. Era...
17: Clar, perquè la carta, Jaume, tu deies, ostres, si no em sincronitzeu, jo ja no val la pena que vingui al camp, perquè llavors ja no... El que sento el gol per una banda, després m'arriba més tard l'emoció.
18: Jo encara era mig camp quan cantava en Puyal el gol, per tant, doncs llavors vaig fer aquesta carta i el Puyal se'n va fer ressò, i a partir d'aquí, doncs, una cosa que agrairé sempre a tota la vida és que he pogut continuar venint al camp, sentint en temps real el joc del Barça, no?
17: Clar, perquè tu, Jaume, segueixes venint aquí al camp amb una ràdio FM, i ara escoltes, doncs, a la TDT amb el Bernat Soler i el Ricard Torquemada i tot l'equip.
18: Ah, exacte.
17: Però, clar, en uns anys han canviat coses al Barça i al futbol.
18: Tots.
17: Tots, diu, tots. Per exemple, al VAR, ha entrat al VAR. Llavors, aquells moments en què s'atura el joc, que tothom comença a discutir, que la gent de l'estadi no sap ben bé què passa, això tu has notat un canvi, com ho vius llavors?
18: No sé, jo crec que ho vic com tothom, però des d'un punt de vista de debat entre el meu fill, que sempre ho analitza com a gran forofo del Barça i, per tant, mai té raó l'àrbitre, i vosaltres, doncs, que un diu que sí, que ha passat la ratlla, que ha tocat la ratlla, que una ungla del peu, que no sé què, i clar, és, bueno, què passa aquí? Ha sigut gol o no ha sigut gol, això? No era fora de joc, no era fora de joc? I jo crec que ho visc una mica com tothom, no esperant a veure quina serà la resolució, la decisió de l'àrbit.
17: Tens raó, fins que el Bernat no diu, el VAR diu, o l'àrbitre diu, llavors no et quedes tranquil.
18: Dic, vale, vale.
17: Ja podem celebrar. Després hi ha una altra cosa que ha canviat. Jo me'n recordo quan et vaig entrevistar, vam parlar molt de Messi, sí. Ja no el tenim, Messi,
18: no.
17: Però ara tenim Lamine.
18: Exacte.
17: I llavors, tu quan sents que narra el Bernat les jugades de Lamine i tot el que es diu de Lamine, i tu al camp quan comences a sentir que Lamine té la pilota, et transmet sensacions similars a les de Messi?
18: Potser sí. No et sabria dir ben bé si són similars en el sentit de que quan la toca Lamine saps que passarà alguna cosa, no? I que ja se sent aquella remor en el públic, en la grada, dient passarà alguna cosa i es genera aquella mena d'emoció col·lectiva que moltes vegades acaba bé, no? Però en aquest sentit sí, perquè quan la tocava el Messi passaven coses i passaven coses positives, sempre, no? En aquest sentit sí. Això potser des d'aquest any, no? Tampoc, és molt jove el Lamine. Això ara, tampoc ara. Fa tant que passa.
17: Ricard Bernat, ell us escolta ara, us pot, si el voleu saludar. Mira, li fa moltíssima il·lusió al Jaume parlar amb nosaltres i sobretot amb vosaltres.
0: A mi també, Jaume, em fa molta il·lusió perquè a vegades amb això de les tecnologies a vegades ens preguntem, encara hi ha gent que ve a l'estadi amb el transistor o tothom va amb el telèfon mòbil i per tant segueix el partit per internet, i moltes vegades ens reforcem amb la idea de mantenir l'àudio sincronitzat amb la realitat quan hi ha moltes temptacions de diríem que sincronitzar-ho tecnològicament i no tant pensant en gent que pugui ser-hi, i el teu testimoni ens recorda que hi ha gent que agraeix que puguem anar sincronitzats amb la realitat.
18: Home, en el meu cas sí, jo no sé si hi ha gaires persones
0: bé,
18: més...
0: Però que només que hi hagi algú al darrere de la comunitat que ho necessiti, home, nosaltres sí. Ja és una obligació.
18: Estic agraïdíssim, si no, ho dic que sí, no? És que no vindria, perquè sí, vius l'ambient i això, però no és el mateix, no? No saps, quan estàs sentint la retransmissió i la gent està cantant Goblin, que no han tret el corne, no?
0: Home, això fa mal, perquè a tots ens passa en algun moment de la vida, això, eh? Vull dir sí, que dius, ostres, a vegades poses la televisió i no va sincronitzat amb el so i dius, hosti, m'estan explicant qui és la sessió abans
5: però,
0: de
5: veure. Però ara ho tenim més o menys resolt, això, entenc?
18: Sí, sí tant, des ara de sí, pa, quan? 11 anys, dius?
17: Ho té perfecte, el Jaume. I això, i aquí arriba el camp, que ara parlem tant del Camp Nou, el nou Camp Nou, tu t'asseus, arribes aquí, amb el teu fill

0: M, la mateixa, no. Una mica hem canviat alguna cosa, no? Sí, ja.
1: Home, i tant, i tant.
0: Doncs la mateixa entrevista, aquell
2: la,
0: nen de 10 anys.
2: La Laia està igual.
0: Sí, jo estic igual, Oriol, oi?
1: Sí, estàs, vamos, clavada.
0: Veus? Que bé, és que aquesta família em cau genial. I tu què, Jaume? Que...
3: Jo estic igual, no?
0: Sí, sí. Tu... Jaume, estàs igual i sobretot igual de simpàtic.
2: Doncs gràcies a l'Oriol, al Jaume i la Laia per aquest moment de ràdio uns anys després, que reforça el vincle que tenim amb els nostres oients des de fa molts anys, sigui la TDP, la TDT o la transmissió de futbol en català, que recordem que compleix anys i que avui hem viscut un moment que ens recorda l'aniversari. Aquesta temporada és una temporada especial per tothom. Gràcies, Oriol, per promoure-ho i gràcies, Jaume, per ser-hi sempre.
3: Res, moltíssimes gràcies a vosaltres, m'ha fet molta il·lusió i és gràcies a vosaltres que segueixo el Barça de tots els partits, estigui a casa, estigui aquí al camp, sempre us segueixo a vosaltres.
0: I compte que si guanyen títols de Canaletes, que el Jaume l'any passat ja van anar a Canaletes amb la Lliga.
3: Sí, no falto Canaletes jo. Sí, sí.
0: No se'n perd ni una.
3: No vaig venir aquell dia al camp, però vaig a Canaletes, sí.
2: Doncs gràcies a la Laia també per aquesta entrevista tan maca. El Barça juga avui contra el Getafe. Recuperem aquella sensació, la pulsació de la Lliga, del futbol. Però hauríem de recordar, Laura i Mireia, d'on venim, perquè hi haurà gent que potser pensa que comença la Lliga avui. Ja no se'n recorda del primer tram.
4: És que fa 21 dies de l'últim partit d'aquell Sevilla 1-Barça 3, d'aquell hat-trick de Rafinha. Aviam. Per situar-nos, després d'aquella victòria, el Barça va acabar la setena jornada líder amb 21 punts, 5 més que el segon, que era l'Atlètic, és l'Atlètic de Madrid, i 6 més que el Madrid, que és quart. Això, que el Barça traiés 5 punts més que el segon, no ho veiem des de la temporada 2017-2018 amb Valverde, quan el Barça tenia en aquell moment 6 punts més que el Sevilla. Però bé, en tot cas, el Barça encadena 8 victòries consecutives, 7 partits de Lliga i un de Champions, a la Lliga 7-7, avui el Barça, si guanya contra el Getafe, farà 8-8 a la Lliga i això igualaria el rècord que es va aconseguir la temporada amb el Tata el 2013-2014, aquest 8-8 des de l'inici de Lliga. Si avui el Barça guanya, s'iguala aquest rècord.
0: Mira, i pel que fa a xifres, el Barça ha marcat 36 gols, n'ha rebut només 8. Amb Rafinha com a màxim golejador, un Rafinha que, com sabeu, avui no hi serà per un petit edema muscular, ni avui ni el partit contra el Galatasaray. Rafinha, 14 gols, 12 a la Lliga, 2 a la Champions. Entre aquests 12 gols a la Lliga, hi ha dos partits on ha fet un hat-trick i dos partits on ha fet doblets. És a dir, uns registres golejadors de Rafinha que... Per sota seu hi ha Lamin amb 8 gols i 6 passades de gol. Una fàbrica de fer gols, aquest equip.
2: Doncs avui ho repassarem. Ara d'aquí uns minuts ens augmentarà aquesta mirada cap a l'absència de Rafinha al Bernat Coll des de l'escàner. Però ja ho sabem, l'inici del Barça impecable. Veurem si pot seguir aquesta trajectòria. Abans, Laura, ha acabat el partit de l'Atlètic de Madrid?
4: Sí, finalment Mendy Sorrotza, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2, ha marcat gairebé al final del partit. Algú diu alguna cosa?
5: No, lamentava.
1: Jo em pensava que havien empatat i ara quan has dit que han marcat el segon...
4: Ha marcat Cuti Romero amb una rematada de cap.
6: I una centrada amb l'exterior de Baena.
4: Sí.
5: Una altra.
4: Sí, victòria d'Atlètic de Madrid i victòria a la segona divisió del Sabadell-Ceuta 1-Sabadell 2.
6: El Sabadell ha jugat gairebé tota la segona part amb 10 jugadors.
4: Sí, han exposat per dues grogues a Edgar.
2: Molt bé, el Sabadell que tanca la victòria al Ceuta, gran notícia, continua a la part alta i l'Atlètic de Madrid continuarà perseguint el Barça. Recordem que ara mateix és el segon classificat.
4: Sí, amb 19 punts, ara mateix dos menys que el Barça, que està a punt de començar.
2: Recordem que el Madrid, encara que guanyi aquest vespre, quedarà un punt de l'Atlètic de Madrid. Per tant, l'Atlètic de Madrid s'assegura mantenir la persecució del Barça. Si el Barça guanya, serà 5 punts amb aquest gol del Cuti Romero a l'últim minut, perquè l'Atlètic de Madrid perdia 2 punts, que feien encara obrir més distància al capdavant de la classificació sempre que el Barça guanyi. S'escalfen Barça i Getafe i recordeu que hi ha tres coses que defineixen algú.
7: Recerca. A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
8: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC.

0: Recerca, prevenció i compromís, eh? Que són tres paraules que defineixen MGC Mutua. Mireia, qui juga pel Barça?
1: Avui Joan Garcia a la porteria, Koundé com a lateral dret, Xavi Espar lateral esquerra, Eric Garcia i Gerard Martín parella de centrals. Al mig del camp, Rodri, Gavi i Dani Olmo, i al davant, Lamine, Gabriel Jesús i Gordon.
2: Amb la baixa de Rafinha ja només queda un futbolista que ha estat titular en tots els partits d'aquesta temporada. Lamine Yamal, el català, s'ha consolidat com el superintocable i en un partit amb 7 cares noves respecte a l'últim dia es manté també a l'11.
0: Lamine no descansa, no em sorprèn a ningú que no descansi. Estava a les traveses, això.
3: No sorprèn, però no estaria malament, no? Que anés descansant.
2: Algun dia o altre, oi?
0: A tu et fa una mica de por que no descansi mai, eh?
3: Sí, sí, més que res perquè la temporada passada ja els dos últims mesos no es va poder jugar amb el Barça.
0: Bernat, tu ja proposaves això ahir al Top Costa, no?
4: Jo entenc que es controla molt més i, evidentment, és una obvietat amb coneixement de causa perfecta des de el vestidor del Barça. A mi em sorprèn potser portem poc temps de temporada, però les poques rotacions que algunes peces tenen en aquest equip.
0: I a tu, Carles?
5: A mi m'agradaria que possiblement quan els partits estan enllestits comencés a descansar. Sí. Ja. Sense complexos, eh? Vull dir, més igual si s'enfada o no s'enfada.
0: Sí, et sembla millor que surti d'entrada, sí, i marxi al minut 60, que no que, sí, que comenci la banqueta i aparegui al final.
4: És una altra manera de
3: parlar Flick, a veure si explica alguna cosa de la Vin.
6: Arranco por ahí con Hansi Flick. Hello, coach. First of all, your expectations about this game. Getafe, a team you know very well. Maybe they are even more comfortable when they don't have the ball. What expectations you have on this game?
7: I think today is more important than ever that we play our game. So we have to control the ball, we have to control the opponent, and we have to be in the right position, the right structure. We need this, and clear. We know what we want to do, so we have to show it on the pitch.
6: Me cuenta el entrenador que tienen que ser más ellos que nunca, controlar el balón, controlar el juego, tener una estructura clara y luego demostrar eso en el césped. Coach Bordalás said, I like so much Barça with the ball, but I even like them more when they do not have the ball on what they do without the ball. Do you agree with that? Do you see that as a real strength of your team?
7: Yes, of course. It's also a part of our game, of our mentality, how we want to play football. It's always like normally when I say, if you have the ball, you can rest a little bit, you can recover. When the opponent have the ball, then you have to attack and then you have to press. It's more comfortable for us to have the ball.
6: Bueno, le he preguntado por las palabras de Bordalás diciendo que le gusta mucho el Barça con balón, pero casi que le gusta más sin balón. Y bueno, hablaba Flick de la forma que ellos tienen de jugar, de lo que les gusta jugar y sobre todo de lo que hay que hacer sin balón, presionar cuando hay que presionar y estar atentos en ese sentido. Coach Gabriel Jesus is on the starting 11 for the first time. How do you see the player and what are your demands for him, knowing that he's a different player than Rafinha?
7: Yeah, but he has his strengths in the box, near the box, around the box. So, and he also he has a lot of intensity can give us. I saw also how he improved with us. So I'm totally comfortable with this position.
6: Thank you, coach, and good luck for the game.
3: Diu Flick que Gabriel Jesús és molt bo dins de l'àrea, també fora de l'àrea, que els hi pot oferir molta intensitat i que ha millorat molt, ja ho va dir ahir, en les últimes setmanes, i avui juga.
0: Gabriel Jesús juga perquè no juga Rafinha, Bernat Coll, i tens algunes dades que ens diuen què passa quan no juga Rafinha.
2: Que el Barça pateix. Hem vist els partits, hem repassat els partits de la temporada passada del Barça sense Rafinha.
0: Temporada passada, eh?
2: Sí, 24 absències. El Barça en va guanyar 15 partits, un empat i 8 derrotes. Un de cada 3 partits, que és una xifra bastant notable.
0: Un de cada 3 partits que el Barça juga sense Rafinha el perd?
2: Sí, la temporada passada almenys. Hem repassat només la temporada passada. I fins i tot en producció ofensiva i defensiva també és cridaner. El Barça passa de marcar 2,5 gols a només 2 i passa d'encaixar un gol a 1,5 sense Rafinha.
0: Passa de rebre un gol a rebre 1,5 i passa de marcar 2,5 a marcar 2. És a dir, hi ha un 0,5 de decalatge en les dues xifres, eh?
2: Sí, sí.
0: Sempre en contra de l'absència de Rafinha, sí. I perd un de cada 3 partits. Bé, veurem avui sense el 9-9 també com reacciona el Barça, però com a mínim les dades de l'escàner ens marquen una advertència sobre la importància, la credibilitat, l'autoritat, la jerarquia de Rafinha en aquest Barça de Hansi Flick. Marc, la dada d'avui.
2: La davantera d'avui del Barça marca gairebé el 40% de les rematades que fa entre els tres pals.
0: Ostres, això de cop al bot a mi em sembla molt.
2: Sí, però hi ha una miqueta de trampa, perquè Gabriel Jesús ha marcat les dues rematades que ha fet entre els tres pals.
0: Dos de dos.
2: Dos de dos. La Minya Mal té un 42%, ha marcat 8 de les 19 vegades que ha, sí, que ha rematat.
0: Sí.
2: I Gordon ha marcat 0 gols en les 5 vegades que ha intentat.
0: 0 de 5 Gordon, 2 de 2 Gabriel Jesús i 8 de 19 la Minya, eh?
2: Sí.
0: Molt bé, aviam si Gabriel Jesús manté aquesta ratxa. La qüestió és que gairebé la meitat de rematades entre els tres pals.
2: Sí, sí, sí, entre els tres pals.
0: Dels tres davanters és gol, són gol. Gordon, 0 de 5, però amb Anglaterra quants n'ha fet? Mireia, m'has dit abans?
8: N'ha fet 3.
0: 3, eh, en aquesta aturada.
3: De cap, un parell com a mínim, eh?
0: O sigui que s'ha destapat.
8: Mira, va fer un contra la selecció espanyola, un contra la República Txeca i un altre contra Croàcia.
0: Aviam si això afecta el Barça.
4: Croàcia, el de Croàcia li devia fer a l'Ivakovic, no?
8: Sí, sí, sí, que han caçat 14 gols aquesta aturada de selecció.
0: Sí, bé, pobre.
4: Bé, no li ha anat gaire bé, això, eh? No.
2: 7 en un partit.
8: Sí, 7 contra
0: Anglaterra. Ben venuta. Potser és un problema, això t'anava a dir, potser és un problema de Croàcia més que de l'Ivakovic. En l'alineació del Getafe, Mireia.
8: Avui amb David Soria a la porteria, tres centrals, Jen, Gudel i Romero, Femenia i Mójica. Els laterals, al mig del camp, Andrés García, Francho, Mario Martín i Terrats, i al davant, Ivan Azón.
0: I ara, com sempre, amb el Bernat Coll farem el dafo del Getafe. La deda d'habilitat.
2: La falta de gol. El Getafe només n'ha fet 4 en 7 jornades i és el segon equip menys golejador de tota la Lliga. El problema és especialment evident lluny de casa. Ha jugat 3 partits com a visitant, els ha perdut tots i encara no ha marcat.
0: La A d'amenaça.
2: La passada de Ramon Terrats en un Getafe amb poc talent és el jugador que més pot sortir del guió. Migcampista amb criteri, dona pausa quan cal i ofereix situacions d'avantatge als davanters. Per alguna cosa és el jugador amb més passades que acaben en rematada de l'equip madrileny.
0: La F de fortalesa.
2: L'estabilitat a la porteria. El Getafe té en David Soria una d'aquelles figures que donen continuïtat a tot el sistema defensiu. Fa 5 anys que el porter encadena partit rere partit a la Lliga, fins al punt que fa unes setmanes es va convertir en el jugador amb més titularitats consecutives de tota la història de la competició. Va fer el rècord amb 193 titularitats consecutives. Amb la d'avui, en suma, 198.
0: La O d'oportunitat.
2: Evitar les interrupcions, perquè els de Bordalàs, ja ho sabem, viuen còmodes amb partits trebats, amb duels i ben llargs. És l'escenari precisament que ha d'evitar el Barça donant continuïtat al joc. I és que el Getafe, també, tampoc cap novetat, és el segon equip amb més faltes, que cap més faltes comès de la Lliga, gairebé 15 per partit. Si la pilota corre ràpid, serà més fàcil evitar que el partit s'encalli.
0: El Getafe és l'equip que més faltes fa de la Lliga.
2: El segon. El primer és espanyol.
0: No ha fet cap gol fora de casa, ha perdut els 3 partits que ha jugat. És sí. Bona, aquesta?
2: Sí, sí.
3: No ha guanyat mai el Camp Nou.
0: Sí. No ha guanyat mai el Camp Nou? Xavi, l'afegeixes,
3: la
9: Sí, ho hem dit a la dada d'escenari. 19 victòries i 4 empats per part del Barça. Mai ha guanyat el Getafe al Camp Nou.
0: Dades per tenir en compte abans d'anar al laboratori.
10: Al laboratori.
0: Les tres prioritats d'avui, Carles, la primera.
5: El central dret.
0: El central dret, que veurem si és Eric o és Koundé. Ara mateix no ho sabem.
8: És Eric.
0: Què passa aquí al Camp Nou? Paro una mica al laboratori.
8: No, aquí al Camp Nou comencen a entrar els nens, ritual de sempre, i s'està preparant aquí a la zona de banquetes el president Joan Laporta amb Pedro, que serà l'encarregat de fer la sacada d'honor. Va anunciar recentment que es retirava i ara pot Pedro, que porta la samarreta del Barça, que posa gràcies i el dorsal 17.
0: Bé, doncs ja veurem la sacada d'honor. Continuem al laboratori. La segona.
5: Gavi a la segona alçada.
0: Gavi, que avui substitueix Pedri en aquesta segona alçada. Per davant de Rodri, per darrere de Dani Olmo, la tercera.
5: Gabriel Jesús,
0: que és el nou titular, perquè avui Rafinha està lesionat. Marc, el repte.
2: Avui preguntem quin davanter rematarà més entre els tres pals, si Lamine Yamal, Gabriel Jesús o Gordon. I recordem els dies que per poder votar cal que entre a Twitter i Instagram de la TDT.
11: A Catalunya Ràdio, la TDT.
12: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
0: Oh, recordem l'11 del Barça.
1: Joan García a la porteria, Koundé lateral dret, Xavi Espart lateral esquerra, Eric i Gerard Martín parella de centrals. Al mig del camp, Rodri, Gavi i Dani Olmo, i al davant, Lamin, Gabriel Jesús i Gordon.
0: L'11 de Bordalàs.
1: David Soria a la porteria, tres centrals amb gent, Gudel i Romero, Femenia i Mojica als laterals. Al mig del camp, Andrés García, Francho, Mario Martín i Terrats, i al davant, Ivan Azón.
0: Marc i Xiula.
2: Avui serà Jesús Gil Manzano, extremeny de 42 anys. Fa 14 temporades que és àrbitre la primera i 12 que ho és internacional. És considerat de categoria light, ha xiulat 46 partits al Barça amb 29 victòries, 8 empats i 9 derrotes.
0: I al Bar?
2: Daniel Jesús Trujillo Suárez, canari de 43 anys, és la segona temporada com a categoria Bar. Ha estat en 9 partits al Barça amb 7 victòries i 2 empats.
0: Molt bé, avui doncs Gil Manzano i Trujillo Suárez al camp i al Bar respectivament. Laura, com ens pot seguir la comunitat de la TDT?
9: Doncs avui el partit s'emet per DAZN i no es pot sentir la TDT per les opcions d'àudio de la televisió. Per tant, cal sincronitzar la imatge i el so a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio i també, com sempre, se'ns pot seguir i sincronitzar per l'app i web de 3CAT.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
14: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Sona el camp del Barça al Camp Nou, apareixen els futbolistes al terreny de joc, els 11 del Barça, els 11 del Getafe, també l'equip arbitral, amb Gil Manzano al capdavant, i esperem l'acte de Pedro, no?
1: No serà l'únic, perquè hi haurà una sèrie d'actes protocolaris previs que inclouen lliurament d'aquests subpremis que cada mes atorga la Lliga, i que en el cas d'avui crec que n'hi haurà fins a 3 per a representants del Barça.
2: Sí, senyor, ho dius bé. Per Rafinha, per Flick i per Cancelo.
1: Rafinha, millor jugador del mes de setembre.
2: Sí.
1: Flick, millor entrenador del mes de setembre.
2: També.
1: I Cancelo, millor gol del mes de setembre, oi?
2: El Racing.
1: El Getafe avui vestirà amb una samarreta, pantalons i mitges, que des de la nostra posició podríem qualificar d'un verd o blau molt claret.
0: Verd o blau?
1: O verd blau, fins i tot.
2: Ah. Jo no va dir gris claret, imagina't.
0: Però has dit verd i has corregit blau o has volgut dir verd blau?
1: He volgut... No, no, he volgut dir els dos colors.
0: Ah, sí, pensava no... que havies corregit.
1: Sí, sí.
0: Jo no et sabria.
1: O fins i tot mireu un gris verdós.
2: Sí, sí, jo no va dir gris.
0: Laia Tudel vol contribuir al debat
3: cromàtic? El veig més verd blau, també.
0: Verd blau,
3: claret, més que gris. Sí.
0: El verd blau no l'havia sentit mai, com
2: no?
0: El color.
2: Jo,
0: no. Veig que té adeptes, el verd blau. Molt bé.
1: Bé, i després d'aquests, dic subpremis, perquè són premis d'una categoria a nivell de prestigi i de història, doncs bastant relativa, fins i tot els trofeus en si, l'objecte, sembla de tot menys un premi.
2: Se n'han de donar dos, però només... Se n'han de donar tres, però només n'hi ha dos sobre la gespa.
1: Sí, no ho sé.
2: Aquí no li deuen haver portat.
0: Són aquests gots que hi ha.
3: Gots de festival. Semblen els gots de festival.
0: És el premi self-service, aquest.
1: Bé, sí, perquè no hi ha com un representant oficial que els atorgui. Aleshores, veurem qui...
0: S'ha posat de moda això, que cadascú agafa el seu premi.
1: Per cert,
0: si ara un jugador que no li toca va i agafa el got...
3: Home, jo crec que ja que vas naval molt a prop...
0: Hi ha un punt de desconcert, no?
3: Supervisa tot.
0: Un bromista, saps?
1: Tot això passa mentre es fa aquest sorteig inicial, on avui exerceix de capità del Barça Eric García.
2: Sí, emmascarat. Recordem que va patir un cop al camp del València, a Mestalla, es va trencar el nas i encara va amb aquesta màscara protectora.
1: Bé, doncs som a l'espera de l'aparició de Pedro. Bé, de fet, Pedro ja és a la banda, al costat de la banqueta.
4: Fa una estona, no?, amb la porta.
1: Sí, a la porta. Ara l'ha saludat José Bordalás.
2: També s'ha fet fotos amb David Soria abans. Porta una bona estona aquí, Pedro.
5: Partit, Rafinha comparteix el trofeu que el distingeix com el millor jugador de la Lliga del mes de setembre.
1: Surt Rafinha i, efectivament, Ricard, ell mateix agafa el trofeu.
5: Va ser el millor del mes. Enhorabona, Joao.
0: Ah, el gol de Cancelo contra el Racing, el millor del mes. Sí. Entenc que el primer, perquè el Marc i el Carles ja van dir que el segon era com a pròpia porta. No sé si li van donar a ell o no, oficialment, crec... ho sabeu o no?
2: No, li van donar amb ell.
0: No,
2: sí. Flick es queda sense el... Bé, Flick el deu haver agafat a dins. Perquè com jo
1: sense servis... L'acte més emotiu de tots, que és el que farà possible el retrobament d'una de les grans llegendes del Barça dels últims anys, Pedro Rodríguez, el canari, amb l'afició del Barça. Crits de Pedro, Pedro, 321 partits amb el Barça, 99 gols, alguns d'ells molt importants, i 20 títols, ni més ni menys. Amb la cama dreta ha fet el llançament del servei d'honor. Dic amb la dreta perquè podria haver-ho fet... Podria haver fet amb qualsevol de les dues.
6: Era més dretà que esquerrà, però és veritat que amb l'esquerra va fer molts gols i gols importants. Recordo donar al Bernabéu.
1: I ara saluda la resta, en aquest cas, dels jugadors en actiu del Barça. Pedro, que després del Barça va marxar al Chelsea i després un doble periple a Itàlia als equips de Roma principals, a la Roma primer i a la Lazio, on hi va jugar fins la temporada passada.
3: I ara última ovació per Pedro, marxa aplaudint a l'afició del Camp Nou i l'estadi li retorna amb aplaudiments i amb crits de Pedro, Pedro.
0: Ha estat molt bé recuperar la figura de Pedro i aquest homenatge, diríem que ràpid però efectiu i...
6: merescut.
2: Crits de Pedro, Pedro, sí, sí. Però que quan jo el vaig veure debutar eren de Pedrito, Pedrito.
6: Sí. Guardiola història... va dir que ni canviés el nom. Sí, canviés el nom.
0: A la història del Barça, d'aquí molts anys tindrem un Pedro i un Pedri. I hi haurà gent que li haurà de recordar una mica qui era el Pedro i qui era el Pedri, sí, encara que siguin d'èpoques diferents.
1: I perquè va marxar, però si no tindríem un Dro, eh? Pedri, ah, Pedro, sí, i Dro. Droga juga al Paris Saint-Germain. Posarà en joc la pilota al Getafe, a punt de començar el partit. És la vuitena jornada de Lliga. Barça líder contra el Getafe, que encara no ha estat capaç de puntuar fora de casa. Tot a punt, fa sonar el xiulet l'àrbitre, posa en joc la pilota, l'equip madrileny, puntada cap endavant, comença el partit en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Barça-Getafe des del Camp Nou, recordem, abans de la eterna i interminable aturada per partits de seleccions, el Barça era l'equip que marcava 5 gols per partit pràcticament. Pilota a l'interior de l'àrea del Barça, després un intent de centrada que va parar directament a les mans de Joan García. Joan García l'envia per Koundé, ocupant, com ens avançava la Laia, la Mireia, perdó, al lateral dret. La juga cap a Lamine Yamal. Eric García, central avui, ocupa la posició de del central dret, l'envia per Gerard Martín, combina amb Rodri, Rodri la torna per Gerard, Gerard cap a Eric García, és al cercle central, avança metres, toca la pilota cap a la banda dreta, rep la pilota Koundé, Koundé la juga cap a Lamine Yamal. Encara no hem esgotat el primer minut de joc de la primera meitat, evidentment empat a 0, pilota per Gavi, ja amb el cabell de color normal, toca la pilota Gerard Martín, la toca enrere per Eric García, aquest amb Rodri. Rodri cap a Eric García, pressionat per Ivan Azón. El Barça aconsegueix fer circular la pilota, però encara molt lluny de l'àrea de David Soria, el jugador que té el rècord de més titularitats. Pilota de Gordon, és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! Ha marcat Anthony Gordon, per fi! Ha marcat Anthony Flash Gordon, seguint la bona dinàmica que ha tingut amb la selecció anglesa. Ha rebut la pilota al frontal i després de conduir-la una estoneta superant rivals, ha aconseguit impactar un xut que ha sorprès David Soria per situar el primer gol al marcador. No arribem ni al minut 2 de la primera meitat, ja s'ha avançat el Barça, ha marcat Flash Gordon.
4: El primer de Gordon com a blaugrana, el que esperava tant fixa-vos com és la dinàmica. Va acabar, arribar a l'aturada, fet pols perquè no hi havia manera que fes un gol. La Sevilla, recordeu aquelles dues últimes rematades, haver de ser substituït com a nou. Fa gols amb Anglaterra, de cop i volta rep una pilota a la frontal, fa un túnel a un defensa, s'endú la pilota, remata, rebota en un defensa, desvia la trajectòria, David Soria no pot reaccionar, el gol serà de Gordon, amb col·laboració d'un defensa.
6: Mario Martín.
4: Però arriba Gordon, arriba i moldre.
2: Cops al pit d'Anthony Gordon per celebrar el primer gol amb la samarreta del Barça i els companys que l'empenyien perquè s'anés a celebrar-ho amb l'afició. Ha apuntat i ha disparat també per celebrar aquest gol.
1: Compte amb Gordon, que pressiona ara la sortida de pilota de Gent, després de David Soria, l'envia directament fora al porter del Getafe.
6: Ha tingut sort Anthony Gordon al gol, però vaja, també ha tingut i ha buscat insistència i això li ha servit per fer el seu primer gol com a jugador del Barça. Intenta una paret amb Dani Olmo, es col·loca molt bé per rebre d'Eric García entre línies, intenta una paret, la toca Gent, li cau el rebot, marxa també intentant un túnel sobre Gudel, li cau, tampoc és del tot neta l'acció, però li cau a la frontal, xuta, toca Mario Martín, despista de victòria i és gol.
4: Hi ha dos o tres rebots, com
6: sí,
4: expliques,
6: sí, com mínim,
4: eh?
6: Sí, sí.
4: Però quan les coses van de cara, passa això, eh? Ara fa tres setmanes, aquesta pilota no hauria anat entre els tres pals i n'hi hauria estat gol. Per cert, que no hem comentat que Koundé al lateral dret i Eric al central, com ja m'imaginàvem, eh?
1: Sí, sí, la Mireia ens ho ha avançat i ho hem confirmat. Tan bon punt ha començat el partit, Gordon ha fet un gol més aviat lletxot, però és el primer que li podem anotar amb la samarreta del Barça i, evidentment, val com tots. Té la pilota Espart, juga Xavi Espart cap a enrere per Gerard Martín, tocant-la cap a Gavi. Gavi busca Rodri.
4: Que bé contra el Getafe fer un gol tan aviat, eh?
7: Amb un minut 17 segons és el gol més matiner del Barça d'aquesta temporada.
4: Però no és el primer matiner, perquè recordo una dada
7: no, que vas donar... No, Rafinha al minut 3, la Mina havia marcat uns quants abans dels primers 5 minuts.
4: No sé quants partits vas dir, en l'última transmissió crec, que havia fet el Barça en els 10 primers minuts.
6: Sí, el Bernat Coi tenia aquesta dada, sí, no? O la Laura?
8: La Laura diria que...
7: En 4 partits consecutius el Barça va marcar... en els 5 primers minuts.
1: Té la pilota Koundé, Koundé se la prepara, l'envia a la banda dreta, rep la Lamine Yamal davant d'ell, Mojica, continua encara la Lamine Yamal, es situa per xutar, prova de l'acció individual, finalment però ha topat amb jugadors del Getafe, apareix per darrere Rodri, recupera la pilota, la torna a tenir el Barça, el Getafe no surt del seu camp.
4: Doncs Laura, refés-la la dada amb més context i introduint, incloent el partit d'avui.
6: Sí, es va trencar la ratxa a Sevilla, diria que no.
4: Encara que no siguin consecutius en el context.
6: Sí.
0: de quants partits el Barça ha fet un gol aviat.
1: Juga la pilota enrere Koundé, l'envia cap a Eric García, la toca per Gerard Martín, a punt d'arribar al minut 5 de la primera meitat. Guanya el Barça 1-0, marcat Anthony Gordon.
6: I Gordon està ocupant la posició de punta de nou, més que Gabriel Jesús en molts moments, no?
0: Sí, va per dintre, es tanca, però Gabriel Jesús és el nou, passa que Gordon no dona amplitud, l'està donant Xavi Espart.
1: Juga la pilota a la mínia mà, lluitant amb Johan Mojica, continua encara la mínia mà, la juga enrere cap a Eric García, passada horitzontal, la juga Gerard Martín, avança amb la pilota controlada, continua Gerard Martín buscant una passada directa cap a la presència de Gavi, també de Dani Olmo, finalment però la pilota ha acabat a les mans de David Soria, que abans del gol de Gordon dèiem que és el jugador que té el rècord històric a la Lliga de ser titular més partits seguits.
8: 198, sí.
2: Ho ha explicat el Bernat Coll al Dafo, va superar la Reñaga amb 192 i el mes d'abril em sembla que va ser que va haver-hi un Getafe-Barça, aquell dia era el dia que havia superat a Subizarreta i empatava a Marconada.
7: Però això vol dir molts anys,
1: exacte,
7: no?
1: Exacte, una idea vol dir que fa 5 anys que juga sempre de titular.
2: Des de la temporada 21-22.
7: De cap lesió, res.
8: Ell ha explicat més d'un cop que ha jugat amb febre, amb el rècord al cap, conscient que no podia fallar i que segurament potser no estava en les millors condicions, però que volia superar les xifres.
6: Des de l'agost del 21 que juga seguit.
2: Dia 13 d'agost.
7: En 5 partits dels 9 jugats, el Barça ha marcat en els 8 primers minuts.
0: Home, és bona, eh? Vol dir que més de la meitat. 8 minuts, no diem el primer quart d'hora, diem els primers 8 minuts. El Barça és matiner, sí, sí.
1: És un Barça que d'aquells de si ens llevem ben d'hora...
0: Entra fort, eh?
8: Que sigui com aquell Bernat, sí.
7: No, i d'aquells que no pots fer tard a l'estadi, perquè et perds algun gol segur.
0: Clar.
1: Xavi Espart rep la pilota a costat esquerre de l'atac blaugrana, la juga enrere, l'envia per Gerard Martín, guanya el Barça 1-0, ha marcat Anthony Gordon. Flash pels amics de el Tot Costa i la TDT.
7: Pel Costa, bàsicament, que és ell qui... Després ja tots ens hem afegit.
6: Sí, sí. Fluix.
7: Jo fluix. Home, el xut d'avui
6: tampoc
7: no he volgut dir res. Era més fluix que flash, però... Sí.
1: Compte que aquí a terra Xavi es parla, l'àrbitre, però decideix no assenyalar-li falta en, a favor i per tant contra el Getafe. Recupera la pilota l'equip madrileny, l'acaben enviant a la banda dreta, la toca un jugador del Barça, surt per la línia lateral, serà servei de banda, out favorable a l'equip que entrena Pepe Bordalás. Posarà en joc la pilota des de la banda dreta el Getafe, ho farà Kiko Femenia. L'envia cap a la punta d'Andrés García, ha perdut la pilota finalment el Getafe, recupera el Barça, out que servirà Xavi Espart. Posarà en joc el lateral esquerre titular avui del Barça, amb alguna dificultat l'acaba enviant enrere per Rodri més enrere encara per Gerard Martín i aquest juga cap a Joan García.
7: L'entrada és molt bona avui, dèiem que esperaven ser la millor de la temporada, això voldria dir superar els 50, gairebé 60.000 hauria d'haver-hi avui d'espectadors.
1: Té la pilota el Barça, jugant la Gavi, és un ample del terreny de joc, l'envia cap a la banda esquerra, rep Xavi Espart, la torna per Gavi.
0: El Getafe planta la línia de 5 al darrere i una línia de 4 per davant, eh?
1: Gavi molt capaç, Gabriel Jesús, la passada una mica llarga, permet a David Soria estirar-se, córrer i atrapar la pilota.
0: Malgrat aquestes dues línies, el Barça està insistint molt en el joc interior. Gordon per dintre, ja sabem que la mínima mala aquest any va més per dintre, més Dani Olmo, més Gavi, més Gabriel Jesús. El Barça que intenta crear línies de passada per filtrar la pilota i poder girar.
1: Pilota a l'espai, intentava buscar la presència de Gordon. S'ha avançat David Soria, enviant la pilota fora del camp. Serà servei de banda, out, que servirà Jules Koundé. Koundé la toca enrere per Eric García, guanya el Barça 1-0. Gol de Gordon, el primer minut de joc, la té, de fet, el segon minut, perquè ha estat el minut amb 17 segons.
8: I un detall del gol que repassem amb l'escàner, el Getafe només li havien fet en tota la Lliga un gol amb una seqüència prèvia de més de 5 passades, és a dir, li fan més mal en jugades ràpides que o a través de l'estratègia, doncs el gol de Gordon ha tingut una seqüència de 20 passades, llarguíssima la jugada del Barça.
1: Ara una passada llarga de Gavi, no gens bona, acabat sortint fora directament per la línia de fons i per tant serà pilota pel porter, pilota per David Soria.
0: No serà però, Marc, el gol amb més elaboració de la temporada, no?
9: No, perquè nosaltres considerem que l'intent de passada que ha fet amb Olmo, que hi ha un refús de gener,
8: allà es torna a reiniciar la jugada.
1: La treu David Soria, la lluita Gerard Martín, també la lluita Xavi Espar, engalta una puntada de la pilota, no li surt gaire bé, el misto finalment, veurem si el pot aprofitar Gavi, toca la pilota Francho, recupera des del mig del camp Mario Martín amb el cap, la baixa també amb el cap Gerard Martín, i la recupera el Barça, que té la pilota i de moment el marcador a favor. Juga Koundé, l'envia llarga, busca la presència de Dani Olmo a punta d'atac, la toca amb el cap Gudel, jugador del Sevilla. Recupera la pilota novament el Getafe. Intenta jugar amb Mojica. Mojica que ha jugat a molts equips de primera divisió. L'últim pot ser que fos l'Elx?
2: No, era el Mallorca. Mallorca. Exacte, el moment que va baixar a segona.
0: Però sí, sí, potser no, ha jugat amb 8 o 9, eh?
6: Girona, Osasuna, Rayo,
2: mira, Valladolid. Mira, hi ha el Rayo, el Valladolid, el Girona, l'Elx, el Villarreal, l'Osasuna, el Mallorca i el Getafe.
1: Caram,
0: quants són?
1: Pocs futbolistes han jugat a tants equips de primera divisió. Compte l'acció ara d'Antoni Gordon, rapidíssim, se'n va fins a la línia de fons, l'envia a l'interior de l'àrea de Gavi, el xut de Gavi fluix, el pot interceptar la defensa, i finalment ho ha intentat Lamine Yamal amb un xut molt desviat. No li ha sortit bé l'impacte a la pilota. Lamine Yamal ha sortit la pilota directament fora. Servei de porteria per David Soria.
0: Dos detalls. Primer, la profunditat de Gordon, l'acceleració per guanyar la línia de fons, una gran centrada enrere, remata Gavi, no amb prou contundència, i després la rematada de Lamine Yamal només la pot imaginar un geni. Rodri li deia, tenies temps per baixar la pilota, controlar-la i rematar. Era molt difícil el que intentava Lamine Yamal, d'aquí que la pilota, que era molt alta, no hagi trobat direcció porteria.
1: Per tant, heu dit que Mojica ha jugat amb 9 equips a primera divisió, eh?
2: Amb 8.
1: 8. 8. Sí. Doncs deu ser de la família Miquel Soler, que recordo que també ha jugat amb moltíssims equips, però vaja, és un... no sé si rècord, però s'hi deu acostar.
6: Soler, Espanyol, Barça, Atlètic de Madrid, Madrid, Sevilla, Mallorca, València...
8: Ho diu sense mirar, eh?
2: Ho estàs dient de memòria?
6: Sí, però fa poc València, vaig fer una entrevista.
1: Jo no el recordava, València.
6: Potser València no, potser em confon, perquè sempre anava amb Luis Aragonés.
7: València no.
6: València no.
0: Repasseu un altre cop, doncs.
1: Juga la pilota.
0: Digues, número.
1: Lamine Yamal.
7: Mallorca, Sevilla, Madrid, Atlètic de Madrid, Barça, Espanyol.
8: Sí. Tampoc tants.
1: No. Pilota de Dani Olmo, l'envia per Gordon, no hi arriba.
0: Ha tardat a reaccionar Gordon, perquè la passada de Dani Olmo amb l'exterior era boníssima. Ha tardat en sortir a la desmarcada. Ara sí que ha permutat la posició, com deia el Xavi, amb Gabriel Jesús. Ho estan fent de tant en tant Gordon i el brasiler. Gabriel Jesús ja sabem que és un jugador que es mou a totes les posicions d'atac. La seva carrera ha jugat a la dreta, a l'esquerra, per dintre, com a nou. I amb Gordon es van mirant i van permutant. Ara tornen a les posicions d'origen.
7: I són tants que me'n deixava un, el Saragossa, perdoneu.
6: Sí, són set, no?
7: Sí.
1: I els Mojica 8, eh?
6: Sí. Són laterals esquerres, els dos, eh?
0: Sí. Mojica 8, tot i que potser hi ha algun infiltrat, perquè Valladolid potser no sé si era primera o era segona.
1: Ha de ser primera, perquè si...
0: Va, Mireia, confirma.
2: Valladolid va ser la temporada 14-15 i també algun partit a la 15-16. Ara ja,
0: però sí, necessitem saber si és primera o segona.
8: Segona, diria Valladolid.
1: Pilota de Gordon. Gordon, costat esquerre de l'atac del Barça. Guanya 1-0 l'equip blaugrana. Ha marcat precisament Antoni Gordon, que té la pilota, que prova de fer la central a l'interior de l'àrea. Arriba Dani Olmo! I ha aconseguit aturar-la David Soria per enviar-la a corna. Gran intervenció del porter del Getafe després de la central de Gordon i la rematada al segon pal d'en Dani Olmo.
0: Molt bé, la punteta del peu, perdona, Carles, de Dani Olmo. La centrada diagonal de Gordon. Gran aturada de David Soria, reacció
6: perquè, rapidíssima. No sap si impactarà de ple o no. Olmo, amb prou feines la toca, Dani Olmo, tinc dubtes fins que la toca i Soria està àgil per caure a la seva esquerra i salvar la pita. Està molt bé.
1: Pica,
6: molt bé,
1: corre Lamine, tancadet, allunya la pilota amb els punys David Soria. La pilota es perdrà al mig del camp, on la podrà recuperar Gabriel Jesús.
0: No la toca, doncs, Dani Olmo?
6: Potser no.
8: Diríem que no.
0: Ah, o sigui, seria la centrada de Gordon que s'enverina,
6: Sí, sí, sí. Ja tenia aquesta intenció. Està fent un primer quart d'hora Gordon a banda del gol.
1: Sí.
6: Que canvi de ritme per la rematada centrada enrere per Gavi. Ara aquesta centrada verinosa.
2: Confirmo que Mojica amb el Valladolid era segona divisió.
0: Per tant?
2: 7.
0: 7 a 7?
2: 7 a 7.
1: Miquel Soler, Mojica.
0: Qui havia de dir avui, faríem aquest empat entre Miquel Soler i Mojica?
1: Posarà en joc la pilota precisament el colombià. Johan Mojica, recordem que es diu Johan perquè el seu pare era fanàtic de Johan Cruyff.
2: Sí, senyor.
1: Puja la pilota Eric García, avança metres, la juga cap a Gerard Martín. A punt d'arribar al primer quart d'hora de joc de la primera meitat, guanya el Barça 1-0, ha marcat Gordon, que després en una centrada que s'ha anat tancant, ha estat a punt de fer el segon. L'Eric García envia la pilota en profunditat, massa llarga per la mínia mal, no hi arriba el 10 del Barça, la pilota per Soria.
3: Gordon, aquesta aturada, el seleccionador anglès Tuchel ha parlat molt bé d'ell, eh? Ha dit que des que està al Barça ha notat que ha millorat, ha pujat de nivell, més agressiu, més confiança, tot d'elogis.
1: Pilota llarga de David Soria, amb el cap la toca Kiko Femenia, l'ambient cap a la punta d'atac, intenta endur-se-la Ramon Terrat, busca la pilota en atac també Andrés García, l'ha enviat fora Gerard Martín, serà servei de banda favorable a l'equip madrileny. La juga Andrés García, la toca per Kiko Femenia, Andrés García prova de fer la centrada cap a l'interior de l'àrea, compta la caiguda de Ramon Terrat, surt Joan García i atrapa la pilota en dos temps. Posarà en joc la pilota el porter de Sallent, el porter blaugrana, ja recuperat de les molèsties del genoll, que no li van permetre jugar, si no recordo malament, a Sevilla, oi?
2: Sí, senyor, el Pizjuán va jugar a l'Ivakovic.
1: Toca la pilota a la mínia mal, enrere per Koundé. Koundé jugant cap a Gavi. Gavi a l'alçada del cercle central. L'envia per Gordon. Gordon, acció individual, perd la pilota. La recupera el Getafe. La té Andrés García, costat dret de l'atac blaugrana. Ha acabat perdent el jugador del Getafe. La recupera el Barça. La serveix ja de banda, jugant al mig del camp Rodri.
0: Una temporada es viu partit a partit i amb la jubilació passa una mica el mateix. Es prepara pas a pas perquè pensar què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal, així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per a tu, també ho és per a ells. Informa't en CaixaBank.cat. El 16 de la primera part guanya el Barça per 1-0. A la primera jugada gairebé del partit, al minut 1, ha marcat Gordon.
1: Gordon, que ha enviat una pilota molt bona per Gavi. A l'interior de l'àrea, la cedeix cap enrere. Renyicet la mínima mal, tot i així s'aixeca. Continua la mínima mal, però ha de fer l'acció. Tres jugadors el tapen. Gairebé impossible per la mínima mal, que ha de sortir de l'àrea. Ha relliscat, però ràpidament ha reaccionat. S'ha posat dret, però ja era tard per poder culminar l'acció.
0: Bé, Gordon un altre cop, filtrant la passada a Gavi.
1: Té la pilota Xavi Espart, és a la zona central del mig del camp. Combina amb Rodri. Rodri toca enrere per Eric García. La passada per Gavi. Gavi, amb la pilota, li queda una mica enrere, l'ha de jugar cap a Koundé. 1-0 guanya el Barça, minut 17 de la primera meitat. Toca Eric García, l'envia per Gavi, no pot controlar-la, li ha pres Gudel, recupera novament després de la pressió al Barça, la té Gavi, l'envia per Gabriel Jesús, provava de fer la xilena a la mateixa posició on Rivaldo fa.
0: Te l'has imaginat,
1: ni
0: perquè
1: l'Anjo ha fet.
0: No, tinc un temps, tenia de carregar la cama. Però després del control amb el cap, sí, l'has vist, eh?
2: La posició del cor, sí.
1: Era molt semblant al lloc. És brasiler, però no. He vist a Rivaldo. Pilota per Gabriel Jesús. Ha de sortir de la frontal de l'àrea, l'envia a la banda esquerra, la rep Gordon, Gordon davant Kiko Femenia, Gordon la juga per Gabriel Jesús, tocant amb Rodri, Rodri per Eric García, que pot preparar, xuta Eric, en dos temps atrapa David Soria, de fet ha parat la pilota, l'ha aturat, però no l'ha atrapat perquè ha deixat que seguís corrent i ja la té al peu.
0: La veritat és que el Barça està intentant una cosa molt difícil i ho està fent prou bé, que és infiltrar-se entre les dues línies, la de 5 i la de 4 de Getafe, amb jugadors per jugar molt ràpid, en espais molt reduïts, per combinar, per trobar el moment d'atacar l'última línia amb una passada profunda. A vegades no està sent precís perquè és un exercici de màxima dificultat i amb molt pocs centímetres per actuar, i ha de ser molt precís i molt coordinada la passada amb la recepció. Gordon és qui li està donant més joc exterior. Carles, poca participació de la mina avui, oi?
9: En proporció sí, perquè té 12 intervencions, per exemple Gordon en té 9 i Gabriel Jesús 8, per tant...
0: Bé,
9: sí,
0: encara no... guanya la min, però, eh?
9: Sí, però normalment
0: però
9: això...
0: Està més repartit.
6: No es noten, de moment, en aquests primers minuts les 3 setmanes d'aturada. El Barça ha tornat molt lúcid, molt àgil mentalment i inspirat.
1: Pilota per Rodri, Rodri l'envia per Gordon, Gordon s'infiltra entre jugadors del Getafe que acaben però traient la pilota. Inspirat, tot i que algun jugador ha vingut amb una mica de son, pot ser?
6: Sí, pot ser
1: que hagi vist el badall més llarg de la història dels badalls?
9: Sí, sí, sí, sí, ho has vist.
6: Cancelo.
1: Sí, sí, des de la banqueta.
9: A vegades té pinta que viu permanentment en somni.
3: A veure, Cancelo, és que ha jugat tots els minuts, pràcticament. Està cansat, està cansat.
1: 1-0 guanya el Barça, té la pilota Rodri, avança metres des del cercle central, l'envia cap a la banda dreta, la té Lamine Yamal, Lamine aguanta, continua encara Lamine Yamal, té davant d'ell Ramon Terrats, no pot endur-se la pilota, recupera el Getafe, prova de treure-la com pot. Aquest qui és, Kiko Femenia o Ramon Terrats?
3: Terrats,
1: Terrats. Sí, sí. I acaba caient a terra, rebent la falta el jugador català.
2: En aquests 20 minuts de partit estic veient a un Flick molt observador, però que està donant poques indicacions. N'està començant a donar alguna tot just fa un parell de minuts, i això a mi em sorprèn, perquè normalment Flick és de donar instruccions des de ben principi.
0: Però és que jo crec que l'equip funciona respecte al pla de partit que hi havia i està fluint bastant, perquè les dificultats amb un Getafe tan tancat i amb les línies tan pròximes i amb tan poc espai entre una línia defensiva i línia de mig camp, el Barça ho està fent prou bé.
1: Té la pilota a la mínima mà, la rebut de Gabriel Jesús, és al costat dret de l'atac blaugrana, la juga cap a Rodri. Rodri li torna a la mínima mà, aquest enrere, ara cap a Eric Garcia. Juga la pilota cap al mig del camp, per Gavi. Gavi amb Gordon, li sortia el tall, gent de Conam, recupera la pilota, però el Barça per continuar atacant. Amb acció ara de Gerard Martín, encara lluny de la zona de perill. Rodri cap a Eric, Eric amb Gerard Martín. Avui aquest triangle intervenint molt, els dos centrals i el migcentre, i la pilota buscant la profunditat novament acaba als dominis de David Soria.
0: Les passades de Gerard Martín normalment perden una mica de precisió, d'efectivitat, no és tan fi a l'hora de filtrar, a vegades massa tensa, a vegades no en bona direcció. Ara per exemple la passada era massa forta.
1: Intenta recuperar una pilota Rodri, finalment Gerard Martín, finalment se l'enduia Andrés García, però bona acció de Xavi Espart per recuperar la possessió.
0: Ha guanyat el duel amb el cos.
1: I tornar la pilota al Barça. La té Koundé. Avança metres, creua la divisòria, continua Koundé, frena, no té clara la passada. A la mínima mala el tapa de ben a prop Mojica, això obliga a Koundé a enviar-la enrere, cap a Eric García. Aquest cap a Rodri, Rodri veu a Gordon. Gordon veu Espart, continua Xavi Espart, és el vèrtex de l'àrea, costat esquerre, la juga enrere, cap a Dani Olmo. Olmo amb Espart. Espart aixeca la pilota, busca la presència de Gabriel Jesús, ha tallat Gudel. Pilota per Mojica, després del refús del jugador serbi. La té Ramon Terrats, la remena, la juga amb la cama esquerra, cap a la banda dreta, perquè la pugi Andrés García. Toca cap a Francho, Terrats, amb Kiko Femenia, busca la presència de Francho. Per mi fora de joc claríssim. Continua Francho, l'àrbitre assenyala instàncies de l'assistent al fora de joc del futbolista del Getafe.
0: Tot i que la correcció d'Eric ha estat rapidíssima, se l'ha menjat amb quatre gambades, però com diu el Bernat ja estaven fora de joc. El Barça havia avançat molt bé la línia, crec que més d'un jugador estaven fora de joc.
2: Aplaudiments de Flick cap a Eric.
6: Tres o quatre jugadors més avançats que la línia de defensa del Barça.
1: La torre tenia el Barça, jugant ja camp del Getafe, obrint Rodri cap a Xavi Espart, situat al costat esquerre de l'atac blaugrana. La juga per Rodri, que ve a ajudar. Rodri envia la pilota per Eric García, passada per Koundé. Koundé per Lamine Yamal. 23 minuts de la primera meitat, guanya el Barça 1-0. A nivell d'ocasions, el gol i aquella centrada de Gordon
0: i el xut d'Eric.
1: I el xut d'Eric. Pilota a la banda dreta per Koundé, no hi arriba el francès. La pilota finalment serà pel porter David Soria. Koundé juga, per tant, Laura, es confirma el rècord.
7: Es confirma que és el jugador francès amb més partits al Barça, 194 partits.
1: Però ja podrà anar
6: a Vidal, no?
7: Sí, a Vidal amb 193 i Dembélé és tercer al pòdium, 185 partits.
1: Doncs esperem a la samarreta commemorativa al final del partit, com li van donar De Jong quan va ser el jugador dels Països Baixos amb més partits amb la samarreta del Barça. Es queixava ara a Ivan Azón d'una possible falta.
0: Una topada amb Beri quan tots dos perseguien una pilota llarga. A mi m'ha semblat una topada i prou.
1: Juga la pilota al Barça, la té Gavi. 24 de la primera, 1-0. Gol de Gordon. Gavi toca enrere cap a Eric García.
0: Els últims minuts el Barça ha perdut profunditat. No intent de profunditat, però cada cop que ha volgut pensar en llarg, ha perdut la pilota, la passada no ha estat bona i això ha fet que hagi perdut amenaça.
1: Lamin juga enrere per Rodri. Rodri avança, toca la pilota cap a la banda dreta, la rep Koundé. Koundé busca Dani Olmo, la passada molt difícil, aconsegueix tallar la defensa del Rayo, tot i així recupera el Barça, la mínima mal l'envia a l'interior de l'àrea, a pot aparèixer Gabriel Jesús, l'envia per Olmo, Olmo prova el xut, tapa Gudels, corna.
0: Que ràpidament ha activat la mínima mal la recuperació, la passada llarga per Gabriel Jesús, que ha descarregat molt bé de cara per Dani Olmo.
9: Serà el segon.
6: Ha bloquejat el xut Gudel, que abans ho havia fet també un Gavi en aquella ocasió generada per Gordon.
1: Segon corna favorable al Barça, també des de la banda dreta. A prop de la pilota Lamine Yamal i a prop del corna Gordon, per si ho vol fer en curt. I quedarà corna al Barça, que guanya per 1-0. Lamine Yamal, el pic en curt per Anthony Gordon. Gordon frena, la torre toca per Lamine Yamal, fa la centrada a Lamine, intenta pentinar-la Gavi, la pilota l'atrapa el porter David Soria. L'ha arribat a tocar, oi, Gavi?
0: Sí.
1: Pilota llarga, David Soria, talla Xavi Espart, compte que queda una mica morta i a peus de Ramon Terrat, són 3 contra 2. Ramon Terrat l'envia per Ivan Azón, a l'interior de l'era, ara ja hi és a la frontal, prova, xut, atrapa Joan Garcia.
0: Tapava Gabriel Jesús a Ivan Azón, sí. Perquè l'acció ve del córner a favor i qui torna més ràpid és Gabriel Jesús, qui s'enfronta cara a cara amb Ivan Azón, tot i que el xut l'ha blocat Joan Garcia.
6: La passada llarga, la refusa Xavi Espart, ho fa cap a dins del camp, aquí potser hauria refusat cap a fora.
7: El Getafe li costa marcar Barcelona, no ha fet cap gol en les últimes 4 visites.
2: Ostres.
7: Al Barça també li costava marcar a Getafe.
1: Sí.
7: L'any passat en va fer 2, però recordeu els empats de 0 que comentàvem?
1: Sí, sí, sí, el Barça al camp del Getafe va haver-hi un... recentment va ser un camp que se li atrevessava molt.
7: Sí.
1: Pilota que juga Rodri, guanya el Barça 1-0. Som al 26 de la primera meitat. El partit de la 8a jornada per reprendre la competició després de l'aturada de seleccions. Bé, bon detall de Lamin cap a Koundé. Koundé ha fet falta. Ha enviat a terra Ramon Terrats. La pilota serà favorable a l'equip de Bordalàs.
0: A Vinyamal no li surten les coses avui, L'un contra un, aquestes parades interiors. Corre riscos amb el plantejament tan defensiu, tan atapeït del Getafe. Fa més exigent, diríem, l'encert i Lamin no li ha trobat el top.
1: Jo fins i tot el veig una mica, no et diré cansat, perquè jo crec que no té cansat,
0: però, això
1: però li falta
0: no,
1: aquesta
0: espurna. No vol dir que no forma part del cap, quan a Lamin ja van les coses no li surten, s'apaga una miqueta, necessita ara parla amb el quart àrbitre o amb Flick, no sé amb qui parlava, Mireia.
2: Amb el quart àrbitre.
0: Digues, Bernat.
8: No, avui s'enfronten dos equips amb estils del tot antagònics. El 22% de les passades del Getafe superen els 30 metres, això vol dir que és l'equip que més juga en llarg de tota la Lliga. El Barça només el 6%, que és l'equip que menys juga en llarg.
1: Juga la pilota Eric García, és el cercle central, envia la banda dreta per Koundé. 1-0 guanya el Barça des del primer minut, amb el gol d'Anthony Gordon. Gavi, precisament, rep Gordon al costat esquerre, davant d'ell Kiko Femenia, jugador que va formar part del Barça fa molts anys. Continua encara Gordon. Gordon juga cap a Eric García, la toca per Gerard Martín, avança lentament, toca per Gordon, torna a rebre Gerard Martín.
0: És que hi ha molt poc espai, sí, sí. Els centrals avancen fins l'últim terç de camp i el Getafe té molts jugadors per darrere.
1: Xavi Espart l'envia per Gabriel Jesús, la controla amb el pit, l'enviava enrere per veure si arribava Gordon, també apareixia per allà Dani Olmo, recupera la pilota al Barça.
0: S'ha mogut bé, ha baixat bé la pilota, no ha pres una bona decisió a l'hora de combinar amb el jugador que venia de cara. Ha volgut fer una passada massa difícil.
2: Kiko Femenia, Bernat, ara que en parlaves, va arribar al Barça B l'any 2011 i va debutar aquell any amb el primer equip del Barça en un gàmper, però, contra el Nàpols.
1: És a dir, no va jugar a competició oficial.
2: No.
1: Pilota per Eric García, que juga cap a Rodri, Rodri amb Koundé, Koundé amb Lamine Yamal, la passada de Lamine no és bona, recupera el Getafe, intenta recuperar-la també Koundé, juga Mojica, posa la cama a Koundé, ara sí que se l'endú. Continua encara el francès, la juga per Rodri. Continua el migcampista, toca a l'esquerra. Pilota per Xavi Espart.
0: La pressió funciona, el Getafe recupera, però no surt. El partit es localitza molt a prop de l'àrea de Soria.
1: Gordon amb Dani Olmo. Olmo per Gordon. Gordon cap a Rodri, torna a tenir-la Gordon. tot és una mica empentes i rodons.
0: És que no hi ha gaire espai per on vol filar la jugada del Barça.
1: Pilota per Olmo, Olmo cap a Gordo en un altre rebot. Pilota que retalla a la frontal de l'àrea. Romero continua encara l'argentí, no la pot treure bé, se l'endú Gabriel Jesús, continua Gabriel Jesús, continua Jesús, gol. La insistència té premi, la perseverància té recompensa, i Gabriel Jesús, que avui estrena la titularitat com a blaugrana, ha correspost al seu entrenador amb un gol a l'interior de l'àrea, i quan semblava impossible endur-se la pilota perquè els rebots no afavorien la bona circulació, ha aconseguit endur-se-la, i amb un xut més aviat fluixet però que ha enganyat completament David Soria, fa el segon de la tarda. Un altre golet per Jesuset, un altre gol per Gabriel Jesús, el nou del Barça, en aquest cas el dorsal, i avui també el titular com a davanter centre. Marca el segon, marca Gabriel Jesús. Barça 2, Getafe 0.
0: El Barça volia filar la jugada en espais reduïts, no hi havia possibilitat de penetrar per la zona central. Recupera la pilota Romero, però com salta el Barça la pressió. És que si no fan jugades tan a prop, perquè la combinació és tan curta, que de seguida mosseguen Gabriel Jesús, Gordon i Dani Olmo. D'aquí neix la recuperació de Gabriel Jesús, perquè Romero no troba sortida ni cap a fora ni cap a un costat, ha de jugar enrere. Gabriel Jesús es fa amb la pilota, fa una conducció cap al seu punt fort i té un gran moment de xut.
1: Compte que se l'endú Gabriel Jesús, no, ha aparegut Gudel i finalment li pren la pilota.
0: Gran moment de xut perquè busca el moment on trobi l'espai per girar la rematada al primer pal. Quan fas aquesta conducció gairebé diagonal, el que busques és el segon pal. Gabriel Jesús busca l'escletxa, de cop i volta la troba i defineix el primer pal amb un xut més col·locat que potent, però no pot reaccionar David Soria, absolutament a contrapeu. El Barça ha fet el segon.
1: Pilota centrada a l'interior de l'àrea, atrapa David Soria.
9: I recordem que en aquesta lliga, tres rematades de Gabriel Jesús, tres gols.
0: Bona.
2: El tercer, com deia el Carles, de gol, el segon que fa Gabriel Jesús a la Lliga. Ha xocat les mans amb Lamine Yamal, s'ha abraçat amb els seus companys, ha fet un cor amb les mans dirigit aquí a la graderia on hi deu tenir família, ha fet la seva celebració, la de fer el gest del telèfon amb la mà dreta dedicada a la seva mare, i els punys de Flick per celebrar aquest gol a l'àrea tècnica. Molt content Flick amb el gol de Gabriel Jesús.
6: El gol neix de la pressió ferotge del Barça, de Gordon, de Dani Olmo i de Gabriel Jesús sobre Saïd Romero, el central esquerrà del Getafe. No deu estar gaire content amb l'acció de Saïd Bordalàs a la banqueta, però el mèrit de la pressió del Barça és enorme. Gabriel Jesús talla una passada cap a la dreta, cap al lateral dret del Getafe, i la jugada és molt, molt neta. Va guanyant espai, arriba al punt de penal i gira el turmell dret de manera molt delicada per posar la pilota al pal on no s'esperava la victòria.
1: I ara recuperat una pilota al mig del camp.
0: Dues pilotes ja recuperat després del gol. L'Eric l'aplaudeix perquè el treball defensiu de Gabriel Jesús, no oblidem aquell retorn després del córner amb l'únic xut del Getafe entre els tres pals, el xut d'Ivan Azón. Molt actiu Gabriel Jesús.
9: Amb Rodri és el màxim recuperador del partit d'avui. 4 cadascun.
0: Mira.
1: La pilota d'Eric l'envia per Gerard Martín.
0: Ja va dir Guardiola allò que era el millor davanter pressionant del món. O
6: el millor davanter defensa del món, sí.
0: Això, el millor davanter defensa del món.
1: Gavi no pot controlar la pilota, l'acaba perdent, recupera el Getafe. Bona cama ara de Xavi Espar per evitar que se l'endugui el Getafe. Apareix Gabriel Jesús. Cau a terra, falta. I targeta groga per Kiko Femenia per aquesta falta clara sobre Gabriel Jesús, el brasiler, avui autor del segon gol del Barça.
2: La primera del partit.
0: Un altre futbolista que s'ha trobat amb Flick i de cop i volta ha crescut. No hi era, havia desaparegut del mapa, Arteta no hi comptava. I escolta'm, ha tornat i amb un físic com ara aguantat el cos a cos, després del canvi de ritme a la diagonal, la pressió, la finalització...
6: Molt ben encaixat en el joc col·lectiu del Barça, més. Molt bons controls, tècnicament és superior per mi, per exemple, a Ferran.
1: La falta lateral és a l'esquerra de l'atac blaugrana, al costat de la pilota Dani Olmo, i Lamine Yamal és per fer la centrada. A l'interior de l'àrea han pujat Rodri, Eric Garcia, Gerard Martín, Koundé. Finalment serà Lamine Yamal qui pengi la pilota. La pot treure el primer pal Ivan Azón. Recupera fora l'àrea el Barça. La té Gordon. La juga enrere per Xavi Espart. Espar busca Gabriel Jesús.
2: Xavi Esparca, mentre Gabriel Jesús celebrava el gol, ha anat a l'àrea tècnica perquè fa uns minuts ha rebut un cop a la cara, es queixava que li feia mal al nas i la part de dalt del llavi. Em sembla que li han netejat una mica de sang que tenia, però està bé, està recuperat i seguirà.
1: Té la pilota el Barça, que guanya per 2-0 al 34 de la primera meitat. El Barça a la mitjana vam dir que era de 4,7 o 4,8, no? Gairebé 5. Doncs vinga.
8: De 4,6 era.
1: 4,6. Doncs en falten 2,6 per igualar-la avui. Cau a terra Dani Olmo. L'àrbitre li diu al jugador del Getafe, a Mario Martín, que tingui una mica de calma en el seu ímpetu. Juga la pilota de Gavi, l'obre a la banda dreta per Lamine Yamal. Lamine Yamal la deixa per Koundé, que ja estava en fora de joc. Serà, per tant, pilota pel Getafe, Ursay de Jules Koundé.
0: La sort està molt bé, però en algunes ocasions també cal tenir un pla. Per exemple, la jubilació, així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a CaixaBank.cat. El Barça guanya per 2-0 al 35, un gol de Gordon, un de Gabriel Jesús i un jugador del Getafe lesionat.
2: Sí, és Romero, que fa estona que es queixa. De fet, Mohi, que fa estona que li ha dit que demanés el canvi. Ell volia aguantar. Ha sortit a escalfar-se fa un parell de minuts Apcar, el dorsal 5, i tot fa pensar que s'haurà de fer el canvi.
1: Jo crec que el faran perquè
6: s'està tocant el quàdriceps, la part de davant de la cuixa esquerra. Ja du una protecció en aquesta zona, Said Romero, també.
0: Doncs Romero, entre la pèrdua del gol de Gabriel Jesús i ara la lesió, quin comiat més agre del partit.
1: Sí, sí, no se n'ha sortit gaire bé. Per cert, esteu convençuts que era fora de joc la posició
8: no,
1: de Koundé?
8: No, estem convençuts que no ho era.
1: Ah. Oi que no?
6: No. És curiós,
1: tant que triguen a vegades en assenyalar els fores de joc.
6: Però aquí no hi ha ocasió imminent, no? No hi ha oportunitat de fer gol de manera imminent.
1: L'entrada per l'interior de l'àrea, no?
6: Intento posar-me en el lloc de l'assistent.
8: De Guadalupe.
1: Ho dic perquè el jugador que el trencava, jo crec que era Kiko Femenia, sí. A Massala, que estava bastant clarament...
6: Sí, sí, metres ben bons.
1: Trencant aquest fora de joc. L'àrbitre Gil Manzano li diu a Pepe Bordalas, què fas fent un temps mort?
2: Com
1: si fos una pausa d'hidratació.
2: És dins del terreny de joc i Gil Manzano li ha anat a dir que aquí no hi podia ser, ha obert molt, ha gesticulat molt els braços. En el moment en què es fa el canvi, entra Apcar, marxa lesionat a Romero amb el dorsal 24.
0: Bé, mantindrà els tres centrals. Ara amb Apcar a la dreta i Gent a l'esquerra, a diferència d'abans, perquè com Romero era esquerrà, Gent jugava a la dreta. Gudel es manté al central de dintre dels tres.

0: bloc baix, manté la precaució defensiva i el Barça és l'únic que s'exposa.
1: I va Gordon fins a la línia de fons, fa la centrada, tapa un defensa i serà Carles Corna favorable al Barça.
2: El tercer.
3: Durant aquesta pausa en què el Getafe ha fet un canvi, Flick ha aprofitat per parlar amb dos jugadors. Ha parlat amb Gabriel Jesús, que de fet ha estat ell qui ha anat a parlar amb Flick, i també Flick ha anat a buscar a Lamine Yamal.
1: Picarà corna al Barça, aquest serà des de l'esquerra de l'atac. Per tant, el picarà un dretà. Dani Olmo preparat per fer el llançament de corna, tot i que té ben a prop també a Gordon. 38 minuts, primera meitat, Barça 2, Getafe 0. Pica el corna Olmo cap a Lamine Yamal, engalta Lamine, fora. Han buscat fer la jugada aquella que anys enrere dèiem d'Òscar García a l'Albacete. Aquella centrada oberta des del corna que des de la frontal l'engaltava un jugador, en aquest cas Lamine amb l'esquerra, ha fet botar la pilota a terra però ha acabat sortint desviada.
4: Un detall del gol de Gabriel Jesús que veiem amb l'escàner, mèrit per Eric García, perquè en la jugada just anterior recupera la pilota a 75 metres de la seva porteria, està avançadíssim, fa la passa endavant i s'anticipa a Zon i la pilota torna a caure cantó blaugrana just abans de la pèrdua de Romero.
1: Saps què passa, Ricard? Que quan faig aquestes referències futbolístiques tan antigues, penso ja són massa antigues. Tot i així, crec que hi ha molts oients que deuen entendre a què et referim, no?
5: Segur que sí. Jo el que he pensat és, des d'aquella jugada no n'hi ha hagut cap altra semblant.
1: És que ho va fer dues vegades.
6: Mendy té el Camp Nou, no? En un partit de la Copa.
2: Bernat, són els mateixos de Satriani.
1: Són els mateixos de Satriani, exacte. Té la pilota a la banda esquerra, Xavi Espart. Penja l'esfèrica buscant Gabriel Jesús, massa llarga aquesta centrada. Se'n va directament per la línia de fons. Servei de porteria per David Soria.
5: Per cert que Koundé avui no rebrà la samarreta. Com a millor... No, com a millor no. Com a jugador francès amb més partits. Aviat arribarà als 200 partits, potser llavors. Sí. Gerard Martín sí que la rebrà avui, perquè fa 100 partits amb el primer equip. I el tema de Jong, doncs, que com que hi ha una relació especial França... holandesos, doncs bé, es va decidir fer-ho llavors.
1: És a dir, a De Jong se li va fer perquè la relació del Barça amb Holanda és més bona que amb França.
5: Bé, és un motiu, no?
1: Sentimentalment.
6: Sí, històricament, sí, exacte, que, més lligams.
5: Que els holandesos diríem que sí, hi ha un lligam més estret. Ja. Sí.
0: Pobre Koundé.
5: No, però la tindrà, jo, no, quan arriba als 200.
1: Ja. Pilota per Xavi Espart, continua amb la pilota als peus, continua Xavi Espart, se la treu de sobre, apareix Dani Olmo, s'endú la pilota amb alguna dificultat, continua però... Dani Olmo, la deixa per Rodri. Rodri busca la presència de Gavi. Gavi cap a Rodri. Rodri nota per darrere l'alè d'Ivan Azón. Tot i així continua la pilota, la juga per Gavi. Gavi enrere. Pilota cap a Eric García i aquest amb Gavi. Obrint a l'esquerra per Gordon. 41 de la primera meitat, 2-0. Guanya el Barça, la té Gordon, autor del primer gol. La segueix cap a Xavi, espara per mala xut. Xuta de Xavi. Ha tocat el cap d'Apcar, que ha quedat mig estabornit. L'àrbitre atura el joc perquè és un cop al cap i, per tant,
0: sí,
1: hi ha
0: i fort,
1: protocol.
0: I fort, perquè l'impacte de Xavi, sí, Espart, sí, sí. Era potent.
1: I criden ràpidament a les assistències perquè el jugador ha quedat bastant estabornit.
3: Sí, de fet ha intentat incorporar-lo Rodri, ha quedat una mica marejat, s'ha tornat a estirar a terra, ara entren les assistències del Getafe. Sí que està incorporat ja el jugador, estan parlant amb ell, comprovant que estigui bé abans d'alçar-lo.
0: A 3 minuts del descans, tot i que també faltarà el temps afegit, ara s'hi apropa també Xavi Espart per intentar animar i demanar disculpes a Apcar, que ha aguantat dret i ha posat el cap a la rematada d'Espart. I el descans és a prop, i el futbol al descans mai no és el final, és el moment de preparar la segona part, i amb la jubilació passa una cosa semblant, és el moment de començar a fer tot allò que sempre has volgut, i com decideixis viure aquesta etapa és molt personal, però el que sí que necessites és un pla, i el pots començar a preparar amb Generació Més, el programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. S'ha recuperat Apcar?
3: Sí, però ha de marxar...
0: Un minut,
3: exacte,
0: fora?
3: Ha de marxar del camp, sí. Se l'emporten els metges i estan anant ràpid cap a l'àrea tècnica. El veig 100% recuperat.
1: Com és que... jo no sé, a vegades amb això ens fem embolics respecte a aquestes noves normes, però pensava que si la lesió era evident, lesió entre cometes, no havia de fer aquest minut de...
0: No, només, segons va dir el Marc, si agroga, oi, Marc?
2: Exacte, si ha d'entrar les assistències, si l'han d'atendre, ha de sortir fora.
0: Però quan reps una pilotada i el protocol del cap, de la commoció...

0: jo crec que es podria incloure,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hauria de ser un eximent, no? Sí, sí. Pilota que prova de recuperar Gudel, la juga enrere cap al porter David Soria. Tot això, Apcar és fora del camp, esperant que passi aquest minut.
2: També amb el tema de contusió al cap també es deixa aquest temps prudencial perquè els metges puguin avaluar si realment s'està recuperat o no.
0: D'acord.
1: Té molta pressa Apcar per entrar. El quart àrbitre li posa el braç davant fent una barrera i ara ja pot entrar. Passat el minut. Pilota a la banda esquerra. La té Gordon, entrarà dins l'àrea. Ja hi és. Continua Gordon. Pilota que toca cap a la mini Yamal. Ha intentat xutar la pilota i ha acabat xutant a Ramon Terrats.
3: Sí, que queda estès a terra, gairebé a l'alçada del punt de penal. L'esqueixa del turmell
1: està com lent, veus?
0: Sí, és que el treball del Getafe defensiu és molt solidari. Hi ha molt pocs espais, molts futbolistes del Getafe defensant, encara que el Barça guanyi per 2-0. I aquesta passada de Gordon a la Lamine Yamal ha tingut la interferència de Terrats.
4: S'ha triat un pèl massa en trobar a la Lamine i això ha donat temps a Ramon Terrats a avançar-se sobre l'intent de xut de la Lamine.
3: A Gavi el veig bé, no veig que tingui cap problema, però Flick li ha preguntat un parell o tres de vegades si està bé i...
0: A Gavi, eh?
3: Sí, a Gavi. No sé si és perquè no el veu dins del partit o perquè se n'ha assabentat d'alguna cosa que a mi se m'ha escapat, però jo a Gavi el veig bé.
1: Juga la pilota al Barça, la té el porter Joan Garcia, 2-0.
0: El més important és la resposta de Gavi a la pregunta de
3: Flick. Sí, que sí, que fantàstic, que bé.
1: Té la pilota al Barça, Gerard Martín la puja. Els gols de Gordon i Gabriel Jesús dona de moment avantatge tranquil al Barça.
5: Que el Barça ha marxat al descans guanyant en tots els partits, menys contra el Sevilla, que empatava un.
1: Pilota per Gordon. Gordon intentarà encara davant d'Andrés García. Fa la centrada, tapa Apcar, apareix David Soria i atrapa la pilota amb les dues mans.
0: Bé, l'acceleració de Gordon, cada cop que encara l'un contra un contra Kiko Femenia per arribar a la línia de fons, és més ràpid l'anglès.
3: 4 d'afegit.
1: Arribarem al minut 49. Un partit bastant plàcid, per no dir plàcid del tot.
6: Es disputaran 4 minuts de temps afegit.
1: Té la pilota Joan Garcia, després d'un intent d'atac absolutament nul per part del Getafe. Ja la torna a jugar el Barça. La remena Gabriel Jesús, és a camp propi, creua la divisòria. L'obre a l'esquerra per Xavi Espart. Continua encara. Xavi Espart per Gordon. Aquest cap a Gabriel Jesús, situat ara a l'extrema esquerra. Demana l'ajuda d'algun company. Apareix Xavi Espart, rep la pilota, encara lluny de l'àrea. La toca per Rodri, Rodri per Espart. Aquest cap a Gordon, el Barça fent les passades còmodes, però lluny de zona de perill. Canvia el joc, Rodri cap a la dreta per Koundé. Koundé combina amb Lamine Yamal, que la deixa anar amb un toc gairebé d'esperó. Ha frenat Mojica i Jules Koundé en falta. Veu la groga al lateral esquerre, el carriler del Getafe, i hi haurà falta favorable al Barça.
3: Els dos laterals amb targeta groga, els dos del Getafe.
0: Estan insistent Lamine Yamal que finalment, quan entra, una passada d'aquestes amb toques de luxe, elimina els rivals, genera una targeta groga, avantatge cap a Koundé. Ell no es rendeix mai.
1: Fabulosa l'assistència, la deixada de Lamine Yamal cap a Koundé, que ha provocat aquesta falta. La falta la picarà o Lamine o Olmo. Aixeca el braç dret Olmo, pica la pilota cap al segon pal, la rematada de Koundé directament a les mans de David Soria. Ha estat una rematada al cap, però força fluixa i molt centrada, fàcil per David Soria.
4: Quantes rematades ha fet el Barça a la primera part? Tampoc no sembla una de gran producció ofensiva, però...
7: 7 entrepals, 2 fora.
0: No està malament.
4: No, sí.
0: Per atacar dues línies tan endarrerides i tan pròximes.
1: Gordon juga amb Gabriel Jesús. Gabriel Jesús la torna per Gordon i aquest cap a Rodri.
0: És que el Barça no descansa, és com una maquineta. Si tu et relaxes una mica, ja te l'han clavat. O sigui, el gol del Barça de Gabriel Jesús a la pèrdua de Romero, la primera una acció amb un parell de rebots però amb la determinació de Gordon, i les altres, el xut exterior d'Eric, la centrada diagonal de Gordon. Bé, són moltes accions on el Barça ha posat a prova l'eficàcia defensiva del Getafe.
1: Pilota a la banda esquerra, la té Gordon. Gordon envia la pilota enrere per Rodri. Rodri la pica a l'interior de l'àrea, arriba Koundé. Koundé davanter centre, molt lent. I no sé si en fora de joc ha acabat perdent la pilota quan tenia tota l'opció del món per fer la rematada.
0: Mira, jo a Koundé el disculpo perquè hem vist algun partit en temporades anteriors on en aquestes aparicions a la diagonal
4: Getafe,
0: des de l'altra banda rematava a vegades tal com venia per no complicar-se la vida. Aquí ha volgut controlar amb el pit perquè ha vist que tenia avantatge. El que passa és que el control no és bo. O sigui, en lloc de controlar i girar el cos per orientar porteria, controla amb el pit però no gira el cos i per tant li queda la cama esquerra. Ell amb la cama esquerra no la domina, aleshores vol controlar-la, orientar-se, perfilar-se, i aleshores vol fer massa coses perquè no troba una solució. Però està bé que Koundé agafi confiança de dir, bé, per què he de rematar precipitadament amb el cap o amb el pit malament? No, si estic sol. El que passa és que el gest tècnic encara no és net, però és l'inici, ja arribarà.
3: Koundé li ha demanat a l'assistent si està en fora de joc, l'assistent li ha dit que no, i li ha sabut molt de greu, li ha fet molta ràbia, li ha fet un crit.
0: Perquè buscava la coartada, eh?
1: Pilota, atenció, atac del Getafe, a punt d'arribar ja al minut 49, té la pilota Ramon Tarrats. El Barça guanya 2-0, Tarrats cap a Mujica, Mujica la deixa amb l'esperó cap a Tarrats, fa la centrada, allunya la pilota Gerard Martín, que l'envia a corna. No s'hauria de llançar el corna, ja s'ha acabat el temps. L'àrbitre però ho permetrà.
7: Serà el primer del Getafe.
1: La pilota surt fora. Picat ràpidament, Mojica, la pilota a la frontal de l'àrea, aguanta encara, la té Google, prova el xut, pilota a l'interior, que tornarà a sortir a corna, l'àrbitre diu que sí, ja no hi ha temps per més. Els jugadors del Getafe li reclamen que es llenci el corna, l'àrbitre li ensenya el rellotge.
0: Els hi deu dir, m'he donat una. Sí,
1: 49 i mitja, i per tant, camí de vestidors, guanya el Barça 2-0.
3: Marxen Xinoxano, els jugadors, els que eren a la gespa, els que són a les banquetes. Marxa el primer per part del Barça, Lamine Yamal. Se'n va cap a la banqueta a buscar probablement algun company o alguna ampolla d'aigua. Van desfinant la resta de jugadors. Joan Garcia, que parla amb Gerard Martín. Deuen discutir alguna cosa d'alguna jugada d'aquesta primera meitat. També marxen Eric Garcia amb la màscara a la mà. Gavi. Els últims a fer-ho seran jugadors del Getafe, gent que estava parlant i queixant-se a Gil Manzano sobre aquest corna que no els han deixat picar. Sentirem les paraules de Gudel, que és aquí a l'àrea tècnica esperant a ser entrevistat. De moment, el Barça guanya per 2-0 a la mitja part al Camp Nou contra el Getafe.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
9: Les assegurances de salut d'MGC Mútua cobreixen totes les pròtesis internes i externes, incloent-hi fins i tot els audiòfons, per exemple, perquè any rere any millorem les cobertures i els serveis pensant en tu. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
10: Como equipo hay que ser más agresivo en los duelos, ganar más los duelos y crear un poco más adelante. Pero bueno, tenemos la segunda parte para dar la vuelta.
11: Bueno, mañana también que el mínimo error el Barça da la impresión de que te lo penaliza.
10: Sí, eso lo sabíamos. Sabíamos que el mínimo error ellos lo aprovechan. Hay que minimizar los errores e intentarlo dar la vuelta a la segunda parte.
4: Jugador del Getafe, avui fa de central molts anys al Sevilla, es nota en el seu accent.
9: L'efecte Costa.
0: Bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, Ricard.
0: Bé, no sé, han passat els dies però no s'ha mogut res del lloc.
12: No, per mi la primera part, tot i que segurament no estarà entre les més espectaculars de la temporada perquè el Getafe tampoc t'ho permet, però parla molt bé de l'estat de confiança de l'equip. No tant pel marcador, sinó perquè hi ha hagut un moment de la primera part en què has dit és que el Barça intenta passar per on no hi ha espais. I vaja, jo m'imagino 11 orfebres o 11 rellotgers suïssos intentant passar pel mig de la defensa del Getafe, i el Barça així tot ho ha intentat. És a dir, si l'equip no estigués confiat en el seu moment de gràcia futbolístic, jo crec que segurament tiraria per altres alternatives, però a mi m'ha agradat la primera part. És evident que no ha generat les ocasions d'altres dies, però és que insisteixo, tot i els dos gols i que pel que veig a Gudel no li ha acabat d'agradar la prestació del seu equip, jo crec que defensivament el Getafe no ha estat malament, no, bé, ha regalat una mica el segon gol, però en general és molt difícil fer mal aquest equip, fins i tot amb el poder ofensiu que té el Barça.
0: I després regala les pilotes perquè et pessiguen, et pressionen, et tanquen, t'ofeguen, Vull dir que són regals que jo crec que són gairebé forçats, eh?
12: Ahir deia a Bordalàs que li agrada el Barça en pilota, però, vaja, fidel al seu estil i a la seva ideologia, que encara li agrada molt més sense pilota, i realment, fins i tot Lamine, que avui no té el dia o no té el dia més inspirat, cada cop que perd una pilota s'activa rapidíssim, i si Lamine s'activa ràpid, símptoma que està tothom molt endollat en aquest apartat.
0: I què m'has de dir del generador de caos?
12: Doncs molt poc caòtic, però molt efectiu. Jo trobo que no n'és gens de caòtic, però ell ho deia en el sentit que els seus moviments en teoria generaven espais pels del darrere. Avui, encara que hi hagués 10 Gabriel Jesús, em sembla que d'espai seria difícil de trobar, però jo reconec que estic molt sorprès amb el seu rendiment, sobretot el golejador. Jo no el tenia per un gran golejador, sí un molt bon futbolista, com deia el Xavi, jo hi coincideixo, tècnicament superior a Ferran Torres, sí un jugador que un davanter defensa de primer ordre, però vaja, aquests números d'eficàcia amb els pocs minuts que ha jugat fins ara, haver marcat tant, jo no ho esperava, sincerament. Bé, és veritat que com més minuts vagi jugant, aquesta xifra segurament baixarà, però de moment és que cada dia que treu el cap al camp marca, i jo crec que és importantíssim.
0: Marca i finalitza bé, perquè sí, són sí. Gols
12: de, sí, d'avui avui, és de davanter llest.
0: Avui és de moment de xut, el que va fer un aquí al Camp Nou, no sé si va ser contra el Racing, va ser un impacte creuat al segon pal, va posar molt bé el gol, el de cap, vull dir, gols de golejador, futbolista que té la porteria al cap, i que avui, Carles, quantes n'ha recuperat?
13: Qui, perdona, perquè estava...
0: Gabriel Jesús.
13: N'ha acabat recuperant-ne 4.
0: 4 recuperacions i 3 gols amb 3 xuts entre els 3 pals aquesta temporada, eh?
13: Exactament així.
0: O sigui, tant per atacar com per defensar Gabriel Jesús, funcionant a bon rendiment. El Barça ha tingut molta paciència en pilota, ha cuinat molt la jugada, potser li ha faltat un punt de precisió en la passada recepció, en el moviment a l'espai, però no és fàcil quan tens tot l'equip rival per darrere de la pilota. Les rotacions, alguna esmena, alguna qüestió que diguis estaria bé fer ja un canvi?
12: No. Gratament sorprès i molt a favor del que ha fet Flick. Per mi, si alguna assignatura pendent tenia l'Alemanya en aquests dos primers anys és la de fer rodar jugadors, jo estic especialment obsessionat amb Pedri, i a mi em sembla molt destacable, i ho diré així, per mi la millor notícia d'avui, evidentment a part de guanyar el partit, és que Flick operi amb els 11 d'acord amb la plantilla que té. És a dir, altres anys potser no era així, però aquest any jo crec que el Barça es pot permetre fer rotacions massives, com és avui, que hi ha gairebé mig equip que no seria titular, i que el nivell no baixi. Jo crec que això s'ha de traslladar a que això passi sovint. Bé, segurament hi ha l'excepció de Rodri, però també et dic que Rodri, que jo quan l'he vist a l'11 he pensat, ah, però és que Rodri està jugant caminant.
0: Sí.
12: Rodri, a Rodri el d'avui no li paguem.
13: Voleu saber quantes vegades ha tocat la pilota Rodri?
0: Quantes?
13: 82.
0: Buah, això és una animalada, no?
12: Clar, aquesta dada, no,
13: bestiesa.
12: Aquesta dada, Carles, segurament no la tindràs, però jo crec que les ha tocat totes parat, sense córrer.
0: 82, gairebé podria ser el que un mig centre del Barça pot acabar el partit.
12: Sí.
0: No?
12: Sí,
0: és veritat
12: sí.
0: Que ha tingut molta pilota, Marc, el Barça, no?
2: Sí, hem estat al 76% de possessió. Clar,
0: això també ajuda, però vaja, 82 intervencions en 45 minuts vol dir que avorrir-se no és avorreix, perquè gairebé toca una pilota cada mig minut, eh?
13: Recorda que sempre destaquem quan algun jugador arriba a les 100 o passa a les 100,
0: sí.
13: I tampoc són tantes vegades durant la temporada.
0: Veurem com acaba avui. Molt bé, doncs el Barça guanya per 2-0, al Jordi li està agradant tothom, Gordon s'ha destapat seguint la línia de la selecció anglesa, cada cop tenim menys deutes pendents.
12: Però coincideixo amb la Laia que...
0: Fluix,
12: avui fluix.
0: Bé, però dintre.
12: Vull dir, en el gol, fluix,
0: sí,
12: però...
0: Sí, escolta, la rematada.
12: Conyes a part...
0: No té un canó a la cama.
12: Aquest tio... No, jo crec que no és un mal xutador, però la veritat és que aquí encara no ho hem vist. En tot cas, jo celebro perquè a Sevilla el vaig veure una mica encaparrat. i en aquest cas la parada de seleccions li ha anat bé per tornar amb confiança, sí. I a més avui ha tingut aquest punt de sort que a vegades necessites, doncs escolta, oli en un llum.
0: Tot i això és un jugador que defineix més per habilitat que per potència, eh? Això em referia, que no, sí, no li veurem, sí, sí, aquí rematades molt contundents amb penyes frontals, li veurem més rematades amb l'interior com hem vist fins ara. Molt bé, doncs ho remata també després el Jordi.
12: Fins ara.
8: Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
14: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
15: Les notícies.
5: Repassem l'última hora amb la Berta Torrades. Bona tarda, Berta.
16: Què tal? Bona tarda. La CUP decideix no presentar-se a les eleccions generals perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. El partit sometrà la decisió a votació de la militància a partir de demà i dilluns faran públics els resultats. Recordem que a les generals del 2019 la CUP va aconseguir 2 diputats per Barcelona, però el 2023 va acabar quedant fora del Congrés. També pendents a aquesta hora de saber qui serà finalment el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. El president dels Republicans vol resoldre aquesta qüestió aquest mateix cap de setmana. Mentrestant, els comuns continuen convidant Rufián a liderar el Front Ampli. Gerardo Pisarello és el portaveu del partit.
17: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un Front Ampli.
16: En plana internacional, destaquem que avui fa un any de l'acord d'alto el foc a Gaza entre Israel i Hamas. En aquest temps, però, Israel ha bombardejat la franja gairebé cada dia i es calcula que han mort almenys 1.500 palestins. Això ha acabat frenant la reconstrucció del territori. I acabem a casa nostra explicant que Oques Grasses s'acomiada aquest vespre amb el darrer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona després de 3 cites multitudinàries. El concert, recordem, començarà a 9:15 i es podrà seguir per ICAT, per TV3 i també pel canal de YouTube de 3CAT.
5: Gràcies, Berta.
16: Que vagi bé. Fins ara.
15: Els titulars.
2: En futbol internacional, a la Premier tenim un partit en joc.
5: Al minut 5 de la segona part, Manchester United 0, Tottenham 0.
2: I a Itàlia?
5: Al minut 31 de la segona part, Inter 3, Parma 0.
2: Aquesta tarda, Alemanya, punxada del Bayern de Múnich.
5: Augsburg 2, Bayern de Múnich 2.
2: A la segona divisió, victòria del Sabadell.
5: Ceuta 1, Sabadell 2. El conjunt arlequinat és quart provisionalment amb 16 punts.
2: A segona ref, victòria del Barça Atlètic.
5: Barça 1, Logroñés 0.
2: En futbol sala, el Barça juga avui.
5: A les 9, Barça xota al Palau.
2: En bàsquet també hi haurà partit al Girona.
5: També a les 9, Breogan Girona.
2: En motor, victòria de Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia.
5: El pilot de Cervera torna a ser líder del Mundial amb 4 punts més que Jorge Martín.
2: I en Fórmula 1, victòria de Max Verstappen a Singapur.
5: A la classificació general, Antonelli és líder amb 325 punts, 89 més que Russell.
2: Acabem amb ciclisme, victòria de Pol Sexas al Giro de Llombardia.
5: El francès ha estat el més jove de la història en guanyar a Llombardia. Ho ha fet en 20 anys i 16 dies.
8: A Catalunya Ràdio, la TDT.
18: Què us poso?
19: Per mi una estrella.
18: I per tu?
20: Jo també una estrella.
19: Ara estem d'acord.
20: Estem d'acord?
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
5: I llegim, com ja sabeu, tant al descans com quan acaba el partit, els comentaris de vosaltres, dels oients. Avui, després d'haver parlat a la prèvia amb Jaume Oliveres, hem rebut diferents comentaris com aquest. A mi també m'agrada anar a l'estadi amb el petit transistor i poder anar sincronitzat amb l'acció esportiva de l'estadi, sempre escoltant la TDT. També la meva dona em va regalar una ràdio FM per sentir-vos en directe sempre des de l'estadi. Moltes gràcies. I sobre el partit, sobre
0: per
5: aquest...
0: Per tant, es confirma, que hi ha... Sí. Oients amb transistor de sempre al Camp Nou.
5: I n'he llegit dos, però n'hi ha una desena, de comentaris.
0: Home, doncs mira, molt interessant, perquè pensem que tothom va avui en dia amb el mòbil i hi ha gent que encara pot allunyar les pantalles de la seva vida.
5: Sí, i sobre el partit, sobre aquest Barça 2, Getafe 0, ens diuen 2 gols al Getafe. Això no és gens fàcil, ja ho sabem, sempre Barça.
15: El laboratori.
0: Carles, dades de la primera part. Comencem amb Gabriel Jesús, que avui tenia una mirada especial.
13: Doncs 28 intervencions, una passada de mèrit malament, 4 pilotes recuperades, cap pilota perduda, una rematada entre els tres pals, un gol.
0: Cap pilota perduda, eh? També 4 recuperades, cap perduda, eh? Fantàstiques, fantàstics els números de Gabriel Jesús. Què més teníem al laboratori?
13: També seguint amb els números dels seus companys, finalment Gordon sí que ha tocat més vegades la pilota que no pas Lamin. Gordon 38 intervencions, Lamin Yamal 33.
0: Això també jo crec que és molt significatiu, eh? Que Lamin estigui per darrere de l'altre extrem és molt inusual. Avui Gordon dirigint l'atac i el Barça atacant molt per la banda esquerra, amb Lamin una miqueta més intermitent.
13: Miràvem a Gavi a la segona alçada amb 54 intervencions, amb una pilota recuperada, dues de perdudes. Ha rematat dues vegades a porteria, una amb el cap cap entinat i una altra rematada bloquejada uns metres de la porteria. Possiblement no és dels partits més vistosos, però òbviament tampoc té errors ni tampoc té res que el penalitzi en aquest cas. No sé si estava tocat o no, però no ho semblava.
0: Ara ho veurem. I Eric B?
13: Eric, correcte, sense problemes, amb 3 recuperacions, una perduda i una rematada entre els tres pals que ha posat en problemes el porter del Getafe. Per tant, molt solvent, com sempre, sense problemes.
0: Molt bé, doncs bons números significatius d'aquesta primera part, la presència de Gordon, el gran partit de Gabriel Jesús i la producció de Rodri. No oblidem la dada que ens ha donat el Carles, has dit 80?
13: 82 intervencions, 82, amb 5 pilotes recuperades i cap pilota perduda.
0: Ho seguirem, perquè Rodri és com el futbolista silenciós. Ell va fent, sembla que no hi sigui, però toca 82 vegades la pilota, en recupera 5, no en perd cap, i fa la sensació que ho fa tot amb un perfil baix, no? Passa desapercebut, fins que el Barça el necessita, que també a sobre apareix en aquell moment.
6: Veurem si deixa'm en una de l'escàner ràpida, Ricard, un rànquing de la distància entre línies del rival, amb això que fa el Getafe avui d'ajuntar-se molt, de totes les parts dels partits de Lliga del Barça de tota l'era Flick, des del 2024, això són una anàlisi de 166 parts, avui el Getafe és el sisè rival amb les línies més juntes de totes aquestes 166 parts. Són 21 metres de distància entre la defensa i la davantera del rival del Barça, que és el que explicaves, un equip absolutament comprimit.
0: O sigui, 166 parts vols dir de 45 minuts, eh?
6: Exacte.
0: I de 166 parts valorades pel Bernat, aquesta seria la sisena,
6: Sí.
0: Top 6, de distància entre la línia davantera i la línia defensiva d'un rival,
6: Això mateix.
0: Per tant, filar prima aquí és molt difícil ser precís i el Barça ho està aconseguint. Marc, possessió i localització?
2: Hem acabat amb el 76% de possessió pel Barça, jugant un 70% del temps a camp del Getafe.
0: Tot ben localitzat a camp del Getafe, amb molta pilota del Barça. Els jugadors blaugrana apareixen al terreny de joc. La Mireia ara ens dirà si hi ha canvis, el del Getafe encara no.
18: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
22: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Ja tenim els futbolistes del Barça i del Getafe damunt del terreny de joc. Hi ha algun canvi, Mireia?
3: No n'hi ha cap més enllà que el del que ha hagut de fer el Getafe a la primera meitat, del d'Abkar per Romero.
1: Entra d'Abkar per l'argentí Romero amb problemes musculars. Tot a punt perquè comenci la segona meitat. Guanya el Barça 2-0 amb gols de Gordon i Gabriel Jesús a la primera meitat. Partit dominat pel Barça. Partit amb una lectura futbolística, com ara escoltàvem les diferents dades que ens donaven els companys, totes positives, però que després es tradueix, però potser en una absència d'espectacle o d'exuberància més festiva.
0: El partit és incòmode, com sempre, quan jugues contra el Getafe, pocs espais, tu has de proposar-ho tot, ells viuen des de la reacció...
4: En quants atacs el Barça ha pogut córrer amb espais oberts?
0: Cap, un, no sé, sí, que no t'ho concedeixen. Comença el partit amb una groga.
1: Sí.
3: Doncs no l'he pogut veure.
0: No sé si l'entrada és de Dani Olmo.
1: Una falta d'Olmo per frenar una jugada contra cop del Getafe.
13: Jo crec que arriba tard, la disputa.
3: Per un jugador del Barça.
0: Què dius, Marc?
13: Que jo crec que arriba tard a intentar contactar amb la pilota. No és que busqués aturar la jugada, sinó simplement que arriba tard.
1: I trepitja, no?
13: Sí.
7: Partit contra el Getafe amb poques faltes, eh? Aquesta és la quarta del Barça. El Getafe també li han assenyalat 4.
0: 4 i 4. Ara el Barça n'ha fet una altra, Carles, de Xavi Aspar. Per tant, el Getafe picarà una falta lateral des de la banda dreta. Una acció d'estratègia on el Barça haurà de... aplicar tensió.
1: Francho es disposa a fer el llançament, finalment no, deixa que sigui Ramon Terrats qui faci el llançament d'aquesta falta. Lamine Yamal la situa enganxat a la pilota per evitar que piqui ràpidament el Ramon Terrats. Es posa molt a prop Lamine de la pilota i l'assistent de la banda de sortir del camp per dir-li a Lamine: posa't a la distància reglamentària. Un minut i mig de la segona meitat. Guanya el Barça 2-0. Pica Ramon Terrats, la treu Dani Olmo amb el cap. Amb el cap també Gabriel Jesús. L'enviava cap a l'intent d'escapada per part de la Lamine Yamal. Recuperarà la pilota el Getafe. No ho ha aconseguit amb èxit. Serà, per tant, servei de banda. Ja el serveix Xavi Espart.
3: Avui hi ha la millor assistència de la temporada, 59.465. No s'arriba encara al 60.
0: La millor, Laia?
3: Sí, per 100, per 100 aficionats, doncs supera la de l'Atlètic Club, el primer partit.
1: Bé, els partits que hi ha hagut al Camp Nou potser encara no han estat d'aquells que en diuen de... No sé com els de categoria 1, no?
3: Rayo, Feyenoord, Racing i avui.
1: Ja no hi ha cap Madrid, cap partit de Champions potent, cap Atlètic de Madrid.
0: I ara hi havia hagut una jugada curiosa, perquè Dani Olmo havia caigut en una acció gairebé sense pilota. Gil Manzano no ha xiulat falta i de cop i volta l'ha xiulat i ha aixecat el dit polze cap al quart àrbitre. Dani Olmo reclamava la falta i ha tardat potser 2 o 3 segons, i la sensació que he tingut és que es dirigia al quart àrbitre amb el polze.
1: Bé, estan tots intercomunicats a través d'aquests auriculars i micròfons, i per tant, doncs, el deuen haver advertit. Té la pilota a la Lamine Yamal, la juga enrere cap a Eric Garcia. 2-0 guanya el Barça. A veure si veiem un parell de golets més en aquesta segona meitat.
0: Sí, els veuràs.
1: Rodri cap a Gavi amb Lamine filtra la passada, buscava la presència de Dani Olmo, ha tallat atent gent de Conà. Molt bé ara Gavi recuperant la pilota, la juga Rodri, l'envia per Gordon a punt d'entrar dins l'àrea, ja hi és, es prepara la pilota, prova, xut, ha tapat Kiko Femenia.
0: La pressió funciona, com salta Gavi ara, recupera Rodri, ràpidament activa a Gordon perquè el Getafe ha abandonat la guàrdia, perquè ja està exposant-se, ja està obrint-se, per això el Barça fa tan mal des de la pressió.
1: La pilota la continua jugant al Barça, la realitat dona la llei de l'avantatge, tot i una caiguda de Dani Olmo. La torna a tenir el de Terrassa, aguanta la pilota, 3 minuts i mig de la segona meitat, 2-0, guanya el Barça, té la pilota Gerard Martín, aixeca la vista, busca la passada, la centrada pel cap de Gabriel Jesús, que molt forçat ha aconseguit saltar i l'ha tocat amb el cap, però ja no l'ha pogut dirigir cap a porteria. Potser ha saltat abans d'hora Gabriel Jesús, o potser la centrada de Gerard Martín una mica alta.
4: Diria que l'enganxa ja baixant, no en el punt més alt del seu salt, sinó ja baixant, on no pots imprimir tanta força ni direcció.
1: No hi ha hagut coordinació de...
0: Està una mica gent. Jo crec que la centrada era alta,
13: una
0: també.
13: Una mica, sí, també ho crec, sí.
0: Ha hagut d'estirar-se molt i no ha pogut mantenir-se més temps a l'aire. Primera rematada de Gabriel Jesús fora, no, Marc?
1: De la història de Gabriel Jesús com a jugador del Barça.
13: Això no ens atrevim,
0: no? No us atreviu a dir rematada?
13: Però ja havia rematat fora. Sí, és la segona.
10: O sigui, el que ens destacàvem nosaltres era que les que anaven entre els tres pals eren gol.
0: D'acord.
10: Ben havia matisat. Rematat un al pal, sí, no m'equivoco, un al pal, sí. I aquesta deu ser la segona fora.
0: Sí. Ben matisat.
1: Gabriel Jesús ha deixat els tres pals, perquè aleshores és gol.
10: Correcte.
1: Sí. 2-0, guanya el Barça un dels gols, el segon l'ha fet precisament Gabriel Jesús.
3: Comença a haver-hi moviment a les banquetes, s'escalfen per part del Barça Cancelo, Fermín, Pedri...
1: Mojica xuta, la pilota se'n va al lateral de la xarxa, sense necessitat d'intervenció per part de Joan Garcia.
3: Cancelo, Fermín, Pedri, Adeyemi i Bernal.
1: Joan García és de la Masia, és el càntic que se sent ara de darrere la porteria.
3: Cada dia, com a cada partit, com a mínim una vegada se sent aquest càntic.
0: Ah, sí? Càntic jo no l'havia sentit.
1: Càntic que respon a una, diríem, falsedat.
4: Una broma, no?
1: No és...
3: Home, per provocar una mica, sí. No?
0: Bé, és original, no?
3: Sí.
1: Pilota per Lamine Yamal. Vull dir que Joan García no ha estat mai a la Masia, oi?
3: No. Aquí... Ha estat més a la base de l'Espanyol, diríem.
0: Però vaja, dintre de la rivalitat jo el trobo original.
3: Sí, Estenze també li feia molta gràcia, la Rua el cantava també. Sí,
1: millor dir això que no...
0: Ah, vol dir que ja és on sí, que... Aquest cap del fumador m'agrada més, aquest.
1: Bé, la pilota Rodri. Continua avançant metres Rodri, la juga per Olmo, la torna per Rodri, ha caigut a terra Olmo, que es queixa... que l'estan rebregant per totes bandes. No pot endur-se la pilota Xavi Espar. La lluita amb Andrés García continua encara. El jugador del Getafe es llença a terra. Xavi Espar li contacta-la la pilota i l'envia fora. Serà servei de banda favorable al Getafe.
0: Com passiga el Barça, la pèrdua. A la cantonada s'ha estirat Xavi Espar per impedir que Andrés García pogués refusar la pilota.
1: Posarà en joc la pilota el futbolista del Getafe. Andrés García la toca... davant de Gerard Martín, ho intenta Xavi Espar, se l'endú, Gabriel Jesús no pot prosseguir, recupera la pilota, Rodri. Una més pel Barça.
4: Sí, el Barça ofega el Getafe.
0: Sí, apagant el foc aquí després del control orientat de Terrats, perquè el Getafe supera la pressió, però després hi ha Rodri.
1: Ara perd la pilota Lamine Yamal, que es queixa d'una possible falta de gent. Torna però a recuperar la pilota al Barça.
0: Serà difícil substituir-lo avui, perquè no s'ho està passant bé, Lamine Yamal.
1: Mojica intentava enviar la pilota cap a Ramon Terrats, li ha barrat el pas Koundé, tot i així se la torna a endur Mojica, el jugador multiequip, ha jugat a molts equips del futbol espanyol, ara ho intentarà amb una cavalcada per la banda esquerra, davant d'ell Eric García. Ha picat la pilota Mojica en Eric García. Servei de banda favorable a la Getafe.
5: Que, per cert, l'oient Rafael Martínez ens pregunta també a quants equips de primera va estar Lluís Carreras, un altre Rodamón, i va jugar, doncs, en 7 equips. A la vez, Murcia, Atlètic de Madrid, Mallorca, Barça, Racing i Oviedo.
0: Tots a primera, també, eh?
5: Tots a primera, sí, aquest set.
0: Home, doncs, l'amic Lluís també... Sí. Un altre lateral a l'esquerra.
1: Doncs podem fundar el club del 7. El que passa, hauríem de trobar un futbolista que ha jugat en 8 equips. Pilota per Gordon, Gordon a l'espai, surt Soria, que en combinació amb un company a la defensa han aconseguit evitar el perill de part de Gordon. S'ha fet mal David Soria.
3: Sí, es queixa d'una entrada de Gordon, sí, com si el jugador del Barça hagués arribat tard, ha quedat estès a terra, l'àrbitre ha aturat el partit, i Gordon ara diu que ell no ha estat, que no en sap res.
1: És que potser la falta, el cop potser és del seu company.
0: Jo crec que el que diu Gordon, no sé si és que no ha fet res, sinó que ell toca la pilota i després topa.
4: Sí, sembla que l'impacte sí que topen.
2: Sí, que topen, sí.
4: És fortuit, potser no és falta, eh?
0: Això és el que jo crec que deia Gordon. Sí, jo crec que Gordon no negava el contacte. El que Gordon deia és que ell es tira la cama per rematar i que després topen.
4: Toca la pilota fins i tot, Gordon, eh?
1: Sí. Bé, la veritat no ha acabat finalment. Jo crec que no havia assenyalat res i ara li dona la pilota...
2: El Barça, no?
1: No, el Getafe.
0: Això l'ha falta.
1: Sí? Ah, doncs...
4: No. Home, ja impacta, sobre el genoll de Soria.
1: Soria ha plantat la pilota, l'enviatge cap a camp del Barça, on ara intenta acció d'atac el Getafe amb Kiko Femenia, que fa la centrada, la talla Eric García, apareix Andrés García, se la torna en duca o a terra per l'impacte d'una topada amb Rodri. Potser pujaran les revolucions dels jugadors del Getafe.
0: Una mica, la intensitat, ja ho ha dit Gudel, no? Sí. Que havia faltat una miqueta més de...
1: Gudel?
0: De duresa.
1: De Triana, eh? Perquè l'escena andalús que tenia...
4: Això els hi passa, a Rakitic també li passava.
1: Compte que la té Gabriel Jesús, era la frontal de l'àrea, la veia per Lamine Yamal, i apareix un jugador del Getafe per enviar la pilota a corna.
2: El quart 3-1.
0: Quin bon moviment de Gabriel Jesús, i després deixant d'esperó per l'espai on havia d'aparèixer la Minyamal, no hi era, però li ha deixat la pilota amb avantatge. S'ha estirat bé Francho per forçar el corna.
4: En la conducció de la Minyamal, que és de 10-15 metres amb la pilota en diagonal buscant a Gabriel Jesús, ens ha fet un primer pla i no mira la pilota en cap moment, i potser fa 3-4 tocs de pilota avançant cap al camp, cap a la porteria del Getafe.
1: Pica el corna en curt al Barça. La rep Gabriel Jesús, l'envia per Dani Olmo. Olmo la torna per Gordon. Gordon davant de Ramon Terrats, que força, doncs no, no és fort, no és córner.
0: Se li ha sortit la cadena a la bicicleta.
1: Per cert, parlant de corners, he rebut solidaritat d'oients respecte als records aquests que tenim tan històrics.
0: Els has preguntat si coneixen Satriani i tots?
1: No, no, jo he parlat del corner de l'Albacete.
0: No, però
1: dic que
0: una mica com era...
10: Salazar per Òscar
1: García. Allò, ja va quedar, allò ja va quedar clar que sí, que el recordaven. Salazar era qui ja llançava, oi?
4: Uruguaià, oi?
1: Sí.
9: Perquè aquest... has rebut missatges dient jo també ha vingut això, aquesta acció al cap, eh? Està molt bé.
1: I es veu que en alguna altra transmissió també ho han comentat.
0: Sí, sí, sí. Tu tens ràpidament aquesta jugada
10: no, associes no, amb el... que tots tenim una edat.
0: Amb el formatge mecànic.
9: Connectes amb l'univers del culer molt ràpid,
0: Bernat. Sí, sí, sí.
9: Està molt bé.
0: I això era amb l'Albacete, però vaja. Sí.
1: Però els gols els feia...
4: Contra el Madrid, no? Li va fer un gol. Per això el recordem tant, segurament, el gol d'Òscar García.
0: Perquè és l'Òscar, no?
4: També.
0: Si hagués estat Salazar, potser...
1: L'Òscar, que està entrenant un equip de Polònia, de difícil pronúncia.
0: Ah, sí? Busquem-ho. Tenia la pista perdut.
1: És que diria com es diu, però és que sóc incapaç de reproduir-ho. I perquè, a més, no és dels històrics, dels coneguts. Pilota d'Eric García, l'envia cap a Jules Koundé, recupera la pilota al Getafe, que se l'endú, tot i alguna possible falta sobre Gabriel Jesús, recupera el Barça.
6: Són 8 lletres, 2 zetes i 2 vocals, El Pogon Szczecin, de
9: Comença
6: Polònia.
9: Com el cognom de Stensny,
6: sí,
9: no? Llavors
6: ser...
9: seria
6: Szczecin.
0: El Pogon.
6: Pogon.
1: Gairebé 12 de la segona meitat, la té Xavi Espar, l'envia per Dani Olmo molt l'interior de l'àrea, la seva rematada la pot refusar, corna David Soria.
0: Molt bé, la combinació per dintre, la passada de Xavi Espar, potser una mica llarga per la trajectòria de Dani Olmo, que tenia avantatge i potser no calia obrir-la tant, però ha volgut assegurar Xavi Espar la passada, i això ha fet que Dani Olmo rematés forçat perquè arribava Mujica.
4: Ha rematat bé per això, ha rematat molt fort. O sigui, la mà baix de Soria és bastant bona.
10: Serà el cinquè, 3-2.
1: L'ha picat en cura el Barça, l'ha picat la mínia mal, l'ha cedit cap a Gordon. Gordon s'endú la pilota, continua encara el 17 del Barça, la juga cap a la mínia mal, la mínia mal la torna per Gordon, que no arriba a temps de fer la centrada, i la pilota es perd per la línia de fons, tornarà a ser servei de porteria pel Getafe. Bé, guanya el Barça 2-0.
0: Està cuinant el tercer, Jo crec que ja és a prop, ja són algunes aparicions, la profunditat de Gordon, l'acció ara per dintre i l'avantatge de Xavi Espar amb Dani Olmo, el cop de cap de Gabriel Jesús, que per poc els primers minuts no connecta entre els tres pals, i el Barça manté la pressió alta contra la sortida del Getafe, que vol fer-ho però no sap com sortir.
1: Gent jugant cap a Mario Martín, aquest amb Mujica, la treu gent novament amb el cap, la lluitava Ramon Terrats, que l'envia fora. No surt. Per cert, què és tota aquesta brutícia que hi ha al camp? Veig coses blanques per tot arreu.
0: Són venes d'aquestes que els jugadors...
4: Camins d'una vena o no?
9: No, serà la treta.
1: Que no sigui com el camp del Rayo, que s'han dedicat a llançar...
9: Sí, avions de paper, avionets,
1: no? De paper,
9: no,
1: i pilotes de boletes de plàstic, aquelles que boten tant. Però centenars, eh?
9: El Barça farà dos canvis, entraran Fermín i Pedri.
0: Fermín i Pedri, molt bé. No està malament, segona unitat.
1: Una de Yemi també animaria la cosa.
0: Home, sempre.
9: S'està escalfant encara.
1: Pilota per la mínia mal, centra la pilota directament fora del camp. Serà servei de porteria. Pilota pel Getafe. Gairebé el 14 de la segona meitat. Continua el 2-0 favorable al Barça.
9: És veritat que tota aquesta brutícia que veus a la gespa són les venes, aquests homenatges. No són només les de Lamin. També Femenia també se n'ha tret alguna, i la llançada i algun altre jugador del Getafe.
11: Vull dir que està com molt, que últimament cada vegada hi ha més jugadors que les porten i se les treuen als mig de partit.
0: I les llencen dintre del terreny de joc.
11: Clar, com a mínim a la banda, no? Fora del terreny de joc.
0: Jo crec que sí, que no estaria malament prendre's aquesta llicència, no?
1: Sí.
0: Vaja, no m'imagino una pista de bàsquet o d'handbol allà, plena de venes.
10: És poc educatiu, tot això.
1: Sí. És com se me'n fot, ho llenço aquí i...
10: Jo recollirà algú, sí.
0: I si passa la pilota per aquí, doncs mira...
1: Jo també he pensat amb els nens que veuen això. I que, clar, després...
0: Digue'ls que estressin les coses.
10: Després ho fan.
9: Arriben els canvis. El primer, marxa amb el dorsal número 6. Gavi, gent, veig que es posa dreta per aplaudir el jugador del Barça, que retorna els aplaudiments als aficionats. Marxa Gavi, xoca les mans amb Xavi Espart. El segon canvi, també marxa Dani Olmo, que també saluda Xavi Espart abans de marxar. Entren Fermín i Pedri.
0: Es manté Rodri al mig camp, canviant la segona i la tercera alçada. Pedri recupera la segona on jugava Gavi, Fermín la tercera on hi havia Dani Olmo.
1: Amb Fermín patirem, eh? I Gordon...
0: Patirem, què vols dir?
9: Patiràs.
1: Confondré.
0: Ah,
9: home, ara pensa que parlaves de lesió...
1: Ara ja,
9: cosa,
1: ara ja no... porten el mateix color exacte de cabell.
0: És un repte, sí. Bernat.
1: Té la pilota Eric García, l'envia per Rodri, jugant cap a la banda esquerra per Gerard Martín. Gerard Martín veu l'oferta de Gordon, rep la pilota l'anglès, un quart d'hora de joc de la segona meitat, Barça 2, Getafe 0.
9: Han sortit a escalfar-se Cubarsí i Abdelkarim.
1: Ah, l'egipci.
9: Sí, que ha fet un gol en aquesta aturada de seleccions.
1: Pilota per Fermín, Fermín toca per Pedri. Pedri fa l'assistència cap a l'interior de l'àrea per Lamin Yamal, que pica la pilota fora. Ha buscat aquell xut meravellós.
0: Però no li surt no acaba de sortir avui. No, falta explosió, com deies tu, li falta aquell...
1: Espurneta, sí.
0: Sí, aquella espurneta, sí, és veritat. Però la temporada es viu partit a partit i amb la jubilació, no serà el cas de Lamin, passa una mica el mateix, es prepara pas a pas perquè pensa què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal. Així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, del programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Informat en CaixaBank.cat, el 16 de la segona part guanya el Barça 2-0, el primer gol de Gordon, el primer minut de partit, el segon de Gabriel Jesús, el 29.
1: Pilota per Koundé, l'envia per Rodri, rep Fermín, gira i la toca perquè l'arribi a tocar i a progressar Gerard Martín. L'envia cap a Xavi Espart, pilota per Pedri. Pedri l'envia a l'interior de l'àrea, talla Mujica quan ja l'esperava Lamine Yamal. Allunya la pilota Mario Martín, compta l'avantatge per Eric García, però no se'n surt. La lluita amb Ivan Azón, que cau a terra. Jo crec que forçant o intentant forçar una falta que l'àrbitre evidentment no ha vist.
0: No ha estat bé, Eric, en la primera intenció en el contacte amb pilota, però després com domina el cos a cos, com ha millorat Eric en aquesta signatura. Recordo la primera etapa d'Eric al Barça, empatia molt en aquest duel, ara l'ha millorat molt.
1: Fermín i Gordon combinant a la banda esquerra de l'atac. No ha estat bona la passada Fermín cap a Gordon. Això ha permès la recuperació de la defensa, que l'envia llarga directament a dominis del Barça.
0: Jo crec que el Barça produeix molt en atac, però una mica d'acord amb Bordalàs, on marca les diferències en aquest ofec, aquesta, com escanya el rival quan vol sortir. O sigui, no el deixa, només li diu, no, tu només has dedicat per defensar. O sigui, dedica't a defensar, que no donarem més marge.
1: Juga con Rodri, l'envia per Gabriel Jesús, passada enrere, ha de córrer Rodri, prepara també canvis al Getafe.
9: En farà 3.
1: Pilota en canvi d'orientació des de la dreta cap a l'esquerra per Gordon. Gordon amb Xavi Espart. Xavi Espart juga cap a Pedri. Pedri torna a trobar la presència de Lamine Yamal a la banda dreta a l'interior de l'àrea. Lamine Yamal la deixa per baix. Allunya la defensa Gudel.
0: Tenia intenció aquesta centrada. Buscava Gabriel Jesús al segon pal.
1: Les 8 del vespre. Sona... el Virolai, no?
9: Sí, sempre, sí. Després dels crits d'independència sempre canten el Virolai. Vieu-nos cap al gol, no, deien ara? En comptes de cap al cel?
1: Home, és millor anar cap al gol, sí, sí.
9: Sí.
1: En termes
9: sí,
1: futbolístics,
9: sí.
1: No?
9: Sí, sí.
1: Pilota per Eric García.
0: Sobretot quan ets viu, diria. No?
1: Clar.
4: En tots els termes, Bernat, escolta, ja.
9: Ja
4: tindrem temps d'anar-hi.
1: La pilota la juga Pedri, toca cap a Gerard Martín. Gerard Martín aguanta la pilota, la deixa a l'esquerra per Gordon. 19 minuts de la segona meitat, atacant el Barça, buscant el tercer. Juga Gordon, l'envia per Xavi Espart. Tocant per Pedri. Pedri ha buscat una passada que ha interceptat l'àrbitre i l'àrbitre, per tant, protocolàriament, donarà la pilota als jugadors del Barça, tot i que abans es faran 3 canvis al Getafe.
9: El primer marxarà al davanter centre, marxa Ivan Azón i entra l'amic de la transmissió, Satriano. També marxa a Mojica, al lateral esquerre, entra també un altre lateral esquerre, Da Vinci, amb el dorsal número 3. I ara ha hagut de fer canvi de pissarra, però no es veu bé aquesta pissarra.
1: S'han gastat les piles.
9: Sí, oi? Marxa...
1: Entra Bocelli.
9: Sí, entra el dorsal 15, que és Bocelli. Marxa Andrés García, lateral dret.
0: Potser Kiko Femení avança la seva posició. Bocelli es queda lateral dret. Da Vinci, lateral esquerre per Mojica. Satriano la posició de davanter on jugava Ivan Afon.
12: Canvia el Getafe. Da Vinci amb el dorsal 3 entra en el lloc de Mújica.
0: Es confirma, eh? Bocelli serà el lateral dret i Kiko Femenia jugarà per davant com jugava Andrés García.
4: Da Vinci és aquell nano que va patir la pèrdua del seu pare en l'accident d'AVE a Córdoba fa uns mesos, David Cordón, que també havia estat futbolista.
1: Pilota, atenció per Fermín. Fermín és a la frontal, es fa un petit embolic, no ha pogut continuar amb l'acció, la deixa enrere per Pedri. Pedri busca la presència de Gordon, el control no és bo, potser ja una mica cansat, se li escapa la pilota a Gordon, serà servei de banda, out favorable al Getafe.
11: Avui Catalunya Ràdio està molt ben representada a la llotja, però veig que ja Roger escapa.
0: Home, sempre en tenim
11: sí,
0: algun.
11: Sí, ja ho he vist, sempre n'infiltrem algun.
0: Sí, sí.
11: Que per cert ha tastat els canapés de la mitja part, crec que han pujat de qualitat.
0: Li han agradat?
11: Sí.
0: Home, doncs el Roger és un bon termòmetre, eh?
11: Per què?
0: Home, perquè
11: és un bon gourmet.
0: Home, però sobretot perquè ha d'omplir un cos, diríem, llarg i estilitzat.
3: Però també hi ha l'Abraham Urriols, que també em consta que els carrapers li han agradat bastant.
11: També, veus? Sí. Doncs hi ha hagut canvis, tu.
0: No, ara fora conya, a mi hi ha gent que m'han parlat, de la millora dels canapés a la llotja.
11: Ah, doncs farem un estudi. Sí. De...
4: Ah, el que és qualitat superior és el pernil.
0: Xavi, tu què? Vas estar al pernil?
4: Vaig estar només al pernil, el pernil va semblar extraordinari.
0: Sí, eh?
4: Sí.
0: I t'hi vas quedar, vull dir?
4: No, va ser un trosset, o sigui, no vaig abusar-me.
11: Home, un dia que hi vas, escolta.
1: No t'has endut,
11: allò. Un tàper, no?
4: Hi havia gent allà aturada al costat del tio que talla el pernil, al costat de la safata, que hi ha una i l'agafava, que hi ha una i l'agafava.
3: No seria aquesta, jo també.
0: El pernil sempre crida l'atenció, sí.
1: S'ha de dir que hi ha molta gent ara a la llotja del Camp Nou, perquè és molt gran. Aleshores, s'ha tallat molt pernil.
11: Clar.
1: Hi ha molta gent, alguna no saps ben bé com hi han anat a parar, però hi són, eh? Vull dir que dius, ostres, no m'hagués imaginat que... No ho dic pel Ruix Escapa, eh?
11: No, evidentment.
1: Juga la pilota del Barça, la té Gordon, 2-0. Guanya l'equip de Hansi Flick.
0: El partit ha baixat ritme perquè sí. És que el Getafe no canvia el pla i el Barça també, jo entenc que hi arriba un moment que digui, bé, doncs poquet a poquet.
1: A Pedri se li escapa un control fàcil, tot i així recupera ell mateix la pilota esmenant l'error anterior, la té Xavi Espar, combina amb Rodri cap a la banda dreta, apareix el Koundé amb dificultats, no se la pot endur Lamine Yamal perquè Da Vinci ha posat la cama i l'ha enviat cap a zona del porter Joan Garcia.
3: Pedri, per cert, que des que ha entrat que ja llueix el braçal de capità que portava Eric.
1: Toca la pilota Pedri, l'envia cap a la banda dreta. La té Koundé per Rodri. Rodri la torna per Koundé, bona combinació. Pilota a l'interior de l'àrea, l'intenta controlar Gabriel Jesús. Ha aparegut molt ràpid l'Apkar i ha evitat que la rematada de Gabriel Jesús fos possible.
0: La centrada de Koundé era boníssima per rematar tal com venia. Sí. Jo crec que li ha sobrat el control, tot i que pot ser que hagi aixecat la bandera a l'auxiliar. Sí, que hi hagués sí, fora sí, de sí. Joc, de qui, Marc?
2: Jo crec que de Gabriel Jesús, perquè Koundé...
4: De Koundé impossible.
0: Doncs sí,
4: de Gabriel Jesús és d'aquells de bar màxim, eh? O sigui, sí,
2: seria molt ajustat.
0: Bé, ha deixat llei de l'avantatge l'àrbitre, eh?
1: Pilota a la banda esquerra, la torna a tenir Gordon, opció per l'anglès, per percutir pel costat. Continua encara Gordon, l'envia per la Lamine Yamal busca una passada interior, envoltat de quatre homes, impossible passar per aquí. Allunya la defensa, cau a terra el jugador del Getafe, qui és Satriano?
0: Sí.
1: Sí, doncs ha caigut i és falta de Gerard Martín, guanya el Barça 2-0.
0: Bé, jo crec que és arribat el moment a Adeyemi
1: sí.
0: Per canviar el ritme al partit un altre cop, encendre'l, aquella energia, aquella electricitat, perquè el partit va apagant-se una mica, normal, perquè el Barça té molt controlat el duel, no desatent cap obligació, el Barça continua pressionant, el que passa que cada cop que recupera la pilota i ha de jugar posicional, ataca un Getafe molt disciplinat, molt ben agrupat, i que fa la sensació que el 2-0 li serviria com a objectiu. Si fos un Mundial, es classificaria amb el 2-0.
5: Continuarà sent líder amb 24 punts, 5 més que l'Atlètic.
0: El Getafe no, el Barça, eh?
5: No, això el Barça. Sí. El Getafe, de fet, seria 13.
0: Molt bé. 24 amb 5 d'avantatge respecte a l'Atlètic.
5: Sí.
3: Ricard Flick pensa com tu.
0: Què pensa?
3: Entrarà Adeyemi i també entrarà Bernal.
0: Està cantat que és el moment Adeyemi.
1: El Getafe, sí, amb el 2-0 es pot donar per satisfet, en compte que aquí la majoria d'equips que venen s'enduen golejades.
0: Home, per això és un èxit, un 2-0. Vull dir, no canvia el pla perquè jo crec que entén que és un partit que bé, és on pot tenir-lo. El Getafe no el pot tenir ni el pot jugar d'una altra manera. Bordalàs sempre és molt conscient de les seves limitacions en tots els seus plantejaments.
1: Qui marxarà, Rodri i Lamin?
0: Lamin fa pinta que sí, no?
1: Pilota cap a l'espai, han agafat a Gordon, falta
0: de Bocelli, claríssima.
1: Ja veu la groga.
0: Ja la desmarcada de Gordon era perillosa. Ja.
9: Una altra groga per un jugador del Getafe, i ja en són 3, un ja ha marxat.
0: I l'últim esforç de Gordon,
1: sí, o de Lamin. Abans es faran els canvis, per tant...
9: Ara ho veurem. Mira, d'entrada, marxa Rodri, mig centre per mig centre... Marxa a un dels jugadors del Barça que ha marxat amb la selecció espanyola i jugat molts, molts minuts. També marxa Gordon, el jugador que s'ha estrenat avui com a golejador amb la samarreta del Barça. El públic aplaudeix Rodri, també Gordon. Entren Bernal i entra De Jemi.
0: No vol permetre a Flick que la Minya Mal se'n vagi... apagat el vestidor a la dutxa, eh? Li vol donar una oportunitat.
1: Ara hi ha una falta, la falta és molt llunyana. Tot i així, la Minya Mal és al costat de la pilota i Fermín també.
0: Però fa pinta de centrada lateral, no?
1: Fa pinta, sí. Bé, veurem finalment quina és l'opció triada. Han entrat a De Jemi i Bernal, han marxat Gordon i Rodri, i va Lamin, penja la pilota, queda curta, torna a rebre la pilota fora l'àrea Lamin, la juga cap a Fermín. Fermín prova de fer acció individual, frena, toca enrere, l'envia per Xavi Espart. Continua jugant el Barça. En Pedri, cap a Koundé.
0: Es guarda un canvi, Flick, no, Mireia? O ja els ha fet tots?
9: Se'n guarda un.
1: Té la pilota Koundé, la juga per Pedri. Minut 26 de la segona meitat. Continua el 2-0 amb el que ha acabat el primer temps. Obertura de Fermín cap a De Jemi. Intervenció de l'alemany. La juga cap a Fermín. Fermín cap a Xavi Espart. Haurà de córrer Xavi Espart. Tot i córrer, no ha arribat a la pilota, però ha pogut forçar un corna pel Barça.
14: El 6è, 3-3.
1: El corna concedit per Sebastián Bocelli. Pica ràpidament el corna. Fermín l'envia per Pedri. Pedri carrega la cama, xuta. La pilota blocada per un futbolista del Getafe, que ha vist com la pilota li rebotava el cos i provocant un altre corna pel Barça.
14: El 7è.
0: El xut tenia bona intenció, eh? Bon control de Pedri, li quedava botant amb l'empenya frontal, però toca un jugador del Getafe que n'hi ha molts entre pilota i porteria.
4: Satriano. Ha estat.
1: Pica el corna a la Minya Mal, ho fan curt, l'ha jugat amb Fermín, Fermín la toca per Pedri, Pedri la torna a la banda dreta per la Minya Mal, prova de fer l'acció individual, Lamin penja la pilota, Koundé, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Koundé! Tal com havia fet a la primera meitat, ha aparegut del no-res, ha irromput gairebé de la zona invisible i de sobte Koundé ha aparegut, s'ha trobat amb una pilota a l'interior de la petita, ara no ha fet invents, ni controls, ni driblings, ni res estrany, i tal com li ha caigut la pilota, l'ha empentat a l'interior de la xarxa. 28 de la segona meitat, marca Koundé, un gol apareixent per sorpresa, centrada a Lamin, gol de Koundé, Barça 3, Getafe 0.
0: Marc, que protesten els defensors del Getafe.
2: Potser un possible fora de joc, és que no...
4: Potser no, un bloqueig, no? Perquè si Koundé arriba molt, molt sol...
2: No hi ha res.
4: No, fora de joc no n'hi ha i bloquejos tampoc.
2: Ah, una falta potser Gerard Martín.
0: Ah, un una jugador, falta sí. De Gerard Martín a un defensa.
2: És que no li veig bé el dorsal, t'ho dic.
0: Però és falta o no?
2: Que serà una acció de joc normal, però
4: la pilota no hi és, en aquella zona.
14: No afecta en res, però no. Clar, si es fot una puntada...
0: Sí, sí. Mentre revisa el VAR, la centrada en diagonal de la Minya Mal, un córner en curt. El Barça, un altre gol en córner d'en curt, amb pilota aturada.
1: La pilota no està plantada al cercle central, això vol dir que l'àrbitre...
0: No, l'àrbitre ha donat el gol, però els jugadors, jo crec que el que fa el porter del Getafe és convèncer l'àrbitre que hi ha una falta.
4: Getafisme, el getafisme, sí. No?
0: Però estan reflexionant al VAR, eh?
1: L'àrbitre diu que és gol, l'àrbitre diu que és gol.
4: Hi ha una trepitjada sobre Mario Martín, però és que la pilota, o sigui, és fortuita, clar, Gerard Martín deu calçar un 48.
0: Sí, una mica...
2: I que l'empenten per darrere.
0: Gilmanzano fa aquest gest amb les mans, com de trepitjar, saps aquestes... dreta, esquerra, dreta, esquerra, com dient, està trepitjant i troba un peu a sota, com si fos una cosa accidental, tal com explicava el Marc. La qüestió, que el córner que pica en curt al Barça, un altre gol a pilota aturada, centrada en diagonal de la Lamine Yamal, bon moment d'arribada de Koundé, que ara posa el peu esquerre de cop al bot, simplement per desviar la pilota, com diu el Bernat, fer-ho senzill. Bon moment de desmarcada de Koundé, com a la primera part, millor execució, gol del francès, el dia que supera la marca exacta del francès amb més partits amb la samarreta del Barça.
9: I que avui s'estrena com a golejador aquesta temporada.

0: per estirar la cama esquerra i baixar la pilota, normal, perquè Gabriel Jesús quan temps feia que no feia 90 minuts, és que hauríem de buscar-ho.
1: Busquem.
2: Pilota que intenta controlar en atac Kiko Femenia, l'avantatge pel Barça que recupera la pilota. 3-0, Gordon, Gabriel Jesús i Koundé, els golejadors d'aquesta tarda, avui al Camp Nou, vuitena jornada consecutiva guanyant, i això iguala el rècord històric del Barça.
3: Sí, com a inici de Lliga, a la... sí, correcte, iguala el rècord de la temporada 2013-2014 amb Tata, aquest 8-8 a la Lliga.
1: Des del 7 de març, que Gabriel Jesús no jugava 90 minuts en un Mansfield-Arsenal de la CAP.
0: Mansfield-Arsenal de CAP, eh?
2: Va marcar aquell dia?
1: No.
2: El Mansfield, equip de què? Cinquena divisió.
1: Mirem-ho.
2: Juga la pilota, la mínima mal cap a Koundé. Koundé la toca per Pedri. Pedri obre la banda esquerra, la rep a Adeyemi. Adeyemi intentarà encarar davant Boselli. Continua Adeyemi, la cedeix a la frontal, la toca per Bernal. Bernal l'aixeca una mica massa i ha botat la pilota, just com feia la passada. O l'ha fet picar ell, en tot cas la passada no està gens bona, i l'ha trebat David Soria.
1: Mansfield de League One, que és la tercera divisió anglesa.
0: La sort està molt bé, però en algunes ocasions cal tenir un pla, per exemple la jubilació, així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a CaixaBank.cat al 33 de la segona. El Barça guanya per 3-0, ha marcat a la segona part Koundé al 27, a una centrada de Lamine Yamal, que continua acumulant assistències. El futbolista del Barça, m'imagino, més assistències de la temporada.
4: Abans de començar el partit n'eren 6.
1: Kiko Femenia,
0: doncs avui són 7, no?
1: Es desentén del tot de Koundé al marcatge del córner. La segona jugada deixa de seguir-lo i l'allibera del tot.
2: Koundé, que avui ha tingut dues aparicions per sorpresa. La primera s'ha embolicat una mica.
5: Mal resolta, sí.
2: La segona ja no s'ha complicat la vida. Atacava Adeyemi, posa la cama a Boselli en aquest atac del Barça i envia la pilota a corna.
6: El 8è, 3-5. Quants atacs ha fet el Getafe en tot el partit? Aquell salvat per Gabriel Jesús a la primera...
0: dos xuts exteriors al divan a zona en aquella jugada i el de Mojica a la segona part.
6: Ah, sí.
1: Posem dels tres pals l'altre fora.
2: Crec que entrarà l'Egipci Hamza.
0: Sí, perquè Gabriel Jesús no juga 90 minuts des del dia al Mansfield. Sí, sí. Encara no li toca.
4: Això ho té controlat, Flick. Abdelkarim, que ara ho expliquem.
2: Pica, corna, Fermín, l'intent de rematar de Koundé, la pot refusar la defensa. Després d'aquest nou corna picat pel Barça, Adeyemi aguanta, toca la pilota per Fermín. Fermín s'infiltra molt bé, continua encara la sortida de l'àrea, podrà fer el xut a Fermín, la pilota l'atrapa David Soria.
4: Deia que Abdelkarim ja va debutar en partit oficial aquí al Camp Nou contra el Rayo, que el dia va jugar 4 minutets, avui en tindrà una mica més.
2: Pilota que prova de treure des del darrere el Getafe.
0: I Flick, Bernat, que troba temps fins i tot per donar-li a Abdelkarim, en la gestió de plantilla.
2: Sí,
0: ho té tot al cap, eh?
2: Ja li tocava. Tinc ganes de veure una miqueta de bé. Serà molt poquet. Sí, perquè és un jugador que la part temporada ho va fer bastant bé. És un davanter molt diferent de tots els que té el Barça. I bé, dies com avui està bé.
0: Com mesuraràs la... Laia, l'ovació a Gabriel Jesús, com l'esperes?
4: Normaleta,
0: eh?
4: Sí.
2: No, jo crec que serà sorollosa, eh?
4: Rodri ha tingut una bona ovació quan ha marxat.
0: Per sota de Rodri?
4: Per sota de Rodri. Sí. Sí.
0: Tampoc no cal, que encertis de ple.
4: No, és que ara m'has fet pensar. Que a veure exactament Rodri com ha estat.
2: Pilota de Lamine, l'envia per Adeyemi. Adeyemi la controla, apareix Fermín, s'endú la pilota, acció de Fermín, continua Fermín, xuta Fermín, fora.
0: Fermín busca porteria sempre que pot.
2: Sí. Fermín, sense rendir-se, ho ha intentat una vegada i una altra en el moment que veiem ja l'aparició de Hamza Abdelkarim.
4: Mira, doncs la gent es posa a dreta, aquí a prop de la zona de la tribuna. La Diana Gómez també a la llotja, també està a dreta, sí? Per aplaudir. Mira-la.
0: Ah,
4: Roger Escapa no s'aixeca,
0: perquè taparia.
4: Roger Escapa
0: no va acompanyant.
4: la Diana, sí, aplaudiments per Gabriel Jesús. Marxa un dels golejadors de la nit i entra...

0: Abdelkarim, que aquesta aturada de seleccions s'han anat amb la selecció d'Egipte, ha jugat 50 minutets i ha fet un gol.
1: Una mica, Laia, com l'esperaves, eh?
2: Sí, realment sí.
1: Era així, saps, com te l'havies imaginat?
3: Saps què passa? Per això, que quan es fa el canvi, la gent no sap qui marxa, perquè no s'anuncia fins que ja ha acabat del tot, i llavors t'has de fixar a veure qui és el jugador que corre cap a la banda. Però vaja, sí que és veritat que no hi ha hagut una...
2: Encara no hi ha hagut una gran connexió.
1: No és Gordon, eh? Avui Gordon no. Tampoc. Avui
2: no.
1: Gordon
2: no,
1: ha passat...
2: Jo crec que Rodri ha estat a les ovacions, sí, que s'han dut més...
1: Rodri és el més constant, eh? Sí. La relació...
2: Gavi també, però tenia un punt de factuosa, no? L'ovació cap a Gavi, sí.
3: De donar-li suport perquè potser no ha estat un superpartit, no?
2: No, i bé, l'inici de moment no està apareixent gaire, clar.
3: La mínima mal corre per arribar a una pilota impossible, cedida per Jul Koundé, i serà porteria. La mínima que acabarà el partit, eh?
1: Sí.
3: I mal que la Tassarà i se'n tornem-hi, no?
1: Home, tu diràs. Si és per el de Champions...
3: I amb el Betis...
2: També,
3: i amb el PSG,
2: també, i
3: amb el
2: clàssic,
3: Madrid,
2: també, eh? Sí, sí. Bueno. Però ella et dirà que es dosifica el camp, no?
1: Sí,
2: avui s'està
1: sí,
2: dosificant, sí, no està sí, jugant com ha jugat a l'aturada amb la selecció espanyola, que hem vist grans partits.
0: Quatre gols ha fet.
1: Ara ja comença a tenir ganes de deixar la petjadeta, eh? Els últims minuts. Jo crec que ja l'he vist un parell de les marcades, perquè si no es quedarà una mica amb aquella sensació, a vegades, que té de màxima exigència d'agra.
3: Pilota que recupera al mig del camp Fermín amb la seva empenta habitual. La juga enrere. Ahir va dir Pedro que Fermín li recordava a ell, oi? En algun aspecte.
1: Podria ser, eh? Sí que té aquest punt d'energia.
4: Una pressió constant, no? No paren tots dos, vaja.
1: De mirar porteria.
3: I també una mica el perfil...
4: Segona espasa.
3: Sí, modest, que de sobte es converteix en una peça important del Barça.
4: Sí.
3: Juga la pilota al Barça, la té Marc Bernal.
1: Bé, tots dos van estar molt a prop d'haver de marxar i van finalment quedar-se.
3: I finalment triomfar. En el cas de Pedro, indiscutible. En el cas de Fermín, jo crec que podem dir que sí, que ja ho ha aconseguit.
2: Sí.
3: I amb la carrera que li queda encara per endavant. La pilota la juga al Barça. Al mig del camp la té Pedri. Aguanta encara el capità del Barça, l'envia a l'espai per Lamine Yamal, massa llarga, directament als dominis del porter de David Soria.
2: Per megafonia ara fan aquest missatge de, si us plau, que sancionen els actes violents, xenòfobs, homofòbics o racistes. Això vol dir que el Barça ha detectat algun crit d'aquest tipus a la graderia.
3: Pilota enrere de Boselli, se l'endú Adeyemi, hi ha hagut falta de Hamza, d'Abdelkarim.
0: Farà l'últim canvi al Getafe, entre Sazonov, que ha arribat aquesta temporada.
3: Un georgià, oi?
0: Sí. I marxa el dorsal 17, Kiko Femenia.
1: I refà tot l'equip gairebé, perquè ara li diu Sazonov a Abkar que ell serà el central dretà, que se'n vagi al mig. I ara li diu a Bordalàs, no em fa cas, Abkar. Està enfadat, Sazonov, eh?
0: No. O sigui, Sazonov és un jugador que va néixer a Sant Petersburg, a Rússia, però que ell ha jugat amb la selecció georgiana. És de la seva mare georgiana. Era jugadora de vòlei professional, i el seu pare és rus, per això va néixer allà a Sant Petersburg. Al cap d'uns anys se'n va tornar a viure a Georgia.
1: No té pèrdua la discussió Sazonov-Abkar sobre quina posició de les tres del central s'ha de quedar cadascú, eh?
3: Da Vinci engalta un xut a la pilota, canvia per damunt del travesser de la porteria de Joan Garcia.
1: I encara hi som, eh? Gent, Sazonov, Abkar, molt enfadats tots, Abkar aixeca la mà, que al final...
3: Gent, és el que se'n va endavant.
1: Ara Gudel torna, sí. Gudel, que era el mig centre, torna enrere. O sigui, a Bordalàs li ha costat refer això, però finalment serà Sazonov, Gudel, Abkar, els tres centrals, i gent al mig centre.
5: Sabeu que juga el Madrid a les 9 al Bernabéu contra el Villarreal, i crec que podem entrar al Santiago Bernabéu, al Bernabéu que en diuen ara, amb el Sergi Camps, que seguirà el partit aquí a la TDT i després la segona part al Totgiro, perquè hi ha una novetat important en l'11 de Mourinho avui al Madrid.
1: Ai, què passa?
6: Doncs mira, des del Bernabéu la notícia bomba és que Vinícius no juga avui d'inici, no formarà part de l'11 titular de José Mourinho. En el seu lloc juga Diomandé.
1: Compte la Minyamal!
6: fora!
3: Aprovat el xut, Lamine Yamal creuat, la pilota ha sortit desviada. No hi ha, de moment, gol per Lamine Yamal.
6: Deia que juga Diomandé en el seu lloc. Veurem a quina de les dues bandes, perquè normalment Vinícius doncs juga a l'esquerra, Diomandé ho fa a la dreta, però com juga Guler, veurem on juga Diomandé. Buscant-ho l'11 del Madrid, sencer, Courtois a la porteria, defensa per Trent, Konaté, Rüdiger i Carreras, doble pivot per Valverde, Tchouaméni, tres mitges puntes, Guler, Bellingham i Diomandé, i únic punt avui que és Mbappé.
1: I don Ramon Mourinho, un dels assumptes pendents
5: és impactant, però hauria estat més impactant Mbappé amb el que ha passat amb la bicicleta i totes aquestes històries els últims dies.
1: Però bé, Vinícius ve d'alguns partits substituït per Mourinho, l'entrada de Diomandé al Metropolitano per Vinícius va canviar una mica la cara del Madrid, i el que fa Mourinho és insistir a pessigar amb Vinícius, i ja sabem què va passar amb Xavi Alonso quan el va pessigar aquell dia del Clàssic. Vull dir que veurem com respon Vinícius i com gestiona Mourinho el cas.
3: Jo, en clau Madrid, vinc a dir o a recordar, perquè no sé si ho hem explicat, que el Fulham d'Arbeló ha perdut avui, i és
4: cué,
3: és cué de la Premier, cosa que provoca una gran tristesa en la gent del Fulham i de la família d'Arbeló.
4: Dos punts en sis partits, avui ha perdut contra l'Ipswich 2-1.
1: Perquè et mires els resultats del Fulham.
3: Sí, sí, jo desitjo que el Fulham d'Arbeló vagi molt malament.
4: De moment, desitjos a complers.
3: Sí, serà un personatge
1: honest. Potser no dura gaire més.
3: No fa pinta. Juga la pelota Pedri. I també vull que li vagi bé Xavi Alonso al Chelsea, que avui ha golejat.
4: Sí, 5 gols en el seu partit d'avui contra el Bournemouth, 5-1.
1: Bé, Lamine Yamal aquests últims minuts buscant el gol, eh? Algunes desmarcades, la rematada
5: era
1: anterior,
5: bona,
1: que era bona, eh?
5: Ha enganxat bé, no era fàcil.
1: Sí. Ha clavat Soria, és que no ha reaccionat Soria, ha sortit molt a prop del pal,
5: oi? Ha agafat una mica de rosca, hauria agafat una mica més per acabar de...
4: Estava tornant caminant, el Barça ha tornat a atacar, i aleshores l'atac s'ha ficat a la seva zona, diguem-ne, s'ha activat, no, però estava tornant realment caminant. Sí.
1: És que fixa l'última línia, està només pendent de si en té alguna per fer el gol.
4: Sí.
3: La pilota la juga Gerard Martín. Som al 43, amb 40 segons, 3-0, guanya el Barça. Dos gols a la primera meitat, un a la segona.
7: A punt d'aconseguir la porteria 0 avui, que seria la quarta d'aquesta temporada. Recordem que ara encadenava el Barça 4 partits encaixant almenys un gol.
3: Doncs atenció, perquè ataca el Getafe, apareix Marc Bernal, li pren la pilota.
1: Molt bé, Marc Bernal a la cobertura, perquè, com deia el Bernat, hi havia una situació de perill i ha escombrat l'acció Marc Bernal amb una bona ajuda. Bé, el partit ja fa de molts minuts que ha baixat de ritme, que el Barça el gestiona per arribar al final amb aquest avantatge. Si hi ha alguna altra oportunitat poder fer-ne el quart, no ho descarto. I el Getafe, bé, doncs una mica ha ajustat el pla que volia.
5: No ha canviat,
1: ferida...
5: no ha canviat en no, cap moment res, el pla, no. ni rebent un gol al primer minut.
1: Que la ferida sigui la mínima ferida possible.
4: Té una plantilla justeta, però.
1: Bé, és una mirada ajustada el que Bordalàs li demanava al partit.
0: Els últims minuts no li estan agradant gaire Flick. Ja ha fet un parell d'escridassades als seus jugadors.
1: No els deixa descansar.
3: Fermín a la frontal, aguanta Fermín, la toca per Lamine amb l'esperó, la juga cap a Koundé la torna per Lamine, una mica forçat, tot i així Lamine al costat dret continua, fa l'intent de retalla, deixa estès a terra un jugador, cau a terra, l'àrea de Lluca s'aixequi.
1: No li xularan aquests penals.
3: Estava forçant aquest penal.
1: Aquests penals que hi ha el contacte amb el braç, a l'espatlla, ja l'he passat alguna vegada. És veritat, a ell l'impedeixen progressar, ell va molt forçat de l'acció individual i es deixa caure i no li xiularan.
0: 3 d'afegit.
3: Arribarem al 48. Recupera la pilota el Getafe, camp del Barça.
0: Una altra empipada de Flick amb aquesta pèrdua de pilota de Dejemi.
3: Heu vist penal vosaltres?
5: No, molt lleu el contacte, molt lleu.
3: Pilota a la banda esquerra, Da Vinci.
5: Una mica la samarreta, Da Vinci, però és com lleu.
3: Tenia una opció ara de perill Ramon Terrats, però finalment la pilota serà favorable al Barça per
5: joc,
3: un
5: no?
3: Fora de joc.
5: Sí, de Da Vinci.
3: I hi ha hagut una groga per Fermín, pot ser?
5: Ha fet una puntada a la pilota, però...
4: Sí,
5: per això et treuen targeta groga?
3: Per una acció anterior, li ha dit l'àrbitre. Li ha assenyalat una acció amb una altra banda del camp.
5: D'acord, d'acord.
3: No sé si tenia anotada alguna... No sé, algun, alguna falta o alguna... És que no sé. No sé exactament.
4: Ara ho revisem.
1: És el moment de fer tot allò que sempre has volgut. I com decideixis viure aquesta etapa és molt personal. El que necessites, però, és un pla i el pots començar a preparar avui amb Generació Més. El programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Un minut i mig d'afegit per tancar el partit, que el Barça guanya per 3-0. Gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé.
3: Pilota de Adeyemi, Adeyemi per Xavi Espart, Xavi Espart prova el xut, la pilota queda morta a l'interior de l'àrea, avantatge per Davinci.
1: Una altra rematada de Xavi Espart al cap i a la cara del rival. És Sazonov que s'ha aixecat ràpid, però déu-n'hi-do l'impacte com el de cara a la primera part.
3: Ara queda mig estès a terra.
0: Sí, el mig està avornit perquè li ha vingut
1: normal,
0: molt forta
1: normal,
0: i de molt a prop. Diu que
1: aguanta,
0: està bé.
1: Aguanta,
3: aguanta. Queda Sazonov, no?
1: Sí, sí, és dur.
3: Té la pilota Fermín, l'envia cap a la mínia mal. Queden 50 segons perquè s'acabi el partit. Guanya el Barça 3-0, pilota a l'interior de l'àrea. Koundé cada cop és més a prop de porteria que no la seva posició natural.
1: Li donen la pilota a la mínia mal i ell va buscant espais per explorar, per progressar i clar, avança.
0: I Flick també l'està animant a fer-ho.
3: Hi ha hagut corna pel Barça.
5: 3 més 6.
3: La picatge al Barça... La centrada de la mínia mal rebota el cos de Fermín. Estan tots ja com amb ganes d'acabar, eh? Intenta ara l'acció individual al Getafe. Apareix Pedri. Satriano juga enrere. Pilota oberta. Recuperarà Xavi Espart. Queden 10 segons. Això és a punt d'acabar-se. El Barça s'endurà una nova victòria. La vuitena consecutiva. Juga la pilota Pedri, que demana pausa com es fa en el bàsquet. I finalment l'àrbitre assenyala el final, final, final, final del partit. El Barça ha guanyat un altre partit, el vuitè consecutiu en les 8 jornades de Lliga que fins ara s'han disputat, igualant el seu mateix rècord que tenia de la temporada que el Tata Martino va dirigir al Barça. Objectiu, per tant, superar-lo. Serà, això sí, la setmana que ve al camp del Betis en la novena jornada de Lliga. Mentrestant, el Barça ha d'assegurir una nova victòria, potser menys espectacular, potser menys lluïda pel que fa a l'exuberància que ha tingut d'altres partits amb golejades històriques. Avui no n'han fet 4, ni 5, ni 6, ni 7, n'han fet 3. Déu-n'hi-do, no està gens malament. Han xutat molt, han dominat, no han patit gens al darrere. La veritat és que el Barça ha tingut una tarda plàcida amb una actuació col·lectiva de mèrit, on no han deixat ni respirar el rival i on de cara a porteria, quan han tingut oportunitat, han rematat. Gordon, Gabriel Jesús i Koundé han segellat aquesta victòria que permet al Barça continuar com a líder, continuar gaudint de la tranquil·litat i placidesa d'un bon moment de forma i concentrar-se ja pel pròxim desafiament, ni més ni menys que partit de Champions i fora de casa. Serà dimarts al camp del Galatasaray a Turquia, el líder de la Lliga d'aquell país. Avui al Camp Nou no hi ha hagut golejada monumental, però hi ha hagut molt bon partit de l'equip blaugrana, que s'endú els 3 punts novament cap al sac. Avui al Camp Nou, victòria blaugrana, victòria davant del Getafe. Barça 3, Getafe 0.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: Els jugadors del Barça que encara són sobre la gespa, ara el delegat Carles Naval que els diu que vagin cap a l'àrea tècnica, els jugadors del Getafe que han agraït als seus seguidors que han vingut aquí cap a Barcelona i que ja marxen xinoxano cap al túnel de vestidors, abraçades entre els jugadors del Barça, abraçades de satisfacció, també veig salutacions d'alguns jugadors, d'Anthony Gordon, també he vist de Fermín, d'Eric, de Rodri, cap a la graderia d'aquí del Camp Nou, una mica per sobre de la zona de banquetes. També han baixat ara sobre la gespa els lesionats Christensen, també Rafinha, i ara molt somrient, molt content el protagonista d'aquest moment, Gerard Martín, que rep la samarreta amb el seu nom i el número 100 per celebrar els 100 partits amb el primer equip del Barça. Ara que rep clatellades de celebració mentre es fan la fotografia, aquesta samarreta li ha entregat al capità del Barça, Rafinha, avui vestit de carrer. Ara és el moment ja sí de marxar, d'abandonar la gespa, d'anar cap als vestidors, per tots, menys per aquells jugadors que han entrat a la segona meitat i fins i tot per alguns que no han ni tan sols jugat, com Pau Cubarsí. Avui el Barça, que ha guanyat, ha superat el Getafe per 3-0 aquí al Camp Nou.
5: I ara sentirem declaracions tant de jugadors del Barça com de jugadors del Getafe. El Barça ha guanyat 3-0 i a la zona de les banquetes Gerard Martín, que encara rep felicitacions d'algun dels seus companys, de membres del cos tècnic com Marcus Sort, per aquesta fita d'arribar als 100 partits com a jugador del Barça, amb el primer equip del Barça, en dues temporades i un trosset d'aquesta. Parla Mojica, el lateral esquerre del Getafe.
10: Que, bueno, obviamente contrariado, Johan, porque supongo que ha habido un momento en el que ya se os acababan las ideas para intentar hacerle daño a este Barça. ¿Cómo lo has visto tú?
11: Sí, bueno, sabíamos de la dificultad de ese partido y de que aquí puntuar es difícil. Es un equipo bastante dinámico, aprieta mucho... balón tras pérdida, es un equipo intenso y bueno, nosotros teníamos una idea de juego, pero cuando te hacen un gol al minuto uno es complejo con un equipo así, ¿no?
10: Eran evitables, Johan, porque es verdad que llega ese primer gol muy pronto, pero luego el segundo, ese pequeño error puntual de Zahir Romero, ¿sientes que habéis provocado errores que contra el Barça no se perdonan?
11: Sí, bueno, el primer gol es un remate ahí en la media luna, es un autogol y pues... Es un gol que bueno, es difícil ahí para nosotros y para el portero, pero es verdad que el otro gol, pues se puede despejar el balón, ¿no? Pero Zahir es un excelente central, lo está haciendo muy bien y vamos a apoyarlo. Es una ocasión puntual y bueno, ya ahora pensar en el próximo partido de Conference, ¿no?
10: ¿Cómo has visto a este Barça, Johan? Tú que además has jugado contra el Barça bastantes veces en diferentes equipos en la Liga Española, la sensación desde fuera es que es uno de los mejores Barças de los últimos años. No sé si tú lo compartes esto.
11: Sí, lo dije hace unos dos días, que enfrentamos al equipo que mejor está en forma en el mundo y que pues han cogido muy bien la idea de su entrenador y son chicos que quieren aprender, que tienen esa dinámica de un equipo moderno y pues se viene notando en los partidos anteriores y hoy acá. Entonces nosotros a recuperar a compañeros para que estén bien de salud para el próximo partido, pero sí vamos a hacer énfasis en corregir detalles que creo que se podían evitar.
10: Johan Mojica, mucha suerte para lo que viene.
11: Gracias.
3: Per cert, Johan Mojica, avui no han sonat els tres petards que anuncien la victòria del Barça.
1: Els dels pescadors.
3: Per tant, informem els pescadors que el Barça ha guanyat.
2: No sap, sempre sonaven els tres petards com guanyava,
3: sí,
2: el Barça.
3: Els oients fidels ens ho fan,
1: sí,
3: notar.
1: Sí, sí. Tenim uns
5: Gabriel que no Jesús. Gabriel Jesús passa per Dazón.
10: Cuando fichó, habló de lo importante y de lo bonito que era para su familia, para él, estar aquí en el Fútbol Club Barcelona. Yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
12: Hora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dije un par de veces. Nada, jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles, de gol. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
10: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha, y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
12: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Bueno, nada, como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien. Bueno.
10: ¿Y a ti qué te dice?
12: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Que Rafa puede se recuperar rápido, porque claro que el equipo siente su falta.
10: Gabriel, él has jugado en los mejores equipos del mundo. Para ti jugar en el Barça, siempre has dicho que es un sueño, lo acabas de comentar. ¿Habías visto este nivel en un equipo como el que está demostrando ahora el Barça? Te lo digo porque son 34 goles en 8 jornadas, promediando más de 4 goles por partidos. Pero claro, tú has estado en los mejores equipos del mundo. No sé si has visto algo parecido.
12: Sí, la verdad que ha jugado en equipos que siempre has hecho muchos goles. Bueno, nada, ahora estoy más uno que hace muchos goles. Bueno, que continuemos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
10: Ahí está pensando lo colectivo. Muchas gracias, Gabriel Jesús. Enhorabuena por ese gol. Y ahí está las palabras del nuevo 9.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
14: La teva recuperació no depèn únicament de la quantitat de sessions de fisioteràpia. Depèn de la qualitat de cada sessió. A Epsilon Physio incorporem tractaments personalitzats i tecnologia d'última generació. Recuperar-te no t'ha de fer perdre més temps del necessari. Epsilon Physio, el centre de rehabilitació, fisioteràpia i medicina de l'esport de la Fundació MGC.
15: Les dades del partit.
4: Rematades. Barça 16, 9 entre els 3 pals. Getafe 3, 1 entre els 3 pals. Faltes. Barça 9 amb 2 targetes grogues. Getafe 11 amb 3 targetes grogues. Corners. Barça 9, Getafe 2. Fores de joc. Barça 1, Getafe 3. Els gols esperats han estat de 1,93 pel Barça i 0,12 pel Getafe. Hem acabat amb el 76% de possessió pel Barça, jugant un 68% del temps a camp del Getafe.
13: La TDT a Catalunya Ràdio.
14: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
15: Partits de la jornada.
4: Aquest cap de setmana es juga la 8a jornada de Lliga. Repassem resultats.
7: Màlaga 1, Espanyol 1.
4: Avui a Vallecas està suspès el Rayo Athletic Club al minut 22 per llançaments d'objectes en protesta contra la propietat.
7: Més resultats. A l'Avés 1, Atlètic de Madrid 2.
4: I Barça 3, Getafe 0.
7: A les 9, al Bernabéu, Vinícius no és titular. Madrid-Villarreal.
4: Demà 4 partits més. A les 2, al Martínez Valero.
7: Elx-Celta.
4: A 1:15, Anoeta.
7: Real Societat-Deport.
4: A 6:45, a la Cartuja.
7: Betis-Osasuna.
4: I a les 9, al Sardinero.
7: Racing València.
4: Dilluns a les 9, al Ciutat de València es tanca la jornada.
7: Amb el Llevant-Sevilla.
4: El Barça és líder amb 24 punts, 5 més que l'Atlètic de Madrid, segon.
7: Betis és tercer amb 16 punts i Madrid és quart amb 15.
4: El Sevilla amb 13 punts i l'Alavés amb 11 són 5è i 6è.
7: L'Espanyol és 11è amb 8 punts.
4: Elx, 5 punts. Màlaga i València amb 4 punts ocupen les posicions de descens.
13: La TDT.
7: Els oients ens diuen: aquí marquen tots menys Olmo, un gran jugador però que no té gol. Fermín té molt més gol que ell. També ens diuen: crec que la targeta groga, atenció, ha estat a Fermín per allunyar la pilota i era la segona vegada que ho feia.
3: Sí, sí. Ha allunyat la pilota en una acció que a més era una falta a favor del Barça, crec. I ho ha fet, jo ho he vist i no té cap sentit això que ha fet Fermín. I és on ha assenyalat l'àrbitre quan li ha ensenyat la groga, li ha ensenyat aquella zona, és a dir, on havia enviat la pilota.
1: Qui ens ho ha dit, això, Laura?
7: El nom de l'usuari és J. Bausa Matas.
1: Doncs gràcies.
7: I també ens diuen: m'ha semblat que Rodri és, amb diferència, el millor migcentre del món. Quin animal.
13: Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
16: Ei, perdona, una estrella.
17: Ei, una estrella.
16: Perdona, una estrella.
17: Una estrella.
16: Què? Un crit valent?
17: Vinga, tots units fem força.
16: Una estrella!
17: De seguida.
18: Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: A la TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el reprès d'Anaïs Martí.
19: I la sensació de que potser era un debut que va arribar massa d'hora.
13: I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT, tercer
20: temps. M'agrada, tinc dubtes sobre...
21: No ho entenc.
22: Les conclusions del Ricard.
5: El Barça ha guanyat 3-0 al Getafe al Camp Nou, un partit una mica monòton, plàcid, sobretot perquè el Getafe no s'ha revelat en cap moment. El Barça ha marcat molt ràpid, al minut 1 amb 16 segons, gol d'Anthony Gordon, el seu primer com a blaugrana. Abans de la mitja hora, Gabriel Jesús ha fet el 2-0, avui el brasiler ha fet de nou per cobrir l'absència de Rafinha. A la segona part, Koundé ha fet el tercer després d'una centrada de Lamine, que ha completat tot el partit. El Barça suma una nova victòria a la Lliga, la vuitena, en 8 jornades, manté el ple, posa pressió al Madrid i iguala el rècord del Barça del Tata Martino amb 8 victòries en les 8 primeres jornades de Lliga. Ricard, què t'ha agradat?
1: El generador de caos, Gabriel Jesús. Crec que definitivament cop de mercat de Deco, un jugador que ha sortit per un preu relativament baix, bé, o no relativament, per un preu baix, i que fa la sensació que li donarà moltes coses al Barça. No serà titular indiscutible, perquè ningú del món jo crec que es pot comparar amb el que dona Rafinha, però és un futbolista indiscutible per alguns minuts de partit, però també per partits com el d'avui, quan Rafinha no pugui jugar. S'ha mogut bé, sempre amb sentit, és una excel·lent referència combinativa pels jugadors de segona línia, descarrega sempre pel cabell de cara amb avantatge, té un bon moment de passada. Ja hem vist les recuperacions, la pressió. Carles, quantes recuperacions finalment? Jesús.
4: Espera un moment.
1: Eren 4 a la primera part.
5: S'han quedat en 4.
1: S'han quedat en 4. Sí. Bé, doncs, les recuperacions de Gabriel Jesús, els retorns defensius, l'esforç permanent i fins i tot el de la pressió, la rematada i el gol. És un jugador que es presenta fantàsticament bé a la rematada i el millor, finalitza sempre amb precisió. Els gols que ha fet són de futbolista amb molta confiança. Avui ha trobat el moment de xut perfecte per trobar l'escletxa i girar el turmell, canviar-li el xut a contrapeu a David Soria. Ha vingut per fer mal, ell està content amb el rol que té, cosa indiscutible, imprescindible perquè flueixi, i el Barça l'agraeix. Un èxit de Deco, i la sensació és que Flick ha trobat un altre jugador que millorarà en la seva convivència.
5: Dubtes?
1: No entenc que Eric és el millor central d'emergència. El Barça té un problema a l'eix de la defensa, per plantilla, buscava un central esquerrà, no el va poder fitxar, i la lesió de Christensen deixa la zona amb Cubarsí i Gerard Martín. Cubarsí avui ha descansat, imprescindible també que tingui minuts d'aire, i Eric demostra que és tan fiable en qualsevol rol, jugui on jugui. Quan va jugar de mig centre, quan juga de lateral dret, ha jugat de lateral esquerra, i pot jugar als dos perfils de l'eix de la defensa. Amb Gerard Martín, clarament, és el perfil dret, i aquí té bona sortida de pilota, però on ha millorat, sobretot, és en aquesta autoritat, en el duel, en el cos a cos, a camp obert. Avui ha presentat algunes cobertures rapidíssim, sempre efectiu, sempre concentrat, però quan fins i tot ha hagut de córrer o ha hagut de disputar una pilota i fer servir el cos, els braços, ho ha fet amb l'experiència d'un central contrastat. És un futbolista impagable pel Barça i per Flick, perquè cobreix amb molt bona nota, sempre gairebé fregant l'excel·lent, si no el té, qualsevol rol. Avui no s'ha sentit gens incòmode en aquesta posició. Jo crec que Koundé no presenta tantes garanties perquè té més tendència a la distracció, i una distracció a l'eix de la defensa és mortal. Gerard Martín juga de central per la seva capacitat de concentració més que per les seves condicions, i Eric és un futbolista que mai no desconnecta, i per tant una seguretat. Jo crec que el Barça ni Flick farà gaire proves. Quan Christensen es recuperi, Eric podrà tornar al lloc on el prefereix Flick, que és la banda, i si Koundé continua mantenint o elevant el seu nivell, doncs Eric potser pot disputar la condició de tercer central, que ningú no s'adormi, i la posició de lateral amb el francès.
5: Alguna cosa que no puguis entendre?
1: Sí, crec que és la segona setmana, però com Rodri domina l'escena en silenci. Quantes participacions finalment, Carles, de Rodri?
4: 125.
1: 125 jugant...
4: 70 minuts.
1: 70 minuts. I ha passat desapercebut per la mirada de l'espectador. Però és que és un jugador que fa la sensació que no hi sigui, però hi és. fa fluir, agilitza la circulació.
20: Was very important to score the first goal very early. Also again confidence because normally it's not easy after 3 weeks break to come back, but we did it really good. So also what you have to say is that Getafe defend really well, so it's a team, and I think it's one of the best team in La Liga in the way how they defend. So it was not easy to create chances, but we did it really good. Also we defend, yeah, on the same level, also very good. So I appreciate a lot what I saw. But at the end, yeah, this is our way how we want to play. We want to control the game, want to control the opponent, and we did it really well.
21: Bueno, preguntaba Sandra si a pesar de los cambios el equipo juega exactamente igual, si es una cosa que le hace sentir orgulloso. Empieza por el final. Dice que ellos quieren controlar, el Barça quiere controlar los partidos, quiere controlar a los rivales, y hoy frente al Getafe, que es un equipo de los mejores que defienden en la Liga, era muy importante empezar marcando ese gol para coger esa confianza, porque después de 3 semanas de parón a veces cuesta arrancar.
22: Hello, Mr. Flick. Congratulations on the victory. Gerard Martin has reached today 100 matches with Barça. Do you feel you are an important part of this road?
20: It's always that you know, Chara is a player with a great mentality, and he's training well. He's always keep an eye on improvement, and this is we help them, and he improved a lot. His evolution was unbelievable, and I'm really happy for him. And this is the way how we want to do it. This is the way we want to include also the La Masia players, and on this level it's fantastic to see that he can play on this level.
5: Elogis de Hansi Flick a Gerard Martín el dia que arriba als 100 partits com a jugador del Barça amb la samarreta blaugrana. Ricard, estàveu elogiant també la figura de Rodri.
1: Sí, no perd pilota, la recupera, no deixa escenes pel record si no cal, és a dir, tu no marxes a casa pensant aquella jugada de Rodri, aquella recuperació, si no és imprescindible, però en canvi millora sempre els contextos, o sigui, ajuda que l'equip pressioni més amunt, quan el rival pot sortir de la primera línia de pressió, ell apaga els focs sempre amb elegància, un altre cop amb discreció, sense fer soroll, i és un jugador que tot ho fa millor, és a dir, que eleva el nivell de qualitat de l'equip amb la seva presència. Està escanejant el partit permanentment, corregint les posicions, quan ha de filtrar la pilota dintre, sempre atén a les vigilàncies. Bé, és una garantia i és increïble. És difícil d'entendre com un jugador pot dominar tant un joc, no? com és el futbol i com és el, en el cas del Barça, els partits que estem veient de Rodri. Ja veurem quan l'exigència augmenti, però fins ara la presència de Rodri fa que el Barça se senti sempre l'amo del partit. I a més, si a vegades té dubtes, Rodri li recorda que ho ha de ser.
5: El control silenciós de Rodri, la seva presència potser és poc sorollosa, però és dominant en cada partit avui també contra el Getafe al Camp Nou. La solvència d'Eric García, avui fent de central i desplaçant a Koundé al lateral dret, el dia que ha hagut de descansar Cubarsí, Eric ha liderat la defensa del Barça i porteria a zero. I el rendiment i els gols de Gabriel Jesús, que avui ha cobert la baixa de Rafinha, ha fet de nou, ha tornat a marcar, ha pressionat, ha convidat bé i ha confirmat l'encert del seu fitxatge també el dia que per primera vegada ha estat titular. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 3, Getafe 0. Ara escoltarem Hansi Flick a la roda de premsa i sentirem l'efecte Costa.
13: A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
23: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
24: L'efecte Costa.

0: Bona nit, Jordi.
1: Bona nit, Ricard.
0: Bé, segona part amb el mateix autoritat a mig gas.
1: Sí, partit de baix voltatge, que per un altre equip seria un partidàs, però clar, l'estàndard d'ocasions i gols del Barça en aquest inici de temporada era tan alt que avui el Barça ha fet serveis mínims dins del que és un màxim rigor, sobretot sense pilota, etc. Però bé, en fi, coincideixo amb Flick que venint d'una aturada que sempre, vaja, i aquesta especialment, 3 setmanes sense veure't la cara amb els companys, cansament, un rival com el Getafe, que jo insisteixo, crec que s'ha defensat bé dins del que és endur-se en un 3-0, a mi em sembla que és un partit més que satisfactori, més que bo del Barça, que passa, clar, no ha tingut l'índex d'espectacle que hem vist en altres partits, però vaja, els revolts importants venen a partir de, no sé si de dimarts, però segur la setmana següent, i tirar endavant aquests partits sense cap mena de complicació puntua per un equip que vol aspirar tot.
0: Repartiment de minuts, sense davallada de rendiment, al contrari, mantenint el to i aquesta sensació de seguretat, 8 de 8, que són 34 gols en 8 partits de Lliga, 4,2 de mitjana. Bé, fa la sensació que recupero aquella seguretat que havia tingut en altres èpoques de saber que el Barça guanyarà. O sigui, jo ara penso en el partit de Galatasaray, després pot passar el que passi, no, però jo estic segur que el Barça guanya.
1: Jo és que hauria de mirar el Galatasaray.
0: Bé, jo l'he de mirar.
1: Em fa l'efecte que és un equip que té més noms que equip.
0: No, però el que vull dir que més enllà del rival, la sensació que tinc és que no he de mirar gaire, que la primera sensació que tinc és que el Barça guanyarà aquell partit, no els guanyarà tots, és però que et transmet aquesta seguretat.
1: És que per comparació amb el Barça de fa 2 anys, que va ser un esclat d'energia i de satisfacció de veure'l, aquest és igual, però a la vegada jo crec que és un equip molt més rodó i que transmet no diré confiança, una garantia que aquell no et transmetia. Aquell equip era realment encantador de veure. Parlo del de fa 2 anys perquè per mi el de la temporada passada està una mica per sota. Però aquest d'ara, és veritat que som a l'octubre i que gairebé, com qui diu, no ha jugat contra cap equip exigent. Però a mi em transmet una seguretat i una garantia que, evidentment, no impedeix que pugui perdre un partit, però que els afrontes tots pensant que l'equip té una autoritat i una superioritat que és difícil que el perdi. Després és futbol i efectivament els pot perdre, però jo comparteixo aquesta sensació que tens tu.
0: Qüestions individuals?
1: Mira, una de tornar al que comentàvem, el descans de les rotacions i el repartiment de minuts. Jo avui he satisfet la meva obsessió amb Pedri, però em sento una mica ximple criticant De La Fuente per fer jugar Lamine quan aquí l'expremem fins al minut 98. Jo, de veritat, que això no ho puc entendre. Ja sé que és Lamine i que segurament Flick pondera més no enviar-lo al vestidor amb mala sensació que no pas els minuts que jugui, però a mi em costa entendre que Lamine el partit d'avui el jugui sencer. Jo,
0: bé, sobretot quan repasses el calendari com ha fet el Bernat, no, de dir, bé, que els pròxims partits quan descansarà?
1: Clar, és que però no Lamine. Jo, per exemple, avui veig molt bé que jugadors indiscutibles no juguin o juguin mitja hora, perquè penso que Galatasaray, Betis, PSG i Madrid, que en teoria Flick aquí sí que puc entendre que premi l'accelerador i que els jugadors que ell consideri que són indiscutibles els faci jugar tots, però si a Lamine el fa jugar el partit sencer contra el Getafe, que el tens sentenciat al descans, bé, és igual, és l'elecció de Flick i també la de Lamine em sembla molt, però jo trasllado aquesta sensació de sentir-me ximple, dient, hòstia, què fa De La Fuente fent-lo jugar tots els partits de titular, si després aquí també l'espremem a tots els partits. I no és per ara, segur, perquè Lamine ara jo crec que està, avui no ha estat fi, però jo crec que està en un moment d'estat de gràcia que no tinc cap dubte que els propers partits ho patarà. Però jo no penso en octubre, jo penso tota l'estona en abril, que és el que m'imagino que ha de fer un equip que aspira a guanyar-ho tot com el Barça, i a mi això no deixa de d'inquietar-me, però bé, suposo...
0: Bé, ho debatrem i sentirem Flick, que segur que explica la seva visió i la seva postura.
1: No, Flick va fer molt bé ahir de Lucía de la Fuente, perquè clar, el que ja hauria sigut el colmo és ahir cascar de la Fuente i avui fer-lo jugar 90 minuts. Bé, en això, com a mínim, ha estat coherent.
0: Com deia la Laia, la sensació és que Lamine Yamal es va regulant i que una mica com vam tastar un dia amb Messi... ells mateixos es gestionen i prefereixen estar al camp que fora, però vaja, esperarem versions de Flick i ho valorarem tot plegat.
1: Estic segur que l'explicació no la que donarà en públic, però la interna és aquesta que dius tu: prefereixo que jugui i que es reguli ell que no encabronar-lo, però jo crec que a la llarga no és una bona solució. És a dir, si tu això ho pots fer amb Pedri, hi hauria d'haver la manera que ho fessis amb Lamin.
0: Ja, sí, sí. El que passa és que no tothom té la mateixa condició ara mateix, Jordi.
1: No, està clar, està clar.
0: I espera't l'endemà del Clàssic, depenent de qui rebi la pilota d'or. O sigui, si no és un debat d'ara, serà un debat d'aquí dos mesos o d'aquí tres mesos.
1: No crec que l'estatus que està adquirint Lamin li canviï molt per tenir la pilota d'or, però... Tinc la sensació, no sé si tu també, que ja la majoria de gent ja el considera el millor del món abans de tenir-la.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si li cal un trofeu per canviar d'estatus.
0: No, però potser sí que això inflama un ego que de cop i volta tindrà un rendiment, un resultat, i de cara al negoci que domina el futbol i els seus representants i els acords, i doncs serà més, jo crec que serà més difícil de gestionar. És a dir, jo estic segur que aquests futbolistes, com més tardin en guanyar la pilota d'or, més millor temps tenen una gestió relativament més fàcil. Però
1: no ho votem nosaltres.
0: No ho decidirem nosaltres, exacte, i per tant
1: ho
0: deixarem en mans de Flick. No, jo li donaria... Què li donaria jo?
1: Kane, home.
0: Sí, per tant, Kane. És que saps què passa? És que
2: Messi,
0: com que sóc antipilota d'or, no, és que ja ni jugo mentalment això.
2: Però Kane, que ha fet molts gols i ha guanyat la Bundesliga.
0: Es diu Harry, tu. Vull dir, no sé, és
2: Messi,
0: qualsevol.
2: Messi?
0: Sí, però no, és que no vull fer aquest debat. Sí.
2: No, però és per trencar. Amb... Sí.
0: Jo quan tot costa parlant de la pilota d'or...
2: Apagues la ràdio.
0: No apago la ràdio, però mentalment me'n vaig d'excursió i torno un poc després. No, encara no he arribat a aquest punt.
1: Jo no ho puc fer, però...
0: Posa-ho, ara, posa-ho a casa a la tele, que jo vaig sentir que
1: sí, no,
0: arribaves bé a la recta final. Tu també, mica necessitaves un canvi, també, eh?
1: Sí, sí, jo estic concentrat en la TDT, però a casa ja han canviat.
2: Ara comença, ara comença el concert.
0: Què posaràs, al Madrid o que es grasses?
1: Hauré d'utilitzar una tele alternativa, però al Madrid.
2: I si vols escoltar, a ICAT l'estan fent en directe, el concert d'Otes Gràcies.
0: Sempre el més important és la convivència, Jordi.
1: Sempre.
0: No ho perdis de vista.
1: Sí, sí.
0: És el punt capital de les nostres vides.
1: Cap mena de dubte. Amb la meva tauleta sóc un home feliç, també.
0: Encantadíssim. El millor?
1: Gabriel Jesús.
0: Gràcies.
1: Vinga, bona nit.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT.
4: Què us poso?
5: Per mi una estrella.
4: I per tu?
6: Jo també una estrella.
5: Ara estem d'acord.
6: Estem d'acord?
7: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
3: A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.

0: se'ns fa tan gran que ja ara el problema que tenim és els minuts de descans, no els minuts de joc ni tot allò que fa, sinó tot allò que pensem que vés a saber si hem de cuidar-lo més perquè ho pugui continuar fent, eh? Aquesta és una mica la mirada i el repte que tenim ara amb la Lamine Yamal al davant. Anaïs Martí, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Com estàs? Com has viscut això?
1: Molt bé,
0: no? Es guanyen, no?, els partits ja sense posar la cinquena, eh?
1: I sense... Vaja, a mi els partits del Getafe ja sabeu que em fan molta mandra, i el d'avui he pensat, mira, ha estat bé, ha estat entretingut dins del context de tornar d'una aturada de seleccions que s'ha fet llarga, però veure aquest Camp Nou tan ple i veure que aquest Barça, sense Rafinha i amb 7 canvis, encara que amb Lamine Yamal, segueix marcant i segueix... no sé, crec que ensenyant un futbol molt, molt atractiu.
0: Sí, no baixa el rendiment de l'equip, jugui qui jugui, contra qui jugui. La sensació és que el Barça ja té un hàbit de joc i de competició. 8-8, igual al rècord, com ens ha explicat la Laura, del Barça del Tata. I eren, em podeu dir amb el partit de Champions quants gols són en total la temporada? No, Lliga, no.
2: 39.
0: 39 en 9.
2: Sí, 4.3 per partit.
3: No, són números estratosfèrics.
0: Un dia els quedaran més maquillats, entenc, perquè sí. Clar, és que això és...
3: Tu que quedes una temporada amb 4 gols de mitjana per partit.
4: Home, a veure, el dimarts al camp de la Galatasaray no seria...
0: No, clar, quan arribi a Europa, no? Quan arribi a Europa, les coses
4: difícil,
0: moderaran.
4: No? Poder mantenir. Sí. I només... ara ve el PSG, el Madrid...
2: Sí. Només un dia vas estar per sota dels 3 gols, va ser el dia de l'Atlètic, 2-0, però la resta sempre...
4: Sí, és un miracle futbolístic.
0: El més lògic és que haguéssim d'arribar a l'aturada de novembre per sota de 4. Per sota de 4, que serien 3 i molts, eh?
3: Home, jo crec que el camp del PSG és difícil.
0: Per això et dic que PSG, Madrid, Betis...
5: Bé, no, Madrid. Parlant del Madrid, Sergi Camps, ha començat ja aquest Madrid-Vilareal del Bernabéu, oi?
6: Sí, senyora, primer minut de joc al Bernabéu, empat a 0, recordem la notícia del partit, és la suplència de Vinícius, el brasiler suplent a l'equip de Mourinho.
0: Bé, també, abans hem parlat de Vinícius i no hem contemplat l'opció que siguin rotacions i prou, eh? Que es vesteixi així, això.
3: Que vingui de jugar amb Brasil.
0: Que Mourinho digui que li està donant descans per a la Champions. Mm. Vull dir, entra en un partit que es pot fer després d'un viatge tan llarg. Vull dir que ho hem vestit de decisió capital.
4: Era més controvertida l'absència de Mbappé, indiscutiblement.
1: Sí, sí. Decisió però ja va deixar capital... molt clar que jugaria, no? Vull dir...
0: Sí, però vull dir que és una decisió sorprenent, és evident, però vull dir que pot quedar bastant ben disfressada, i a més Vinícius pot tenir minuts a la segona part. Una altra cosa, és com sorprenent.
3: Jo crec que és bastant normal que no jugui, Vinícius. Sí. És que ho trobo fins i tot que és el més lògic. No,
0: la, com la Lamine Yamal.
3: No, però és que Vinícius ha anat a la Índia, ha anat a Austràlia, ha fet uns viatges i...
4: Sí, tampoc no sabem exactament en quines condicions ha tornat físicament.
0: El que vull dir és que tampoc sabem les ganes que tenia ell de jugar avui i com s'ho ha pres, que és el problema de fer-lo descansar. És sempre la reacció dels futbolistes. Però aquest tema no el vull ara, perquè si no sembla que sigui principal i per nosaltres és secundari. Què vols dir, Laura?
5: Que ha començat també al Palau el partit del Barça a la Lliga de Futbol Sala contra el Xota i tenim allà el Xevi Soler. Xevi, ha començat, oi, aquest partit?
7: Ha començat i ja s'ha avançat el Barça amb un primer gol de Touré. A priori el partit ha de ser fàcil perquè el Xota és el QE, 16 minuts pel descans, Barça 1, Xota 0.
5: Gràcies, Xevi.
0: Mireia, no parla flic encara, eh?
8: No, encara no.
0: Molt bé. Ja bordalàs, hem sentit de fons que per tant parla l'entrenador del Getafe i ens farà un resum la Mireia. Bé, un dia per parlar en el pla col·lectiu i també en el pla individual amb la presència de Gabriel Jesús. Era la novetat de l'alineació, la baixa de Rafinha, com podria afectar l'equip. Clar, des del punt de vista defensiu no l'afecta en res, perquè Gabriel Jesús és un tauró com Rafinha en la pressió.
4: Tant, o sigui, potser no és tan vistosa, no? Les accions de pressió de és efectiva, però l'altre és que es posa així com si sortís a esprintar, com Dembélé a la frontal de l'àvia, i Gabriel Jesús, home, doncs, doncs té una energia una miqueta menys inflamada que la de Rafinha, no?
0: Sí, té menys energia, però potser té més orientació tàctica.
4: Sí, potser sí.
0: Potser sap intuir millor cap a on ha de girar la sortida del Getafe. A mi l'acció del gol de Gabriel Jesús i la pressió de Gordon, Dani Olmo i el brasiler és que Romero ha tingut un col·lapse rere d'un altre. Sí, o sigui, n'ha tingut un, dos, tres i al final ha passat la pilota i l'ha perduda. I jo crec que aquesta acció té molt mèrit. Jo crec que la pressió del Barça és el que fa que el rendiment defensiu del Barça sigui tan alt, que els partits estiguin tan controlats, que el rival t'arribi tan poc. I amb Gabriel Jesús això ho tens garantit. Avui hem vist un altre exercici de pressió a la primera línia que ha garantit aquest rendiment. Com l'heu vist?
1: Jo, a mi, és un jugador que he de reconèixer que quan va arribar no les tenia totes, de pensar, ostres, em generava molts dubtes al seu estat físic, que hagués jugat tampoc l'últim any amb l'Arsenal, i penses, bé, veurem. I la veritat és que cada cop que ha sortit m'ha convençut. Crec que al final és una barreja de les ganes que tenen de reivindicar-se aquests futbolistes que una mica doncs estan en el punt d'inflexió de la seva carrera, que és o fas un pas endavant o et quedes allà i ja no és recuperable. I després la confiança de Hansi Flick, que és que si us hi fixeu tots en parlen. Cada cop que arriba un futbolista que Flick recupera, tots surten i diuen, bé, és que Flick ens dona molta confiança, és que jugar amb aquest equip és molt fàcil, no? Em resulta fàcil marcar gols. I avui ha sortit i no m'ha semblat en cap moment que sentís cap mena de pressió per estar ocupant la posició d'un jugador que porta 14 gols aquesta temporada com és Rafinha.
0: És que feia la sensació que potser era una solució molt d'emergència,
1: sí.
0: I avui l'heu comparat, per exemple, tècnicament amb Ferran.
4: Superior,
0: i
1: sí.
0: Fa la sensació que, o sigui, des del punt de vista integral, no pesa tan menys que Ferran.
4: És però a dir, si físicament aguanta el ritme, per mi té un rendiment potencial superior al de Ferran Torres.
1: És que aquest, jo força crec que, Xavi, que aquest era una mica el debat que hi havia. És a dir, tècnicament crec que ningú tenia dubtes de que és millor, però crec que els dubtes sí que existien, sí,
4: clar,
1: parlant del seu físic,
4: genoll,
1: no?
4: Fa un parell d'anys.
1: Sí, però que físicament genera dubtes o generava dubtes perquè ara, vaja, el veus molt, molt recuperat, però tècnicament crec que és un jugador molt intel·ligent.
4: S'equivoca molt poc, fa molt bons
1: poc,
4: controls.
1: Sí.
4: Bé, fa de 9 i mig, que és allò de venir a jugar amb molta naturalitat, simplifica el joc, està tenint gol, ha caigut de peu i ha caigut de peu en un tren que anava a una velocitat altíssima, que està anant a una velocitat altíssima, que això per mi encara té més mèrit. A mi em sembla que de moment hi ha pocs punts negatius, per no dir-ne cap, en el fitxatge i l'arribada de Gabriel Jesús.
3: Jo crec que encaixa perfectament en el paper, que és el de suplent, perquè jo crec que cap
0: també
3: de nosaltres pensa que Gabriel Jesús
0: i l'assumeix.
3: Li prendrà el lloc a Rafinha i l'assumeix, però un equip com el Barça ha de tenir suplents que en el, diria que 80% de resta d'equips serien titulars. Aleshores, Gabriel Jesús és un jugador que quan surt et rendeix sense ser el top que tu necessites per... És a dir, si ara el Rafinha es lesionés durant uns mesos i haguéssim de jugar sempre amb Gabriel Jesús, potser el nostre discurs avui tindria un altre to, no? És a dir, no
4: sé si... Hauria, amb el rendiment que està donant avui ja com a titular, que a vegades dius, no, és que quan surts de titular és més difícil que quan els partits estan oberts i havia fet gols, però avui des del primer minut se l'ha vist molt còmode també.
3: De fet, Gabriel Jesús en teoria hauria de jugar dimarts.
0: Bé, a falta veure si estarà per molts esforços consecutius.
3: Sí,
0: no?
4: Avui l'he vist cansat, no, al final.
3: I crec que, no sé si ho he sentit bé, però a mi m'ha semblat que avui Laporta ha dit que Rafinha jugarà, fins a París no estarà a punt.
0: Ah, sí?
3: És a dir, que tenim Galatasaray i Betis.
0: Ah, sí? O sigui, Laporta ha anunciat els terminis de recuperació
3: Laporta,
0: de Rafinha.
3: Laporta és...
0: Cada cop ho fem més difícil,
3: Laporta
0: el president.
3: És la persona, Laia, que de forma més transparent explica qüestions que d'altra banda no s'expliquen tan transparentment, no?
8: Sí, amb Rafinha és veritat que avui ha dit això i de fet va ser dels primers que també del tot costa quan el vam entrevistar
3: el
8: dia de l'aniversari va dir bé, cal veure la ressonància quan tothom deia que no era res i que era un petit edema deia, cal veure la ressonància i veurem a veure Rafinha, i volia ser molt prudent
0: doncs escolta,
8: anirem preguntant a la porta sí, directament clar, pel tema de lesions
3: clar. Sí, sí, és el portaveu
0: mèdic
3: sí, sí.
0: A veure, no em sembla malament, vull dir, tot està per crear i...
4: Sí, llavors, segons aquests comptes s'ha perdut avui, es perdria dimarts al camp de la Galatasaray i dissabte vinent contra el Betis.
3: Sí.
0: Bé, doncs...
3: segons el que ha dit falta, la porta, sí.
0: Doncs falta veure si Gabriel Jesús serà titular als tres partits, si buscarà alguna altra alternativa Flick amb un fals nou algun dia de Dani Olmo, si farà jugar Gordon i estirarà de Yemi a l'esquerra. O sigui, jo així d'entrada em costa imaginar-me que Gabriel Jesús sigui tres partits consecutius titular. Vosaltres com ho veieu, això?
3: També és difícil. Sí,
1: sí, perquè li falta ritme de competició, no? I ara de cop i volta jugar tres partits. Jo veig a Gordon, pel mig.
0: També.
4: És que avui ha fet moltes...
0: És una possibilitat.
4: Sí, minuts sí. El jugava de nou.
0: Ha permutat, ha permutat.
4: Sí, canviant posicions.
0: Sí. Carles, rematem les dades de Gabriel Jesús.
2: 37 intervencions, 4 recuperades, una pilota perduda, 2 rematades, 1 gol. I recordem un altre cop que la Lliga ha rematat 3 vegades entre els 3 pals i ha fet 3 gols.
0: Perquè matises a la Lliga?
2: No. Mateus la Lliga perquè m'ho he escrit a la Lliga, però és certament que és tota la temporada.
0: Tres rematades entre els tres pals, 3 gols.
2: Sí.
0: I després, com estarien 37 participacions respecte, per exemple, als números de Rafinha o...
2: Home, respecte als números de Rafinha semblants, per sobre semblants. Del davanter clàssic de,
0: sí,
2: De Ferran i Lewandowski.
0: Sí, eh? Sí, o sigui, sí. Estarien més en números...

0: Sí, sí, assumeix el rol.
1: Això és una suma.
0: Clar, és un jugador que estava gairebé perdut.
1: Sí.
0: Què passa, Mireia?
2: Arriba ara Flick aquí a la sala de premsa. Bona nit. Mireia Ruiz en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Avui una altra victòria, una altra porteria zero. Després de l'aturada, tu creus que l'equip ha arribat amb el mateix nivell tan alt que tenien abans de l'aturada? Gràcies.
3: Yeah, yeah, I know. I saw it. Okay. I think it's games against Getafe.
4: Crec que els partits contra el Getafe no són fàcils. Per mi el Getafe és un dels millors equips a la Lliga pel que fa a la defensa. Ells defensen molt bé i no és fàcil crear oportunitats. Estic molt content que haguem pogut marcar un gol al primer minut. Això ens ha ajudat molt, també ens ha donat confiança. I després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem tingut 3 setmanes, molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i per tant nosaltres hem hagut de gestionar això. No estic content amb això, estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
5: Vull preguntar per Anthony Gordon. Yes, I'll wait.
3: No, és okay, I
5: understand. Et volia preguntar per Anthony Gordon la importància que li dones al fet que hagi marcat per la seva confiança. Tenia moltes ganes ja de marcar amb el Barça. I més enllà d'aquest aspecte concret, què li doneu aquí al Barça perquè se'l vegi tan còmode i amb una versió tan evolucionada del seu joc respecte al que li havíem vist al Newcastle?
3: Per
4: mi l'Anthony ho està fent molt bé. També els partits anteriors no va marcar, però estem molt contents amb la situació d'ell. I també ho heu vist en l'aturada, quan ha jugat per la selecció anglesa. Ha marcat, ha adquirit confiança i ell vol continuar fent això amb el Barça. Estic content amb això. Ens aporta molt. Té velocitat, també pot controlar la pilota i sempre va a buscar la pilota, la controla i amb la seva velocitat i els seus driblings sempre crea oportunitats.
6: Hola, Hansi. Santi Valle, para el carrusel de la serie, el que te jugas de Ser Cataluña. Hablabas ahora de las cargas que teníais que gestionar de jugadores. Ha descansado Cubarsí, ha descansado Pedri, ha descansado Fermín, muchos futbolistas. Sin embargo, Lamine Yamal ha jugado los 90 minutos y viene por delante Champions, Betis, París, Madrid. ¿Crees que puede jugarlo todo lo que viene por delante, Lamine Yamal?
3: I'm not sure if he...
4: No estic segur si ho ha donat tot. Avui jo també li he preguntat si volia que el canviés i m'ha dit que no. És en Lamine. En Lamine vol estar a la gespa, li encanta jugar al futbol, però clar, de vegades ho hem de gestionar, la seva càrrega. Però crec que aquí, en aquest partit, especialment a la primera part, ha estat fàcil per ell. A la segona part, ell ha estat més implicat, sobretot en situacions d'un contra un, ha creat oportunitats, i jo estic content amb ell, amb la seva actitud. La seva actitud és bona, i entre els partits rep tractaments, es recupera bé, i això per un jugador professional és el més important.
7: Mister, hola. Buenas tardes, Joan Ballero y Cadena Cope. Le quería preguntar por Koundé. Hoy ha sido titular, además ha marcado gol. Él en este parón con la selección ha reconocido que la temporada pasada seguramente no estuvo a su mejor nivel. Le quería preguntar cómo le ve y qué espera de él.
3: No, good. It's like...
4: Jules és un professional al 100%. Una persona professional al 100%, i això és el que jo veig cada dia. Ell sempre intenta competir, vol competir, vol millorar, entrena molt, sempre està concentrat per fer-ho millor. I el meu equip, l'equip, li ajuda molt, l'està ajudant molt en aquest moment.

0: I per mi aquesta és la situació. Clar, nosaltres sempre pensem en l'equip, quin és el jugador que està millor en cada moment i en cada partit. Es tracta de l'equip i tothom ha d'acceptar que potser han de sortir des de la banqueta i no com a titulars en alguns partits. I és que té molta qualitat aquest equip, és la nostra força. Tenim molts jugadors amb molt bon nivell, amb molt bona qualitat, i per guanyar títols, per guanyar grans coses, això és important. I a més tenim un ambient increïble a l'equip. Ho veig cada dia i ho valoro molt, perquè no és normal. És una cosa especial el que tenim aquí i estic molt content.
1: Hola, señor Fliga, aquí Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Tampoco es fácil empezar una liga ganando los 8 primeros partidos. De hecho, solo una vez en la historia lo ha hecho el Barcelona. Me gustaría que me explicara qué significa para usted este dato y cuál es la clave de este equipo para conseguir un dato estadístico tan importante. Hoy día, con el fútbol tan igualado, es muy difícil ganar 8 partidos.
0: Sí, per descomptat, és difícil. Però nosaltres només ens centrem, com dic sempre, en el següent partit. El següent partit és contra el Galatasaray, no serà un partit fàcil i volem guanyar aquest partit. Volem fer història, tothom pensa igual. Tothom té una bona actitud. És fantàstic veure com entrenem amb qualitat, amb intensitat, dia sí, dia també. I a més és que ens ho passem bé, els jugadors també s'ho passen bé entrenant a aquest nivell. I és fantàstic veure això.
2: Hola, Hansi, aquí atrás Josep Capel para Radio Nacional en directo para Toledo Deportivo. Me gustaría preguntarle por Gabriel Jesús. Si está más contento hoy por lo que ha ofrecido Gabriel Jesús con su gol y en ataque, o con lo que ha aportado al equipo a nivel defensivo. Lo hemos visto muy implicado y recuperando muchos balones. Gracias.
0: Sí, per descomptat, tothom ha de participar a l'atac i a la defensa. Quan hem començat el partit, o quan comencem, quan sortim des del darrere, els laterals, els centrals estan inclosos, no?, en el partit, igual quan defensem. Els atacants també han de participar. I els punts forts que tenim ara és que tothom participa, tothom sent que té la responsabilitat d'ajudar l'equip, de formar part de l'equip, d'estar ben connectat. I això és fantàstic. I jo ja ho he dit abans del partit. Gabriel Jesús és un gran jugador. És diferent del Rafinha, això està clar. Però ja heu vist el gol que ha marcat. Aquest és el seu punt fort. Davant de la porteria, ell sap des de quina cantonada ha de xutar, i avui ha mostrat la seva qualitat i estic content per ell.
3: Hola, Hansi, què tal? Raúl de Radio Marca, felicidades por la victoria. Hoy Gerard Martín ha jugado su partido número 100 con el Barça, los 100 contigo de entrenador, creo. Si tuvieras que destacar un aspecto del juego en el que más ha mejorado él desde su primer partido en Valencia hasta hoy, ¿cuál sería? Gracias.
0: La seva confiança. Es nota, és la confiança que té ara.
4: Totally agree with the philosophy we want to play.
0: Ell s'ha adaptat a la filosofia que nosaltres volem aplicar. No és fàcil amb aquesta línia tan alta, però ell hi participa sempre. I quan juga, ha jugat molts partits en els que ha participat i hem deixat la porteria a zero. I, clar, tots els jugadors poden millorar, però el que veiem i el que ens demostra és que està a un nivell extraordinari. És un jugador
4: is more underrated than
0: que està potser infravalorat.
4: I expect and for me
0: i per mi important part of our team. És una peça molt important del nostre equip.
5: Sí, Hansi, aquí Pol Bollos per Dia Atlètic. Avui ha jugat Amèric de central i amb Koundé de lateral i volia preguntar per aquesta decisió, per què un lloc i un altre, i si amb tants partits com venen ara és complicat o com planteja lo de gestionar els centrals i les rotacions que fan, tenint en compte també que Christensen doncs està fora, com d'important és.
4: You know, this is it was clear that
0: bé, estava clar, jo he parlat amb l'Eric, per cert, i també amb el Jules, tots dos volien jugar com laterals, però l'Eric també li agrada ajudar l'equip i això és fantàstic, així que hem decidit perquè Cobercí ha jugat molts partits i també va jugar molts minuts amb la selecció, però és un jugador jove i normalment els joves poden jugar tots els partits, però per nosaltres era important que descansés i també era bo deixar que juguessin altres jugadors perquè bé, veiessin que els necessitem.
6: Hola Hansi, aquí Sergi Vélez para Iniestazo. El equipo sigue a un grandísimo nivel, como comentaba, tras el parón y no ha bajado el pistón. Yo le quería preguntar un poco dónde está el techo de este equipo, viendo que también ahora vienen semanas muy exigentes, como comentaba usted, y también que van a ser rivales mucho más exigentes que los de hasta ahora. Gracias.
4: No, for me it's you know, every game,
0: sabeu, tot, cada partit és diferent. És així.
4: We motivated in every game and
0: hem de sortir motivats a tots els partits.
4: That we are starting with the right attitude.
0: Hem de començar amb l'actitud adequada, endollats, donant i fent el que és necessari a cada partit. Per mi això és el més important.
4: Not every game is
0: i clar, no tots els partits són iguals.
4: Today,
0: per mi, per exemple, avui no ha estat un partit fàcil, ja ho he dit abans, no ha estat fàcil crear oportunitats. Hem marcat el primer gol i el que jo volia és mantenir la pilota, fer-la circular per controlar el partit i crec que això és una cosa que podem fer molt millor i per tant potser haurem de millorar això. Hi ha algunes situacions també sempre volem encarar porteria, tirar cap endavant i perdem la pilota i després hem de córrer cap enrere per recuperar la pilota, no? I jo en aquestes situacions preferiria que ho controléssim millor, que ho féssim millor, sí, sí, però clar, estem jugant a un nivell prou bo, però com a entrenador, clar, jo no sempre estic content amb totes les coses, però això és normal. Jo sempre detecto allò que cal millorar. Això forma part de l'evolució d'aquest equip també.
4: The mic is off.
7: Ahora sí, genial. Sí. No, le decía que el equipo no pierde como local en la Liga desde diciembre de 2024, después de aquella última victoria al Atlético de Madrid 1-2. Quería preguntarle cuánto de importante es para usted que el Camp Nou se convierta en un fortín donde sea muy complicado puntuar, y no sé si dentro del vestuario se piensa en batir algún tipo de récord. Gracias.
4: No, we don't play for
0: no juguem per batre rècords. Per mi, el que volem fer és guanyar els partits. I ja ho he dit abans, no? Ens concentrem en el següent partit i en el següent i ja veiem què passarà. Per mi, això és el que nosaltres volem fer cada dia, no? Volem guanyar el partit següent. I aquesta, per mi, és la clau. Això és el que volem fer. Res més, no volem batre rècords, no, volem guanyar títols. I si hi ha un rècord inclòs, l'acceptarem, evidentment, però no és el més important per nosaltres.
8: Gràcies, bona nit. el millor jugador del partit.
9: Doncs som-hi, escollim qui ha estat el millor jugador avui del Barça. El Costa ha votat Gabriel Jesús. Ricard, qui tries tu?
10: Gabriel Jesús.
9: Laia.
11: Gordon.
9: Bernat Soler.
12: Gabriel Jesús.
9: Mireia.
10: La Mireia, li perdonem el vot.
9: Doncs Marc i Carles.
13: Rodri.
9: Xavi Campos.
14: Gordon.
9: Coll.
13: Gordon.
9: Anaïs Martí.
11: Gordon.
9: Ostres, Gordon. Els oients també han escollit Gordon, que per tant avui és el millor jugador triat.
10: Quan ha guanyat Gordon a Gabriel Jesús?
9: Per dos vots.
10: Per dos vots. Per tant, la Mireia, encara que votés el brasiler, no canviaria la vida. Gordon, que n'hem parlat poc, però s'ha destapat, no?
12: La primera meitat, no?
11: Sí, sobretot.
12: El gol, presència...
15: Alguna bona jugada, sortint sempre cap a fora, cap a la seva cama esquerra, canviant de ritme i guanyant la línia de fons, ha fet patir Kiko Femení avui.
11: No, com que abans de l'aturada semblava que havia anat una mica, menys, una mica...
10: Sí, s'havia tapat amb el gol, mica, eh?
11: Sí, llavors l'aturada amb Anglaterra ha estat molt bé i ara tornar-lo a veure així, bé... A mi m'ha agradat.
10: I ja no té deute pendent amb el gol? Ja l'ha fet?
11: Home, jo encara espero algun golet una mica més bonic d'ell, no?
16: Que exigent, la Laia.
10: Aquest, el primer...
11: Però està bé, és el seu primer gol.
10: S'ha d'obrir la llauna.
12: Ara, és curiós, perquè veníem d'abans de l'aturada de, diríem, com li diuen ara, el hype, no? El bon moment, el moment àlgid de Yemi. I venim de l'aturada que fins i tot ens plantejam qui ha de ser titular, Adiemi o Gordon?
10: És que jo crec que això balancejarà molt,
12: per
10: no?
12: Per això.
10: El Gordon,
12: és a dir, però a mi m'agrada que passi. Aleshores, aquesta plaça...
10: Sí, és aquesta, està Dani Olmo Fermín, Espar Cancelo, aquestes opcions dividides 60-40, 50-50, t'agrada això?
12: Sí, sí, i especialment que hi hagi dos jugadors en atac, que els dos puguin oferir... tantes coses positives, no? I si no ho fa un, ho fa l'altre.
10: Ja, Gerard Martín, 100 partits, heu dit?
11: Sí.
10: I Laia, no hi ha hagut samarreta?
11: Sí.
10: Ah, sí, ho
11: de Gerard Martín, sí. Ah, ho va explicar la Mireia. Al final, això, però no és amb un quadre, sinó que li donen els companys, Rafinha ha baixat i li han donat tota la gespa a la samarreta.
10: D'acord. Molt bé, doncs la samarreta per Gerard Martín, la de Koundé haurà d'esperar.
9: Per cert, avui hem comentat que Mojica del Getafe ha jugat en 7 equips diferents de primera, doncs Carlos Aranda ho va fer en 8.
10: Carlos Aranda, aquell davanter, sí, no? Clàssic, que li ha sortit del Madrid.
9: Sí. Amb el Madrid, mira, va formar part del primer equip, però no va arribar a jugar cap partit de primera. Villarreal, Albacete, Sevilla, Numancia, Osasuna, Llevant, Saragossa i Granada.
10: Tots a primera, eh?
9: Tots a primera, aquests.
12: Home, doncs. Jo crec que tinc un altre jugador que també va jugar 8 aquí.
9: Ah, sí? Aviam.
12: Sandro Ramírez, el canari.
10: Sandro?
12: El que va estar al Barça.
10: Sí, aviam, què temps?
11: Està retirat?
12: No, crec que està a les Palmes. Sí. Mira, va jugar al Barça, al Màlaga, al Sevilla, a la Reial Societat, al Valladolid, a l'Osca, al Getafe i a les Palmes.
10: Home, doncs sí, 8.
12: I tots aquests a primera.
10: Doncs hem passat els laterals esquerres als davanters, Sandro i Aranda,
9: Que confirmem que és el rècord, aquest.
10: Bé, seguirem-vos. Ah, confirmes que és el rècord, no hi ha ningú que superi els 8.
9: No hi ha ningú.
12: Ah. Aranda, si hagués jugat amb el Madrid, serien 9.
10: Clar.
12: Però clar, va jugar amb el Madrid, però no a primera divisió, però va jugar per algun partit de Champions. Per tant...
10: No compta. Bé, amb l'empat tècnic, si vols donar-li la samarreta d'or a algú, li dones a Sandro.
12: Aranda era una mica conflictiu.
10: Sí, va acabar implicat també amb alguna història d'apostes, em sembla, si no m'equivoco. Però vaja, no vull ara...
11: Obriu uns melons aquí en les carpetes.
13: Va, tanquem, obriu melons i tanco resultats.
10: Què passa? Què tanques?
13: PSG 1, Le Mans 0 al descans.
15: I el Madrid com va?
13: El Madrid ara mateix, mira, minut...
10: Espera, ara anem al Bernabéu, anem a pams. Sí. Acaba els partits.
13: En joc, a punt d'arribar al descans a Itàlia. El Nàpols 2, Frosinone 0. Abans s'ha acabat l'Inter 3, Parma 0. També s'ha acabat Anglaterra. El Manchester United 1, Tottenham 1. Recordem, el Tottenham era QE.
10: Molt bé, si no ha parlat el Sergi, jo intueixo que és que tot està com ha començat, no?
5: Tot està igual, 0-0, però hi ha cosetes, Mitja hora de joc, empat a 0 al Bernabéu. Mira, la primera coseta, quan s'ha presentat el Madrid, xiulada tímida, però s'ha sentit a Mbappé.
14: quan han cantat el seu nom per megafonia,
10: ah, sí?
14: Una mica de Bernabéu l'ha xiulat, això com a primer input. Després, amb el partit en joc, dues arribades del Madrid, dues arribades d'Mbappé, una pilota al pal i una bona intervenció de Gulatxi, el porter del Villarreal. I la tercera cosa interessant és que Mourinho ja està fent de Mourinho i ja li ha menjat l'orella una vegada el quart àrbitre i una vegada l'àrbitre de camp, el primer àrbitre, diguem-ne.
10: Qui ha estat millor fins ara?
14: El Madrid té més pilota, ha arribat dues vegades, però guanyaria els punts, però és un partit de moment d'empat i és el resultat just.
10: Molt bé, doncs el Sergi, si no el sentiu és que no hi ha novetats. Podrem acabar la primera part segurament al tot gira, tota la segona part, per tant aquest partit, com explica el Sergi, fa la sensació que arribarà com a mínim obert al descans i per tant tot es decidirà als segons 45 minuts. Línies obertes, Sergi, per qualsevol incidència que passi en aquests minuts finals del tercer temps.
14: Perfecte.
9: Un partit que ja està al descans és el de futbol sala al Palau, el Barça Xota, Xevi.
17: I gairebé et diria que està decidit, perquè és una escombrada. El Barça està guanyant 4-0, podria haver estat molt més gran el marcador, molt superior al Barça. Un gol de Touré, dos d'Adolfo i un últim, a l'últim segon del primer temps del jove Roger García, el jove jugador del planter. 4-0, guanya fàcil el Barça.
10: Bé, acabarem el tercer temps amb el tema de la Minyamal. M'ha cridat l'atenció que Flick hagi parlat, que ha parlat amb la Minyamal, que ha parlat amb Eric, que ha parlat amb Condé, totes aquestes converses prèvies. M'ha cridat l'atenció que Eric vulgui jugar de lateral.
15: I Condé perquè també, no?
10: Sí, bé, Condé jo crec que ja ho ha assumit. Saps què passa, Xavi? Que evoluciona tant el futbol que jo crec que Eric i Condé tenen la sensació que en aquesta tendència d'un central que gairebé juga de lateral, però és un tercer central, s'han sentit còmodes i veuen, jo crec, més possibilitats de selecció, més possibilitats de progrés en el seu equip. O sigui, veuen més espai per ser titulars. I no em crida, ho entenc. Però fins ara, com Eric, no s'havia manifestat gaire de que, bé, tot li va bé, que Flick hagi dit que tots dos lluitaven per aquesta plaça i que Eric no té problemes, però que volia jugar de lateral, m'ha sorprès. Però anem al tema Lamine Yamal, perquè ha dit que ha parlat amb ell i que Lamine no volia fer el canvi. Qui està preocupat, o qui està convençut, o qui té una decisió ferma sobre, o una opinió ferma sobre el cas Lamine?
15: El que decideixi Flick està bé.
10: Molt bé, Xavi.
18: I resulta que el que decideix Flick és el que vulgui fer Lamine.
15: Bé, avui.
18: No.
15: Ah, algun no. Altre dia l'ha canviat.
10: Bé, sí, ha dit això, hauré de gestionar.
18: Sí, clar. No, però és evident. Jo crec que Lamine ja va jugar una altra lliga, per tant, tothom ho respecta, tothom ho entén, i ara sí que és cert que el propi Flick haurà de tenir una mica de mà esquerra. Però com hem viscut durant 10 anys amb Messi, i aleshores jo crec que Lamine ja té aquest estatus. Potser li ha arribat massa d'hora, però és que també massa d'hora s'ha convertit en un dels millors del món. Per tant, jo a mi em dóna la impressió que els seus companys, amb un estatus molt més gran històricament, com Rodri, com Pedri, possiblement per la trajectòria, tenen assumit que Lamine és un tio diferent, i un tio diferent, i que s'ha d'assumir com és. I jo crec que ho tenen clar tots.
19: I ha dit també Flick que és un jugador que recupera bé, que fa tractaments, que es cuida molt. I Ricard, jo ja sé que a tu no t'agrada parlar de la pilota d'or, però jo tinc la sensació que mentre segueix aquesta campanya ho jugarà absolutament. Sí, però ell té ganes de seguir explicant per què, no? De dir, ei, jo sóc el jugador més important d'aquesta plantilla.
10: Però vull dir que això quan li donin la pilota d'or, o sigui, la pilota d'or en el fons serà una continuïtat, no canviarà res.
19: Si descansa per la Copa del Rei, doneu gràcies en les primeres rondes, perquè la sensació és que al final li donen la confiança per decidir sobre el seu propi cos i com està.
10: Que ho confessi Flick, com confessava Guardiola, que ho consultava Messi i ara la Minya Mal.
19: Jo li he preguntat i es trobava bé. Doncs perfecte, fins que digui.
15: M'ha dit que no.
11: Que no volia sortir.
15: Exacte,
10: Laia.
11: A mi m'ha sobtat que hagi dit públicament, que ja confirmi tan obertament públicament aquest tracte especial que té Lamine, que tots ens el podem imaginar, però és que ja el poses a l'alçada de Messi, que sí que d'acord, que ja ho sé, però a mi sí que em sorprèn que Flick parli tan obertament d'aquest tracte. És a dir, Lamine jugarà quan vulgui, una mica el que passava amb Messi. Ara això comporta una responsabilitat també molt gran. Messi sempre era molt diferencial, sempre durant molts anys a l'equip. Llavors, mentre Lamine respongui, doncs jo entenc que la gestió de vestidor dos serà més fàcil. Llavors els companys respectaran aquest tracte especial d'estrella amb només 19 anys que té Lamine, mentre Lamine sigui, actuï com aquest crac que és ell al camp.
10: Però no teniu
19: crec també, Ricard, sí, que Flick es deixa portar molt pel que veu als entrenaments.
10: Yeah.
19: I allà t'expliquen també que es queda Lamine dels últims i que es queda provant penals i que es queda fent de tot gairebé mitja hora més. Vull dir,
10: sí, jo una mica en la línia del Xavi, a mi Flick em transmet la sensació de seguretat. És a dir, no estic preocupat. Luis Enrique també va haver de gestionar això i també vam veure preguntar-li a Messi. O sigui, ho hem vist de molts entrenadors. Però n'hi ha que dius, ostres, és que aquest no el substituiré mai. I jo no descarto que Flick un dia digui, vine, que descansaràs uns minuts. O sigui, jo no veig Flick ja donant-li el comandament a Lamine sobre els minuts, sinó gestionant una mica, encara que sigui amb la comunicació amb ell, què ha de fer, Bernat?
12: Jo crec que cap jugador pot jugar-ho tot, i per tant estic a l'expectativa de veure com ho gestiona això Flick.
10: No les tens totes.
12: No, jo crec que no és normal que un jugador de 19 anys, per molt bo que sigui, decideixi si juga o no juga.
10: Bé, se li consulta, no ha dit que decideixi. No, sí, ha dit, jo sí, gestionaré, sí. No,
11: però ha dit, li pregunta i ha dit que no vol sortir.
15: Avui, pel cas d'avui.
10: I a mi em sembla molt sa,
15: a mi em sembla molt sa que Flick públicament reconegui aquesta conversa i aquesta decisió.
13: Com a context, avui Lamine, el futbolista que ha recorregut menys quilòmetres i amb un ritme inferior.
11: Però al final...
13: A velocitat mitjana.
11: Perdona, al final, si no juga els últims 10 minuts... no passa res. En el cap de... Vull dir, per la mina hauria d'entendre que
15: però
11: no passa res.
15: Però també havien de canviar Gabriel obre... Jesús, que estava rebentat.
11: Però dic, bé, avui, però sí, però ha fet més canvis abans, però vull dir que no és un partit únic que ha passat avui excepcionalment, vull dir que sempre costa molt canviar la mina. Però al final també, si un partit està resolt i tu surts els últims 10 minuts, encara que no hagis marcat, i entra un altre company que no ha tingut tants minuts, no passa res, també està bé. Vull dir, s'ha de trobar una mica l'equilibri, d'acord? Que Flick és molt bo gestionant i segur que ho trobarà la manera de fer-ho, però...
10: Però té una assignatura.
11: Sí.
10: Té una assignatura, i més amb els partits que venen. Sergi, minut de joc al Bernabéu.
14: Minut 38 de la primera meitat al Bernabéu, empat a 0.
10: Doncs aquí ho deixarem, perquè el David Clopés amb el tot gira i amb el Sergi Camps al Bernabéu ho puguin rematar. El moment de volar.
20: A Catalunya Ràdio, la TDT.
21: Menjar, riure i parlar sense preocupacions torna a ser possible. A Clínica Velodonte t'oferim implants dentals amb fins a 15 anys de garantia. Recupera la confiança. Recupera el teu somriure. Clínica Velodonte. Informa-te'n a velodonte.es.
20: El vol del mussol. Amb Guillem Soler.
10: Bona nit, Guillem.
22: Molt bona nit.
10: Ja pots volar.
22: Que bé amb el Getafe marcat tan aviat. Obrim la llauna, Gordon ha sucat. Tot i així, segueixen tancats. Getafe sempre defensa tapeït. Lamine no acaba d'entrar al partit. Ells sempre juguen al llarg. Guanyem amb regust amarg. L'equip més gos, més odiós. No hi ha espai contra aquesta gent. No es gaudeix mai. El que trenca l'embús és Gabriel Jesús. Volem jugar i costa fer-ho. El Getafe no s'exposa ni amb el 2-0. Koundé fa el tercer. Hem estat prou bé. Estic content. No passa res amb aquesta gent. Lo important és sumar de 3. Deixeu que Lamine camini tranquil. Ningú ha pres mal i ara tots som del Villarreal.
10: Escolta'm, aquest somvient que sento de fons, aquesta, on voles avui?
22: Mai m'hagués imaginat fer una connexió. Estic davant del Sant Jordi escoltant les Oques Grasses, que he sortit un moment, he vist el partit,
10: no
22: corrents cap
10: creure.
22: Aquí. Sí, ho he fet tot,
11: És boníssim.
22: I la veritat és que he pogut veure tot. O sigui, i la veritat és
10: el Barça, ara Oques Grasses, quin dissabte, Guillem?
22: Sí, tinc un amic que m'ha portat amb la moto i ho hem pogut fer tot.
10: Molt bé, doncs records a les Oques, que avui sí que
22: és
10: l'últim,
22: És històric.
10: Doncs gaudiu. Bona nit.
22: Que vagi bé. Moltes gràcies, companys.
20: Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.

0: 8-8, així ha començat el Barça a la Lliga. 3-0 avui amb gols de Koundé, Gordon i Gabriel Jesús. 5 punts d'avantatge respecte a l'Atlètic de Madrid. Ves a saber quants respecte al Madrid. Ara el tot gira amb el David Clopés. Perseguit la segona part del Madrid-Vilareal i a ICAT o Casgrasses. Podeu triar entre Catalunya Ràdio i ICAT. Aquesta nit teniu una oferta deliciosa. Nosaltres us retrobem dimarts a Istanbul, a la Lisa Millen. Torna a la Champions, Galatasaray, Barça, a les 9, com sempre, una hora abans des de a la TDT. Bona nit! Bé, avui descanseu, però primer gaudiu.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: Ni l'aturada de seleccions atura el Barça. Tres setmanes després, el Barça ha recuperat el joc allà on l'havia deixat. I això que avui el rival era el Getafe. Victòria contra el sempre rocós Getafe i ja preparats pel Dragon Khan que s'acosta. Dimarts, Champions a Istanbul. Dissabte, Lliga al camp del Betis i després la traca. Barça-PSG i Barça-Madrid. La sensació és que aquest Barça de Flick res l'altera. Tant se val si toca rotar o no, ni si el rival és el Getafe que munta muralles defensives. El què i el com no varia. Tot a lloc, el Barça no falla.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona nit, les 10 i reobrim les portes. D'aquí uns minuts seran les 10, 3 quarts de 10 i reobrim les portes del Tot Gira. Després de la TDT d'aquest Barça 3, Getafe 0, ara li toca al Madrid. Tot gira per viure en directe el que queda de primera part i tota la segona part d'aquest, de moment, Madrid 0, Villarreal 0. El Madrid ara mateix a 8 punts del Barça, però queda encara molt partit al Bernabéu. La nit, això sí, encara pot ser més rodona pel Barça. Va, cap al Bernabéu.
2: Els partits del Madrid també al Tot Gira.
3: Final! Final! La Lliga bull al Tot Gira! La Lliga bull a Catalunya Ràdio! Ha caigut al Madrid!
4: Sabíamos antes que va a ser un partido difícil.
0: Tot gira amb el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, el Manel Gil, el control central, i el Roger Bosà de Vistaire i el control de xarxes. Hola, Arbo.
5: Bona nit.
0: Partit encara a la primera part, aquest Madrid 0, Villarreal 0. Entrem al Santiago Bernabéu. Sergi Camps, què tal? Bona nit.
6: Què tal, David? Bona nit.
0: I avui d'analista el Xavi Campos, que ja ha seguit el primer temps de cua d'ulla a la TDT. Què tal, Campos? Com estem?
7: Molt bé.
0: 0-0, eh? Camps, de moment el Madrid, no sé si amb moltes o poques idees, però li està costant el partit, eh?
6: Poques idees, David. Minut 44 gairebé de la primera meitat, empat a 0. El Madrid amb més pilot, això sí, dues fogonades d'Mbappé, una pilota al pal, però vaja, el Madrid que no troba la manera de trepitjar amb autoritat l'àrea contrària. Partit molt galdós, amb un Mourinho nerviós a la banqueta. Per tant, jo crec que el Madrid avui patirà per guanyar el Villarreal.
0: Per aquells que es connectin ara, recordem amb qui està jugant el Madrid, amb qui està jugant Mourinho, amb aquesta notícia, tot i que després ja veurem si Mourinho ens diu que simplement l'ha fet descansar per allò dels quilòmetres amb la selecció del Brasil. Vinícius és suplent.
6: Sí, Courtois a la porteria, defensa per Trent, Konaté, Rüdiger i Carreras, mig del camp per Tchouaméni i Valverde, doble pivot, Guler a la dreta, Diomandé a l'esquerra, Bellingham pel mig, fent de mitja punta i com a davanter, Kylian Mbappé.
0: I amb qui juga el Villarreal?
6: Golatxe a la porteria, defensa per Freeman, Pau Navarro, Veiga i Cardona, mig del camp per Foyt, Gay i Comesaña, a la dreta el català Ilias, a l'esquerra Moleiro i com a davanter Ayoce, també és català Cardona, per cert.
0: I xiula, per cert, avui.
6: El senyor Díaz de Mera, auxiliat des del VAR per Alejandro Muñiz.
0: Bé, Campos, de moment el Madrid, partit atrevessat el que té el Bernabéu,
7: sí, costa, home, és que el Villarreal va començar molt malament la temporada després de l'arribada d'Íñigo Pérez a la banqueta, però ja s'ha refet, s'havia refet abans de l'aturada les últimes jornades amb algunes victòries i és un bon rival i el Madrid de moment no té la brillantor i la lucidesa mínima per avançar-se.
6: No, compta res, ni un segon de temps afegit al Bernabéu.
0: No, compta per la xiulada. No? La xiulada, sí. Sí, sí, hi ha hagut xiulada, molt clara.
7: I la xiulada, Sergi, diries que és per...
6: No, pel Madrid.
0: Sí.
6: Ja ho deia abans a la TDT, quan han presentat els equips, quan han presentat Mbappé al Bernabéu, una miqueta doncs ha xiulat Mbappé, no una xiulada generalitzada, però sí que s'ha fet escoltar, i ara al descans, doncs sí, com dieu, xiulada a l'equip, jo crec que no ha agradat gens la primera part del Madrid al Bernabéu.
0: Què ha donat de sí, per aquells que no hagin pogut seguir la primera part, què ha donat de sí futbolísticament aquest primer temps, Sergi?
6: Doncs mira, el que us deia abans, dues oportunitats del Madrid clares, una d'Mbappé al pal, una altra que s'ha resolt amb una bona intervenció de Gulatxi, el porter hongarès. Dues targetes grogues, una per Veiga, el Villarreal, i una per Bellingham.
0: Un segon, podem sentir Sergi Cardona a Movistar, un segon.
8: I descanso en Vigo. Con el show de...
0: No el podem sentir, perdona, digues, Camps.
6: No, deia, una targeta groga per Barba, una per Veiga al Villarreal, una per Bellingham al Madrid, i ja està, realment, el Villarreal, doncs, actiu Moleiro per l'esquerra, actiu també Ilias per la dreta, però sense massa definició, de definició, i el que us deia, un Mourinho que sembla que ara està deixant barba, com a punt també una mica de color, doncs menjant-li l'orella al quart àrbitre i també a l'àrbitre principal.
0: Explicaves també, t'he sentit abans a la TDT, que en parlant de xiulets n'hem sentit ara, no molt generals, però sí que els hem sentit al final de la primera part, la gent no està contenta amb el joc del Madrid, almenys en aquest primer temps, que també hi ha hagut xiulets en les presentacions amb Mbappé, per allò d'aquell capítol amb la bicicleta durant l'atura de seleccions, eh?
6: Sí, sí, ho explicava abans, s'han presentat els jugadors un per un, i quan l'speaker ha anunciat per megafonia el nom de Kylian Mbappé, una part del Bernabéu, no generalitzat, però una part del Bernabéu sí que ha xiulat el jugador francès, després d'aquesta polèmica de la bicicleta, que Mourinho, això sí, es va encarregar doncs, de sufocar una mica a la roda de premsa prèvia a aquest partit.
7: Vinícius ja s'ha escalfat, oi, el tram final de la primera?
6: Sí. Sí, sí, sí, Vinícius s'ha escalfat, amb la resta, amb un bon grapat de suplents, també Cucurella entre ells, i durant l'escalfament, diguem-ne, prèvia a la primera meitat, ha estat l'objecte de desig de les càmeres de televisió que s'han focalitzat, doncs, en Vinícius escalfant amb els suplents, una cosa que no passa massa sovint aquí al Bernabéu.
0: Bé, ja ens ho dirà Mourinho al final del partit. Si era un tema de rotacions, segurament és la seva via d'escapatòria fàcil per poder argumentar el perquè de la suplència de Vinícius, però mira, tinc a l'Orfeo Suárez connectat des de Madrid. Hola, Orfeo, què tal? Bona nit.
5: Hola, bona nit, David.
0: A tu quina olot fa aquesta suplència avui de Vinícius? Rotacions o alguna cosa més?
5: Bueno, que el Vinícius no està bé, que el jugador no està bé. Vull dir, pots protegir des del club a un actiu molt important, com és aquest jugador, però quan no està en forma, no està en forma. I jo crec que la decisió és clarament esportiva. És a dir, el Diomandé havia jugat millor els minuts que havia tingut, amb la seva selecció també ha estat millor... I jo crec que és una decisió clarament esportiva per guanyar el partit. És a dir, un jugador que t'ofereix en aquests moments doncs més rendiment o que creus que està millor, és la realitat.
0: Saps que Xavi Alonso quan es va atrevir a assenyalar Vinícius en aquell clàssic que el va substituir, recordaràs, gairebé podríem dir que li va costar el càrrec. Mourinho...
5: Això no passarà amb el Mourinho.
0: No passarà amb el Mourinho.
5: No, perquè el Mourinho és, diguéssim, és l'aposta, no dic l'aposta finalista del Florentino Pérez, però és una aposta de molt risc i és l'aposta per un entrenador que ha de prendre decisions. I avui ha pres una decisió que per mi esportivament és una decisió encertada. Altra cosa és com acabarà el partit, perquè el que veiem és un Madrid amb els mateixos problemes de sempre, ja una mica com si fos una metàstasi, no? aquesta falta de lloc i els problemes que té al centre del camp, no? però que tens un jugador que és fonamental, que t'aporta molt quan està en forma, perquè bueno, ja coneixem el Vinícius, no? Però que des de l'inici de temporada no hi és al camp, no? No sé, pot posar l'excusa de rotacions, de que ve d'un viatge molt llarg amb el Brasil, d'Austràlia, l'Índia, que tot això és cert, però clarament per mi la decisió és clarament esportiva, perquè en canvi veiem el Guler al camp. És un jugador que li agrada a l'entrenador. Insisteix, perquè també necessita aquest lloc, no? Insisteix amb el Guler per sobre el Bernardo Silva, per sobre altres jugadors, però per mi la decisió... Ja veurem què dirà el Mourinho, per mi és esportiva decisió.
0: Et volia preguntar, Orfeo, per Vinícius i l'altre nom propi, per Mbappé, que avui és titular, això sí que hauria estat impactant que l'hagués deixat a la banqueta Mourinho, però ja hem sentit alguns xiulets en la presentació per megafonia al Bernabéu, quan anunciaven el nom d'Mbappé, el tema de la bicicleta, el capítol de la bicicleta, una mica, no sé si provocant o no, el seu entrenador. Com estan les coses amb Mbappé?
5: Amb l'Mbappé ja, diguéssim, hi ha una mica de decepció dintre del club, però això no és d'avui. Ja de la darrera temporada, de que, bueno, és un jugador que et marcarà sempre molts gols, que segurament serà Pichichi moltes temporades que sigui al Madrid, però és un jugador que al club li agradaria que tingués més compromís, més lideratge dintre el vestuari en els moments dolents, no? I el que fa l'Mbappé quan hi ha moments dolents, doncs és fer la seva vida. No és un, no sé, per parlar del Raúl, del Fernando Hierro, del Sector Ramos, d'aquest tipus de jugador, del Modric... No, aquest lideratge no el té aquest jugador o no el vol tenir, i el que té és una actitud una mica, de vegades, més que provocadora, jo diria, perquè l'altre dia en una tertúlia em deien que havia estat una mica torp el jugador, que era poc intel·ligent, i dic, no, si algú és l'Mbappé, és un jugador molt intel·ligent. Molt intel·ligent, i el que fa jo crec que és una mica és una mica reclamar el seu espai i dir, jo soc jugador del Madrid, soc professional, marco 40 gols, 30 o el que sigui, però jo tinc el meu propi espai. I no ho dic per la bicicleta tant o per això de la fotografia anant a un acte a París mentre estava lesionat. Sobretot des de la posició que va prendre amb el tema de la samarreta de festa. Per mi això és clau d'un jugador que es sotmet a la disciplina, que tindrà un comportament professional, però que en la resta de coses marca la seva línia. I amb el Madrid això doncs, no li agrada. Li agradaria que l'Mbappé, a més de ser aquest jugador i aquest grandíssim golejador, fos a més un jugador amb més compromís per als arguments del club, no? Per exemple, el president i el Mourinho critiquen els àrbitres i a l'Mbappé li dona una entrevista a l'AS en aquesta campanya per la pilota d'or i el primer que diu és que els àrbitres són humans, s'equivoquen i no segueix la línia del club. Això dintre del club no agrada. Hi ha algú dintre del club, algú exceptiu que deia que era que feia el seu treball però no feia res. Bueno, sempre que marqui més de 30 gols no hi haurà cap problema. Quan això no passi tindrem cas en Mbappé.
0: L'Orfeo Suárez, amb els dos propis de la setmana d'Mbappé i de Vinícius, que avui, ja ho sabeu, és suplent. Veurem si surt a la segona part. Orfeo, gràcies, que vagi molt bé.
5: Gràcies.
0: Una pausa i venim de seguida amb la segona part.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
9: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
10: Per què ens cal avui desencadenar el present?
9: Atura't, pregunta't i reflexiona.
10: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
9: Ajuntament de Barcelona.
11: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
12: Entendre és obrir els ulls.
13: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
11: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
15: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sanui, màgia i humor amb filigranes, Tandor and Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
16: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
18: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
19: Cada dissabte a les 11 de la nit...
17: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
19: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
20: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
21: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
20: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
22: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
20: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
23: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
19: El suplement.
20: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
24: Com que em veig, em riu.
20: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
19: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Tot gira. Amb David Clopés.
0: De seguida cap al Bernabéu amb la segona part d'aquest partit que de moment el Madrid de Mourinho empat a 0 amb el Villarreal. Recordeu, som a 15 dies del clàssic al Camp Nou del Barça-Real Madrid. El Barça ha fet la feina, ha guanyat 3-0 el Getafe. Ara cal veure si és capaç o no el Madrid de Mourinho de fer el mateix i sumar els 3 punts. Tot just abans d'obrir també jornada a Champions. El Madrid ho farà aquesta setmana davant la Roma. A Roma. Roma-Madrid, partit de Champions que tindrà el Madrid. El Barça jugarà en aquest cas al Camp del Galatasaray. Parlant de futbol internacional, Arbus, estem pendents del PSG. El Paris Saint-Germain juga partit de Lliga.
6: I guanya el 52 de partit, juga contra el Le Mans. Ha marcat Lucas Beraldo de penal, guanya l'equip de Luis Enrique. 1-0 ara mateix,
1: 92 de partit.
0: Ferran Torres, per cert, és titular.
1: Titular, titular i Dro, també, Dro Fernández.
0: I també Dro. Molt bé, a banda d'això, també mirem cap a un amistós. Hi ha aturada de seleccions a la Lliga Femenina, no hi ha Lliga F aquest cap de setmana, i està jugant la selecció espanyola davant els Estats Units, a Washington. És el primer dels dos amistosos que li han programat a Espanya davant d'Estats Units. El primer el juguen ara mateix a Washington.
1: I guanya 0-2 al 63. Ha marcat Patrick Guijarro el primer gol. Ha fet aquest primer gol del partit. L'ha substituït ara, per cert, un altre del Barça, Clara Serra Jordi. Juguen també les catalanes Alexia i Laia Corina.
0: Lliga CB de bàsquet. Està jugant des de les 9 de la nit al Bàsquet Girona, el seu partit a la pista del Breogán.
1: I Déu-n'hi-do, perquè perd de 20 al descans. Breogán 61, Girona 41.
0: I sentíem abans també a la TDT el Xavi Soler, des del Palau Blaugrana, explicant-nos que ja estava dat i beneït a la primera part al descans del partit del Barça de futbol sala davant del Xota Navarra. Xavi.
3: Ho està. I ara mateix se suma un altre gol a Adolfo pel 5-0. El Barça jugant amb 3 dels 4 jugadors del camp del filial. 10 minuts pel final. El Barça s'endurà els punts, Barça 5, Xota 0.
0: Molt bé, i una d'hoquei patins, perquè aquest cap de setmana es disputa la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins. A Viegas i Riells hi tenim el Macià. Hola, Macià.
4: Com estem, David?
0: El pavelló de Can Vedell, ho dic bé?
4: Ho has dit meravellosament bé. Fantàstic. Sí, doncs aquí estem de moment buscant una final demà, que sabem doncs, que tindrà un equip que ha passat, tot i no fer cap gol, que és el Viegas i Riells. El partit s'ha decidit als penals, diguem-ne, els directes, i n'ha marcat un, la Gala Soler. Per tant, doncs, Viegas i Riells finalista, i en aquest segon, David, doncs sí que queda clar que el Cerdanyola és molt superior. De moment està guanyant el descans 3-0 contra el Voltregà.
0: El Viegas i Riells, que dius que ha passat, ha eliminat el Palau, oi?
4: Sí, és correcte. Estaven jugant el quart contra el cinquè de la Lliga Espanyola passada, diguem-ne. És a dir, dos equips que, al marge del Vila-sana, que no ha acudit en aquesta Lliga Catalana, no ha vingut perquè totes les jugadores estan en seleccions, portuguesa, argentina o espanyola, serien els primers catalans, no? Doncs bé, ha sigut un partit més aviat avorridot, i en canvi en aquest segon, escolta, el Cerdanyola està volant.
0: Ara que dius això del Vila-sana, 12 jugadores del seu equip repartides entre les seleccions del Mundial, aquesta nit estarem pendents de la final d'aquest Mundial Femení d'Hockey Patins, Asunción, al Paraguai, jugarà la selecció espanyola contra l'Argentina, partit que començarà a la 1 de la matinada. Demà ja comença el Mundial Masculí també al Paraguai en aquests World Sky Games. Minut i marcador ara mateix, Macià.
4: Bé, comença la segona part d'aquesta segona semifinal. Cerdanyola 3, Voltregà 0.
0: Passen 2 minuts de les 10 de la nit. Me'n torno cap al Santiago Bernabéu, perquè és a punt de començar la segona part d'aquest Madrid 0, Villarreal 0. Sergi, veus si hi haurà algun canvi?
13: No, crec que no. Veig jugadors escapant-se, els suplents dels dos equips, però crec que no hi haurà cap canvi. Però vaja, de seguida quan surtin els jugadors, t'ho confirmo.
0: Recordem que ara mateix, Campos, el segon és l'Atlètic de Madrid.
14: Que avui... del Barça.
0: Sí, ha fet la feina, ha guanyat la victòria.
14: De moment, abans de començar aquesta jornada, era 6 punts del Barça, havia perdut dos partits, el camp del Betis i el camp de l'Atlètic de Madrid. Però, clar, ara mateix amb aquest empat quedaria a 8 punts del Barça després de 8 jornades, que, clar, no és una diferència definitiva, però comença a ser important.
0: I amb clàssic a les portes, al Camp Nou, clar, això seria una oportunitat d'or pel Barça en cas d'aconseguir la victòria. Bé, s'ha d'acabar aquest partit, òbviament, i el Barça ha de jugar contra el Madrid. I tindrem, a més, una jornada pel mig. El Barça, recordem-ho, cap de setmana que ve juga al camp del Betis, el Madrid setmana que ve jugarà a casa contra el Sevilla. Diumenge, 9 de la nit, per dir que, per cert, també seguirem en directe al Tot Gira. Abans de tornar amb la segona part, compte perquè el PSG li empata el partit al Lens.
1: Sí, males notícies per Luis Enrique, perquè marca el Le Mans, ha marcat Mafuta al minut 55.
0: Sí,
1: el 55 ha marcat Mafuta, 56 de partit ara mateix al Parc dels Prínceps, PSG 1, Le Mans 1.
0: Sergi, surten protagonistes, surten els jugadors del Madrid, sí. També del Villarreal.
13: I sí que hi haurà canvis. Veig a Marco Corella preparat per entrar, el jugador català, dorsal 17, arreglant-se els cabells, que ell té feina per fer-ho. Segurament serà jugador per jugador i donarà relleu a Álvaro Carreras. Per tant, el Madrid que mou la banqueta i no ho fa, en aquest cas, per fer entrar Vinícius.
14: No canvia gran cosa, la veritat. No. Corella per Carreras, que havia fet l'assistència per Mbappé en l'ocasió més clara. Una de les dues grans ocasions del Madrid a la primera part, un xut d'Mbappé al pal després de centrar des de l'esquerra d'Álvaro Carreras. Després Mbappé ha tingut un contra un a camp obert que no ha sabut definir bé, ha aturat el porter del Villarreal, Gulacsi, i és un canvi que compromet poc tàcticament el partit de moment.
0: Aquesta setmana, Campos, s'ha parlat molt a Madrid de si Mourinho ja li donaria l'opció a Thiago Pitarch de ser titular o de tenir minuts pel problema que tenen al mig del camp. De moment és suplent, i per tant el Madrid segueix amb aquesta dupla formada per Valverde i Tchouaméni.
14: Sí.
0: Creus que els hi pot aportar a Thiago Pitarch al mig del camp un canvi o una millora en la circulació?
14: No em sembla un jugador que estructuralment el Madrid el pugui canviar de cara, la veritat.
0: Comença segona part, Camps.
13: Sí, senyor, primer minut de la segona per al Bernabéu, empat a 0. Ara hi ha un jugador del Villarreal que es dola a terra a la zona del lateral dret del conjunt de la plana.
14: De
13: Ilias, sí. La primera trompada de Cucurella, en aquest cas sobre Ilias, duel de catalans. I he parlat ara a la mitja part amb periodistes d'aquí de Madrid, David, i textualment m'han dit que això pot acabar fatal. Han estat les paraules que m'han dit aquí. Fer un corrillo, que diuen aquí a Madrid.
0: El partit o la temporada?
13: El projecte Mourinho. Yeah. Ja comencen a desconfiar del portuguès, però vaja, queda molt. Ara té el Madrid, intentava canviar de banda a banda, gairebé Rüdiger d'esquerra a dreta, la pilota molt llarga, la recupera el Villarreal, se la veia de banda, la té el conjunt de la plana, línia defensiva.
14: Vinícius escalfa o no en aquest inici de segona?
13: Doncs mira, veig tres jugadors i diria que un d'ells és Vinícius. Sí, m'agafa molt lluny, però diria que un d'ells és ell. Sí. Són tres jugadors del Madrid. Pel Villarreal, quatre homes escalfant-se a la banda. La té el Madrid, compta que s'aproxima a la porteria de Golachi, per la banda dreta, la té Valverde, podria fer la centrada, l'amaga, l'endarrereix cap a Tchouaméni, li torna a Valverde, fent gairebé d'extrem dret Valverde, l'endarrereix un altre cop cap a Bellingham, se la van passant Bellingham i Valverde, i va Arda Güler, a prop del vèrtex dret de l'àrea del Villarreal. Encara lluny de porteria, però tot això pel carril dret de l'atac del Madrid. Centrada cap a l'interior de l'àrea, la pilota que es passeja per davant de la porteria de Golachi, la bloca el porter hongarès.
14: Al Madrid li costa molt, com està sent la tònica en aquest primer tram de temporada, generar perill a partir de l'atac posicional. És molt més perillós, sempre ho ha estat històricament, sobretot els últims anys, quan atacava camp obert, amb espais, Vinícius, Mbappé, companyia, quan ha d'atacar amb els equips rivals enfonsats, juntets a prop de la seva àrea, al Madrid li costa molt.
0: A la primera part al Madrid, per cert, 5 rematades a porteria, una entre els 3 pals i el pal, que ens explicava abans el Sergi. És veritat que el Villarreal ha generat molt poc, només 3 rematades a porteria, que no ha anat cap d'elles entre els 3 pals.
13: I avui, doncs, mira, que es trec aquell mantra que diu que quan Mbappé i Vinícius juguen, el Madrid juga pitjor, perquè avui Mbappé juga sol i el Madrid està fent un mal partit. Però vaja, veurem com acaba. La té el conjunt de Mourinho, línia defensiva, Cucurella, a la zona de lateral esquerra. S'ajuda amb Valverde, intenta prolongar la pilota per la banda esquerra al Madrid, se li escapa la pilota, però la recupera el Villarreal, serà servei de banda a la zona de banquetes.
14: Perceps nervis, tu, al Bernabéu, més amb més de malestar, nervis per dir, escolta'm, que és que si avui empatem, el Barça marxa 8 punts.
13: Sí, o sigui, veig, Xavi, una situació, abans ho deia l'Orfeo, d'última bala amb Mourinho i de no saber què ha de fer el Madrid si això va malament. És a dir, jo crec que no saben què fer si Mourinho no és l'home. Sincerament, veig una situació d'última bala i de carreró sense sortida. La té el Villarreal per la banda dreta, compta que pot ser bona la centrada d'Ilias, cap al punt de penal, la talla Rüdiger, la pilota marxa, servei de banda, favorable al Villarreal, molt a prop del córner, al carril dret.
0: Ara al Castilla, recordem-ho, hi ha Julián López de Lerma, d'entrenador, i per si volen mirar cap a casa, que és aquell jugador de l'Espanyol, efectivament, sí, que va debutar amb el primer equip.
13: I torna el Villarreal per la banda dreta, Ilias, contra dos jugadors, li prenen la pilota, potser havia sortit, la té el Madrid, però la regala el Villarreal, ara tot el Villarreal en camp del Madrid, hi havia però servei, ja no, la té el Villarreal, pensava que l'àrbitre havia assenyalat que la pilota havia sortit, però la continua tenint l'equip d'Íñigo Pérez, que porta dues victòries seguides, esperem que avui pugui aconseguir la tercera.
14: Havia començat fatal la temporada al Villarreal, Íñigo Pérez fins i tot havia reconegut certa impotència per canviar la tendència del seu equip i convèncer els seus jugadors, però ja van guanyar dos partits.
0: Dos empats i tres derrotes en les 5 primeres jornades.
1: I marca el PSG, que reacciona gol de Kvaratskhelia al parc dels Prínceps, 60 de partit, PSG 2, Le Mans 1.
0: Si guanya el PSG, com es col·loca a la Lliga? Perquè va començar també molt malament.
1: Ara seria cinquè.
0: Cinquè. Sí. Qui és el líder? El Mònaco, no? D'Ansu Fati?
1: Sí.
13: I va molt bé també el Lilla de David Ancelotti.
1: Va segon.
13: Que també és un home que algú en aquest corrillo, com diria aquell, s'ha medit el nom de David Ancelotti, però vaja, crec que és una mica arriscat apostar pel fill de Carlo Ancelotti per una banqueta d'ara en abast com és el Madrid. Al Bernabéu no hi passa massa res, eh? La té el Villarreal, ara en zona defensiva, gairebé al mig del camp, la té Gay, creu a la divisòria, cerca central, ja en camp del Madrid, vira el joc cap a la banda dreta, la busca Bilias, pilota molt llarga, servei de banda favorable al Madrid.
0: Ens han ensenyat ara una imatge de Mourinho a la banqueta, cridant, fent algun tipus d'indicacions, però sí, m'ha fet la sensació...
14: Desconcertat, una mica desconcertat.
0: Sí, sí.
14: Sense trobar respostes.
0: M'ha fet la sensació que els demanava als seus jugadors que anessin a pressionar, eh? No sé, la sensació pel gest que feia.
14: Sortirà Vinícius, Sergi.
13: Sí, ara l'hem vist posant-se les proteccions als canyells, per tant, Vinícius que sortirà. Hem de dir que Diomandé no ha fet un partit massa brillant, per no dir que no ha rescat bola, per tant, jo crec que serà el canvi que farà ara José Mourinho. Diomandé avui ha tingut l'oportunitat, crec que no l'ha aprofitat.
0: Diomandé va tenir l'oportunitat segona part del derbi.
14: No va fer malament, són els seus millors minuts.
0: I ho va fer bé, clar, tens tres setmanes pel mig. Però per molts, a Madrid, es va guanyar la titularitat. El que passa que avui està molt discret, com tot el seu equip, eh?
13: Sí, sí. Compte, aquí va Mbappé, gairebé la frontal, Mbappé carrega la cama, no la deixa, la pilota cap a la banda esquerra, cap a Diomandé, precisament, i atrepitja ara Diomandé, podria fer el xut, no el fa, pilota endarrerida cap a Tchouaméni, fa el xut, rebotat, la bloca no, la refusa Gulachi, de manera poc ortodoxa, però la té el Villarreal en línia defensiva, hi havia falta, serà pilota pel Villarreal. El Madrid que no pot, el Madrid que ara sí que farà el canvi, entrarà Vinícius, veurem qui és el substituït. Ara us ho confirmo.
0: Ja veure la reacció.
13: Serà Trent, serà Trent.
14: Ah, Trent.
13: Serà, farà un canvi de sistema aquí a Mourinho, perquè marxa al lateral dret, Trent, i entra Vinícius.
14: Valverde anirà al lateral dret, sí. Segurament.
13: Sí. Guler, potser a doble pivot, no? Sí. Diomandé a la dreta i Vinícius a l'esquerra.
0: A veure.
14: Sí, no?
0: Xiulets, alguns.
13: Sí, una miqueta, sí.
0: Aplaudiments i xiulets, una mica de tot. Més aplaudiments que xiulets, però algun xiulet.
13: Doncs Valverde, que escolta, si no m'erro, Xavi no volia jugar de lateral amb Xavi Alonso.
14: No.
13: Ara ho està fent amb, amb Mourinho.
14: En aquesta
13: solució
14: situació
13: sí.
14: és una emergència, és una necessitat perquè l'equip sigui més ofensiu i també pot aprofitar tot l'espai de la banda dreta, a veure com barreja amb Diomandé i a veure quin és l'impacte de Vinícius avui que ha estat suplent, si surt estimulat o si manté la línia de la temporada que ha estat molt grisa.
13: Doncs veurem com ho fa el brasiler. Ara té un servei de banda al Madrid, a la banda esquerra, en camp propi, el servirà Cucurella, a la sala de banquetes, molt a prop d'Íñigo Pérez. La serveix Cucurella, primera pilota que toca Vinícius, l'endarrereix cap a Rüdiger. Rüdiger encara més endarrere, cap a Courtois, a l'àrea petita, a l'àrea pròpia. La desplaça cap a la dreta, cap a Konaté. Konaté alça el cap, pressionat tímidament per Ayoce, desplaçament llarg de Konaté buscant Diomandé. Li guanya la partida de la defensa del Villarreal, però la torna a recuperar el Madrid, compte que és Valverde, que creu a la divisòria i li deixa Vinícius a la zona de l'extrem esquerra. Podria fer jugada d'extrem Vinícius, encara el submarcador Vinícius, trepitja ara Vinícius. Vinícius fa la centrada, la pilota refusada, compte que Diomandé pot xutar, xuta, fora! Fora el xut de Diomandé, pilota bastant franca a l'interior de l'àrea, al carril dret, Diomandé ha xutat, però la pilota molt desviada per damunt de la porteria del Villarreal.
14: La passada de Vinícius era una mica mossegada, no ha arribat neta, diria que la intenció de Vinícius sí era trobar Diomandé a l'altra banda de l'àrea, però la pilota ha sortit mig rebotada i la rematada de Diomandé no era fàcil perquè havia de calcular bé la trajectòria de la pilota, col·locar bé el cos, no ho ha fet i ha marxat força desviada per sobre del
0: cos. És en qualsevol cas la primera rematada de la segona part del Madrid.
13: Ara la torna a tenir Vinícius a l'extrem esquerre un altre cop, Vinícius contra Freeman, s'encanen un contra un, la pilota rebotada, hi haurà córner pel Madrid des del seu perfil esquerre. De moment Vinícius, mira, que ara alça els braços Vinícius, demana el suport de la seva afició, respon al Bernabéu.
14: Ha entrat amb energia Vinícius, la primera acció amb aquesta passada per Diomandé, que ha acabat amb rematada, ara ha forçat un córner, en 3 minuts ja ha tingut una mínima incidència en el partit.
13: La penjarà de Guler des de l'esquerra, alça el braç dret, el jugador turc, pujant les torres, l'àrbitre Díaz de Mera que entra a l'àrea per demanar una mica d'ordre als jugadors dels dos equips. Discuteix amb Diomandé, també amb Rüdiger. S'ha servit el córner al Bernabéu, minut 10 gairebé de la segona meitat, empat a 0. Ara mateix el Madrid a 8 punts del Barça.

0: darrere.
1: Sí, a més el Villarreal acostuma a tenir algun jugador, Renato Veiga, el central portuguès, Gay, el mig centre,
2: que acostumen a fer algun regal. Ara farà un doble canvi al Villarreal, entraran Romero i Saliba, sortiran Foix i ara us confirmo l'altre jugador.
1: Sergi Cardona, no?
2: Ara us ho confirmo. Veig. Foix, Santi Comesaña. Sí.
0: Romero, l'ex de l'Espanyol, que no està sent titular.
1: I Sergi Cardona manté posició, sí?
2: Ara t'ho diré.
1: I Romero potser juga per davant, o sigui, fa un 4-4-2 més clàssic. Estava jugant gairebé amb un 4-3-3, que no és... que sí que és habitual a Íñigo Pérez, però no tant amb l'històric Villarreal de Marcelino, i això acaba de començar, i tenien dubtes.
2: A Marcelino jugava amb el seu clàssic 4-4-2,
1: sí, exacte,
2: durant molts anys. Ara la pilota, hi ha una falta favorable al Madrid, el Bernabéu protesta.
1: Sí, sí, Carlos Romero, l'ex de l'Espanyol, ha entrat per fer de jugador al mig de camp a la banda esquerra i Saliba, si no m'equivoco, es col·loca també en aquesta posició per la banda dreta.
2: Doncs parten al mig del camp del Villarreal, Gay, Romero i Saliba.
0: Romero, que va començar com a titular la Lliga, els quatre primers partits, quatre primeres jornades amb el Villarreal va ser titular, però l'inici no va ser bo de l'equip i ell va ser dels que va pagar els plats trencats i ara està sent suplent.
2: La té Villarreal, línia defensiva, Gay, que baixa a construir, s'ajuda amb Renato Veiga, que té targeta groga, li passa Pau Navarro, l'altre central, tímida pressió d'Mbappé. El Villarreal, que ara li costa una mica sortir del darrere, ho fa bé, però Moleiro l'aguanta el Villarreal. Hem vist poc a Moleiro, Xavi, avui, un jugador que a mi m'agrada molt.
1: Un xut a la primera part, sí. S'ha buscat la vida des de la banda esquerra i ha fet la típica diagonal, ha acabat amb un xut que era en bona posició, però la trajectòria ha estat molt alta del xut de Moleiro. És que el Villarreal, tímid.
2: Compte que va el Villarreal, Xavi, perdona, el xut, fora! El xut del Villarreal s'ha plantat a l'àrea del Madrid d'una manera molt fàcil. Moleiro, precisament, parlàvem d'ell, s'ha plantat a l'àrea, ha xutat i la pilota ha sortit. Uf. Fregant el pal a l'esquerra de la porteria
1: darrere,
2: de Courtois. L'han
1: tocat per darrere i es queixa. Crec que Tchouaméni ha fet una acció defensiva interessant, tocant per darrere Moleiro just quan havia trobat l'espai després de fintar ja a l'interior de l'àrea. Demanava córner, no sé si falta Moleiro, però finalment res.
0: El toca lleugerament pel darrere, sí. No sé si toca pilota o no, però és veritat que la finta era boníssima per trobar espai per fer el xut.
1: Freeman ha estat molt bé, lateral dret del Villarreal, que ha conduït, avançat fins a trobar Moleiro a prop de l'àrea. Després Moleiro té molta qualitat i ha generat aquesta ocasió.
2: Ara Vinícius, que contraataca, ell contra el món i força un córner. Bons minuts de Vinícius, sí. Molt actiu en aquests primers minuts del Brasil al partit. Córner favorable al Madrid des del perfil esquerre. El tornarà a picar de Guler.
3: A França fa el tercer al PSG, gol d'Acliuix. Ara mateix el 71 de partit, PSG 3, Le Mans 1.
2: Picarà el córner Guler, ho fa, la pilota llarga buscant el segon pal. La pilota, intercanvi de refusos. El Villarreal intenta treure-la des del darrere, la perd, la recupera el Madrid, que dibuixa la jugada des del darrere. Escocorella, qui tanca l'equip. El cercle central ja en camp del Villarreal, però l'endarrereix cap a Courtois, que ha sortit de la porteria.
0: Per cert, el bàsquet Girona no millora, en el seu partit de Lliga CB a la pista del Breogán.
3: Al contrari, es fa més gran la ferida. Perd de 25 ara mateix a Lugo. Breogán 78, Girona 53 ara mateix al tercer quart.
0: El Girona, que de moment en dues jornades han guanyat un partit i n'ha perdut un altre, fa tota la pinta que perdrà en aquesta tercera jornada el segon partit.
1: El Breogán ha començat molt fort. Crec que són tres victòries en tres jornades de CB.
0: El Breogán són, de fet, co-líders amb Baskonia i Madrid.
1: L'entrena Luis Casimiro Palomo, l'entrenador del TDK Manresa, campió de Lliga a finals dels 90.
0: Els únics equips que no han perdut en aquestes dues primeres jornades són Baskonia, Breogán i Madrid. I ara mateix, si guanya Breogán, es col·locaria líder en solitari, provisionalment.
2: El Bernabéu era un xut de Vinícius des de l'esquerra, molt tímid, molt fluix.
1: Però molt actiu Vinícius, en aquests 10 minuts, si és que arriba, potser fa 7-8 minuts. Aquest xut ha forçat un parell de corners, aquella assistència per Diomandé. S'ha notat l'entrada de Vinícius sense ser exuberant ni trobar el seu millor registre, sí que voluntat no li falta.
2: No, no, realment bons minuts. Ara té Díaz, el xut des de l'esquerra de l'àrea, rebotat en Cucurella, la torre Daniel Villarreal, segona vida en aquesta jugada. Pape Gay que xuta, Courtois! El xut de Pape Gay des de més enllà de la frontal, mossegat el xut, ha intervingut bé Courtois, la pilota en cras, viva la té, Elias a la banda dreta, l'endarrereix cap a Freeman, tot el Madrid a

0: L'àrea pròpia del Villarreal aculant el conjunt de Mourinho a la seva àrea i torna per la banda dreta. És Ilias, podria centrar, podria xutar, s'ajuda amb Gay, arma la cama, Gay xuta, Courtois! Segona intervenció de Courtois, la pilota surt, servei de banda favorable al Villarreal.
1: Són tres accions del Villarreal, aquella de Moleiro i aquests dos xuts de Pep Gay que ha salvat Courtois. El primer xut de Pep Gay més difícil que el segon.
2: Sí, perquè la toca un jugador del Madrid.
1: Sí, la toca i s'enverina el xut en aquest segon. Aquí Courtois ha fet una acció de seguretat sense excessius problemes, però vaja, nova porteria, s'espavila el Villarreal, s'està obrint el partit després dels canvis del Madrid i passaran coses en aquesta última mitja hora.
2: Ja heu sentit, eh? Xiulets, alguns xiulets al Bernabéu, la gent no està contenta.
0: Compte, aquí torna Villarreal, el xut, fora, ara el xut s'ha atrevit des de molt lluny. Renato Veiga, la pilota marxa per damunt de la porteria de Thibaut Courtois.
2: Deixa'm passar pel Palau perquè s'acaba partit de la Lliga de Futbol Sala del Barça davant del Xota Navarra, Xevi.
3: Aquí només hi ha el xiulet per indicar el final del partit, perquè el partit ha estat absolutament plàcid pel Barça, que ha guanyat 8-0. El Barça que marxarà al descans a l'aturada per seleccions a dos punts dels dos líders, Jaén i Palma, que van guanyar tot en tercera posició.
2: Perquè el Barça es va deixar un empat, oi, en una jornada?
3: Sí, contra el Cartagena, aquí al Palau, és els únics punts que s'han deixat i és el que fa que ara mateix no comparteixi aquest lideratge amb Palma i Jaén, que han guanyat els 5 partits.
2: 15 punts Palma i Jaén, el Barça tercer en 13 punts. Gràcies, Xavi, deixem anar vestidors.
3: Molt bé.
2: Ens quedem al Bernabéu. Compte que el Villarreal fa el pas endavant, el que li reclamava.
0: Sí. Minut 16 de la segona meitat, empat a 0 al Bernabéu. S'havia estirat el Madrid amb entrada de Vinícius, però ha contraatacat el Villarreal amb aquesta doble ocasió que ha salvat Courtois.
2: Estan tenint més pilota.
1: Sí, més actiu i més ambiciós. I estan sent més incisius en aquest tram de partit que ens fa pensar que el Villarreal, sent valent, pot aconseguir alguna cosa encara més positiva que un empat al Bernabéu, però també fa més perillós al Madrid, que amb espais ja sabem com se les gasta.
0: Ara compta que hi va Valverde, fa la diagonal, la passada cap a l'interior de Diomandé, gol de Diomandé, la pilota l'anul·la l'àrbitre, hi havia fora de joc, Ali ha assenyalat a Linier que hi havia fora de joc, Diomandé que es queixa.
1: A veure la posició de Freeman, al lateral dret del Villarreal, o sigui, Diomandé està avançat, més avançat que el central, segur, i que el lateral esquerre del Villarreal, que Sergi Cardona segur. Freeman potser s'ha quedat penjat una miqueta, en directe m'ha semblat.
2: Aquesta presa pot ser bona, per poder-ho veure.
1: Doncs no és fora de joc, no fora de serà joc, gol. Freeman habilita la situació de Diomandé, Sergi, diria que el revisaran i duraran gol de Diomandé.
2: Sí, sí, és clar.
0: Valverde que va parlar amb l'àrbitre, l'àrbitre li diu que ho estan revisant al VAR, la pilota de Valverde cap a Diomandé, Diomandé a l'interior de l'àrea, xut creuat, ha superat el porter del Villarreal, i Freeman, com diu el Xavi, és el jugador que pot trencar aquesta
1: una vegada important, una falta de concentració de Freeman que no respecta la línia de defensa dels seus companys.
0: I dona gol el senyor Díaz de Mera, assenyala el punt del mig del camp perquè la pilota se serveixi de centre. Els jugadors del Madrid que ho celebren al córner, Diomandé que fa petons a l'escut, envia petons a la seva afició, tot el Madrid al córner celebren aquest gol. Al minut 17 de la segona meitat s'avança el Madrid, Madrid 1, Diomandé, Villarreal 0.
2: Doncs bé, ho deia el Xavi, ha fet el pas endavant el Villarreal, n'ha tingut 3, dues d'elles molt clares, aquells dos xuts de Pat Gay que trec Courtois, però el Madrid amb una n'ha tingut prou a la segona part per avançar-se al marcador. Gol de Diomandé, no estaven fora de joc, era bastant clar que Freeman s'havia quedat despenjat. Madrid 1, Villarreal 0. Clar, ara sí que Xavi, el Villarreal ha de fer el pas endavant de manera decidida si vol sucar avui al Bernabéu.
1: Sí, ara convé que el partit continuï com estava sent en els últims 5 minuts, perquè això donaria més opcions al Villarreal. És una bona passada, és una bona acció de Valverde. Diomandé rep, controla amb l'esquerra, xuta ràpid amb la dreta, el xut és molt bo, creuat, toca el pal, diria, dret de la porteria del Villarreal. Però clar, aquesta jugada la valida la falta de concentració de Freeman del lateral dret del Villarreal, que si manté la línia dels seus companys deixaven fora de joc a Diomandé, ha badat, i això li ha costat el gol al Villarreal. Marca Diomandé, Sergi, no sé si és el primer gol de Diomandé amb el Madrid.
0: Juraria que sí, però ara t'ho miro.
2: És el primer, sí. Sí, de la manera que ho ha celebrat, es nota que és el primer que fa amb el Madrid. Bé, doncs 1-0. El Madrid ara mateix que recupera aquesta distància de 5, de més 5 pel Barça.
1: Sí, 6.
2: Ah, 6, perdó. 6, sí,
1: 5 és amb l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, és clar, amb l'empat seria amb 8. En el cas de victòria es mantindrien els 6 de diferència entre Barça i Real Madrid. 1-0, ha marcat Diomandé, guanya el Madrid per al Villarreal.
0: El Bernabéu mourà la banqueta Íñigo Pérez, veig a Mikotadze, el davanter georgià que entrarà.
1: Bon canvi.
0: Sí, sí. Té pólvora a la banqueta, també hi té Gerard Moreno, que potser ja no és el Gerard Moreno de les bones èpoques, però...
1: és important Gerard Moreno en aquest Villarreal encara, molt important, diria.
0: I em sembla que també entrarà el jugador català, eh? Per tant, doble canvi ofensiu.
1: Bons canvis.
0: Mikotadze i Gerard Moreno. A la gespa, però, minut 20 de la segona meitat, el Madrid que guanya 1-0 el Villarreal, gol de Diomandé, la té el conjunt d'Íñigo Pérez. La perd, però, el conjunt visitant, la recupera el Madrid, cercle central, és Arda Güler. Gira sobre si mateix... s'ajuda amb Bellingham, a prop de la zona de banquetes el jugador anglès, entre tres jugadors fins i tot se n'en surt Bellingham, molta qualitat el jugador anglès, fa la jugada maradoniana, el frena en falta Pape Gay, falta fa prop al Madrid, en camp rival, a prop del cercle central.
1: Bellingham està sent el millor jugador del Madrid en aquest primer tram de temporada, també ha tingut bones actuacions en l'aturada per seleccions amb la selecció anglesa. Avui potser és el partit menys lluit i on està sent menys important Bellingham pel seu equip, pel Madrid.
0: Mira, es fan els canvis, marxarà Cardona i Ilias Akomash i entraran Gerard Moreno, el capità, i Mikotadze.
2: Bé, doncs, més benzina per aquest Villarreal que buscarà en aquests... quants minuts queden pel final?
0: Doncs, mira, 20 minuts més l'afegit mal comptats.
1: Gerard Moreno, que ocuparà una posició, diria que a la davantera, amb Mikotadze, Carlos Romero baixarà a fer de lateral a l'esquerra, i a veure com va quedar el Madrid.
0: La té el Madrid a la zona de l'extrema esquerra, Escocorella... s'ajuda amb Vinícius, la trepitja el brasiler, l'endarrereix però cap a Rüdiger. Rüdiger la trepitja i encara més enrere cap a Courtois, que surt de l'àrea. Ara s'estira una mica el Villarreal per fer la pressió, però ve el Madrid, tranquil des del darrere. És Arda Güler, envoltat per dos jugadors, la envia cap a Vinícius, la talla el Villarreal, però la torna a recuperar el Madrid. És Tchouaméni a la zona de mitjos, oxigena el joc cap a la banda dreta, cap a Valverde. S'ofereix Diomandé, la té, creu a la divisòria Diomandé, per la banda dreta. La té Bellingham, abans d'uns metres Bellingham, podria carregar la cama Bellingham, no ho fa. Ara sí, xuta Bellingham, refusa amb el cos Renato Veiga i la té el Villarreal, zona de mitjos.
1: Algú l'entindrà, el Villarreal. Li interessa mantenir el partit viu fins al tram final, perquè un segon gol del Madrid sí que pràcticament ho deixaria sentenciat, però vaja, si és capaç de competir el partit fins al final, segurament serà capaç de generar, amb la qualitat de Gerard Moreno, amb la mala bava de Mikotadze, alguna ocasió per intentar aconseguir l'empat.
0: Sí, sí. Ara protestava el Bernabéu una falta de Cucurella. Mourinho, que ara el veureu per televisió, també tornant a menjar-li l'orella al quart d'àrbitre. Déu-n'hi-do, tu.
1: Hi ha hagut targeta, em sembla que per Mourinho, targeta groga.
0: Doncs l'apuntem, la targeta pel jugador, per l'entrenador del Madrid.
1: Ha semblat que era per Mourinho, eh? Tampoc no t'ho podem assegurar, però la realització televisiva ens convidava a pensar-ho.
0: Ara ho confirmem. La pilota del Villarreal per la banda dreta. Compte que pot ser bona. La té Gerard Moreno. Trepitja ara Gerard Moreno. Xut de Gerard Moreno. La refusa amb el cos Tchouaméni. El xut del català des del vèrtex dret de l'àrea. Ha refusat bé el jugador francès. La té el Madrid des del darrere. Intenta sortir amb qualitat Arda Güler. Li fa un barret al seu marcador. Que ve Arda Güler. La pilota però la talla al Villarreal. Intercanvi de refusos i la pilota morirà per fora de banda a la zona del lateral dret del Villarreal.
2: Per cert, a punt d'acabar-se aquest amistós que està jugant la selecció espanyola femenina de futbol a Washington, davant els Estats Units, està guanyant 0-2, i acabarà amb 10, oi? Han expulsat Atenea, potser?
3: Atenea, que havia sortit el 88 i l'han expulsat ara el temps afegit, el 91.
1: Per una estira de cabell.
2: Sí, de cabell, sí, això mateix. Una jugadora dels Estats Units. Per cert, que he vist que Clara Serra Jordi, la jugadora del Barça, ha entrat al descans.
3: Sí, 45 minuts, ha substituït a Patrick Guijarro, que ha fet el primer gol. Alexi haurà jugat 70 minuts i jugaran tot el partit les també catalanes Laia Codina i Iona Batlle.
0: Compte el Bernabéu, perdona Xavi, la doble oportunitat del Madrid. Primer Mbappé ha aturat bé Golaci i després Bellingham gairebé a porteria buida. Ha xutat els núvols, bona acció del Madrid, s'ha salvat el Villarreal.
1: Hi havia fora de joc d'Mbappé, Sergi, a l'inici de la jugada, diria, ha indicat Diademera, l'àrbitre del...
0: Doncs mira, res. Encara que hagués marcat, no hauria pujat el marcador.
1: Bé, l'hauríem d'haver revisat, perquè a mi em sembla molt ajustada la posició. Atenea del Castillo l'ha expulsat per una estira de cabells, no perquè hagi perdut els nervis, sinó en una acció del joc, en un duel.
2: Sí.
1: No ha calculat bé on col·locava la mà i ha acabat estirant dels cabells a la jugadora dels Estats Units.
0: Últimament es veuen moltes expulsions, sí. Així. Sí, el futbol femení, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Ara té el Madrid al Bernabéu, és Bellingham fent de Vinícius, que era Bellingham, marxa del seu marcador, el jugador anglès, molta qualitat, trepitja àrea per l'esquerra, Bellingham, compte Bellingham, podria xutar Bellingham la passada cap a punt de penal, el xut i el gol. El xut del Madrid, el segon, marca Vinícius, s'han intercanviat els papers, Bellingham fent jugada d'extrem per l'esquerra, ha agafat la moto, ha entrat a l'àrea, passada enrere, i Vinícius ha posat el peu, gairebé porteria buida, i ara ho celebra tot l'equip al córner, també José Mourinho, que ha fet un sprint per anar amb la pinya dels jugadors per celebrar el gol. Madrid 2, Villarreal 0.
2: Sí, sí, Mourinho dirigint-se directament a Vinícius.
1: Quin teatre del bo.
2: Sí, sí, cridant-li a la cara a Vinícius, eh? I entenc que encoratjant-lo, però mira, mira, com Mourinho li parla a la cara a Vinícius, abraçant-se ara també en Bellingham. Bé, el xou de Mourinho. Just després d'aquest gol, en què podríem dir que pràcticament tres quarts del gol és de Bellingham.
1: Ho ha dit molt bé el Sergi. Bellingham fent de Vinícius, que ha fet un dribbling molt típic de Vinícius, fent-se una autopassada, enganyant el defensor, que en aquest cas era Pau Navarro, que ha estat molt lent, i Bellingham ha guanyat profunditat per la banda esquerra, ha arribat gairebé a la línia de fons i ha fet la centrada perquè Vinícius fes el 2-0 a plaer. A mi em sembla que aquest gol pràcticament sentencial.
2: Per sí, perquè ara ja...
0: I compte que hi va l'àrbitre, no sé si ha revisat l'acció, Xavi, podria haver-hi alguna cosa?
1: A mi no...
0: Veig l'àrbitre que se'n va a la zona de banquetes, demana calma als jugadors i crec que està mirant la pantalla del bar, eh?
1: O sigui, fora de joc, evidentment...
0: Que no hi hagi alguna cosa, eh?
1: Evidentment no n'hi ha. La jugada de Bellingham diria que comença a camp propi.
2: I la rematada també és meta.
1: Sí, sí.
0: Doncs està revisant alguna cosa el senyor Villarreal.
1: Està revisant.
0: Ara veiem la repetició. Revisa l'acció de Bellingham, però vaja, jo no hi veig res. Ara avança la jugada. No sé què està revisant l'àrbitre.
1: A veure, Vinícius fa una empenta sobre, diria que és Freeman.
0: Vaja, però...
2: Que és qui arriba tard en la pressió sobre Bellingham.
1: No, sí, sí, no és Freeman, és el que ha sortit
0: sí,
1: a la...
0: Sí, mira, l'està expulsant, Vinícius
1: sí, sí, sí.
0: Per una agressió a un
1: jugador. No, perquè li enganxa el cabell, l'enganxa dels
0: sí,
1: cabells,
0: doncs mira,
1: Sergi.
0: Ho estàvem dient, del futbol femení,
1: sí,
0: també
1: sí,
0: passa
1: sí.
0: El futbol masculí, i alerta perquè Vinícius entra en revolta contra l'àrbitre.
1: A salivar, és l'enganxada de salivar.
0: Els companys d'equip li estan dient a Vinícius que no generi més polèmica, que marxi, que no generi més problemes. Doncs alerta, perquè Mourinho també està doncs, per allà intentant
1: però
0: parlar.
1: Però està ben aplicat el reglament. Mira, sí, és que feia un minut que estàvem explicant l'acció de Tenea. I aquí Vinícius intenta treure's de sobre la pressió de saliva per guanyar metres a la seva cursa en velocitat i utilitza les mans i es tira del cabell de la melena de saliva.
2: Sí, sí, home, sí. Claríssim, claríssim. Sí, sí. Clar, el que li passa a Vinícius és que saliva es creu en la cursa sí, de Vinícius, sí. Ell s'empipa perquè realment l'està obstruint el pas
1: sí, sí,
2: i la seva reacció cabell, és sí. Estirar-lo dels cabells.
1: Sí, però,
2: clar,
1: però
2: és vermella.
1: Se li va molt bé perquè no es deixa caure ni reclama res. És que el reglament està ben aplicat perquè des de fa no gaire, si estires dels cabells a un rival, això suposa directament la targeta vermella i en 5 minuts a Washington i a Madrid han passat dues
0: sí,
1: accions
0: sí.
1: Idèntiques que han suposat dues expulsions i aquesta canvia el partit, eh?
2: Sí, sí, totalment,
0: bé,
2: perquè passes
0: llavors...
2: del 2-0 a l'1-0 perquè no
1: puja
2: el gol al marcador i es queden 10 al Madrid.
0: Això no va dir-te, sí, sí, el paradigma del partit canvia totalment perquè el segon gol del Madrid, lògicament, no puja al marcador, per tant, el Villarreal, que només per 1-0, i ara amb un jugador més... I la roda de premsa de Mourinho d'avui, segons com canvia el partit, també serà maca, eh?
2: Bé, és que no,
1: el reglament està ben aplicat. A mi em sembla excessiu expulsar un jugador per una acció així. És veritat que ho diu el reglament, però
2: és a dir, anul·lar
1: si se li va,
2: molt, sí?
1: Si se li va no dur rastes, no hi ha enganxada als cabells.
2: Sí, però tu no veus que hi ha intenció. M'ha fet la sensació que ell s'empipa perquè li talla el pas i allarga la mà i li estira els cabells.
1: Tampoc és una... Sí, però no és una estirada que es manté durant segons. És una estiradeta.
2: Però el gol s'ha d'anul·lar.
1: Sí, sí, sí, el reglament ho diu. A mi no m'agrada el reglament, però està ben aplicat.
2: Li hem llegit els llavis de Vinícius, deia que locura, li deia l'àrbitre ara.
0: Doncs mira, del gol que havia marcat a l'expulsió, i ara veig que Mourinho mourà la banqueta, entrarà Camavinga, suposo per doncs, donar-li fortalesa al mig del camp.
2: De temps en queda. Escolta, dona-li una miqueta de xitxa al micròfon d'ambient.
0: Això ara ho controla des de control central, David.
2: Ah,
0: hem
2: doncs
0: canviat
2: sí. Ara li diem al Manel Gil si li pot donar una mica de xitxa a l'ambient.
0: Hem canviat el sistema de controlar el son ambient. La té el Villarreal, entrarà com dic Camavinga, ja es prepara per entrar el jugador francès. El Madrid jugant amb 10, la té però el Villarreal, línia defensiva, el Renato Veiga. Ara el Villarreal, que té molts jugadors atacants, ha fet un doble canvi ofensiu abans a Íñigo Pérez, han entrat Nico Tadze i Gerard Romero, s'ajunten amb Moleiro, amb Ayoce, déu-n'hi-do la pólvora que té el conjunt de la plana per intentar fer mal avui al Bernabéu. La té per la banda dreta Ayoce, s'ajuda amb Freeman, la pilota que passa li va a Pape Gay, tot això gairebé a la frontal de l'àrea del Madrid. La banda dreta és per Ayoce, podria fer jugada d'extrem, encara Cucurella, Ayoce, entra a l'àrea, Ayoce, centrada, rebota amb Cucurella, la pilota però encara es vipa, la té Freeman, podria centrar-la, la torna a tenir Ayoce, centrada cap al punt de penal, la intenta atacar Gerard Moreno, la pilota refusada, la refusa el Madrid, la té el Villarreal a la zona ampla.
2: I final a Washington, en aquest amistós de la selecció espanyola femenina, que ha guanyat 0-2 en aquest partit, en el qual, com dèiem, Atenea ha acabat expulsada, ha durat 2 minuts, gol de Patrick Guijarro, que ha estat titular, 45 minuts per Guijarro, també per Serra Jordi, 70 per Alexia, i han jugat tot el partit les també catalanes Laia Codina i Ona Vall.
0: Dimarts que compte ve... el xut i Courtois! L'aturada de Courtois que salva el Madrid, la pilota a l'interior de l'àrea, diria que Gerard Moreno fa el xut i
1: Romero.
0: Courtois posa la mà, Carlos Romero, un altre ex de l'Espanyol que xuta, i Courtois que posa la mà, la pilota córner.
2: Quina aturada.
1: Encara amb més dificultat, perquè crec que toca, no sé si en Konaté o en Rüdiger, el xut de Romero, i encara l'enverina més.
0: La pilota és viva, la té el Villarreal, córner en curt, ara tot el Madrid a l'àrea pròpia, compta que pot ser bon el xut de Renato Veiga des de molt lluny, la pilota refusada es fa pegar i qui xuta des de l'interior de l'àrea, la pilota marxa per sobre del travesser molt desviada, se salva el Madrid, alerta perquè el camp comença a fer baixada en direcció a la porteria de Courtois, queden 14 minuts més l'afegit, el Madrid patirà el Bernabéu.
1: Reclamar córner ara Gay sobre, després del seu xut, reclamar que havia tocat la pilota en Bellingham, no és així l'àrbitre, o sigui que porteria, servei de porteria pel Madrid.
0: I ara fa un canvi al Madrid entre Camavinga i, si no em falla la vista, marxa Arda Güler. Per tant, canvi defensiu del Madrid.
1: Bé, més múscul, no?, per al mig del camp, per defensar aquest últim quart d'hora. El Villarreal ha de ser ambiciós, ha de ser valent,
2: no té
1: res a perdre. Està jugant amb un futbolista més al Bernabéu i és una bona oportunitat per intentar, com a mínim, aconseguir l'empat.
0: Mira, el Villarreal fa 3 partits que perd aquí al Bernabéu, 3-1, 2-0 i 4-1. Hem d'anar, mira, la xut del Madrid, la pilota que la refusa Gulachi, la pilota, la jugada quedava invalidada per fora de joc, finalment serà córner. El Madrid que fa 3 partits que guanya aquí al Villarreal al Bernabéu, i el Villarreal no guanya aquí des del 2023. Per tant, no és una bona plaça pel conjunt de la plana. Tindrà un córner al Madrid, des de l'esquerra.
1: Ni per la majoria d'equips de primer.
0: És correcte.
1: És difícil.
0: Mbappé, que ha tingut una bona oportunitat, ha salvat bé Gulachi.
2: Mbappé n'ha tingut poquetes, avui.
1: Sí, però ha generat algunes.
2: Aquesta era molt clara, Bon peu.
1: Sí, un bon peu de Gulachi.
2: Bon peu de Gulachi.
0: Servirà el córner des de l'esquerra, serà Diomandé, la pilota cap al punt de penal, no hi ha rematador, hi ha el refús de Veiga... La pilota que acaba amb Cucurella, la rebenta cap al cel de Madrid, la pilota que cau, ningú la té dominada, ara és el Villarreal qui sembla que sí que la té en línia ofensiva per la banda esquerra, pot ser bona aquesta acció del Villarreal per la banda esquerra, s'apropa al vèrtex dret de l'àrea el Villarreal fent jugada d'extrem és Romero, compte que pot haver una centrada, la pilota cap a la frontal, cap a Gay, s'ajuda amb Saliba, a la banda esquerra la desplaça, la centrada que no arriba, la pilota cap a la frontal, podria ser molt xut, la xuta Saliba, la pilota refusa amb Bellingham, servei de banda favorable al Madrid, al carril dret, zona ampla, la servei ràpid al Villarreal. Tot el Madrid a l'àrea pròpia, tot el Villarreal en camp del Madrid, aculant l'equip de la plana, el conjunt blanc, Gerard Moreno des de la banda dreta, fent jugada d'extrem, Saliba, Freeman, tot això al carril dret, Gerard Moreno, ara el Villarreal que baixa les revolucions de la jugada, Renato Veiga, vira la pilota cap a la banda esquerra, cap a Moleiro, compte que pot ser bona aquesta acció, Gay a la frontal, ningú s'atreveix però a intentar la passada definitiva, Renato Veiga, cap a Gerard Moreno, a la frontal, a la dreta, la pilota cap a l'interior de l'àrea, compte que pot ser bona la sessió enverinada cap endarrere del central del Madrid. Era Valverde, que l'ha endarrerit cap a Courtois amb el cap, gairebé posa en problemes el porter Courtois, que l'envia a córner. Serà córner pel Villarreal des del carril esquerre. La servirà Moleiro. Amb la cama dreta Moleiro. La pilota de Moleiro cap al punt de penal, no hi ha rematador, la refusa Tchouaméni, la pilota encara és viva, La té el Madrid, però, que intenta dibuixar la contra des del darrere, la torna a perdre l'equip de Mourinho, la recupera molt ràpid a Villarreal, Gerard Moreno des de la dreta, bona jugada, i aquí hi haurà falta, i aquesta és perillosa, falta a la zona de l'extrem dret del Villarreal, es queixa Rüdiger, però la falta és claríssima i serà targeta groga.
1: És Konaté, no? És Konaté.
0: És Konaté, correcte, sí.
2: És una falta
1: es
2: molt clara.
1: Es queixa moltíssim i amb molta convicció, veurà la targeta groga. O sigui, a mi m'ha semblat falta clara, però quan un jugador es queixa... com si l'estessin tractant tan injustament, comença a sospitar del davanter.
2: Sí, però és que a més aquí és que l'autopassada és molt clara, és li va arrar el pas, li va li alça, diguem-ne, el genoll a la zona del
1: Sí, el toca baix també, sí.
2: I baix també.
1: Xiula falta per dos o tres contactes.
2: Bé, doncs és com un corna, sí, una mica més obert, i és bona pel Villarreal.
0: Serà Moleiro. El Xavi, que se n'en fot com equivoco dels jugadors. Xavi, confon de Rüdiger amb Konaté, aquesta me la perdones, no?
1: Konaté té més massa muscular.
0: Caram, tu. La picarà Moleiro des de la dreta. Compte que pot ser bona aquesta acció. És un córrer una miqueta més endarrere. Moleiro la juga en curt cap a Pape Gay. Jugada assajada, sembla, del Villarreal. Centrada de Pape Gay, molt passada. La pilota marxa per la línia de fons. Servirà Courtois de porteria.
2: Va tirar el Madrid, fins al final. 1-0, recordeu, guanya el Madrid a Mercat Diomandé, però des de fa uns minuts amb 10 per l'expulsió de Vinícius, que ja veureu com portarà cua això.
1: I tant. Mourinho ha sortit a celebrar el gol de Vinícius, fent-se veure, evidentment, i la roda de premsa serà interessant.
2: Hi haurà foto amb l'estirada de cabells o no?
0: Home, estaria molt bé, eh?
1: Estaria bé, sí.
0: Estaria molt bé.
2: Home, és precisament per treure la foto, no? La imatge és molt clara, com l'estirada de cabells. Clar, una altra cosa és que interpretin el reglament, però el reglament és el que és.
0: Sí, sí.
2: Per tothom.
1: No, i aviam ja estirar els cabells.
2: Sí.
1: O sigui, pot semblar millor o pitjor que aquesta acció suposi una expulsió.
2: I crec que el que és important és que és amb intenció. És a dir, no és allò fortuit, sí, que aixeques del braç i sense voler s'enganxa amb els cabells de salivar.
0: Ara la té el Madrid, a la zona de banquetes, és que Corella la perd, fa rebotar la pilota en Freeman, serà servei de banda favorable al conjunt blanc, a prop de la banqueta de José Mourinho, que el veig molt actiu en aquesta segona meitat, més que la primera.
1: S'està crispant el partit, després de l'expulsió. Pica baralles, targetes, Mourinho s'aixeca.
0: Sí, home,
1: targeta
0: si
1: per Rüdiger. Targeta per Rüdiger. Hi ha uns quants jugadors del Madrid que tenen targeta groga, eh?
0: Mira, Konaté, Rüdiger i Bellingham.
2: Espera, que em demana pas del Macià per confirmar-me final del partit Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. Ja tenim finalistes, Macià?
4: Doncs sí, a la segona semifinal no hi ha hagut color. El Cerdanyola ha fet 6 gols, 6-1 davant de l'Ultragà, ha sigut molt superior, és un equip ja molt més sòlid. El Cerdanyola pràcticament manté el bloc de l'any passat, i veient el que hem vist avui, doncs és el favorit. Però bé, el Vigas i Riells, que és l'altre equip que hi haurà a la final de demà, és l'equip de casa, i per tant s'ha de tenir en compte també el factor porteria. En el món de l'hoquei és molt important tenir un bon porter, i el Vigas i Riells la té. Per tant, doncs bé, Vigas i Riells han empatat a 0 un Palau, han passat els penals, els directes, i tenim final servida. Vigas i Riells, Cerdanyola.
2: Demà a la 1 de migdia. Gràcies, Macià.
4: Que vagi bé.
0: Al Bernabéu, 7 minuts, més l'afegit. Madrid 1, Villarreal 0, però Madrid jugant amb un jugador menys. La té el Villarreal, compte que pot ser bona. La pilota la té el conjunt de la Plana, tot el Madrid a l'àrea pròpia, gairebé. El Villarreal aculant el Madrid a l'àrea pròpia, fent una jugada d'envol, movent-la d'esquerra a dreta. La té Gerard Moreno a la dreta. El vèrtex a dret de l'àrea del Madrid. S'ajuda amb Salivà, la demanava Llozé, no li arriba la pilota, i ara compte que podria iniciar el contraatac al Madrid. Ara compte que hi ha una entrada duríssima. A primera vista m'ho ha semblat sobre Bellingham, i l'àrbitre que treu la targeta passa ja. L'entrada era sobre Mbappé, que ja marxava sol pel carril esquerre, buscant fer jugada d'extrem.
1: Víctor Navarro, groga.
0: La groga és per Pau Navarro,
1: perdona.
0: I l'entrada és dura, m'ho ha semblat en primera instància. Ara veurem la repetició. Marxava sobre Mbappé.
1: És a camp del Madrid encara. O sigui, fet que ja inhabilita la possibilitat que estigui en la zona aquella d'ocasió manifesta de gol. Bé, va baix, però és Mbappé qui acaba topant gairebé amb el peu de Pau Navarro. Bé, a mi la groga em sembla justa i justificada.
0: Ara Mbappé encara és al terra, estès a terra, parla amb l'àrbitre...
1: Perquè pica amb els tacs, però sobre els tacs d'Mbappé. Pica en tacs amb tacs, no pica els tacs de Pau Navarro contra el turmell d'Mbappé, que seria diferent.
0: Sí, a la vez de repetició, també, quan cau la cama, li fa com una mena d'estrany a l'aire. Bé, Mbappé, que ja s'aixeca, tindrà la pilota del Madrid, després d'aquesta falta, amb targeta groga per Pau Navarro, Per tant, Pau Navarro i Veiga, els dos centrals del Villarreal, que tenen targeta groga. Quan hi haurà un canvi al Madrid, entrarà Dumfries i sortirà Diomandé. Per tant, canvi defensiu novament del Madrid.
1: Sí, clar, defensar l'1-0 amb 10 futbolistes, surt un extrem i entra un lateral dret.
0: Dret, sí.
1: Perquè Valverde segurament guanyi alguns metres, però, clar, té més físic i més defensa Valverde que no pas Diomandé en aquella posició.
0: Doncs vinga, va, queden 4 minuts mal comptats, més l'afegit, i això s'haurà acabat. Encara han de passar coses avui al Bernabéu. Madrid 1, Villarreal 0. Però el Villarreal, que no ha dit última paraula, la té, però el Madrid servirà aquesta falta que s'ha produït ara fa ja uns quants minuts sobre Mbappé. Serà Rüdiger, la falta molt a prop de la banqueta d'Íñigo Pérez. Rüdiger de banda a banda, buscant Valverde, la prolonga Valverde amb el cap, la pilota no arriba a Mbappé, la refusa Renato Veiga, la pilota que no té amo al mig del camp, la intenta baixar Saliba, diu l'àrbitre que en falta, serà pilota pel Madrid, al cercle central, ja en camp contrari.
1: Vil Villarreal m'està decebent una miqueta avui.
2: A mi també.
1: I a l'inici de temporada m'està sorprenent en negatiu, perquè Íñigo Pérez és un entrenador que el Rayo va fer molt, molt bé, que és molt raonable en tot el que planteja i en tot el que explica, i el canvi de club, de moment, no sembla que li estigui anant del tot bé.
2: I això que té recursos, és una plantilla extensa, que té pólvora en atac, però és veritat que, ja ho dèiem, la primera part molt conservador, s'han fet el pas endavant a la segona part, però pocs recursos li hem vist a l'equip.
0: Home, em venen al cap pocs equips de primera divisió que tinguin Moleiro, sí. Ayoce, Mikotadze i Gerard Moreno, per exemple. Ah, i Carlos Romero, vull dir, i Pape Gay, vull dir, tenen uns jugadors de molta alçada.
2: Per cert, s'acaba Lliga Francesa, s'acaba el partit del Paris Saint-Germain, que ha patit, però finalment ha guanyat.
5: Sí, ha guanyat 3-1 contra el Le Mans a casa. L'equip de Luis Enrique ara mateix és cinquè.
2: A 3 del líder, el Mónaco d'Ansu Fati.
1: Anem a criticar el Villarreal i a veure si ajuda el mal del comentarista, Però si a mi em fa l'efecte, o sigui, veies el Rayo d'Íñigo Pérez jugar i veies sempre un equip valent cap endavant, sense por, amb molta personalitat, i aquest Villarreal, i m'ho va semblar també al Metropolitano, que van acabar empatant un partit que tenien guanyat jugant amb un més, i sembla com si els hi faltés convicció en traslladar al terreny de joc la idea de joc que segurament els transmet Íñigo.
0: Ara té Gerard Moreno a la banda dreta, a prop de l'extrem dret, l'endarrereix cap a Saliba, zona de tres quarts, més cap al centre, cap a Pape Gay, s'ajuda a Mayoce, la pilota d'interior de l'àrea, compta que pot ser bona, el xut, Courtois que bloca en dos temps, el xut de Mikotadze, aproximació tímida del Villarreal, però vaja, ha trepitjat l'àrea rival.
2: Doncs mira, Courtois, en aquesta segona part, ja ha fet, aquesta és més fàcil.
1: Una mica centrada, ha sortit el xut a Mikotadze amb l'esquerra, i
2: però ja ha fet tres aturades.
1: Sí, la veritat és que i aquella de Carlos Romero és boníssima.
2: Sí.
1: La primera Pap Gay també força bona. El Villarreal ha generat, però el que a mi em deixa com mig fred el partit.
2: Una mica
1: del
2: fred,
1: Villarreal.
2: Sí.
0: Ara compta, anava a dir que hi ha una falta sobre Mbappé, Mourinho que entra gairebé al camp, molt ostensible la protesta del portuguès.
1: Mourinho a veure si acaba el partit, a la banqueta.
2: La falta és clara.
0: Sí.
2: Em deia que ha ajudat una mica més, en aquesta segona part al Villarreal que no pas al Madrid.
0: Servirà aquesta falta al Madrid, pendents del temps afegit al Bernabéu, que escolta, hi ha hagut molts canvis, un bar...
1: 5 minutets.
0: Sí, el gol
1: mínim,
0: de...
1: No?
0: Jo crec que sí
2: amb
0: però
2: la
0: vaja...
2: consulta al bar pel tema de l'expulsió de Vinícius.
1: Sí.
2: El bar pel gol, també.
0: Molts canvis, si és mig minut per 5. Canvi, doncs imagina't. Sí. Ens apropem al minut 89, en queda un més l'afegit, el Villarreal, Saliba, cerca central, encara en camp propi, desplaça la pilota cap a la dreta, cap a Freeman, creua la divisòria per la banda dreta, a Ayoce, encara més a la dreta, però lluny de porteria, a la zona de banquetes, la torna endarrere el Villarreal, cerca central, en camp propi, la té Saliba, travessa la divisòria, ara la pilota cap a la banda, cap al centre de l'àrea, la refusa bé Rüdiger, el Madrid que treu aigua de la barca, però la treu bé, i el Villarreal que no troba l'opció d'entrar a l'àrea amb claredat. La torre tenia el conjunt de la plana. A la banda esquerra ara, zona de mitjos. Saliba més centrat. La demana Gerard Moreno. Cap a ell vaga la pilota. La té el català. A prop de la zona de banqueta s'ofereix a Ayoce per fer jugada d'extrem. La rep Ayoce, encara Cucurella. Ayoce podria fer la centrada, no s'atreveix, endarrereix cap a Gerard Moreno, zona de tres quarts, Gerard Moreno cap a l'interior de l'àrea, la talla Konaté, la torre de Nil Villarreal, és Freeman a la banda dreta. Saliba, a prop del vèrtex dret de l'àrea del Madrid, Freeman, més a la dreta, a prop de l'extrem, Gerard Moreno a la frontal, 7 minuts de temps d'afegit al Bernabéu.
1: 7, eh? 7, està
0: 7
1: bé.
0: Minuts, sí.
2: Jo crec que amb dues revisions de VAR és el que havia de
1: ser. La gent es queixa, és normal, però vaja, no, és una bona gent. Decisió.
0: Carlos Romero a la banda esquerra, Renato Veiga, ara tot el Villarreal, gairebé a la zona de tres quarts, eh? Però no troba el forat. Ben col·locat el Madrid, jugant amb un jugador menys. La pilota a la dreta ara, cap a Freeman. Podria fer la centrada Freeman, la pilota cap a l'interior de l'àrea. Molt llarga, la pilota se li escapa al Villarreal. No hi ha arribat a Ayoce, la pilota marxa, servei de porteria favorable al Madrid.
1: Aquí es garraparà alguns segons Courtois, ja som a temps afegit, falten uns 6 minuts quan es reprengui el joc.
5: A la Lliga ACB de bàsquet de 23 ha perdut el Girona a la pista del Breogán. Breogán 115, Girona 92.
2: És la segona derrota en 3 jornades al bàsquet Girona.
0: Primer minut de temps afegit complet al Bernabéu, en queden 6 i encara no ha servit de porteria Courtois. Ara ho fa el porter belga amb la cama esquerra buscant Bellingham, la pilota passada, però la pot lluitar el jugador anglès fent jugada d'extrem per l'esquerra. Ara aguantarà la pilota Bellingham, esgarraparà uns segons fent la del Carrasco. Bellingham, i molt intel·ligent, esgarrapa un córner, esperant el Bernabéu. El Madrid tindrà un córner des del seu perfil esquerre.
1: Però el Madrid està sobrevivint, eh? És normal, amb 10 futbolistes, un partit que no és fàcil perquè tampoc genera gran cosa l'equip de Mourinho i ara estan intentant sobreviure i sumar els 3 punts per no quedar encara més lluny del Barça.
2: I per guanyar temps, perquè no és un partit, diguem-ne, per recuperar sensacions,
1: no,
2: ni molt menys.
1: No les han recuperades, no.
0: El córner que s'ha servit ha quedat en res, ja tindrà un servei de banda. El Madrid serà Cucurella, a molt a prop del córner.
1: Ha tocat el banderí i ha sortit...
0: Sí.
1: Per la línia lateral, no la del final ara, del camp.
0: Ara Cucurella, que discuteix amb un jugador del Villarreal, la pilota finalment serà per l'equip de la Plana, servei de banda per Freeman, a la zona del lateral dret de l'equip d'Íñigo Pérez, que li ha faltat una mica d'instint assassí avui al Bernabéu.
1: Sí, creure-s'ho i anar-hi més amb el ganivet entre les dents.
2: Quan queda, Sergi?
0: Doncs mira, queden 5 minuts mal comptats i ara tindrà una falta al Madrid a la zona de l'extrema dret, de l'extrema esquerra, perdó, una falta de Saliba sobre Camavinga.
1: Una forçada bé, Camavinga.
0: Sí, ara es va reparar aquí uns segons Camavinga, que no s'aixeca, que ara m'aixeco, que ara em fa mal, que ara no em fa mal, i la falta encara no s'ha servit. Minut 92 i mig, 4 i mig pel final al Bernabéu.
1: El Madrid està fent el que fa un equip amb ofici en aquesta situació, que sí. És en el córner perdre temps, baixar el ritme, que passin les menys coses possibles i ara mateix fa 2 minuts que el partit ja està localitzat al camp del Villarreal.
0: Sí, sí, des que Courtois ha servit de porteria.
1: Sí.
0: La pilota que la té el Madrid, i ara Mbappé que diu que no vol servir la falta, l'àrbitre que té una targeta, em sembla que ha amonestat Mbappé perquè no serveix aquesta falta ràpidament.
1: Sí, Mbappé.
0: Mbappé, oi?
1: Sí.
0: I ara la pilota, que no té amo...
1: I diu que un minut més, Sergi, un minut més.
0: Doncs fins al 98. Ara sortia la contra al Villarreal, hi ha una falta, però un altre cop favorable al Madrid. Ara qui és estès a terra és Tchouaméni, que també es garraparà uns segons. Sembla un caigut de Vietnam. I es garraparà aquí els màxims segons que pugui Tchouaméni, una falta de Gerard Moreno. Tornarà a tenir-lo al Madrid, minut 93 i mig.
1: M'ha semblat que Díaz de Mera, després d'ensenyar-li la targeta a Mbappé per aquestes pèrdues de temps, li assenyalava al quart àrbitre un mes, aixecant el dit índex.
0: Doncs fins al 98, que caminarem avui al Bernabéu. Si és que algun dia la pilota es posa en joc, perquè torna a no voler-la picar ràpidament al Madrid, es garrapa uns segons, Cucurella, que la trepitja, que l'arrossega, la torna a col·locar, ara sí, ara no... I ara serà el jugador català des de la zona de mitjos, una mica escurada a l'esquerra, qui jugarà aquesta pilota. La desplaça cap a l'interior de l'àrea.
1: No està passant res en aquest temps afegit.
2: Està passant el que vol el Madrid. Que no
0: I ara Bellingham fa la del Carrasco a l'altre córner i força un córner, un servei de banda en aquest cas, però molt a prop del córner, favorable al Madrid. Molt intel·ligent Bellingham, potser un dels millors jugadors avui al Bernabéu.
1: Tota la temporada, Bellingham està fent un bon inici de temporada.
0: Ara fa la del Carrasco Bellingham una altra vegada, la torna a protegir, servei de banda favorable al Madrid un altre cop.
1: Doncs vaja, estan gestionant.
2: Sí, sí.
1: Amb aquesta tàctica
2: duem aquesta, ben bé 3-4 minuts, però... 3-4 minuts sense passar res.
1: Exacte.
2: Absolutament res.
1: Els està sortint
0: minut
1: bé.
0: 95, en queden 3 al Bernabéu. Ara reclama una falta al Madrid, la pilota al córner. Serà servei de porteria favorable al Villarreal. Va,
1: queden 3 minuts.
0: Aquí Íñigo Pérez.
1: 3 minuts.
0: 3 minuts.
1: Si afegeix el minut extra, el set que ha afegit en primera instància, són 3 minuts de joc perquè el Villarreal intenti trobar una ocasió de gol.
0: Doncs vinga, va, Carlos Romero. Creua la divisòria al Villarreal, encara no. Se li va al cercle central, en camp propi. Després la pilota cap a la dreta, cap a Freeman. Ara 5 amb contrari Freeman. S'ajuda amb Gerard Moreno, que la perd. La recupera el Madrid, la rebenta Rüdiger. La pilota tan llarga que va als dominis de Gulachi, que surt de la porteria. I és Pau Navarro qui li passa a Renato Veiga. Cerca central, en camp propi, travessa la divisòria. La pilota cap a Pape Gueye, una mica escurat a l'esquerra. Es va centrar en Pape Gueye, se li va, més centrat. Saliba aixeca el cap, no sap què fer. Pape Gueye no troba línia de passada clara al Villarreal. Renato Veiga, Saliba, s'ofereix Gerard Moreno, la rep, però a Jose compta que pot ser bona aquesta pilota per la banda a dreta, la pilota cap a l'interior de l'àrea, la buscava Saliba, l'ha tallat bé el Madrid, la torre tenia el Villarreal. Queden 2 minuts al Bernabéu. El Villarreal que intenta la centrada, la pilota refusada per un defensa, mossegada, la bloca Courtois. La centrada que no és bona, la bloca el porter belga, i aquí tornarà a repar uns segons l'equip de Mourinho.
1: Ha defensat bé Cucurella aquesta centrada des de la banda dreta, i aquí Courtois guanyarà uns quants segons més a l'estil de Bellingham a l'altra punta del camp, fent de Carrasco al costat dels corners. I la veritat és que ha gestionat de manera intel·ligent, sí, sí, el temps afegit. Amb un futbolista menys, el Villarreal pràcticament no ha tingut cap opció.
0: Doncs mira, queda un minut mal comptat, un minut i mig mal comptat al Bernabéu. La torna a tenir el Villarreal, i Renato Veiga travessa la divisòria. La pilota cap a la banda esquerra. Renato Veiga. S'ofereix Saliba, cap ell va a la pilota, més centrat. Nikotadze, Ayoze. La pilota cap a la banda dreta compta que pot ser bona, però és molt llarga, i la torna a perdre la Villarreal, i aquí em sembla que s'acabarà el partit. Servei de banda favorable al Madrid a la zona de lateral esquerra. Finalment serà servei de porteria. Per tant, aquí el Madrid, que es graparà tots els segons del món. Queden 50 segons. Courtois servirà de porteria. I aquí em sembla que s'ha acabat el partit.
1: Sí, serà difícil que el Villarreal recuperi la pilota. El Madrid perdrà uns segons més. El Villarreal hauria de recuperar i atacar rapidíssim. El Madrid no es deixarà sorprendre. Segur que hi ha tots els defenses del Madrid a prop de... O sigui, alineats sense buscar aventures.
0: Mourinho diu que ja s'ha acabat el partit, es queixa, alça els braços. No compta amb aquest minut extra que ha donat el senyor Díaz de Mera després de l'acció d'Mbappé.
1: Sí,
0: però vaja, queden 20 segons,
1: eh? La pilota és pel Madrid, que fos un altre servei d'out.
0: Això ja està dat i beneït, la té el Madrid, la torna a tenir Bellingham, ara és Mbappé, que trepitja ara Mbappé, marxa per la línia de fons la pilota, servei de porteria favorable al Villarreal, però ja no li queden segons aquest partit. La servirà de fons Gulachi. Ara mateix arriba el minut 98 i el senyor Díaz de Mera diu que això s'ha acabat al Bernabéu, el partit s'ha acabat. Victòria del Madrid per 1-0, partit amb polèmica, gol de Vinícius, anul·lat per falta de Vinícius, expulsió de Vinícius, Mourinho i Vinícius protestant, la roda de premsa de Mourinho serà interessant, el Villarreal que li ha faltat instint assassí, i el Madrid que sobreviu es manté a 6 punts del Barça.
2: Efectivament, perquè el Barça ha fet la feina, el segon, l'Atleti de Madrid, ha fet la feina, ha guanyat a Vitòria, i el Madrid patint, jugant amb 10 en bona part de la segona part, el tram final. Havia marcat el 2-0 Vinícius, però en aquella acció Vinícius ha estirat dels cabells a Saliba, l'han acabat expulsant, el gol no ha pujat al marcador i ha acabat patint el Madrid. A veure si podem sentir reaccions.
6: Al final es un estadio en el que muchos dicen que no tiene nada para perder, pero nosotros queríamos los 3 puntos, queríamos venir a cabo con una victoria, creo que lo demostramos durante el partido y bueno, no se nos dio.
7: Capitana, es para el árbitro. Vosotros habéis protestado mucho la acción. No sé si la habéis visto con esa expulsión de Vinicius. ¿La habíais visto desde el banquillo antes de que la viera el árbitro?
6: Sí, sí, yo creo que el cuarto le habrá dicho algo también. Porque se vio clara. Al final creo que el reglamento dice que es roja, así que en ese caso tú has acertado.
2: Foyt en declaracions a Movistar. Primera reacció d'un jugador del Villarreal. La jugada, això sí, ja veureu, portarà cua. Gràcies, Campos.
1: A tu.
2: Que vagi molt bé. I Camps, et deixem anar a vestidors a escoltar Mourinho, que sempre és interessant.
0: Vinga, fins ara.
2: Adéu-siau. Abans de tancar i posar punt i final, Arbus, algunes coletes que ens quedaven pendents. Segona divisió, s'ha acabat el partit entre Celta, Fortuna i Reial Societat B.
5: Sí, ha golejat el filial del Celta, 4-1 contra la Reial, i mira, un resultat des dels Països Baixos. L'Ajax de Mitchell, que ha empatat 1-1 a casa contra el NEC Nimega.
2: Gràcies, Arbus.
5: Adéu.
2: Demà hi tornem, més tot gira demà. Adéu.
8: Tornem a girar demà a les 9 del matí amb la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia. En directe al canal exclusiu digital. I a les 4 de la tarda, tot gira a l'FM.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bona nit, us informa Berta Torrades. Es dispara la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà, diu, la guerra, i el president nord-americà li contesta que hauria de plegar.
12: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
11: Una nova tibantor entre Washington i Kiev que esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què, recordem, els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i també del Senat. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
13: Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana que no s'ha fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pissarello.
14: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un Front Ampli.
11: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i també altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit el riu Mugent fins a Montmeló i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, en cases i cotxes, com ara a Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de protecció civil. La Noemi Sanz és tècnica del servei logístic en declaracions a 3Cat Info.
15: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
13: Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Són marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc. Però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte, almenys 6 palestins han mort en atacs israelians.
16: Hòstia, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh?
11: D'aquesta manera començava l'últim concert d'Oques Grasses, que aquesta nit ha posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, quan van treure el seu primer àlbum Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, l'any 2024. El concert s'ha pogut seguir en especial d'ICAT, també a TV3 i al canal de YouTube del 3CAT. I ara els esports, Roger Bussà, bona nit.
5: Bona nit, el Madrid continua a 6 punts del Barça després de guanyar contra el Villarreal al Bernabéu 1-0. El gol l'ha fet Diomandé a la segona part. Els blancs han jugat, això sí, amb 10 des del 73 per l'expulsió de Vinícius, que ha vist la vermella directa per agafar dels cabells Salivà. El Barça manté la distància amb el Madrid gràcies a la victòria amb golejada contra el Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. També avui a primera a l'Avés 1, Atlètic de Madrid 2 i s'ha suspès el Rayo Atlètic Club. A la Lliga CB, derrota del Girona a la pista del Breogán 115-92. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha golejat el Xota 8-0 i el Cerdanyola i el Vigas i Riell jugaran demà a la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. El partit a la 1 del migdia.
10: Fins aquí les notícies.
16: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
17: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
16: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
17: Salut.
18: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
19: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
20: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
21: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
22: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials.
23: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar.
16: En moments excepcionals sempre hi som.
24: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
16: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
25: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
26: Això és un desastre.
27: S'ha restablert la circulació per via única entre...
16: Rigorós amb la informació.
28: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
29: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
30: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
31: Convocar unes eleccions generales que se celebraran...
32: Que no voten, paguen deudes.
33: Fem una crida a tota la ciutadania que està mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
10: Catalunya Ràdio.
16: A tota hora i a tot arreu.
30: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
34: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
35: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
16: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.
36: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
37: 57.877. 5, 7, 8, 7, 7, de la sèrie 34.
36: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure parlem de l'expressió matar el pare des del punt de vista psicològic. Sigmund Freud utilitzava aquesta metàfora, que, insistim, era una metàfora, per explicar la necessitat de desfer-nos de la imatge idealitzada que ens fem del nostre progenitor per començar una relació més sana amb ell i amb nosaltres. Recentment, de la metàfora se n'ha parlat molt arran de la mort de l'empresari Isaac Andic en una excursió amb el seu fill Jonathan, que en un tuit li deia que no li estranyava que pensés que fos capaç fins i tot de matar-lo. Els seus advocats asseguren que el text s'emmarca en la teràpia que estava duent a terme amb una terapeuta que, com s'ha dit també darrerament, no està col·legiada. La degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Dolors Líria, ha afirmat que les pràctiques descrites als mitjans no corresponen a una pràctica psicoanalítica ni de teràpia familiar ni a cap abordatge psicoterapèutic amb aval científic. La teràpia de confrontació no existeix, ha dit Dolors Líria. Sigui com sigui, avui a l'ofici de viure aprofundirem en la metàfora matar el pare només des d'un punt de vista psicològic, com ens correspon, perquè matar simbòlicament el pare no és només marxar de casa. Des del punt de vista psicològic, es tracta de refer la imatge i la relació que tenim amb el nostre pare, que implica deixar d'admirar-lo o odiar-lo, abandonar la visió de la criatura i assumir la visió adulta, veure'l tal i com és, amb els seus defectes i les seves virtuts.

0: Hem començat escoltant la psicoanalista i psicòloga Sara Sarmiento i a l'estudi ens acompanyen els psicòlegs Antoni Bolinches i Joan Garriga. Senyors, gràcies per venir al programa.
1: Gràcies a tu per convidar-nos.
0: Bé, en Joan Garriga, dius que simbòlicament matar el pare és un procés de reconciliació amb la figura paterna i de deixar enrere les idealitzacions o els retrets infantils. Estàs d'acord amb el que acabes d'escoltar de la Sara Sarmiento o hi afegiries algun matís?
2: No, en general sí, tot i que jo penso que el concepte de matar el pare, clar, sona una mica sanguinari, però és un concepte freudià.
0: Sí.
2: I això què vol dir? Que jo crec que li afectava molt específicament amb ell, i jo crec que en Freud tenia una estructura de pensament molt vertical. N'hi ha altres fills pels quals la figura del pare i matar el pare i diferenciar-se del pare no és tan important. Dit això, jo crec que a tots ens toca mirar el pare igual que mirar la mare, veure les seves llums i les seves foscors, la vida que ha escollit, la vida que ha triat, els errors que ha comès,

0: d'autoritat de la que és difícil desempallegar-se, però també seria cert que per algunes persones el que hem trobat a faltar amb el pare és justament una figura d'autoritat. I hem viscut pares molt febles, molt arraconats, i aleshores aquí sí n'hi ha un reclam cap al pare de dir per què no et vas imposar més, per què no vas agafar un lloc més presidencial, podríem dir. Però resumint, el que vull dir és que tots hem de mirar allí. Necessitem integrar, respectar la vida, agrair el que ens ha tocat, i d'aquesta manera, respectant, agraint i diferenciar-nos, s'obre l'espai per poder fer el nostre propi camí a la nostra pròpia manera. Tornant a matar el pare, clar, jo crec que això és molt pertinent a Sigmund Freud, i a la seva manera de viure i a la seva manera de concebir el propi complex d'Edip, que és el que mitològicament explica que Edip mata el pare i després es casa amb la mare. Clar, llavors, el complex d'Edip s'ha universalitzat, també diu la teoria o algunes teories psicoanalítiques, que el complex d'Edip és universal, és a dir, tots tenim el desig d'apartar el pare i casar-nos amb la mare. Jo personalment no hi estic d'acord. Jo crec que això els hi passa a algunes persones, però crec més aviat que el complex d'Edip no és un assumpte filial, sinó que és un assumpte parental. És quan el fill quan el pare competeix amb el fill per les seves pròpies inseguretats, o perquè no assumeix clarament el seu lloc, o perquè el vincle amb la mare no és prou, no llisca prou bé, que llavors el pare competint amb el fill és el fill que entra en aquest negociat de competir amb el pare. Però no crec que això sigui el que la naturalesa ens proposa, tot i que està molt estandarditzat en el món de la psicologia.
1: No sé, l'Antoni Bolinches, al llarg de la seva dilatada trajectòria, que ja fa anys, no sé fins a quin punt ha fet seva la metàfora de Freud de matar el pare, si l'ha utilitzat, si només era al principi.
2: Primer de tot, totalment d'acord amb el que diu el Joan. Deia la meva àvia, cada uno habla de la feria según le va. Hi ha persones que necessiten matar el pare i altres que no hi ha cap problema en que segueixi viu. I el complex edípic depèn del pare que tens i de la mare que tens. O sigui, hi ha mares que no et despertaran el complex edípic i hi ha pares que no tindràs necessitat de matar-lo. Per mi, la idea força seria que només cal matar el pare quan el pare està massa viu.
1: Què vols dir? Què vols dir?
2: Quan està massa present en tu, fins al punt que no pots ser tu mateix. El que deia el Joan, no et pots singularitzar. El pare com referent positiu, tant de vol tinguem tots, que ens inspiri a la maduració, a la progressió, però és cert que el pare que eclipsa el fill és quan el fill té la necessitat de metafòricament distanciar-se del pare. I és un dels grans problemes dels fills que tenen, ja que parlaves de l'experiència clínica, suposo que Joan, tu també t'hi has trobat, els fills que necessiten matar el pare metafòricament és perquè tenen un pare que els eclipsa, que senten inferiors en relació al pare. Per això, sovint, jo dic, clar, si el meu pare fos Freud, jo tindria complex d'inferioritat. Però, clar, el meu pare, que era jugador i bevedor, pues per mi no necessitava matar-lo. Tenia prou a millorar-me.
0: Clar, però aquesta idea és interessant de pensar el pare com un ocupa. Com un ocupa que ocupe el nostre espai vital, no? I llavors, clar, que cal desocupar-lo.
2: I que pugui ser un company de pis o no.
1: El mite fundacional de Freud diu que les normes socials, morals i culturals neixen del drama edípic, com ens deia en Joan, que ell reconstrueix en el mite fundacional. Un pare dominant, violent i gelós dominava l'horda primitiva, reservant-se les dones, expulsant els seus fills. Tot això, clar, ho veiem ara mateix amb molta distància.
2: Clar, és que hi ha una distància de 100 anys.
0: Sí, sí.
2: Fa 100 anys, sí, amb el seu context, Freud segurament amb raons sociològiques suficients, en una època de gran repressió sexual i de famílies molt estructurades, tenia un cert sentit pensar amb el

0: complexa d'Edip i amb la necessitat de matar el pare.
1: Avui dia aquesta teoria està força qüestionada perquè la psicologia considera que cal, des de molts àmbits psicològics, consideren que cal revisar aquesta expressió tant pels canvis dels models familiars que estem vivint com perquè consideren que li falta base científica. En tot cas, nosaltres estem ara aquí fent, escoltant dues interpretacions, no?, i un punt de vista. També, Joan Garriga, m'imagino, des de les constel·lacions familiars, perquè tu deus haver vist les conseqüències al llarg de generacions, no?, que té per la persona o per una família o per un col·lectiu no haver, en aquest cas, que el fill no s'hagi independitzat del pare.
2: Sí, sí. Clar, la figura del pare com a sum sacerdot o gran autoritat ha quedat desdibuixada. Encara queden residus, però en realitat quan es mira de prop la figura del pare, el que emergeix és molta pena, perquè quina pena que aquesta persona s'hagi tingut que posicionar, no des de la seva veritat, sinó des de la seva autoritat, que tendeix a allunyar els fills i a allunyar també a la parella. És a dir, s'exerceix un rol. Aleshores, suposo que en temps d'en Freud, època victoriana, això, qualsevol home tenia que exercir aquest rol, llavors els fills estaven sotmesos molts en un clima de por, i també quina pena, perquè quina pena que no s'hagi pogut viure amb un pare, amb el que és confiable, que és proper, que és apoyador. Clar, des de la perspectiva del treball sistèmic que mira les dinàmiques pare, mare, fill, clar, n'hi ha de molts tipus. Abans ho deia, he vist fills que han patit molt perquè han percebut amb un pare ausent o dèbil o insignificant. N'hi ha famílies on la mare d'alguna forma li dona força al pare respectant-lo, n'hi ha famílies on la mare li treu força al pare perquè no el pot respectar, n'hi ha famílies en què la dona, que sé jo, està més lligada al seu propi pare que al seu propi marit i llavors busca l'aliança d'un fill, i aquest fill sí que podríem dir que entra en el complex edípic perquè entrarà en aliança afectiva i amorosa amb la mare i viurà el pare com un rival. Però, esclar, hi ha tantes dinàmiques que per això jo deia abans que no crec que el complex d'Edip sigui universal, correspon amb un percentatge no massa gran de dinàmiques que es donen en alguns sistemes familiars o en aquest triangle pare-mare-fill.
0: Totalment d'acord. Estaria en regressió, perquè ha canviat molt la societat. En aquest sentit, és més difícil tenir tant la necessitat de matar el pare com de substituir el pare en relació a la mare.
2: Sí. I després, és que també la figura del pare és que el pare és el pare per si mateix, però també és el pare a través de la mirada de la mare cap al pare, i al revés també, no? Aleshores, és una mica més complex, i si fa 100 anys hi havia aquesta uniformitat amb el pare que havia d'exercir un rol autoritari o de sum sacerdot, clar, això s'ha desdibuixat. I jo diria que avui en dia, més aviat, n'hi ha una crisi de saber trobar un lloc digne com a pare, un lloc respectable com a pare, un lloc en el que tens el dret de posar límits també i d'assumir l'autoritat, perquè òbviament un nen necessita que els pares assumeixin l'autoritat perquè no pot prendre moltes decisions sobre la seva vida, no? Perquè l'home o el pare tingui aquest lloc de respecte i de dignitat, és necessari que la mare li doni. Al revés podríem dir el mateix, eh? Perquè la mare tingui un lloc de respecte i de dignitat ajuda molt que el pare li doni. Què vull dir amb tot això? Que segurament en el rerefons té molta importància quina és la dansa i la dinàmica de la parella, perquè en definitiva un fill anirà a parar en aquesta dansa i allí prendrà posició en funció del que es trobi.
0: Sí, sí, sí. Mira, el que acabes de dir, jo crec que hauríem de reflexionar tots, primer pel que dius i per qui ho diu. Tu ets el gran referent amb el tema de les dinàmiques familiars. Bueno, i estic molt d'acord.
2: I tu, Antonio.
0: Gràcies.
1: Va, avui tenim aquí
0: dos grans
1: referents, eh? Pel que fa a l'autoritat, sí. I estàs d'acord, Antoni, amb el que ens comentava en Joan?
0: Sí. Va, curiosament, jo crec que en aquests moments estem patint de manca de referents positius de figura parental masculina. Sí. Va, fixa't que l'alienació parental sempre es dona més entre la dona que desacredita el pare en raó o sense ella, quasi sempre segurament en raó, però que evidentment això va en detriment de la figura paterna. I per altra banda, abans els rols es repartien, la mare era cuidadora i el pare era l'autoritat. Jo recordo quan jo era nen, això li diré al teu pare. Bueno, el pare era l'autoritat i la mare era l'efectivitat. No, jo no tremblava gaire perquè el meu pare no era massa repressor, al contrari, era excessivament permissiu. Clar, entre poc i massa, aquest és el gran problema. Jo crec que necessitem normes, però normes assolibles, raonades i raonables. Tu han de raonar i les has de trobar raonables. I aleshores és quan tu, d'alguna manera, empatises amb el pare, empatises amb la mare i saps que tots necessitem afecte, però també una certa contenció de la part lúdica instintiva. I aquí està el gran tema, com harmonitzem el principi de plaer amb el sentit del deure.
1: Tu sempre ens parles del nen, no?, de l'adult.
0: Sí, bueno, de fet, Eric Berne el que va fer va ser actualitzar la segona tòpica freudiana de superjo, jo i allò, i Eric Berne va dir, escolta, per què no ho familiaritzem més? Per què no afavorim que les persones ho trobin un concepte més proper? I va ser el gran encert. Aleshores, els tres estats del jo, que Eric Berne defineix com pare, adult i nen, es correlacionen. El pare és el superjo, l'adult és el jo i el nen és l'allò. Però clar, ja no has de fer una traducció. Tothom entén que el nen és la part instintiva, la recerca del plaer, que el pare és la norma social i que l'adult ha d'actuar de mitjancer. Jo, com defineixo jo la maduresa? Plaer suficient amb deure necessari.
1: Sí. Avui a l'Ofici de Viure, amb en Joan Garriga i l'Antoni Bolinches, estem parlant de la metàfora freudiana matar el pare.
3: Sigmund Freud. Vas voler matar el teu pare per ser ell. Ara ets un pare, però un pare mort.
1: En Joan Garriga n'ha parlat molt, de fet, a l'Ofici de Viure. Sempre, me'n recordo, per exemple, el llibre D'on estan les monedes, dius que les monedes simbolitzen tot el que hem rebut dels pares, sigui bo o dolent, i també el seu passat, la seva història. Prendre les monedes significa agafar tot el que els nostres pares ens han donat, exactament com va ser, sense afegir-hi ni treure'n res. Tant el que va ser dolç com el que va ser cruel, alegre i trist, lleuger i pesat, tot per la simple raó que aquesta és la nostra herència i el conjunt d'experiències viscudes que ens constitueixen. Agafar-ho tot com va ser. Continues estant d'acord amb tu mateix, Joan, al cap dels anys?
2: Sí, completament. És que, a més, és que justament això té un secret, té un misteri, té una alquímia. És que quan et poses amb l'actitud d'agafar-ho tot, allò negatiu que et pot fer mal justament queda a fora. En canvi, quan un es posa amb l'actitud de dir les monedes que he rebut, allò que he rebut no és el que necessitava, no és el suficient, m'ha ferit, m'ha fet molt mal, i legítimament ens protegim del dolor, però és que els problemes a la vida són de que ens seguim protegint del dolor quan ja ha passat. Aleshores, el treball sempre és, vaig a mirar aquest dolor, què és el que em fa mal, i ho integro com a part de la meva vida, i d'aquesta manera ja no tinc que viure el retorter, no sé com es diu en català, referenciat a les ferides, sinó que puc viure una vida més bona. I és una paradoxa, això. Quan un mira tot el que ha passat i tot tal com ha sigut, incloent les ferides, i pot obrir-se en això, es dona aquesta alquímia estranya de que allò negatiu, dolorós, que ens ha fet mal, quede al costat, ja no quede dins i, sobretot, no segueix dirigint la nostra vida. Perquè jo no sé si estarà d'acord l'Antoni, però una de les coses més penoses i tristes pels que acompanyem persones és veure que per algo dolorós o difícil que els hi va passar als 5 anys, uns abusos, violències, no sé què, després la persona té 40 anys i li està regalant a les velles ferides una vida molt problemàtica o molt desastrosa. És a dir, això és molt penós. Aleshores,
1: la causa sí que l'ha anat a buscar tan enllà, no?
2: Bueno, clar, imagina't, per exemple, que un pare doncs hagi tingut molta violència o hagi sigut molt despreciatiu perquè ell va rebre violència o perquè vés a saber el que li ha passat. Aleshores, un fill, que sé jo, que està traumatitzat o copejat, doncs diu, soc una merda, em van tractar així, el meu pare tenia raó de tractar-me així, i ara ja em tracto jo malament i vaig a l'alcohol o vaig a la coca o busco relacions interpersonals en les que em seguiran fotent cops. Llavors dius, hosti, tu, fem el procés de mirem el dolor de front, mirem el que va fer mal, ara som adults, podem integrar-ho, podem acceptar-ho, podem agafar aquestes monedes, per doloroses que siguin, i fer aquest procés emocional per transformar-ho en acceptació, per caminar cap a la vida, per buscar una vida bona. Per això jo el que vinc a dir en aquesta història de les monedes és que agafar les monedes, per difícils que siguin, serveix, doncs, per tindre una bona vida. I, en definitiva, honorar els pares, el mateix manament ho diu, honoraràs el teu pare i la teva mare i d'aquesta manera tindràs una bona i llarga vida sobre la terra, que és l'important.
0: Sí, també la metàfora de les monedes em sembla genial. És el capital humà que tenim, sí, que hem rebut dels pares, per bé i per mal. De fet, la meva teoria de la teràpia vital es sustenta sobre una base molt elemental. Per això li vaig posar teràpia vital. Els bons moments són per gaudir i els dolents per aprendre. Com aprenem? Amb aquest diàleg intern entre el nen, el pare i l'adult. L'adult decideix què fa amb el que ha patit. I com dius tu molt bé, Joan, o ho deixa fora o ho integra. A vegades ho deixes fora. I aleshores hi ha persones que no necessiten matar el pare o la mare, però sí necessiten deixar de tenir relacions. Però la majoria el que fan és que si no el poden integrar, tenen una relació distant i civilitzada. I quan fan les paus en si mateixos, o els pares han estat un referent afectiu positiu, doncs evidentment aquesta relació dura tota la vida.
2: Clar. És que els pares, el pare, on viu el pare? Però viu a dins, no només a casa seva. I el pare amb el que cal treballar és el pare que portem nosaltres a dins.
1: O sigui, no caldria una reconciliació, per exemple, eh? En el cas que hi hagués física, diguem-ne.
2: No, de vegades hi ha persones que es posen més o menys en pau, el pare o amb la mare, però a nivell de la realitat no poden relacionar-se. Quan hi ha hagut coses molt greus, o és una mare o un pare que està molt desquiciat, o té molt poca connexió.
1: Val, o sigui, és un treball interior.
2: Són límits. A la realitat pots posar límits i, en termes interiors, fes el treball per estar en pau, perquè t'anirà millor.
1: Hi ha psicòlegs que diuen, efectivament, no? Diuen, mira, a més a més, si el pots fer mentre estan vius, millor,
2: sí.
1: Perquè n'hi ha que diuen, mig en broma, t'estalviaràs molts anys després de teràpia.
2: Sí, sí, a veure, mira, aquest cap de setmana he estat a Galícia i fent un taller, i vaig treballar amb una noia que deia que feia 27 anys que no ha vist la seva mare, que no vol saber res. Sí, molt bé, no vol saber res de la seva mare, però saps per què volia treballar? Perquè ara la seva filla, que ja té 20 i pico d'anys, no vol saber res d'ella. Aleshores, aquí es repeteix la història, i llavors aquest és l'impuls que la determina de dir, bueno, vaig a treballar i obrir aquesta porta. Fa 27 anys vaig decidir tancar la porta de la meva mare per protegir-me, però ara veig els efectes negatius. Aleshores, bé, primer és posar-se més en pau amb la mare que tinc a dins i després, tant de bo, pugui anar a veure la seva mare i no sé si reconciliar-se, però sí parlar o almenys tornar a notar que alguna cosa no és possible amb la mare i que de vegades hi ha que perdre l'esperança o la imatge de que hauria de ser diferent.
0: El que passa que, malauradament, el pare i la mare interna, per condicionament educacional, ens diuen que ens hem de portar bé amb el pare i la mare. Sí. De la qual cosa hem de lluitar contra el nostre pare intern. Hi ha persones que només es lliberen d'aquesta dialèctica malsana quan accepten, pues sí, el meu pare ha estat un desastre, o la meva mare ha estat un desastre, assumeixo el desastre, procuro que no m'afecti massa, i molts aprenen a comportar-se adequadament fent el contrari de que allò que amb ells se'ls va perjudicar.
2: Sí, sí.
1: Pel que fa a la idealització, què en penses, Antoni? I fins a quin punt hi ha un moment en què, entre cometes, l'hem de matar, aquesta idealització?
0: No, és que és difícil idealitzar aquella persona que no és ideal. Si tu tens un mal pare, és difícil que li veguis coses bones. Per tant, la idealització, per mi, es correlaciona amb la idealitat del subjecte. Aquest és el problema, perquè si tu ets una persona excel·lent, jo sóc el teu fill, jo reconec que ets una persona excel·lent, i si jo no arribo a la teva excel·lència, jo tindré un greuge comparatiu per molt bé que tu em tractis. I a més, quan em veguin pel carrer, no em diran qui sóc jo, em diran que sóc el fill teu, i per tant jo no em podré desprendre d'aquesta influència que em generarà una ambivalència. Estimaré el meu pare per la seva excel·lència, però alhora jo tindré la percepció de que no he pogut arribar al meu pare. I el pare també, en el fons, el que espera és que el seu fill estigui al seu nivell o que fins i tot superi el seu nivell, perquè el pare sempre està content de que el fill el millori amb ell. El problema és que els fills no sempre estan contents de no arribar al nivell del pare.
2: Clar. Però clar, fa molta diferència de tindre un pare que es digui Adolf Hitler, sí, que tindre un pare que es digui Bertrand Russell o Ramón y Cajal.
0: Està clar.
2: Fa molta diferència. La feina és molt diferent. I fixa't que un fill, com es diu, Adolf Hitler no va tindre fills, però imagina't com hauria sigut per un fill diferenciar-se del pare. Una feinada tremenda, perquè aquí hi ha un passat ombrívol, sí, fos, sí, negre, que agafa completament
0: això
2: el fill.
0: Això ho pagaria totes les generacions posteriors. A més, curiosament, fixa't a l'egocentrisme de Hitler, que deia que ell no es podia casar perquè estava casat amb Alemanya.
2: Sí, sí. Però clar, en canvi, quan és un pare que té prestigi, que ha fet alguna cosa maco pel món, que és gran, clar, el fill també sent orgull i sent admiració pel pare, i de vegades també haurà de fer una feina per construir la seva pròpia vida i no ser sempre el fill de, que això és un...
1: També és una càrrega,
2: és una càrrega, sí, sí. Clar.
1: Tornant a la metàfora de les monedes, dius, Joan, si ens resulta tan difícil acceptar les monedes és perquè no sabem fer què fer amb el dolor, no sabem com gestionar els nostres sentiments ferits, les nostres turbulències emocionals. I així tanquem els ulls i el cor i ens inventem un món suportable que ens permeti seguir endavant. Que no saber què fer-ne, ens falten eines.
2: És que el dolor, mira, jo porto 40 anys fent de psicòleg, terapeuta, acompanyant persones, i de les poques coses, o una de les coses que he après, és que sostenir, entrar, reconèixer el dolor és molt rentable terapèuticament. Però clar, el dolor no ens agrada, i el dolor és difícil. I a més, hi ha que dir que un nen difícilment pot viure el dolor perquè li falta corporalitat per allotjar el dolor, i és difícil també viure el dolor si no tenim algú al costat que ens dona la mà o tenim bons acompanyants I quan parlo del dolor, pues, a vegades és el dolor d'haver perdut una mare, o és el dolor d'haver perdut un germà, o és el dolor de les pallisses de la mare o del pare, o és el dolor d'un abús sexual. I clar que ens protegim, però és que aquest protegir-nos tant ens acaba desconnectant de nosaltres mateixos. Per això els processos terapèutics, és a dir, no, anem a restablir la connexió a través de la veritat de lo que hi ha dins teu i obrir la porta al dolor, però des d'un lloc segur. Des d'un lloc segur que et permeti transitar-lo i tornar-te a habitar completament. No?
0: Sí, per això Freud deia que fins que no estàs preparat per la resposta, no et saps fer la pregunta. Clar, per clar. Això, quan som petits, reprimim allò que no podem gestionar, clar. I a partir de certa edat, gràcies a la parella, a un ambient confortable, als terapeutes, la persona diu, per què ara recordo això? Molt senzill, perquè ara ja estàs preparat per acceptar aquest dolor, positivar el dolor. De fet, repeteixo, la maduresa no és més que mals moments ben assimilats.
1: Acabes de tornar a citar Freud. Veig que, o sigui, el tens ben integrat, home, eh, Freud?
0: Sí, Antoni. Freud. Hem llegit dos vegades les obres completes. Per mi segueix sent el gran mestre de la psicologia. I a partir de Freud, doncs, tots amb algun sentit, encara que sigui per qüestionar-lo, hem de fer una referència. Primer,
2: és el pare, l'hem de matar una mica.
0: Sí, és el pare, i el podem, en part, acceptar, i en part ens podem singularitzar.
2: Sí?
0: Tu ets un referent en el teu àmbit de constel·lacions familiars, i jo modestament vaig crear la teràpia vital precisament seguint aquests principis bàsics de, per mi la frase preferida de Freud és aquella que diu: me considero un hombre afortunado, nada en mi vida me fue fácil. Clar, molta gent critica l'època de la cocaïna de Freud, però la gent no recorda que va tenir càncer de boca durant els últims anys de la seva vida i que havia experimentat amb la cocaïna per raons terapèutiques. Per tant, Freud, a més, és un exemple d'autocontrol. Segurament amb ell el dominava el pare, com tu dius, Joan, perquè recordo que amb les seves memòries, amb algun dels seus llibres, qualsevol terapeuta narcisista, quan una clienta fa una mostra d'afecte, si el terapeuta és narcisista, diu, ja li ha agradat, ja li ha enamorat. I Freud, quan va despertar una de les clientes abans de crear la psicoanàlisi, que feia en aquell moment la teràpia hipnòtica, una clienta, quan es va despertar, el va abraçar. Y Freud va a escribir: como no creo que sea consecuencia de mi atractivo, he de suponer que es consecuencia de la transferencia. Una persona capaz de fer aquesta reflexió, només per això mereix ser el pare de la psicologia.
2: I això és una gran genialitat, no? Que transferim, que jo em relaciono amb tu i com si em relacionés amb el pare o amb la mare, i això és una genialitat absoluta.
1: Què es diríeu a les persones, Antoni Bolinches, no? Per exemple, que vingués a la teva consulta i et digués, mira, jo la sensació és que metafòricament ja l'he matat al pare, perquè l'odio, eh? O sigui, les persones que tenen odi directament,
0: mira,
1: què els diries?
0: Compartir ajuda a repartir. El primer acte terapèutic és anar al terapeuta. A partir de que tu et sents acceptat, comprès, no jutjat, o almenys és la teoria que inspira la teràpia vital, perquè l'antecedent és la teràpia rogeriana. Aleshores, si tu et sents acceptat per mi, en algun sentit, part de la teva percepció de que no ets estimable o que no arribes a la figura que tu imaginaves que havies d'arribar, tu comences a sentir-te singular, i comences a sentir-te respectat i comences, en algun sentit, a sentir-te apreciat en tant i quan et respecto. I aleshores, compartir ajuda a repartir. Com mínim, un terapeuta per molt dolent que sigui, si escolta el seu client, ja està fent teràpia de recolzament, com mínim. Evidentment, hauríem d'anar una mica més enllà per afavorir que cada un es convertís en terapeuta a si mateix.
1: Sí, pel que fa al sentiment de l'odi...
2: Però és que l'odi no crec que sigui un símptoma d'emancipació. És just el contrari. Segueixo enganxat a tu a través de l'odi. De fet, l'odi és un sentiment que ens apropa molt a l'altra persona, ens posa molt a prop de l'altra persona.
1: De fet, a l'altre no li fas cap mal, te'l fas a tu el mal,
2: sí,
1: odiant.
2: Sí,
0: No, hi ha parelles que segueixen juntes gràcies a l'odi respectiu que es tenen.
1: Què dius?
0: I porten tants anys junts que ja no saben separar-se, perquè patir és una manera de viure.
2: Sí,
0: i moltes persones creuen que viuen perquè pateixen, en lloc de pensar que patir no és una bona manera de viure.
1: Antoni Bolinches, si em permets el parèntesi, Antoni, es nota que tens molts llibres sobre aforismes perquè és el nostre convidat que diu més aforismes per minut,
0: Sí,
1: sí. Són moltes frases que podríem escriure, Antoni?
2: Això que em deia abans que se n'oblidava, però veig que no.
0: Sí, me n'oblido, no, perquè aquests són meus, però me n'oblido a l'autor d'aforismes aliens.
2: Yeah.
0: I aleshores dic, no recordo l'autor, però sempre dic si és meu o no és meu.
1: És que hi ha aforismes que ens poden canviar la vida, oi, Antoni?
0: Pues sí, evidentment. Sí, sí. Per mi, un dels primers que em va canviar la vida va ser un aforisme meu, on vaig...
1: Com dius,
0: sí, sí, me la vaig canviar amb un aforisme meu.
1: Caram.
0: Vaig dir, viure és arriscar-se, caure i aixecar-se. I quan vaig tenir una caiguda molt forta, doncs vaig aprendre a aixecar-me.
1: Tornant a l'odi, o sigui,
2: Jo tinc un aforisme, també l'únic aforisme.
0: No em diguis
2: que m'ha ajudat, no?
0: Que només tens un aforisme, Joan.
2: Només un.
0: Teu.
2: Si hi ha suor, hi ha vida.
0: Pues
2: em
0: sembla molt bo.
2: I a mi em va ajudar això, a mi em va ajudar...
0: Me l'apunto pel llibre d'aforismes aliens. I aleshores... estaràs a l'antologia.
1: Però jo volia tornar a l'odi, sobretot perquè és un sentiment, no, que dèiem abans, que ens fa mal a nosaltres, no? Llavors, la persona que sent odi potser seria una manera, no, de començar a treballar, a treballar-se ell o ella, com deies abans, no, fer un treball interior.
2: Clar, la pregunta rellevant, crec jo, és de què s'alimenta aquest odi. Aleshores... que si hi ha hagut un pare que ens ha abusat, que ens ha violentat de moltes maneres, que ha sigut injust, i aleshores sentim un odi visceral pel mal que hem rebut. O sentim un odi que és l'odi que la mare sent cap al pare, però la mare el té reprimit i el fill el porta en nom de la mare. O a la millor és l'odi que el propi avi sentia cap al pare perquè van passar no sé quines coses. Llavors, és com, a veure, anem a entendre aquest odi, de què s'alimenta?
1: I quant de temps...
0: La suma de tot.
1: Fa que el sentim, no? Perquè, clar, en determinats contextos i situacions és lògic que sentim aquest odi.
2: Sí, exacte.
1: I ens ajuda a marcar límits, a distanciar-nos,
2: sí,
1: etc.
2: Sí, sí, clar, l'odi és un moviment de dir m'allunyo de tu. M'allunyo de tu, i de vegades, clar, ens protegeix.
1: Com enfadar-se, que jo recordo que un dia et vaig sentir que deies, ostres, avui m'he enfadat i m'ha anat bé enfadar-me. M'ha ajudat a prendre una decisió, etc.
2: Sí, i m'enfado sovint.
0: Jo no em puc enfadar.
2: Per què, Antoni?
0: Perquè he d'escriure un llibre que es diu 50 anys sin discutir con nadie.
1: L'estem esperant.
0: I això serà quan faci els 81 anys, perquè ara només fa 49. Per tant, no em puc enfadar durant un any.
1: No et farem enfadar, Antoni.
2: No.
1: I esperarem el llibre, l'estem esperant amb candeletes.
2: Lo que no ajuden les persones és quedar-se en l'odi i aquest foc que està a dins, que ens va cremant, que es retroalimenta, que a més busca més imatges, busca més raonaments per seguir alimentant-se. Això directament és l'infern. Aleshores, clar, hi ha que buscar formes per buscar pau interior, per entendre la naturalesa d'aquest odi i com transformar-lo, perquè...
0: També és l'infern per tu i per les persones
2: clar.
0: Que comparteixen la vida.
2: Clar.
0: De fet, Jean-Paul Sartre, que deia El infierno está en los otros.
2: Nosotros,
0: clar, sí, sí. Una persona acudia no és una bona companyia de vida.
2: Sí. I ahir llegia un llibre que es diu La muerte lúcida, que parla de les experiències recordades de mort.
0: Sí.
2: I m'impressionava que la gent, quan estan en aquest estat de que han mort però tornen,
0: sí,
2: n'hi ha com una vivència absolutament ètica que es donen perfectament compte com si llisqués la vida, totes les diapositives de la vida, de moments on han tractat malament algú. I clar, l'odi, si es converteix en una posició existencial, la funció que té és tractar malament els altres.
1: Tornem als pares ja en la recta final d'aquesta conversa. L'Antoni Bolinches, tal com ens ha dit, parla de pares modèlics i pares desastrosos. Dius que has vist més problemes de fills de pares modèlics perquè les criatures no estan a l'alçada de les seves expectatives que fills de pares desastrosos, no? Els fills de pares desastrosos tenen un referent clar, Antoni, del que no volen ser.
0: Evidentment, i és molt fàcil millorar
1: i això els empeny
0: un pare.
1: Però això els empeny també a matar el pare, o sigui, no, metafòricament.
0: No el necessiten, només necessiten allunyar-se del pare, o el poden integrar fàcilment i desenvolupen una capacitat de comprensió, perquè la primera cosa que hauríem d'acceptar tots és que tenim els pares que tenim, que la majoria no ens perjudiquen voluntàriament, que ho fan el millor que poden en funció de com som. Quan entenem això, ens conciliem amb ells, perquè primer ens hem conciliat amb nosaltres.
1: Sí, aquest missatge és veritat que d'altres maneres també tu l'has anat repetint al llarg dels anys, Joan, oi?
2: Quin missatge, perdó?
1: Que els pares ho van fer el millor que van saber, que van poder.
2: Clar, a veure, jo he preguntat igual a 20.000 pares en tallers aquí i allà, sí, i els hi pregunto els que no estimeu profundament els vostres fills i no desitgeu tota la felicitat pels vostres fills, si us plau, aixequeu la mà.
1: I ni un, no?
2: No ha aixecat mai la mà ningú.
0: Ah.
2: I si un és pare, ho sap, estimes profundament els teus fills i desitges profundament que estiguin feliços. Això no vol dir que els fills només rebin aquest amor i aquest desig que estiguin feliços. Reben el pare real, que està ausent, que està desconnectat, que està ferit per coses que li va passar, que es posa agressiu perquè també es van posar agressiu amb ell.
0: Aleshores, o és exigent, simplement. Molts pares volen el millor pels seus fills i ho fan mitjançant una exigència de millorament, i el fill en aquell moment no està preparat.
2: Els pares també, és a dir, amb els fills passa una cosa que és similar al que passa amb els pares, que els pares també ens toca acceptar que els fills són persones singulars, reals, propis, no els fills que nosaltres hem imaginat a la nostra ment. I llavors és un veritable repte d'acceptació, d'estimar-los de la manera exacta que són, i de vegades això significa renunciar a les nostres imatges de com hauria de ser aquest fill.
0: Totalment.
2: I amb els pares ens passa una mica el mateix, també. Hem de renunciar a que hagin sigut perfectes per acceptar que són reals, i en aquesta realitat n'hi ha coses que ens són mal i n'hi ha coses que són meravelloses.
1: I aquest procés psicològic d'acceptació pot durar molt de temps, molts anys? L'heu vist, o també a vegades heu vist que és qüestió de prendre consciència, heu vist casos més ràpids per entendre'ns?
2: No. Jo personalment crec que dura tota la vida, però tinc que dir que hi ha el moment clic, que és quan la persona es dona compte de tinc que canviar de carretera.
0: Aquest
2: donar-se compte de que tinc que canviar de la carretera del ressentiment, del victimisme, de l'oposició a la carretera, de dir, em poso a favor, vaig a treballar una mica l'acceptació, que això és el que m'ha tocat, que em tinc que fer responsable, que aquestes són les eines amb les que compto. Quan es fa aquest clic, és a dir, utilitzant les meves paraules de llibre, seria, en lloc d'estar dient no vull les monedes, miro les monedes que m'han tocat. Això fa una diferència brutal, i després pues, ens passem tota la vida. És cert que un procés terapèutic fort pot durar un any, dos anys, però és que els pares també, crec que ho he dit aquí, per mi els pares no són només els pares. És que els pares, en termes simbòlics, simbolitzen la vida.
0: Aquest clic que dius, amb el llenguatge de la teràpia vital, li vaig posar el nom de acceptació superadora.
2: Sí.
0: Quan accepto,
2: sí,
0: però no per autocastigar-me ni per conformar-me, sinó per integrar i a partir d'aquí superar allò i reconvertir-ho en una força al servei del creixement.
1: Són dos... Sí, digues, digues, Joan.
2: No, i ens passem la vida tractant d'acceptar la vida, que de vegades ens costa molt perquè passen coses que ens costen.
1: Dos referents, eh? Com hem dit abans, en Joan Garriga i l'Antoni Bolinches, i amb l'Antoni Bolinches no acabarem, ja ho hem dit també, no ens discutirem, Antoni, ni ara ni fins d'aquí dos anys, em sembla.
0: I parlant de referents, el referent màxim.
1: Gràcies, Antoni. Ara m'està assenyalant. No ens discutirem, no ens discutirem perquè no vull espatllar el llibre.
2: Jo vull dir una cosa, que no mai m'havia tocat estar aquí amb l'Antoni Bolinches, però que l'aprecio molt i que estic molt content de que avui haguem compartit aquest espai.
0: Ja saps que és recíproc, això, Joan.
1: Que bonic. O sigui, en 20 anys de programa no havíem coincidit tots dos sols, no? Però potser amb algunes taules rodones amb altra gent.
0: Però havia donat cursos al teu institut.
2: Sí.
1: Doncs un plaer, i ho repetirem. Moltes gràcies, Joan Garriga, Antoni Bolinches. D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant el programa.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, avui, Sergi, és cert que ens acompanyes des de l'aeroport d'Estocolm?
2: Sí, avui sóc a l'aeroport d'Estocolm, Gaspar. Sí, sí.
1: Ja, clar, és curiós perquè els últims dies ens acompanyaves des de Cuba, ara des de l'aeroport d'Estocolm no pares de viatjar.
2: Sí, està sent una temporada de molt de moviment per mi i bé, es donen aquestes casuístiques, no?, que, com saps, i que ens agrada fluir amb el que succeeix, doncs aquí estem fluint ara mateix dins d'un ascensor.
1: Ara, dins d'un ascensor. Jo em pensava, Sergi, que era silenciós aquest aeroport.
3: Aquest aeroport és el més silenciós que jo he vist en tots els que he viatjat. Ara perquè passava una família amb tres nenes i se sentien, no? Però ara mateix estic en el hall, una part molt concorreguda de l'aeroport, i no se sent gairebé res, gairebé ningú parla. És molt curiós veure les diferències culturals, com mirem, com entenem la vida. En aquest cas, per exemple, és molt obvi aquí a l'aeroport aquest silenci. Jo no l'he trobat enlloc. I a més, els aeroports també, que és un lloc de confluència de visions del món, de confluència de cultures, és molt obvi, i per mi això és fascinant, veure fins a quin punt no ens n'adonem de quan marcats estem per una cultura, que pensem que no, però hi ha molt rerefons, hi ha molts codis, moltes maneres, enfocs de mirar el que és la realitat, que està fonamentada en una arquitectura que direm sociocultural. I en un aeroport, per exemple, és molt obvi, és molt obvi, Gaspar.
1: Sí, per tant, aquí hi ha una influència, és a dir, el silenci no és casualitat, com si diguéssim, que en l'aeroport d'Estocolm hi hagi tant de silenci.
3: És correcte, és la mentalitat que tenen, la manera d'entendre, és com, no sé si posar-ho en aquesta paraula, però és com un respecte a l'espai i a la persona que està al teu voltant. I per tant, si es parla, es parla molt fluix, això quan es parla, però sí, hi ha aquest silenci. Quan havien les mesures del Covid, Gaspar, em deia que ho van passar molt malament, perquè els feien, les mesures de distància eren 1 metre. I ells en deien, les nostres són de 3 metres.
1: Imagina't. Està
3: a 1 metre. M'ho deien en broma, no? Però...
1: Per això quan vens aquí, quan tornes a Barcelona, et fa la sensació de vegades d'estar com amb una llauna de sardines, passejant pel carrer.
3: De vegades és terrible, i em plantejo com pot la gent viure així, de la quantitat de pensaments d'estrès que hi ha, i d'aquesta, ho comentàvem en una secció, aquesta mentalitat d'haver d'arribar a... Aquí no hi és, aquí no hi és. És un altre ritme, és una altra manera de veure i entendre.
1: Et deixem, doncs, a l'aeroport d'Estocolm. Sergi Torres, moltes gràcies, una abraçada.
3: Gràcies, Gaspar, una abraçada
1: a tots. Les oients i les oients també, moltes gràcies, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder anunciar oficialment aquest mateix diumenge a la tarda i donar-ne també els detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit, Gerardo Pisarello.
2: Seria important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions generals perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, donaran l'última paraula a la militància i sotmetran la decisió a votació de forma virtual. Més notícies amb l'Ignasi Abad.
3: Almenys 12 morts i més de 300 ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència Reuters, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els Houthis del Iemen ja van atribuir-se dos atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita amb un balanç de 4 morts. Les operacions a l'aeroport s'han suspès després d'aquest atac fet amb un míssil. Diverses ambaixades occidentals a Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquestes setmanes, donant la circumstància que la capital saudita acull a partir d'aquest diumenge el Congrés Mundial del Petroli. A finals de mes tindrà lloc, a més, també la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels dos esdeveniments asseguren que mantenen les cites.
1: I es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que diu allargarà així la guerra. El president nord-americà li ha demanat que plegui i avisa a Zelensky que Ucraïna no ha d'atacar de cap manera les refineries russes.
4: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia.
3: La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro a Puiget. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CatInfo, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada correspon a la pèrdua del valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa a seva s'endarrerirà i no es podrà fer el gener com estava previst.
5: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
3: Justament aquest dissabte s'ha sabut que el Partit Popular ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb la crisi de l'esvoranc.
6: Bueno, gent, així ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
1: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat 2 hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits. Ha estat un espectacle musical, però igual que en els altres 3 concerts, amb una posada en escena espectacular en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Sort de tu, que ha posat el punt final a aquest concert. Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis, després que les entrades per als 2 primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. En esports, el Barça ha derrotat per 3-0 al Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i sumen així la vuitena victòria en 8 partits de Lliga.
3: El Real Madrid es manté a 6 punts als Blaugrana després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler s'ha expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
1: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han hagut de suspendre per llançament massiu d'objectes de la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa.
3: Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta a les 2, el Real Societat Deportivo a 4:45 de la tarda i el Betis Osasuna a 6:45, a més del Racing València.
1: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
3: I a la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92.
1: Aquest diumenge juguen el Madrid-Manresa a les 12, l'Obradoiro-Lleida a les 12 també, el Baskonia-Joventut a les 5 i el València-Barça a les 7.
3: I Marc Márquez, que se situa per primera vegada el líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar en contra el pronòstic a la cursa d'esprint del Gran Premi d'Indonèsia.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
8: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
7: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
9: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
7: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
10: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
7: El suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
11: Com que em veig, em riu.
7: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
0: A Catalunya Ràdio. Postdates.
14: Pertànyer a una cultura és sentir-se identificat amb la continuïtat de les respostes i alhora qüestionar-les i tensar-les des del present. És aquest equilibri entre permanència i canvi el que fa que una cultura segueixi viva. Cabo San Roque, Premi Nacional de Cultura 2026.
0: Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: I amb l'Àlex Torio, la Sole García Insua, el Nil Via i a les vies de so, el Víctor Villar. Estem gravant aquest Tast Vertical, el programa de vi i, per tant, de cultura de Catalunya Ràdio, els dilluns al matí, que és el dia que la gent de la restauració, els pagesos que han estat en fires, tenen festa, mitja festa, i ens acompanyen aquí al programa. I, per tant, estem fent un programa avui enmig de la pluja de les alarmes i enmig de totes les notícies polítiques que no deixen de sí. Sortir. És un dia... Has vingut bé, Sole?
2: No, com tothom. No. és un dilluns, molt dilluns, diria,
1: no? No has vingut bé. Venies de la zona...
2: Del Maresme, precisament. Jo vinc del Maresme i...
1: Amb quin vehicle? Avui has agafat tren o no?
2: No tenim trens, els trens que circulaven pocs i només fins a Badalona. I, bueno, m'ha faltat treure dos rems per les finestres del cotxe. Però mira, he aprofitat per sentir aquesta roda de premsa d'aquest matí que ens tenia tots pendents.
1: De fet, quan parlem de les estacions de tren, també he vingut amb tren, amb els Ferrocarrils Catalans, i les estacions de tren les van fer quan no hi havia aquestes pluges. O sigui, s'inunden sempre. S'ha de repensar,
2: això. Bueno, i veient la crescuda al Besòs d'aquest cap de setmana, bueno, ja preveiem que la Renfe no podria funcionar avui, i m'agradaria ser optimista, però no sé si ho puc ser gaire per la resta de la setmana.
1: Sí, sí, l'aigua, no sé on era, el parc agrari, em sembla que...
2: El pas de Sant Adrià del Besòs tocava a les vies.
1: Sempre estem molt pendents en aquest programa perquè estem al costat dels pagesos de tota la qüestió climàtica, eh? Sempre no parem de parlar del clima.
2: Bueno, i els darrers temps ens obliga, no? No només pagesos, no? Jo crec que tots els sectors estem sempre pendents una mica de què està passant. És bueno, una nova variable a la que no estàvem acostumats en les nostres vides.
1: Avui al Tast Vertical farem un Antonio Gala. És Ahora hablaré de mí, aquell llibre que es deia Ahora hablaré de mí. Avui explicarem una notícia per nosaltres molt emocionant, que és que hem fet un programa de vi de territori a TV3. L'estrenem... Quan l'estrenem? Diumenge?
2: Diumenge, vull dir, quan els oients estiguin escoltant-nos, faltaran unes hores. Per l'estrena.
1: I avui hem decidit que aquest Tast Vertical portaríem a una de les persones que ho ha fet possible, que és la Irina González, que és la realitzadora d'aquest Gent amb Do, que així es dirà, i que ens ha suportat durant totes les excursions amunt i avall per les deus catalanes. Irina.
3: Bon dia,
1: moltes gràcies. Què tal?
3: Molt bé.
1: T'has contenta?
3: Molt contenta.
1: Ens has aguantat bé?
3: Hem aguantat bé. Ens hem... Molt xulo, a més.
1: Avui, pensa, Irina, que ara aquí al Tast Vertical et farem unes proves. Aviam si tots aquests vins que hem pogut conèixer en totes les D.O.s, te'n recordes tu bé i ens tastes ja bé.
3: Això és un examen, eh?
1: És un examen de cara a una possible segona temporada. Que ja saps que...
3: Està difícil, eh?
1: Ja saps, Irina, que totes les persones que treballen al programa han de ser gaudidores de vi.
3: Perfecte. Endavant.
1: Va, doncs ara començarem. També tenim un altre convidat aquí, avui. Ens agrada portar gent que tenen cartes de vins interessants i que tenen restaurants que ho peten, que treballen bé. Tenim amb nosaltres també una persona... Que és a dir, quan jo li dic a la Sole, Sole, seré per la teva zona, per una de les teves zones, on haig d'anar a dinar?
2: I jo sempre et dic al mateix lloc.
1: El Xirriclo.
2: Clar, el Xirriclo. Perquè amb el permís d'aquesta persona que avui ens visita, mig visc allà.
1: Llavors jo sempre dic, tinc un amic que va... Ah, el Xirriclo. Llavors avui hem pensat, va, fem venir el Francesc Molins del Xirriclo de Balaguer. Com has vingut, Francesc?
4: Molt bones, amb cotxe, un viatge accidentat.
1: Sí.
4: Molt llarg, jo tenia taquicàrdies inclús, perquè dic faré tard. He sortit amb molt de temps per si de cas, i tot i així, he fet tard. He estat 4 hores per vindre de Balaguer a Barcelona. O sigui...
1: Ara has fet la frase del conill de l'Alícia en Terra de Meravelles, que és el conill que va amb el rellotge i faig tard.
4: Doncs el mateix.
1: Doncs el mateix. Doncs va, començarem el programa, però abans l'Àlex ens posa la música.
5: Hola, companys. Pel programa d'avui, com que hi ha una miqueta del tema de les novetats, farem una cosa que no és molt habitual en la tria musical, que és un disc que encara no ha sortit, però se n'ha fet un avançament. I la veritat és que m'ha sorprès molt. Bé, sorprendre potser no és la paraula, perquè gairebé sempre tot el que fa Eels és bo. Però el single que ha sortit, més tres cançons avançades del disc, em fa molt bona pinta de com serà aquest disc, que es dirà Cookie Happened. I bé, només ha avançat quatre cançons. Jo diria que a mitjans de mes surt el disc sencer. I ja veureu, que crec que és aquesta cosa tan personal que sempre ha fet Gils. You know I
1: love that for you. L'Àlex m'ho va advertir i em va dir: escolta aquesta cançó, que et vaticino que t'agradarà molt i que serà per tu comparable al Yoshimi Battles the Pink Robots dels Flaming Lips. I així és. Maquíssima. I amb aquesta música, que és molt nostàlgica, que ens acompanya en aquest dia de pluja, us expliquem coses d'aquest programa. Que es dirà Gent amb Do, Irina.
3: Es dirà Gent amb Do.
1: Què hem fet?
3: Hem fet un programa on coneixem diferents...

0: Us ajudem, us ajudem. No, perquè, és a dir, clar, n'hi ha 12, sí, comptant-hi cava. Llavors, a La Rioja han d'estudiar menys, tenen una.
1: Clar. A més, aquí tenim subzones, que no tothom...
0: Subzona, exacte, que si subzona falset...
2: Clar, sí,
0: Doncs va, anem a començar. Va.
1: Vinga, comencem.
0: Tu per comences per Costers del Segre.
1: Costers del Segre, es convoca cap a casa.
0: Costers del Segre, que a més ens has portat avui vins de Costers del Segre.
1: Sí, tres vinets negres, perquè no sabia el llarg que seria la xerrada o el programa, i hem dit, bueno, per si de cas, que no passem set. I hem portat tres per si de cas.
0: Costers del Segre, què més?
2: Diu Alella.
0: Alella. La més petita, és la de la Irina. La que
2: la meva,
0: de...
2: la meva.
0: La Irina és...
2: Te l'he robat.
0: T'ha robat a l'ella.
2: Bages.
0: Bages, que és la meva.
2: Ah.
0: Sí, tots els que som aquí vivim en una D.O. Que no tothom, és clar.
2: No, clar.
0: Què més? Va.
1: Empordà.
0: Empordà.
2: Com cada Barberà.
0: Cada cop que dieu una D.O. recordo el rodatge, sí. I el capítol, l'Empordà, Conca de Barberà...
2: Terra Alta.
0: Terra Alta, també, va fer molt fred. Molt fred.
2: I això,
0: però
2: que
0: estàvem
2: ja tocant abril, és a dir, vam fer el rodatge de final de febrer fins quasi tocant abril, i a l'abril va ser dur.
0: Sí. Tenim unes fotos que semblem el rodatge de Balandrau, però unes fotos que fan molt riure, fan molt riure.
2: Sí, sí, sí.
0: La Irina amb tapaboques, amb unes ulleres de senyora de la neu.
2: Fem molt de fred.
0: Molt de fred. Terrat, hem dit. Què més? Va.
2: Tarragona.
0: Tarragona.
1: Penedès.
2: Montsant. Priorat.
1: Cabe.
2: Penedès, no sé si l'hem dit, sí, Catalunya.
0: Catalunya. No ens deixem cap Déu, oi que no? Ja està, ho hem dit tot.
1: Ens hem dit totes?
0: Sí. Jo no he anat comptant.
2: Jo tampoc he comptat, no, espero que l'any següent hem dit Montsant.
0: Costers, tot, Alella, Priorat...
2: Jo em penso que sí, si no, que ens perdonin, perquè les hem dit desendreçades, alfabèticament, això és fatal.
0: Sí. Doncs, tu tens a la teva carta, Francesc, Costers del Segre, sobretot.
1: Sí. Nosaltres potenciem o mirem per sobre de tot que hi hagin vins catalans, val? El 75-80% de la nostra carta són vins catalans.
0: Aquesta és la lògica de tot arreu.
1: Jo crec que, evidentment, que a tots els llocs se fan molts bons vins, molt interessants, però a casa nostra tenim coses que les podem oferir amb el cap ben alt, que no tenim res que envejar enlloc, amb perfils i conceptes totalment diferents, vins frescos, vins càlids, vins d'altitud, vins més de la plana de Lleida, per exemple, i crec que podem estar molt orgullosos i molt contents de tot el que fem, dels productors i els enòlegs i viticultors que hi ha darrere, que cada vegada pugen unes generacions joves més inquietes i que cada vegada, com deia la Soli abans, busquen més l'excel·lència.
0: Tu ens has portat tres ampolles molt diferents. La primera que estem tastant és un projecte que no coneixíem, uh-huh. I per tant això sempre ens fa il·lusió. Què és el que ens has posat a la copa, el camí?
1: Sí, vaig pensar que, bueno, que aquí també hi havia molta pressió a veure quin vi us portava i sí que...
0: ens has portat coses interessants, eh?
1: Bueno, el camí, doncs, és un projecte, bueno, és la nova criatura, per dir d'una manera, dels... de Boldú Viticultors, val? Ens anem a la zona de Verdú, val? A la conca del riu Anoia. Ai, del riu Corb.
0: Del riu Corb.
1: Perdó. La conca del riu Corb. Val? Llavors, aquí, bueno, és un vinet molt més fresc, val? No per acompanyar segons quins àpats, sinó que és un vi, el que diem, no? Més frescura, inclús per començar amb un entrant més lleuger, per començar, doncs, wow. O mig matí, mitja tarda, un copet molt més, un vi molt més informal en aquest sentit. No?
0: Està boníssim, Molt bo.
1: És divertit. És
0: garnatxa xic, carinyena.
1: Sí. Això és un 85% garnatxa i 15%
0: molt
1: carinyena.
0: Molt bo, eh?
1: Té, no res, 6 mesets amb barriques de fusta ja... utilitzades, val? Que és el que té menys potència de fusta. I bé, doncs això és una finca que tenen que es diu el Camí de Sant Martí, val? I bueno, és un vi amb unes roques calcàries que fa que hi hagi poca producció però de molta qualitat i, bueno, i aquest és el resultat.
0: Irina, a tu t'agradaria aquest rodar aquí, perquè jo veig que a l'etiqueta hi ha un tractor.
2: Doncs, mira.
0: Suposo que tractors n'hem tret.
2: Però n'hem tret.
0: Entenc que per una persona que està fent cine, que està rodant,

0: doncs, qualsevol element que l'ajudi a que allò quedi... No, em sap greu dir la paraula bonic, però és aquesta, no, la paraula, doncs és important, no?
1: Bueno, que el retrati de forma idèntica del que és en el... Cada, el que hem intentat és que cada escena, no, tingui com el seu segell identitari. El vi que... És a dir, hi ha una escena de Terra Alta, no?, que la vam fer el tractor, però perquè és que el personatge, és a dir, havia d'estar allà.
0: Sí, perquè era un personatge que ell deia que des de petitet... És que aquest moment del rodatge, a mi hi ha hagut molts moments emocionants, molts, però aquest va ser un. Era un viticultor que deia que de petitet tenia tanta por que se'l descuidessin a l'hora d'anar a veremar que es posava al passadís perquè no se'l descuidessin, perquè ell volia anar a veremar. O sigui, volia ser pagès des de petitet.
2: Bueno, vist això, no, també així, no? és territori, és paisatge, és records.
0: Sí.
2: I, de fet, tots aquells que ho puguin doncs, representar doncs, amb una botella i poder explicar una història que hi ha darrere és molt bonic, no? Tindre una motxilla darrere de cada història o de cada producte és molt bonic. Jo, ara, salvant les diferències, doncs, del restaurant, jo una cosa que presumeixo molt és de la nostra història, no? Nosaltres som un restaurant de 72 anys.
0: Sens dubte.
2: I el fet de portar aquesta motxilla que dèiem i poder presumir d'ell, d'ella, doncs, crec que és una cosa molt bonica. I cada vegada, a dia d'avui, que tots els negocis, cada vegada tot és més efímer i canvis de direccions o moltes coses, doncs crec que el fet de tindre un relat és una cosa molt bonica.
0: La vostra cuina és una cuina amb identitat, és clar.
2: Sí, nosaltres, dintre de tot, potser som la cuina catalana, de mercat, de temporada, de proximitat. També el que dèiem abans, ens agrada també cuidar doncs, els petits productors, entre els petits ens hem d'ajudar, i creiem que és una manera també molt més sostenible. I saber qui hi ha darrere de cada cosa i posar-li cara, doncs per nosaltres és un segell de confiança absolut. Llavors és una cosa que també ens omple molt i ens enorgulleix molt de dir, doncs això, aquest formatge doncs, és d'aquí, de 20 quilòmetres, no? Entre territori crec que és molt bonic. Llavors a partir d'aquí, doncs, segons la temporada, i que això és el bonic també, que, bueno, que vas oferint diferents plats, diferent cuina i amb les propostes que la naturalesa ens ofereix, no?
0: Tu sembles feliç cuinant.
2: Bueno, jo no cuino.
0: Tu què fas?
2: Jo estic a la sala.
0: Sembles feliç.
2: Però m'ho passo molt bé.
0: Sí, ja se't veu.
2: Sí, m'ho passo molt bé, m'agrada molt. M'agrada molt, des de sempre. Jo sempre dic que si la teva feina i la teva passió doncs, coincideixen, ets un privilegiat.
0: Què vol dir xirricló?
2: Xirricló, això és del renom de la casa i això ve d'un revesavi meu que xirritava o xirriclava molt bé amb el porró. El soroll del...
0: Xerricà.
2: Xerricà. I llavors el meu avi, que va muntar la primera taverna, ja era de Cal Xirricló, i llavors va ficar el nom de la casa. I aquí seguim.
0: O sigui, un nom que explica vi.
3: Exacte. Sí, i que explica la tradició, també, no? I aquesta aposta per d'allà on venim, amb revisions, amb actualitzacions, que jo crec que una de les coses que destacant del Xirricló és aquest amor per la cuina tradicional, i combinant també amb revisions i alguna aposta més moderna, no? Sí. És una carta on conviuen les dues coses. Jo sentia parlar Francesc i de les coses que... I un dels motius pels que sempre recomano, que algun dia m'haurà de contractar com a comercial de la casa, sí, espero sí, que ho estiguis contemplant.
0: Ets la comercial a l'ombra.
3: A l'ombra, totalment. És precisament aquest amor per fer les coses. És a dir, hi ha, crec que, molt pocs caps de sala amb més passió i més amor que el Francesc en una sala. Carai. Perquè t'explica les coses. Està absolutament pendent de que t'ho passis bé, no? I sóc una gran defensora de la figura del cap de sala. Perquè la cuina és molt important, però a vegades ens oblidem de la figura de cap de sala. I un bon cap de sala, una bona cap de sala, et pot salvar un mal moment a una cuina.
0: O ensorrar.
3: Totalment.
0: Imagina't que el cap Totalment. De sala, això tu sempre t'ho expliquen, els caps de sala t'expliquen. Si és una cuina amb brasa i demanes 4 o 5 plats de brasa a la sala al mateix temps... Els acabes d'ensorrar el servei. Sí, no, sí. No ho sabem, això, nosaltres.
2: Bueno, aquí està el nostre paper, no? De guiar una miqueta el client, de senzillament una cosa tan fàcil com esteu demanant massa quantitat o jo faria alguna cosa més, assessorar i és el que diem, no? És un gran menú te'l pot enfonsar o al revés, un menú més senzillet el deixa per dalt, no?
3: Totalment.
2: I també ho dic moltes vegades anem als llocs no per ser bé el que menjarem, sinó anem allà perquè ens atenen bé i ens hi trobem bé, no? I més per l'experiència de trobar-t'hi a gust, que no pas del que menges, no?
0: Però totes les dues coses ens agraden,
2: és importantíssim, evidentment.
1: Jo crec que, ara que comentaves això, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt quan hi vaig, i és que les persones que esteu a les sales sou el punt de contacte amb el client i sou, torno al tema del relat. És a dir, aquí a mi m'encanta no només el fet d'anar a menjar, sinó que m'expliquin el per què i fins i tot d'on ve el producte o moltes vegades que m'expliquen, no, els formatges. Escolta, mira, primer pren-te el per aquí i comença per aquí i acaba per aquí. A mi això m'apassiona i és una forma d'entendre la cuina que hi ha al darrere d'aquell restaurant també, no?
0: Clar.

0: El Gen amb Do que hem fet i que esperem que us mireu parteix d'una idea que potser és equivocada, no? Però que tothom ens diu, els catalans som uns boniquistes. Ens agrada molt anar a veure coses que pensem que són nostres. Ens estimem el país i el que volem és que ens expliquin on anar. De vegades, no?
1: I parlàvem d'amor i crec que en aquesta proposta, capítol a capítol, és una proposta feta per amor a aquests territoris, no? Descobriu tot això si no ho coneixeu, no? Perquè aquest territori de Deó, aquesta comarca, aquesta regió vitivinícola, no us la podeu perdre.
0: Clar, és per això que estem fent propaganda, eh? Perquè, és a dir, no és propaganda nostra, és propaganda d'aquesta gent, no? D'aquesta gent del vi, no? I això sempre ho expliquem, és a dir, els cuiners els hi posem cara. Els cuiners, coneixem el Joan Roca, els del Disfrutar, la Fina de les Cols, però els viticultors no els hi posem tanta cara, no? Sí que hi ha, creixem la cara de la Sara Pérez, és a dir, sí que els coneixem, però falta molt, no?
1: Falta molt, i això en el cas de viticultors que tenen celler, no? En el cas de viticultors que no tenen un celler propi, encara menys, no?
0: Clar.
1: I hem aprofitat una mica per posar cara a uns poquets dels molts que hi ha, i que mereixen ser coneguts pel gran públic.
0: L'equip ha passat una cosa que no ha sigut buscada, que era un equip molt femení, no?
2: Sí.
0: 99%.
2: Teníem el sonidista i
0: teníem el sonidista, que el vam tractar molt bé. No?
2: Sí, però és una experiència que jo crec que la repetirem sempre que pugui, perquè, ostres, s'ha d'impulsar la dona dins de la part aquesta tècnica.
0: Al món del cine hi ha menys dones?
2: No és que hi hagi menys dones, cada vegada menys, però sí que és veritat que els equips tècnics, no, aquells que tenen responsabilitat, estan més caracteritzats per homes, i els que són més maquillatges o art o coses que a nosaltres sempre se'ns han posat en aquella casella, és de dones. I ara no, i ara veus operadores de càmera, veus realitzadores, directores de cine. Ostres, al final això és empoderar, i sempre que puguem tenir la possibilitat d'això fer-ho créixer, jo sempre a favor.
0: Una cosa que ens va fer molt, molt riure, i potser tothom la coneixia, nosaltres no, és que, clar, tu penses, les càmeres pesen molt, no? Llavors penses, ostres, s'ha de tenir molta força per portar una càmera. Però llavors tenen un sistema que en diuen la dutxa, que és un pal que els hi surt de l'esquena i que els hi aguanta la càmera per davant com una dutxa. Llavors això fa que
2: reparteix pes.
0: Que la persona més dèbil, com ara jo, pot carregar una... els que no fem tronc superior,
2: exacte,
0: tant com inferior.
2: Bueno, com que al final era no podem anar al gimnàs, vam dir posem la dutxa,
0: posem la dutxa,
2: i les persones...
0: Posem la dutxa. Quanta gent es mou? És a dir, per rodar aquest programa, que han sigut quants minuts, Sole? 35?
1: Uns 30.
0: 30 minuts.
2: Sí, sí.
0: 30 minuts, que és molt car rodar. Tothom ho diu, però és veritat, no? És a dir, quanta gent has de moure per fer un programa així?
2: La que tu vulguis o més. El que passa és que sí que hem volgut prioritzar el fet de tenir un equip reduït per ser el menys intrusius possible.
0: A veure, reduït? Pel que és... la broma. Vull dir que era molt, eh?
2: 100%, sí. Unes 12 persones. Clar, al final també... has d'assegurar-te que tens totes les àrees cobertes. Sí que hi ha alguns perfils que agafàvem de la gent. Escolta, que anem al Priorat? Doncs, per exemple, hi havia persones que agafàvem equip del Priorat també.
0: Això està molt bé.
2: Sí,
0: tots els equips de maquilladors van ser de la zona, que això és molt bonic.
2: Sí.
0: No? De dir, mira, llavors, hola, soc la maquilladora del Priorat. Que bé!
2: I a més t'explicava que coneixia el territori. Ostres, doncs aquest vi, que no sé què, jo no coneixia aquesta persona.
1: Sí. Parlem de quilòmetre zero, per tot, no?
0: Quilòmetre zero per tot, sí. A més, un equip jove, que això és molt, això també és super enriquidor. Tu ara has dit una paraula, una frase, Irina.
2: Ai, què he dit?
0: Una frase que es va repetir molt durant el rodatge.
2: Una frase que es va repetir molt, eh?
0: Sí. 100%. Això us agrada 100%. Ens agrada 100% quan t'està, perquè clar...
2: No en soc conscient, eh?
0: Clar, perquè hem treballat amb gent molt jove que ja els hi donaves un vi. Tot el rodatge hem estat pensant sempre, aviam, anem a triar un vi que els agradi. Sempre fent proselitisme, a veure, els hi donarem aquest, que és molt aromàtic, la solemne, no, què, això els agradarà. I llavors els hi donàvem, quan acabava tot, us agrada? 100%.
3: Bueno, només mereix de parlar, no? De les noves generacions, entre l'aura i el 100% i una cosa i l'altra.
0: Ah, sí, això, serveix aura. Això, aquest vi serveix aura.
3: Quan tens adolescents a casa, doncs...
0: Tu tens adolescents a casa?
3: Sí, de 14 a 16, i tota aquesta riquesa lingüística, doncs l'estem assolint. Però moltes vegades em perdo, eh?
0: Ja, sí.
3: No sé si m'han dit algú bo o algú dolent.
0: Sí. Això, com és el campionat d'aura, no sé com ho diuen, sí.
3: Són uns adjectius, no? Dius, no sé si m'has insultat o m'has elevat, ara.
0: Els teus fills tenen interès per la cuina catalana?
3: De moment els tenen molt més per menjar-se-la. Vale,
0: és important, eh?
1: És el primer pas.
0: No és lògic a tot arreu, això
3: sí,
0: que dius, eh?
3: Els agrada. Tenen curiositat, també, a vegades pregunten com ho has fet, això sí. M'agradaria que s'arromanguessin una miqueta més, almenys a nivell domèstic.
0: No ho fan.
3: Però de moment podrien algú més. Però bueno, bé, no ens podem queixar.
0: No ho faran mai. No ho faran mai.
3: Ja m'estàs avisant.
0: Saps els llits aquests que són niu? Que no hi ha potes perquè són niu? Són un gran invent, perquè no poden deixar res a sota.
3: Molt bé, sí.
0: Un nòvio...
3: Està bé.
0: Sí. Estem tastant el camí amb el Francesc Molins, que ha vingut del restaurant Xirricló de Balaguer, i estem amb la Irina González, que és realitzadora del Gent amb Do, que és aquest programa que estrenarem amb la complicitat de tots vosaltres, la complicitat de l'Incavi també, que ens ha ajudat.
1: Sí, sense ells no hauria estat possible.
0: Hem anat a suplicar i finalment doncs us farem un retrat, no?, de cada deó. No? Un retrat de paisatge, del tipus de vi, que ha sigut molt diferent. No? Costés va ser... Costés és la més àmplia.
3: Més gran, sí.
0: Sí, Costés vam anar de punta a punta, vam estar dies per Costés.
3: Mm. Costés és bonic per aquesta gran riquesa que té de climatologia, per exemple, no? Sí. Des de punts de 1.000 metres a zones doncs, més càlides, que és el que dèiem abans,
1: de fet,
3: no?
1: El capítol comença a Talarn i acaba a les Garrigues.
0: Ah, exactament. Sí, senyora. Comença a Talarn amb el Raül Bobet, no? Sí. Amb els vins alçada, i acaba a les Garrigues.
1: Les Garrigues.
0: Sí. Amb una cassola de tros.
1: Sí. Molt bé. I amb un company de professió, no? Amb el Joel de la Boscana.
0: Sí, amb el Joel de la Boscana. Sí.
3: Bé, una cassola de tros, el Joel i un bon vidi. Sí. Les Garrigues no pot fallar.
0: Amb què maridaries el teu restaurant, aquest vi que ens has posat al camí?
3: Aquest vi, doncs, jo que buscaria una cosa fresca, vale? Jo nomenaria un civet aquí, per exemple.
0: Olé.
3: No me n'aniria amb un civet, eh? Però alguna cosa així més fresca, algun puntet així greixoset, per exemple. Perquè també hi ha el concepte que encara dura una miqueta amb el blanc, les carns...
0: Ja no.
3: Això
0: Gent amb Do ja ho hem trencat, eh? Sí.
3: Ha passat a la història.
0: La Irina t'ho pot certificar. Que
2: 100%.
0: Ara, 100%.
3: 100%. Bé, jo aquí també li trobo un puntet a sotabosc amb aquest vinet. Jo, per exemple, un punt, no sé, un arròs amb una mica de tòfona ratllada per sobre.
0: Prou. No pot ser. És massa bo.
3: Sí? No me l'aprovis. Bueno, aquest puntet de la tòfona, aquest puntet de bolet, doncs creiem que també neteja una mica el paladar, no? Aquesta acidesa que té, creiem que és interessant. Llavors, amb potetes més greixoses o gelatinoses, un pau de porc, per exemple, des d'on s'ha de fer de la brasa, doncs crec que tampoc no li feria cap lleig. Des d'una tonyina amb un cremoset d'ajo blanco de base, així pam-pam a la planxa.
0: Interessant.
3: Sí? No ho sé. Moltes gràcies, els maridatges és tot un món, no? Però bueno, sobretot el principal de tot és que hi ha una bona companyia, eh? Jo crec que el bon vi amb una bona companyia se converteix en excel·lent, no?
0: Això jo abans feia...
3: És un clàssic, però realment és així.
1: És veritat, és veritat.
0: Jo abans, quan ho deien, però ara ja m'ho crec.
1: Sí. Una mala companyia et pot espatllar el millor dels vins, eh?
0: No has de tastar mai un vi amb una mala companyia, no. No.
1: Hauries d'evitar, sí.
0: El vi per qui se'l mereix.
1: Sí. Jo pensava aquest vi també amb uns popets.
3: Uns popets? No? No? Hauries comprat també cap a aquest xirricó,
1: També, perquè...
0: Perquè tu coneixes la carta.
1: No, perquè sé que fan esmorzars de portilla.
0: Oh!
1: aquest és un vi que té aquesta frescor també, que trobo que combinaria molt bé.
3: El popet. Mm. Els grans popets a la planxa d'aquell xerricó.
1: Sí, absolutament.
3: T'ho compro.
0: Esmorzars de forquilla, que sí. els llocs que els fan són molt d'agrair, eh?
3: Sí, sí.
1: Bueno, afortunadament s'està recuperant, sí, no? És una bona tradició que es va recuperant mica en mica, no?
0: És una paraula difícil, un concepte difícil de traduir. Esmorzar de forquilla, com li expliques?
1: Ui, sí.
0: A un suec, no?
1: Sí.
0: A un anglès. No, miri.
1: Sí, perquè et dirien que és un brunch. I no, no,
0: no
1: hi ha res a veure.
0: Mai. No poseu el bocat, m'imagino.
3: No. No. Alvocats i croissants i napolitanes no entren.
0: I tartar sobre el croissant, això que es va posar de moda també, que s'estovava tot.
3: Exacte, sí,
0: napolitanes tampoc. I pastís de formatge o cheesecake?
3: Home, pastís de formatge... Tota
0: bé, perquè ara és tot cheesecake.
3: És cheesecake, carrot cake, cheesecake, sí.
0: Sí.
3: Bueno, sembla que tot el tema de l'anglès o sembla tot més...
0: Més cookie.
3: Més cookie, exacte. No. Igual que aquí el restaurant Bai, i el veus el Bai, i llavors el nom del cuiner, no? El Bai, bueno, doncs Bai.
0: En aquest programa que hem fet, jo trobo que quan tu fas un programa i aprens coses fent-lo, no? Dius, ostres, sí. Com és que no havia vist això? Doncs és fàcil que ho puguis comunicar, no? Però... Us preguntaré a vosaltres, heu après coses? Quina cosa recomanaríeu d'algun capítol? A qui li diríeu, vés aquí, no t'ho perdis?
1: Ara estàveu parlant de llengua i crec que una de les coses també que porta el gen amdó és recuperar possiblement per una part de la població, no? Que moltes, una part no l'ha perduda mai, però algunes paraules.
0: I tant.
1: Que poder, doncs, són paraules que han caigut una mica en desús o que precisament per la introducció d'altres paraules d'altres idiomes els hi han pres lloc, etcètera, no? I es ressalta aquest moment també, no? Determinats termes, determinades paraules, i crec que això ajuda també a recordar que estem davant d'un sector que és molt nostre, d'un producte que ve d'un paisatge que és també molt nostre, no? I que tot això, al final, és un conjunt, és un 360, no? No és només el paisatge, no és només són les cares, també és la llengua, i són moltes altres coses, també és la cuina, i bueno, un 360 és absolutament tot,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
0: I tu, Irina?
2: Jo em quedo... És a dir...
0: Hi ha molts moments, és que hi ha molts moments. No es pot, n'hi ha 12 de moments.
2: Hi ha 12 de moments. Bueno, però... cada capítol és com una porta que s'obre, eh? Però el fet d'entendre que cada vi pot ser diferent i el per què. I la tradició, la història que hi ha al relat, no? Que hi ha al darrere, que és emotiu, que pot ser familiar, que pot ser innovador, o el bobet, no? Com fer-ho innovador, potser el Rendez Mas Déu, que és la història que hi ha al darrere...
0: Rendez Mas Déu, que se'ls va ensorrar el celler per la riuada del Francolí. Uh-huh. I en aquest capítol, mira, que serà el primer, oi que sí, que comencem amb Conca?
1: Conca de Barberà. Primer episodi. Sí.
0: Primer episodi, a més, clar, hi ha les imatges del Telenotícies d'aquell dia, no? Que estem una mica revivint aquesta idea de canvi climàtic, eh?
3: Mm-hmm. Sí. Bueno, Rendez Mas Déu és una prova de superació i del tornar a començar, no?
0: I de l'ajut dels col·legues de professió, sí. i de la generositat, eh?
3: Correcte, mm-hmm. Sí.
2: Sí, però a la part de la conca sí que fem èmfasi amb el tema de la meteorologia, de com les pluges hi havia, en alguns vitivicultors els hi juga a favor i a altres els hi va jugar en contra, com és el celler Mas Déu, no?
0: A més, clar, hi ha imatges, i me'n recordo, per exemple, del final d'Empordà. Les imatges al final d'Empordà. I és clar, tu penses... Ara aquí estem veient una gent que estan tastant un vi, però va costar tant de portar tots els patracols, tots els patracols cap allà dalt. Llavors les imatges del making of a mi sempre m'emocionen, perquè veus allà dos que estan fent un pícnic i 200 al darrere que estan allà fent-ho possible, no?
2: Bueno, allà encara que els hi vam muntar la taula i tot, però al Quim Batlle els hi vam dir... Pugeu vosaltres les taules i les cadires, que us ho gravarem.
0: Sí, el Quim Batlle, que és a l'Ella.
1: El president de l'Adeo,
0: a l'Ella, sí. Que a més tots ens han ofert uns àpats.
1: Absolutament.
0: El Quim Batlle ens va fer uns pèsols, els vam desgranar allà mateix, a la brasa. Doncs, riu-te'n tu de l'Edamame. O sigui, quin aperitiu tan bo. Que bo.
3: és el fresc.
1: Total, era...
3: Sense manipular-lo amb res...
0: És boníssim.
3: Bueno, és el caviar vegetal, no?
0: Sí.
1: Era un espectacle.
3: Sí, sí.
1: I parlant de coses a descobrir, el capítol d'Empordà que citaves, la gent té molt al cap poder l'Empordà d'aquesta vista de mar espectacular, però hi ha un Empordà d'interior que es descobreix en el capítol i que és sorprenent.
0: Tots els capítols són copiables en el sentit de dir valen la pena de dir, va, anem aquí. Va, anem aquí, altre. Anem a tastar això. I queda clar que tots els viticultors que surten, joves i vells, homes i dones, tenen moltes ganes de rebre'ns. Mm-hmm. Tenen ganes que hi anem, com tu, que vinguem al Xirricló, no?
3: Doncs que
0: ara tots els que vinguin de part del Tas Vertical estan convidats, oi?
3: I tant que sí. Des d'aquí ho anunciem.
0: No, mira, paga la Sole, va. Paga la Sole, que és la teva cap de premsa.
3: Exacte. Si el finançament ja el tancarem aquí dintre...
0: Sí.
3: Darrere dels micros.
0: Ja ens posarem d'acord.
3: Sí, tant, sí.
1: Hauré de rentar molts plats.
3: Amb la Sole ja ens entendrem segur.
0: No, però hauré de rentar molts plats de la Sole, però no, és a dir, diguem el tiquet mig del teu restaurant, que a la gent li agrada saber aquestes coses, calcular-s'ho, venir...
3: El tiquet mig al nostre restaurant estaríem parlant 45 euros begudes a part.
0: Estupendo.
3: Una parella que et vingui i faci un vinet de, diguem, d'un tiquet de 25 euros, entre 120 i 130 euros.
0: Cal reservar? Sí.
3: Sí. Imprescindible.
0: S'ha de trucar. Si no, no...
3: Imprescindible.
0: Digues on hem de fer, truquem al Xirricló.
3: Bueno, poden fer-ho a través de la pàgina web, tenim el correu electrònic, val? Nosaltres no reservem online.
0: No reservem online?
3: Som molt de la vella escola encara.
0: Per què? Perquè heu tingut molts problemes?
3: Bueno, al seu moment els vam tindre i llavors sí que és una cosa que hem de canviar i pràcticament el 95% de les reserves és a través del telèfon. 973-44-5011.
0: D'acord, doncs cap allà que anem, i a més pots fer un passeig per Balaguer.
3: El riu Segre, Santa Maria, el Sant Cris, té monuments històrics preciosos que...
0: Sí, que dius, va, anem a passar el dia.
3: És una gran plaça per fer-ho.
0: Sí.
3: Més hi ha una dita que diuen, si vols esmorzar bé, vine a Balaguer. I si vols esmorzar millor... Ves a
0: Xirricló.
3: Estic fent propaganda de tot.
0: Escolta una cosa, contractat com a guionista.
3: Sí?
0: Extraordinari, ens ha agradat molt.
4: Sense escopidora.
1: Quan sento aquesta sintonia ja és com que m'activo, Penso,
0: I a més, avui no has tingut temps d'explicar-los l'última pregunta, que és la que s'han de pensar.
1: Pobres.
0: Perquè el Víctor, que és d'una manera que ja ens ha punxat.
1: Sí, ha vist que estava fent trampes i ha dit, ni parlar-ne.
0: Està ballant el Víctor, mira'l com balla.
1: Clar, perquè és que és una sintonia que convida a l'alegria, que convida a ballar, clar. Vinga, va, som-hi. Us ho explicàvem una mica, us ho expliquem també als oients que no hagueu sentit el programa darrerament. Hem estrenat una secció que es diu Sense Escopidora. És una bateria de preguntes ràpides, pim-pam. Es tracta de no escopir. No, es tracta de no portar-me bé. Clar.
0: Clar.
1: Llavors,
0: com a Penis from Heaven, el Christopher Walken, la cançó que canta, que diu, no et portis bé, let's meet V8.
1: Ara bé, compartireu la tortura, que així serà una mica menys tortura, i llavors farem alternativament, si us sembla, una pregunta. Va, Irina, arrenques tu, valenta. Has comprat mai una ampolla només perquè era bonica o per la seva etiqueta?
5: Sí.
1: I te'n penedeixes?
5: Me'n penedeixo després d'haver fet el programa, perquè sí que és veritat que jo tendia a fer això, i ara és de miro d'on és, miro...
0: Aprovada, no, molt bé, anem bé.
1: Ho estem fent mig bé, en part, Francesc, quina paraula del diccionari del món del vi jubilaries demà mateix?
3: Hòstia.
1: Tu que expliques molt vins.
3: Sí. Baixa bé.
0: Passa bé.
1: Passa bé, passa bé.
3: Què tal, Quimet?
0: Passa bé. Sí.
3: Sí, no sé si contestem massa bé.
1: Irina, quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig?
5: Qualsevol, un capvespre amb amics o amb parella. És a dir, a la companyia. La companyia i sense rellotge.
1: Sona paradís. Un jove entra en un bar. Entra a cagar el Xirricló, amb 6 euros a la butxaca, per què hauria de demanar una copa de vi i no una canya?
3: Doncs perquè una copa de vi, evidentment que hi ha canyes amb unes cerveses a darrere i uns matisos també espectaculars, però crec que una copa de vi de 6 euros li pot omplir, bueno, de satisfacció moltíssim més que una cervesa.
1: Irina, quin vi o estil de vi que abans no en tenies ara t'agrada molt?
5: M'ha agradat molt el concepte de garnatxa peluda. Moltíssim.
0: Una història, té molta història la garnatxa peluda. Sí.
1: Francesc, durant un any no poguessis explicar cap dels teus vins, els teus clients, només servir-los, què creus que passaria?
3: Que m'agafaria una depressió. Servir-los sí, eh?
1: Servir-los sí.
3: Bueno, crec que no podria perquè...
0: No.
3: És que no callo jo, no callo. I me costaria molt. Sí, sí, ho passaria malament, eh?
1: Sí. Irina, una cosa que el vi català encara no s'ha atrevit a fer.
5: Ostres. No, aquí et faig passar paraula, eh?
0: Va.
1: Francesc.
3: Torna'm a aquí.
1: Una cosa que encara el vi català no s'ha atrevit a fer.
3: El vi català no s'ha atrevit a fer. Podria dir... No sé si s'ha fet o no, eh? Submergir vi blanc sota l'aigua, per exemple, durant 5-6 mesos. Mm. 5-6, o durant una temporada concreta.
1: Sí, s'ha comentat, hi ha alguna experiència. Sí, hi ha alguna experiència allà, sí.
3: Sota l'aigua.
1: Sí, tenim alguna experiència a la zona de Vilanova, alguna experiència a Sant Carles de la Ràpita.
0: Sí.
1: Fora de la zona de producció, a Sant Carles de la Ràpita, però sí, sí, comencen a haver... El vi català està a tope, com podeu veure. Ara sí, pregunta final i, per tant, pregunta per tots dos. Arrenquem amb tu, Irina. Si poguessis deixar una sola ampolla, només una, perquè l'obrin d'aquí 100 anys, quina seria i quin missatge deixaries dins l'ampolla?
5: Està mal, eh? Està mal. Jo tiraria cap a casa, et diria una ampolla de la Déu de l'Ella, sobretot per explicar l'ampolla que un dia al Maresme hi havia aquesta, el sauló, i que els vins estaven caracteritzats per aquesta salinitat, i vés a saber, ara que estem fent aquest canvi climàtic, si dintre de 100 anys mantindríem això. I com que els vins és explicar qui som, doncs una mica que es conegui aquesta història, no? Aquest històric.
0: Contractada.
5: Que bé.
1: Francesc, és el teu torn, la teva ampolla i el teu missatge.
3: Seria poc original perquè jo també seria un Costes del Segre.
0: Ah.
3: També es compro cap a casa. Una cosa que també molt xula que has dit és això, no? Que es vegi al cap de 100 anys com es feien les coses aquí i com se cuinaven, no? Mm. I si he de triar algú més, seria un d'aquests tres...
0: Que ens has portat, n'hem obert un, però ens has portat dos unicorns interessants.
3: Pues diré el Globs, per dir alguna cosa, de l'Antoni Preixana, val? De l'Antoni Giribet, perdó, de Preixana, i el missatge ficaria una postdata i diré, tant de vol gaudiu 100 anys després, com un 5 d'octubre ho vaig fer a Catalunya Ràdio.
0: Uau!
1: Hola!
0: Uau!
3: Sí?
0: Moltes gràcies. Gràcies per venir des del Xirricló. I moltes gràcies també, Irina, per venir. Que tinguem una molt bona estrena. Gràcies per haver fet possible aquest somni. I tant de bo, que tota la gent que ens miri, que sigui del sector i que no sigui del sector, tingui ganes de fer el que hem fet nosaltres, que és anar a conèixer aquesta gent que té un gran do.

0: Com que el nostre convidat d'avui, el Francesc Molins, que ha vingut del Xirricló, ens ha parlat d'aquesta ampolla que deixaria 100 anys després amagada perquè la tastéssim, era un pecat no encetar-la i no veure com està avui. No sabem si duraria 100 anys.
1: D'aquí 100 anys ens tornem a trobar, eh?
0: Explica què és això, aquest projecte que estem tastant, el Globs.
1: Bueno, aquí el més que el cell és el nom del productor, val? És l'Antoni Giribet. Val? Aquest és un vinet de 12 mesets de fusta, aquí ja tenim una miqueta més d'estructura que el que hem provat abans. Aquí tenim un cupatge de Cabernet Sauvignon, tenim algo de Merlot, hi ha Syrah i ull de llebre. Val? Llavors aquí, bueno, contents de fruita més, personalment, fruita més madura, fruita vermella, contents més especiats, més, algo més de torrat, que és el que li dona la fusta també, toquets balsàmics. I aquí un vinet ja per acompanyar, doncs, alguna pata amb una miqueta més de...
0: Aquí el civet, sí?
1: Més de xixi. Bueno, jo aquí li veig més bé. Jo li veig més bé. Sí, una carn de caça, més xup-xup, cassoletes, aquí jo crec que aquí li quede bé.
0: Que bo, no? Hi ha vins per tots els estils, no?
2: Absolutament, no? Per cada moment. Clar. És una mica també la riquesa d'aquestes 12 zones a Catalunya permet precisament aquest ventall de producte, no? Per cada ocasió.
0: Clar, el costés del Segre, el Cabernet, el Merlot, o sigui, són en el plec de condicions. I hi ha més d'Eos, que sí que el tenen?
2: Sí. Sí,
0: Penedès, diria, també?
2: Sí, Catalunya.
0: Sí, Catalunya, sí, sí. Bé, Catalunya, que és un dels capítols divertits de Gent amb Do, Catalunya... És a dir, és explicar què és aquesta D.O., no? Que és, costa més d'entendre, potser pel gran públic, no?
2: Sí, jo crec que penja quedat... molt el tòpic de que és una espècie de D.O. paraigües de tota la resta de D.O.s, mm-hmm. no? I llavors, bueno, pues expliquem que no, que això no és així, no? I ho expliquem amb els seus protagonistes. És a dir,
0: sí,
2: que...
0: sí, sí. No, a més a més, en el programa aquest hem tingut com els grans del vi. Mm-hmm. Sempre ho dèiem, jugant... Sí. Quan anàvem amb la furgoneta, dèiem, ostres, si això fos un programa de música, hauríem tingut a Lennon i McCartney. Perquè hem tingut els grans del vi. I no podem deixar d'acabar el tast vertical d'avui explicant el capítol Priorat, que va ser un capítol gravat amb el seu president, amb en Salus, el Salustià, que va morir dies després del rodatge, no? I és un capítol emotiu, vam pensar molt com l'havíem de fer i finalment hem deixat el Salus als llocs que va triar, no? Que és la Cartoixa d'Escala d'Ell, no?
2: Sí, jo crec que ha estat un capítol que si tots es munten amb molt carinyo, no? Potser aquest amb molt carinyo encara més i amb molta cura, amb molt respecte, no? De fer les coses molt bé, de... Bueno, en un moment delicat, no? que això pugui quedar també com la imatge que ell va voler projectar, no? a aquells darrers dies. No? I bueno, tots els capítols tenen el seu interès i la seva màgia, i aquest crec que a més a més té aquest plus d'un respecte molt gran.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Va ser... Vam quedar molt en xoc quan vam saber aquesta notícia. Total, que Gent amb Vi s'estrena...
2: Gent amb Do, que fa un gran cinc.
0: Gent amb Do, que fa vi, s'estrena el diumenge, després del Vèrtex del Pallisser, i nosaltres quedarem per veure-ho amb una copa de vi, haurem sopat abans, i res, que el veieu, i si ens va molt bé, a la segona temporada anirem al Xirricló.
1: Doncs està fet.
0: Moltes gràcies per ser-hi.
1: A vosaltres, de veritat.
2: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Almenys 12 morts i més de 300 ferits a Riad, segons han informat les autoritats saudites, després de la caiguda d'un míssil contra el principal aeroport de la capital de la monarquia del Golf Pèrsic. Entre els morts hi ha 4 ciutadans de l'Aràbia Saudita i un dels Estats Units. La resta de víctimes mortals, que es trobaven en una terminal plena de passatgers, són de Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. L'autoritat civil d'aviació saudita ha informat aquesta mitjanit que dels 309 ferits, n'hi ha diversos en estat crític, de manera que el balanç de víctimes mortals pot pujar en les pròximes hores. L'atac s'atribueix als hutis, tot i que el grup armat no l'ha reivindicat. Els rebels yemenites sí que van atribuir-se dos atacs dimecres i aquest dijous d'aquesta setmana contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en els últims anys. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen aliats de l'Iran. Més notícies. Creix la tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, hauria demanat al seu homòleg ucraïnès, Vladimir Zelensky, que evités atacs contra infraestructures petrolieres russes. Ucraïna manté la pressió sobre el sector energètic de Moscou. Aquesta nit, drons ucraïnesos han atacat les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov. Segons diverses informacions, aquesta planta de subministració de combustible subministrava combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i també un punt important de l'exportació de crom. L'atac arriba enmig d'una nova controvèrsia entre Trump i Zelensky. El president ucraïnès considera que la compra de dièsel rus per part dels Estats Units beneficia Vladimir Putin i contribueix a allargar la guerra. Trump, per la seva banda, ha respost amb duresa i li ha demanat que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: A casa nostra, Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. D'altra banda, la direcció de la CUP ha decidit no concórrer a les eleccions. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, l'advocada dels veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada correspon a la pèrdua de valor dels immobles. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà.
3: Que la tornada serà quan estiguin segurs. I que quan es torni a posar en marxa la tuneladora, doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt, molt aviat.
1: D'altra banda, almenys 16 cavalls han donat positiu en la febre del Nil Occidental, 11 al Almacelles, al Segrià i 5 més a Pau, a l'Alt Empordà. Els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia a les comarques de Lleida des de l'octubre del 2020. A la resta de Catalunya sí que s'havien localitzat cavalls positius en aquest període. La Filarmònica de Nova York ha començat aquest diumenge a la nit a París la seva gira europea dirigida per Gustavo Dudamel. En l'actuació hi han participat l'Orfeó Català, el cor de noies i cantaires del cor infantil que han interpretat una peça de John Adams. És una emotiva composició del nord-americà encarregada per homenatjar les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre. El tàndem Dudamel i Orfeó Català tornarà a interpretar l'obra de John Adams dilluns a Barcelona i després a Madrid, Hamburg i Viena. Feia anys que la firma l'Harmònica de Nova York no trepitjava el vell continent. Esports, el Barça derrotat per 3-0 al Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé. El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Jugat aquest dissabte a primera, l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. I aquest diumenge juguen a primera l'El Celta a les 2 del migdia, Real Societat Deportivo a 4:45 de la tarda i Betis Osasuna a 6:45 del vespre. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2.
0: Fins aquí les notícies. Tarda de diumenge. Tarda de ràdio esportiva al Tot Gira.
4: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme.
0: I el primer estic girat de la temporada. El Mundial d'Hoquei Patins amb Guillem Soler.
4: A les 5, Bascònia Penya a l'ACB.
0: A partir de les 6, seguirem l'Uni Girona Jairis i l'Europa Algeciras.
4: I a les 7, partidàs de bàsquet.
0: Des del Palau Blaugrana, Barça-València. La repetició de l'última final ACB. Amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
4: També seguirem el Liverpool City a la Premier i obrirem el nostre bar culer per prendre el pols a la Lliga i activar el mode Champions abans del partit del Barça de dimarts a Istanbul.
0: Tot gira. Avui de 4 a 9 amb David Clopés.
5: Tenim passió per l'esport.
6: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
7: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
8: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
9: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
6: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
10: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: I avui és ben evident, tot el camp és un clam. Avui el que toca és parlar d'oques grasses. Perquè pot ser que tinguis algun concert pendent, pot ser que ja hi hagis anat, o que ja ni te'n recordis, o que t'haguessis quedat sense entrades, o que no t'acabin d'interessar gaire. Llavors, en qualsevol d'aquests supòsits, jo crec que val la pena que avui ens aturem a repassar la discografia d'Oques Grasses. Són 6 àlbums, en uns 15 anys així comptats d'aquella manera. Llavors ens podem aturar en cada un dels discos, els situem en el seu context, també artísticament, què van suposar en l'evolució dels osonencs, i triem un parell de cançons per àlbum, no? I així fem com la foto de l'evolució d'Oques Grasses, que no se'n parla prou, de l'evolució que va des del 2012 fins al 2026, gairebé a tocar del 27. Comencem amb el primer, va. Record.

Vinga. Un dia no sé com. El primer disc d'Oques Grasses, que va sortir la tardor del 2012. Era el seu debut. Arribava després d'haver-se bregat en escenaris de mitja comarca d'Osona, d'haver picat molta pedra, a molts escenaris, a molts directes. I hi trobem, en aquest disc, en el seu debut, cançons tan representatives i tan estimades pels fans de Pedra Picada d'Oques com Passos Importants o Cool, que ha acabat sent una icona.

I moment ara pel segon disc, el de la confirmació. Sortia l'hivern del 2014. Oques Grasses seguien sumant públic, com demostra, per exemple, el fet que s'emportessin el Premi Enderroc 2014 per votació popular a la millor nova proposta de l'escena. Doncs bé, el segon àlbum el van titular Digue-ne com vulguis. I si m'he de quedar amb dues cançons, us selecciono clarament Coet i Sexy. Sexy.

2016, a la primavera, You Pony, el tercer disc d'Oques. El grup estava ja molt consolidat llavors, ara fa 10 anys, i ho era gràcies a la seva presència en el circuit de música en directe. Molts concerts, una proposta altament festiva i amb un flow que semblava que els venia directament de Jamaica. Del You Pony em quedo clarament amb Cara de cul, amb aires fortíssims dels Mumford & Sons i també amb Follar sempre, imprescindibles.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, avui edició especial de l'amplificador a Catalunya Ràdio, perquè no podia ser de cap altra manera. Estem sucant pa en la discografia d'Oques Grasses. Hem repassat des del primer, del 2012, un dia no sé com, fins, atenció, ja som el quart Fans del Sol, que us he de dir que per mi hi ha com dues eres d'Oques, els tres primers discos i els tres segons. Per tant, aquí a Fans del Sol alguna cosa va canviar.

sens dubte, el gran salt d'oques grasses. El van treure a l'hivern del 2019, després d'una miniaturada que els va servir per furgar en un so que s'enlairava cap a uns horitzons que els osonencs no havien pas trepitjat mai fins llavors. Els van caure un munt de premis a oques per fans del sol i ja comença a ser molt difícil, però molt, quedar-se només amb dues cançons d'aquest disc. Però suposo que hi vaig amb Serem ocells i amb Està guai?

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Avui fent fotos a la discografia El Cançoner d'Oques Grasses, perquè potser et queda un concert pendent encara per anar, o ja has anat a algun, o no t'acaba d'interessar gaire, o ja ni recordes el primer, el del dimecres, que era pel que tu tenies entrades. Doncs en qualsevol d'aquests supòsits, avui el que tu tens ganes de fer ara mateix és sentir algunes de les millors cançons d'Oques Grasses. Això és així. I anem amb el cinquè disc, el penúltim.
2: Porto amb mi

A veure, A tope amb la vida és el disc de la gent que estimo, de la mateixa manera que 10 milles per veure una bona armadura de Manel és el disc de Benvolgut. És una cançó que porta oques grasses cap a uns límits de popularitat molt i molt alts. És una d'aquelles que quan sona fa cantar i gairebé plorar a tota Catalunya. El grup segueix fent evolucionar el seu so i se situa en un espai privilegiat tant pel públic com també per la crítica. Una altra cançó d'aquest disc, a banda de La gent que estimo, doncs, sens dubte, em quedo amb Elefants, que és èpica pura.

I ja hi som, a l'últim disc d'Oques Grasses, fruit del deliri de l'abril del 2024. És, sens dubte, la gran evolució del grup. És com un Pokémon que ja sap que és a punt de passar-se el joc i la pantalla final un cop derroti a l'últim monstre. Doncs aquí se situa Oques amb el seu últim disc. Hi ha de tot, sobretot atreviment. Poc ens imaginàvem que acabaria sent el seu comiat, tot i que l'última cançó ja ens ho avança, en forma de coda. Posats a quedar-se amb un parell, que és exercici altament complicat. Sort de tu, que jo diria que és la gent que estimo 2.0, per entendre'ns, i molta tralla. Tot i que demà, ja us ho dic, en triaria dues de diferents, segur.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I fins aquí, a moques gràcies, que evidentment ha estat la seva setmana, és el seu cap de setmana, i aquest havia de ser el seu programa. Tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador a Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I coses del temps, que ja ho diuen, que és relatiu, deu ser la velocitat de lluç que portem, lol. Doncs que encara ens queden alguns minuts per acabar de paladejar hits d'oques grasses, que avui, òbviament, són els protagonistes. I mireu, com que som a la matinada de Catalunya Ràdio, a l'amplificador, en aquest rodolí inclòs del separador, pensava, com el dia i la nit, perquè és aquella hora en la que som ara, no? Una mica de dia, una mica de nit, una mica que no saps on ets, ideal per curar la ressaca del concert d'oques o per la prèvia del concert que potser encara ets a punt de viure. Ara sí que marxem, La definitiva, penya, A pelir. Fins d'aquí a 7 dies, com el dia i la nit. Llarga vida als moments com aquests, de trobar-nos i cantar, plegats, a ple pulmó. Quina delícia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La tensió entre Washington i Kiev, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha prohibit el seu homòleg Volodymyr Zelensky atacar refineries russes, Ucraïna ha atacat aquesta nit les instal·lacions petrolieres de la regió russa de Rostov, una planta que subministra combustible a l'exèrcit rus desplegat al Donbass i que també és un punt important per a l'extracció de cru. L'atac arriba enmig d'una forta tibantor entre els dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus. Un acord que condemna la Unió Europea. Trump, per la seva banda, ha demanat a Zelensky que plegui.
2: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Aquest dissabte, un bombardeig rus sobre la ciutat de Zaporizhia ha causat almenys una vintena de morts, entre les quals tres menors d'edat. Almenys 12 morts i més de 300 ferits en un atac amb míssil contra l'aeroport de Riad. Segons han informat les autoritats saudites, diversos ferits es troben en estat crític i el balanç de víctimes podria augmentar en les pròximes hores. Entre els morts hi ha ciutadans de l'Aràbia Saudita, els Estats Units, Bangladesh, Egipte, el Sudan, Jordània, Síria i Palestina. Les autoritats saudites